0: cuando era joven es aprende de las bofetadas y no estés mal, no pasa nada, sigue, sigue, sigue,
1: Bonic el
0: porque
1: que di.
0: tenía, sí, tenía muchos altibajos y es lo que me gusta, lo que me gusta decirle a mis alumnos, ¿no?
1: Sí. La veritat que
0: Decirles.
1: el que acabes de dir és importantíssim. És a dir, un aprèn
0: Sí.
1: de caure i de calçar-se i que, sobretot, que tinga paciència, com tu has dit, no? No passa res.
0: Claro,
1: Alça.
0: claro.
1: Bé, estem escoltant, no sé
0: Totalmente.
1: si seguissis fent música contemporània, estem escoltant Penderecki, les tres miniatures.
0: Sí. Eso fue mi
1: I...
0: examen de Amberes, del
1: Ah,
0: Conservatorio de Amberes. Sí.
1: doncs ja no queda més temps. Ricardo Matarredona, moltes gràcies per parlar amb tu, per saber el que estàs fent per ahir, per Brussel·les, per l'Orquestra de la Monet. I una
0: Muchas
1: abraçada molt
0: gracias a ti.
1: forta, Ricardo, molt forta.
0: Igualmente,
1: Moltes gràcies.
0: igualmente. Muchas gracias.
1: A tu.
0: Gracias. Que
1: Vinga,
0: vaya
1: adéu,
0: bien.
1: adéu, adéu.
0: Gracias.

0: I estem en la secció Avui en qui parlem, i avui la societat musical La Lira de Quatretonda rendeix homenatge a una figura imprescindible de la nostra música. Fa un homenatge a José María Baixa Torres, avui a les 7 de la vesprada al Centre Social de Quatretonda. José María Baixa Torres és un dels grans referents de la música valenciana i de la composició per a banda. Format musicalment al COI i posteriorment al Real Conservatori de Madrid, ha desenvolupat una extensa trajectòria com a compositor, director i instrumentista. La seva obra destaca especialment dins de la música de moros i cristians, gènere en el qual ha obtingut nombrosos premis i reconeixements, convertint-se en una figura imprescindible de les festes valencianes. Al llarg de la seva carrera ha rebut múltiples distincions honorífiques i el seu llegat és tan important que l'Associació Sant Jordi d'Alcoi dona el seu nom al Premi de Composició de Marxa Solemne José María Baixa Torres. També és membre fundador de l'Associació de Compositors de Música de Moros i Cristians. José María és mestre dels mestres i acaba de ser nombrat fill predilecte d'Alcoi. José María, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Molt, i encantada de parlar amb tu i donar-te l'enhorabona d'aquest nombrament que acabes de rebre de l'Ajuntament d'Alcoi. Important.
1: Bueno, això, sí. Fa un any, ara fa un any.
0: Ah, ara fa un any que va ser nombrat. I sí. També el que sí que has fet és dirigir l'himne d'Alcoi en aquestes festes d'Alcoi, que van ser este passat mes d'abril, i que no és la primera vegada que l'has dirigit.
1: Sí, bueno, jo vaig dirigir l'any 84 l'himne de festes,
0: sí.
1: I després, 40 anys després, pues m'ha tornat a tocar, no sé si és qüestió de loteria o de què és, però és curiós que mai m'ho esperava jo, això. I és un moment d'emoció i simbolisme l'acte este,
0: jo crec,
1: que no es pot oblidar.
0: Jo crec que per a un alcoià dirigir l'himne és... Jo crec que només... crec que Blanquer també el va dirigir dos vegades i després tu.
1: Sí, Blanquer el va dirigir també ja fa molts anys.
0: Sí.
1: Per una altra ocasió que va haver del centenari de la música festera, apareixer en l'any 84 o per ahir.
0: Eres un dels elegits, José María, és que el teu llegat està ahí, és a dir, tens molt fet per la música. Tens molt fet per la música. Esta vesprada reps un homenatge de la Lira de Quatretonda, al costat del meu poble, de la Lira de Quatretonda, i, per exemple, anem a escoltar un trosset d'un pas doble que tu vas composar per a commemorar el que és el musical de la banda, i és este, la Lira de Quatretonda.

0: José María, alguna sí. vegada has contat totes les obres que t'has compostes? És una curiositat, eh?
1: Pues sempre ho tinc, les tinc més o menys, però no ho tinc clar, clar. Vull dir, clar, que n'hi ha coses que les fas, les retoques i les deixes apartades. Ara sí, sí que estic fent una espècie de recuento
0: sí.
1: de tot el que tinc fet, entonces cada peça ja estic posant-li l'explicació que té, quan es va fer i per què es va fer,
0: sí,
1: i a qui
0: s'ha
1: de dedicar. Tot això ho tenia molt per ací i per allà, entonces pues estic posant...
0: Estàs organitzant.
1: Sí, sí, vull dir, perquè a mi m'ha llamat molt l'atenció sí. pues, quan hi ha un títol d'una composició
0: sí.
1: que la que sigui, bueno, podria ser esta, la Lira de Quatre Tonda, no?
0: Esta, crec però, que el vas fer en el 97, 1997.
1: La Lira, sí, en el 97, sí, sí, sí, sí. sí. Entonces, deixar escrit de les peces el per què sí. I per què estan dedicades, que hi ha guaritantes,
0: sí.
1: m'entens?
0: Sí, sí, sí.
1: En el 97, sí. el 97.
0: Correcte. A veure, José María, què significa per a tu haver nascut al Coll i créixer envoltant de música i de festa? Això jo crec que t'ha marcat la teua vida com a professional, no?
1: Pues sí, jo des de xicotet, des de que em reconec de xicotet, pues m'anava molt la música. Jo sé que quan venien les festes, o bé mon pare o bé el meu abuelo m'agarrava de la mà i m'importava a veure els actes festers,
0: sí, sí, sí.
1: i sempre les bandes em llamaven l'atenció. Jo, ma mare era d'Alfafara.
0: Ah,
1: I mon pare era del Coll. Entonces, jo crec que quan anàvem a festes d'Alfafara, pues, quan arrencava la banda en la plaça per fer el passacalle en les sí. festes en agost,
0: sí.
1: pues jo arreava darrere la banda com una cosa de dir, això és el màxim que...
0: El màxim.
1: I ahir ve que hagi estat sempre... en la cosa de la música, de la música, de la música.
0: Ja ho crec. Però ton pare no era músic.
1: No, mon pare no. Mon pare era un treballador normal,
0: sí.
1: que teixidor, com en el Coll, tot,
0: sí.
1: quasi tot el món era aquell teixidor.
0: Correcte.
1: I entonces, pues jo vaig estudiar i després pues, tenia que anar a fer feina.
0: Sí.
1: Però, desgraciadament, mon pare va morir molt jove.
0: Mm.
1: I, entonces, jo, la mania de la música, sí. la mania de música, fins que li vaig dir a ma mare, mire, jo no vull seguir així en una fàbrica o en un... m'haver empleat.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: No,
0: sí, sí,
1: no sé.
0: Sí,
1: sí. Sí. Entonces, vull anar-me'n a Madrid a estudiar música i veure què trac d'això. I llavors ma mare pues, ho va comprendre.
0: Sí.
1: I res, me'n vaig vindre a Madrid, que ara, bueno, des d'entonces visc en Madrid. I la veritat que em va anar molt bé, perquè les coses, quan es fan en il·lusió, pues deixen a flote i deixen avant, com diríem, no?
0: Correcte.
1: I a partir d'ahí, pues, un porta el dos el porta el tres,
0: sí.
1: i al final pues, apleguem on ha plegat. Vull dir, afortunadament, pues, la vida pues, m'ha afavorit, també,
0: sí.
1: vull dir que la salut, aquestes coses, i he pogut fer tot el que he pogut fer pues, gràcies a l'empenyo i a la cosa aquesta del coll. Jo sempre pensant en el Coll, jo estava a Madrid i pensava en el Coll.
0: Clar.
1: I, bueno, també la fortuna, i ho dic sempre, jo he tingut la fortuna de casar-me amb una madrilenya. Una madrilenya que va comprendre des del primer moment...
0: Ese amor per al Coll, no?

0: i ella pues, va seguir, vull dir que avui en dia tinc el meu fill és fester, el
1: Sí.
0: meu fill no és madrileny, és madrileño, viu en
1: Sí.
0: València, i tota la família estem integrats en Alcoi, vull dir que no ha sigut una família, tinc una filla i un fill,
1: Sí.
0: i dos nets, entonces no ha hagut una cosa de dir, bueno, com jo he viscut sempre en Madrid, jo no conec Alcoi, pues Alcoi que, bueno, pues bé, una cosa més, però no, al integrar-se vol dir que està tota la vida d'ací per callar, d'ací per callar, o sigui que el cotxe no coneixia només que
1: Un itinerari.
0: una tira que era
1: Madrid-Alcoi.
0: Madrid-Alcoi
1: Anava
0: i
1: de
0: Alcoi.
1: memòria, el cotxe ja anava de memòria.
0: Sí, sí, sí,
1: Madrid-Alcoi
0: sí.
1: i d'Alcoi-Madrid. Anem a escoltar una marxa cristiana teua, esta.

0: José María, El Conqueridor. Sí. Estas paraules escoltarem per la Lira de Quatretonda. Però vull que em digues en quin moment vas pensar que la composició faria, formaria part de la teua vida. Quan vas, dir, quan vas pensar vaig a fer una marxa cristiana, una marxa mora, un pas doble, un obro. Quan, i aquest moment?
1: Bueno, pues jo des del moment que comencé, jo tocava la música nova en el coll, i sempre he tingut la il·lusió d'imitar, vull dir, d'imitar els que feien música, o sea, compondre música, llamava a mi l'atenció. I entonces el vindre a Madrid i estudiar en el conservatori totes les assignatures corresponent a la composició, i a part de l'instrument, jo he tocat el violoncello i el clarinet. Entonces tot això pues va fent marge, i ja plega un moment que vaig a intentar escriure una peça, presentar a concurs, en el coll, al concurs, i algunes voltes no han eixit premiat, altres sí. Vull dir que la composició estava també en el meu, en el meu ADN de voler fer algo que es quedara ahí per sempre.
0: I es quedarà per sempre. Tu, José María, encara quan escoltes una marxa teua que s'interpreta, continues emocionant-te quan l'escoltes?
1: Pues sí, la veritat és que sí. Jo, la veritat que igual que en directe, que en CD, en casa em posa CDs i l'escolta, però tant en directe com en enlatada, com diem, és una emoció importantíssima, perquè recorda pues, per tota la meva vida, i el que és l'haver fet tot el que ha fet, claro.
0: Ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. Mira, eres compositor, eres instrumentista, eres també escriptor d'articles.
1: Sí.
0: Però en totes aquestes facetes, en quina estàs més lliure? És a dir, tens més llibertat?
1: Bueno, jo la que més és posar-me a escriure una peça musical. Uh-huh. És la que més m'ha llamat. Però també, per un altre costat, els músics normalment no són molt donats a escriure o fer història.
0: Sí.
1: Que la facin uns altres. Entonces, pues, a mi sempre m'ha llamat l'atenció el llegir a compositors, a autors de música, veure qui és este, qui és l'altre, que saben que no han fet esta peça perquè l'han feta, i l'ha feta la UNES. Totes aquestes coses a mi m'han entusiasmat sempre. I bueno, ja han tingut sempre la cosa de que les revistes que en tots els pobles s'escriuen sobre la festa,
0: sí,
1: que ixen antes de les festes, en el coi tenim la revista de festes, que ix uns dies antes o un mes antes de festes, pues escriure en este tipus de revista, pues era per mi, pues bueno, parlar d'una peça,
0: claro,
1: i descifrar-la, pues era molt il·lusionant. I entonces, pues tot això ha sigut sempre, tots els anys, una i una altra i una

0: a tenir un altre. Vull dir que no ha parat mai, quasi mai de fer. De hecho, també vaig escriure la història de la música nova d'Alcoi, que és una cosa impensable que jo faria.
1: Sí.
0: I la veritat és que ja fa uns anys, fa 10-15 anys, la vaig acabar, es va publicar, i és una cosa també que em sent orgullós, perquè dic, bueno, com jo ha plegat a escriure un llibre d'una banda de música que ara està ja rossant, està quasi, anem, falta encara un poc, però falta per plegar ja als 200 anys.
1: José María, el destí, vaig a dir-te perquè estàs, jo no sabia de quina banda vas formar part. Jo, ara després, entrarà a l'estudi un altre músic de la Nova o del Coll, Eladio Sellés Navarro. El coneixes?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: El tinc esperant, ja, quan acabem l'entrevista, entrarà Eladio, que també és de la Nova del Coll, un altre sí, músic. Senyor. És a dir, el destí ha volgut que s'engendreu dos alcoians justament de la mateixa societat musical, la Nova del Coll.
0: I ja
1: que estem parlant del Coll, estem parlant de la música, de moros i cristians, tu creus que actualment la música de moros i cristians està vivint un bon moment? Perquè jo, quan era menuda, que anava a tocar per ahir a les festes de moros i cristians, des de que vaig tocar la primera marxa mora o marxa cristiana, fins ara evoluciona molt. Aleshores, està visquent un bon moment aquest estil de música, aquest gènere?
0: Sí, sí. Pues bueno, ha canviat totalment, totalment, perquè bueno, començant també perquè les bandes s'han fet més grans, hi ha més instrumentistes, instruments que són normals en la banda no existien antes, com podríem dir, per exemple, la trompa o el fagot.
1: Correcte, correcte.
0: Ara n'hi ha trompes, n'hi ha fagots, n'hi ha bons bombardinos,
1: sí,
0: n'hi ha trombons de bares, n'hi ha per un tubo, percussionistes, antes no sabien solfa, salve-se quien pueda, però ara avui un percussionista pues és un titulat quasi, vull dir que toquen tots molt, i tot això pues, fa que el que escriu música o dedica temps a escriure peces pues, té la possibilitat de ser més atrevit en escriure coses, m'entens? Vull dir que li passa igual que a la Dolçaina. La Dolçaina, jo me'n recordo, jo no he escrit molt per la Dolçaina, però me'n recordo quan començava, no escrigues això o no passes d'esta nota, perquè aquesta nota no es pot fer, això nota
1: sí,
0: no
1: sí,
0: es pot
1: sí,
0: fer.
1: Aquesta
0: tonalitat no és bona, té que ser. I ara, avui en dia, escrigues el que escrigues, hi ha Dolçaines que ho toquen.
1: Sí, i molt bones. Aquest instrument
0: bones.
1: Ha evolucionat moltíssim. M'has fet riure perquè recorde quan era menuda que el que tu has dit, els percussionistes, anaves a la banda i sempre la percussió, n'hi havia algun músic que portava el temps, és a dir, no sabia música, i aleshores per oït anaves indicant el mestre el ritme, i m'has fet recordar alguns músics. I Merris, la veritat, que és veritat, el que està dient el mestre, José María, és veritat. És així.
0: El bombista li marcava el platillo.
1: Sí, sí, sí, sí, és així. José María, al llarg de tota la teua vida, què t'ha ensenyat la música?
0: Pues bueno, la música m'ha ensenyat tot, perquè també li ha dedicat tot el temps. Jo... M'alce de matí i estic pensant en la música, i ens hi té per la nit i estic pensant en la música.
1: Sí.
0: Tenim una cosa important.
1: Sí.
0: Jo parlo per mi. Uh-huh. Jo, la incorporació a l'ordenador,
1: sí,
0: en què tens possibilitats de fer moltes coses, jo escoltar-les,
1: sí,
0: el posar-les en solfa, vull dir, sí, claretes que es puguin llegir.
1: Clar.
0: Tot això ha fet que bueno, tot evoluciona. Vull dir que el que passa és que jo pense que en la música de morts i cristians ja que tindré una cosa important, que el carrer, el desfile és 1-2, 1-2,
1: sí,
0: i en 1-2 s'ha de clavar la música, i no es pot complicar la vida al músic ni complicar-la, perquè al final el resultat no és l'apetecible, i és malgastar temps.
1: Sí.
0: Diners no, però malgastar temps. I la prova està que hi ha moltes peces de fa 100 anys i menys que no han parat de tocar-se perquè es toquen, podríem dir, en quatre músics.
1: Sí.
0: Vull dir, i quan fem una cosa que voldríem, perquè els músics són a vegades molt pretensiosos, vaig a fer una peça que no sé què, no sé quantos, que serà sinfònica i no sé quantos, això, quan tens sentats a 120 músics, és sinfònic, però 120 músics en el carrer, ja, a vegades no donen la possibilitat d'escoltar això com devia de ser. I això ho hem de tindre present, que no és té. Jo he sigut músic, sí, de la música de la Guàrdia Real,
1: sí,
0: i el músic militar té que tocar uno i dos, i dins d'aixi sí, dos té que fer desfilar a tot un regiment. I si el director fa una composició en què vol clavar coses que no són, el soldat sí, no funciona, no va a temps.
1: No toca terra, que jo sempre dic. Quan toques terra? Ai, no toques terra. Paraules sàvies les que estàs tu dient ara. És veritat tot el que estàs dient. N'hi ha vegades que se complica tant l'assumpte que diguem i terra, és a dir, quan marquem el pas, no? I terra.
0: Claro, claro. Jo conté a voltes... Tinc, ara ja no ho veiem, un company clarinetista.
1: Sí.
0: I dic, jo quan vaig al meu poble...
1: Sí.
0: Pues me sento allí la música, com tot toca el clarinet molt bé, molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Diu, i un dia mira i diu, qui ha escrit això? Això no es pot ni tocar un clarinetista ja professional.
1: Sí.
0: I dius, això com és possible fer això si no es pot ni tocar quasi sentat com en el carrer? No estic criticant que no es puga fer això, però n'hi ha que deixar caure notes i fer-lo claret perquè la música soni en el carrer i es puga sentir. I aquestes coses, pues, a vegades no les tenim en compte els que escrivim música a festes o a una altra cosa. Vull dir que n'hi ha que distinguir, penso jo, el que és la música a la festa i el que és la música després de la festa.
1: Correcte.
0: Si jo vull fer una obra pensant en la festa i que diga algo de la festa,
1: correcte,
0: i siga un poema sinfònic, un poema musical, ahí puc clavar i fer coses, però en el carrer està clar que és uno, dos, uno, dos.
1: Correcte.
0: Uno, dos.
1: Paraules molt sàvies, José María. Una pregunta, de quina fila eres?
0: Jo en el coll és la fila Bascos. Que és
1: dels Bascos. No tinc res dels Bascos, però sí que tinc dels Judíos, una marxa mora. Teua.
0: Els Judíos.
1: Els Judíos. Doncs donar-te gràcies, José María. Escoltant esta marxa mora als Judíos, esta vesprada es vegin per Quatretonda, aniré a escoltar l'homenatge que et fan, la lira de Quatretonda, a l'esa de la vesprada, al Centre Social, i una abraçada molt forta, José María. Moltes gràcies.
0: Pues igualment.
1: Moltes gràcies.
0: Un abraç ben fort.
1: Uf, una li s'obri el cor escoltant esta marxa mora. Els Judíos del mestre José María Baixa Torres, mestre dels mestres. I escoltant esta marxa mora, jo vos donaré pas, ara donarem pas, jo no, sinó donarem pas al bolletí informatiu de les 9 del matí. Tornem en uns minutets. No se'n vagin.

0: Cada vesprada a les 7 ens endinsem en el món de la literatura.
1: I tu i jo.
0: De l'art, de la música, de la dansa. Amb Reis Juan, en l'Hora de la Cultura. En Apunt Ràdio, posem l'accent en la cultura. Posem l'accent en tu. I tu i jo.

0: I ja després d'escoltar les notícies de les 9, seguim en la secció d'Educació i Cultura i Salut. I anem a parlar de l'Adio Sellés Navarro, que és un músic, saxofonista i docent amb una sòlida trajectòria acadèmica i professional. Inicia la seva formació musical a la Societat Musical Nova d'Alcoi i continua els seus estudis superiors al Conservatori Superior Òscar Esplà d'Alacant, ampliant posteriorment la seva especialització amb un màster d'interpretació de saxo al Conservatori Royal de Brussel·les. Al llarg de la seva carrera ha rebut reconeixements per la seva trajectòria musical i formativa, combinant l'activitat interpretativa amb la investigació, la pedagogia i la direcció de bandes. Ha exercit com a director titular en la Unió Musical de Xixona i ha desenvolupat una destacada labor docent tant a Catalunya com a la Comunitat Valenciana. Actualment, compagina la seva activitat educativa amb la difusió i promoció de la música des d'una perspectiva artística i pedagògica. I ell es va parlar d'una nova metodologia anomenada Breaking Sacks. I el tinc així al meu costat. Bon dia, Ladio.
1: Molt bon dia,
0: Ima. Bueno, ha vingut acompanyat per sa mare, que la tinc al costat també, així. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Ladio, acabem de parlar en un gran mestre alcoià, com és José María Baixa Torres, que no sabia també que era de la Nova.
1: Sí, ahí estem, ahí estem.
0: Ahí estem, és a dir, la Nova d'Alcoi té músics importants.
1: La veritat que sí, té una molt bona cantera, sempre ha tingut sí. molt bons músics i tenim la sort de, claro, de tindre el mestre.
0: Clar aquí, que sí, clar que sí. Mestres de mestres, sí. que estan fent-li homenatge perquè justament esta vesprada en la Lira de Quatre Tones li rep homenatge i ha tingut el gust de parlar amb ell, la veritat que sí. Bé, Eladio, simplement una pinzelleta d'esta metodologia Breaking Sacks, pronuncia així, no?
1: Sí, Breaking Sacks.

0: I explica què és aquesta metodologia.
1: Bueno, simplement és una nova manera d'entendre un poquet del procés metodològic de com ensenyem el saxo o qualsevol instrument de vent fusta, vent metall, però no seguint les línies tradicionals, sinó enfocant-se un poquet més en la sòlida base, sobretot en l'aire.
0: La respiració.
1: La respiració.
0: És a dir, jo com a flautista, això em val?
1: Perfecte. Flautista, clarinetista.
0: Perquè jo estic majoreta, i és el que em passa, que m'ofegue quan hi ha una frase llarga.
1: Qualsevol cosa. Per a la vida mateixa. O sigui, tot es basa en l'aire. Si no
0: l'estem,
1: és veritat.
0: El control de l'aire. Si controlem bé l'aire, tot va bé.
1: Tot va bé. Per al dia a dia, per a exposicions, per a parlar, per a... Què passa? Que quan toquem, som instruments de vent i necessitem eixe control, o per exemple en les bandes, no? Tu dirigeixes bandes. Vale? Pues com treballem això en una banda, no? Aleshores, jo m'he especialitzat en el meu instrument, però que ara ho estic aportant i ho estic compartint en tots els altres instruments de vent. És veritat que més vent fusta, perquè un poc és la meva especialitat, però es pot fer igual, i n'hi ha gent que ho fa molt bé en vent metall. Bueno, al final és com... Els instruments de corda treballen l'arc
0: i es passen moltes
1: hores en l'arc.
0: Fent arc.
1: Nosaltres tenim la sort o la desventatge moltes vegades, si ho mirem d'aquesta perspectiva, de que quan comencem tenim instruments que en mateixa nota es poden fer en mil tecles.
0: Tenim moltes
1: facilitats, però això ens debilita i ens fa despreocupar-nos de la part més important, que és l'aire. Aleshores, hi ha altres instruments, com per exemple una tuba, un trombó, el seu mecanisme és una miqueta diferent, el de la flauta, el del saxo.
0: Aleshores,
1: què passa? L'instrument més gran, necessitem més aire, més capacitat pulmonar, això ha fet que hi hagi una sòlida trajectòria, investigació, sobretot, de tota aquesta tècnica. I jo simplement el que he fet és agafar-ho i transportar-ho al meu instrument, o als més afins al meu instrument.
0: Doncs això, ara més endavant anem a entrar de ple, però jo vull fer una cronologia de la teua vida pel món de la música, no? I aleshores, tu quan comences a estudiar música?
1: Pues jo crec que a partir de 6 anys o 7 anys.
0: Estaves en la Nova, no?
1: Sí, bueno, mon pare és saxofonista.
0: Ah, ton pare també és músic.
1: Sí, això.
0: De la Nova també?
1: També. Clar, ja ve tot ahí una miqueta encaminat. Jo volia ser trompetista.
0: Ah, és a dir, que tu no volies el saxo.
1: No, sempre m'ha llamat la trompeta, els metalls.
0: Sí.
1: Lo que passa és que, claro, en aquest moment, mon pare és saxofonista i no sé per què, arriba a casa i diu això, trompetes no n'hi ha saxos, que casualitat. Però ahí estem.
0: Tu no li has preguntat mai si es va dir una mentida?
1: No,
0: és a dir, si es va enganyar no. i va dir, és que no n'hi ha ben trompetes.
1: No, la veritat és que en aquest moment, en la banda, ara, per exemple, hi ha una corda molt, molt àmplia de saxofonistes i molts professionals, però en aquest moment, per circumstàncies, n'hi havia pocs saxofonistes i pocs alts. I per tant, pot ser que tinguera.
0: Pot ser que sí. Bé, i estudies la primera etapa allí? La primera etapa d'estudiant va ser en la Nova?
1: Sí, comencen 6 anyets, lo de sempre, el solfeig, la teoria...
0: Sí.
1: I...
0: Estàs escoltant, no?
1: Sí.
0: Ara parlarem d'aquesta concert.

0: Estem escoltant el concert per a saxo de Roland Binge.
1: Binge.
0: Jo he vist les imatges i eres menudet en aquest concert.
1: Sí, bueno, tampoc tan menudet, eh? Ja, va ser el final d'ensenyances professionals. Estava ja...
0: Allí en el conservatori vas acabar en...

0: En el coll?
1: Sí, vaig acabar en el coll i si el mateix any havia entrat en el superior d'Alacant, sí. I ja va ser quan el director, Joan Domènech Calaforra, i juntament amb la banda, doncs,

0: En Jorge Oldra va escollir The Messer Man, després Jaume va tocar la palíndromia flamenca i després un altre company.
1: Tot eren saxofonistes?
0: Sí, bueno, exceptuant un company marimba que també estava, havia començat a estudiar en el superior, Antonio, va tocar un concert per a percu i marimba, i després el company Raúl Lledó va acabar en el concert del Simon, de Ferrer Ferran.
1: Sí.
0: I, bueno, tot això, en la banda de solistes.
1: Luisa, bon dia. Te'n recordes d'aquest concert? Perquè hauràs anat a molts.
2: A moltíssims.
1: Perquè la fan número un serà ta mare i ton pare.
2: Bueno, ha anat augmentant els fans, però...
0: La família, sí.
1: Sí, no? Sí. Te recordes d'este, és a dir,
2: claro que sí.
1: De banda i... Uh-huh. I en esta primera etapa teua, quin professor o quina persona es va marcar? És a dir, va ser important.
0: Bueno, la veritat que sempre te'n recordes de tots, no? I donar les gràcies a tots per aportar-nos i per acompanyar-nos.
1: Sí.
0: Després, des de Moisès, que va començar, això, des de que tenia 6 anyets, és el primer que forma el quartet i mos motiva i vinc a fer concerts i buscar i van fer hasta un CD i tot.
1: Aixina
0: casero, però bueno, va anar fent. Després també en el conservatori tenia Georgina Miralles, també tenia altres companys i professionals i coneguts, com sobretot Gregorio Casasempere, que era el director del conservatori, i el director de banda i que feia cambra amb nosaltres, i també va ser una figura bastant clau, perquè jo no anava a estudiar, jo anava a fer les ensenyances professionals i acabava, sincerament, perquè al mateix temps anava a començar una carrera a la universitat, una enginyeria, i bueno, tampoc no, ja dic, acabe sí, ja em diria que l'altre, però al final d'aquesta etapa de professional, pues bueno, bé, el curs anava molt bé i acaba en cambra, en orquestra, en banda, i me'n recordo jo que Gregorio va parlar amb els pares, per què no ho intenta? Perquè, bueno, pues podria fer-ho, almenys que intente fer les proves i ja veurem. I al final, pues, no? Última hora de Xina corre cuita, venga, pues busca un pianista, el mateix que hem treballat i si sale, bien, i si no, pues altra cosa.
1: I seguissis estudiant i estem escoltant un concert que vas fer, crec que en Alacant, no?
0: Correcte.
1: En una, no sé, Promúsica Amadeu.
0: Sí, és una associació de música que, bueno, lo que, no sé si encara ho fan, però el que feien és donar unes beques musicals per a això, jovens intèrprets que pogueren especialitzar-se i que pogueren aprofitar d'un aprenentatge una miqueta més extens que el conservatori i, bueno, una dotació econòmica per a poder llançar un poquet la carrera de...
1: Seguisses estudiant en el superior d'Alacant,
0: sí.
1: En Israel.
0: Sí, hombre.
1: Israel. Com recordes aquesta etapa?
0: Pues molt... Al principi dura, perquè clar, ja el dic, jo venia pues, la meva base musical i bueno, comences...
1: Però
0: i...
1: vas començar enginyeria també?
0: Sí.
1: A la vegada vas començar tot?
0: Sí, no vaig acabar, però vam estar dos curs peleant i que sí, que no, i al final dius, pues, això és el que a mi m'agrada. L'enginyeria està molt bé, però a mi és el que m'agrada. I aleshores, pues, claro, al principi pues, tenia unes carències així, un poc de més de base o coses que, claro, pues, que potser no havia especialitzat tant. I gràcies pues, a Israel, el primer any va ser durillo i va ser molta canya. I al segon, pues, bueno, ja es vam assentar un poquet i van dir, bueno, això pareix que anem a fent ja un poquet, un camí, no?
1: Sí.
0: I aquí ja n'hi ha un més nivell. Perquè també he de dir que clar, les proves pues, les fas en el superior, però ja vaig dir, ja t'ha dit, comença, escollis només un conservatori, perquè lo normal és que quan tu vols dedicar-te a fer la música, pues, quan hi ha proves d'accés a la superior, pues, tu agarres València, Alacant, o qualsevol lloc de la província o de fora de la comunitat i vas fent proves a veure on tens la sort de poder entrar. Però jo només vaig escollir Alacant, si sale, bien, i si no, pues...
1: És a dir, tu només vas tirar... Perquè ara sí, ara mateix, en aquests moments, estan preparant-se la gent per a fer les proves al superior.
0: Sí, sí, sí.
1: I la gent aposta per molts conservatoris.
0: Un dia, conforme està, sí.
1: Tu vas dir, si toca, toca.
0: I no.
1: Heu vist el destí com va? És que és així. Jo dic, el destí.
0: I el destí és que no tocava, perquè jo no vaig quedar del primer.
1: Sí?
0: Sí, no tocava. Sort de que una companya... que va quedar en un altre lloc des primeres, però al final va renunciar a aquesta plaça i va fer que jo que estava en la reserva, el primer de la reserva, que entrara.
1: Buah, que curiós.
0: Si no, no m'era entrat. no estaria així.
1: Mare meva.

0: I entres al superior, no és que entres, acabes el superior i te'n vas a Bèlgica, va ser sí. El teu primer destí, no?
1: Sí, sí.
0: A Bèlgica.
1: Sí, i va ser també coincidències en aquests cursos de segon, a Israel, juntament amb l'altre profe, José Manuel Zaragoza, bueno, per coincidències van... En aquest moment, el professor Simon Díric havia guanyat... N'hi ha un concurs molt, molt important, que és el del Dinant, on es va inventar el saxo, que es fa cada... És com les Olimpiades, es fa cada 4 anys. I és, bueno, el top. I
0: és més important que el d'Andorra?
1: Sí, clar. Sí. Sí. L'Andorra avui en dia ja està en un nivell molt, molt, molt important, però este sí, este és la...
0: El top.
1: El top, és la base, no? I en aquest moment, el professor Simon Díric, que acaba de posar els estudis a París, al conservatori, i va guanyar el premi. Entonces, en aquest moment, pues, claro, una vegada guanya el premi, pues, la gent pues, el busca, no? I, i al final van coincidir, no? I el van convèncer de que poguera vindre a fer una masterclass al Conservatori d'Alacant. I quan va vindre, ell també començava en aquest moment a fer classes en el Conservatori de Brussel·les. I juntament amb un company que estava en Raül, que t'ha comentat abans, pues acabem la masterclass i molt bé, ostres, pues, joder, el que heu tocat està bé i per què no se'n vendríeu? Perquè potser n'hi ha un conveni Erasmus en Brussel·les, però no ho sé, ho han de mirar, tal, per què no ho tramiteu o ho mirem, no? I se'n veniu allí i, bueno, com comencem una nova etapa i una experiència. I a partir d'ahir és quan...
0: I te'n vas cap allà.
1: Sí, va ser en un Erasmus.
0: Sí, sí, sí. Vale. Quant de temps vas estar?
1: Un any.
0: Un any vas estar.
1: El primer Erasmus.
0: I aleshores n'hi ha un moment que decidisses participar en un concurs. Un concurs conegut que fa unes setmanes darrere estava fent-se, sí. En el mes d'abril, no? En el mes d'abril, que és el d'Andorra. I vas tocar esta peça.

0: Te'n recordes, no? Sí. Quina edat tindries?
1: Això va ser justament a l'acabar el superior.
0: 2014 tinc jo per a ser apuntat.
1: Sí, 2014. Vaig acabar el 2013 o 2014.
0: 2014. Este Andorra Internacional Saxofón...
1: Sí, me'n recordo, perquè va ser el primer.
0: Este va ser el primer?
1: La primera edició. Ja fa uns quants anys que va fent-se.
0: Jo sé que està que en el mes de març-abril sí. Està fent-se.
1: Sí.
0: Perquè un fill de Manuel Mondejar, no sé si
1: sí,
0: el coneixen.
1: Sí, Mondejar, clar, el director.
0: El director.
1: De la banda Muro.
0: Jo volia tocar-li el... Correcte. Al fill, i va dir, de moment no el molestes, que està ahí.
1: Correcte. Tot... Sí, sí, va començar per això, una edició que pintava molt bé, però que era sí. La primera com a experiència per a ells i per a tots. Ja fes, va ser una edició molt, molt nacional, concursant de França, però ara s'ha convertit en un terreny sí. Internacional que claro, venen de tot el món.
0: Correcte, és així.
1: És un...
0: I l'experiència va anar bé?
1: Sí, va ser la primera edició i també dels primers concursos que jo feia així a nivell més mm-hmm. internacional. No va estar mal, content, no vam arribar a la final, però sí que van quedar...
0: Però és que saxofonistes sou molts també, igual que flautistes, no?
1: Sí, sí, claro.
0: Tenen una pata a una pedra i apareixen per ahí i dius, és complicat. Sí. No sé quanta gent es presentarà ara mateix a este concurs, però segur que són
1: muntó. I tots és que perquè hi ha molts concursos com aquests que fan ja una preselecció en vídeo i tal, que ja pots quedar-te en casa, no fa falta ni que vagis. I saps amb qui vaig anar?
0: Tingui.
1: En David.
0: En David Castelló? Sí. Ahir es van conèixer o ja es coneixien?
1: No, ja es coneixien, però ahir van coincidir en el primer concurs.
0: Anda!
1: I en Raül també, el meu company, que sí, sempre sí, sí, que sí. Anaven en paral·lelo, però just també en David.
0: Estàveu destinats sí. A formar ixe 3+1. Bé, continues formant-te, mm-hmm. fas màsters, fas tesis doctoral, i ixa inquietud en un músic mai ha de parar.
1: No!

0: Això és fonamental, és la base. Jo sempre dic que n'hi ha tres, quatre potes, no, que tenim que tindre ahí, o pilars fonamentals. Una, la interpretació, evidentment. Què passa? Que tots molt volem dedicar a la interpretació, però un instrument com el nostre, pues, és molt important, però, clar, nosaltres no tenim la sort de poder tocar en una orquestra. Sí, una vegada. Tant en tant, però no de manera...
1: No és un músic de plantilla.
0: Claro, no puesto fixe. Després, pues, bueno, estan les bandes municipals que també fan una labor molt important que es pot accedir, però la veritat que a nivell d'interpretació, pues, viure només exclusivament de la interpretació és difícil, sí. I en els temps que correm, no? Després, què tenim més? Tenim la investigació.
1: Sí.
0: Malauradament, pues, viure de la investigació i en el nostre camp...
1: De què vas fer la... És una curiositat. De què vas fer la tesi?
0: La tesi és tot d'aquest projecte, de 16. Ah! Claro.
1: D'ahí naix?
0: Clar.
1: Doncs anem ahí.
0: Després.
1: I aleshores, què t'agrada més? Suposo que aniràs tot. Tocar o la pedagogia?
0: És que, claro,
1: és difícil,
0: és difícil. El que estava comentant, hi ha tres, quatre pilars, no? La investigació, la pedagogia docència, la interpretació, ¿vale? I després encara n'hi ha un altre que això sí que el tinc una miqueta més descuidat, però seria un poc la improvisació, la composició.
1: Sí.
0: ¿Vale? Jo sempre ho compare com al final com cuinar, no? Com l'art, és un art culinari, no? Com comences a cuinar? Pues li preguntes a ta mare, a ta abuela, a qui siga de la família, no? Com faries una paella? I te ho expliquen. Molt
1: eres
0: bé.
1: Bon cuiner, ja que parles. Aquesta... Es defens?
0: Sí.
1: Què dius, Lluïssa? Sí?
0: Sí, sí.
1: Sí que és bon cuiner.
0: Home, tinc la sort que la família, l'abuela i la mama, pues...
1: Sí.
0: Tu primer comences, no?, preguntant això, i comences el teu experiment fent poquet a poquet, al final, pues, no?, tu aprens a cuinar. Sí. Un altre escaló, no? Un altre nivell. Però quan ja saps cuinar, doncs, després què fas? Intentes ensenyar-ho a algú, a la teva parella o a algú que el pregunta. I ja, per últim, al final experimentes un poquet, no? Ja no fer una paella, sinó fer un altre tipus d'arròs, i vas experimentant. Al final, doncs, tens que tindre tot uns vèrtexs, no?, oberts i uns fronts per no sols dedicar-te a la interpretació, sinó també a la docència, a la pedagogia. I perquè una cosa és fer-ho tu, però i com fas... entendre.
1: Correcte.
0: com s'ha de fer.
1: Això és molt important, perquè n'hi ha molts instrumentistes, professors, que a l'hora d'explicar aquestes dificultats que passa un alumne, no? Igual si no ho passa per...
0: Claro. Una cosa...
1: Si no passa per el cos, que jo sempre dic, ensenyar-ho és complicat.
0: És molt complicat. Sí, perquè això es fa així, doncs. Com és així, no? Aleshores, tens que haver passat, no? Tens que tindre aquesta vivència, a voltes molt, molt dura i molt sacrificant, no? I a voltes dius, ostres, perquè a mi em passa això, no? Però a voltes jo també... I és un poc el que neix el projecte, no? A voltes he tingut parts, moments en la meva vida on no passes per un bon moment o no saps gestionar-ho. Entonces, però això també el fa aprendre, no? I després... poder-ho compartir i fer que l'alumne, no, el que tens, a qui estàs explicant-li, ho puga entendre. Perquè, clar, al final, el que estàvem parlant abans, internament, som instrumentistes de vent, però internament es passen moltes coses.
1: Sí.
0: No? Des de naix la respiració fins a que passa per l'instrument. Entonces, i no tenim la sort de poder veure's internament.
1: Correcte. Jo sempre dic que el que passa per el cos... és el que tinguem que observar. I tu estaves dient, i explicant molt bé, que uno aprèn d'aixes moments difícils, que no sap el perquè, que no n'hi troba ningú sentit, i el temps és el que li dona el sentit.
0: Correcte.
1: És el temps. I ahir és on comença tot a dir, i per què a mi em passa? Igual a l'altra persona no està passant-li. És així.
0: Però això és una miqueta com anar a aquest projecte.
1: Doncs ara anem a entrar, a explicar este projecte, d'esta metodologia, però primer escoltarem un tema d'un CD, que ja m'ho explicaràs l'any passat, el va llançar així, de 3+1 saxofon quartet.

0: Estem parlant en l'Eladio Sellés, un alcoià, que ha vingut a explicar una metodologia que jo vull saber els inicis, és a dir, quan vas conèixer aquesta metodologia, si ja n'hi havia informació d'aquesta metodologia, Breaking Sacks, i quan comences a... per acalfar-te el cap en tot això.
1: Val, el tema de lo que estem parlant de la investigació, pues, bueno, sempre he tingut curiositat, pues, en altres àmbits on potser més de la part històrica del nostre instrument, o per, quan es va inventar, quines peces hi havia, tot això sempre ha estat al meu cap, no? De fet, quan vaig acabar el grau superior, pues, ja vaig fer una investigació a la part històrica. Mm-hmm. Vam parlar i també publicar moltes coses, articles de la part històrica del nostre instrument, sobretot també centrat en la part de la ciutat d'Alcoi, que també hi, bueno, podríem parlar, però bueno, sí, no és el que ens avui aborda. I què passa? Que quan el que estàvem comentant abans de tots els concursos, aquesta part, no, més competitiva, quan acabes els estudis superiors, doncs, bueno, és evident, ara què fem, no?
0: Sí.
1: Sempre és el gran què que els estudiants, quan acaben aquesta etapa...
0: Que ara... tinguem sempre moltes ganes d'acabar.
1: Sí, però i ara què?
0: Però després és, i ara què?
1: I ara què, no? Comences a fer un concurs, comences a fer una prova així, una posició allà, un altre concert, però clar, al final comences a aglutinar molta informació, molta condensació ahí, amb una càrrega important, tant física com mental,
0: sí,
1: sobretot mental, perquè al final la part mental, emocional d'un músic està estudiada, però encara ni...
0: Està estudiada, però no està estudiada tot el que... no tinguin tota la informació.
1: I sobretot que en les etapes de professional, elemental, professional, superior, tampoc ens acaben d'explicar.
0: No, és que quan comences, i això sí que anem a dir, quan comences... El que fas és tocar.
1: És el més bonic, però, clar.
0: Tocar tu, et poses a tocar. Quan més notes fem,
1: millor. Més ràpid, millor.
0: Millor. I eixa part psicològica.
1: Mental, no? I claro, no està abordada ni profunditzada, i és com un tenista, com un deportista d'èlit.
0: Igual.
1: El preparen, no? Mm. Tu en este partit no vas a guanyar-lo, perquè vas a jugar contra el millor i no vas a guanyar-lo, però... Això serà un aprenentatge per al següent, no?
0: Correcte.
1: I al final, i avui t'has lesionat, pues mala suerte, no?
0: Sí.
1: I però anem a treballar psicològicament perquè el teu cos ho puga resistir. Claro, nosaltres, quan arriba ahir i perds un concurs, no passes una fase, al final el teu cap es col·lapsa i dius, així, què passa?
0: Sí.
1: I comences a trobar-te en aquesta part interna,
0: sí,
1: i dius, vale, a veure, centrem-se. Per què no passes? Perquè, no? Què ha passat, a part de la part... Perquè tu li dediques, com tot, no? Professional, li dediques moltes hores. ¿Vale? Tu estàs en un quarto tancat i 8 hores. 4 de matí, 4 de vespre.
0: Sí.
1: Per dir un número, no? Però,
0: no, però estàs explicant molt bé.
1: I al final és quan dius, ostres, vale, centrem-se. Què ha passat així? No ha passat per això, per allò. Vale. I el dones compte que dius, ostres, però si així tinc un rat llarg recorregut i una base que a lo millor no és la que tocava.
0: Sí.
1: Val? I comences a trobar-te en tot este procés respiratori,
0: sí,
1: que parlàvem abans, i dius, ostres, pot ser que això siga un dels principals motius,
0: sí,
1: que no estic acabant de gestionar correctament.
0: Mm-hmm.
1: I ahir és on comença tota aquesta investigació. Dic, ah, vale, ahí està el problema. Pues anem a veure què podem, no, solucionar, o quina part, no? Pues això, sempre en els concursos o en totes aquestes parts més competitives, pues sempre tens nervis, evidentment, gestionats d'una manera correcta, pues són, es poden durar endavant, però si no, pues ja comencen ansietats escèniques, pors escèniques...
0: I n'hi ha molts músics que es queden per camí.
1: Correcte. Que lo millor en una altra base, o en una altra manera d'explicar, o una altra manera d'entendre, no sols la música, sinó la part, esta part més psicològica, pues haurem pogut solucionar molts dels conflictes mentals que poden tindre. Que avui, per sort, he de dir que avui en dia n'hi ha molts especialistes,
0: sí,
1: val? Segurament ja han passat per ací.
0: Però encara, encara queda.
1: Però és un problema de base.
0: Sí, encara queda, perquè jo que estic en professional, encara queda.
1: Claro, perquè
0: queda molt.
1: Hem de fer entendre això al sistema, no? Un sistema, pues, que fa quants anys que porta, no, el sistema educatiu. Val? En les seues matèries que, val, està escrit i està...
0: Sí, que podrem canviar del pla 66 al pla LOCSE, al pla... Però seguim igual.
1: Claro, quantes matèries n'hi ha que...

0: s'encarreguen de la salut mental o de la salut corporal del músic, no? I al final pues, som esportistes d'elit, no?
1: Sí.
0: I tenim aquestes necessitats, no només interpretatives, sinó també corporals i mentals.
1: I aleshores, tu quin diries que és l'objectiu principal d'este Breaking Sacks? Bueno, el principal.
0: El principal, pues, això, arribar als tots els punts que arribar de conservatoris, escoles, poder compartir el que a mi m'ha passat i el que he considerat una metodologia, que al final metodologia és per posar-li una etiqueta, no?
1: Sí, però al final
0: jo no he inventat, aquest procés, sinó simplement el que he fet és recopilar de molts processos o sistemes que funcionaven o que he vist que funcionaven en un recull d'experiències i un recull d'exercicis i de maneres d'entendre-ho per a poder que la gent, quan ho agarre i quan li ho explique jo, sobretot quan vaig als conservatoris, a aquestes masterclass, que evidentment, el que sempre dic, d'un moment, d'una classe d'una hora, evidentment no, això és... Però sí que és com, no? Com la semillita que anem poquet a poquet i que vaig expandint-se i d'ací uns quants anys, pues, ojalà, ostres, allò que em vas explicar, que va ser com una pinzellada,
1: correcte,
0: però me'n recorde i tots aquests exercicis que m'has pogut ajudar, no? pues m'han funcionat. Val? Perquè això no sols és que jo ho explique. També hi ha una pàgina on està tot recopilat. Vale? I és totalment gratuïta, perquè jo el que vull és que poder ajudar. Entonces, l'objectiu és ajudar i compartir.
1: Correcte. És molt bonic el que estàs dient. Aleshores, tu tens una pàgina, jo he entrat ahir,
0: sí,
1: i està la metodologia explicada per fases.
0: Sí. Al final, el que ha sigut és estructurar un poquet la manera de com, quan agafem l'instrument, què hem de fer. Què passa? Que com comencem sempre, no? Però això, l'instrument, directament.
1: És a dir, tu treballes, per exemple, la col·locació corporal, la respiració, el diafragma...
0: Correcte.
1: Tot això vas per fases explicant.
0: Explicant i fent entendre, no? Que al final necessitem tot este procés més que fer notes, val? Tu eres director de banda, no, Imma?
1: Sí.
0: Quan vas a la banda, què estan fent?
1: Quan entra la banda.
0: Al local d'assaig.
1: Estan calfant, a la seva manera. Va. Fent notes...
0: Però aquí no has vist de ningú que està treballant la respiració.
1: Ningú de tots.
0: O posant-se un poquet la caire al puesto, o posant-se una col·locació corporal, treballant una postura...
1: El normal és arribar... De fet, jo que vaig assajar com a flautista, també faig el mateix.
0: Okay, sí, sí.
1: Cafe, monte...
0: I
1: pa camunt i pa cavall...
0: Pues això,
1: a sova.
0: Pues lo que passa, que això passa a la banda, passa a Mateu, però també passa als alumnes. Avui dia pues, tenim la mala sort, no?, que portem unes vides estressants i de poc temps i moltes coses a fer, i els alumnes què passa? Pues que agarren, toquen, vale, pues ja està. Però això no
1: ja,
0: és...
1: Això ja va, claro, això ja va, ja està.
0: Ja està, no. Ara n'hi ha que fer una bona base, una bona base respiratòria. Entonces, el que jo he fet és estructurar pues, tots aquests exercicis, pues, un poquet d'exercicis de respiració, un poquet d'exercicis corporals, treballant sobretot en aparatos respiratoris, val? Que això també és important. Val? Hi ha una sèrie d'elements, aparatos respiratoris, molts d'ells que no són a nivell... que s'han dissenyat a nivell instrumental o per les nostres necessitats, sinó que també les hem anat agafant d'altres especialitats, com de deportistes d'èlit,
1: sí,
0: val? O gent que fa apnea. Val? Entonces, ells treballen una sèrie d'aparatos que nosaltres, pues, poc a poc, hem anat... Nosaltres, perquè jo, pues, el que he vist i he recopilat, però això porta dels...
1: N'hi ha un aparell que tu tens per allí que es diu l'Ultra Breath.
0: Sí, l'Ultra Braid. Bueno, hi ha una quantitat avui en dia d'aparells que potser no s'han dissenyat en un fi metodològic musical, sinó que s'han dissenyat per a un fi esportista d'èlit.
1: Sí.
0: Val? I que, però que són, això no s'ha inventat ara, això porta des dels anys 70, 1970, en Amèrica.
1: L'especialitat que més treballa tot el tema de la respiració és el cant.
0: Correcte, perquè ahir sempre el que dic jo és la piràmide.
1: Sí.
0: Primer estan els cantants, evidentment, perquè si no és el cos. Ja...
1: Que és l'essencial de tot, sí, és la respiració.
0: Després estan els de metall,
1: correcte,
0: que és un poquet on agafo jo tota esta, bueno, del cant i del metall, perquè això el que estava comentant, des dels anys 70, a Amèrica, els instrumentistes de metall, sobretot, pues, quin instrument té que

0: que he de treballar. Quin és el més gran del metall? Pues la tuba.
1: Sí.
0: Tots els greus, no? Uh-huh. I després ja pues, estem, per desgràcia, estem ahí, la ben fusta, que com tenim tantes possibilitats, i avui en dia n'han tantes recursos, no? Tantes boquilles, canyes de plàstic, sí, de no plàstic, passa l'aire i ja està.
1: Correcte. Estem parlant en l'àdio d'un tema superinteressant. Abans hem escoltat un tema del CD de 3+1, del Jazzejant, i ara escoltem un tema anomenat Tango Club.

0: Estem parlant en l'àdio, com he dit, Cellers, i estem parlant d'una metodologia Breaking Sacks. I estem parlant de la importància que té l'aire. És la base. És la base de tot.
1: Si no, ens morim.
0: Correcte, és la base de tot. N'hi ha algun exercici, per exemple, que pots explicar ara fàcilment per la gent que està escoltant-nos, de dir, si feu aquest exercici diari, podeu fer-lo, és fàcil de fer. Un exercici facilíssim.
1: Jo sempre comence en el mateix, per exemple, agafar lentament, escoltant música o el que vull, tancant els ulls, aire per la boca en una posició vocal, o després tranquil·lament llancant per el nas i a l'inversa. Però això és molt bàsic. Val? Sempre està demostrat que, clar, quan fem aquest procés d'agafar, soltar d'una manera adequada, pues, totes les nostres costes vitals es relaxen. Això no, està inventat i ja està demostrat. El que passa és que, sobretot en la música, el que treballem és agafar, soltar, i sobretot treballem en altres elements que són la resistència.
0: Sí.
1: Val? Aleshores, el que treballem sobretot és en aquests exercicis, o el que jo proposo són exercicis amb uns patrons musicals, que al final és la música.
0: Sí.
1: Val? Que tinc que durar una frase que dura quatre compassos en redones. Què fem? Treballem exercicis amb metrònom, agafem en quatre, mantenim, soltem en quatre.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: és a dir,
0: sí, sí.
1: Qualsevol patró d'aquestos pot, simplement imaginant-se quatre pulsacions en metrònomo, evidentment, doncs, quan més lentes, doncs més difícil és, agafar i soltar. Sobretot el que vull dir que la gent es quedarà en el procés d'agafar i soltar aire.
0: I això provocarà que tinguis més capacitat pulmonar, però sobretot que estaràs més relaxat.
1: Correcte. Tot això, el que a mi m'ha ajudat a entendre, uh-huh, és una, que puga, evidentment, a nivell musical, els frasejos ser més, tindré més capacitat,
0: uh-huh,
1: que al final, pues, s'ha de treballar. Cada un de nosaltres tenim unes masses pulmonars, no?, unes capacitats, i que les hem de treballar. Es poden ampliar, sí, no es fa de la nit al matí. Això és un procés que són hores, i per això és el que vull que entengui la gent, aquest procés, no?
0: Sí.
1: És que faig dos redones i ja està. No, això s'ha de fer de manera constant i sistemàtica. D'això tracta la metodologia, fer una cosa sistemàtica i constant. Aleshores, si treballem això i tenim present, pues, que podem augmentar la capacitat pulmonar, i sobretot tenint en compte els elements que el propi instrument,
0: sí,
1: podem fer d'elements de resistència,
0: sí,
1: pues, augmentarem, guanyarem, les nostres costes vitals evidentment baixaran, i tot això farà que al final, quin és l'objectiu? Quan aprens música, som músics, fer música.
0: Sí. Correcte.
1: Tot això està al servei
0: disfrutar,
1: de la música. Disfrutar.
0: Deixa, disfrutar. Quan acabes i dius, és que no he pensat en res, estic disfrutant.
1: Correcte. A lo que antes no em passava. Quan
0: correcte.
1: Quan vaig a aquesta etapa que t'ha comentat abans,
0: sí,
1: tot eren coses, pensaments, nervis, ansietat, por escènica, no disfrutar.
0: Jo crec que el que estàs explicant és importantíssim, perquè això crec que ho passen la gran majoria,
1: clar,
0: dels músics, de no dir tots els professionals, sinó la gran majoria dels músics.

0: d'eixa etapa de... És que no estava disfrutant.
1: Correcte.
0: Però... I arriba un moment que tens que canviar el xip, perquè el que tens que fer és disfrutar tu i fas disfrutar a la gent.
1: És l'objectiu, fer música i compartir-la, no? I això, pues, lo que dius, comentes, malauradament, pues, els alumnes, això els passa, no? No?
0: Sí.
1: Qui vol tocar? No, no, jo no, perquè em posa nerviós.
0: Sí.
1: No, no, jo no vull anar a aquest concurs. Mira, aquest cada setmana ha sigut el concurs de la Llosa,
0: sí,
1: de joves intèrprets, no? Hem passat 50, jo estava en el tribunal, i passat 50 joves intèrprets, no? I, claro, pues, això ho veus, no? I dius, però n'hi ha algú que tenen aquest control de l'escenari, de fer música, de compartir-la, i d'aquest domini respiratori,
0: sí,
1: val? I d'aquest control, i n'hi ha altres que, pobres, pues, sí, dius, que ara no, n'hi ha algú que es posa a plorar, no vol així. Per què? Pues perquè potser ahí està el problema, no?
0: Sí.
1: I això és el que, gràcies a tota aquesta metodologia que he anat, pues, fent, no? Recopilant, pues, ojalà la gent ho poguera agafar i compartir, i evidentment, perquè està demostrat, tot això no és que jo, porta molts anys, i jo el que he fet és recopilar-ho i demostrar-ho en una tesi doctoral. Val?
0: Correcte. No és... Aleshores, tens la pàgina, que allí poden entrar,
1: sí,
0: i voreu, és el, sí, teu nom, la diosa Celles Navarro.
1: Breaking Sax, tot...
0: Tot està explicat, i també n'hi ha classes que també dones online.
1: Sí, després, no, pues, dient que si és online o classes particulars, o sobretot el que em dedico molt, sobretot és en el tema de compartir-ho en escoles o sobretot en conservatoris professionals,
0: sí,
1: que,
0: sí, sí, sí, sí, sí,
1: en jornades de masterclass o de setmanes culturals, pues, em busquen per poder fer un taller i poder almenys conscienciar a este alumnat tan jove de les problemàtiques, no? I què podem millorar.
0: Correcte. Mira, has eixit tu al camí, has dit del concurs de la Llosa, i sé que estàs vinculat, tens projectes en S'Enganxa.
1: Sí.
0: Què és el que fas allí en S'Enganxa? Com col·labores en aquesta fundació?
1: Fem el que podem. Però és un amor mutu, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Amor com amor se paga, no? Clar, que quan jo faig tota aquesta tesi doctoral i aquesta investigació, pues, al final ho acabes, no? I pues, com, mm-hmm, malauradament, moltes tesis doctorals o moltes investigacions al final acaben en un caixó.
0: Sí.
1: I ja està.
0: Com moltes composicions.
1: O també com composicions, no? I clar, què passa? Quan acabo jo tota aquesta investigació, dic, i ara què puc fer? Si es queda en un caixó, pues bé, pues ja tindria el títol, tal, però que això no aporta res. El que vull és compartir, no? Aquest objectiu que parlàvem abans. Aleshores, comença tot el procés, que és el resultat, no? Este Breaking Sax, no? Un procés molt casolà, mm, val? Que d'això també m'agradaria fer consciència, no? Que els joves avui en dia tenen moltes facilitats i moltes coses i molta tecnologia, però a vegades es queden col·lapsats. I ara què? No, ara què? No?
0: Sí, pues buscar, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Buscar recursos. Això, este producte és 100% casolà. La pàgina web me l'ha feta jo.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Tot ho va fer jo. Menos el logo que me van fer... Pues...
0: Mira, estàs recordant-me que de vegades jo dic una frase als alumnes, es dic una frase de dir, la música està al servici. No està per dir, què bo soc jo, no?
1: Clar,
0: està
1: clar.
0: Al servici. És a dir, què faig jo no soc?
1: Compartir-ho.
0: Compartir-ho,
1: com?
0: Si no ho sap...
1: I vaig dir, pues... Puc fer un, què puc fer? Va, pues tenim les xarxes socials, Facebook, tal, Instagram, vale, pues això, crea un compte, un logo, i comencem a compartir. Després, una pàgina web, pues, tampoc és que sigui un crack de la informàtica, però bueno, els recursos més o menys que tenia,
0: sí, sí, sí, sí,
1: pues,
0: sí,
1: vaig a fer 4 fotos, un, sí, logo, i ahí està tot, i comences a posar per aquestes investigacions, aquestes articles, aquestes exercicis, pues, que estiga tot ahí. Faig alguna entrevista a professionals per parlar, sobretot, la base és la respiració i la tècnica respiratòria. Val?
0: Correcte, és així. Bueno, estàs en S'Enganxa,
1: i
0: que allí fas alguna màster,
1: claro,
0: no?
1: A partir d'ahí és quan entra en un poc... Claro, jo coneixia S'Enganxa, coneixia Luismi,
0: sí,
1: Lorena, Alba... I dic, què podem fer? Pues bueno, jo dic, necessito un poquet més de suport a nivell del projecte, no? Pues que tinga un poquet més de visualització o que, sí, m'ajudeu a compartir-lo. I és quan comença un poquet el vincle, no? I a partir d'ahí, pues, ens ajudem. Quan ell...
0: Correcte.
1: Pots ajudar-me en això? Pues jo, encantat.
0: Correcte.
1: I a vegades al revés. Per favor, Luis, ajuda'm en donar-li un poquet de difusió o compartir això. I al final, pues, s'ha creat ahí un vincle molt, molt especial i molt, molt important, i ens ajudem mútuament.
0: Correcte.
1: I ahí estem, mano a mano, pues, quan ell necessita, ahí estem.
0: Estàs escoltant el que està sonant?
1: Sí.
0: Això és la nova.
1: La nova, també.
0: Colme.

0: Està sonant el quartet 3+1. 3+1 sí, saxofon sí. Quartet, que l'any passat vau llançar un CD, Jazzejant, i quins projectes teniu per en el quartet? És a dir, teniu alguns concerts?
1: Sí, mira, la setmana que ve, el dia 30, tenim un concert en el Gemesí. I després d'aquest estiu també tenim un concert a Planes.
0: Sí, perquè també allí fan un festival o fan una escola d'estiu,
1: sí,
0: no sé què és.
1: Sí, la primera edició, el mateix, juntament amb la S'Enganxa Fundació i un resident de Planes, que és el Bruno, de l'Oboe, pues, han muntat una primera edició de música a l'estiu, on hi haurà pues, classes, hi haurà masterclass, parlarem també, hi ha una ponència, bueno, un taller que faig jo de la respiració, també per compartir-ho.
0: Tens els dies que són de juliol?
1: Sí, del 15 al 18.
0: Del 15 al 18, a
1: Planes.
0: Planes,
1: de la Baronia.
0: Està ja en les xarxes
1: sí,
0: i ja està.
1: Sí, i en la web i tot, perquè es puguen apuntar. El mateix, jovens, de ben fusta,
0: sí,
1: compartir, viure un estiu una miqueta diferent, allí, un poble encantador, i res.
0: I a més és molt bonic.
1: Molt bonic. De matins, classes, però després algun taller diferent, per exemple, de la respiració, i per les nits, concerts.
0: Correcte.
1: Aleshores, el primer dia inaugurem tot este festival, el quartet, 3+1, i l'últim dia tocarem de solistes amb la banda, els profes, i bueno...
0: La banda de Planes?
1: Sí. També.
0: Molt bé. Després de tots aquests anys que portes... Què és el que continua motivant-te abans d'acabar? Perquè estem ja acabant.
1: Ja
0: has vist que rapidet? Que rapidet.
1: Pues bueno, el que t'ha dit, fer música,
0: sí,
1: compartir-la, fer-la, participar d'això dels alumnes, de compartir vivències, i bueno, espero que siguin molt més anys ajudant, no?
0: Sí.
1: Ajudant, investigant, tindre aquesta curiositat musical, no sols per la part instrumental, sinó per tot, música.
0: I ja que ha vingut ta mare, que està ahí al costat, callaeta, quin paper han tingut fonamental els teus pares?
1: Pues
0: perquè n'hi ha que donar-li aquesta importància a molts dels músics que han aconseguit seguir estudiant,
1: clar, clar,
0: la importància que han tingut els pares.
1: Home, són els pares número uno, és el suport dia a dia, no? Són els que t'ajuden i els que el donen els mimos, no?, quan cal, però els que posen un poquet a voltes quan, no?,
0: sí,
1: la guia eixa recta, no?, que dius, no el desvies d'ahir, ves per ací, ves per allà. I és que en el moment és difícil, doncs, evidentment, no?, el posen molta estima i el que t'ajuden a, no?, al final, ells fan tot per tu i, bueno, tu intentes...
0: Pots dir alguna cosa, Luisa, o no pots dir res?
2: No, sí.
0: Perquè estàs emocionada i aleshores no sé si pots dir...
2: No, sí,
0: el
2: que vull,
0: No, és a dir, que sou fonamentals, home, sobretot
1: clar,
0: a l'inici.
1: És
2: que és una carrera molt pesada.
1: Sí. Molt llarga.
2: Que la gent no ho entén. Diuen, música, estudia.
1: I què
2: més? Diuen, música, estudia. Jo
0: això ja... anem a canviar, aquesta frase, ja. Jo crec que ja toca
1: sí,
0: canviar,
2: I, bueno, música, és que és xiquets, de xocoteig.
0: Sí.
2: Tenen que començar de xocoteig, no és de dir, jo acabo batxiller i me'n vaig a fer
1: claro,
2: medicina.
1: És un art, no? A més, com en la nostra família, no? Mon pare correcte, músic, el meu germà músic.
0: Correcte.
2: Sí, sí.
0: Un dia vindreu així, tota la família, a parlar de música.
1: Vull,
0: Sí, n'hi ha que vindre la família.
1: Clar,
0: és importantíssim,
1: sí,
0: és importantíssim. Estem escoltant un tema d'eixe CD Jazzejant, All Friends, que
1: All
0: és vells amics, perquè realment, conforme tu anaves parlant, sou vells amics.
1: Som molt vells
0: amics. Amics.
1: I que en compartim molt i espero que compartim molt
0: més.
1: Fem molta música junts.
0: Doncs, Eladio, soles en queda... conèixer al baríton.
1: A Raül, correcte.
0: A Raül encara no el coneix, els altres sí.
1: Això és difícil de pillar, sempre té moltes coses.
0: Molt bé, però moltes gràcies per haver-me
1: vindrem un dia els quatre, també.
0: Sí, correcte. A veure si és de veres.
1: Correcte.
0: A veure si pugueu coincidir, que és complicat. Eladio, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: També, Luisa, per haver vingut així a acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies i una abraçada ben forta. I seguim en l'agenda.

I seguim en l'agenda. I tenim molts concerts. És que n'hi ha una activitat brutal així en la nostra terra, en la Comunitat Valenciana. Avui, des de la campanya d'activitats comarcals, la comarca de l'Alcalatén, i l'Alt de l'Alts Millars fan un encontre d'escoles de música a l'Alcora. I tot començarà en res. A partir d'allà, a partir de les 10 del matí. A l'Alcora. Avui també, des de la mateixa campanya d'activitats comarcals, cinquè encontre d'escoles de música del Baix Maestrat. Avui, tot el dia, al poble de Benicarló. Seguim viatjant per la Comunitat Valenciana i avui també, i dins de la mateixa campanya d'activitats comarcals, encontre de bandes juvenils de l'Alt Palància a partir de les 6 de la vesprada al centre de majors del poble de Caudiel. I se n'anem cap a Alacant i la Unió Musical de Benidorm celebra avui el 13è Festival de Música i Família que fa la banda juvenil de la Unió Musical de Benidorm. Serà avui, en una horeta, a les 11 del matí, al Saló d'Actes de l'Ajuntament de Benidorm. I tornem cap a València, i avui també, dins del 8è cicle d'orquestres CaixaBank, any o temporada 2025-2026, concert de l'orquestra de Casino del Casino Musical de Godella, a les 7:30 al Teatre Capitolio de Godella. I no us penseu que anem a acabar, perquè encara no s'acaba. Avui també a la Casa de la Cultura d'Alfàs del Pi, concert per l'Orquestra Camerata Virtuosi, organitzat per la Societat de Concerts de Música Clàssica d'Alfàs del Pi, a les 8 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Seguim. La Societat Musical Santa Cecília de Requena, avui a les 7 de la vesprada, l'Auditori de la Societat Musical farà un concert anomenat Precertamen per anar calentant motors de cara al Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València. I acabe recordant que la Societat Musical La Lira de Quatretonda avui li rendeix, que ja ho han parlat, homenatge a una gran figura imprescindible de la nostra música. Fa un homenatge a José María Baixa Torres, a les 7 de la vesprada, al Centre Social de Quatretonda.

Bueno, amics i amigues, fins ací hem arribat el Fem Banda d'avui. Esperem que vos hagi agradat, que vos hem fet companyia, que vos ha... espero que vos hagi arrencat un somriure, que és el que més m'agrada. Segurament que enganxar-me, conforme m'enganxa, segurament que s'haureu rist. Ja és important. Que gaudim del dissabte. Moltes gràcies per estar així escoltant-nos. Vos deixo escoltant este tema que l'heu escoltat abans, Veig Amics, interpretat per Tres Mesos Saxofon Quartet. Recordeu, si la vida vos desafina, escolteu Fem Banda i canteu més fort, que tot anirà millor. Fins demà a les 7 del matí. Vos espere.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Ui, dinem, iaia!
4: Què diu, què, què?
3: Ai, per favor, que algú posi una coma, que si no es menjarem la iaia. Ui, dinem, iaia.
5: Molt millor.
2: Per fi, ara sí.
6: Que estan les mares patint, saps?
3: Moralitat. Una coma pot salvar la vida d'una iaia. Quan es fa servir la coma?
7: No ho sé.
3: Per a separar elements d'una numeració. He comprat taronges, cebes, tomates i bajoques al Mercat Central. Per a marcar incisos i afegits en un enunciat. Nelo dels 5 cèntims, que sempre fa broma, avui no ha vingut. Un altre cas amb vocatiu.
8: Tira-li, enxufa-li.
3: Sense córrer, Nelo.
9: Cuidao!
3: Un altre cas és quan somet un verb, però la frase igual s'entén. Jo vaig a Morella, punt i coma, tu, coma, a Xàtiva.
10: No ve a Xàtiva perquè ma mare no vol.
3: I quan no posem coma?
11: No tinc ni idea.
3: No posarem coma entre subjecte i verb. Els alumnes, coma, van arribar tard, estaria malament.
12: Fatal, filla.
3: Cal escriure, els alumnes van arribar tard.
13: Molt bé, molt bé, estupendo.
3: Tampoc no posem la coma entre verb i complement directe. En l'ordre lògic de l'oració no posem la coma. He vist coma, el teu germà, estaria malament.
14: Molt mal està tot.
3: Cal escriure, he vist el teu germà, tot seguidet.
14: Clar que sí.
3: Per tant, coma. La coma no és un element decoratiu, sinó que té les seues regles.
15: Al final mos tindrem que acostumbrar.

0: Fins a la pròxima llengüeta. Adeu.
1: A Punt Ràdio.
2: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
3: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Tots amb el Castelló. Partit decisiu per a l'ascens a primera divisió front l'Osca. Amb Josep Lluís Gual i la llegenda albinegra Emili Sierte. A més, la final per l'ascens a la Lliga Asobal. En directe, des del Port de Sagunt, els partits de promoció d'ascens a segona federació. Llevant B, Villarreal C i Atlético Saguntino, la Nucía. I la gran final per l'ascens a Lliga F entre el Villarreal i València. Tot en directe. Este diumenge, des de les 12 del matí, amb tot l'esport al Punt a Punt.
4: Nova temporada de Terra de Bous. L'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
5: Cada divendres, Terra de Bous, amb Germà Estela.
6: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyones a les dents.
5: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
7: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
8: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura, i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en este dissabte 23 de maig de 2026. Un dissabte en què se mos ha quedat un poc... en fi, un sabor agredolç de la derrota de València Bàsquet ahir en la Final Four, i ara parlarem d'això també. Abans, saludar a los nuestros colaboradores habituales. Jota González, ¿cómo estás?
9: Muy buenos días, Donís, aquí estamos.
8: Manuel Andrés Cerapico, ¿cómo estás?
10: Muy buen día.
8: Alfredo Esteve, ¿cómo estás?
11: Hoy fue un día maravilloso, fenomenal.
8: Maravilloso, ¿verdad? Dani Gallego, ¿cómo estás?
12: Muy buen día, pues súper bien. Un día más así, súper guay.
8: Muy buen día, muy buen día. ¿Qué te vas a decir? Muy buen día, pero habría sido mejor, Podría haber sido mejor.
12: Sí, es de veres,
8: sí,
12: es de veres.
11: Agridulce,
8: agridulce. Que estiguen hablando de que... Che, que demà tenim la final de... Que anem a ser campions d'Europa, que... Bueno, les coses venen com venen. Sumari i comencem. Precisament d'aquesta final del València Bàsquet, d'aquesta semifinal o participació en la Final Four del València Bàsquet, parlarem en Salva Gomis per a començar. D'estilisme capilar en Dani Gallego. Atenció, perquè encara que fora de l'espai habitual arriben les bandes de música, fora de cobertura. I parlarem en Òscar Guillem i de les coses que estan passant en la societat artística musical l'artesana de Catarroja. Parlem de cine i de Star Wars en particular, veritat, Manolo?
10: Sí.
8: De cine i de Star Wars.
10: De Star Wars, de Grogu. Saps quin és Grogu? Jo te vaig a parlar aquí.
8: Tu saps que li digué Chewbacca a Luke Skywalker?
10: No.
8: Sí, saps que li digué quan estaven ahí en l'escaleta de l'Halcón Milenario, se miraren en un moment tens que sabien que cap dels dos se n'anava a oblidar mai en la vida. I en aquest moment Chewbacca li posava la mà en el muscle a Luke Skywalker i li digué...
9: No te vayas, Zarapico, por favor.
8: Bueno, también parlarán de moda en Fora de Cobertura y acabarán en la primera hora hablando del plat valencià del día. Atención, porque la segunda hora, en acabando el informativo, ve cargar de cosas muy interesantes también. Parlem en Agustín Bravo, parlem en Rocky Star, que es el nuestro convidado especial del día, y el humorista Karim también estará en Fora de Cobertura porque ve a la Rambleta, a la ciudad de València. Això i més coses. Homenatge al Balleter, rànquing musical, lo habitual en Fora de Cobertura per a donar pas al Punt a Punt a partir de les 12.
7: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
8: Precisament parlàvem del bàsquet, de la Final Four, i d'aquestes derrotes que a voltes fan mal, i aquestes altres que deixen un silenci estrany, perquè el somni estava ahí, perquè el València Bàsquet havia arribat a una Final Four en fam, en il·lusió i en un moment en què

0: tota l'afició mirava cap amunt i ensomiava. Però el bàsquet, com la vida, no sempre premia el que més ho desitja. Salva Gomis, com estàs?
1: Què tal, companys? Com esteu? Bon dia.
0: Molt bon dia. Va ser ahir una part important d'aquesta retransmissió i d'aquesta forma de transmetre el somni als oients de Punt Ràdio.
1: Sí, en una temporada en la que, bueno, pues ja passarà el que passarà, València Bàsquet ja s'havia fet somiar. La temporada després de lo d'ahir continua sent excel·lent i continua sent històrica, perquè mai en la història de València Bàsquet s'havia arribat a una Final Four. És un camí llarguíssim, durant moltes jornades a l'Eurolliga, i també tenint en compte que competeixes en Copa del Rei i en Lliga CB. I bueno, pues el trajecte i el projecte també de València Bàsquet pues està creixent a una velocitat abismal, perquè bueno, pues ja te dic, arribar tan lluny no s'esperava, ha estat un regal, ha estat una sorpresa. És de veres que volíem més i que la il·lusió era, bueno, pues la d'arribar el més lluny possible, encara que bueno, pues no tenim experiència en aquest tipus d'esdeveniments esportius. Una Final Four, bueno, pues és semblant a lo que podrien ser unes semifinals, una final de Champions, fent la comparança amb el futbol. I normalment, bueno, pues els equips que tenen més experiència pues manegen millor aquest escenari, i en el cas del Real Madrid, bueno, pues és que tan sols un dels jugadors més veterans del Madrid, com és Sergio Llull, porta 11 Eurolligues. Vull dir, és que aleshores, bueno, pues la diferència era abismal, i València Bàsquet començava el partit en un primer quart bé, però després el Real Madrid pues es va imposar i te va, jo crec que, anul·lar en totes les teues principals característiques.
0: Mira, a mi m'ha vingut al cap, no te vaig enganyar, és tornar a somiar i fer-ho de manera molt intensa, però la final de París, del València.
2: Totalmente.
1: Sí, a molta gent, a molta gent.
0: Així l'estudi ho han pensat tots, Salva.
1: Sí, sí, perquè és el Real Madrid, perquè la il·lusió és la primera vegada, la inèrcia en la que arribes, perquè en aquell moment el València arribava millor que el Real Madrid, en este cas el València Bàsquet arribava millor que el Real Madrid, però arribes allí i ells estan tranquils, segurament han dormit absolutament a cama solta, perquè ja saben el que és això. Per a ells era una més, i per a tu pues eres nervis d'una primera vegada i una estrena, no? I quan, si no t'eix bé tot de primeres, pues ja comences a ficar-te nerviós, a eixir-te del partit i a precipitar-te en situacions que no, de normal no te precipites, no? I jo crec que és el que li va passar al València Bàsquet ahir, i sí, molta gent ho compara amb aquella fatídica final a París davant del Real Madrid, que bueno, pues la gent també se'n torna a València plorant i desilusionada.
0: Però tants paral·lelismes hi ha en aquella final, en aquella situació, que l'any següent tornarem a la final i anarem a Milà.
1: Sí, és de veres que tampoc acaba bé, però bueno, sí que és de veres que no es va afonar, no? El projecte del València en aquell moment. Pues en este cas jo estic convençut de que València Bàsquet, el projecte, va continuar sent ambiciós, que l'any que ve la intenció serà tornar a fer playoff. Arribar a una Final Four és molt complicat, però tornar a fer playoff en l'Eurolliga serà de segur un objectiu. I bueno, i també té més competicions el València Bàsquet, la Copa del Rei, la Lliga, això no ha acabat. Continua el València Bàsquet en la temporada regular a la CB, queden 3 jornades, després el playoff. Vull dir, això no acaba, no és temps per a plorar o per a llastimar.
0: Sí,
1: cal alçar-se. No n'hi ha que donar llàstima, lo que n'hi ha és una aventura que s'ha acabat, però encara queda, no? I cal alçar-se, bueno, rentar-se la pols, no? D'este colp i d'esta caiguda, i la veritat és que encara pues, per davant queden partits contra Saragossa, contra Gran Canària, contra el Barça, i després un playoff de Lliga que jo crec que té que servir també per a llevar-se l'espineta d'esta Eurolliga.
0: Efectivament, com has dit, estem vius, seguís la vida, seguís la lliga, i a més encara podem celebrar moltes coses. Salva Gomis, moltíssimes gràcies i enhorabona també per la retransmissió d'aire.
1: Un abraç, gràcies a vosaltres.
0: Un abraç molt fort.
3: Amics, estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Primer moment fora de cobertura i ho fem, canviant de terç, absolutament, perquè parlem d'estilisme capilar, però quina llàstima, eh? Podríem estar avui celebrant una altra cosa?
1: La veritat és que sí, però hem d'estar contents. A veure, jo, per exemple, tinc...

0: supercontents i
1: estar allà a tope. Tu saps quanta faena haveres tingut, Dani? Sí. Si guanyem la final, me rap el cap. I tenen que anar a la peuqueria.
0: És que jo no sé per què tot el món, quan fa les apostes, sempre té que pagar el moño. Per què?
1: Bueno, faena és, no?
0: Aposteu sé jo que... Sí, això sí, faena és. Per aquesta banda està molt bé, però jo què sé, aposteu... Mira, em vaig a fer 10 casalles o em vaig a fer 10 entrepans.
1: Sense alcohol.
0: 10 entrepans, 10 entrepans. De col, per exemple. A veure si aixina... Però sempre la perruqueria, sempre la culpa de la perruqueria.
1: Bueno, són les coses anem a que fer. Passen. Parlem d'estilisme capilar, Dani?
0: Per supost, anem allà.
1: I parlem d'estilisme capilar relacionat en pel·lícules i en sèries televisives.
0: Sí, perquè continuant en la secció que vam fer l'última vegada, que va estar superguai, em va dir que va quedar un poquet coixa, que encara faltava donar-li un poquet més de canya, aixina que anem a parlar dels pentinats icònics de les pel·lícules de cine i de sèries de televisió.
1: Parlarem d'algunes com Salvador Dos por la campana.
0: Exacte.
1: Per exemple, de Zach Morris, aquell moño s'acordeu.
2: Parlarem de... El ros més ros dels matins de dissabte,
1: Efectivament.
2: Totalment.
1: També de La casa de papel.
0: Correcte. Los Ángeles de Charlie.
1: Efectivament. Sí, I avui per on vas continuar?
0: Pues anem a veure. Jo pense que vaig a deixar a veure si ho endivineu. Anem a començar per pel·lícules, val?
1: Oh, bueno, molt bé, molt bé.
0: A veure si tenim per ahí... la banda sonora que vos va ficar un poquet en situació.
1: Mira, un segon, perquè ja que parlem de bandes sonores, sí. Presente al convidat que vindrà en la pròxima secció, que ja tenim l'estudi. Òscar Guillem, com estàs?
3: Molt bon dia, moltíssimes gràcies.
1: Parlant de bandes sonores, jo crec que és obligatori d'obligar compliment el presentar el director de la Societat Artístico-Musical L'Artesana de Catarroja. A més, que és una veu autoritzada per a valorar i avaluar aquestes bandes sonores. Val, Òscar?
3: Pressupost.
1: Vinga, assistem. Anem a veure si endevinem esta.
4: Hombre.
1: Però, vamos, la primera nota.
0: Home, esta és superevident. ¿No?
2: Cabia.
1: Sí.
2: Cabia. Cabia. Ja està.
1: Podia haver pujat, no?
2: Podia haver pujat a la taula. Cabia. Ja està bé. Cabia. El va deixar afonarse.
1: Esta es la de Al pasar la barca, me dijo el barquero, ¿no?
0: Efectivamente. Claro, sí. Estem parlant de Titanic i, evidentment, parlem de Celine Dion, que, com sabeu, ara està super de moda altra vegada, perquè després de passar la seva enfermetat, ara ha tornat una altra vegada als escenaris i és una cosa super top que no volia deixar passar, però... escoltant esta magnífica veu.
1: Això és una fita molt important.
0: És un mític.
1: Vamos, ja te parlo per una banda de pressupost, de la pel·lícula, de la banda sonora, però tinc que parlar també de la tornada als escenaris de Celine Dion.
0: Sí, sí, sí. Això... I conforme estava, que estava en una enfermetat supercomplicada, superdifícil de... Perquè era una cosa molt complexa, no? No era una enfermetat, diguem, a l'ús, no? Era una cosa molt complexa. I com ella ha lluitat i s'ha recuperat, és una locura i és algo èpic el que hagi tornat als escenaris. Sí que la super, super guai.
1: Un aplaudiment per ella, per favor.
0: Bravo.
1: Superguai,
0: Celine Dion.
1: Com relacionem això amb el pentinat?
0: Tendrem que parlar de pentinats, que evidentment, si tenim que parlar d'un icono de la perruqueria i la pel·lícula Titanic, és evidentment de Leonardo DiCaprio, en ixe moño que duia, en ixa ratlla enmig, que era
1: el cosí de clàssic. El cosí de Leonardo da Vinci, no?
0: Sí, sí, sí, és cosí germà. Cosí germà.
2: Segon,
0: sí.
2: A la tercera, banquillo.
0: Però del poble del costat, no era del mateix poble, que no era una cosa diferent.
1: Està clar, està clar.
0: Bueno, parlem d'ixa ratlla enmig que duia Leonardo DiCaprio.
1: Middle part
0: és el que fem ara, traduïm ara al pentinat d'ara. Sí que és de veres que tenim que tindre diferències en el que és el pentinat, perquè sí que és de veres que el Leonardo DiCaprio, la capeta tota recta, com molt clàssica, molt ben pentinada.
1: Molt Nick Carter, Backstreet Boys.
0: Exacte, i sa línia. I ara el middle part d'ara, i se pentinat que a tu t'agrada tant el nom, d'un poquet més de textura,
1: és
0: un poquet més cap arrere, d'un més textura, un poquet de degradat en la zona de la patilla i de darrere, que es diu Taper Fade, i canvia un poquet, però per ahí va la cosa. O sigui, és una referència de les pel·lícules que han marcat tendència i en fem pentinats que encara aixina ara estem duent en la moda.
1: A veure quina és la següent.
0: Anem allà. Esta és més difícil, eh?
1: Esta has anat
0: a pillar.
1: Home, has anat a... Esta l'heu endevinat, pues ara aneu a veure.
0: Home, no van a ser totes fàcils, no?
1: No, no.
0: Anem a veure.
1: Ha quedat clar, ha quedat clar.
0: Estem parlant de la pel·lícula Corazones de Acero, que aixina sí que segur tots la coneguem un poquet més.
1: Un poquet.
0: I el protagonista és Brad Pitt, és una pel·lícula en la qual estan parlant d'un pentinat que és de

0: De, bueno, la banda sonora ya me gusta diguent, ¿no? De batalla, y es un pentinat que tu ya
1: brazo... Esta es la del tanque, epic, ¿no? La de los tanques, ¿no? Sí.
2: ¿Qué tienen estas bandas sonores que te fan, o sea, te sitúen ya en el camp de batalla?
3: Bueno, al final, me sé que con Titanic, ¿no? Al final apleguen un poquet a la persona que está, ¿no? Sentimos, y en este caso, como a banda sonora, Titanic es una de las más importantes, a el Oscar, no pertenís a una banda sonora de John Williams, pero uno també té més importants com James Horner, no? També. I, bueno, per tant, exactament igual. O sea, que aplega.
0: En aquest cas, el pentinat de Brad Pitt era un pentinat undercut. Això què vol dir? Que va els costats i darrere superrapat en un escaló i la banda de darrere, la banda de dalt va tot com un tupé pentinat cap darrere. És un pentinat que estem veient i continuem fent en les perruqueries dia a dia. Així que segur que Brad Pitt continua influint en la tendència.
2: És un poc destroyer, no? Un poc de...
0: És un pentinat en caràcter.
2: Un poc de guaperas castigador, no?
0: Sí. Aquí estoy yo. Chupa bueno. De cuero... Sí.
2: Bueno, pues parlant de sopa de cuero.
0: Anem a veure la següent.
4: Ay,
0: següent.
4: Qué buena.
1: Vamos. Esta sí que vamos.
2: Algun dubte? Jo crec que és la pel·lícula d'estiu per excel·lència. Parlant la setmana passada, però jo crec que és la pel·lícula d'estiu per excel·lència.
0: Sí. I la pel·lícula d'estil, també. Perquè tenien un estil supermarcat que va ser tendència, però és que no és que va ser tendència en l'època, és que encara continua gent que li agrada ixe rotllo, ixe tendència, i continua tant en la roba, sinó que em corregisca si l'amic, el nostre amic de l'estilisme. I la veritat és que és una passada com la tendència continua avui dia. Si parlem, evidentment, del super actor que va ser el protagonista, John Travolta, que a més ha sigut viral ara, no sé si ho heu vist en les xarxes.
1: Que maravilla el moment en el Festival de Cannes. Que maravilla.
5: Com t'agradava la gorra que portava.
1: Sí. Anava bé vestit, anava guai, no?
2: Estava molt jove, molt guapo, molt templat.
1: Sí.
5: La cirurgia hace milagros.
2: Sí, efectivament.
1: I emocionat, que plorava.
5: Anava la filla.
1: Sí, però plorar com una regadora perquè li donaren la palma honorífica de Cannes sense que ell se ho esperara. Anava per a presentar una pel·lícula i de repente li va dir el director del festival: per cert, Tin, i li amollà la palma d'honor, tot el món en peu, aplaudint. I jo me vaig emocionar de veure a Travolta emocionat. Què vols que te diga?
2: De veure-ho a Travolta?
1: A Travolta.
0: A Travolta.
1: Tercera! Cha-cha-cha!
0: Arribarà un moment que no podrem més, eh? Continuem que la següent sèrie, a veure si la següent pel·lícula, a veure si vos sona.
4: Esta és més complicada, eh?
0: És complicada, però vull dir-te una cosa. N'hi ha gent que serà al nivell de friki com jo i com alguns dels que estem així, que la coneixen segur.
2: A veure, evidentment, la pel·lícula crec que l'han vist tots.
0: No falla.
2: Però la banda sonora no és el que ha calat d'aquesta pel·lícula.
0: És de veres, però jo penso que sí que la tenim que conèixer. De fet, hi ha gent que jo sé que se la fica fins a per a dormir.
2: Ocho apellidos vascos va ser una pel·lícula que marca un abans i un després en la forma d'entendre el cine irreverent, o te diria inclús... políticament incorrecte.
0: Correcte.
2: Perquè va ser una pel·lícula que, feta a base d'humor, no va ofendre a ningú. Igual que n'acabant 8 apellidos catalanes, 8 apellidos marroquís... Per a mi un 10, de veritat.
0: Un 10, tal qual.
2: De quin pentinat parlem? Perquè...
0: Sí que és de veres que, en aquest cas, parlant de pentinats de perruqueria, és una pel·lícula espanyola que, evidentment, no té la mateixa influència a nivell global, però sí que és de veres que, si parlem del nostre Dani Rovira, duia ese moño tipo mallet, que era, com si se'n recordeu, un poc com despentinat per davant i un poc més llarguet en la banda de darrere, i fa un canvi, perquè si recordeu la pel·lícula, si l'heu vist, al principi va pentinar repeitinat allà en la gomina a l'estil més andalús, sí. I després ja canvia un poquet el moño i li dona un rotllo superguai. I per supost parlarem també del serrei de Clara Lago, no? De la protagonista, que és ixe serrei super marcat que també va fer tendència.
2: És el típic flequillo de hachazo que li diuen, no?
0: Exacte. Bueno, continuem ara en sèries. Anem allà.
1: Qué bonico.
0: Bueno, aquesta sèrie, companyeros, jo penso que tots la coneguem. Bueno, tots els que tenim una edat, perquè sí que és de veres que la gent que ja és de... No, en Millennium, com és ara? Generación Z?
2: Bueno...
0: Ara estem en la Z?
2: Ara no és la de Cristal.
0: ¿La de Cristal? No, sí. Jo crec que això és un mal nom.
1: Ara estem en los Z i creo que són los Alfa o algo així.
2: ¿Ya li han pegat la volta?
1: Sí, li han pegat.

0: pega la volta ja al pernil. O sigui que han passat de la feta ja als següents.
1: Bueno, els millennials sí que coneixen perfectament d'aquesta sèrie. I estem parlant d'un pentinat que en els 90-2000 va ser icònic, que estaven els dos protagonistes, que eren Kimi i Valle, que eren els dos protagonistes de la sèrie, que Kimi duia ese moño d'home un poc llarguet, un poc macarra, despentinaet, i Valle duia una meleneta en les metges que recordava també a lo que era la sèrie que varen parlar l'altre dia de Friends, de Jennifer Aniston. Duia un poquet i ixe rotllo perquè era més o menys una època pareguda. Sí, sinó que per allà anem.
2: Però bueno, mítica.
1: A veure si tenim per ahí la següent. Esta, anem a donar un segon, però ja el coneguem,
2: eh? No, però ja te l'ha encantat. A veure, Física o Química, pues, ve a ser el mateix cas que Compañeros.
1: Eh? Efectivament, i de fet, si vos fixeu, per exemple, el serrell que va dur Angie era molt paregut al que va dur després Clara Lago en la pel·lícula de Apellidos Vascos, que era en ixe serrell molt més marcat, i el look de Max Iglesias, que era el protagonista, que era el guapo de la sèrie, que evidentment molts de nosaltres hem anat a la perruqueria intentant ser igual de guapo que Max Iglesias.
2: Pues no m'ho has dit.
1: No m'ho has dit, però ho hem intentat, ho hem intentat.
2: Seguim en la següent. Toma ya.
1: Vale. Esta la coneguem.
2: Des del primer acorde.
1: Des del primer acorde. Bueno, estem parlant, evidentment, de la sèrie d'Aïda, que en els anys 2000 també va marcar la influència, perquè, si vos doneu compte, el paregut al de la pel·lícula d'Ocho Pillos Vascos, el pentinat era clau en lo que és la imatge de cada personatge. És a dir, en funció, per exemple, si parlem de... Si recordeu el personatge de Jonathan, que duia ese moño més macarra, un poc més llarg per darrere, si parlem, per exemple, en el moño de la Lore, era efectivament el mateix, no? La típica xica així un poquet extrovertida, no? Si bueno, parlem el d'Aïda igual.
2: Sí, absolutament.
1: Pentina de mare.
2: Eren estereotipos.
1: Tal qual, eren estereotipos, i sí que és de veres que el moño jo pense que influïa moltíssim en lo que era el caràcter de cada...
2: El del Barajas, el boi és ahí, pues, desanxelat.
1: Exacte, molt destarifat. És aixina que un top 10 a la sèrie d'Aïda.
2: Tenim una última.
1: Anem a per ella.
2: Una matina, sonó el santo. A veure, ja parlarem d'ella la setmana passada, no?
1: Sí que és de veres, però és que jo pense que la sèrie de La Casa de Papel dona per a més.
2: Dona per a més, efectivament.
1: De fet, estem ara, veiem mogolló que està tornant. Bueno, sabeu que està a Berlín.
2: La seqüela és de Berlín.
0: La seqüela de Berlín i torna a La Casa de Papel, eh? Netflix ja ha anunciat que ve més Casa de Papel.
2: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ahí anem. Sí, estem ara en l'estreno de Berlín, la segona part. I La Casa de Papel pareix que continua una altra vegada. I sí que és de veres que tenien que remarcar un poquet més els pentinats, perquè sí que és de veres que en l'anterior sessió anem a parlar de Úrsula Corberó, d'eixe moño curtet, la primera temporada en serrell i meleneta curteta, i després en el malet, que va causar molta tendència, però és que paregut a la sèrie d'Aïda, en el cas de La Casa de Papel també els personatges estan super, super marcats i super identificats, i el moño també fa una labor molt important en això. Per exemple, si parlem en El Professor, eixe moño un poquet més serio, més clàssic, que dona una sensació com més retraïda, no?
2: La sobrietat del personatge acompanya en el vestuari, en el moño.
1: Tal qual. Si parlem de Denver, per exemple, en ixe moño ja un poquet més rullat, un poquet més desfet, dona ixe punt un poquet més agressiu, no?, que tenia el personatge. Si parlem de Nairobi el mateix, ixe punt més racial que duia en les seues trenes i demés. Així que estem parlant d'uns pentinats super, super adequats als personatges.
2: Fins així la secció d'avui.
1: Deixem el peluconsell per una altra.
2: Per favor, no, avant el peluconsell.
1: Sí, anem
2: no,
1: a per ell.
2: No pot faltar ràpidament.
1: Super, super ràpid. Anem a per el peluconsell. I és que estem arribant al temps de BBC, és a dir, de bodas, bautizas, comuniones, aixina que cuideu la vostra imatge, arriben dies de fer-se moltes fotos, i quan se fem fotos després, voleu recordar-se en una bona il·lusió. Que no se'n recordem en una de este moño que duia jo este dia.
2: Gran consell, eh? Gran
1: jo crec que és important.
2: Gran consell. Seguim fora de cobertura.
3: Fora de cobertura. Donís Salvador.
2: I estem nosaltres en l'estudi número 1 de Punt Ràdio, encara que ja l'he presentat abans, el nostre primer convidat del dia, el senyor Òscar Guillem, director de la Societat Artística Musical L'Artesana de Catarroja. Un aplaudiment per ell, per favor.
4: Grande. He de dir una cosa, director, això m'agradaria, que soc president.
2: Bueno, l'artesana està passant per un moment molt dolç, veritat?
4: Sí, la veritat és que sí. Els més de 100 anys d'història, no?, que portem endavant ja. Per cert, en l'any 28 farem això 100 anys, però com a artesana.
2: Tindrem que fer alguna cosa,
4: Per supost. Tornarem així per a fer-ho a lo grande.
2: Home, per favor.
4: I sí, bueno, la trajectòria de l'artesana és la que n'hi ha. És el llibre de la història està marcada en lletres d'or, no? Però bueno, volíem portar endavant ara, en aquest any, algo que fins ara no hem fet, no? I és portar una acadèmia estival. Estem acostumats a veure quan aplega l'estiu, curs de música a tota la comunitat valenciana, a Espanya, a Europa, al món, i bueno, era un dels reptes que volíem portar endavant, i aquest és l'any,
2: Però ha organitzat una cosa molt potent.
4: Sí, al final comencem un poquet a lo grande, no? I volem portar-ho endavant any darrere any, però aquest any sí que comptem amb un dels percussionistes, en este cas un marimbista més important del món, a més, un dels marimbistes que vamos per excel·lència, i el creador de la reconeguda marca o tècnica Stevens, que bueno, és un referent.
2: Timbal solista de l'Orquestra Nacional d'Espanya i solista internacional de percussió.
1: Juanjo Guillem.
2: Juanjo Guillem, i el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Hola, Juanjo, com estàs?
5: Hola, bon dia a tots, des de Madrid.
2: Bon dia, benvingut a Fora de Cobertura. Des de Madrid, però te sentim propet, I en breu estarà... I en breu, bueno, en breu tornes a Catarroja, no?
5: Sí, bueno, en breu serà en juliol. No sé si podré anar abans per motius professionals i tal.
2: Bueno, això és en breu, te queda un meset i poc.
5: Sí, bueno, este maní s'acaba de complir el primer plaç la primera selecció d'instrumentistes. Això és Haces Música, Acadèmia Estival de Música de Catarroja, que hem plantejat com una continuació dels estudis de l'any. No volem sols que siga un curs d'estiu, volem que siga algo molt més serio, molt més especialitat, molt més directe als alumnes. I ja han passat esta setmana, hem elegit, perquè jo tinc la llista, encara ho saben tots, aquestes zones la tinc jo, dels elegits. No volem massificar-ho, anem a elegir 12 músics de totes les edats, que era una premissa fonamental per a mi, de tindre bons músics de totes les edats. No hem elegit els millors, sinó a gent en
2: projecció.
5: En projecció i en possibilitats de créixer i de poder que d'ací uns anys hagin evolucionat gràcies a les classes impartides en esta acadèmia estival.
2: Per guanyar experiències...
5: És la primera vegada que ho fem, estem molt contents.
2: Això és molt important, perquè vas obrir un cicle. Vull dir, va ser una espècie d'experiment, no, Òscar?
4: Sí, bueno, hice la idea.
2: Un experiment a caballo ganador.
4: Quan parlem amb Juanjo, sí que comencem en caballo ganador, però la idea, com diu Juanjo, és portar una continuïtat i fer un referent a Catarroja com a un dels cursos més importants de música, l'excel·lència de la música en estiu. I bueno, comencem amb Juanjo i esperem que això sigui per molts anys.
2: Juanjo, gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura, en Apunt Ràdio, i un plaer. A la teva disposició, quan tornes per ací.
5: Senyor, moltíssimes gràcies. Perdoneu-me, tinc que anar a un altre... Estic en un meeting important que organitza jo també. Així que... Endavant.
2: No sabem.
5: Gràcies a tots.
2: Gràcies a tu i gràcies per donar-nos esos minutets per estar amb
5: bon
2: vosaltres.
5: Dia.
2: Gràcies. Adéu.
5: Bon dia, gràcies.
2: Òscar, l'artesana, com dia, està anant més allà, no? I en guany, bueno, també, complís una altra fita, feia vora 30 anys que...
4: No està bé. El certamen internacional de bandes de música a Via d'Altea, i com bé dius, ha sigut una notícia que s'ha donat esta setmana.
2: No participa a altra banda de la Comunitat Valenciana?
4: No participa a altra banda de la Comunitat Valenciana, som la que representem d'alguna manera la Comunitat Valenciana, i bueno, competim entre cometes, no? Perquè al final la música és lo important en un certamen, i el treball que se fa durant tot l'any és lo més important, però estarem presents ara al certamen de Via d'Altea, junta a una banda d'amigos de la música, de Jumilla y una banda portuguesa, de la banda de musical de Consensao. Y bueno, es lo que siempre han dit en les societats musicals, quan no participes a un certamen, bueno, al final tens esa motivació des de la presidència, no? En este cas, jo com a màxim representant de la junta directiva sempre dic el mateix. Portem molts objectius socials, logístics, educació... Bueno, al final, des de l'artesana, el projecte musical, lo que volem és portar

0: tard endavant i que aquest projecte musical se convertisca, bueno, pues en un també en un continu, no, any rere any o cada dos anys, i que la participació en un certamen siga part de l'artesana. Allí estarem i representant a Catarroja, al poble de Catarroja. Sabem que n'hi ha dos societats musicals, però en aquest cas serà l'artesana que estarà present.
1: Fort abraç per a la Unió Musical, també.
0: Correcte. I bueno, molta il·lusió per part de tots i bueno, a treballar, com se diu.
1: Òscar, venim representant a la a tot el conglomerat de bandes de música de la Comunitat Valenciana, perquè que curiós que senten Altea no participe una altra.
0: Bueno, n'hi ha una designació. Hem de dir que el certamen Via Altea complís la 50a edició, és un dels certames més importants de música de banda del món, val? I n'hi ha moltes bandes que sempre volen participar. N'hi ha una designació per part del comitè, en base a projecte, en base a currículum, en base a història, i, bueno, n'hi ha moltíssimes bandes de la Comunitat Valenciana que han sigut partícips d'aquest certamen, han guanyat el certamen, han portat el nom de la Comunitat Valenciana al món, en este cas, per mitjà del certamen de Via Altea, i enguany es toca a nosaltres. Jo sempre dic una cosa, i ho va sentir, i va quedar molt a dins, i és que el llenguatge de la música és un llenguatge universal,
1: sí.
0: Però la música de banda li parla al món en un llenguatge i en un idioma, i això és el valencià. O sigui, que som, d'alguna manera...
2: Som aborronant la pell,
0: Sí, per tant, penso que podem estar molt orgullosos, i aquest és l'any en què l'artesana estarà representant, pues, a aquestes bandes de la Comunitat Valenciana, i aquestes més 560 societats musicals.
1: Grandíssim. Òscar Guillem, enhorabona, gràcies per estar amb nosaltres.
0: No, gràcies a vosaltres per donar espai en aquest magnífic programa, i a tema que jo m'agrada molt, jo penso que qualsevol dia me vinc així a col·laborar i a opinar.
1: Queda't un
0: ratet, estilisme, bandes sonores, pel·lícules...
1: Mira, pues ve Star Wars, així no és que queda, no te'n vas,
0: me quede.
1: Seguim fora de cobertura.

0: Jo me'n vinc amunt. Només pensar en aquestes paraules tan sentides que Chihuahua li va dir...
1: Està bé. Sí,
0: però és que, de veritat, però és que... Imagina't-ho. Imagina't a Chihuahua, de repente...
1: No m'ho vull imaginar.
0: No?
2: Vale.
0: No.
2: Jo m'imagino a Chihuahua i me'n ve a la ment Faena.
1: O sea...
2: la demonio que te ixe, té la marinera.
1: Ixa bona.
0: I Alfredo pensa en Chihuahua.
1: Com el vestim.
3: Pensa que sí, sí.
0: I diu, home, per una banda, pues, sí, perquè hi ha mercat, no? Hi ha mercat perquè no té roba i per altra banda dius, bueno, és que no n'hi ha mercat perquè no gasta roba. És, no sé, és una doble lectura un poc complicada, no?
3: Difícil, difícil, molt difícil.
0: Sí. Anem a veure què vols contar. Sí, sí. Manuel Andrés Taratico, de Star Wars.
1: Primer, parlant de bandes sonores, cal parlar en pie i saluden al senyor John Williams, en 90 sí, pico d'anys, que encara està... fa 2 anys o aixina ja que no, però que en 90 i pico ja complits dirigia la banda,
4: estava
1: dalt de la tarima en la batuta sí. I portant la banda John Williams, que és és el, igual dic una barbaritat però me dona igual, és el Mozart o el Beethoven de les bandes sonores, imprescindible.
4: Jo diria un animalà i és el puto amo.
1: Mira, sí. Pues també me pot valdre, també me pot valdre.
3: Perdona, això ho deprengui jo quan tingui la sort d'anar al concert de cap d'any a Viena.
1: Sí.
3: Això és increïble, jo l'aconsello quan pugueu que aneu, perquè això sí que és fora ja de... Sí, de totes les galàxies.
0: I aquesta paraula no se pot dir a aquestes hores en la ràdio, però s'accepta perquè és que és la veritat. Així no és que...
3: Sí, sí, com és músic, sap que és el que vull dir, no?
5: Entre cometes.
1: Anem a...
2: És de veres que era el número 1.
1: John Williams, cal parlar de John Williams per a parlar de Star Wars, encara que no anem a parlar ni de John Williams ni de l'Star Wars que estem acostumats, val? Perquè este fi de setmana s'estrena una pel·lícula que va obrir una nova ventana dins del món de Star Wars i que sona exactament aixina.
0: Esta és la d'Aladín, no? La del genio. Que...
1: Sí, sí.
0: Se pareix molt, eh?
1: Aladín.
0: Se pareix molt.
1: Ja. La guitarra. Ludwig Göransson, que és un altre dels grans compositors d'este moment, ja guanyador de l'Oscar per Sinners, i que és el que fica música a The Mandalorian. És l'aposta de Star Wars, de Lucasfilm per a Disney+, per a la seva plataforma de streaming, que va ser tot un èxit, que té 3 temporades i que ara pega el bot a la gran pantalla en The Mandalorian en Grogu.
0: Tots aquests timbals, no digo que no vos recorden a la cançó del genio d'Aladín. No us ha vingut al cap?
1: Perquè a mi sí. No. A mi saps el que me recorda? Parlant... Sergio Leone, Spaghetti Western... té una... I és el que jo crec que va intentar Ludwig Göransson perquè volien els creadors de la sèrie portar-nos al món de l'Spaghetti Western. I ara ho contaré per què.
0: Ha pegat un xil. Però a mi... Sí,
1: però... Ara ve.
4: Però on estan sempre presentes metalls, isos de fondo,
1: sempre.
4: No?
1: Sempre. Imprescindibles.
0: Sí. Dona una força.
4: Exacte.
0: I no puxó.
4: Genial.
1: Esta és la versió de Göransson per a la pel·lícula que s'ha estrenat esta setmana, de Mandalorian en Grogu. És la primera pel·lícula de Star Wars que torna a la gran pantalla des de fa ja un grapa d'anys. Feia temps que en la gran pantalla no n'hi havia la marca Star Wars. Ara canvia radicalment en una aposta que jo considere que és molt fidel a el que pensava George Lucas que havia fet el dia que Star Wars era per a xiquets, en els monstres, en els robots, que era una pel·lícula per a xiquets, que volia que els xiquets anar... I, de fet, quan va agarrar una altra volta la saga i va fer l'episodi 1, l'amenaça fantasma...
0: No era per a xiquets?
1: El què?
0: La pel·lícula, la saga.
1: La saga és per a xiquets, per a grans, però, per a iaios, per a tot el món. Per a tot el món, és transversal. Però ell va pensar en els xiquets i, de fet, quan va agarrar i va fer l'episodi 1, l'amenaça fantasma, en el 99, si penseu en aquesta pel·lícula, és una pel·lícula en molt de moltes criatures, la carrera de vaines, el no sé, molt pensat per a la gent jove, o el que potencialment és la gent jove.
0: Ojo, perquè ara, el universo Star Wars o t'encanta o t'avorris com una ostra.
1: Sí, això també ha passat. Això també conec a gent que no li agrada per a res Star Wars i, en canvi, aquí a las pruebas me remito, pues que pensé en el Imperio Contraataca, en el Retorno del Jedi, en la primera, y me se me aborrona la pell, y es part de l'educació sentimental i cinematogràfica, per lo menos meua, no? I de molts amics i de molta de la nostra generació. I de fet, estava llegint un estudi que s'ha fet al voltant d'esta pel·lícula i tal, perquè la conversació ara en estos moments està en si serà el gran èxit que necessita Disney i Star Wars per a repuntar la saga, o serà una pel·lícula que cobrisca gasto i ja està. Perquè guanyar diners van a guanyar.
0: Tu què creus?
1: Que diners, guanyar diners van a guanyar.
0: Con Jaume León, no?
1: Sí, a guanyar diners. Perquè, a veure, els disfraços del Mandalorian, els grogus xicotets de peluche, que és Disney, que és Lucasfilm, que és merchandising. Ahí és on estan els diners.
5: Està clar, està clar.
1: O sea, la pel·lícula guanyar diners va guanyar diners. No sabem si va ser...
0: És una de les franquícies que més explota el màrqueting fora de lo que és el cine.
1: Sí, clar, per supost. N'hi havia un altre... Primer vaig a citar el perquè me pareix una dada molt significativa, i ara després te conte lo del merchandising. En els estudis que s'estan fent de a quin sector, no? Quina és la finestra d'edat que pot interessar este tipus d'estrena, el de Mandalorian i Grogu, val? I n'hi ha espectadors de cine per baix dels 13 anys i dels 45 pa camunt. És a dir, els xiquets i...
2: Els pares de xiquets.
1: És una pel·lícula familiar, o per lo menos és el que busca Disney, que siga una pel·lícula familiar, que siga transversal per als molts xiquets i per als pares que van viure la
0: és una aventura per
1: la saga, la saga inicial.
0: És una aventura de majors encoberta, no? T'emportes els xiquets.
1: Bueno, a veure, és que n'hi ha una cosa...
0: Però
1: això te dia lo de la música de Goranson i la intenció dels creadors de la sèrie. És que, per una banda, tens a Grogu, que és un Yoda xicotet, paregut a Yoda, no? Xicotet molt graciós, que és un animatrònic, que se mou, que té una careta entranyable, que té poders, que és Jedi i tot el rotllo. I per una altra banda...
0: No és Yoda de xicotet?
1: No.
0: Ahí va.
1: Ara t'explique de què va el de Mandalorian, perquè veig que vas més perdut.
0: Ahí
1: que...
0: va, ahí va.
1: Vamos.
0: Pensava que era Yoda de xicotet.
1: No.
0: Pensava que era una precuela.
1: Ara te ho explique. Però per una banda tens a Grogu i per una altra banda tens al Din Djarin, que és el mandaloriano, que és un Clint Eastwood en l'espai.

0: Clint Eastwood en l'espai, és un vaquero, és un home solitario, és aquell home sense nom que dia Sergio Leone en les seues pel·lícules, no? De por un punyado de dòlars i tot això, que va trobar un xiquet, el xiquet va trobar un pare i se varen fer, bueno, pues de Mandalorian i Grogu. Tanto monta, monta tanto, no? No? És les dos ingredients per a formar una gran aventura. Què passa en el Mandalorian en Grogu? ¿Vale? Estem en la etapa posterior al retorno del Jedi. En el retorno del Jedi, per als que no vos en recordeu, la estrella de la mort se rebenta, l'imperio patís la seua caiguda o el començament de la seua caiguda. La història comença 5-10 anys després, crec que són 5-6 anys després del retorno del Jedi, del Jedi. Jedi o Jedi? Perquè, clar, els de 40 i molts, 50 i encara no, diem Jedi. Però és Jedi.
1: A veure,
0: les coses com són.
1: En Catarroja se diu Jedi de tota la vida.
2: Tota
1: no?
2: La vida.
0: De tota la vida un Jedi.
2: De tota la vida.
1: Han dit Jedi perquè la xota sí que li han donat una pronunciació anglesa, però a la I pues, se l'han quedat. Com un ni pa ti ni pa mi.
0: Vale, pues el Jedi. Pues va rebentar tot en el retorno del Jedi, val? I se ha format la nova república, s'està fent una galàxia nova, però n'hi ha remanents imperials. Un d'aquests remanents imperials encarreguen a un cazarrecompenses que es diu Din Djarin, el mandaloriano, que és mandaloriano del planeta Mandalor, li encarreguen que té que recuperar certa mercancia valuosa. I en el primer episodi de Mandalorian, no faig més spoiler de la sèrie, només el primer episodi, quan este vaquero, este Clint Eastwood de l'espai, arriba per agarrar aquest material que vol recuperar l'imperi, és un xiquet en una cuna. És un pequeñito Yoda que es diu Grogu, que després coneixerem que es diu Grogu, que és un aprendiz de Jedi que se va salvar de tot el que va passar en les primeres pel·lícules de Star Wars, en les primeres prequeles, i que el remanent imperial vol per alguna cosa. Ho vaig a deixar ahí perquè així no vaig a spoiler. I això és la història. Ara és una altra història. Jo crec que no és molt necessari haver vist la sèrie per anar a veure la pel·lícula. Crec que pot entretindre a xicotets com a grans.
1: Que tenim que continuar parlant de cine, però en altra vertent.
0: I que, bueno, que Star Wars sempre és una bona idea.
1: Sempre és una bona idea, efectivament. Sempre, el cine sempre és una bona idea. Seguim parlant de cine, però canviem. Per què? Perquè parlem del Festival de Cannes, però el Festival de Cannes que no només és cine, sinó que també és una passarel·la, no?
3: Total. O sea, la competència que avui en dia és grandíssima. Los Ángeles, Cannes, Los Ángeles. En aquest moment a mi m'agrada més Cannes, perquè se veu més classe, més estil. Vamos, o sea, és que s'ha minxat. A nivell estil, jo no parlo el que tu dius, no. Parlem el que a vosaltres ens agrada, que és l'estil. Una de les coses que ens ha cridat molt l'atenció a tots és que Georgina, la de Ronaldo, que la que vos digui, la que portava el rosari de set, bueno, pues ha estat allà en cas i ha tret un vestit que l'ha tret tres vegades Grace Kelly en l'època de Grace Kelly.
1: El mateix vestit?
3: La còpia.
1: Ah, bueno.
3: El mateix vestit, no la còpia. Entonces, bueno, són les coses que mos crida l'atenció.
1: A voltes, i se xollos sí, bueno, se guarden i...
3: Sí. Bueno, n'hi ha vegades, està... Però el Perpulis traga un Chanel, traga un Chanel de feia 20 anys, o sigui que això sol passar, no? Un vintage d'estos. Però el que mos crida l'atenció és que ha guanyat ja, per mi, Can a los americanos, como decimos, perquè los americanos son extravagancia y no elegancia. Can sí que té elegancia encara. En cas de que se nota aquesta alta costura parisina que està ahí, no? O sea, la prova que así tengam, que jo alucine, jo soy como la vieja escuela de los diseñadores de lápiz, matita en italiano y papel. Que és el que ens agrada funcionar a Xina. Esta dona, que per mi és increïble, John Collins, 92 anys, és impressionant com va cautivar a tot el món, tant per el disseny, per el peinat, per les joies i per tot.
1: Qui més te portava, perdó?
3: Portava un vestit fet a medida d'una dissenyadora inglesa. O sigui que és sempre és algo increïble. Ha tornat a recuperar Can el glamour que és que torne d'alguna manera lo que passa en Los Ángeles, que s'ha perdut el glamour. No n'hi ha glamour, no n'hi ha res que mos agrades de la moda, ni en roba, ni en... És que no té el glamour que ells han jugat molt bé, París. París ha jugat molt bé a recuperar l'alta costura.
1: Quines altres estrelles del firmament hi havia per Cannes que...
3: Bueno, de l'època d'antes estava John Collins, estava... I un Fonda, que m'encanta. O sea, també té 92 anys. I és impressionant el vestit que duia. Portava un Gucci. Portava un Gucci fet a medida per a ella, que estava impressionant. I en el cant, una de les coses que també ens ha cridat a mi i a tots els que s'agrada ha sigut un espanyol que hem tingut així, que és, estava Javier Bardem, però no, a mi no m'ha agradat com anava en res. O sigui, anava el típic smoking. Però el que ha sigut increïble ha sigut Carlos Sainz, el hijo. Ha sigut un bellezón, perquè és un bellezón, además el tío anava impecable, portava un smoking fet a medida, pentinat impecable per lo que és el smoking.
1: Quina diferència hi havia del smoking de Carlos Sainz Jr. a Carlos Bardem?
3: Pues que el que portava Javier Bardem és un smoking que, Javier Bardem, Javier un smoking que no sé de qualitat i Sainz havia un smoking d'una gran qualitat.
1: El tall, no?
3: El tall i la qualitat de la tele. Això se nota moltíssim. Però,
1: això podem veure en fotografies?
3: Sí, sí, sí, sí. Jo, la informació que jo tinc és o parlar en Milán, que és quan me donen tota la informació, tu saps que totes les setmanes parlo en Milán, per saber com va el tema, i en acabant, o sigui, les fotografies, a mi m'agraden més veure-les així que veure-les en mòbil. El mòbil se perd molts detalls en aquestes coses.
1: El paper cuixer, no?
3: Sí, no? És que és el que tota la vida s'ha fet un disseny. Tot, quan tu has fet un patronatge, l'has fet en paper i en llapis. O sigui, que tornem a tot això. I una de les coses que volguem reivindicar és que l'alta costura estigui, ha estat un moment difícil, però s'ha estat atravegant un moment recuperant-se a travegar. Perquè jo crec que tots són ciclos. Ha passat un moment que moltes diuen que la gent anava en aquestes històries molt tortera a passar ara un moment a travegar de nivell, de classe, de glamour, de saber estar, de saber vestir-se, de saber maquillar-se, i això és importantíssim, i de saber ficar-se les joies, en quin vestit n'hi ha que ficar-se.
1: Perquè si parlem de joies, cans...
3: Bueno, com a joies, cans ha superat tot el que és Los Ángeles en tots els aspectes. Parlem del nostre món. O sigui, tots els aspectes ho ha superat tot, increïblement, inclús el públic que n'hi havia. O sigui, jo, per mi, està més preparat saber on va a camp que va a Los Angeles. Per què? Perquè n'hi ha més glamour, n'hi ha més classe, n'hi ha més nivell. Pensem que acabant els hotels i els restaurants i tot el que n'hi ha alrededor, és increïble les festes que n'hi ha. I n'hi ha gent que se canvia de vestit, n'hi ha gent que se canvia de tot. I
0: tu no creus, Alfredo, que estem veient ixa moda, ixos models tan refinats, ixe glamour que tu estàs dient, perquè Cans demana tindre ixe glamour per la seua configuració.
3: No, heu demanat Cans i heu demanat els professionals. Clar, que sabia, vale. El que vos ha dit, s'havia perdut un poquet l'extravagància, la paraula que jo sempre he dit així moltes vegades, que jo he aprendit del senyor Armani, que tinc la sort de treballar en ell personalment, era que prevalecia més l'extravagància a l'elegància. Cans vol recuperar l'elegància.
1: Alfredo, els dissenyadors, la gent del món... la gent del món de la moda pot reivindicar ese valor, no? Ese principi. Sí. Però és faena i autoritat de Cans el declarar un dress code per al seu event.
3: Això és un escaparate mundial.
1: Clar.
3: És un escaparate mundial, que és el que és... El que tingueu que pensar és això, que és l'escaparate mundial. I és quan veus la diferència d'Àngeles a Cans. Perquè
1: Los Ángeles és més transgressor.
3: Sí, a mi no m'agrada. Últimament el que s'està veient gent que sigue parlant de l'entrega de los Oscars, que tal, que qual, però un poc la imatge posada en escena a mi no me convenç. O sigui, no me convenç perquè així és un altre... Així s'estan recuperant, que ho ha dit, l'alta costura ben feta i a mà, manual. O sigui, no l'ordenador que fa un disseny i ja està. Que això és el que ha passat un poc a Los Ángeles. Així n'hi ha que recuperar l'ofici de tota la vida.
1: Però més que l'ordenador que fa el disseny, no anem també per... ja no per modes, sinó per personalitats més marcades en aquest aspecte, no? En extravagàncies, dissenys psicodèlics, coses que van a trencar directament en l'establit.
3: Sí, mira, el missatge és claríssim que estava comentant. John Travolta, que no pareix... perdó, no pareix John Travolta, perquè... Sí, però el missatge que ell està donant és que està intentant potenciar a la seva filla perquè nisca un valor intel·lectual ahir dins del món del cine. Per què? Perquè saben el que està passant en Amèrica. En Amèrica s'ha fet massa comercial. Tu estaves dient-ho antes. Jo he estat a la tenda de París diverses vegades de Disney, tu saps que n'hi ha cola. Va comprar tot el... És així o no és així?
0: Clar, el merchandising.
3: Però sabem el que és això. Això tots sabem on està fet, per quin preu està fet i on està. Entonces, el que vols recuperar París és el nivell, la classe i la història, i no el merchandising este. Perquè és un poc... Mira, si tots estem parlant de les pel·lícules i de les actrius i els actors d'antes, per què és? Perquè els que estan saliendo ahora nuevos, jo t'ho he dit moltes vegades, és que no mos diuen res. La que guanyava l'Oscar en guany, quantes vegades està criticada la persona esta, la irlandesa, per lo mal vestida que anava? Per això estan apostant tant per recuperar el que han sigut les passarel·les estes, que són escaparate mundial.
1: La alfombra roja, no?
3: La alfombra és escaparat al Mundial, però a més és que aquestes estrelles que això, és que jo a vegades ho dic així, me sap mal dir-ho, no n'hi ha, és que no ixen.
1: La alfombra roja al final és la passarel·la 2.0. La passarel·la és pues bueno, el disseny de laboratori un poc i anem a marcar un poc els estils, però després ja quan fructifica i quan ja físicament existís, el que realment marca les tendències és la alfombra roja.
3: Però el problema que n'hi ha és que s'ha fet massa comercial i entonces s'ha fet massa comercial i s'ha perdut la sensibilitat. Entonces, quan ja es parlem de tant comercial, de guanyar diners, de que tot siga això, s'ha perdut un poc la sensibilitat d'aquestes actuacions, tant en la música, com en la moda, com en tot.
1: Gràcies, Alfredo Esteve. Parlem ara de gastronomia. Carolina Quilis, Casa Borràs, Pineda, València, com estàs?
2: Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Carolina. Però un dia com avui, en què han passat tantes coses i en què parlem de, bueno, del dia post a la derrota de València Bàsquet, que estem un poquet afectats. Alçam l'ànim en la gastronomia.
2: Pues mira, avui havia pensat jo en fer una fideuà, que és un plat molt emblemàtic en tota la comunitat valenciana. Els ingredients són els mateixos que una paella de marisc, però en aquest cas canviem l'arròs per els fideus.
1: Gros o fi? El,
2: pues ja dependís de gust. A mi m'agraden de les dues bandes, de les dues formes, el gros i fi. Això és independentment cada un el que vulgui posar, però que bueno.
1: Però, els més ortodoxos utilitzen el gros o el fi, o indistintament?
2: Pues indistintament, Denis, ja te dic que va a gust. O sea que no, ni a gent que preferís el gros i ni a gent que preferís el fi.
1: Molt bé, però la zona de les
2: Afores... Jo t'ho dic, que jo va a temporada... Dime.
1: Sí. Digues.
2: No, dime.
1: Carolina, dic, perdó, vale, que no te preocupes, que per la zona de les Afores dic que
2: pues
1: la fideuà és una religió.
2: Exactament. Mira, les zones més típiques de la comunitat valenciana... Mira, en València, sobretot, en Gandia és la cuna de la fideuà, que és on se feu, on se pot dir que ahí es comença el tema de la fideuà. Després, Cullera, València, en València, sobretot, mira, Cabanyal, Malvarrosa, el que és Pinedo, el Palmar, Sueca i zones de l'Albufera. En Alacant, pues, tenim Dénia, Jàbea, Santa Pola, Villajoyosa, Calp. En Castelló, pues está Peñíscola, Vinaròs, Benicarló, Oropesa del Mar y el Grau de Castelló. Como ve podemos escoltar, es la zona costera de toda la comunidad valenciana, aún tenían costumbres marineres. Y los ingredientes, pues portarlas en lo que es sepia, calamars trossejats, mero també trossejat, unes gambes, unes galetes, la clòxina, que ara ja estem en temporada de clòxina, tomata trituraeta, ratllaeta, piber roig, safra i espideus. Donis. I els fideus, com estem dient, poden ser grossos o finets.
1: Molt bé. Carolina Quilis. Carolina, si anem al voltí informatiu, te prenc la recepta d'Isa perquè això ho hem de provar, Gràcies.
2: Moltes gràcies,
1: Carolina Quilis, Casa Borràs, Pineda, València. Anem al voltí informatiu i tornem ràpidament de més fora de cobertura.

A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A punt ràdio. De tu a tu.

0: Molt bé. En el número 1, Roque, esta la tens que endevinar tu, val? Te vaig a donar pistes, val? Vinga, van, hi ha tres pistes. La primera és que el cantant és d'una pedania del sur de València.
1: Vale. No tengo ni idea.
0: D'un barri, una pedania del sur de València. És la primera pista. La pista número 2 és que pel color pareix ecologista, la cançó. Una pedania del sur de València és... I en acabant, que la cançó pel color pareix ecologista.
2: Sigo sin...
0: Pista musical, pista musical.
2: Gracias.
0: Vinga, pista musical.
3: Las pistas son criminales. Les dos que has fet, les pistes són criminals.
0: La, és
3: que...
0: la tornem a escoltar. A veure,
3: la musical, musical jo crec que sí que s'endivina, però... La...
0: A veure.
4: Quina?
0: Has dit?
2: No, és que no sé què és. No, no...
0: Bueno, si te di que la pedanía del sud de València és el barri de la Torre...
5: Qué bueno.
0: I pel color pareix ecologista...
3: Es que són criminals.
0: Com un color verd...
2: Estoy más perdido que una rana en un concierto de Scorpions.
0: Torres.
3: ¡Qué grande! Estoy más perdido que una rana en un concierto de Scorpions. Eso sí que me ha gustado, ¿ves?
2: Vale, Torres, Torres es que es una ciudad. Es un pueblo, uno que sea.
0: No, sí, pero la Torre. La Torre. La Torre. De la Torre.
4: De Valencia.
0: Si li posem davant de Torres, li posem Diego. Diego. Torres.
2: Diego Torres. No
0: colors.
3: ¿Y el verde de qué color? ¿El verde qué transmite? ¿De qué es
4: esperanza.
3: Color?
4: Esperanza.
0: Color esperanza.

0: Intenteu en casa, sigueu gallecs o...
1: No.
0: Roque, ¿verdadero o falsa?
2: A ver, yo creo, personalmente, que es falsa si no hubiesen estudiado con Toni Pons. Así es.
0: Sí, señor. Te volía nomenar que tenim un amic en comú, que el diuen Toni Pons, efectivament, i que podria fer estes coses i no passaria res.
3: Claro.
2: Sí, perfectament.
0: Diguem verdadero, per tant?
2: Jo diria que verdadero si lo hace él, ni falso si lo hace otro.
0: Bueno, el cas és que claro. Ho han fet, però s'han cremat.
3: Claro.
0: O sigui que... Ei, ¿verdadera per ahí?
3: Sí,
0: verdadera. ¿Verdadera?
4: Yo falsa.
0: ¿Falsa, Alfredo?
5: Verdadera.
0: Verdadera.
6: Y esto es verdadero, ocurrió en un evento del orador llamado Tony, pero no Toni Pons, Toni Robbins.
0: Vaya. Se n'anem. Amics de Fora de Cobertura, de veritat, un plaer haver compartit esta última hora, les dues hores, en tots aquells que estan a la resta del fil radiofònic. Però, sobretot, quin plaer més gran compartir esta segona hora de programa en companyia de Rockstar. Eres una verdadera inspiració, amic. De veritat, una verdadera inspiració i un exemple de vida. Gràcies i enhorabona, Roque.
7: Muchas gracias. Todo está bien.
0: María Calvo, mare de Roque, enhorabona a tu i a la teua família, també.
3: Gràcies.
0: I de veres, i enhorabona per criar el fill que heu criat.
3: És un orgullo.
0: És un espectacle.
3: És un orgullo.
0: Alfredo Esteve, gràcies. Malandrés Zalapico, gràcies.
5: De res.
0: Jota González, gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
0: Amics de Fora de Cobertura, si n'anem, tornem demà a les 10. Farem un nou programa de dos horetes en tots vosaltres, però, entretant, vos convidem a continuar en sintonia en esta casa i en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana. En punt a punt. Gràcies. Adéu.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: La H és mudeta, però per escrit ajuda a comprendre moltes coses.
3: Està de categoria.
2: Tots sabeu que el verb haver s'escriu amb H i amb V baixa.
4: Sí!
2: Ara veurem exemples molt comuns de paraules que s'escriuen amb H i sense H i que confonem.
5: Tira-li, enxufa-li.
2: Esteu segures que sabeu quan s'utilitza la H i quan no?
6: Depèn.
2: Vegem-ho.
7: Intentarem posar llum a la foscor.
2: Ah, amb H és l'auxiliar del verb haver. Ha viatjat, ha anat, ha comprat... Ah, sense H és preposició. A quina hora me'n vaig? A callar, a dormir. Ha viatjat, a Vinaròs. M amb H també és auxiliar del verb haver. Hem anat, hem vingut... Però M sense H és el pronom. Em fa mala panxa, per exemple.

0: i em fa mal la panxa i tot, paio.
1: Hem dinat i em fa mal la panxa.
0: Ui, la panxa fa mal, tio.
1: Truquet. Si darrere va un participi, les paraules que hem vist aniran amb H. O amb H és un pronom feble.
2: Vols dir?
1: Ho vaig comprar. O heu vaig comprar el què? Tot el que volia. I també és substituïble per això. Això heu vaig comprar.
3: Que jo sé que no és culpa ser milionària.
1: Mentre que O sense H és la disjunció. Dolç o salat, blanc o negre, mar o muntanya. A mi m'agrada tot, és que cal triar.
4: No!
1: O aprenem a utilitzar la H o em posaré molt trista.
5: No m'esperava això i em fa sentir trist.
1: Amb H o sense H, per escrit, veiem que són paraules diferents, però quan parlem no es nota.
2: És de veres, és de veres.
1: Gràcies i fins a la pròxima llengüeta.
6: A Punt Ràdio.
7: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Tots amb el Castelló. Partit decisiu per a l'ascens a primera divisió front l'Osca. Amb Josep Lluís Gual i la llegenda albinegra Emili Sierte. A més, la final per l'ascens a la Lliga Asobal. En directe, des del Port de Sagunt, els partits de promoció d'ascens a Segona Federació. Llevant B, Villarreal C i Atlético Saguntino, la Nucía. I la gran final per l'ascens a Lliga F entre el Villarreal i València. Tot en directe. Este diumenge, des de les 12 del matí, amb tot l'esport al Punt a Punt.
3: Descansa la vista.
4: Què és la inspiració per a tu?
5: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
6: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
3: Obri la ment. Eres creient?
7: Depèn de l'estació de l'any.
8: Con les carxofes.
3: Sí. A Punt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
9: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
10: Ara sí que me les pega.
0: Som la veu de tots. Som A Punt.

palo. Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.

0: Salutacions, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al últim tram del Punt a Punt, dels últims 90 minuts. Temps de ràdio, ja sabeu, per a l'esport, en A Punt Ràdio, amb Manolo Palomar, el control tècnic de la nau, i amb Carlos Urruti en l'edició i producció del programa. Avui espigolant per Mestalla, ara de seguida tornarem al Estadi del València, i amb el que vos parla Salva Gomis al capdavant del programa. Com ja sabeu, des de ja fa unes setmanes, divendres i dissabtes, els farem companyia nosaltres, des de les 11, en este cas avui 11:21, i els dissabtes també, divendres i dissabtes, fins a les 12:30 de la nit. Ja sabeu que estem en totes les freqüències de A Punt Ràdio, en la web, en l'aplicació, en tots llocs, que després podeu escoltar el programa en format de podcast, i que si voleu enviar la vostra opinió, doncs ja sabeu també que podeu fer-ho en les nostres xarxes socials, en X, en @90minuts, 90 en xifra, en Instagram, 90minutsradio, i en TikTok, @90minutsradio, el 90 en xifra. Per a àudios al WhatsApp, al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana, avui especial perquè tanca la temporada a la primera divisió per a tots els equips valencians, en la bona notícia de que estan tots en primera divisió la pròxima temporada, i sobre la pregunta que vos fem avui en els nostres canals, que és: quina valoració fas del teu equip, en este cas del Llevant, del València, de l'Elx, de Villarreal, esta temporada? Quina és la valoració que fas del teu equip en esta temporada? Avui s'ha tancat la primera divisió, la jornada 38 ha arribat a la fi, el trajecte, no?, llarg trajecte d'esta temporada de primera divisió, en els resultats ja clarificadors, ja no n'hi ha molt en xoc. Demà jugarà el Villarreal davant l'Atleti de Madrid per a jugar-se a tercera i quarta plaça, però a la vez un Rayo Vallecano 2, Celta de Vigo 1, Sevilla 0, Espanyol 1, Real Societat 1, Getafe 1, Osasuna 0, Girona 1, Elx 1, el Elx es queda a primera divisió, Mallorca 3, Oviedo 0, els dos estan en segona divisió, Betis 2, Llevant 1, se salva el equip de Luis Castro, se salva el Llevant, Real Madrid 4, Athletic Club 2, València 3, Barça 1, però la victòria del Rayo i la victòria del Getafe impedeix la carambola de la que parlàvem ahir per a entrar a Europa. Així que el descens és per a l'Oviedo, per al Girona i per al Mallorca. Es salven el Elx i el Llevant, també l'Osasuna, en una temporada en la que s'ha patit molt en la part de baix. El València fins a la jornada 37 no la tenia assegurada. Avui tenia l'opció d'entrar de rebot, de carambola, en la Conference, però ha fet els deures, li ha guanyat al Barça, però lo demés no ha acompanyat. I ha guanyat el Getafe i ha guanyat el Rayo Vallecano. Així que el València la pròxima temporada no jugarà competició europea. Ja sabeu que els dissabtes el format és un poc diferent, que no hi ha editorial, que no hi ha fotos, i per tant anem a fer una pausa per a la publi i ens endinsem ja mateix en temps de prèvies, de cròniques, de tot el que encara queda per contar d'este cap de setmana, les rodes de premsa, tant del Llevant, de l'Elx, del València. Estem pendent de protagonistes, de tota aquesta ressaca de lo que, bueno, pues ha suposat, no?, esta última jornada de Lliga, i per suposat el temps de tertúlia ara de seguida en Jaime Marchi, en Luco Cortés. Així que són les 11:24 minuts de la nit, així comença el Punt a Punt, els últims 90 minuts.
1: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.
3: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
1: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Libertad Educativa, Generalitat Valenciana.
8: ¿Y dices que siempre sucede?
9: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
10: Solo se me ocurre. ¡Wow!
8: Increíble, pasa siempre.
9: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
10: ¡Wow!
9: Descúbrelo en tu concesionario.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
12: Punt a punt. Els últims 90 minuts. La tertúlia.

0: edad que te puede dar en Europa, porque si estás regular, seguramente vas en Europa.
1: Fins ací, Salva, la compareixença de Dimitrievski. No venen més, no? No, vas. L'únic jugador del València que va compareixer esta nit ací a la zona mixta del camp de Mestalla.
2: Pues, Carlos,
1: dit això, Salva,
2: 12 i 6 minuts.
1: Espera. Vaig a contar-te una cosa que te va agradar. Però te va agradar a muntó.
2: A veure.
1: Estava jo mirant dins de la sala de premsa,
2: sí,
1: la roda de premsa de Carlos Corberán, i quan anava més o menys per la meitat, menís de la sala de premsa.
2: Qui estava fora?
1: Per a pegar una ullada a la zona mixta.
2: Un garbeo,
1: que sempre
2: no?
1: Els protagonistes.
2: Un garbeo.
1: Vale. I aquí te creus que me veig apoyat en la porta, en la part de foro de la sala de premsa.
2: Sí.
1: A soles, apoyat en el muscle contra la paret, a Ron Gurley.
2: Anava a dir-te Ron Gurley.
1: Sí. Me mira, me fa així una,
2: no
1: me
2: digues
1: un cuquet.
2: Ullets? Sí?
1: Un cuquet, sí. Aquí hi ha un ojo, sí. I res, jo li alce les celles, ja està. Total, que passa un minut, passen dos minuts, i me diu...
2: No sé on va acabar.
1: En anglès. No, me diu en anglès. Falta molt. I jo li dic, pues no ho sé. Suposa que una o dos preguntes. Li diu, ah, ok, pues ok. Total, que li dic, you good? Estàs bé? I me diu,
2: bueno, no.
1: A lot of work to do. Molta feina per fer.
2: Uh-huh.
1: Jo, pues sí, ja està. Total, que...
2: Ah, que no acaba així, vale.
1: Conclou. No, la història és xula. Conclou la roda de premsa de Corberán i en el moment dix, per se topeta de nassos en Ron Gurley i li agarra pel col, li fa una escutxita. Estaven en ese descansillo que n'hi ha en la sala de premsa, Borja, la gent de Corberán,
2: sí.
1: I eixia darrere d'ells el cap de premsa, mira, si està Corberán, és de Ron Gurley a Trollgara. I se l'han portat molt ràpidament, agarrat del coll, cap a la llotja VIP. Uh-huh. Vull dir, era una cosa, clar, no tenien que parlar amb el responsable de comunicació, en Segarra, perquè estava darrere i no s'havia enterat, i no n'hi ha figura màxima més que Ron Gurley que justifique, ell viene correguent. A partir d'ahí, elucubracions. Tu saps el que se m'ha ocorregut? El que pense? Ara si no tindria en videocridar a Peter Lim,
2: sí,
1: des de Singapur, perquè enquadraria molt. Però ha sigut, la veritat, curiosa la estampa, l'escena, la imatge i la història.
2: Pots repetir
1: textual.
2: Qui ha agafat de la petxera a Ron Gurley?
1: No, Ron Gurley, sí, ha agarrat del coll a Corberán. A Corberán, uh-huh. A Corberán.
2: I l'ha clavat cap a dins.
1: I... Sí, sí, mira. Li ha fet xuc, a l'orella. L'ha agafat del coll, però bé, en plan, hola tronco, plan hola col·lega. Així no ha sigut. Sí, sí.
2: Bueno, pues en Isa que... i jo, Xavi, estaran passant coses, Carlos Urrutia, encara que, no, però, que acaba d'eixir, no?
1: Sí. Corberán se n'ha eixit farà 5 minuts i Ron Gurley també, ara mateix, està recorregut per un parell de persones així en la grada de Mestalla. Jo estic a 10 metres d'ell.
2: Bueno, pues està, a veure si espigoletxes un poc més i t'enteres d'alguna coseta més. Carlos, alguna cosa més que vulguis afegir? 12 i 9 minuts de la nit?
1: Això és tot. Jo estic molt content, Salva, perquè la temporada vinent tindrem 6 equips valencians en futbol professional. Uh-huh. Volem si 2 i 4 o 8 i 5, si puja el Castelló.
2: Bueno, pues puja el Villarreal B també, Si puja el Villarreal B...
1: Ojalá, sí, seria fantàstic. Jo crec que col·locar el futbol valencià com el millor de... El millor d'Espanya, tot i que juguen tan malament al futbol moltes voltes, el València, el Llevant i l'Els. Però... El fi justifica los medios, que es diu, no?
2: Així ja és. Pues...
1: Èxit aconseguit.
2: Carlos, t'acomiadem des de l'estadi de Mestalla. Sí. Moltes gràcies.
1: I per cert, hi ha altra cosa. Estic ara en la grada mirant l'herba. Està plena de familiars de jugadors i xiquets i tal, de jugadors del València.
2: Fent-se la foto de la final de temporada, no?
1: Sí, de la final de temporada, sí. Igual que una estampa molt bonica, que m'agrada molt, quan baixava sobretot de la cabina de dalt, de passes per amfiteatro i per tribuna, molts aficionats, molts socis, que els veïns de cadira se despedien d'una manera molt carinyosa. Fins al que ve, passa bon estiu. Així que avui, dia de fin de curso.
2: Així és. Pues, gràcies, Carlos. Si es potent demà. Un abraç. Bona nit.
1: Adeu.
2: Pues, Carlos Urrutia, des de...

l'estadi de Mestalla, portant els protagonistes i les anècdotes de Carlos Urrutia, que sempre són interessants. Ens havien quedat en el repàs de la segona divisió, però demà també, última jornada de la primera federació, el

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
2: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A Punt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
3: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entenguis i les analitzes, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
4: Is that really wise?
5: Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A Punt Ràdio, posem l'accent en tu.
6: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
7: Sé que sóc molt pesada, però vindre cap ací i veure el sol, la llum, la terra que tenim, els tarongers... És que sóc una enamorada de la terra valenciana, eh? Encara que mal sé molt matí, vindre cap ací em dona una pau i una tranquil·litat enormes. Molt bon dia, comença fent banda. Doncs, començarem el programa d'avui fent un xicotet homenatge. Ahir el vam fer al mestre Padilla, avui al gran mestre i compositor Salvador Xulià, que el passat dimarts, de 9 de maig, va ser el seu aniversari i haguera complit 82 anys. Aleshores començarem, com sempre, escoltant el concert del matí des de la secció Arxiu Sonor i en el concert escoltarem una obra del mestre Salvador Xulià. Tot seguit, seguirem en la secció Músics Valencians pel Món i tornarem a viatjar, però esta vegada cap a Alemanya, i xerrarem amb el saxofonista Carlos Jiménez, que acaba de llançar un nou treball discogràfic anomenat Cantar de l'Alma. Després continuarem en la secció Avui en qui parlem i parlarem amb Vicent Xulià, fill del compositor i gran mestre Salvador Xulià, amb motiu de l'aniversari del mestre el passat dimarts de 9 de maig. Ja després de les notícies de les 9, entrarem dins la secció Educació i Salut i entrevistarem a Antonio Domingo, que és percussionista, pedagog, divulgador i luthier educatiu, amb més de 30 anys dedicats a transformar l'educació musical arreu d'Espanya. I acabarem, com no, amb l'agenda musical. Així que comencem el programa d'avui diumenge amb molta energia i més ganes que mai. En el concert d'avui anem a escoltar 5 obres interpretades, dirigides o compostes pels protagonistes del programa d'avui. Començarem fent un xicotet homenatge al compositor i gran mestre Salvador Xulià i anem a escoltar la seva obra Tríptico elegíaco per a un percussionista. El Tríptico elegíaco per a un percussionista és una de les obres més emotives i personals del compositor valencià Salvador Xulià. Escrita l'any 1990, la composició naix com un homenatge al seu fill Salvador, percussionista que va morir tràgicament en un accident de trànsit. Aquesta circumstància marca profundament el caràcter de l'obra, convertint-la en una expressió musical de dolor, la memòria i d'esperança. L'obra està concebuda com un tríptic simfònic dividit en tres moviments. El primer, enyorança. El segon, on està aquell fill? I el tercer, desesperació i pau. Cadascun representa un estat emocional diferent dins del procés del dol. El primer moviment transmet nostàlgia i evocació del record. El segon és el més dramàtic i intens, reflectint la desesperació davant la pèrdua. Finalment, el tercer moviment evoluciona cap a una atmosfera de serenitat i acceptació. Des del punt de vista musical, la peça destaca per l'ús expressiu de la percussió, que adquireix un paper protagonista dins de l'orquestra. Julià utilitza una gran varietat de recursos tímbrics i dinàmics per construir un llenguatge contemporani ple de contrastos emocionals. La percussió no apareix únicament com un element virtuós, sinó com una veu dramàtica capaç de transmetre sentiments profunds i intensos. L'obra va ser estrenada per la Jove Orquestra Nacional

Nacional d'Espanya sota la direcció d'Edmond Colomer. Però nosaltres anem a escoltar la versió interpretada per l'Orquestra de València, dirigida pel seu fill Vicent Julià. Que va començar ja, escoltem.

El tríptico elegíaco per a un percussionista és, en definitiva, una obra de gran força humana i artística, on la música es transforma en un mitjà per expressar el dolor i preservar el record a través de l'art. I seguim el concert d'avui, però anem a escoltar les cinc cançons negres de Xavier Montsalvatge, però en versió per a saxo alt i piano. Les cinc cançons negres són una de les obres més conegudes i interpretades del compositor català Xavier Montsalvatge, escrites l'any 1945 per a veu i piano i posteriorment orquestrades pel mateix compositor. Aquestes cançons constitueixen un cicle vocal inspirat en l'univers antillà i en les melodies i ritmes procedents del Carib. L'obra reflecteix l'interès de Montsalvatge per la música d'arrel afrocaribenya, especialment per l'anomenat habanerisme, corrent musical que incorpora elements rítmics i melòdics vinculats a Cuba i a les Antilles. El compositor va crear este cicle en un moment de renovació del llenguatge musical espanyol després de la Guerra Civil. El cicle està format per cinc cançons independents, però unides per una mateixa atmosfera poètica i sonora. La primera, Cuba dentro de un piano. La segona, Punto de Habanera. La tercera, Chévere. La quarta, Canción de cuna para dormir a un negrito, la més coneguda. I la última, Canto negro. Doncs anem a escoltar aquestes cinc cançons, però en una versió diferent, per a piano i saxo alt. Al saxo alt escoltarem a Carlos Jiménez, acompanyat pel pianista José Alberto del Cerro. Doncs anem a escoltar les cinc cançons negres de Xavier Montsalvatge.

Estes cinc cançons negres que acabem d'escoltar de Xavier Montsalvatge, interpretades pel saxofonista Carlos Jiménez, pertanyen a un nou treball discogràfic anomenat Cantar de l'Alma. I d'eixe mateix CD anem a escoltar la peça que porta el nom del disc, Cantar de l'Alma, del compositor Frederic Mompou. Cantar de l'Alma és una de les obres vocals més delicades i espirituals del compositor català Frederic Mompou. La peça forma part

part del conjunt de cançons que Mompou va dedicar a la poesia mística de Sant Joan de la Creu, un dels autors que més va influir en la seva sensibilitat artística.

transforma esta poesia en una música d'una gran senzillesa expressiva, allunyada del virtuosisme i centrada en la introspecció i el silenci. Musicalment, este cant de l'alma reflecteix perfectament l'estil característic de Mompou. El compositor utilitza una escritura molt depurada, amb harmonies subtils, melodies breus i una atmosfera gairebé penjada en el temps. La veu no busca espectacularitat, sinó naturalitat i expressió interior, mentre que l'acompanyament pianístic crea un espai sonor íntim i meditatiu. Una de les característiques més importants de la música de Mompou és l'ús del silenci com a element expressiu. Escoltem ja Cantar de l'alma, però en versió de saxo alt, interpretada per Carlos Jiménez, i al piano, acompanyat de la mà de José Alberto del Cerro.

En aquesta obra que acabem d'escoltar, les pauses i la delicadesa del so tenen tanta importància com les mateixes notes. Això dona lloc a una música de gran profunditat emocional i espiritualitat que convida a l'escolta atenta i a la contemplació. Acabem d'escoltar Cantar de l'alma del compositor català Frederic Mompou. Seguim el concert, però ara canviem totalment d'estil, gènere i instrumentació. Anem a escoltar una peça vocal, La fuga manxega. Obra per a quatre veus escrita per Ernest Toch, amb el nom original de Fuga geogràfica. Posteriorment, la pedagoga Esperanza Álvarez va canviar la lletra utilitzant seqüències sintàctiques del Quixot. Anem a escoltar

0: la versió que van fer l'alumnat del festival Percufest al 2015, dirigit per Antonio Domingo. Fuga manchega.
1: Cavalcar! Amante perdido de la doza, Lorenzo, Lucina, su nombre, todos.

No direu que és original el que acabeu d'escoltar. És una bona obra per muntar en qualsevol cor. Jo l'he muntada diverses vegades, però no en esta lletra, sinó la original de la Fuga geogràfica. I acabem el concert d'avui amb una altra obra dirigida per Antonio Domingo, el Quixote Edition. Quixote Edition és una obra per a percussió corporal, veus i música,

composta pel percussionista i pedagog Antonio Domingo amb arranjament musical d'Òscar Ávila. Quixote Edition és un projecte d'inclusió i innovació educativa. Anem a escoltar-la i segur que algú reconeixerà la melodia que ara escoltareu.

0: Se'n recordeu això de Sancho Quijote? Quijote Sancho. Jo crec que la gent més majoreta, com jo, segur que ha reconegut eixa sintonia de la sèrie de dibuixos animats del Quixot de la Manxa que feien a la tele ja fa algun any. I fins ací el concert d'avui. Espero que vos hagi agradat. Ara farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida. Vos esperem.
1: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu. L'economia per a totes i tots.
2: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
1: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la plana d'Utiel Requena, 100.9. De tu a tu. De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A Punt.
3: T'ho contarem tot.
4: Però tot, tot, fil per randa.
3: Te'n vens?
1: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
5: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
6: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
5: No pintem les coses de color de rosa.
6: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
5: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
8: Tornarem al 4-4-2 i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en taco.
9: Palmando.
10: Tu li has donat les claus.
9: Por algun lado saldrà la rata.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12:30 de la nit, en A Punt Ràdio. Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu. En A Punt Ràdio... Fem banda, la música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, fem banda, A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia a tots els oients que s'incorporen ara al programa Fem Banda. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Acabem d'escoltar el concert d'avui i hem volgut retre un sentit homenatge al mestre i compositor Salvador Julià. El passat 19 de maig s'hauria commemorat el seu 82 aniversari, una data especial per recordar la trajectòria i el llegat d'una de les figures destacades de la música valenciana. Durant el concert d'esta matí que acabem d'escoltar, s'ha interpretat l'obra Tríptic Elegiac per a un percussionista, una composició dedicada al seu fill Salvador, mort tràgicament en un accident de trànsit. Una peça carregada d'emoció i sensibilitat que ha servit per mantenir viu el record del compositor i la seva obra. Doncs anem a continuar el programa i entrem en matèria ja dins la secció Músics Valencians pel Món. I tornem a viatjar, a Bèlgica, avui a Alemanya. I xerrarem amb el saxofonista Carlos Jiménez, que acaba de llançar un nou treball discogràfic anomenat Cantar de l'Alma. Després continuarem en la secció Avui amb qui parlem, i parlarem amb el fill, Vicent Julià, el fill del compositor gran mestre Salvador Julià, amb motiu d'este aniversari del 19 de maig. Ja després de les notícies de les 9, entrarem dins de la secció Educació i Salut i entrevistarem Antonio Domingo, que és percussionista, pedagog, divulgador i lutier educatiu, amb més de 30 anys dedicats a transformar l'educació musical arreu d'Espanya. I acabarem, com no, en l'agenda musical. Així que seguim, així, en Fem Banda, on la música sona a glòria.

0: I escoltant esta sintonia d'Òscar Navarro, Expedition, tornem a viatjar cap a Alemanya i anem a parlar amb Carlos Jiménez Martínez, que és un dels saxofonistes valencians amb major projecció internacional de la seva generació, reconegut pel seu virtuosisme, sensibilitat interpretativa i gran musicalitat. Ha desenvolupat una destacada trajectòria tant com a solista, com a integrant d'orquestres i d'agrupacions de prestigi internacional. Al llarg de la seva carrera, ha estat premiat en importants concursos internacionals celebrats a França, Alemanya, Itàlia, Espanya i a la Xina, consolidant-se com una de les figures emergents més destacades del panorama saxofonístic actual. Va debutar com a solista amb l'Orquestra del Palau de la Música de València amb sols 19 anys, iniciant així una intensa activitat concertística. I em viatja cap allà, cap a Alemanya, per a parlar en ell. Carlos, bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: Encantada de parlar amb tu. Des d'on estàs parlant-nos? En quina ciutat d'Alemanya estàs visquent?
1: Doncs pues avui estic en Berlín, que és actualment on visc.
0: Actualment vius a Berlín. I des de quan estàs ahí? Sí.
1: En Berlín duc ara farà 3 anys que visc a Berlín. Sí, abans vaig viure 7 anys en Amsterdam i sí, ara estic a Berlín.
0: És a dir, estaves a Holanda i ara estàs a Alemanya. I bon, actualment, què estàs fent ahí a Berlín, a Alemanya?
1: Actualment, pues, la meva activitat principal són concerts.
0: Sí.
1: És un poc diferent a lo que una persona vinguent des d'Espanya pot pensar que es pot fer amb la música,
0: sí,
1: amb el instrument, perquè normalment pues, la gent es dedica pues, a donar classe, a fer algun concert, però jo em dedico exclusivament a fer concerts, tant com música cambra,
0: sí,
1: una activitat molt important amb orquestra i fent projectes, bàsicament.
0: Correcte. I tu, d'on eres? És a dir, on començaràs a estudiar música?
1: Pues jo vaig començar en un poble, en Benimodo, que és un poble molt xicot.
0: Sí, però bueno, té músics, ahí acaben de fer ara mateix el concurs de piano, que sempre fan. I així van tindre el mes passat a Marita i tot. És a dir, ahí tingueu grans músics.
1: Sí, són poquets, però tenim un músic.
0: Sí, sí. Sí, que és així, sí, que és així. Mira, Carlos, tens una frase que dius, la meva missió... És important, és a dir, saber uno la missió que té, perquè a partir d'ahí ja pot caminar, no? La meva missió com a saxofonista clàssic és fomentar en els valors de la possibilitat musical. El saxo posseix totes les qualitats per a compartir una fusió entre tradició i frescor. I la meva missió és transmetre això al major nombre de persones possibles dins de l'àmbit de la música clàssica. És a dir, que tu, diguem que l'objectiu o la teva missió és que la gent escolte el saxo dins d'un paper més clàssic que no, com per exemple pot ser un saxofonista de jazz o de música més moderna, no? Perquè el saxo és un instrument, diguem, més contemporani.
1: Correcte.
0: I és el...
1: Sí, pues... Mira, perdó.
0: Sí, sí, sí, sí, dime. És a dir, és el que vols, és a dir, que coneguen el saxo des d'una vessant més clàssica.
1: Sí, a veure, jo vaig, ja quan estava estudiant en Holanda, en Amsterdam, va ser un poc quan em vaig donar compte, perquè el saxofó en Espanya és un instrument molt, molt reconegut, o sigui, sí, de les bandes,
0: sí,
1: és
0: sí,
1: un instrument, però quan eixes d'Espanya i, per exemple, en els concerts que jo feia allà en Holanda, te dones compte que la majoria del públic
0: sí,
1: es sorprenia. Perquè és un instrument pues, que, pues, com tu has dit, està molt, molt lligat, és el rei del jazz, és un instrument que per la gent, a lo millor, més... La gent, ja des de la música clàssica, en plan orquestes o inclús directors molt reconeguts, el saxo és com... està un poc aïllat de la música clàssica.
0: Correcte.
1: Com que no, té,
0: sí,
1: no està reconegut. De fet, és com un instrument secundari. Moltes vegades, en Espanya, ens fan la pregunta de... I fas música i què més? Pues així sí, te fan. Així te fan. Toques el saxo i què més?
0: És a dir, que saps? Volen que toques més instruments, no? Toques el saxo
1: sí,
0: i...
1: Perquè, per exemple, en Alemanya és molt sí, comú que els saxofonistes també toquen el clarinet, també toquen la flauta.
0: Ah,
1: A nosaltres tocàvem molt en musicals i en vez de jugar a tres o quatre instruments
0: uno para
1: músics, pues
0: todo.
1: jugàvem a un grup com a tot. I era el saxofonista.
0: Correcte.
1: Aleshores, la meva idea és mostrar i compartir en la gent que li agrada la música clàssica esta faceta del saxofó que també pot pertenèixer al ser un integrant més, no, no és ni millor ni pitjor, un integrant més
0: Sí.
1: de la música clàssica.
0: Sí, correcte, és així. És a dir, és veure l'instrument des d'un altre punt de vista que ho estàs fent-ho molt bé perquè acabes de llançar, no sé si l'has llançat o ja l'acabes de llançar, un CD. És el teu primer treball discogràfic?
1: Sí, és el meu primer treball discogràfic i va ser presentat este mateix divendres, el
0: Ah!
1: qual està molt fresc.
0: I
1: Sí.
0: aleshores es diu El cantar de l'alma. El títol m'encanta, saps? El cantar de l'alma perquè és una obra de Frederic Mompou. Però, que és esta que escoltem, si vols, i ara te faig la pregunta, esta que escoltem. Escoltem un poquetet. Ara entraràs tu en res.

0: no m'atreveix ni a respirar. Estem escoltant el Cantar de l'Alma de Frederic Mompou. He de dir als oients que en el concert d'esta matí, quan acabi el programa, podreu escoltar esta peça, s'escolta sencera, igual que les cinc cançons de Xavier Montsalvatge. Jo crec que degueu escoltar el concert perquè són una passada. Estem escoltant, Carlos, el Cantar de l'Alma. Frederic Mompou. En este disc tenim a Frederic Mompou, a Rachmaninov, a Montsalvatge, a Wagner i a Obradors. És a dir, n'hi ha, crec que són tres catalans, si no compte jo mal, un rus i un alemany. Estem com el del xiste, saps? Este, sí. Què tenen en comú que has triat estos cinc compositors?
1: No té res, o sea, la seva connexió no té res que veure geogràficament, ni vaig llegir tres catalans a propòsit.
0: El comú
1: és que totes les obres que he llegit d'ells són obres escrites per a Déu.
0: Correcte. Correcte. És a dir, això és el que tenen en comú. Totes les obres són transcripcions, diguem, de veu i bueno, també n'hi ha hasta l'òpera, no? Però veu i piano. Per què han tingut que ser peces de veu? Què volies transmetre en aquestes peces? Que el saxo pot transmetre igual que la veu? És a dir, no sé, te dic aquesta pregunta, no? Però què volies transmetre en el saxo? En aquestes que has triat tu?
1: Per a mi, tot té un poc la seva història, i és que jo vaig començar a tocar en Amsterdam en una opereta, en un grup,
0: sí,
1: en un ensemble que es dedicava a fer òperes xicotetes, i és quan vaig començar a estar en contacte amb el tema del repertori de veu.
0: Sí.
1: I clar, el director d'allí, que feia pues, arranjaments, tal, me va proposar pues, això, començar a indagar en el tema del repertori vocal.
0: Sí.
1: I jo vaig començar a descobrir un món de possibilitats i a veure com, principalment, el saxofó alt tenia una qualitat i una calidesa,
0: sí,
1: que funcionava molt bé amb el repertori de veu. I clar, jo... tinguent la missió que hem parlat abans, la, sí, visió de poder transmetre i compartir amb el públic esta faceta més clàssica del saxofó, pues, que més clàssic que la veu, o sea, que l'instrument del cos humà,
0: ja.
1: Aleshores va ser un poc vaig veure tan clarament la connexió que tenia el meu instrument amb el repertori i amb la veu que tenia que fer-ho.
0: Clar que sí, i a més, jo crec que el repertori està molt ben elegit, perquè el que intentes, igual m'equivoqué, fer és transmetre això que vol fer la veu en un instrument com és el saxo, no? I així n'apropes aquest instrument a la gent que va escoltar-te. Mira, per exemple, ara estem escoltant Rachmaninov. Ens n'anem d'un català a un rus, Rachmaninov. Qui és el que t'acompanya al piano?
1: Pues Alberto del Cerro Cano, un gran pianista i amic que vam estudiar junts en Amsterdam,
0: sí,
1: i actualment és catedràtic de piano en Andalusia.
0: Ah, i estos arranjaments, es vau fer vosaltres mateix? És a dir, sí, aquesta transcripció de veu a saxo i piano?
1: Sí, això ho he fet jo. Tots els... a veure, normalment el 90% són transcripcions, pues jo toque sol és la part de la veu, però per exemple el Wagner en el preludio sí que vaig tindre que fer un arranjament, perquè això és tradicionalment escrit per a orquestra.
0: Correcte, correcte. Ahir vaig tindre que fer més feina, no? Que és esta que escoltem, Tristan i Isolda. Coneixies l'òpera abans de tocar?
1: Sí, de fet, mitjançant el grup d'òpera que tocaven en Amsterdam,
0: sí,
1: ahir va ser el primer contacte que vaig fer amb Tristan i Isolda, que vaig tocar amb el saxofó mezzo soprano, que és un instrument molt, molt raro, que està en fa, té un timbre molt paregut al corno anglès. I en l'òpera, en l'opereta, també van fer tocar el solo de corno anglès de Tristan i Isolda. I és com vaig començar a introduir-me a l'òpera de Wagner.
0: Vaig a dir-te una confessió. Quan arribi a casa, o després, quan acabem, vaig a buscar en internet saxofó mezzo soprano. Perquè la veritat és que no l'havia escoltat en la vida. És a dir, m'has ensenyat una cosa, m'has ensenyat una cosa. Ara després el buscaré. Buscaré com és eixe saxofó. A veure, quant de temps t'ha costat fer tot este projecte? Anirem escoltant cançonetes en l'entrevista, sí, però quant de temps t'ha costat tot això?
1: Tot va començar quan va vindre el Covid, de fet. Anem a dir que aquest projecte discogràfic no va ser el que jo tenia pensat de vaig a fer un CD. Durant, pues això, pues, com tots, en Covid tenim tant de temps, pues vaig a començar a indagar més en el repertori vocal, en fer transcripcions, en provar, i va ser una cosa que es va desenvolupar poc a poc. Aleshores, va començar en el Covid, i poc a poc, pues, es va anar transformant. Van provar obres en programes que no van funcionar. Per exemple, les últimes quatre cançons de Strauss estaven en el programa inicialment. O tota l'obra de Combat del Somni, de Montpou.
0: Sí.
1: I ho provarem en concerts, no funcionava. Aleshores, no estava pensat com un projecte discogràfic, però al final van trobar tal balanç del programa que van dir, això tenim que gravar-ho. I bé, així ho hem fet.
0: Mira, en tot el programa, en tot el CD, en totes les peces que tu has gravat, n'hi ha una cançó que me l'has fet a recordar. Perquè n'hi ha moltes vegades que s'olviden d'algo que a mi hores cantat quan eres més jove, i és esta, la canción de cuna para dormir a un negrito. Sí. Ningú.

0: Geninge.
1: De fet, aquesta obra va estar escrita
0: Sí.
1: per Montserrat Roig, va ser la primera del cicle, i
0: Sí.
1: no estava pensat, i no tenia pensat escriure un cicle.
0: Sí.
1: La cançó de cuna i després ja va escriure les altres quatre.
0: És a dir, esta és la primera que va escriure ell, això sí que no ho sabia, eh? Esa, de
1: Sí.
0: totes les altres, esta va ser la primera. En canvi, en el CD està l'última, el 5. Però esta va ser la primera. Aleshores, a partir d'ahir, per exemple, perquè Montsalvatge tenia, vamos, té moltes composicions basades en els ritmes cubans, no? I d'Antilla i tot
1: Molt
0: això.
1: curiós, és molt
0: I
1: curiós.
0: esta és, crec que és la primera d'este cicle, la que escoltarem ara.

0: Me encanta, Carlos, vaig a dir-te-ho, és que m'encanta. A veure, Carlos, què és el que més t'ha costat de tot este treball que has fet discogràfic? Què és el que més t'ha costat? Gravar, triar, fer els arranjaments, no sé, què és el que més ha costat?
1: El que més m'ha costat, però en realitat és el que més m'agrada i el que disfrute, és el procés de com tocar música vocal, que té una lletra,
0: sense
1: una paraula.
0: Sí.
1: Aleshores, tot el procés de veure com les cantants s'articulen. Què vol dir el text? Perquè si jo toco una cançó de Rachmaninoff en rus, pues, el text, traduir-lo, saber què vol expressar en aquesta frase, no sols amb la música, però veure com la música està connectada amb el text.
0: Sí.
1: Pues, anem a dir, entendre-ho, saber com fer-ho, com fer-ho amb l'instrument, veure com funciona. Això és el procés més costós, però en realitat és el que més disfruta.
0: Entendre-ho i transmetre-ho. I ahí li donem la importància que té la veu a l'hora d'interpretar. Perquè això es donem compte quan siguem més majorets. Però la importància que té a l'hora d'interpretar una peça, si la passes per la veu i tu, com has dit molt bé, has mirat la lletra, el que dia la lletra, tot això ho has treballat. I això té el seu fruit. I quin, jo no vaig a dir la casa perquè té el nom, és, tu parles molt bé l'alemany. I quin és el segell discogràfic que t'ha llançat este treball?
1: El segell és Tavern House and Grimm, que és un una discogràfica alemana prou prestigiosa, i la veritat que vaig estar molt content de veure que quan jo vaig presentar el projecte, que tenien interès de gravar amb mi, i la veritat que va ser un procés molt molt fàcil, vaig a dir, perquè es va gravar en un monestari i era super aïllat de tot. Aleshores estàvem allí des de 9 del matí fins a les 9 de la nit, 3 dies, sols tocant, escoltant.
0: En un monestir? Has dit en un monestir, no?
1: Sí.
0: Que tranquil·litat.
1: Clar, soles, sí. L'únic que podia molestar era en el pardaleig i tampoc.
0: Que bonic.
1: Bona, sí.
0: Bueno, Carlos, demà fas un concert a Hannover, al Teatre Estatal, que vas a interpretar les mateixes... Este CD o què és el que aneu a fer allí?
1: No, demà toque en l'orquestra del Teatre de Hannover, però com a músic d'orquestra. I és una de les coses que faig molt, una de les meves principals activitats és col·laborar en distintes orquestres com a músic de l'orquestra. És a dir, jo si en Alemanya no tinc una plaça fija com a saxofonista en l'orquestra de l'òpera, sinó que les orquestres, quan necessiten el saxofó, pues contacten amb mi, jo vaig i toco amb ells. I demà en Hannover és així context.
0: Vale,
1: que la veritat és...
0: Sí, és que com estem viatjant, pues està ja moltes vegades. En sents, Carlos?
1: Sí, te sento.
0: Ah, perfecte. I el 29, és que no vull que se m'oblide, el 29 també vas a Berlín i toques en un quartet de saxofons. Encara toques en el mateix quartet de saxofons, que es diu Clair Obscur Saxofon Quartet.
1: Correcte. Va ser una de les sorpreses que em vaig endur quan vaig mudar a Berlín, i és que el quartet Clair Obscur, pues, és un quartet molt reconegut a Alemanya, toquen més de 20 anys junts, i va passar la casualitat de que el saxofonista soprà, degut al Covid, pues, es va deixar la música, aleshores buscaven per un saxofó soprà. I es vaig conèixer només arribar a Berlín, començarem a tocar, i la veritat que va funcionar tot molt bé, i és una també de les meves activitats, tocar amb el quartet, i el dia 29 sí, tenim un programa que toquem, és el Festival de Bach,
0: sí,
1: i toquem amb
0: correcte.
1: Un cor.
0: Ai, toquem en
1: toquem
0: un cor.
1: Sí, toquem quartet de saxofó i cor, i toquem la Passió de Bach,
0: sí.
1: I després crec que també toquem el concert italià.
0: Anda. És a dir, Carlos, tu no pares ahí en Alemanya. Encara que, és a dir, estàs de concertista a concertista. És el que estàs fent. I damunt has llançat el CD i quan vens cap a ser? És a dir, quin moment... Perquè jo crec que tens en setembre, pot ser que m'equivoquessis en setembre, saps? Però en setembre pot ser que tingués un concert en l'Orquestra de València o en qui?
1: Sí, en setembre, ara no sé si és el dia 16,
0: sí.
1: Toque amb l'Orquestra de València, toque el concert de Glazunov i la veritat que moltíssimes ganes de tocar en casa.
0: Jo crec que estàs donant una visió diferent de l'instrument del saxo, perquè diguem que és un poc desconegut i ese saxo més clàssic és més desconegut. Tu també penses el mateix, perquè sempre el coneguem en una altra faceta, no? No tan clàssic.
1: Sí, correcte, és un poc, i sent molt sincer, jo no ho faig perquè sigui algo que se tinga que descobrir, ho faig perquè és el que m'apassiona,
0: sí.
1: I el que no vull jo és que perquè toque un instrument, o sigui, que tu, jo al final penso que l'instrument és una ferramenta.
0: Correcte.
1: I si jo sóc un músic romàntic, perquè jo tinga una ferramenta que no va estar en el romanticisme, no vol dir que jo no pugui fer música romàntica.
0: Correcte.
1: Aleshores, no, jo no faig com a que això s'ha de fer, sinó és algo que a mi m'apassiona i vull transmetre-ho, i és una possibilitat que dona la coincidència, pues, que no és la més coneguda per al meu instrument, però he de dir que veient la reacció del públic quan es pot tenir aquesta faceta, pues, és una cosa molt agradable i que em dona ànims, pues, per a continuar.
0: I està en totes les plataformes, està també en el YouTube i en Spotify i el CD.
1: Sí, sí,
0: que els nostres oients el poden escoltar ja perfectament. A banda de que en el concert jo he ficat les 5 cançons de Montsalvatge i la de Montpou, sí. però poden escoltar totes. Per exemple, jo encara no t'he posat res d'Obradors, i Obradors, per exemple, anem a escoltar una peça d'ell abans d'anar-se'n, que és esta, La Missola, L'Aureola.

0: Carlos, la veritat que és una meravella de disc, he de dir-te. Totes les peces estan en saxual, veritat?
1: Sí, correcte.
0: A nostres oients tinc que dir que n'hi ha un disc nou que el poden escoltar en les plataformes de YouTube, de Spotify, que estem parlant en Carlos Jiménez, que és un saxofonista, que és de Benimodo, i que li va molt bé en Alemanya. I quan vindràs abans de setembre, Carlos?
1: Sí, de fet, en agost tinc un concert en Càceres,
0: Ah.
1: en el Festival Música Clàssica de Gata,
0: Sí,
1: crec
0: sí,
1: que
0: sí,
1: es
0: sí.
1: diu. I ahir sí que serà, de fet, el debut del CD en
0: Hala.
1: Espanya, perquè tocaré el programa.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Abans d'anar-se, era l'instrument que volies quan vas començar a estudiar música? O volies un altre? I el vas
1: No,
0: descobrir, el saxo.
1: era el saxo.
0: Tu volies este.
1: Sí, era el saxo, però per una raó, perquè molta gent té un poc una història de, no sé, pues, més profunda, però a mi m'agradava el saxo perquè era el que més brillava i el que la forma estava molt xula,
0: Sí, sí,
1: i
0: sí,
1: clar, jo
0: sí.
1: no sabia, pues, que no era part del meu de la música clàssica, jo tot això no ho sabia.
0: Ja. Perquè no tens
1: Sí, però...
0: ton pare no és músic ni res d'això. No toca el
1: No,
0: saxo ni
1: jo,
0: res.
1: la meva família no té ninguna arrel
0: Sí.
1: musical, però clar, com Benimodo, pues, és un poble, pues, que tots som família i tots els
0: Sí,
1: meus amics, per
0: sí.
1: exemple, tots els meus amics començaren amb música, no n'hi havia ni club de futbol ni res, aleshores la música era on
0: Tot.
1: estem tots.
0: Clar.
1: Sí, això era molt bonic.
0: Clar que sí. Doncs estem escoltant una altra peça d'Obradors, Chiquitita, la nòvia, i donar-te gràcies per saber de tu, per saber el teu projecte, per saber tot el que fas. Que n'hi ha músics valencians que es van molt bé, en este cas tu, a Berlín, a Alemanya, que volem veure per ací i que estàs convidat abans del concert este que faràs al Palau de vindre ací i conèixer-los personalment. ¿Te parece?
1: Moltíssimes gràcies. Sí, estaré encantat de conèixer-vos en persona.
0: Molt bé, Carlos, una forta abraçada. Moltíssimes gràcies.
1: Igualment, moltes gràcies. Adeu.
0: Adéu, adéu.

0: I després de viatjar cap a Berlín, tinguin que tornar a casa, perquè la terreta no la tinguin que anar deixant. I avui, i en esta secció d'avui en qui parlem, anem a parlar amb Vicent Xulià, que és el fill de Salvador Xulià Hernández, que el passat 19 de maig haguera complit 82 anys. En el concert d'esta matí ja li han fet un homenatge escoltant una de les seues obres. Però jo vos vaig a dir dos cosetes del gran compositor Salvador Xulià Hernández, que va ser director pedagog valencià, considerat una de les figures més destacades de la música valenciana del segle XX i el que portem de XXI. La seva trajectòria artística es caracteritza per una intensa activitat compositiva i per una profunda vinculació amb el món bandístic i simfònic. Autor d'un extens catàleg d'obres per a banda, orquestra i música de cambra. La seva música destaca per la seva força expressiva, la riquesa tímbrica i una gran sensibilitat melòdica. Esta matí hem escoltat la seva obra Tríptico elegíaco per a un percussionista. I anem a parlar d'ell en el seu fill, Vicent Xulià, que és director, compositor i divulgador valencià també musical. Hereu d'una destacada tradició de música vinculada a la figura de son pare, el compositor Salvador Xulià. La seva trajectòria artística destaca per una intensa activitat en el camp de la direcció, la composició i la investigació musical, així com per la seva tasca de difusió del patrimoni musical valencià. Vicent, tornem a parlar. Bon dia.
1: Bon dia. Com estem?
0: Molt bé, encantada.
1: És un plaer parlar amb tu.
0: Jo també parlaré amb tu. Vicent, este dimarts passat va ser l'aniversari de ton pare. 82?
1: Sí, així.
0: Haguera complit.
1: 82 anys haguera fet, sí.
0: Com es troba a faltar, ho dic per experiència, saps? Un pare o una mare també, conforme va passant el temps, no passa així? A mi em passa, per exemple.
1: Des d'un punt de vista humà, pues, sí. La seva presència física pues, es troba moltíssim a faltar, mm-hmm. És molt pesat perquè, a més de ser un músic excepcional, pues, va ser un pare exemplar, una persona molt, molt, molt, de molta humanitat, molt bona i una persona especial.

0: Per
1: Sí.
0: tant, pues la seua falta és molt forta. Però, clar, ella ha deixat molta, molta huella en
1: Sí.
0: este món. Entonces, jo estic revivint-lo cada dia perquè jo faig música seua constantment i la meva manera de compondre és indissociable perquè ella és el meu gran mestre. Jo tot el que faig, ella està present en cada cosa que jo faig, està present. Per lo tant, pues el seu aniversari ha sigut un moment on he notat la seva falta, però la seva presència
1: Sempre està.
0: està dia a dia en tot el meu quefer.
1: És així, Vicent. Quina, digues una característica, una qualitat de ton pare, que és el primer que es ve a la ment, és això. Pot ser un record de xicotet, pot ser el que sigui, una qualitat i que digues, mon pare era això.
0: Mon pare era un músic integral, és dir, no, és un tipus de músic que ja, pues, desgraciadament, està desapareguent perquè tot està massa hiperespecialitzat. Mon pare era un home que podia fer des d'una fuga escolàstica a 12 veus molt
1: Sí.
0: cerebral i molt ben feta, fins a una cançó popular per a xiquets en valencià, plena de senzillesa eterna i
1: Sí.
0: enigmàtica, des d'una sinfonia de 50 minuts com la Sinfonia Mediterrània fins a una obra plena de cant popular com Espíritu Valenciano. És dir, però és que, a més, també podia agarrar un instrument de pulse
1: De peltre, per
0: de pols i
1: exemple.
0: pua, és
1: Sí,
0: dir,
1: sí.
0: una guitarra, un laúd, una bandúrria, i tocava des de 6 anys perquè ma casa era una casa de constructors de guitarres, bandúrries i laúds i de concert. És dir,
1: Sí.
0: mon abuelo era constructor de guitarres. I ell podia tocar perfectament, de manera, era un improvisador absolut, ell podia improvisar, era un director extraordinari, en
1: Sí,
0: unes
1: sí.
0: condicions enormes, i això ho he pogut veure en els anys, perquè jo estudié direcció d'orquestra després i tenia una intuïció i una naturalesa per a la direcció d'orquestra increïble, una autoritat natural. Autoritat no en un sentit
1: No, no,
0: de
1: no,
0: mà de
1: no.
0: ferro, sinó en un sentit d'autoritat musical.
1: Sí, era expressiu.
0: Precisament li la donava això, no? Jo, el meu record de primer que tinc, que és veure-lo dirigint la banda sinfònica L'Artesana de Catarroja. Jo, seguint un xiquet
1: Enguany
0: al
1: van
0: braç
1: al
0: de ma mare,
1: Tea,
0: pues,
1: enguany van al Tea, ja s'han agafat per anar
0: sí,
1: al
0: la banda
1: Tea.
0: sinfònica L'Artesana de Catarroja, la seva època de major esplendor històrica,
1: Sí.
0: segueix baix la direcció de mon pare, que la va
1: Sí.
0: dirigir 22 anys, es diu Pronte,
1: Es diu Pronte.
0: des de l'any 69 fins al 91. I aquesta època, pues, jo recorde, pues, mon pare dirigint la Rapsòdia Romana d'Enescu,
1: Sí.
0: o Guinoli Pandora de Jolivet,
1: Sí.
0: o tantíssimes transcripcions que ell va fer per a la banda, pues, com la Sinfonia 40 de Mozart sencera,
1: Sí.
0: música pròpia. És dir, jo, el meu record és veure-lo
1: Sí.
0: exercint de mestre en un sentit ampli. No
1: Sí,
0: era
1: sí, sí, sí, sí.
0: només dirigir, era dirigir, ensenyar, compondre per a l'ocasió, arreglar.
1: Tot.
0: Era un
1: Ho has
0: mestre de
1: explicat
0: música en
1: molt
0: sentit
1: bé quan
0: ampli.
1: l'has presentat abans, que era un músic
0: Integral, integral.
1: integral, no? Has dit.
0: Generalista, que m'agradi dir.
1: Clar. Mira, estem escoltant.
0: N'hi ha molts exemples en la història, però és de veres que des de fa 40...
1: Sí.
0: Jo crec que entre guerres,
1: Sí.
0: aquest tipus de músic escasseja, perquè
1: Sí.
0: la gent és més, o sol és pianista, o sol és director, o
1: Correcte.
0: sol és compositor. Mon pare no, mon pare era un músic integral, un músic
1: Correcte.
0: generalista.
1: Mira, esta peça que dirigisses tu, el tríptico elegíaco, suposa que es portarà molts records amargs. Esta la vas dirigir
0: Sí,
1: tu.
0: sí,
1: I
0: sí,
1: el... I
0: sí.
1: el...
0: Tríptico elegíaco per a un percussionista, mon pare la va escriure en l'any... Jo tenia... Nosaltres érem tres germans.
1: Sí.
0: Salvador Antonio Julià Ramiro va ser el germà major. El segon és un grandíssim trompetista, Ernesto,
1: Sí.
0: que és un solista internacional, alumne predilecte de Maurice André, una persona d'una poesia, una trompeta. Faig que ho diga, però és que ho dic perquè és de veres.
1: Un dia tingueu que vindre,
0: I
1: si
0: el
1: és
0: tercer
1: dos,
0: sóc
1: eh?
0: jo.
1: Tingueu que vindre, és
0: El
1: dos.
0: tercer sóc jo. Entonces, Salva era un percussionista que havia guanyat, en 17 anys tenia la carrera superior de percussió, ja estava preparant-se per anar a estudiar a Würzburg en Siegfried Finck,
1: Sí.
0: i havia provat en la Jove Orquestra Nacional d'Espanya, ja havia entrat de percussionista, va fer un par d'encontres en ells, i va faltar en 17 anys en un malaurat accident de tràfic. Mon pare això va passar en octubre del 89. Mon pare, en Nadal, se comença aquesta peça i sobre finals de curs, és a dir, sobre juny, juliol, l'acabar d'instrumentar. La partitura original jo la tinc i està plena de llàgrimes. Està tota tacada de llàgrimes. Mon pare la va escriure plorant.
1: Sí.
0: És una peça que té una càrrega alegòrica molt forta, apareixen motius d'obres de percussió que el meu germà tocava, però transformats. Apareix un segon temps, que és d'on destaca l'hijo, on els propis instruments descriuen l'accident de tràfic. És a dir, és una obra d'una càrrega tràgico-dramàtica molt forta, però a la vegada també una càrrega de fe, una càrrega de... En aquesta música se veu molt de l'autor, i això és molt important.
1: Esta peça, en el homenatge que li vau fer en el Iturbi el passat mes d'abril, esta la vau tocar? També la tocareu, esta peça?
0: No, perquè aquesta peça és per a orquestra, i l'homenatge que vàrem fer en el Iturbi
1: va ser
0: en
1: la banda sinfònica. Sols en la banda. Val.
0: Va ser la banda sinfònica, perquè la banda sinfònica este curs celebra el seu 40 aniversari, la banda sinfònica i l'orquestra, que jo les dirigeix, varen ser fundades per mon pare, i és un orgull molt gran.
1: Home, ton pare va estar allà
0: en la banda fa 40 aniversari.
1: Correcte, ton pare va estar anys de director allà en el Iturbi.
0: 22 també, Julio.
1: 22
0: en l'artesana, 22 en el conservatori.
1: Bé, però sí que en aquest concert d'homenatge a ton pare, esta peça sí que tu la vas compondre per al concert. 5 momentos contrastantes.
0: Sí, és curiós que me preguntes per aquesta peça després del tríptic. Perquè té molt que veure, perquè jo aquesta peça també la vaig compondre.
1: Perquè així n'hi ha màgia, així n'hi ha màgia.
0: En l'hospital, pràcticament junta d'ell en els últims moments de la seva vida. Sí, és una peça que té, vamos, són 5 moments, ansietat, nerviosisme, i acaba en una plegària final, una plegària que, pues
1: Vicent, sí que té que veure, perquè ton pare també intenta explicar en el tríptic eixos estats anímics, i tu estàs parlant
0: d'eixos
1: moments, no? Eixos moments contrastants.
0: Sí.
1: D'un final, és a dir...
0: A més, el tema del principi, que es diu ansietat, el primer estat anímic és ansietat, és el mateix tema que apareix en la plegària final, on la fe predomina i l'esperança predomina sobre el dolor.
1: Sí.
0: I un poc en el cas del tríptic elegiac passa molt paregut. Vamos, és un principi ètic i estètic heredat de mon pare, vamos.
1: En aquest concert també van estrenar obres altres compositors, crec que Enric Hernández...
0: Sí, a més estic molt agraït d'ells perquè ho feren de manera desinteressada i a més ficant tot el cor. José Suñer va fer una obertura que es diu Obertura 40, dedicar el 40 aniversari de l'orquestra i al seu fundador, que va ser mon pare.
1: Sí.
0: Després estrenarem una peça que es diu Mar de Febrer, del meu col·lega i alumne de mon pare i professor en la Berkeley, un gran compositor que es diu Enric Hernández. I ell va fer Mar de Febrer perquè Hernández és compositor per mon pare.
1: Sí.
0: Perquè ell anava a provar uns cursos que feia en Benidorm mon pare, junta a gent de primera, com per exemple pues Maurice André. Ahí se conegueren Maurice André i ell, i feren una amistat molt forta. I tots aquests cursos, que eren uns cursos molt importants que se feien en febrer, mon pare va veure qualitats en aquell jove, que estava pràcticament, la música la feia com a una qüestió de hobby, i entonces pues a començar a prendre-se-ho en sèrio, i mon pare el va tutelar molts anys i el va convertir en el compositor que avui, claro.
1: Anda.
0: I entonces Mar de Febrer pues és una alegoria també molt bonica, perquè pues és el mar, no? La infinitud del mar, la grandiositat del mar, i el febrer en el mes que hi va conèixer pues a mon pare.
1: A ton pare. És un gran compositor i gran persona, Enrique Hernández.
0: Sí, gran compositor i gran persona, així n'és. I després tocarem 5 momentos contrastantes, que ja hem parlat d'ella, i també va fer una obra feta amb molt de cor i, a més, basada tot en temes del tríptico elegiaco. És a dir, que el tríptico elegiaco, encara que no sonà, sí que sonà, perquè els seus temes els va agafar Ferrer Ferran, i els va treballar i fer a la seva manera i al seu estil, i va fer una obra molt bonica que es diu Herència Sonora, i està tota basada en els temes del tríptic col·legiaco per a un provisionista.
1: Doncs tinc que dir...
0: A més, es dona una cosa molt curiosa.
1: Dime, Vicent.
0: Es dona una cosa molt curiosa. Ferrer Ferran, en l'any 89, un dels últims concerts, no, l'últim, però

0: seu estil,
1: sí,
0: en una nova obra, dedicant tot el cor a la memòria d'un pare.
1: Pues vaig a dir-te una cosa. Ferrer Ferran està avui a Itàlia i avui torna a sonar la peça de Ferrer Ferran que va estrenar en el homenatge.
0: Herència sonora.
1: Herència sonora. Torna a sonar.
0: Pues, home, pues imagina't que bonico. És perquè, a més, com és una peça que té totes les melodies de mon pare, pues, sí, en Itàlia està sonant això. I jo el vull molt, són companyers, sí, el vull molt. I crec que estan fent una llavor molt important, perquè encara se veu el coret, que cada vegada, sí, més en la música se veu menys el cor. I tot és la música d'aquests compositors, encara, sí, se veu bé, coret, que és important.
1: Són tres grans, quatre grans compositors, quatre. En aquest concert també va sonar la música escrita per ton pare, com poguera ser Espíritu, sí, Valenciano, que és una de les més conegudes, o esta, sí, que escoltem ara, al Maestro Serrano.
0: Sí, és molt bonic. Vull parlar d'ella un poquet,
1: sí,
0: perquè va ser... Aquesta peça es va compondre en l'any 72. En l'any 72, mon pare era un jove de 28 anys.
1: Mm-hmm.
0: Ja tenia tres o quatre peces importants,
1: sí,
0: de per a banda. Tenia la primera que va escriure es diu Paisajes Valencianos, que és molt bonica. És tan bonica com Espíritu Valenciano. El que passa és que Espíritu Valenciano va ser premia i editar, i Paisajes Valencianos no, i això segurament té que veure molt en la popularitat posterior. Però El Maestro Serrano és una obra que en manuscrit pues, la estrenà la Banda Municipal de València,
1: mm-hmm,
0: en el centenari del Mestre Serrano, en 1973. I curiosament, això és molt bonic de dir, l'estrena la banda municipal i l'artesana la toca moltíssimes vegades, però com no està editada, pues faria lo millor 30 anys que no es tocava.
1: Ah, fins el mes passat? No s'havia tocat?
0: Fins
1: la banda del conservatori?
0: Al faltar mon pare, jo me'n recordo d'eixa peça, perquè eixa, sí, peça m'acompanyava en la meva infància i... Era una peça, sí, sí, sí, que mon pare li tenia molt de carinyo com a obra de joventut.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I a més és una obra, fallis que ho diga, però té una bellesa i d'un lirisme, té una naturalitat. La música pràcticament va soles, aplega el cor directament,
1: mm,
0: està molt ben construïda i és una música evocativa, és una música plena de vida. I jo volgui pues, ficar-la altra vegada en circulació perquè la gent puga inspirar-se d'aquesta música tan fresca i tan nova i tan meravellosa.
1: És molt bé el que estàs fent, perquè n'hi ha peces que estan amagades i tenen que trobar altra vegada la llum.
0: Sí,
1: i ton pare,
0: sí, sí,
1: té moltes, sí, sí, que tenen que...
0: Uf!
1: Per exemple, esta del Maestro Serrano, no? Este homenatge, sí, sí, que li fa, sí, ell, sí, mateix al mestre Serrano, no?
0: Sí, sí.
1: I que tenen que... Eixes obres tornar a veure la llum. Perquè tinguem una, sí, riquea molt gran i n'hi ha que...
0: Molt gran, molt gran.
1: Que donar eixa llum, i ton pare té molt, ton pare ha deixat un llega grandíssim, el que ha deixat.
0: Sí, i a més de tot tipus de nivell. A veure, des d'un punt de vista de nivell poètic, totes són difícils, perquè n'hi ha que cantar-les molt bé. Però mon pare té obres des de pues, la Simfonia Valentina o l'exposició de 1909, que se varen ser obligades en la secció d'honor del certamen, i són obres que necessiten una plantilla i una banda enorme, en arpes, piano, etcètera, etcètera. Però després té obres que tenen plantilla molt més assequible i que dificultat de muntatge no és tan gran. La dificultat és cantar-les en cor, això sí.
1: Sí.
0: Però vamos, que té obres de molts tipus. És a dir, mon pare és un compositor que ja t'he dit,
1: és que toca
0: més
1: tot...
0: que compositor, era un músic integral,
1: sí,
0: un trobador, un poeta líric. I entonces la manera d'escriure és molt ampla, no? No és exclusiva per a banda, no és exclusiva per a un tipus de plantilla, no és exclusiva per a... És molt ampla. Pots trobar música litúrgica, música popular, música de dansa, música més abstracta, música evocativa... Pots trobar molt... La música de mon pare està per descobrir, eh? Falles que ho diga, però... Jo que la,
1: bueno, però,
0: soc estudios d'ella...
1: Sí, però estem ahí per a descobrir tota la part eixa que, sí, menys coneguem de Salvador. Mira, jo tinc un record de ton pare, perquè jo el vaig conegut en l'última etapa, personalment,
0: sí,
1: en l'última,
0: sí,
1: etapa, i tu estaves parlant de cantar. I per a ell era importantíssim, perquè estaven en un certamen i es va posar a explicar-me una peça, estic intentant, no sé si era el díptico el que tocaven.
0: Díptico sinfònico, probablement. Sí,
1: sí, clar, com a obra, sí, sí, obligada, i en el, sí, descans, entre canvi i canvi de la banda, ell es va arrimar...

0: ens van posar a parlar i es va posar a cantar-la. És a dir, ella ja tenia el nyèrbit de cantar-la, no? De cantar-la, d'expressar aquesta cosa que tenia interiorment, que no tots els músics ho tenen, eh?
1: No tots els músics
0: ho tenen, és així.
1: No, mira, jo soc professor de conservatori i jo dono direcció d'orquestra. Mm-hmm. N'hi ha vegades que, pues, al meu honor li dius, vinga, anem a treballar este passatge, canta-lo, jo te cantaré el contrapunt. A vegades es ve molt complicat cantar. I cantar és la primera manifestació del músic, és a dir, el llenguatge musical realment no és la solfa, és cantar. Això és el llenguatge musical, perquè uno aprèn a parlar antes d'escriure.
0: Sí.
1: Entonces, uno, si no canta, és impossible que tinga un equipatge de tropos musicals que després puga reavivar les partitures. Perquè les partitures en si l'únic que són isomorfismes sonors.
0: Sí.
1: És a dir, un sol és un sol, una corxea és una corxea, un tresillo és un tresillo, però el cant va antes de les partitures. Entonces, si nosaltres no tenim la capacitat de cantar, no podem reavivar una partitura, fer-la viva, convertir-la de nou en música.
0: Correcte, sí.
1: I mon pare, això era una constant absoluta. Mon pare fes un exercici per a ell, una fuga, un exercici d'harmonia, el que fora, i ho mirava i feia, està correcte, està molt ben treballat, però no canta.
0: És que aquesta frase és la que te diu tot. Ho diu tot. Està molt bé, però no canta. És que és així.
1: Sí.
0: És que ahir vaig quadrar en seguida amb ton pare, perquè és així. A veure, Vicent, abans d'anar-se'n,
1: sí.
0: Què és el que més t'agradaria que la gent recordara de ton pare? Perquè tinguem que fer que recorde la gent tot el que ton pare ha deixat. Què és el que més vols que recorde d'ell?
1: El seu exemple com a músic. I sobretot el poder entendre la música del poble com a una espècie de resorte o de punt de rang per a poder fer música gran. Mm. És a dir, que la música gran no partisca de la nada o de la neutralitat emocional, sinó que partisca de l'arraigo, de la raïl més profunda.
0: Clar.
1: I jo crec que mon pare és un exemple, en això és un exemple, jo crec que molt clar.
0: Sí, està claríssim.
1: Que és un exemple.
0: És així. Doncs, Vicent...
1: I que la seva música pugui inspirar a futurs músics que siguin músics on se veja qui són ells a través de la música. És a dir, que la música no se convertisca en una espècie d'abstracció matemàtico-lògica, sinó que, encara que té que estar molt ben construïda, però que sobretot siguin rastros d'ànima. I això em pareix un exemple.
0: Jo crec que sí que ja ha deixat aquest llegat. I aquests compositors estan ahí. I jo crec que seguirem parlant, Vicent, perquè d'ací uns mesos és l'aniversari de la mort. I aleshores anem a fer un programa especial que, com t'ha dit abans, també vull que vingui el teu germà.
1: Claro que sí.
0: Vale? I ahir fem, i parlem, vale? Moltes gràcies per atendre'ns, Vicent.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Una forta abraçada.
1: I visca la música. Mon pare té un cant de Santa Cecília que diu... El arte de la fe, la esperanza y el amor. Molt d'amor per a tots, boniques.
0: I molta música. Paraules boniques, Vicent. Moltíssimes gràcies, Vicent. Una besada
1: molt
0: forta.
1: Un abraç molt fort. Un abraç molt fort.
0: Com dia el mestre Salvador Xulià, hi ha que cantar, hi ha que cantar. Jo vos convide a que canteu i que visqueu la música. I escoltant aquesta obra de Vicent Xulià Ramiro... No, esta no és de Vicent Xulià Ramiro, esta és Salvador Xulià. Esta és de Salvador Xulià, que és el maestro. Escoltant el maestro, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, que tornem de seguida. Canteu!

0: Is that really wise?
1: Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A Punt Ràdio posem l'accent en tu.
2: Les llengüetes d'A Punts de Llengua.
3: A Punt Ràdio.

0: Silenci. Classe d'interferències morfològiques. Perquè ja està bé de la bactèria de les avantatges. És el bacteri i són els avantatges.
1: Queda clar?
2: Clar que sí.
1: Sí.
2: Clar que sí.
1: Sí.
2: Molt bé.
0: Tot i que la majoria de vegades el gènere de les paraules en valencià i en castellà coincideix, això no passa sempre, sempre, sempre.
3: No, no, no.
0: I la bactèria... Així tenim un bon bacteri, amb potetes i bigotets si fa falta.
4: Ah, ah, vale.
0: Un bacteri que, per cert, et poden descobrir a l'hospital si et fan una anàlisi clínica.
5: Molt ben pensat, doctor.
0: I molt de compte, perquè també diem un compte bancari, no una compta bancària.
6: No és possible, no, no és possible.
0: Vinga, va, que ja va la cosa. Uns quants exemples més, va. És un dubte, com un dubte existencial, no una duda.
7: No, no, no.
0: Les costeres de la muntanya són els pendents, no les pendents.
8: Amiga.
0: En canvi, si et tires per un pendent avall, pots dir tant que estàs en el vessant com en la vessant de la muntanya. I diem que un corrent d'aire ha tombat la pancarta, no una corrent d'aire. Si eres d'acumular moltíssimes coses a casa, segurament tens la síndrome de Diògenes, no el síndrome de Diògenes.
2: I és correcte!
0: Però no patiu, perquè castellà i valencià, en la majoria dels casos, coincideixen en el gènere de les paraules. I ara només vos hem mostrat algunes excepcions. Fins a la pròxima, llengüeta!
9: A Punt Ràdio. L'esport que realment t'apassiona.
10: Humo, duro, humo, duro.
11: Aleluya, aleluya, ben patalet, ben patalet.
9: Sempre al teu costat, passe el que passe.
12: L'economia per a totes i tots.
13: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
12: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.
14: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A Punt.
15: T'ho contarem tot.
16: Però tot, tot, fil per randa.
15: T'envens?
14: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
17: Són les 9.
9: A Punt. Notícies.
17: A poques hores, perquè reinicien demà dilluns les negociacions entre el personal docent no universitari en vaga des de fa 12 dies i la conselleria, el suport a la manifestació de València se situa en 30.000 persones.
18: Les famílies estem amb els mestres.
17: Amb el protagonisme este dissabte de les famílies i la seguretat de l'alumnat es posa la mirada en una nova proposta de negociació. Com expliquen Marc Candela, del STEP, Rosana Martínez, presidenta d'Escola Valenciana, i Txelo Valls, de Comissions Obreres.
19: Dilluns, la conselleria ja sap que tindrà un document damunt de la taula i esperarem allà a la porta de la conselleria que ens cride per a negociar.
20: Demanem que el valencià diga totes les garanties per a aprendre's a l'escola. No estem disposats a fer passos enrere.
21: Les millors condicions laborals y salariales del professorado és assegurar una millor qualitat per al alumnat.
17: Demà sabrem si la vega es desconvoca o si s'allarga una setmana més. Creix el terratrèmol polític per la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero. La unitat de delinqüència econòmica i fiscal de la Policia Nacional situa l'expresident i les filles com principals beneficiàries dels fons obtinguts per la xarxa de Plus Ultra amb el rescat del govern durant la pandèmia. I se succeeixen les reaccions, les últimes, les del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
22: Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España. Y ahí está la explicación. Hay que estar muy podrido moralmente o muy pringado o las dos cosas para leer los 80 folios del auto de imputación

0: corrupción de Zapatero y salir a darle apoyo.
1: Mentrestant, els socis de govern exigeixen explicacions. Del món, nou tiroteig al voltant del govern nord-americà. Esta matinada un home ha disparat almenys 30 vegades als voltants de la Casa Blanca. Agents del secret dels Estats Units han abatut el sospitot a prop del lloc del control on estava disparant. Ha sigut a les 6 de la vesprada de Washington i molts periodistes veuen estos fets. L'autor dels tirs ha mort i n'ha resultat ferida una altra persona. I de la cultura, els espanyols Javier Ambrós i Javier Calvo, per la pel·lícula La bola negra, han guanyat ex aequo el premi a la millor direcció del Festival de Cannes.
2: Uau!
3: ¿Estaba?
4: Yo ni en mis mejores sueños creía que yo, que Javi y yo pudiéramos tener un lugar aquí, y mucho menos en competición oficial, pero...
1: La palma d'or ha sigut per a la pel·lícula For Your del romanès Christian Munguiu, i és la segona que rep el realitzador narrant ara el periple judicial d'una parella romanesa i noruega religiosa que s'instal·la en un poble al final d'un fiord noruec. I a l'horatge, recta final del mes de maig, amb sol i temperatures de ple estiu. Lluís Obiols, molt bon dia.
5: Bon dia, la calor no fluixa. Avui de nou tornarem a parlar d'aixes màximes de 28 a 32 graus a l'interior, les més altes en les zones tradicionalment més càlides, Ribera Alta, Costera, però també atenció als valors en zones interiors de Castelló, amb aixes màximes de 30 graus, per exemple, a l'Alt Millars o a l'Alt Palància. Dia de molta calor, a la costa els valors màxims entre els 26 i els 28 graus, i presència de núvols alts, molt poc importants. Sí que existeix la possibilitat d'algun núvol baix, d'alguna boira, a la costa del Baix Maestrat, també al sud del Golf de València, però vaja, serà un diumenge de sol i de calor. El vent fluix de llevant, tot i que el gregal té tendència a intensificar-se un poquet a la costa d'Alacant. I els pròxims dies, situació de calor. Dilluns i dimarts no varien les temperatures, i a partir de dimecres, atenció, perquè podríem parlar d'un nou ascens tèrmic amb màximes que superarien els 35 graus. Per tant, calor de ple estiu per acabar este mes de maig.
1: Calor garantida. Lluís, moltíssimes gràcies. Ja això és tot per ara. Ens deixem amb el programa Fent Banda. Fins després.
6: Gràcies per escoltar-nos. Som APO.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
8: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.

Bajo el puente de las Palmas, Mari José Belenguer, és la sintonia que tinguem en la secció d'Educació i Salut. Estem així en Fem Banda i tornem després d'escoltar el butlletí informatiu de les 9. I anem a parlar d'educació, i anem a parlar d'educació en Antonio Domingo, que és percussionista, pedagog, divulgador i lutier educatiu, reconegut per la seva destacada trajectòria en els àmbits de la interpretació i de la innovació musical. Titulat superior en percussió pel Real Conservatori Superior de Música de Madrid. Va formar part del prestigiós Sax en

0: I tot comença i tot acaba, i arribem a l'última part del programa d'avui amb l'agenda. I avui n'hi ha un concert important. Avui a les 7 de la vesprada, a l'Auditori de Miramar, concert de primavera per celebrar els 35 anys de la Unió Musical Milamarina de Miramar. I per a parlar-nos d'aquest concert, tinc a l'altra part del fil telefònic a Filibert Mira, que és el director. Fili, bon dia.
1: Bon dia, Imma, què tal, com estàs?
0: Ja estàs preparat?
1: Ja estem preparats, estem a tope.
0: Ja esteu ahí. Ja han passat 35 anys. Què diries en estos 35 anys? Com han passat?
1: Buah, pues, mira, precisament en l'assaig del dimarts fem una mirada retrospectiva i a mi m'han passat volant. I pensa que és quasi una vida laboral, eh?
0: Sí.
1: Al front de la banda, eh?
0: És veritat, 35. 38 sonarà la vida laboral, però sí, quasi,
1: bueno,
0: quasi.
1: Si això li sumem que vaig estar 2 anys antes en preparació, perquè...
0: Clar, perquè la vas crear tu, no? La vas formar, diríem.
1: La vaig formar jo, exacte. Sí, sí. Jo i un equip de professors, però començarem a l'any 88, és a dir, que portem uns 37 anys de vida.
0: Correcte, ja són 37. I per a celebrar-ho, esta vesprada feu un concert. I en eixe concert... Ese concert, que com ho celebreu? Què aneu a interpretar?
1: Pues mira, hem articulat el concert en 2 parts. En 3 parts un poc diferenciades, no? La primera part hem volgut que siga una part que de molt d'arrel a la nostra terra.
0: Sí.
1: Aleshores, hem preparat una primera part de música de carrer, música de festa, música que ens unís molt, perquè Miramar, a més, té unes festes de moros cristians que les viu amb molta passió i molt d'entusiasme. Entonces, anem a escoltar peces com el Paso Doble Febrer, la Marxa Moro Chubuc, Ambaixadora, Contrabandista, Fester, la Marxa Moro de Saúl Gómez i Terra Nostra d'Enric Alborch.
0: Sí.
1: I després una altra part que va ser més sinfònica i més arrelada al món del musical i les bandes sonores. Entonces anem a fer una sèrie de bandes sonores molt conegudes per el públic i per els xiquets, perquè va haver entre elles algunes de Disney, per també intentar

0: intentar arrimar-nos a tots els públics. Sí. I després va haver una espècie de final un poc dedicat al poble, perquè en aquella inauguració de la banda pues vam contactar en el mestre i compositor Miguel Villar. Anda. I mos va fer un pasodoble per aquella ocasió, un sí. poc molt fet a mida, perquè sí. la gent portava un any i mig en els instruments, aquest pasodoble, que era un manuscrit, havia quedat un poc en l'oblit, i tras, darrere de la faena del president de la banda i del poble de Sax, s'ha pogut rescatar el pasodoble. Entonces acabarem en el pasodoble Miramar i en el himne de Miramar, que el vaig composar jo mateix, i l'estrenaren a l'any 2002 com a guinyo un poc a la banda i al poble.
1: Aleshores, Fili, serà un concert emotiu? Molt emotiu, pues jo crec que sí,
0: per
1: no?
0: Per lo menos per a mi va ser molt, perquè pensa, Imma, que pràcticament passa gran part de la meva vida per la banda. Sí, concert.
1: Vaig a fer-te una pregunta. És la meva ignorància, eh? Mila Marina, de on ve? Del nom antic de Miramar?
0: Oh. Pues mira, en aquell entonces, quan jo vaig arribar al poble sí. i se barallà el nom de la banda, pues junten la directiva d'entonces, pues comentant, entre el poble se dia que els habitants de Miramar se diuen sí. Mila Marins. Ah. I entonces del gentilici vingué el nom de Mila Marina. Encara que després un historiador molt arraigat a la Safor va escriure la història de Miramar i va veure que això era una data incorrecta i els habitants de Miramar eren miramarins, però ja el nom havia calat tant que
1: ja s'ha quedat.
0: Sí, en Mila Marina.
1: Que ja s'ha quedat. Quina plantilla tens en la banda actualment?
0: Pues mira, actualment estem al voltant de entre 32 i 35 sí. i lo que estem pretenent en esta fase de 35 anys sí. és moure un poc el teixit de tota la gent que ha passat, perquè han passat centenars de músics, i és curiós perquè a este concert s'està sumant gent que feia temps que no venia a la banda, sí. que al dia d'avui té els seus fills. Sí. I entonces al dia d'avui estem aconseguint que n'hi hagin famílies senceres, és a dir, abuelos, pares, fills, sí, i entonces esperem que després d'este retrobament pues que algú se vagi quedant i poder ampliar ixe número.
1: Mira, Fili, jo tinc que fer algun dia un treball d'investigació de tota la gent que passa per les societats musicals. Tu saps quanta gent comença a estudiar música, després se ho deixen, però tu saps en un poble, per exemple, com Miramar, quanta gent haurà entrat a la banda i després se ho haurà deixat? I aquests músics que entren i se'n van? És a dir, quanta gent de la Comunitat Valenciana ha estudiat música?
0: Jo crec que això és la cultura musical, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: És a dir, la cultura musical no és la gent que està activa en la banda,
1: sí, sí, sí,
0: sinó la cultura musical és el rastre que deixem en un poble al llarg de tots aquests anys de treball de gent en coneixements musicals que escolten diferent, que senten diferent,
1: sí.
0: que viuen diferent, perquè han begut d'una font que és màgica, no?
1: Correcte.
0: Jo penso que és un valor que no el parlem massa, però un dels grans valors de les societats musicals no és la música que fem, que també, per suposat.
1: Correcte.
0: Sinó és el rastre que...
1: Que es deixa, el rastre, és de veritat. Sí. Bé, jo, Fili, no us queda ja més temps, però jo vull convidar-vos a tu i a tota la societat Unió Musical Mila Marina a que vingueu així per a contar si feu més cosetes per a celebrar aquests 35 anys, que és molt bonic celebrar anys i seguir endavant, fent música. És així, pues, així no... que n'hi ha... M'esperaré a que acabes el curs lectiu. Perquè sé que ho tens un poc complicat, però...
0: Sí, un poc complicat.
1: Un poc complicat.
0: Bueno, també, sol és un segon.
1: Dime.
0: Tu saps que estic fora de la terreta i continuo en el vincle perquè no m'han deixat de sanglar-me del tot.
1: Sí.
0: I dir que este concert estarà dirigit no sols per mi, sinó per un altre director també, que és Adrià Tomàs, que és un músic del Verger, en el qual jo tinc molta relació de fa moltíssims anys, i entre els dos portarem a terme aquest programa. I replega la invitació i...
1: Home, clar. I així no es vegem, que tampoc es vegem tant.

0: Exacte, que tu i
1: es
0: jo
1: portem la llarga
0: trajectòria de l'Estat.
1: Correcte, correcte. Bueno, Fili, que vagi molt bé esta vesprada, que és a les 7 a l'Auditori de Miramar i que estan tota la gent convidada. Un beset ben fort a tu i a tota la banda.
0: Moltes
1: que vagi
0: gràcies,
1: molt bé.
0: Ima.
1: Vinga.
0: Vinga, un beset.
1: Vinga, adéu, adéu, adéu.

estic així pensant i pensant, perquè esta peça en el Conservatori d'Ontinyent la van muntar farà ara qüestió d'un mes, i és una passada. Quixote Edition. I fins així el programa d'avui. A l'equip tècnic, com sempre, està Lorena Alegre en producció. En l'equip tècnic tenim a Patricia Valero, a les xarxes està Ima Santana. Jo vos desitge que acabeu de passar un bon diumenge, que disfruteu del dia i de la setmana, i que la música sempre, sempre vos acompanyi. Vos deixem en els nostres companys de Fora de Cobertura i nosaltres tornarem el cap de setmana que ve sense falta. Adeu i disfruteu de la vida.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: Creix el terratrèmol polític per la imputació de l'expresident Zapatero i es coneixen detalls de l'informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, que situa l'expresident i les filles com principals beneficiàries dels fons obtinguts per la xarxa de la companyia Plus Ultra amb el rescat del govern durant la pandèmia. I se succeeixen les reaccions, les últimes, les del president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
2: Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España. Y ahí está la explicación. Hay que estar muy podrido moralmente o muy pringado, o las dos cosas, para leer los 80 folios del auto de imputación por corrupción de Zapatero y salir a darle apoyo.
0: Mientras tanto, el socio de gobierno exigeixen explicacions. A poques hores perquè es reinicien demà, dilluns, les negociacions entre el personal docent no universitari en vaga i la conselleria, el suport a la manifestació de València se situa en 30.000 persones.
3: Les famílies estem amb els mestres.
0: Amb el protagonisme este dissabte de les famílies, com hem escoltat, i la seguretat de l'alumnat, es posa la mirada en una nova proposta de negociació, com explica Marc Candela, de l'STEP, Rosana Martínez, presidenta d'Escola Valenciana, i Txelo Valls, de Comissions Obreres.
4: Dilluns, la conselleria ja sap que tindrà un document damunt de la taula i esperarem allà a la porta de la conselleria que ens crida per a negociar.
5: Demanem que el València tinga totes les garanties per a aprendre's a l'escola. No estem disposats a fer passos enrere.
6: Les millors condicions laborals i salarials del professorat és assegurar una millor qualitat per a l'alumnat.
0: I dilluns demà sabrem si la vaga es desconvoca, que ja porta 12 dies o si s'allarga una setmana més. Canviem d'assumpte. Ja estan a casa els membres de la flotilla Global Salmon, segrestats per Israel, entre ells tres valencians denuncien tortures de tota classe. I a Bilbao,
7: lo primero que hacen
0: el
7: es que debía más ser todavía de hostias,
0: una celebració ha acabat amb una càrrega policial i quatre detinguts. En su compte, Eva Terol, ara sí.

0: primero que hacen es darnos más todavía de hostias en un momento de celebración.
1: Dos activistes i dos simpatitzants han passat algunes hores detinguts i el govern basc ha obert una investigació. A Barcelona, el ministre Ernest Urtasun s'ha sumat al comitè de benvinguda dels activistes, la majoria catalans, però també tres valencians i alguns de les illes.
2: I més coses de la cultura ara, el Salteló del Festival de Cine d'Alacant, que enguany arriba a la seua 23 edició. A nit fou la gala, escoltem el director del festival, Vicente Seva, i Clara Lago, actriu que va rebre el Premi Ciutat d'Alicante.
3: Somos una gran familia, es un festival muy comunicativo, muy mediterráneo, como somos los alicantinos, y yo creo que cada año tras año va creciendo el festival, sobre todo por eso, por la gran variedad de cortometrajes, de largometrajes que ofrece el festival.
4: Gracias y enhorabuena, porque 23 años se dice pronto, con lo difícil que es sacar adelante estas cosas, así que de verdad, enhorabuena.
2: Y la nuestra compañía de la delegación de Alacant, Laura López, en temes detalls.
5: El tir d'eixida d'una setmana plena de celebracions al voltant del món del cinema que van més enllà de les projeccions i que inclouen també trobades amb els directors, concerts o exposicions. En esta edició participen a concurs per la Tessel·lador 7 llargmetratges. Es projectaran també 92 curtmetratges de 13 països diferents pel que fa al país convidat. Enguany és el Marroc, que protagonitza un cicle especial de projeccions a Casa Mediterrani.
2: Moltes gràcies, Laura, per este seguiment. I al Festival de Cannes, els espanyols Javier Ambrós i Javier Calvo, per la pel·lícula La bola negra, han guanyat ex aequo el premi a la millor direcció.
6: Wow.
7: Bonsoir.
6: ¿Saba? Bien.
8: Yo ni en mis mejores sueños creía que yo, que Javi y yo pudiéramos tener un lugar aquí, y mucho menos en competición oficial. Pero
2: un lloc importantíssim que ara estaran celebrant, mentre que la Palma d'Or ha sigut per a la pel·lícula Fjor del romanès Christian Mungiu. És la segona Palma d'Or que rep el realitzador i narra el periple judicial d'una parella romanesa i noruega religiosa que s'estarà en un poblet al final d'un fjord noruec. Temps ja per a saber l'horatge, la previsió de la mà de Lluís Aviols. Bon dia.
9: Bon dia, la calor no fluixa. Avui de nou tornarem a parlar d'aixes màximes de 28 a 32 graus a l'interior, les més altes en les zones tradicionalment més càlides, Ribera Alta, Costera, però també atenció als valors en zones interiors de Castelló, amb aixes màximes de 30 graus, per exemple, a l'Alt Millars o a l'Alt Palància. Dia de molta calor, a la costa els valors màxims entre els 26 i els 28 graus, i presència de núvols alts, molt poc importants. Sí que existeix la possibilitat d'algun núvol baix, d'alguna boira, a la costa del Baix Maestrat, també al sud del Golf de València, però vaja, serà un diumenge de sol i de calor. El vent fluix de llevant, tot i que el gregal té tendència a intensificar-se un poquet a la costa d'Alacant. I els pròxims dies, situació de calor. Dilluns i dimarts no varien les temperatures, i a partir de dimecres, atenció, perquè podríem parlar d'un nou ascens tèrmic amb màximes que superarien els 35 graus. Per tant, calor de ple estiu per acabar este mes de maig.
2: I en els esports, ahir es va viure una jornada apassionant en primera divisió. El campionat va concloure amb la salvació del Llevant, tot i caure 2-1 amb el Betis. I també es queda en primera l'Elx, que va empatar a 1 a Girona. El València, per la seva banda, va superar 3-1 el Barça, però no jugarà a competició europea la pròxima temporada. Això és tot per ara. Els deixem amb el programa Fora de Cobertura, encapçalat per Doni Salvador.
10: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
11: De tu a tu.
12: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
13: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents

0: T'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
2: De tu a tu.
3: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
4: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio. Molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura, oci i entreteniment de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Diumenge 24 de maig, Adolfo Pascual al control tècnic i publicitari. Hola, Adolfo, des de la Peixera, saluda a tota l'audiència. I en l'estudi tenim els senyors J. González. Com estàs, J.?
5: ¿Qué tal, Donís? Muy buenos días y feliz domingo para todos.
4: Bon diumenge, caballero. Fernando Pena, ¿cómo estás?
6: Muy bien. Esto de señores asusta un poquito, pero hay que reconocerlo. Estamos ya en esa época en la que somos señores.
4: Es lo que mera formalidad. Gracias, Fernando. Alfredo, ¿usted cómo estás?
7: Muy buen día. Hoy es un día fenomenal porque hoy pensé que es el día que más comunión se celebren en Valencia.
4: Uh-huh. Que es,
7: fan dia de comunió total.
4: Però, sí. Però són dades reals o és sí. Una intuïció?
7: Reals.
4: Mira tu què cosa.
7: Sí, és el dia que més se celebren.
4: Ah. Gràcies, Alfredo Estre. Pablo Fernández, com estàs?
8: Molt bé, així estem. Setmana passada tinguerem comunió a ma casa, avui més lliure. I sí que és cert, és un mes de maig bonic, no? De moment tenim ahí un bon temps i per a gaudir de tot el cap de setmana.
4: Contamos, com celebrareu aquesta comunió? Doncs
8: pues molt bé, una bona paella, que millor que una bona paelleta, val? Va ser de carrillà, encetes i trufa, molt bo. En restaurant no vaig a dir-ho, no puc publicitar.
4: Home, sí, bueno,
8: però per la zona de Cullera, per la zona de Cullera n'hi ha restaurants molt bons, eh? I va estar molt bé. El xicón content, la família contenta i perfecte, eh? Avant.
4: Pues de categoria internacional, no?
8: Així és.
4: Amics, sumari i comencem. Parlarem per a començar del cartell del Corpus, que ja està en els murs i en els estants publicitaris de la ciutat de València, del Corpus de la ciutat de València, en el seu autor, que és Josep Lluís Aguilar. En acabant, espanyols addictes a internet, Pablo Fernández. Però què mos vas a contar?
8: Més de 4 hores diàries n'hi ha gent connectats a internet. Anem a donar dades, però ojo, anem a donar també dades curioses, que saps que m'agrada molt i ja pincellar.
4: Molt bé, continuarem en la Setmana Intercultural d'Orriols. Donarem més informació en acabant i parlem de moda. Misses, místers, models i la diferència entre aquestes distintes coses.
7: Total, està molt canviat. El que era míster i miss ara té un altre nom, té una altra història, però parlarem en acabant molta gent perquè ha estat ahí.
4: En Fernando Pena parlem de psicologia i de l'esquizofrènia, perquè a més coincidís en que avui és el Dia Internacional de l'Esquizofrènia.
6: Exacto, hoy es un día muy importante porque hoy es el Día Mundial de la Esquizofrènia. Mucha gente desconoce totalmente esto y hablando de este tema vamos a buscar uno de los principales objetivos, que es romper tabúes y acercar un poco la salud mental a la población.
4: Com és habitual, en Carolina Quilis tindrem el plat valencià del dia. Per a continuar en l'informatiu, i en la segona hora tenim la primera entrevista en Mamen García, la nostra convidada especial, Gabriela Márquez, Miss España RNB 2027. Tindrem previsió meteorològica i parlarem amb Javi Bosch, DJ i organitzador del Bossland Festival. Tot això i més en Fora de Cobertura fins a les 12, moment en el que donarem pas al punt a punt en tota la informació deportiva i l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana. Seguim.
1: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
4: Entretant, un home que li posa màgia a les llapisseres. Ell és el dissenyador i dibuixant del cartell del Corpus 2026, Josep Lluís Aguilar. Un cartell que la veritat és que ha agradat molt i que està decorant tots els panells publicitaris de la ciutat de València. Josep Lluís, com estàs?
9: Hola, molt bon dia, Donís. Què tal?
4: Molt bon dia. Enhorabona per aquest cartell, que és una moltes verdadera gràcies. Preciositat.
9: Moltes gràcies.
4: Contamos com és el cartell, perquè per desgràcia no podem ensenyar imatges per la ràdio, però contamos com és el cartell, contamos quina ha sigut la teva inspiració.
9: Pues la veritat és que volia donar una imatge de carrer, no? De qui està observant la professora del Corpus, una visió que, pues, quan a mi encomanaren el cartell, estigui mirant tot el que s'havia fet i sí que se buscava un poquet la iconografia, les imatges que són claus dins de la professora del Corpus, però des d'un punt de vista, pues, a lo millor... más
4: religioso,
9: no serio, pero sí que sí que tenía una como una iconografía molt definida. Yo voy a transmitir un poquito la imagen desde a peu de carrer.
4: Claro, porque evidentemente el Corpus es una festividad religiosa, es la festa grossa en la ciutat de València, del Cap i Casal.
9: Així és.
4: Però hi ha moltes coses que envolten la producció del Corpus.
9: Sí, efectivament. Estan les roques, està la moma, estan els ciliarots, està la custòdia, o sigui, hi ha tota una sèrie d'elements que la veritat és que si tens que anar a uno, a quin vas? Perquè la veritat és que tots tenen pràcticament la mateixa importància i la mateixa antigüitat.
4: Bueno, un cartell que ja està fent les delícies dels vianants de la ciutat de València. Imagina que totalment satisfet i orgullós del teu treball.
9: Pues la veritat és que sí, però sobretot per com està reponent la gent. Jo quan vaig presentar el primer esbós a Paco Esteves, que és el president d'Amic del Corpus, que des d'ací pot donar-li el meu agraïment per la confiança i, per supost, a Amic del Corpus, pues ja me va dir que li agradava molt i que era lo que estava un poquet buscant, no?
4: Bueno, un cartell de Corpus, no sé si no m'ha arribat a contar què és el que apareix en el cartell, Josep Lluís.
9: Pues ja t'he dit que és una visió un poc a peu de carrer. És a dir, evidentment, pues, està la imatge icònica de la moma, està els cabuts, està en els cirialots, és una composició... més o manco...
4: Està el Micalet de fondo, està...
9: Realista, efectivament. Entonces, com si estigueres pràcticament veient la provesó des de qualsevol carrer durant la celebració de qualsevol dels actes que se celebren en la festa grossa.
4: Molt valencià, molt tradicional i molt nostre. Gràcies, Josep Lluís Aguilar, dissenyador del cartell de... anunciador del Corpus 2026, del Corpus Christi de la ciutat de València. Gràcies, un plaer, enhorabona.
9: Moltes gràcies a tots.
3: Fora de cobertura, Donís Salvador.
4: Seguim fora de cobertura i ho fem parlant d'internet, en aquesta icònica cançó també de Tan Tan Go, Atrapados en la red.
8: I aquesta icònica cançó que J ha triat perquè es representa molt aquells que ballàvem encara en els anys 90, no? Tan Tan Go. Gràcies, J.
10: A mi no me mires, gràcies. Jo no havia nacido todavía.
8: Arrobados.com, Tan Tan Go.
4: Estava pensant-se encara, estava en pensament. Bueno, la bona qüestió és que més de 4 hores de mitja passen els espanyols.
8: Així és, s'ha publicat la 28a edició de l'informe Navegants en la xarxa. 15.000 enquestes s'han fet al llarg del 2025 i és que els espanyols som addictes a internet més de 4 hores diàries connectats i ho fan fonamentalment a través de quin dispositiu? Pues a través del mòbil, que és el que tenim a l'abast.
4: Mira que és tediós navegar per internet a través del mòbil.
8: Així és, i se navega prou. I Espanya és dels que més utilitzen el mòbil per a poder navegar. Haces la cançó? Tu m'has robat la razón. I per ahí va l'estudi. A més, el 45,8% dels entrevistats assegura estar connectat a internet de manera quasi constant. No és que estiguin 4 hores, ara vaig a fer la paelleta i vaig... No, no. 4 hores constant, el 45,8%.
4: A veure, connectats a internet, jo crec que el 98% de la població estem connectats les 24 hores, de forma passiva. De forma activa, a més, tu comentes que 4 hores...
8: 4 hores diàries, n'hi ha. El 45,8% dels entrevistats assegura estar connectat de forma quasi constant. Vull dir, el mòbil el té pues, com té ahí la medicina, vull dir, crònic, és crònic. El 77% dels entrevistats diu que ha usat aplicacions d'intel·ligència artificial en alguna ocasió, òbviament, ja és una ferramenta que solem utilitzar, però anem a veure com utilitzen també la IA els espanyols. El 73% diu que és per a fer consultes, doncs em vaig a consultar. El 38,2%...
4: Que s'utilitza moltes voltes com un buscador d'internet, no?
8: Correcte, és com un buscador...
4: Ha mutat a ser el típic buscador navegador.
8: I ara va també de treball. El 38% diu que per a corregir textos, el 33% per a resumir documents, un 33% també diu que per a fer traduccions i un 32% per a crear imatges o vídeos. Vull dir que és una ferramenta molt utilitzada últimament i que, com no, pues, fa que ens convertim en uns dels més assiduos en intel·ligència artificial.
4: Ull en els resums de textos, ull en la creació de textos i ull en este tipus de IAs generatives, perquè és molt important fer les correccions i confirmar que tot el que ens ha dit la IA és correcte, perquè no sempre és correcte.
8: I no coincidir en discursos. Jo he vist anat a actes en el que he vist que la línia argumental de les persones que paren és similar, eh? A mi m'ha passat.
4: Mare meva.
8: És un poc de perill.
7: És similar perquè t'es copien el català.
8: Clar, és un poc de perill, també, la IA. La IA te pot servir per a orientar-te o donar-te idees bàsiques que tu pugues generalitzar, però, òbviament, un discurs complet de IA té un perill molt gran.
4: Absolutament. A veure, per a llevar la por al foli en blanc, està molt bé. És una gran ajuda.
8: L'espenta.
4: Sí, inclús per donar forma a moltes coses. Però tinguem en compte que quan ho utilitza la IA es nutrís de lo que ja ha publicat en internet.
8: Mira, en l'estudi que estem parlant, el 60,5% dels internautes es mostren preocupats per l'ús de la IA, sobretot pel que fa a qüestions ètiques, i la majoria creu que existeix una bombolla econòmica i d'expectatives entorn d'ella. Vull dir que la utilitzem, però no estem molt segurs.
4: No, què penseu vosaltres al respecte? Sobre la utilitzem, però no estem molt segurs. Sobre el que ha dit la gent, no?
8: Jo penso que la IA, a veure, si la utilitzem bé, és molt bé, però, òbviament, és una ferramenta perillosa.
6: A mí me genera cierto malestar cuando veo que la gente me escribe cosas con IA, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, en un proceso de negociación para llegar a un acuerdo con otras empresas y hay una de las personas que veo que cada vez que me responde el correo electrónico lo hace con texto de IA, ¿no? A mis correos electrónicos que le envío. Porque hay determinadas cosas que cuando ya vas viendo un poco cómo funciona te das cuenta, ¿no?
4: Reconoces el patrón.
6: Claro, el uso de guiones, determinadas frases, las negritas, o sea, son unas cuantas cosas que dices, esto me lo has escrito con IA. Y frustra mucho porque dices, a ver, si yo me estoy deteniendo a explicarte mi punto de vista, digo, párate tú también un poquito a explicarme el tuyo, en lugar de meterle mi correo electrónico a una IA y decirle dale respuesta, porque es bastante frustrante, claro, ¿no?
8: Yo pensé que la IA el que fa es despersonalizar, ¿no? Deshumanizar o sí. Llevarle ese carácter humà que tú trasllades en els textos.
4: Sense dubte, la esencia de qui escriu, la esencia se perd.
8: I l'originalitat?
4: Sí, se pot entrenar la IA, eh? La IA se pot entrenar i li pots dir o indicar que seguisca la teva forma d'expressar-te. Però així no hi tot.
7: Jo veig que és perillosa i una de les coses que a mi m'ha cridat l'atenció, em poso d'acord, que quan veus que estàs en algun puesto i veus la IA que se repeteix el discurs, digo, ya está, ya me las... Ya
8: se les nota, yo bueno, tal.
7: Luego, que eso ocurre, es verdad, eso ocurre.
6: Y luego el tema de los vídeos. Yo creo que va a llegar un momento en donde existirá la obligación legal de si creas correcto. Un vídeo con IA... que tenga que poner en algún sitio este vídeo ha sido creado con IA o una marca de agua, algo así, porque ves cosas en la tele, ves cosas en internet sí. Que dices, ¡qué barbaridad! Y luego te paras a pensar y digo, no, que a lo mejor es IA, ¿no?
7: Se nota.
4: Incluso ya cosas que dices, eso es IA, y es realidad.
6: Exacto.
8: Que no sabemos, se engañen. O
4: sea, no, nos pasa.
7: En nuestro mundo yo lo veo, o sea, que es que te das cuenta que estás en una conversación y te pones a pensar y dices, ¿has sentido? O es que tú has visto, o has controlado, y dices, vale, estás... Esta es lo que digo, el perill para mí es que ya se perde la identidad.
8: Correcto, un dels perills és que la IA ja no és tan identificada com a IA.
7: Correcte.
8: Cada volta ens enganyen més, això és el perill, perquè tu pots identificar perfectament a la IA i està clar, però el tema és que es puguen enganyar.
4: Al respecte, i continuem ara, perquè ha de contar una cosa al fil de lo que comentava Fernando Pena.

0: que existís ese, o bueno, esa acción de las redes sociales en que te diuen identifica a eso con IA. Sí que existís, porque AIR, que me pare falta 14 años, pero AIR habrá cumplido 80 años, ¿vale? Motivo por el cual vas a hacer una publicación en Instagram. Y vas a hablar precisamente de, bueno, de una foto que vas a posar. Vas a posar una foto, feta per IA, evidentemente, me pare fa 14 años que no está. Le ha llamado a esa oportunidad de tindre y de disfrutar esa foto en compañía de mon pare. Y, bueno, vas a posar un text. Pero la IA me digue, has posado una foto de IA, vols posar, vols marcar que está fet per IA. Y le vas a decir, pues sí, pues que no tiene ningún problema al respecto, ¿no?
1: Está bien, ¿no?
0: Pero atención, porque es que me donar realmente la oportunidad de tener una foto en mon pare que no tenía. Y lo agradezco mucho a la IA.
1: Yo reconozco que también fet ese tipo de... mamá le falta mucho, y también es una situación que también es ser que la IA en estos casos, pues, te beneficia personalmente, vull dir, te agrada, ¿no? Veure una imagen que, es, que obviamente no puede ser el poder veure-ho. Però, bueno, anem a ganar molt espai. Anem a donar més dades, si vos pareix. Un 9% dels entrevistats. Atenció, Donis, confessa haver utilitzat plataformes que permeten conversar amb personatges o intel·ligències artificials virtuals. O sigui, anem més allà. Anem a parlar amb algú i anem a conversar perquè estem a soles i anem a contar-li els nostres problemes.
0: Saps què ves de, per exemple?
1: Per exemple.
0: He tingut, jo he tingut una conversació d'eixes, eh?
1: I què tal, Donis? Conta'm.
0: Jo he anat en el cotxe i li he dit, parla'm d'este tema. Una conversació de veu. Parla'm d'este tema. Jo li he donat els meus arguments, m'ha donat els seus.
1: Qui ha guanyat?
0: Bueno, ha enriquit, realment. En realitat, ha
1: enriquit. Això robó que em pugui enriquir, que les noves tecnologies es puguin enriquir més que ficar-nos en un perill. Instagram es manté com la xarxa social que més gent utilitza.
2: Sí.
1: Està clar. Sent utilitzada 3 de cada 4 usuaris, d'un 75% utilitza Instagram. I després Facebook, tenim Facebook, 58,9. Facebook.
0: Però té un públic més major, no?
1: Sí, per edat, sí.
0: Més...
1: I en tercer lloc es troba TikTok amb un 41,3%. Per la seva part, més de la meitat, el 56,4 entrevistats, segueixen algun influencer, youtuber, streamer, vull dir, està clar. L'informe revela al fill al cap, Donis, que la compra per internet també és un fenomen normalitzat a Espanya. Són dades també que...
0: De les presents, quantes voltes heu comprat per internet, vosaltres?
3: Sempre.
0: És una cosa habitual, ja, no?
3: Antes se tenía mucho miedo a poner el número de tarjeta, ¿no? Sí. Pero ese miedo yo creo que se ha perdido. Ahora hay personas que lo conservan, pero ya es muy, muy habitual. Hay sectores, ¿no? Por ejemplo, vuelos, por ejemplo. Hay poca gente ya que vaya a una agencia de viajes justo a comprar un vuelo específico, ¿no? Quizás sí para vacaciones, pero está muy habituado ya la gente a comprar algunos sectores, algún elemento como vuelos por internet.
0: ¿Algún no ha comprado por internet?
4: Yo
1: he comprado.
4: Yo
1: he comprado.
4: Nada.
0: ¿Alfredo no ha comprado por internet?
4: Nada. Me niego.
0: Sí, has venido. Has venido mucho por internet.
4: Sí, sí, exacto. Perdón.
0: Has venido muchísimo.
4: Yo he sido de los primeros de España en vender por internet. Que tú estás, o sea, en la. Bueno, se puede decir el nombre de la que empezó en España, que es Farfetch. Yo he vendido muchísimo, pero luego ya me di cuenta que yo no era mi mundo. Yo soy defensor del pequeño comercio. Entonces la historia está ahí, donde el pequeño comercio es lo que yo ahí he aprendido de los italianos, que no hay que perderlo.
0: Pero una cosa es que tú recorces el comercio de barri, el
4: de barri total,
0: del tú a tú.
4: Pero en tot, ¿eh?
0: Sí, pero no tens tot en el xicot de comerç. Bueno, en el teu barri no tens de tot.
4: Sí, estoy de acuerdo tú. O sea, el comprar per internet que tú dius es el gran supermercado, como decimos, que tienes de todo. Pero también no tens, lo que te comentaba antes, no tens el cariño, la amabilidad y el tracte que te dona el personal.
0: Per supuesto. Home, yo no tinc dubte en ese aspecte.
4: Yo solo agradezco mucho.
0: Sí. Front a comprar per internet una cosa que tens en la tenda de baix de casa, pues probablemente ho compre la tenda de baix de casa y además ho mire, ho toque.
4: Exacto, correcto. Sí. Pero otra cosa, en guany en Nadals, de Amazon, que ho van dir, jo us ho digui així ja, de cada 10 envios ne tornarem 8.
0: Bueno, es, sí,
1: ahí anaba a decir, a mí
4: cuidado con esto, que no hay mucha devolución.
0: ¿No te pasa en el caso de que compres en la tienda de Baix de Casa?
4: Correcto.
1: A mí me preocupa más la tornada del producto que la compra del producto.
4: Ahí está.
1: O sea, es yo la compra, es muy fácil, pero es el que les compres, te les fiquen fácil, pero les tornades te les complican un poco.
4: Bueno,
1: hasta que aplegue.
4: Ahí está.
1: Claro, entonces a mí la compra de internet, aparte que yo soy muy palpador, Donís, me agrada mucho tocar el producto. Y por palpaoret, me agrada mucho tocar.
4: Yo también.
1: Els models que eixen en internet, òbviament, no són després quan t'agafes el producte.
0: Conclusions, Pablo.
1: Pues, bueno, el control parental que sí que volia comentar, també la preocupació entre els pares pel que fa als seus fills en internet, creix. Reflectix que cada vegada hi ha més usuaris del control parental, un 63,4%, i aquesta xifra és bona, el poder aplicar el control parental. Només vull anar sense donar algunes dades de curiositat. Per exemple, sabeu quina va ser la primera webcam que monitoritzava la primera webcam? Monitoritzava una màquina de cafè.
0: Una màquina de cafè.
1: Amb l'arribada dels telèfons intel·ligents, les webcams han caigut alguna cosa en l'oblit. Malgrat això, els portàtils del mercat munten. La primera webcam connectada a internet de la història s'utilitzava en el laboratori de computació de la Universitat de Cambridge. El seu únic propòsit era de veure si el cafè estava preparat per evitar els viatges de bades a comprovar els treballadors si la cafetera estava en marxa o no. I això és la primera webcam monitoritzada, una màquina de cafè. I el primer emoticon va ser creat en el 79, una cosa molt quotidiana d'avui. Quantes vegades hem respost a un emoticon? Va ser creat per Kevin McCains en 79. I encara que aquest era tremendament senzill, consistia en un guió i un parèntesi, en 79.
0: Algun apunt més, Pablo?
1: Pues que tenim que tindre control en internet, que internet no mos mane, que manen nosaltres, que té coses molt bones, però té coses perilloses. I que els productes n'hi ha que palpar-los i n'hi ha que provar-se-los, que es que ixen en la web, en internet, els models són diferents, podemos traer el producte.
3: I solo un apunte final, que és que quien quiera tener ese control del uso de internet, todos los teléfonos móviles en ajustes tienen un botón que pone salud digital y ahí te dice si es un 2, un 3 o un 4. ¿Vale? Lo tenéis en vuestras pantallas. Ajustes salud digital y te dice la media que estás utilizando el teléfono móvil. Incluso para los padres que tienen hijos adolescentes y quieren hablar un poco con datos, pues ahí está el número, ¿no? Lo podemos consultar tanto en Android como en iPhone, lo tenéis.
1: Pues espera, el 45,8% tendrán un nivel alto en España.
0: Gracias, Fernando. Gracias, Pablo Fernández. Seguime en Fuera de Cobertura.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Partim de la 14a Setmana Intercultural d'Orriols, que és una de les iniciatives comunitàries i socials més importants en este barri de la ciutat de València. Este event naix de l'esforç conjunt de la red associativa del barri en el ferm objectiu de visibilitzar la riquesa de la diversitat, fomentar la convivència veïnal frente a l'odi i celebrar el respecte entre cultures. Parlem en Luisa Garrido, coordinadora de la YMCA. Atenció, Luisa, és que s'ha posat un nom de cançó.
5: Sí. Ens farem fer una cançó després. El nom va arribar abans.
0: El nom és anterior.
5: Sí, el nom és anterior.
0: A què responen els sigles de la vostra associació?
5: És una associació que va néixer a Anglaterra,
0: sí,
5: en 1844, i era la Young Men Christian Association i YMCA són les sigles del nom de l'associació.
0: Qué maravilla.
5: En Espanya seríem Inca, llegim Inca.
0: Inca,
5: sí, seríem Inca, però sí, quan ja dius YMCA tot el món...
0: Evidentment ho identifiques molt ràpidament. Luisa, Setmana Intercultural d'Orriols, la 14a edició.
5: Sí, 14a, sí. Enguany ja arribem a la 14a edició i del 21 al 30 de maig el barri s'ompli d'activitats, s'obri de bat a bat per a rebre a tota la gent que vulgui apropar-se al barri, conèixer totes les coses boniques i positives que se fan i conèixer que en Orriols la diferència no se para, sinó que construïs i som més de 30 entitats que treballem al barri i que entre totes ens organitzem per a omplir esta setmana de 10 dies, ja les setmanes se fan llargues.
0: S'allarguen, sí.
5: I tenim activitats durant tots els dies. de la setmana de contes, xerrades, música, teatre, tallers, degustacions culinàries de tota mena.
0: Però sí, trobem jornades de convivència, tornem també a celebracions temàtiques, activitats familiars i infantils, espais de reflexió i trobades culturals i artístiques.
5: Sí, hi ha una miqueta de tot. Hem aconseguit una programació variada i molt interessant, penso jo, i volem invitar a tota la gent que vulga a apropar-se i a disfrutar de les activitats.
0: Pues Luisa Garrido, coordinadora de la YMCA, de la IMCA, enhorabona per aquesta feina que esteu fent i moltes gràcies també per fer en la ciutat de València.
5: Gràcies a vosaltres per donar veu a aquesta iniciativa que considerem que és molt important avui en dia, construir ponts i no murs i donar visibilitat a la importància de la diversitat i a la importància de la diferència.
0: Gràcies, Luisa Garrido, enhorabona.
5: Gràcies, adeu.
0: Setmana Intercultural d'Orriols, 14a edició, del 21 al 30, en el barri d'Orriols, en la ciutat de València. Seguim en Fora de Cobertura.
2: Fora de Cobertura, Donís Salvador.
0: Per a parlar de moda, la veritat és que el senyor Alfredo Esteve avui s'ha posat de gala, eh? S'ha posat de gala, clar, com el tema és, bueno, que si misses, modelos, tal, diu, vaig a posar-me elegant, no?
4: Bueno, sí, vale, sí.
0: No ha sigut el motiu.
4: No és el motiu. Saps que tinc pues, altres motius que obliguen a anar així.
0: I molt importants. Cuéntalos, per favor.
4: Pues que ara, quan s'acaba així, el programa d'esta casa, pues me'n vaig a la una, a la basílica, que fa la missa dels seguidors. I després tinguem un dinar de convivència dels seguidors, de Xermanor, s'ha d'estar tots junts. I després tornem a la basílica, que avui és un dia emotiu i complet. Després de la setmana que ha tingut passar, molt emotiva, de les sorpreses que m'han donat i el privilegi que han tingut d'estar al costat de la Verge, al costat d'ella, hora i mitja, això és, crec que no ho oblidaré mai.
0: No ho oblidaràs mai. Estic segur.
4: I vores, los que, i també, i acaben aquests temes, vore també tindre la sort de poder vore tots els mantos de la Verge, inclús les joies que té la Verge, que això està dalt en un tercer pis de la basílica. És increïble. No m'ho creia que estava jo allà dins.
0: Home, no digues on està, perquè si no, t'imagina que ara...
4: No, és que... No, tranquil, tranquil. Tranquil que n'hi ha seguretat, n'hi ha de tot, o sigui, però és... I una altra cosa que també mos diuen, que no pots usar els mòbils per a res, per el que s'havien comentat abans. S'ha prohibit usar el mòbil per a res.
0: Bueno... Entrem en temàtica, Alfredo.
4: Bueno, la temàtica que avui anem a entrar és, a banda de... On vaig després? O sea, és el canvi que n'hi ha de Mister i Miss i Mister, no? O sea, que s'ha canviat el nom ara, perquè ni el patrocinador que estava ja no està. No està, no. Bueno, ha hagut històries ahí i tot això. Tampoc, de totes maneres, no té la força que tenia antes el Miss o Mister. O sea, jo així m'ha ficat quatre que jo treballat en ells i que eren de la comunitat valenciana, del món d'orgull pudir-ho, que van des d'ací, així. Antes ho tenien com un, diguem, ser Miss o ser Mister com un trampolí per a unes professions. Són unes professions que anaven, o sea, tant d'actriu, d'actors, com de presentadors, com de... La prova que n'hi ha molts que estan treballant en les televisions gràcies a l'època ixa de Mister i Miss. Igual home que dona, o sigui, jo no descalifico a ningú. Es és així,
0: que som així un poc més tal, ja mos tiraven a la ràdio.
4: N'hi ha en tots, n'hi ha en ràdio i en televisió, n'hi ha en tots. O sigui, no. El primer Mister València que vam tindre així, venim a dir Miss, Mister, en el que abans el nom el direm quan vinga la persona que s'ha canviat ara. Però seguint un poc igual, però ha perdut molta força. No té la força que tenia, perquè no, entre influències i tal, o sigui, el moment que tingué, com tot, les coses, com també diguem que les influències ja estan baixant, doncs això també baixa, no? És el que jo dic, que les influències en el nostre món no tenen ja apenes força ja, perquè s'ha donat a compte que no és un tema que no dona resultats, la veritat.
0: No és un bon canal de prescripció.
4: No. Mira, el primer míster que tingueren va ser Julio Canet era d'Alcira, era...
0: El primer míster de València,
4: un dels primers que vaig vestir jo. N'hi han hagut diversos.
0: I era míster València, però?
4: Míster València.
0: Comunitat Valenciana? O...
4: Comunitat Valenciana, jo explico un poc el tema de Julio. Julio me dix un poc més que tu, me dix 2-6.
0: Mare de Déu, senyor.
4: Jo era jugador de baloncesto.
0: Sí, però que per a ser míster, vull dir, no sé. O sea, a mi sempre m'ha dit, bueno, hombre, jo si no fos la prealtura seria modelo. O sea. No, però bromes a banda, sempre m'han dit, no sé, per, bueno, que, però... que tenia una altura excessiva per a...
4: Bueno, no, en ese moment, no, jo pense que no, jo pense que és, segon, bueno, també en ese moment, no és ara, el tema de Julio va ser en el 95, crec que va ser, o sea, parlant que quan jo tenia les tendes i se feien, es, entonces se feia la preselecció, que se feia, un primer era banyador, ropa d'esport, i en acabant ja traje, que és elegància, que és en les tres eixides que tenien els místers, igual que les dones.
0: A veure, d'ací, en banyador, quants guanyeu? Quants guanyeu sobre la imatge normal?
1: Yo guanyo més en túnica.
0: En túnica, molt bé.
3: Cuanto más tapados, mejor, creo yo. ¿No?
0: Fernando...
3: Yo creo que...

0: ningún momento de mi vida.
1: Bueno, yo, com sóc el moderador, no vaig a pronunciar-me al respecte.
2: Bueno, sé quin me lo de Julio Canet. Julio Canet, o sea, el va ser que tota la gent que pensàvem, inclús així en esta casa, quan estava el programa Tómbola, quan existia Mariñas i tot el grup este, que ja se donava per fet de que anava a ser el míster Espanya, per totes les qualitats que tenia. Ahí n'hi ha una cosa estranya, que va ser Lorena Bernat, que en aquest moment va ser, no sé si la recordeu, Lorena Bernat, que té uns ulls maravillosos.
3: Bernal, ja, no?
2: Bernal, exacte.
3: Sí, sí, sí.
2: Que és basca, igual que ara vos vaig explicar el que passa. Tots se querien que anava així ja, ja se donava per fets, que així a Julio Canet com a míster Espanya.
1: Se donava per fet, però en base
2: però,
1: a res.
2: Però a última hora n'hi hagué una història, un canvi, que tot més va sorprendre. Ahí entra la mà de Lorena Bernat, perquè volia que fora també una basca. Ella era basca i el que entra també va ser basco. I aquest basco va ser Jorge Fernández, que avui dia està treballant en Antena 3 en el programa de...
1: La ruleta,
2: la
1: serie...
2: no? No, la ruleta de la suerte. La ruleta de la suerte, exacte. Sí, sí, sí. Això va ser com ens quedaran un poc despagastos.
1: Perquè ja veure, que el tio té una planta també espectacular, eh?
2: Donarem... I això que està fotut, o sigui, tot per a diverses vegades. Sí, o sea, sí. Però sí. Però donaven ja per segur que anava així el d'Alcira, que Julio era d'Alcira, que anava així el míster Espanya. Un xapau se quedaven.
1: Bueno.
2: Seguís treballant, seguís en el seu món i tal. En el que va tenir un altre que va ser el que m'ensenyà a dir la paraula negre. Miguel Nué, seus pares són de Mozambique, crec que era exacte, em refallo a la memòria. Son pare era professor de llengua, sa mare enfermera, i ell nasqué en València, a l'Avinguda del Cid, per això la gent dia el per què un negre, quan era a València, i ell m'ensenyà, perquè nosaltres diem de color, i dice, Alfredo, me tienes que decir que soy negro. Que a mi me costava dir la paraula negre, però esto ho diuen així, aquest és que dir-li que és negre.
1: Saps què passa? És que en les hipersensibilitats hem tingut que renunciar a certes paraules que simplement són descriptives i que no són ofensives si no les dius en aquesta intenció.
2: Això és el que me demostra ell. Dice, que jo sé que tu te cuesta, m'ho diria, però és que me costava, però hasta que al final ell m'ha ensenyat, dime Miguel el Negro. Hasta que me acostumbré a dir-li Miguel el Negre. En vez de dir Miguel Noé, li dir Miguel el Negre. Miguel Noé també te queda el tercer, també tenia moltes possibilitats, ja que era pogut ser Mister Espanya, sí. Però bueno, se queda ahí. En el que va entrar una altra anècdota que tinc va ser, que crec que el coneixereu tots, a Miguel Ángel Silvestre. Miguel Ángel Silvestre, el gran actor, que era Mister Castelló.
1: Sí.
2: Mister Castelló, son pare tenia una farmàcia, sa mare tenia una casa de cosmètica, i entonces, quan van aixir Mister Castelló, vinguen a parlar amb mi com era este món, perquè no volien que el fill se ficara en este món. Mireu, afortunadament, on ha arribat.
1: Home, clar que sí.
2: O sea, però tenien ese dubte de dir, a veure, d'on se fica? Diu, no te preocupes, li digui son pare, que és un món normal, jo soc molt transparent, sos molt limpio, jo no n'hi ha res. Ell té que saber a lo que va. Entonces, el van entrar, ell va aixir el banyador roig de Dior, que el van entrar en totes les revistes. El primer s'aixir de banyador, esport, i en acabat el de vestir. Ella ho ha dit moltes vegades, dice, gràcies a... El van elegir en The Face, en discoteca The Face, quan feien allí la preelecció.
1: Estem parlant de Miss i Misters, però si parlem de modelatge, en quant a age, han pres camins totalment diferents.
2: Sí, cada un ha agarrat... Però és que passa una cosa, si ells se presenten, igual les xiques se presenten, que n'hi ha gent que sap que va al modelatge o va com Miguel Ángel, volia ser actor, n'hi ha gent que serveix per una cosa i serveix per l'exemple que nosaltres fiquem. Inés Astre, que és guapíssima, és de la latina espanyola,
1: sí.
2: Sin embargo, de modelo no serveix. És una dona que la càmera la vol, la fotografia la vol, però, sin embargo, desfilant és un pato. O sea, no serveix. És així, és que és així, és de clar. N'hi ha persones que tenen això, però n'hi acabant, o sea, no serveixen. Això és com la famosa, i seguim en acabant, reina de corazones d'Espanya, que tots saben qui era, Isabel Presler, és una dona que en fotografia és impressionant per l'edat que té, sin embargo, a l'hora de parlar no ha pogut fer mai ningun programa perquè no saps, no tens pressió que enganxa. O sea, que és que cada un té una habilitat.
4: La filla
2: sí. Més. No.
1: La filla sí que ha fet televisió i prou.
4: Sí que ha fet i està...
2: Està fent televisió, però jo la veig, o sea, que
4: sí,
2: no arriba...
4: No te l'espenta...
2: No arriba a sa mare ni, vamos...
4: No te l'espenta dels contertulis sí,
2: exacto,
4: que té...
2: No. Ni arriba a sa mare, tampoc.
1: No arriba a sa mare Tamara... en quant a rellevància social, en quant a rellevància mediàtica...
2: No, ni com va vestida. Nosaltres, com va vestida, Tamara va millor sa mare que ella.
1: Bueno, però de la mateixa manera te dic que sa mare no li arriba a ella. A nivell televisiu tampoc li arriba
2: a... Si parlem així, són dos molts diferents.
1: Efectivament.
2: Ja està. Sa mare té unes virtuts i ella té una altra. O sea, lo de Miguel Ángel Silvestre ho dic molt això perquè va ser, a més en quan m'envia missatges i tal, perquè és una persona encantada.

0: el de Castelló, com diu, i el teatre Grial de Castelló. O sigui que tinc una amistat que és molt agradable. I en el que mantinc amb el Loren Donat, d'ací de València, que també és que...
1: Companyer de la

0: opcional es el marisco, que también le dará un sabor espectacular. Dime.
1: ¿Cambia la resalta en función de la zona geográfica de la Comunidad Valenciana?
0: Pues la verdad es que no, más, o sea, se pasa en el signerín son es mateixos. Sí que es de ver es que la morralla, lo que es el fume del caldo, pues variar en dependiendo de la zona, porque tú sabes que en todas las zonas no ni al mateix peix de la Comunidad Valenciana. Tinc que dir que en Castelló es típico en Vinaròs, Peñíscola, Benicarló, en Alacant, en Dénia, Javea y Calp. Y tinc que dir que en València no es comú este plat. Molta gent no el coneix.
1: Yo no conocía.
0: Per això no puc dir zones perquè no és típic així en València.
1: Molt bé. Carolina Aquiles, moltíssimes gràcies. Alguna cosa que afegir?
0: Res més. Donis, que tinga molt bon dia.
1: Un plaer, com sempre. Gràcies, Carolina Aquiles, Casa Borràs, Pineda de València.
0: Un beset, adeu, adeu.
1: Acabem la nostra primera hora, anem a buscar el bolet informatiu i tornem ràpidament, en més fora de cobertura i en els convidats especials de la segona hora. Tenim a Mamen García, tenim l'entrevista a fondo en Gabriela Márquez, Miss España R&B de 2027. I continuem nosaltres, Fernando Pena, se'n va Pablo Fernández i se'n va Alfredo Esteve. Gràcies, cavallers. Bolet informatiu i tornem. Gràcies. Fins ara.

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia, com estan? Totes les previsions apunten a que demà dilluns es reprendrà la negociació entre el personal docent no universitari en vaga i la Conselleria d'Educació. La manifestació de València d'ahir de vesprada va ser un èxit, segons els sindicats convocants, amb una participació de 30.000 persones, segons les xifres oficials de la delegació del Govern d'Espanya.
2: Les famílies estem amb els mestres.
0: Amb el protagonisme este dissabte de les famílies i la seguretat de l'alumnat, es posa la mirada en una nova proposta de negociació, com expliquen Marc Candela, de l'Estep, Rosana Martínez, presidenta d'Escola Valenciana, i Txelo Baix, de Comissions Obreres.
3: Dilluns, la conselleria ja sap que tindrà un document damunt de la taula i esperarem allà a la porta de la conselleria que ens cride per a negociar.
4: Demanem que el València tinga totes les garanties per a aprendre's a l'escola. No estem disposats a fer passos enrere.
5: Les millors condicions laborals i salarials del professorado és assegurar una millor qualitat per a l'alumnat.
0: Demà sabrem si la vaga es desconvoca o si s'allarga una setmana més. I anem ja en un diumenge de sol i de calor. És la previsió avui en temperatures de ple estiu. La calor no afluixa. Lluís Obiols, bon dia.
6: Bon dia. La calor no afluixa. Avui de nou tornarem a parlar d'aixes màximes de 28 a 32 graus a l'interior, les més altes en les zones tradicionalment més càlides, Ribera Alta, Costera, però també atenció als valors en zones interiors de Castelló, amb aixes màximes de 30 graus, per exemple, a l'Alt Millars o a l'Alt Palància. Dia de molta calor, a la costa els valors màxims entre els 26 i els 28 graus, i presència de núvols alts, molt poc importants. Sí que existeix la possibilitat d'algun núvol baix, d'alguna boira, a la costa del Baix Maestrat, també al sud del Golf de València, però vaja, serà un diumenge de sol i de calor. El vent fluix de llevant, tot i que el gregal té tendència a intensificar-se un poquet a la costa d'Alacant. I els pròxims dies, situació de calor. Dilluns i dimarts no varien les temperatures i a partir de dimecres, atenció, perquè podríem parlar d'un nou ascens tèrmic amb màximes que superarien els 35 graus. Per tant, calor de ple estiu per acabar este mes de maig.
0: Novetats en el cas de la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, de la Policia Nacional, situa l'expresident i les filles com principals beneficiàries dels fons obtinguts per la xarxa de Plus Ultra en el rescat del govern durant la pandèmia. Entre les reaccions, les últimes han sigut les del president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
7: Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España. Y ahí está la explicación. Hay que estar muy podrido moralmente o muy pringado o las dos cosas.

0: para leer los 80 folios del auto de imputación por corrupción de Zapatero y salir a darle apoyo.
1: Els socis de govern espanyol de coalició no socialistes exigeixen explicacions. I ja estan a casa els membres de la flotilla Global Summit segrestats per Israel, entre ells tres valencians, denunciant tortures de tota classe. A Bilbao, el que devia ser una celebració va acabar en una càrrega policial i quatre detinguts. Eva Terol.
2: Y lo primero que hacen es darnos más todavía de hostias en un momento de celebración.
3: Dos activistes i dos simpatitzants han passat algunes hores detinguts i el govern basc ha obert una investigació. A Barcelona, el ministre Ernest Urtasun s'ha sumat al comitè de benvinguda dels activistes, la majoria catalans, però també tres valencians i alguns de les illes.
1: I alça el teló el Festival de Cine d'Alacant, que enguany arriba a la seva 23a edició. A nit va ser la gala, escoltem el director del festival, Vicente Seva, director, i Clara Lago, actriu, que va rebre el Premi Ciutat d'Alicante.
4: Somos una gran familia, es un festival muy comunicativo, muy mediterráneo, como somos los alicantinos, y yo creo que cada año, tras año, va creciendo el festival, sobre todo por eso, por la gran variedad de cortometrajes, de largometrajes que ofrece el festival.
5: Gracias y enhorabuena, porque 23 años... Se dice pronto, con lo difícil que es sacar adelante estas cosas, así que de verdad, enhorabuena.
1: Laura López, redacció d'Alacant, més detalls.
6: El tir d'eixida d'una setmana plena de celebracions al voltant del món del cinema que van més enllà de les projeccions i que inclouen també trobades amb els directors, concerts o exposicions. En aquesta edició participen a concurs per la Tessel·lador 7 llargmetratges. Es projectaran també 92 curtmetratges de 13 països diferents pel que fa al país convidat. Enguany és el Marroc, que protagonitza un cicle especial de projeccions a Casa Mediterrani.
1: Gràcies, Laura. I més cine. Al Festival de Cannes, els espanyols Javier Ambrosi i Javier Calvo han guanyat per la pel·lícula La Bola Negra el ex aequo el primer premi a la millor direcció.
7: Wow.
8: ¿Estaba?
9: Yeah. Yo ni en mis mejores sueños creía que yo, que Javi y yo pudiéramos tener un lugar aquí, y mucho menos en competición oficial.
1: La Palma d'Or ha sigut per a la pel·lícula Fjord del romanès Christian Mungiu. És la segona que rep el realitzador i narra el periple judicial d'una parella romanesa i noruega religiosa que s'instal·la en un poble al final d'un fjord noruec. Bé, és tot. Tornarem amb més notícies a les 12 del migdia en un nou bullet informatiu a la Ràdio Pública Valenciana. Tenen tota l'actualitat al seu abast al nostre web apuntmedia.es. Fins després.
10: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
11: De tu a tu.
12: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
13: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
11: De tu a tu.
14: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
7: Van ser les 11 i 8 minuts en Fora de Cobertura, en l'estudi número 1 de Punt Ràdio, i tenim a l'altre costat del fil telefònic la nostra primera entrevista d'esta segona hora. Ella és una de les artistes més completes, volgudes i polifacètiques del panorama valencià i nacional, en una trajectòria brillant com a actriu, com a cantant, com a compositora, com a pianista, i és reconeguda tant per la seva elegància musical com per la seva vis còmica i dramàtica en sèries de televisió, com per exemple La Casa Vecina, Senyores de l'Ampa, Escenes de Matrimoni, etc. Parlem, dames i cavallers, de Mamen García. Què tal, Mamen? Com estàs?
8: Hola, bon dia. Un diumenge com aquell, així està ple de sol en Madrid.
7: Un diumenge i bon dia. Un diumenge i bon dia, què fas en Madrid que no estàs així en la terreta?
8: Mira, si t'explico, esta vesprada m'han invitat a anar a l'òpera, a veure una òpera francesa, Romeo i Juliet, la meva nora, que està treballant allí com a coach, uh-huh. i m'ha invitat al passe de assaig general. I, bueno, em quedarà així una mica i a la vesprada.
7: Molt bé. Moment, però vens pront cap així, no? Vens pront cap així?
8: Sí, el dijous ja m'acosto per a València, sí, perquè encara tinc seqüències que gravar.
7: Clar, perquè, a més, el dia 30 de maig, a veure, has d'estar per així, en la Rambleta, en particular.
8: Sí, el 30, això és.
7: I estaràs fins al final de la festa, no?
8: Estaré hasta el final de la fiesta, si vols t'explico un poc. Com
7: per favor, per favor. Però hasta el final de la fiesta és l'obra que va representar en el teatre La Rambleta el dissabte 30 de maig a partir de les 20 hores en la ciutat de València. Mamen, per favor, hasta el final de la fiesta. Cuéntamos.
8: Efectivament, hasta el final de la fiesta és un homenatge a la dona que a través dels anys ha tingut somnis, il·lusions i per moltes raons no ha pogut fer-los i en aquest moment a través d'un personatge que està creat i que ha dirigit i ha escrit David Serrano i Marta Betoldi. Ella es comunica amb el públic, acompanyada sempre amb el piano meravellós d'un músic que a més és el meu fill, Albert Sanz, bueno, i conta una sèrie d'històries.
7: Que bonico, no? Que bonico.
8: Sí, és molt bonic perquè hi ha molta complicitat. Albert també té molt humor i s'estableix una connexió, una simbiosi molt bonica i que l'espectador ho rebre molt bé, molt bé.
7: És un cant optimista a les ganes de viure intensament, a no baixar mai els braços i a complir somnis. Mamen.
8: Efectivament, és el que t'estava explicant. Aleshores, jo conto una sèrie d'històries, algunes són verídiques, altres inventades, com tota la ficció. I esta senyora arriba de tal forma al cor del públic que esforça un enteniment perfecte. Elles entren en la història de Marta de la Cruz i Marta de la Cruz parla sense omitir res de la seva vida, contant històries magnífiques que pertanyen també a una sèrie de cançons que jo vaig fer en el passat i que entablen perfectament una connexió.
7: Mamen, moltes ganes de tindre't per ací i de poder veure hasta el final de la fiesta. Recordem, dissabte 30 de maig a les 20 hores en el Teatre La Rambleta, Ciutat de València. Gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura. Ha sigut un plaer.
8: Això és, per fer a tots.
7: Mos vem i tenim una
8: cita. Una abraçada.
7: Un fort abraç.
8: Una abraçada. Adéu, Andoni. Adéu.
14: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
7: Dames i cavallers, fa entrar en l'estudi número 1 de Punt Ràdio la nostra convidada especial del dia. Ella és Miss Espanya R&B 2027, la senyoreta Gabriela Márquez.
15: Bravo.
7: Com estàs, Gabriela?
16: Molt bé, gràcies per recibir-me així.
7: És que la veritat és que és Miss Espanya R&B, Miss Espanya R&B. O sigui, Regina Nacional de la Bellea, no?
16: Sí.
7: Però, clar, en les sigles, si dius R&B, de repente, jo m'imagino en ulleres de sol, la gorra cap arrere, en cadenes d'or, però com tipo M.A. Barracus, saps el que te vull dir, Gabriela?
16: Sí.
7: O sea, així és com m'ho estava imaginant. Però sí, R&B significa...
16: Reinado Nacional de Belleza.
7: Molt bé. I això és una plataforma que organitzarà el Miss Espanya. Contamos com va això, perquè estàvem parlant precisament abans, en Alfredo Esteve, sobre com ha canviat, no?, el concepte de Miss i Mister.
16: Sí, a l'actual Miss Espanya com a talla no existeix, però Miss R&B Espanya ha adquirit com els drets. I ara ja no és una plataforma, no és un certamen on sols importa el físic, l'aparença, sinó que també la formació d'una persona, l'oratòria i molts més aspectes més allà del físic, perquè el que busquen és que la persona que representa Espanya tingui aquesta connexió amb la societat i aporti valors, no sols bellesa.
7: Mira, m'estan venint al cap, ara que estàs comentant això, algunes certàmenes internacionals en els que li han preguntat a alguna miss, per algun... no sé, què opina sobre... Eren temes pues, a desenvolupar a l'azar, eh? O sigui, sí. Això que heu tras, com per a trobar fallera major, que heu
16: trau... El minuto de oro, que diguem vosaltres.
7: De oro, bueno, de oro o d'una altra cosa, segons lo que l'aprofites, eh? Sí. Ha hagut verdaderes barbaritats.
16: Sí.
7: Però, bueno, encara no l'hem presentat del tot perquè Gabriela Márquez Cardona és advocada i model espanyola nascuda en Espanya en l'any 2000. Això igual
16: 2001, eh?
7: 2001. Bueno, pues, entonces no passa res. Prendrem...
16: nota.
7: Prendrem medides contra la producció, que passa mala informació. Imagina que estaria en internet mal
16: usat. Sí, sol passar.
7: En Benissa, la bona qüestió és que, clar, estem parlant de que un advocat que ha treballat de model des d'abans de ser advocat, entenc, no?
16: Sí.
7: Perquè a la teva curta edat, pues, lògicament, bueno, curta edat, en la teva joventut, si ja portes uns anys treballant sobre això, evidentment t'acabaràs de llicenciar, no? Com a advocat. No fa molt.
16: Bueno, ja fa dos anys que vaig acabar el màster d'Abogacia i Procura i vaig fer l'examen d'estat. Sí que és cert que he estat treballant per a altres despatxos d'abogats, sí. Però ara mateix acabo d'obrir el meu despatx. O sigui que cap avant.
7: I en això vull deixar clar que, evidentment, és una persona en sobrecapacitat oratòria per a parlar de qualsevol tema.
16: Bueno, sí, és veritat que per la meva feina tinc que desenvolupar pues, la manera de parlar perquè m'entenguen els meus clients i demés, però sí que és veritat que el món del certamen és totalment diferent del món del dret.
7: Té tota la pinta.
16: Sí, entonces és el primer certamen en el que m'he presentat. Mm? Els nervis, quan té que veure l'oratòria, fa molt, i per això el que m'estaves dient del minuto, el gran minuto d'oro, perquè estàs puesto en escena que dic jo, no saps què van a preguntar-te.
7: De què va ser el teu minuto d'oro?
16: El meu minuto d'oro em van preguntar per què deuria ser jo, no va ser un tema polític ni de societat, més personal, em van preguntar que per què deuria ser jo la nova representant
7: quasi més preferit, Espanya. Quasi hauràs preferit que fos un tema d'actualitat, no?
16: Pot ser.
7: Què vas contestar?
16: Vaig dir que deuria ser jo perquè crec firmament que representa tots els valors que està buscant este certamen, com són l'empatia en les persones. Crec que puc, per el que estudia, també connectar i entenc el que vol la societat avui en dia. El dret m'ha fet pues, entendre el que volen les persones i crec que tinc tots els requisits per a representar a Espanya en bones condicions.
7: Bravo, bravo.
15: Sí, senyor. Sí,
7: senyor. Molt bé, Gabriela. La situació és que, lògicament, pues, m'imagino que en la final del certamen hi hauria altres xiques que també bé podrien haver sigut Miss Espanya, no?
16: 52 candidates.
7: I 52. A veure, i dir 52, pues, posa sempre ja pues, les quinieles, no? Les càbales, i algunes que dius, bueno, pues estarà entre estes. I sí. Hi ha una fina línia que separa a una de l'altra, no? Perquè igual per a un jurat la percepció és jo crec que hauria de ser esta, i per altre pues, hauria de ser esta altra.
16: Sí. Clar, jo penso que al final totes són vàlides, però ninguna és millor que l'altra, però simplement busquen un prototip de xica en concret i ja no sols és la formació o el físic, és també com destaques d'aquesta setmana del certamen. Tens que transmitir, tens que connectar amb la gent i en el meu cas la veritat és que em vaig sentir amb l'equip de RNB, que són els meus actuals directors, com si foren família des del primer moment.
7: Ara en vine.
16: Sí, però al final jo crec que en aquest tipus de concursos no hi ha que comparar-se amb les altres persones, hi ha que fer el camí propi d'uno, i així és com al final crec que aconseguissis el teu objectiu.
7: I al final si te triguen bé i si no, pues, el camí continua per altre lloc.
16: Sí, per supost, i a més això és una experiència de creixement personal. És a dir, jo, encara que no haver guanyat el títol, he acabat sent una dona amb més confiança, més segura de mi mateixa, fent events, he conegut a moltes persones que ara m'han oferit faena de modelo i crec que l'únic que pot aportar-te són coses positives.
7: Absolutament, al final són taules, no? I és experiència de vida. Però, Gabriela, per arribar a presentar-se a este certament, per on ha passat?
16: Bueno, pues he passat per un procés, perquè jo vaig guanyar primer el meu provincial, que era Miss Alicante,
7: sí.
16: I després, 5 mesos després, vaig tenir el nacional, que és Miss Espanya. I he passat per un procés de moltíssima formació, tant psicològica com física.
7: Perquè és dur. La pressió que hi ha que aguantar en aquests sí. moments...
16: És dura, si no vaig a enganyar-vos. Però com tenia el meu objectiu tan marcat i sabia el que volia, la veritat és que ho vaig fer en gust.
7: També, a veure, la transició des de que comences la teva carrera com a boga a acabar-la, també te passa per diferents moments.
16: Per supost.
7: De dependre a suportar aquesta pressió, no? O aquestes situacions...
16: Per molt que a tu t'agradi, en el meu cas, l'abogacia o la carrera que tu has elegit estudiar, no tots els temaris van agradar-te. És a dir, no tot és el que esperes, però per aplegar al teu objectiu, pues, que és el que vols, saps que tens que passar per ahí. Lo mateix passa... Todo lo que uno quiere cuesta.
7: Així és. Alfredo Esteve, que és un col·laborador habitual de Fora de Cobertura, però que, a més, té aquest bagatge d'haver estat en les millors passarel·les del món. París, Milà, Florència, Nova York, etc. Alfredo, un món complicat en el que Gabriela ja porta un temps caminant, però què li espera a partir d'ací?
15: Bueno, li espera lo que m'agradaria molt, ho té molt clar. Això és importantíssim per a una professió, si ho té claríssim. Que no és fàcil, perquè la gent sols veu el glamour o lo que això, però en acabar n'hi ha que currar-se, és el consell que te dona. Que si algun dia té que quedar una llagrimeta, no passa res, perquè en acabar te recuperaràs quan tu estigues disfrutant de fer una bona passarel·la. O sea, és que serà així. Jo estava pensant, l'icònic d'Espanya que tinguem és Tita Cervera. Tita Cervera, la Vanessa Timpson, va ser Miss Espanya en aquesta època. I mira on ha arribat aquesta dona.
16: Sí.
15: I encara hi queda.
7: Per altre camí.
15: Entonces seria Miss, exacte, però socialment. Entonces el que li t'aconsella, jo he viscut el tema Míster, ha estat això, quan serà Míster, ara heu canviat el nom, jo estic en el Palau, en l'última elecció que n'hi hagué, sempre dic que no és fàcil, que no veig els soles de lo de color de rosa, que se sol dir.
16: Sí.
15: O sigui, n'hi ha moments...
7: Pues ha vingut
15: de rosa. Per això li ho ha dit, el color xicle, que diguem, el que en vez de rosa diguem color xicle. O sigui, que és el nom que hem canviat. Però si t'agrada, disfruta-ho. Disfruta cada moment, cada acte, cada estona. Encara que millor acabes agotar, acabes cansar, però disfruta-ho, perquè això és el que te deberes en el que te va compensar.
16: Moltes gràcies.
7: Gabriela, arriba un moment en què acabes de muntar el teu despatx, però resulta que eres Miss Espanya Arambí 2027. Però on vas a tirar la teva carrera professional?
16: És una pregunta que em faig moltes voltes, no vaig a enganyar, no és fàcil, però per a mi ara mateixa tant l'abogacia, que és algo... M'ho he currat, la veritat, per el que he lluitat tant, he estat anys estudiant i seguisc en formació, i per un altre costat està el certamen, que també requereix moltíssim esforç i organització.
7: Clar.
16: Vaig en tot.
7: Vas en tot.
16: És a dir...
15: On se fa el certamen? La final on se fa?
16: La final és a Polònia.
7: La final on s'ha fet? On serà l'any que ve, vols dir?
15: Sí, exacte.
16: A veure, Miss Espanya en Salou.
15: Vale.
16: Que seria. Miss Espanya es fa en Barcelona, en Salou, i el certamen internacional, que seria el Miss Supra, que és el que vaig a representar ara, és en Polònia. Es farà en Polònia.
7: El de l'any que ve o sempre es fa en Polònia?
16: Sempre sol ser en Polònia, encara que l'any que ve poden haver canvis.
15: Sí.
7: Poden haver canvis.
16: Sí.
7: Ja veuràs tu, l'any que ve en Catarroja.
16: Primícia.
7: Ja veuràs tu. Les festes de Sant Miquel, en la plaça Major, muntem una passarel·la. Bueno, a veure, això no sé com està establit, perquè sé que abans pues era la Miss provincial, en acabant, no sé si era autonòmica o directament de la província anava a nacional.
16: Sí, són 52 xiques, 52 províncies, i les que han guanyat el subprovincial passen a participar en el nacional.
7: Molt bé.
16: 52 províncies.
7: Però ara totes les nacionals, quantes són?
16: Són unes 75 i 80.
7: Molt bé. Sí, com per a Fallera Major.
15: El número quadra.
16: Són moltes dones.
7: Més o menys. Bé, la bona qüestió és que de Miss Nacional, cada una del seu país, Miss Supra. Perquè fa temps estava Miss Mundo, estava Miss Universo...
16: És que això segueix existint.
7: Clar, però
16: són plataformes, concursos distintos, en el que cada uno d'ells busca un prototipo de chica diferent.
7: Clar, però Gabriela, anem a veure. Després de Miss España, diu Miss Mundo, vale, d'acord. Després Miss Universo, què passa? Que vas a competir, a desfilar en una marciana...

0: una de Venus i una de...
1: No, no, com et dic, hi ha diferents marques de certames, però la que ha adquirit els drets de Miss Espanya, perquè Miss Espanya ja no existeix,
0: sí,
1: és Miss RNB.
0: Molt bé, però quan guanyes el Miss Espanya, guanyes el Miss Supra...
1: Sí, i, Supranacional i... es podria interpretar, entendre com Miss Mundo.
0: Ha hecho en totes, no?
1: Sí.
0: Después, genial.
1: Después, l'estrellato.
0: No, ja, a veure, després, no, vull dir, no n'hi ha tres certamen posterior.
2: No, no. És el màxim, és el màxim.
1: Sí, passa, que...
2: és el màxim, ja, és el màxim.
0: Molt bé, i d'ahí la teva carrera, on s'obria? Passarel·la? A mitjans de comunicació?
1: Pot obrir-se a tot. Jo és que estic oberta a qualsevol oportunitat que em doni la vida, per això m'estic esforçant tant, perquè mai saps per on podem portar aquests camins.
0: Bueno, pues es una buena respuesta. Recuerda que eres abogada también.
1: ¿Vale? Sí, sí, sí. Això no ho oblide.
0: No sé si vas anar a... Si imagineu que te toca com a aboga d'ofici, no sé si és el cas, Però, Gabriela, que arriba en la banda i en la corona, a defender-nos pues, ahí. Bueno, Gabriela, el Consell d'Experts de Fora de Cobertura vol ser partícip d'esta entrevista i te vol preguntar algunes cosetes també, pues, que han estimat per tu. Poden preguntar qualsevol cosa.
1: Per supost.
0: Estàs disposta?
1: Sí, sí.
0: No els mires, que no són ells.
2: No.
0: No són ells. Primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gabriela Marqués, Miss Espanya R&B 2027.
3: Hola, Gabriela. ¿Tú de chicoteta jugabas a ser Miss?
1: Pues mira, a ser Miss... Bueno, sí, podríem dir, perquè sempre m'ha agradat la moda, la fotografia... I alguna que altra volta he desfilat davant de l'espill i he dit el típic nom del país com Espanya.
0: Ah, bueno, o sigui, clarament sí, no?
1: Sí, sí.
0: Clarament sí. Sí. Tenies eixa meta posar?
1: Sempre m'ha agradat. Entonces, jo no m'ho havia plantejat moltes voltes, però com és veritat que no coneixia cap de marca de certames, perquè sempre normalment els que coneixia eren internacionals, i quan vaig conèixer la marca RNB em vaig llançar.
0: Segon pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gabriela Marqués.
3: Hola, Gabriela. Tu, en tants idiomes que parles, no te lies?
0: Clar, és que... Gabriela,
1: sí.
0: Por...
1: sí, no vaig a enganyar-vos, sí. Em lié molt perquè ara estic parlant en valencià, però igual estic pensant en castellà, estic pensant en anglès, estic pensant en francès, vull dir una cosa en anglès i la dic en italià, em passa moltíssim.
0: Ah, doncs... Pues,
1: em passa, però bueno.
0: I alemà també, vist per ahí?
1: Alemà també... estic ensenyant-me i la meva idea és seguir formant-me.
0: O sigui que ara mateix van 1, 2, 3, 4, 5 i 6, 6 idiomes.
1: Sí, bueno, 5, comptant l'alemà, que estic ensenyant-me, 6.
0: Bueno, pues espavila, ¿eh?
1: Perquè, sí, sí.
0: Claro, no vas a ningún puesto, així.
1: No, és que pensa que els idiomes són molt importants avui en dia, i més, jo crec que són un bon per a connectar en altres cultures.
0: Són molt importants. Sobretot, clar, t'imagines que arribes al país a un cèlebre i li fas el minut d'hora en el seu idioma?
1: Ho faria. I si no és l'idioma, ja et dic jo que me'l prepararia.
0: Absolutament. Molt bé. Tercera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gabriela Marqués.
3: Hola, Gabriela. Si eres Miss Espanya, això vol dir que tens una corona guardada en casa?
1: Pues la corona la tinc, però no a casa. La tenen els meus directors nacionals. La tenen protegida per a que no es trenqui ni passa res. I quan Nelly, que és l'actual guanyadora de Miss Espanya, que m'ho representarà a juliol a Polònia, quan ella passe, quan acabi el seu certamen, aquesta corona la tindré ja en les meves mans.
0: Següent pregunta, quarta en este cas, per a Gabriela Marqués.
3: Bon dia, Gabriela. Una Miss Espanya en xandall té el mateix glamour que en brilli brilli?
1: Pues és veritat que quan estàs designada a Miss Espanya, no sé si és correcte dir o no, però tens que estar perfecta les 24 hores del dia, però al final no ens hem d'oblidar que també som persones, som humans, i que el més important és l'interior i no l'exterior. Crec que una Miss Espanya pot anar en xandall, com en diuen, i seguir connectant a la gent i seguir transmitint.
0: El més important és l'interior, però eres Miss Espanya també pel teu exterior.
1: Sí, però si no...
0: Que igual això és... a veure, no és políticament correcte, però...
1: A veure, no... Saps a lo que vas? És un certament de bellesa, però no sol és de bellesa, és un conjunt, perquè, de fet, moltes voltes quan ja...

0: vaig guanyar, que vaig parlar un poc més en cercanien els meus directors, m'ho dient que els donava igual si una xica, una candidata era guapíssima, si no tenies valors que estaven buscant, com el respecte, la empatia i demés, i una formació, una oratòria que permetira connectar amb la gent, és que hi ha una persona, sobretot en la que es puga treballar, perquè és un any de faena, no la volien. Entonces, té que ser un conjunt de tot.
1: Absolutament. Quinta pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gabriela Marqués.
2: Bon dia, Gabriela. Tu vas per casa en la banda de Miss Espanya posar?
0: pues mira, a voltes quan vaig passarel·la, alguna que altra volta me la posa per a visualitzar-me.
1: Per a els ensatxos, no?
0: Sí, per a visualitzar-me, practicar la passarel·la, posar-me la posta en escena.
1: Ah, mira, pues no anava desencaminat. Sexta i última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gabriela Marqués.
3: Hola, Gabriela. Si jo vull ser Miss, què tinc que fer?
0: Pues mira, un consell que jo dono a totes les xiquetes, a totes les dones, és que no esperen el moment perfecte per a preparar-se, que el moment perfecte és quan una decideix creure en si mateixa i lluitar per els seus somnis i el que realment vol.
1: Perquè així hi ha una altra pregunta ja ben distinta, i és, si Jota vol ser Miss, què té que fer?
4: Complicado, ¿eh? En todo caso, míster, a lo mejor, ¿no?
1: Míster, vinga, va. Sigues míster.
0: Pues hi ha uns càstings presencials que s'obrin, en el cas de la província d'Alacant ja han passat, però ara a València estan oberts, justament van a fer-se ara, i tens que inscriure't, està a totes les redes socials, àrea RNB València, àrea RNB Alicante, i anar al càsting i provar suerte.
1: I ensayar en banda, ¿eh? Perquè això de posar-te...
5: Els llibres al cap.
1: Ahí estamos.
5: T'ho he adivinat.
0: Els llibres al cap no, però el palo de la fregona per darrere dels braços per anar recta...
1: Sí. Són trucs...
0: Claro.
1: Són trucs de mi d'anar per casa, no?
0: Sí. I hi ha xiques que inclús practiquen en peces a les mans.
1: Practiquen en peces en les mans.
5: Sí. Per anar rectes.
0: Per anar rectes. Mira com ho sap.
5: Ja, t'anava a fer una pregunta a l'Idonet. O sea, mira, sí. L'única Miss Universo que tinguérem en Espanya, que era Amparo Muñoz, sí. Saps la història d'ella, no? És l'única que va rechazar la corona.
0: Sí.
5: L'única és Miss Internacional, per ser Amparo Muñoz, que desgraciadament falta. Era increïble, un poc. Si és que te mira la bellesa d'ella, és molt pareguda, molt latina, molt morena. Amparo marcà molt en el nostre món de la moda i en el món d'això, perquè va ser l'única que rechazà la corona. Els dos mesos, de Miss Universo.
1: I això per què va ser?
5: I és l'única Miss Universo que hem tingut en Espanya.
1: Per què va ser, Alfredo?
5: Perquè ella no va entendre el que no se veia, el xoc que n'hi havia darrere, que és la qualitat d'ella. Cuidado, disfruta, però tinc cuidado. Amparo, en aquesta època, no va entendre el que no n'hi havia. Entonces, rechazar la corona, que això està ahí escrit, o sea, l'única Miss Universo que han tingut, la va rechazar. No entengué lo que se movía a raíz. Ella pensava, com ella diu, se va presentar, i és que era bellíssima, com dicen italians, però quan ja va veure on estava a ficar, rechazar la corona.
1: Igual
5: la corona i el contracte, cuidado.
1: Sí.
5: Que és un contracte d'un any, que això ho sabeu, el contracte d'un any, estem parlant de molta pasta, de molta història, però ja ho va rechazar tot.
1: Hi ha molt de sacrifici, hi ha molt de treball, molta disciplina.
5: No ho va entendre. La paraula que ella digués que no entiendo lo que hay aquí detrás, entonces lo rechazar.
0: I aquí la preparació psicològica.
5: Exacto.
1: Efectivament, molt important.
0: És dur.
5: Sí, sí.
1: Bueno, el Consell d'Experts s'aporta bé, no?
0: El que, perdó?
1: El Consell d'Experts, fora de cobertura, s'aporta bé, no?
0: Sí, molt bé, molt bé.
1: No aplaudim per a ells.
0: Moltes gràcies.
1: Bé, tenim previsió meteorològica. Lluís Obiols, com estàs?
6: Bé, acalorat.
1: No, ja? Però sí. Bueno, que ja... Se pot dir que ja estem en estiu?
6: Home, sí, ja se pot dir, perquè a més, avui les temperatures estan pujant... no sé si, bueno, quan heu eixit de casa ja s'ha notat aquest ascens de la temperatura, sí. I ara mateix tenim 28 graus ja, per exemple, a Manises, a Vilamarxant, a Elx, 28 a Altea, i la nit encara és fresqueta, sobretot en zones interiors, en zones fondes, perquè ens està aplegant una massa d'aire càlid, que és com un matalaf d'aire càlid, i es nota a la costa, ja no han baixat dels 17-18 graus, però també en zones altes. Per exemple, avui Morella ha tingut la mateixa mínima que València, 17 graus, graus i de 7 graus. I, en canvi, en zones un poquet més fondes, com, per exemple, la plana Utiel Requena, no tan altes, s'ha baixat fins als 10 graus, per exemple, a Utiel, 9 a Venta del Moro. Però, vaja, avui calor, a més, és màximes, que de nou tornaran a superar els 30 graus a l'interior. Ara, també, jo vull dir una cosa, nosaltres mos queixem perquè està fent més calor del normal, però és excepcional el que s'està vivint al nord d'Espanya, especialment al Cantàbric, i sobretot a França i a les Illes Britàniques. Ahir, per exemple, París va tindre una màxima de 32 graus, i s'esperen màximes que poden aplegar als 35 graus. O sigui, allà l'anomalia positiva, l'anomalia de la temperatura, és de pràcticament 15 graus. L'altre dia, Oviedo també va batre rècord de temperatura màxima, van arribar als 34 graus. Per tant, nosaltres, de moment, fa molta calor, però vaja, diguem-ne que hi ha gent que està pitjor, no?
1: Pues te digo una cosa, tindran 34 graus, però han baixat a segona. I el Llevant, l'Elx, el Villarreal, el Llevarència, 4. I el Castelló, ojo.
6: Sí, sí, això sí.
1: Que la temporada que ve...
6: Sí, sí, no sé si va tindre influència la temperatura, però no, vaja.
1: És com lo de aquí no hi playa, saps? Que sí. Ara haurà guanyat la Copa, no sé què, però aquí no hi playa. Bueno, Lluís, esta setmana que ve, què passa?
6: I la pròxima setmana, de moment nosaltres estem... Fa molta calor, però farà més calor,
1: wow,
6: encara.
1: Molt bé, moltes gràcies.
6: Farà més calor, de fet, demà i després demà les temperatures no variaran. Sí que aniran pujant les temperatures mínimes, si encara en algunes zones es pot dormir bé, cada volta serà pitjor. I a partir de dimecres, sobretot dijous i divendres, atenció a les temperatures màximes, perquè en algunes zones, les zones típiques de més calor, la Ribera Alta, la Costera, tota aquesta zona, ja podem superar els 35 graus. Per tant, a partir de dijous, divendres, farà molta calor i, de moment, sense pluges, però sí que potser divendres augmentaria el risc de tronades a l'interior de Castella. Per tant, acabem el mes de maig. És curiós, perquè este mes de maig, la primera quinzena va ser amb precipitacions, amb tempestes, un poquet més freda o fresca del normal, però ha plegat la calor i ha plegat de cop, i acabarem el mes de maig amb temperatures de juliol.
1: S'aplica, per tant, la política de hasta el 40 de mayo no te quites el sallo.
6: Bueno, no, el 40 de mayo, és el 10 de juny, eh? Jo trobo que si no ens quitem el sallo morirem de calor,
1: eh? Seria el 9, no?
6: O el 9 de juny, saps? Hauríem de dir hasta el 40 d'abril. Ara, no? Sí.
1: Van a vindre tronadetes.
6: Van a vindre tronadetes, però vaja, de moment el que ve és molta calor i tot indica que continuarà la calor. I alguna tronadeta a l'interior el cap de setmana, que ve, però vaja, de moment sol i calor.
1: Vale, de totes formes, sí que la previsió ferma és a una setmana i el diumenge que ve tornarem a parlar.
6: El diumenge que ve, sí, i tant. Molt bé.
1: Gràcies, Lluís Obiols.
6: Vinga, que vaig a bé. Adéu.
1: Amics, tenim rànquing en fora de cobertura.

Te donen unes pistes, val? Mm. Vale. L'original és italiana. Hi ha moltes cançons clàssiques italianes que podrien estar en el...

0: Per a nosaltres és la cançó més bonica.
1: No, eh?
0: No. És una gran pista, eh?
2: Sí, sí.
1: La cançó més bonica.
0: Sí.
1: Ostres.
0: No?
1: M'has deixat en blanc.
3: ¿Es la que tiene 280 millones de seguidores, esa?
0: ¿Cómo?
3: 280 millones. Es que anoche hubo un programa de esto.
0: Ah, no, no, no. Bueno, no con realidades, sí, sí. Alfredo.
3: Italiana, però italiana.
0: Tenim també... tenim pista musical.
2: Ara sí, no?
1: No.
2: No. Ay, madre mía.
0: No, un momento, Alfredo. Qué mal, ¿eh? No, no lo digas. No
3: la digo, no lo digo.
0: No, tampoco.
4: Es que lo tenías todo muy bajito. ¿Lo podemos poner otra vez?
0: Ahora otra vuelta a la pista musical.
1: Es que a mí se han sonado la de Mil Calles y Van a Fiat.
4: Sí, sí, es verdad. Tiene un comienzo parecido.
0: Ahora, tens en casa... tot el personal les tirant-se del moño i dient però com no ha reconegut la cançó?
1: Crec que és la primera volta que em queda en blanc, eh?
0: La cançó és italiana. És la cançó, és la més bonica. I és com una sigina. La cosa más bella, la més bonica.
1: Linda que tu, ara sí, mare meva.
0: Púxala.
1: Eros Ramazzotti.
3: Exacto.
1: Vale.
0: Vámonos.
3: Precisamente a Nintendo.

0: Són les 12 del migdia.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia, com estan? Diumenge de sol, de calor avui, en temperatures de ple estiu i encara en farà més. Josep Obiols, bon dia.
2: Bon dia, la calor no fluixa. Avui de nou tornarem a parlar d'aixes màximes de 28 a 32 graus a l'interior, les més altes en les zones tradicionalment més càlides, Ribera Alta, Costera, però també atenció als valors en zones interiors de Castelló, amb aixes màximes de 30 graus, per exemple, a l'Alt Millars o a l'Alt Palància. Dia de molta calor, a la costa els valors màxims entre els 26 i els 28 graus, i presència de núvols alts, molt poc importants. Sí que existeix la possibilitat d'algun núvol baix, d'alguna boira, a la costa del Baix Maestrat, també al sud del Golf de València, però vaja, serà un diumenge de sol i de calor. El vent fluix de llevant, tot i que el gregal té tendència a intensificar-se un poquet a la costa d'Alacant. I els pròxims dies, situació de calor. Dilluns i dimarts no varien les temperatures i a partir de dimecres, atenció, perquè podríem parlar d'un nou ascens tèrmic amb màximes que superarien els 35 graus. Per tant, calor de ple estiu per acabar este mes de maig.
0: Totes les previsions apunten a que demà dilluns es reprendrà la negociació entre el personal docent no universitari en vaga i la Conselleria d'Educació. La manifestació de València d'ahir de vesprada va ser un èxit, segons els sindicats convocants, en una participació de 30.000 persones, segons les xifres oficials de la delegació del Govern d'Espanya.
3: Les famílies estem amb els mestres.
0: Amb el protagonisme este dissabte de les famílies i la seguretat de l'alumnat es posa la mirada en una nova proposta de negociació, com expliquen Marc Candela de l'STEP, Rosana Martínez, presidenta d'Escola Valenciana, i Txelo Valls de Comissions Obreres.
4: Dilluns la conselleria ja sap que tindrà un document damunt de la taula i esperarem allà a la porta de la conselleria que ens cride per a negociar.
5: Demanem que el valencià tinga totes les garanties per a aprendre's a l'escola. No estem disposats a fer passos enrere.
6: Les millors condicions laborals i salarials del professorat és assegurar una millor qualitat per a l'alumnat.
0: Demà dilluns sabrem si la vaga es desconvoca o si s'allarga una setmana més. I novetats en el cas de la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, de la Policia Nacional, situa l'expresident i les filles com a principals beneficiaris dels fons obtinguts per la xarxa de Plus Ultra amb el rescat del govern durant la pandèmia. Entre les reaccions, les últimes han sigut les del president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
7: Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España. Y ahí está la explicación. Hay que estar muy podrido moralmente o muy pringado o las dos cosas para leer los 80 folios del auto de imputación por corrupción de Zapatero y salir a darle apoyo.
0: Els socis del govern espanyol de coalició no socialistes exigissin explicacions. I anem ja en els esports. Avui acaba la primera divisió a la Ceràmica. Raül Pina, bon dia.
8: Hola, Frederic, molt bon dia. A partir de les 9 de la nit es tancarà la temporada en primera amb el Villarreal Atleti de Madrid. El conjunt de Marcelino encara pot certificar el tercer lloc a la competició davant de la seva afició. I a més, en segona es disputa la penúltima jornada amb horari unificat. Tots els partits es juguen a partir de les 6 i mitja. El Castelló visita l'Osca i no pot errar si vol mantindre un lloc de play-off d'ascens a primera divisió. I acabem en primera federació perquè el filial groguet del Villarreal B, després de sumar a un punt davant de l'Atlètic Saluqueño, jugarà la semifinal del play-off d'ascens a segona amb una eliminatòria amb el Zamora. Si la passa, jugaria i disputaria la final per a intentar estar la pròxima temporada en segona divisió.
0: Gràcies, Raül, i ara Cultura, perquè ha alçat el teló el Festival de Cine d'Alacant, que enguany arriba a la seva 23a edició. Anit va ser la gala. Escoltem el director del festival, Vicente Seva, i a Clara Lago, actriu, que va rebre el Premi Ciutat d'Alacant.
9: Somos una gran familia, es un festival muy comunicativo, muy mediterráneo, como somos los alicantinos, y yo creo que cada año tras año va creciendo el festival, sobre todo por eso, por la gran variedad de cortometrajes, de largometrajes que ofrece el festival.
10: Gracias y enhorabuena, porque 23 años se dice pronto, con lo difícil que es sacar adelante estas cosas, así que de verdad, enhorabuena.
0: Anem a la redacció d'Alacant, més detalls, Laura López.
11: el Tir d'Eixida d'una setmana plena de celebracions al voltant del món del cinema que van més enllà de les projeccions i que inclouen també trobades amb els directors, concerts o exposicions. En esta edició participen a concurs per la Tessel·lador 7 llargmetratges. Es projectaran també 92 curtmetratges de 13 països diferents. Pel que fa al país convidat, enguany és el Marroc, que protagonitza un cicle especial de projeccions a Casa Mediterrani.
0: Gràcies, Laura. I més cine. Al Festival de Canes, els espanyols Javier Ambrosi i Javier Calvo han aconseguit el premi a millor direcció per la pel·lícula La bola negra.
12: Uau!
13: Bonsoir.
14: Yo ni en mis mejores sueños creía que yo, que Javi y yo pudiéramos tener un lugar aquí, y mucho menos en competición oficial.
0: La Palma d'Or ha sigut per a la pel·lícula Fjord del romanès Christian Mingui. És la segona que rep el realitzador i narra el periple judicial d'una parella romanesa i noruega religiosa que s'instal·la en un poble al final d'un fjord noruec. Així ho deixem. Tornarem amb més notícies a les 3 en l'informatiu del cap de setmana. Tenen tota l'actualitat al seu abast al nostre web a.media.es. Que ho passen bé.
15: ¿Qué tal? Son las 12:06 y así comienza, buen día, una nueva edición del Punta a Punta en Apunt Radio.
16: Así comienza Punta a Punt, el espectáculo del esporte en Valencia. Punta a Punt, desde todos los racons de la comunidad valenciana. Punta a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punta a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
15: Després de l'emocionante jornada d'ahir, el de avui és altre programa de final de temporada. El que vol dir que estan en joc moltes coses, és l'hora de la veritat i els equips han de fer l'examen final i rendir comptes. Este matí, en el primer tram, el matinal del Punt a Punt, hi ha ascensos en joc en bàsquet, en handbol i en futbol. I esta vesprada, en la segona franja del programa, també hi hauran corbes i, com és habitual, per a tancar este macroprograma que vos oferim cada cap de setmana, esta nit aplegarà a les 12:30 el 90 minuts, que dissabtes i diumenges passa a anomenar-se Punt a Punt els últims 90 minuts, també en horari de 11 a 12:30, i que són sempre i al llarg d'esta temporada els últims 90 minuts del Punt a Punt, este contenidor esportiu de Punt Ràdio, que te porta tots els caps de setmana i entre setmanes, sempre que hi ha activitat esportiva d'elit, tots els compromisos dels equips valencians en competició. Obrim la porta ja a una jornada carregada d'electricitat. El menú d'este matí de diumenge fins les 3 de la vesprada en este tram matinal en el Punt a Punt, el primer del dia, ens porta ja a la pilota valenciana.
17: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina este espai.
15: Perquè anem a...

0: Contar-vos la partida de pilota valenciana que està en marxa des de les 11:30 al trinquet municipal El Rullo de Ribarroja. És el campionat individual president de la Generalitat 2026 d'escala i corda que enfronta a Marca contra José Salvador en els quarts de final del grup B. Va contar-nos la partida Matías Oliver. Hola, Matías, bon dia.
1: Molt bon dia, Salva, molt bon dia. Oi, és de punta a punta, efectivament. Així estem, trinquet El Rullo de Ribarroja, on en estos moments guanya José Salvador 35-30 a Marc. Una partida on els dos ja estan classificats per a semifinal, però que no és una partida de tràmit, perquè està en joc el primer puesto del grup B, i això pot marcar el camí cap a la final de Pelayo. Qui guanya passarà com a líder i qui perda farà com segon. És a dir, qui guanya jugarà contra Salva Palau, que va ser el segon del grup A, i el que perda jugarà contra Xiner, el campió de l'any 2024, però és que 2025, perdó. Però és que estem amb Marc com a vigent campió de l'individual, que no ha perdut cap de les dues partides que ha jugat en esta fase de grups de quart de final, i que José Salvador es troba en la mateixa situació i a més jugant una eliminatòria de més, com va ser la d'octaus de final contra Diego Donda, dos jugadors que estan en un nivell molt bo, i una partida on els dos primers xocs s'han entantejat, han sigut ràpids, però a partir del tercer ja s'està començant a viure la lluita que esperàvem. És un trinquet sense galeria al rest, amb una galeria en segon pis al dau, només amb les jotxetes com a escapatòria, i això obliga a jugar per dins, i també és un trinquet menú, i això vol dir que és molt jugador, per tant, estem veient molt de xoc contra la muralla, buscant la careta. Ara mateix s'acaba el següent xoc. José Salvador ha guanyat el Sudau, es fica 40-30. Marc ha tingut en el quart xoc l'oportunitat de sumar des del rest. Ha trobat molt bé la llotxeta, però en la que li tocava una pilota parada no ha pogut colar-la. I, en canvi, José Salvador, en el següent xoc, en el cinquè xoc, sí que ho ha fet. I per això ara mateix està per davant el marcador, i per això ara mateix du un avantatge de dos xocs. Així que estarem comptant-vos esta partida que decidirà el lideratge del grup d'este campionat individual d'escala i corda, i qui acaba com a primer. Així que va de bo, i com sempre, que la pilota li diga el millor.
0: I des de les 12 ha començat en futbol eliminatòria de semifinals de la fase d'ascens a tercera federació de la Lliga Comunitat. El club de futbol Benidorm i la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna s'enfronten en el partit de tornada de l'eliminatòria, on l'equip local, el de la Marina Baixa, busca defensar l'avantatge obtingut a Tavernes de 0-1. El Guillermo Amor de Benidorm està Álvaro Molina. Hola, Álvaro, bon dia.
2: Bon dia, companys. Salutacions a tots els oients de la punta a punt de llarra de la pilota, la Guillermo Amor, en este partit de tornada de la semifinal del play-off a tercera ref. Contem ràpidament les alineacions. El Benidorm, Keisa Marcana en porteria, la línia de 4 amb Pato, Cuesta, Roni i Jota. Per davant, Hugo García, Héctor Juan i Alejo. Dreta per Álvaro, esquerra per Héctor Cario, i en punta, Cobo. Per part del Tavernes de la Valldigna, Arnau està en la porteria, línia de 4 amb Palomares, Jordi Meló, Artur i Román. Per davant, Kyle, Edu i Nico Schaffer, i en punta, Aaron Acevedo, Joan Talens i Blasco. Està xiulant Aaron García. Primeres aproximacions ja del conjunt local. Arribem al minut 6, així el Guillermo Amor. Benidorm 0, Tavernes 0.
0: A les 12:30 arranquen dos partits, un en handbol i altre en bàsquet, que són determinants. En handbol, Fertiberia, Port de Sagunt, Anaitasuna, San Pablo Burgos i Fundación Agustinos d'Alacant estan participant este cap de setmana en el play-off d'ascens a la divisió d'honor masculina, amb una plaça en joc per estar el pròxim curs en la màxima categoria de l'handbol masculí espanyol. A la final han aplegat Fertiberia i Fundación Agustinos, i per a contar-la, en el pavelló del Port de Sagunt ja estan preparats Luis Urrutia i Toni Galindo. Hola, Luis, bon dia.
3: Hola, Salva, què tal? Salutacions i molt bon dia. Si estem en este pavelló del Port de Sagunt, això suposa que l'any que ve tindrem dos equips de la Comunitat Valenciana a la Lliga Sobal. Orneo Eón Alacant tindrà un acompanyant que serà o bé els seus veïns del Agustinos, convertirien a la ciutat d'Alacant en una ciutat amb dos equips en Asobal, o al Fertiberia Puerto Segundo, que vol tornar 3 anys després del descens cap a la màxima categoria del handbol espanyol. Així que tenim partit per tot l'alt, així, en este recinte esportiu, que té quasi totes les seues entrades venudes, una bona representació de seguidors d'Agustinos van a estar així en el pavelló Saguntí. Fertiberia, que vol tornar a la Lliga Asobal. Els dos equips ja calfant. En 13 minuts comença este superpartit. Duel entre equips de la Comunitat Valenciana. Un dels dos esta nit dormirà en la Lliga Asobal.
0: Acompanyante Luis Urrutia està Toni Galindo. Hola, Toni, bon dia.
4: Hola, què tal, Folgado del Salvador? Què tal? Molt bon dia. Bueno, estic en la zona de banquetes. Així viurem tota la intensitat, tota l'emoció i tot el que passa, tot el que succeïsca al llarg d'este partidàs, d'esta finalíssima. I estic situat justament al costat dels trofeus que donarà el... o atorgarà al primer i segon classificat d'esta final també les medalles, però el premi major és, com dia Luis Urrutia, estar la pròxima temporada en Lliga Asobal. Busca el segon tercer ascens l'equip del Port de Sagunt, busca fer història Agustinos Alacant, no ha estat mai en la màxima categoria de l'handbol nacional, així que moltes coses per jugar, moltes coses per decidir, així al municipal del Port de Sagunt.
0: També a les 12 i mitja, partit del voltatge en bàsquet. L'Amics Castelló afronta en el pavelló del Parque d'Albacete el primer assalt de la final per l'ascens a Primera Federació davant el Bueno Arenas Albacete Bàsquet. El conjunt dirigit per José Luis Pichel arriba a esta decisiva eliminatòria després de superar amb autoritat el Gíria, imposant-se en els dos partits de la sèrie, demostrant una gran solidesa col·lectiva. El partit ens el compta Salva Gómez. Hola, Salva, bon dia.
5: Hola, Salva, què tal? Com estàs? Molt bon dia. Pues preparat per esta final d'ascens a la Primera FEB en el pavelló Parque de Albacete entre el Bueno Arenas Albacete Bàsquet i el Amics Castelló, en un partit que és ja molt important en esta final, en anada i tornada, és a dir, es juga primer al pavelló Parque de Albacete, però es jugarà també vora el 31 de maig la tornada en Castelló, així que, bueno, anem a veure d'estos dos partits qui és el que ascendrà a la Primera FEB. En l'altre quadre, en l'altre camí, Caja 87 de Sevilla davant Sant Antoni, 91-72 va guanyar l'equip andalús. La tornada serà en casa dels ibisencs del Sant Antoni.
0: Bé, pues el partit que començarà a les 12 i mitja, ja vos dic, partits d'alt voltatge, els que anem a oferir-vos este matí en esta sintonia, la del Punt a Punt en a Punt Ràdio. Tenim, per tant, directe Sant Protagonisme Valencià, pilota valenciana, futbol, handbol i bàsquet, i repassarem els marcadors dels nostres equips en competició durant el matí d'avui. Una vegada hem situat els camps on anem a estar presents, és moment de conèixer el nostre equip inicial per al matí d'avui. Són les 12 i 16. Benvinguts i benvingudes al Punt a Punt de Punt Ràdio.

L'alineació de professionals del punt a punt d'este matí de diumenge la componen Maite Freitas, Adolfo Pascual i Manolo Palomar en el control de so, Chente Oliver en l'edició del programa, Mònica Calatayud en producció, Luis Urrutia i Toni Galindo en handbol, ascens a Lliga Asobal, Salva Gómez en bàsquet, ascens a Primera Fed, Matías Oliver en el campionat individual de pilota valenciana, Álvaro Molina en el Benidorm Tavernes de Valldigna, d'ascens en futbol a Tercera Federació, Clara Cobert en xarxes socials i un servidor, Salva Folgado, conduint este programa.

Hem de tornar al pavelló de Port de Sagunt amb Toni Galindo per a que ens contes, Toni, quin és l'ambient que presenta aquesta finalíssima que anem a viure este matí en esta sintonia, la del punt a punt a punt ràdio. Toni.

0: A veure si podem comunicar amb Toni Galindo des del pavelló del Port de Sagunt per al duel entre el Fertiberia i el Fundación Agustinos de Alacant, per a que ens doni compte del que ens espera este matí en esa finalíssima per l'ascens a la Lliga Asobal, que té dos equips valencians. Un d'ells, com us contava abans Luis Urrutia, acompanyarà l'Orneo de Alacant al llarg de la pròxima temporada. Crec que sí, està Luis Urrutia, així que, bueno, pues, sí, sí. Luis, contes tu l'ambient, sí, que ens has contat abans, que, bueno, no queda ni una cadira buida ni ese pavelló del Port de Sagunt.
1: Bueno, alguna n'hi ha, però està quasi tot venut per a este encontre, en el moment en el que retiren els jugadors de la canxa fins als vestidors per a fer el calfament, en el moment en el que veig el president de Fertiberia, Puerto Sagunto, que baixa per a saludar als àrbitres, que per cert seran càntabres, Pablo San Emeterio i Javier Ariño, una de les parelles més prestigioses del món del handbol i que van a jugar el partit. I ahí estan dialogant amb el president del Fertiberia, Puerto Sagunto. L'ambient és immillorable, el que tenim així en el pavelló, els colors roig i blau d'Agustinos que es veuen en la graderia del fons, encara que l'equip avui jugarà de blanc, mentre que amb el seu habitual roig i blanc ho faran els guerrers de Fertiberia, Puerto Sagunto. Així que tot preparat, jugadors en vestidors, en un no-res, i giran al terreny de joc per a este partit que donarà amb un dels dos en la Lliga Asobal.
0: Són les 12 i 20, tornem al futbol i tornem a Benidorm, perquè ahir també hi ha un ascens en joc, Álvaro Molina.
2: Ha començat molt intens el conjunt de la Marina Baixa, que ja amb un parell d'aproximacions a l'àrea rival, sent protagonista en valor i destacar, Salva, sobretot, primer, la calor que fa avui ací a Benidorm, que la sensació serà que arribarem vora els 30 graus al sol i, sobretot, també molt bon ambient a les graderies del Guillermo Amor. Recordem que li val l'empat al conjunt de casa, que va guanyar la setmana passada per 0-1. De moment, protagonista total el conjunt de casa. Arribem al minut 15 ja de la primera part, sense gols, Benidorm 0, Tavernes 0.
0: L'expectació, el públic, quina és, Álvaro?
2: És bon ambient, sobretot hem de destacar que la graderia lateral és una graderia molt gran i sobretot la gent està en eixa part central, però sobretot el que és la part de tribuna sí que molt bona gent, molt bon ambient. Recordem que així estan tots al sol, fa moltíssima calor, però un bon ambient avui així al Guillermo Amor.
0: Bueno, si algú vol veure el partit, el podem seguir a través del canal de YouTube del Club de Futbol Benidorm, que la veritat és que estem veient el partit i està fent una bona retransmissió, i evidentment el podeu escoltar amb Álvaro Molina en la sintonia del Punt a Punt, en Apunt Ràdio. Més enllà de lo que vos conta Álvaro Molina, lo que vos contarà Urrutia, Galindo, Gomis i Matías Oliver, pues tenim per ací en la central de dades, també les xarxes socials, a Clara Alcover. Hola, Clara, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Salva, què tal?
0: Que estàs preparada per a contar-nos moltes coses així, però també en xarxes socials.
3: Sí, perquè la veritat que últimament tenim les xarxes socials...
0: He de fer-te una pregunta ara que m'interessa.
3: Les tenim en plena ebullició, sobretot quan Toni Galindo està per ahí.
0: Tinc una pregunta sobre Toni Galindo. Sí. Toni Galindo se posa filtros?
3: No, pense que no. No, lo que està fent és un vídeo fenomenal.
1: No té filtro.
3: Està fent vídeos fenomenals i contamos la última, la de la rifa del pernil, vos la contat?
0: No.
3: Pues ara que mos la conté ell.
0: Toni Galindo?
3: Sí.
4: Estic, m'escolteu?
0: Sí.
4: Bueno, pues yo abans vos escoltava perfectament, el que passa és que, bueno, de quan en quan la tècnica ens juga una mala passada i sembla que hi ha una llacuna de cobertura.
0: Sempre la tècnica, coses de la tècnica, bueno, el directe.
4: Espera, abans de contar-vos res, estic així, el protagonista, tinc a Manolo Villar, que és el tinent d'alcalde d'Alacant, també regidor d'esports. Manolo, bueno, partidazo, oye, una final donde Agustinos, de la ciudad de Alicante, busca su primer ascenso a Liga Asobal y Alicante tendría dos equipos en la máxima categoría del balonmano nacional.
5: Sí, para nosotros es impresionante que podamos estar luchando por esto. Un equipo como Agustino, un equipo de colegio, y que podamos tener dos equipos en Asobal para nosotros es muy importante, la verdad.
4: Bueno, pues les paraules, gràcies a Manolo. Estem esperant que encara no l'ha pogut veure a l'alcalde del Port de Sagunt. El buscarem quan arribi, així que, bueno, i el pernil, pues que hi ha la rifa del pernil. I, bueno, pues un pernilaco, 10 quilos, bueno, i l'home va...

0: contat ahir poc la història, i li dic, bueno, pues si al remat del sorteig no hi ha un guanyador, jo estic que faré l'esforç i adoptaré ixe pernil de 10 quilos, no tindré cap inconvenient en endur-me a la casa.
1: Bueno, Toni, pues...
2: O a la redacció.
1: Si el portes a la redacció...
3: O un parell, no?
1: Se la portarà Juanjo Romero.
0: L'adopció és unipersonal, eh?
1: Ja. Bé, Toni, mos heu a contar, Luis, l'ambient fantàstic ahí en el pavelló, clar. Tu estàs vivint lo tot cada setmana.
0: Tremendo, espectacular, és brutal. Així ha reunit aficions de quatre equips. Lògicament, la del Port de Sagunt és la més nombrosa, la més nodrida, i avui és qui omplirà totes les graderies. També representació d'Agustinos de la Canta, una camiseta que és realment espectacular. Amixe blau i franja roja central, de roig i blanc i pantaló negre. És la camiseta, és l'elàstica clàssica de Fertiberia Port de Sagunt, que ja saben, busca aquest tercer ascens en 2019-2021 i ara en 2026. Vol fer història, Agustinos d'Alacant, i me'n vaig ja directament cap a la zona de banquetes, perquè ahir vull captar tota l'emoció, tot l'esforç d'aquests dos equips que busquen estar en la Lliga Sobal la pròxima temporada.
1: Acaba de veure, és la mascota, no?, saludant als jugadors de Fertiberia, Toni.
0: Bueno, això té un nom propi, eh? Ara vaig a veure si també puc entrevistar-la, perquè jo anava a dir que... nassos, vaig a quedar-me en nassos. No sé què és, jo ahir la vaig batejar com un emanent.
1: Pregunta-li.
0: Sí, no, però és que ara estic a l'altra banda del pavelló i en la zona alta, en el galliner. Tinc que desplaçar-me i ara quan m'arribi...
3: La descripció d'ahir va ser increïble, eh?
2: Increïble. La d'un emanent rossegaet, no, digueres?
0: Vos dice ara que estic dirigint-me baix i ara vaig a perdre la cobertura. Doneu-me 30 segons.
1: Vinga, els que tu vulguis, Toni. 12 i 25. Algo que comentar, Clara?
2: Ara anirem comentant coses. Sí, no? M'he quedat anonadada.
1: No, te preguntava per Toni. Bé, 5 minuts per a que comenci aquest partit. També Salva Gumi, 5 minuts per a que...
4: Gol del Benidorm!
1: Tira-li, Álvaro.
4: Gol! De la part esquerra, ho estava mereixent, i remata amb el cap perfectament on no pot arribar Arnau. Clava Cobos, fa el primer per al Benidorm, al Guillermo Amor. Minut 20 de la primera part, Benidorm 1, Tavernes 0.
1: Era millor, estàs comentant, Álvaro, el Benidorm en estos primers compassos de partit?
4: És que estem així, que tenim pràcticament a 10 metres al míster Eduardo Palomares del Tavernes, i està molt nerviós perquè està veient que el seu equip pràcticament no és del mig del camp. Eren ja un parell d'aproximacions del Benidorm fins que ha arribat el primer gol. 20 minuts, com diem, i 1-0 el Benidorm, molt superior de moment.
1: Bé, pues està guanyant el Benidorm en esta fase d'ascens des de Lliga Comunitat a Tercera Federació, i vos comentava que en 5 minuts començarà ese duel en bàsquet, també ascens, entre el Bueno Arenas de Albacete i l'amics de Castelló, Gomis.
3: Sí, en un ambient espectacular també, una rebuda per part de l'afició local des de Bueno Arenas Albacete Bàsquet, i també en presència, cal dir-ho, de 150 aficionats castellonencs que van a tractar de recolzar i donar el seu alè a l'amics Castelló. Estem, evidentment, molt pendents de lo que va anar passant en este partit. Cal destacar que en Lliga ja van guanyar a este rival, amics Castelló, ja li guanyà a l'Albacete Bàsquet en els dos partits de Lliga, en un 78-66 en casa i en un 45-73 en esta mateixa pista de El Parque. I, bueno, pues anem a veure, perquè venen també d'eliminar en semifinals a un mític com és el Bàsquet Gíria.
1: En Benidorm, no sé si s'ha lesionat algun jugador del conjunto local, Álvaro.
4: Estava el número 11, que és el capità, però ara estan ja tots i està tot. Sí que ha tret la primera targeta groga per a Blasco, el jugador del Tavernes de la Valldigna, per una colza en la cara, però estan tots bé.
1: Són llargs els prolegòmens, Luis, abans de que comenci esta finalíssima en el Port de Sagunt, eh?
5: Sí, en este moment se li fa entrega per part dels dos presidents als àrbitres d'una placa commemorativa. A qui me sorprèn moltíssim no veure així és a Paco Blázquez, el president de la Federació Espanyola, en el dia en el que sona l'himne d'Espanya. No sé si és que ve el rei així i no han avisat, però dic que me sorprèn moltíssim no veure el president de la Federació Espanyola, perquè és valencià. i avui tenim així a

0: dos equips de la Comunitat Valenciana tractant de pujar fins la Lliga Sobal. Així que sí que hem sentit el regidor d'esport de l'Ajuntament d'Alacant, que ha volgut acompanyar Agustinos en este partit. També l'alcalde de Sagunt està així, com va estar també la jornada d'ahir en esta fase d'ascens a la Lliga Sobal. I ja dic, me sorprèn l'absència del president de la Federació Espanyola. Sona l'himne nacional, així en el pavelló municipal del Port de Sagunt. En uns minuts comença este Fertiberia Agustinos per un lloc en la màxima categoria de l'handbol espanyol.
1: Pel que tu has vist al llarg de tot el cap de setmana, Toni, qui és el favorit?
2: Uf, a veure, Fertiberia, el partit va ser un patiment, fins que no canvia la dinàmica i acaba posant-se per davant en el marcador, acabant un 28-24, bueno, pues Fertiberia pues estava molt fort, tal, va patir molt en el seu partit, és l'anfitrió, però és que Agustinos ens va sorprendre a tots, Agustinos ahir es deixa tot bocabadats, va pegar un repàs al Burgos, acaba guanyant de 10-7, 23-40, i és la gran sorpresa d'esta fase, fase final d'ascens a la Lliga Sobal. Així que jo no sé què va passar avui, Fertiberia, com a anfitrió, està davant del seu públic, pues ho tractarà de donar tot, però després de l'espectacle que donarà Agustinos, pot passar qualsevol cosa.
1: No t'has banyat massa, Toni Galindo, 12:30, de seguida començarà el partit del Port de Sagunt, també començarà el pavelló polideportiu Parque de Albacete, ja s'han presentat els dos equips. Esa canxa, Gomis, te pinta de pavelló d'estos de high school nord-americà.
3: Sí, molt universitari americà, en ese tipus de graderia tan, diríem, vertical, no? Molt proper de la pista, bueno, pues jo crec que en aquests colors també verds que van acompanyar en la sort al Amix Castelló, que saps que el representa el color verd, i que anem a veure si, bueno, pues, més enllà de tota aquesta situació externa, no, al partit, bueno, pues, li acompanya també el xoc, un partit que arbitraran Imanol Diz i Aitor Gómez com a àrbits principals d'aquest encontre, i que d'ací no res anem ja a conèixer els quintets tant d'Amixas Castelló com d'Albacete Bàsquet.
1: Va començar amb retard del partit en Sagunt, també el partit en Albacete està en marxa, Álvaro Muriel, el partit de Benidorm ascens a Tercera Federació.
4: I pareix que ja comença un poc a recompondre's. El Tavernes agafant ja més confiança amb Baló. És que ja no li queda altra. Ja va amb ells el resultat negatiu. Ells 0-1 la setmana passada. Avui així hi ha el Guillermo Amor, que està perdent 1-0. Recordem així que en aquestes eliminatòries l'empat hi hauria pròrroga, però també hi haurien penals. És a dir, la classificació en aquest cas no serveix, no només serveix per a que el partit de tornada el jugues a casa, però recordem, hi haurien penals en cas d'empat. El Tavernes, que haurà de fer dos gols, com diem, ara està un poc millor el conjunt visitant. De moment, minut ja 25 al Guillermo Amor. Benidorm 1, Tavernes 0.
1: Costera cap amunt, el partit per a Tavernes. Acaba de començar el partit en bàsquet, Gomis.
3: Sí, arranca el partit de la primera pilota. Espera, Amix Castelló. Ja en atac, avui vestint de blanc la seva segona equipació, perquè també vestís de verd el Albacete, així que és avui la combinació verd en el cas de Albacete, blanc en el cas d'Amix Castelló, que ja té el primer atac i la primera que no entra, el llançament de César Russell. El rebot espera d'ells. Ahí està Albacete Bàsquet, Joan per fora defensant, col·locant les manetes també César Russell i Pedro García per a tractar de furtar la meneja B de cantó a cantó. Ahí està l'acció ara per dins i la safata que entra, la primera cistella
4: del partit. Gol! Quin golaç del Benidorm! Gol! De Álvaro des del mig del camp! Quina barbaritat de gol! No s'ho ha pensat el jugador del Benidorm, com diem, des de 30-40 metres ho ha tingut clar i fa el segon. Quin golaç de Álvaro en el minut 26 de partit! Benidorm 2, Tavernes 0.
1: Hem vist imatges de com ho acaba de veure per la tele. Efectivament, Álvaro, és un golaç el que acaba d'aconseguir el Benidorm, però és que han eixit tots els components de la banqueta per a festejar el golaç que acabem de veure en Benidorm, en el Guillermo Mora. Fantàstic, aquest gol, sí, sí.
4: Tota la gent que tenim davant, tots en les mans al cap, perquè ha sigut espectacular, ho ha tingut clar. Veia que no podia fer aquesta transició ofensiva perquè no l'acompanyava ningú, sí. I ha vist el porter que estava avançat i ha dit, esta és la meua. I quin golaç acaba de fer, espectacular. 2 a

0: 0, com diem, i així a la Guillermo Moll se li posa molt de cara al conjunt de la Marina Baixa.
1: Us comentat abans que feia molta calor i efectivament fa calor perquè he vist paraigües en l'estadi, per a protegir-se la gent del sol.
0: Sí, sí. Ja dic, el sol segurament estem vora els 30 graus. Sí, sí. Suposa que al minut 30, d'ací un parell de minuts, tindrem aquesta pausa d'hidratació, molta calor, i de moment la gent, a part d'aquesta calor, però s'ho està passant molt bé amb este resultat i este gran partit de moment del conjunt del Benidorm.
1: Bé, doncs si era favorit, ara encara ho és més, el conjunt local del Guillermo Amor, el Benidorm. Tenim bàsquet en marxa, Luis, i acaba de començar, Luis, també, amb vol.
2: Primera posesión del partido. Espera Fertiberia, Puerto Sagunto. El primer lanzamiento en parada del porter de Agustinos. Y el segundo también. Tornen a parar en cara que los árbitros donen. Col Frank favorable a Fertiberia, Puerto Sagunto. Minutos complicados ya de este partido. De esta final per Rasoval entre dos equipos de la Comunidad Valenciana. Ataca Fertiberia, lanzamiento a 100 metros. Y torna a aparecer la mà de Mendieta per a parar. Combota el porter de Agustinos. La parada magnífica, primera posició en atac per a l'equip alacantí, Jiménez, que va buscar la penetració, el llançament i el gol. Gol d'Agustinos Alacant, que es posa per davant en el marcador. Treu ràpidament del centre Fertiberia, que ja està en atac. Gol! Empata el partit. Fertiberia, Puerto Sagunto. El gol aconseguit per Carlos Martín. Estem en el 3 de la primera meitat. Un dels dos serà de Sobal. Fertiberia, Puerto Sagunto, un Agustinos Alacant.
1: Comença amb electricitat el partit de... Dime, Toni.
3: No, no, que dia que molt en compte perquè Mendieta es marca un partidàs a ir tremendo. Avui ha començat ja a missa matada i atenció també a Jiménez, que és un jugador letal. Quan pensa el rival que pot remuntar el partit, apareix Jiménez i ja té a Fusella. Ahí tenim l'atac, Luis. Falta.
2: El balón para Agustinos Alacant, pero ya Col Frank per falta en la defensa de Fertiberia Puerto Sagunto. Prepara el peratraure Alberto González, el extrem que es desdobla al pivote. El balón para Jiménez, este va a buscar distribuir el llançament que se'n va fora. Será posesión para Fertiberia, de man en córner. Es jugadors del equipo de Javier Ariño. De Agustinos Alacant, continua l'empat a un en el Puerto.
1: Hi ha problemes per al porter del Benidorm, el Guillermo Amor, Álvaro.
0: Sí, sí, està arcant el porter amb mal al genoll dret i està havent molta tensió a la banqueta del Tavernes, perquè n'hi havia un jugador, també el míster, n'hi havia un aficionat del Benidorm, entenc, que estava un poc allà a la banqueta, ha tingut que arribar la policia, se l'estan duent ara mateix a l'aficionat,
1: sí,
0: i també des de megafonia estan dient que no xiulen perquè es veu que n'hi ha algun xiulet a la graderia i pot confondre, òbviament, els jugadors i a l'àrbit. És a dir, que molta atenció al partit. Ara estan dient altra volta per megafonia. Ara en anglès estan dient. De moment, estem veient ara el porter que pareix que ja està bé. Arcana, que pareix que podrà continuar. Molta atenció així al Guillermo Amor. Quan arribem ja a la mitja hora, continuem amb el 2-0.
4: I se n'anem cap a Vila García de Arousa, no sé per què m'ha costat tant de dir-ho, a Galícia, on estem molt pendents d'eixa gran final de l'Arousa Futbol 7, un dels tornejos de futbol base més prestigiosos d'Europa i on juguen algunes de les millors canteres del continent, com les del Barça, el Madrid, l'Atlètic, també el Porto i el València, perquè precisament entre el Porto i el València està disputant-se ara mateixa eixa final del torneig. Ara mateixa ha començat a partir de les 12 més o menys. Es complís la primera mitja hora de partit, Porto 3, València 0.
1: Això en futbol base i en bàsquet, Gomis.
5: En bàsquet, de moment, en victòria per amics del bàsquet Castelló. 4-9 al marcador. Ha començat bé per a l'equip de José Luis Pichel, que és el que ataca per fora en César Russell. El valor que arriba a un dels millors jugadors de Castelló, que és Eric Stutz. La safata no entra, el llançament de Mike Mukendi. I el valor recuperarà l'Albacete. Ahí está, perdins en la pintura, de dins cap a fora, novament el llançament de 3 i el triple ara de Albacete Bàsquet per a retallar distàncies. 7-9 al marcador, resten 6 minuts, 35 segons per acabar el primer quart. 7-9 al marcador i és novament acció de Rase del triple, no entra el llançament de 3 d'Amics Castelló, que es queda curt. I el rebot espera d'ells, ahí està la transició, mitja distància, el llançament de suspensió, no entra, era el llançament de Víctor Muñoz per part d'Albacete i el rebot espera amics del Castelló, ahí està el contracolp, anant en velocitat, és Eric Strutz el que vol xafar pintura, el que té que frenar-se i tornar a començar la jugada per a que li fiqui la calma, la pausa, la tranquil·litat des de el comandament del joc. Joan Faner, que és el base i un dels que porten normalment el comandament. L'acció ara de molt bona de César Russell per a la safata i la transforma. 7-11 al marcador, guanya amics del bàsquet Castelló.
1: Demana pas des del trinquet el Rullo de Ribarrotxa, des d'aquest partit, quarts de final grup B, campionat individual d'escala i corda. Matías Oliver, Matías.
6: Hola, Salva, ara mateix va guanyar José Salvador, 45-40 davant Marc. Un José Salvador que estava enxuar-li més per dins, provocant més errades al Marc. Estava sent millor en el duel un versus un, intentava poques a la lloixeta, però quan ho intentava la trobava amb facilitat, i amb això Marc ha tingut que pegar un pas endavant. Però, cuidao, no sé si escolteu, això és una pilota que entra així a la lloixeta. Com dèiem, Marc ha hagut de pegar un pas endavant per igualar les forces, i així ha salvat el primer dau, patint molt, referisc al sèptim xoc, i després ha recuperat des del rest, però és que ara ha hagut una ratxa de dos xocs al rest, de nou José Salvador ha tornat a trencar-li el dau a Marc i continua tot igual. Ara mateix 30-30 en el que seria el dècim xoc d'esta partida que decidís el lideratge del grup B en els quarts de final d'escala i corda, on recordem el que perd la xuara contra Salva Palau i el que guanya jugarà a les semifinals contra Xina.
1: La partida que l'estan fent els companys de la tele d'Apunt, ja acaba de veure, tenir a Jocheta, Matías Oliver, mentre entraves en directe amb nosaltres, pilota valenciana també, com és habitual sempre, en la sintonia del Punt a Punt a Punt Ràdio, i partit decisiu, finalíssima, Nambó, Luis.
2: Pega la volta al marcador Fertiberia, Puerto Sagunt, després de que Agustinos es col·locara 2-1 en el marcador. El llançament ara de David Jiménez és la primera volta que erra. Ell ha fet els dos gols per Agustinos. En atac per a Fertiberia, Puerto Sagunto des de l'extrem. Havia anotat l'eslové Jacob Pelko des del pivot també. Diana encertada per el brasiler, per el veterà Alex Pozer. Així que 3-2 en el marcador. Un dels dos, el que guanye, estarà en la Lliga Sobal, acompanyant a Orneo i on Alacant. Estem en el minut 9 de la primera meitat.
3: A esta atenció, Fertiberia por segon, des de línia de 6, un grip, però Pelko, gol, Luis! Guardador per a Fertiberia, Luis!
2: Des de l'extrem, per a que anote per a Fertiberia, Puerto Sagunt. Així que col·loca màxim avantatge.
3: Sergio Mayo reclamant a l'afició de la Marea Roja i Blanca, que anima el seu equip, els altres braços, els jugadors de la banqueta, també ho fan els jugadors d'Agustinos cap als seus aficionats. Espectacular la final que s'està vivint així, al Punt a Punt a Punt Ràdio.
2: Ataca Agustinos a Alacant, busca percutir contra la primera línia, el valor cap a l'extrem, el llançament i el gol al Pallar. El llançament per part de Reinante, que retalla distàncies fins al 4-3. Anem a plegar el segon parcial del partit. Pilota en atac, es produeixen els canvis defensa-atac. Se'n va fins la banqueta Julen Urruzola, l'últim fitxatge de Fertiberia Port de Sagunt, procedent de Orneo Eon Alacant. 4-3 al marcador. Fertiberia Puerto Sagunto, que vol doblar el seu avantatge al marcador. És Serradilla des de la zona central qui entrega per a Novais. Allà va el carioca Mateus de Novais. La penetració, el llançament i els 7 metres. 7 metres a favor de Fertiberia Puerto Sagunto per defensa interior de Alberto González. Així que llançarà el primer llançament de 7 metres. Ja l'ha errat Fertiberia Puerto Sagunto. Així que té la segona oportunitat. Cap allà s'acosta Paco Ruiz Cabrera.
3: I este és l'especialista, Luis, eh? No se l'errar molt.
2: Allà va Ruiz, gol! El llançament picat que va cap a dins. 5-3 en el marcador. Pren avantatge Fertiberia Puerto Sagunto en la final per l'ascens a Sobal.
1: Ara tornem a Sagunt, però què resta per arribar al descans a Benidorm, Álvaro?
0: Estan 8 minuts i ara centrada al segon pal, l'escòria que la deixa re, no li arriba a Héctor, que ja la tenia per espentar. Està molt bé el Benidorm, que té l'eliminatòria molt de cara. 8 per arribar a la 45. Destacar que no hem tingut pausa d'hidratació en la calor que fa. Condiem 8 per arribar a la, al descans. Benidorm 2, Tavernes 0.
1: No entenc lo de la pausa d'hidratació en la calor que fa a Benidorm. Tornem ara sí al bàsquet, Gomis.
5: En ara mateix un marcador que ha capgirat el Albacete Bàsquet 18 a 15. És un més 3 per a l'equip local.

0: i mig per acabar la... en este primer quart. L'acció enxafata i transforma. Transforma per ampliar l'avantatge una de les seues estrelles, 20-15, i anota Silvano Merlo, el base argentí. 2 minuts de neu. Ataca amics del bàsquet Castelló. Temps mort en la pista. I per lo tant, 20-15 al marcador. És una diferència de 5 punts. Té que remuntar amics Castelló.
1: I també tenim grans notícies per a l'esport alcoià, perquè el Pas Alcoi jugarà la pròxima temporada de la WSE Cup. És la competició europea d'hoquei patins. Després d'assegurar-se i s'aplaça...
2: Pots repetir el nom de la competició?
1: Sí, WSE...
2: Però més ràpid.
1: SE. WSE Cup. La competició europea d'hoquei patins, després d'assegurar-se a nit i s'aplaça continental en el play-off pel 9è i 10è lloc. Els alcoians van guanyar al Ribas amb un contundent 3-9 en un partit molt seriós i amb protagonisme golejador per a Pérez, Iago Velázquez, Manuel i Kakos Eschin, i l'objectiu europeu està complit per a un Pas Alcoi que continua portant el nom d'Alcoi per Europa i que de segur que el nostre company Álvaro, que ens està contant el Benidorm, està molt content perquè ja ha cobrit molts partits per al Punt a Punt en directe.
2: Pues efectivament, Álvaro Molina, que ens ha contat aquests partits, al igual que està contant-nos futbol des de Benidorm. Hem de tornar al pavelló del Port de Sagunt. Està guanyant Fertiberia, Luis.
3: Però per la mínima, perquè acaba de retallar distàncies Agustinos Alacant, el marcador és 5-4 en el minut 12 i mig d'esta primera meitat, en un fons que està pràcticament Toni Galindo cobert per seguidors d'Agustinos Alacant.
4: A esta hora mirant costat es corre la jugada de Fertiberia, Port de Sagunt. La veritat, Canes a la detenció en la banqueta d'Agustinos. Luis, anem a veure com s'ho resol esta jugada de Fertiberia.
3: És Novais qui entrega primera línia per a la bona defensa de nou d'Agustinos. La mà de Juan de Linares, que fa endarrerir en la seva possessió a Pozer, amb la qual cosa serà llançament des de Colfrank, llançament des de 9 metres per a Fertiberia, Port de Sagunt. Ja la trau Pozer, entregant perquè la jugue Zungri, el baló per al brasiler i el gol. El llançament de Mateus de Novais. El brasiler també veterà, 35 anys. I el gol per a Fertiberia, Puerto Segundo, que deixa el 6-4 al marcador. Atac per Agustinos Alacant. En aplegar al 13 i mig de la primera meitat, Fertiberia comença millor que Agustinos Alacant en esta final per l'ascens a Sobal. L'equip valencià que ha buscat organitzar esta final a 4, esta fase d'ascens, per a tindre també la graderia al seu favor. Ataca Agustinos, però hi ha falta claríssima. La falta comesa per part de Jacob Pelco. A terra el jugador d'Agustinos. El joc parat perquè el bac ha estat fort, esquiles.
4: S'ha fet mal, s'ha fet mal, a veure. El tinc davant, Luis. Quiles estava queixant-se d'un colp al nas, Bueno, sembla que s'ha reposat,
2: Com està la graderia, Toni?
4: La graderia està a rebentar. Està ara, en estos moments, bueno, pues ara expectants i pendents que l'operari neteja la suor, però, bueno, l'ambient és brutal. Així tenim el gros de l'afició, que és la marea roig i blanca, per a Fertiberia Port de Sagunt. Ahí també tenim una nodrida representació d'Agustinos. Tots, això sí, aventant-se, que fa una muntonada de calor ací dins. Fa moltíssima calor. Bueno, Luis, que se reprèn el so.
3: És David Jiménez qui té la pilota per a reprendre el partit després del xoc que hi ha hagut entre els jugadors, i des de 9 metres posarà el moviment el baló per a Agustinos Alacant. Guille Soler ja la té. Jiménez juga cap al seu central. És Paco Bodí. Bodí que torna a jugar cap a Jiménez. El llançament amb l'esquerra i la mà del porter de Fertiberia, Dani Martínez, que envia la pilota per línia de fons, amb la qual cosa tindrà de nou possessió l'equip saguntí per a omplir l'avantatge fins al tercer dígit. A veure, este ataque pot ser important perquè serien 3 gols d'avantatge per a Fertiberia. El Letar cride ahora, Puerto, ahora, des de la graderia que ocupen els seguidors de Fertiberia, Puerto Segundo. Per a l'atac, Carlos Martín de Bolaños. Entrega de nou per a Novais. Pilota cap al central. Des d'ací busquen la penetració, però la defensa d'Agustinos és realment forta. Novais, el llançament, la parada, però ja Colfrank favorable a Agustinos Alacant. Equador d'este primer temps, 15 de la primera meitat.

0: el Municipal del Puerto, el Fertiberia Puerto Sagunto, que guanya 6-4. Agustinos Alacant, un dels dos estarà en Asobal.
1: Què resta per arribar al descans a Benidorm, Álvaro?
2: Resten 2 minuts i molt còmode el conjunt local. Ara una altra arribada de Panter de Cobo, que ha fet una jugada individual. Ha arribat, això sí, sense força per a rematar. Resten, com diem, 1 minut i mig. De moment, així, a la Guillermo Amor. Benidorm 2, Tavernes 0.
1: Ara me dones l'afegit en aquest partit que determinarà l'ascens a tercera federació. Mentretant, tornem al bàsquet i altre ascens que està en directe en el parque de Albacete Gomis.
3: Sobre la botxina, el triple de Silvano Merlo per acabar este primer quart. Quin llançament per a fer el 27-22. Sobre la botxina s'il·luminava el tauler. Per lo tant, 27-22 més 5 per Albacete Bàsquet a la fi del primer quart.
1: Partim a l'igual de moment, no, Gomis?
3: Sí. La veritat és que sí. En canvis de domini, en un amic Castelló que està sempre tractant d'apropar-se al marcador des de que ha capgirat Albacete Bàsquet, però l'Albacete evidentment sap que les seues opcions passen per este partit, no? Cal recordar que en este format, si guanya Albacete Bàsquet d'este partit i després en casa del Castelló, en el Ciutat, guanya el Castelló, tindria que guanyar per més diferència. Vull dir, se suma el resultat. En cas d'empat, pues n'hi hauria una pròrroga. No n'hi ha més partits. Vull dir, és anada i tornada.
4: I jo volia llegir un missatge que ens ha arribat des de les xarxes socials del Punt a Punt i que pensa que es mereix que el llegim. És de José Barrull, que diu que té una cafeteria i que connecta YouTube sempre a la tele i que ens veu molta gent des d'allí, des de Montijo, en Badajoz. Així que per a la cafeteria Montijo i tota la gent que està veient en directe pues el Punt a Punt, siga per la retransmissió de YouTube o ens puguen sentir a través de l'app de A Punt, pues gràcies per voler-nos i sentir-nos, no?, i fer créixer i sa família del Punt a Punt més allà de la Comunitat Valenciana, i a veure si ens envien un selfie.
1: Pues sí, que envien un selfie o una imatge de la tele en el local. I gràcies per estar seguint-nos a través del canal de YouTube. 12:51. Tornem per a buscar, Álvaro, el final de la primera part a Benidorm.
2: I 5 minuts just d'ara en la tablilla, 5 minuts d'afegit també per eixa tensió que ha hagut de rebre Arcana, que per cert ja estava d'eixa mal que tenia al genoll. De moment també eixa 2-0. Comença ja este temps de descompte, 5 minuts, primer minut ja en el 46, arribarem fins al 50, la pilota que espera el Tavernes. De moment Benidorm 2, Tavernes 0.
1: Què ocorre mentretant al pavelló del Port de Sagunt? Està el joc de test, Lluís, o ja s'ha après?
0: Sí, el joc està de test. Per què, Toni Galindo?
5: Pues perquè estan ahí comprovant que hi ha una taca de suor en, bueno, de molt de perill, eh? I jugadors poden pegar-se un esbaró i provocar-se una lesió greu. Ahí tenim un operari de Fertiberia que està torcant. Ahí tenim al jugador de Fertiberia Port Segur, Fernández Plana, que està indicant-li les zones on s'esbarra la sabatilla. Així que estan torcant la suor. Ahir ves també una pedreta que no sé com s'ha clavat així en el parquet. Així que, bueno, pues sembla que va a refer-se ja a iniciar-se el joc. Lluís, posarà la pilota en marxa. Fertiberia Port Segur.
0: Estem en el minut 10-17, només 13 per a qui aplega el descans, amb 7-4 el marcador per a Fertiberia Puerto Segundo, que a més té la pilota, va buscar el llançament des de l'extrem i en vaselina el gol. Torna a marcar el Fertiberia Puerto Segundo, el gol de Carlos Martín de Bolaños, doblant en el marcador Fertiberia Puerto Segundo a l'equip d'Agustinos Alacant, 8-4, és la primera distància i anem a fer una d'aquestes coses que fa molt de temps que no es fan. Col·locar un micro en un temps mort. A veure què diuen els entrenadors. Ahí està Toni Galindo.
6: Si siguen de 5-1, seguimos de 4 con calma. Al final, Sala, voy aquí atrás. Te va a dejar mucho espacio, uno contra Juan. De venta al espacio, pase, pase, pase.
7: Correcto.
6: Bien. Si vuelven a 6-0, volvemos con pivote y empezamos con los cambios, ¿vale? Está de puta madre. Cuidado, alguna acción de fly, acción de más 8, parker. Seguimos controlando el pivote.
7: ¡Seguimos!
5: Bueno, pues eso según te... Sí, sí.
0: El entrenador de Fertiberia Puerto Segundo donant-les instruccions al seu equip i està corregint Galindo cap a l'altre roble.
1: Faris arriba.
8: Agustín!
5: per poc.
0: El crit final.
1: El crit de guerra, Agustinos.
0: Arriba, però quan de temps feia? Holgado, que no podien col·locar un micro en un desbord,
1: sembla, I ràdio sembla d'altra època, Luis. No...
0: És prehistòria de la ràdio.
3: Jo no l'he conegut, esta ràdio.
5: Sí, que bonico, que bonico.
0: Per culpa dels que no ens deixen. Salva, és que no ens deixen. Això ha pogut ocórrer sempre. Hem pogut dur els nostres oients, que es deia, en la part més íntima d'un vestidor, d'un temps mort. Però ara les pressions no permeten que aquestes coses passen. Però ahí està el micròfon blanquinegre de Apunt Ràdio. Oferint-nos el temps mort mentre recupera la pilota la defensa de Fertiberia, Puerto Sagunto, que està granant Agustinos Alacant. Està guanyant la defensa de Fertiberia. Fa molt de temps, Toni Galindo, que no anota Agustinos.
5: Les cares són un poema. La banqueta d'Agustinos es troba darrere mateix, és la banqueta de l'equip alacantí. Ara moltes cares de preocupació. Així l'alegria canvia de bando, Luis.
0: I el gol de Novaes. Torna a marcar Fertiberia, Puerto Sagunto. Marca distàncies molt importants, molt pronte. L'equip de Sergio Mayo, l'equip del Camp de Morvedre. Estem a 11 i mig per al descans, així en el pavelló municipal del Port de Sagunt. Fertiberia, Puerto Sagunto, 9. Agustinos Alacant, 4.
1: Se dispara Fertiberia en ixa finalíssima per l'ascens a la Lliga Sobal, mentre tant que passa Albacete, Gomis.
3: Pues que es reanuda ja el segon quart, 8 minuts, 45 segons per arribar al temps de descans, 29 a 22, mana Albacete Bàsquet, però furta molt bé, amics del Castelló, allà està Cesen Russell, combinant per a Roger Fàbrega, l'equip de José Luis Pichel, que atacarà per fora, i està Fàbrega, novament en Russell. Russell defensat en tot per el jugador d'Albacete Bàsquet, per Macar Boronin, el rus. Ahí està Russell, esclava baix del tauler, un intent, el segon intent, agafa el seu rebot i el baló serà per Albacete Bàsquet. L'últim en tocar és Cesen Russell, que s'ha fet mal, que està en terra i que té que parar l'àrbit del partit, però 29 a 22 és un més 7 per Albacete.
1: Quant de temps s'ha donat d'afegit al Guillermo Amor, Álvaro?
2: Són 5 minuts el que ha donat i ja estem en el 51. És a dir, que no ha passat absolutament res en el temps afegit i està deixant per ells un minut més. Arribem ja als 50 i 50 segons. La pilota, que és llarga, la vol rebutjar la defensa ara del Benidorm. Arriba a la línia de fons del jugador del Tavernes. No es perd, es falta. I encara no xiula al final. Mira el rellonge i de moment no arribem al descans. Afegit 5 i ja estem en el minut 51. De moment amb el 2-0.
1: Tornem mentre arriba el descans a Benidorm. Tornem a segon Turrutia.
0: El valor per Agustinos Alacant. 9-4 el marcador.
2: Descans, estem a 9
0: minuts i mig per al descans. Ahí tenim el descans.
1: Pues ahí está el descans, Álvaro Molina.
2: I ara sí, ja xiula l'àrbit. Arribem al descans. Ho hem comentat. Molt còmode de moment el conjunt de Javi Vidales, que s'ha avançat amb ese gol de cap de Cobos i ha posat, diria jo, la puntilla amb el golàs des del mig del camp d'Álvaro, costant-li moltíssim al Tavernes, que haurà de fer molt més per tractar d'entrar en l'eliminatòria. Jugadors i a vestidors, de moment el Guillermo Amor, Benidorm 2, Tavernes 0.
1: Molt complicat per al Tavernes, després del marcador d'esta primera part i del marcador que portava des del partit d'anada. Hi ha un futbolista, Toni Galindo, este center en el pavelló del Port de Sagunt.
5: És Talens, Talens, que ha rebut un colp, atenció, perquè serà en 7 metres per a Agustinos. I, bueno, Talens estava queixant-se del muscle de dret, sembla que no tindrà cap problema, s'ha alçat, això sí, té gestos de dolor, però atenció, perquè tenim llançament des de 7 metres, Luis.
0: És per Agustinos Alacant, va reinante, el llançament al pal i fora. Al pal i fora el llançament de Daniel Reinante, amb la qual cosa recuperarà la possessió de baló Fertiberia, Puerto Sagunto, que està jugant un partit magnífic, tant en atac com en defensa. Ara hi ha inferioritat per a l'equip que actua com a local, amb la qual cosa Sergio Mayo buida la porteria, deixa que siguin els jugadors de camp per a un atac 6 contra 6, encara que no hi ha porter. L'atac lent per part de Fertiberia, Puerto Sagunt. Va a buscar l'acció des de l'extrem, la penetració, i ha xafat la línia. Per tant, serà recuperació de pilota per Agustinos Alacant. que ara sí que va a buscar l'atac amb superioritat numèrica. Des de la banqueta li diu Javier Ariño als seus jugadors que vagin ràpids. Des de l'extrem tracta de jugar cap a Jiménez. Rep la pilota el central. És Didacta Dens qui entrega de nou cap a Jiménez, desdoblant la seva posició des de l'extrem per a que Jiménez busque de nou el llançament des de l'extrem i el gol. Després d'errar el penal, Reinante ara anota. Estem a 8 minuts per al descans. Així en el municipal de Sagunt, 9-5. Fertiberia, Port de Sagunt, més 4 davant d'Agustino Salacaga.
1: Bé, amb vols anem cap al bàsquet i Albacete Gomis.
3: En tirs lliures per a Chuso González, l'escorta del Arenas Albacete Bàsquet en el llançament que entra i fica ja el punt número 30 per a l'Albacete Bàsquet. Serà valor per als amics del Castelló des de línia de fons. Ahí està preparat ja Eric Stutz per a ficar-la en marxa. 7 minuts 50 segons per arribar al temps de descans. 31-22 a favor de l'equip local. Valor per a Joan Farner. Ahí està la pilota per a Russell. Està tractant de trobar l'espai. Vol trobar ahí la penetració. Troba per dins la pilota per a Mukendi, però no n'hi ha falta. I recupera la pilota Albacete. El valor que troba ahí per fora. Volia xiular la falta. Molt bona defensa ara de Castelló per a evitar la passada dins. I serà encara valor per a Albacete, però molt bona mà de Mike Mukendi per evitar aquesta acció que anava a arribar de manera fàcil a les mans del pivot Opong Bramble de Albacete, que serà qui traurà des de la línia de fons. Ahí està la pilota per a Bramble. El baló novament per a Francisco Amiel, és el que el vol girar. Ahí està en Víctor Aguilar. Víctor Aguilar, el que defensat, té que passejar-se per baix del tauler, trobar el llançament a una cama i la cistella de Víctor Aguilar. La cistella de Víctor Aguilar per a encara ficar més renda en este segon quart, en el que de moment, amics del bàsquet Castelló, no ha estat capaç d'anotar cap cistella.
4: I sabeu que hi ha una modalitat de futbol americà que no fa falta aplacar a ningú i que a més va ser olímpica en Los Ángeles?
7: Sí, sí, sí.
4: Com
7: el
4: es
7: flag,
4: diu, Aure? Molt bé, eh? Li anem a donar el punt per a Salva. Efectivament, el flag futbol pues, continua creixent a tota velocitat i este cap de setmana ha tingut protagonisme valencià a Sueca amb la disputa de l'Open Valencià Masculí, que és una cita que repartia les places per a eixa Spanish Flag Ball, que és el campionat d'Espanya, i on el gran dominador ha tornat a ser el valencià Firebats Black, que s'ha proclamat campió després de superar en la final sueca Templaris per 45-19, i els dos equips aconsegueixen així el bitllet per a aquesta fase nacional de Calatayud. És un nou èxit per al Firebats, tot un referent nacional en esta disciplina i una modalitat que cada vegada té més seguiment i que ja mira directament cap a aquest debut olímpic en Los Angeles 2028.
1: Me mola molt el nom de sueca Templaris, eh?
4: M'encanten tots.
1: Me mola molt. Sí, sí, no, no.
4: És el
1: sí, sí, futbol americà. Bueno, de l'esport sí. Nord-americà, generalment. S'està parant molt el partit en Albacete, Gómez.
3: Sí, moltes faltes
1: també. Moltes interrupcions.
3: Bueno,
1: no hi ha massa ritme ni
3: fluïdesa. És una final.
1: Eh?
3: És, una final. Sí. És evident que ara s'acostava amics Castelló en un llançament de 3 d'Eric Stutz, de l'ala pivot estadounidenc, per retallar distàncies. 33-25 és el marcador i una nova falta d'Albacete per a tractar de pues parar el xoc, no? Encara resten 6 minuts per arribar al temps de descans. 33-25, la victòria espera als locals, espera Albacete Bàsquet.
1: Tornem al port de Sagunt Urrutia.
0: Estem en els últims 5 minuts d'esta primera meitat, retallant distàncies. Agustino Salacán, que ha endurit la seva defensa i que ha forçat dos pèrdues de pilota de Fertiberia Puerto Sagunt en els dos últims atacs. El marcador curt, 10-6. Encara són 4 gols d'avantatge per a l'equip saguntí, però el valor és per Agustinos. Va a gustar l'atac des de la llarga distància, però apareix el veterà Poffer per a recuperar la pilota, llançar el contraatac, però no pot agafar la pilota en la passada llarga l'equip valencià, encara que després li assenyalen falta en la conducció del valor a Agustinos Alacant. Hi ha una miqueta de desconcert. Diuen que s'ha botat el valor en el peu i que per això Agustino Salacán recupera la possessió de la pilota. Hi ha temps mort en la canxa. És temps de Toni Galindo.
5: Estem en Agustino.
6: Sí. Creo que tenemos que seguir atacando al centro y balones para afuera. ¿Vale?

0: Buscant l'ascens a la Lliga Sobal. Alacant vol ser l'única ciutat de l'handbol espanyol en tindre dos equips en la màxima categoria de l'handbol masculí. Mentre Juanjo Romero ràpidament ens ha preguntat per què no està així el president de la Federació Espanyola, siguent valencià, tenint a dos equips valencians preparats per a pujar a la Lliga Sobal. I és que està en Galícia perquè avui es juga la final de la European Cup, el botí de Attic Go Elch, el guardès que juga davant dels eslovans del Michalovce. Així que
1: ahí està l'explicació
0: de l'espanyola que està en un partit de competició europea femenina. Mentre hi ha gol de Fertiberia Puerto Sagunto, últims 4 minuts, Port de Sagunt 11, Agustinos Alacant 6. Són 5 gols d'avantatge, que són molts, per esta primera meitat. Allà va Agustinos buscant l'atac. El baló que perd l'equip alacantí, encara que l'àrbitre diu que hi ha falta sobre Talents. Recuperarà el baló, per tant, Agustinos Alacant, que pràcticament la tenia perduda. Ara ja és baró per part de Didac Talents.
2: Pues no s'ha fet mal de miracle, s'està tirant mal allà a la ingle, sembla que li ha pegat un tiró, però he vist claríssimament costar barat. Estan comprovant que no hi ha subor. No, sembla que no.
0: Així que el partit es reprèn. És el col franc favorable a Agustinos Alacant, que perd per 5, últims 3 minuts d'esta primera meitat. El punta a punta, punt ràdio. Un dels dos va ser de Sobal. Fertiberia o Agustinos Alacant, quan hi ha una falta claríssima i hi haurà exclusió per a Zungri. No, l'exclusió és per a Urruzola per un contacte en la defensa de Fertiberia Puerto Sagunt, que deixa Toni Galindo tombat al jugador d'Agustinos.
2: A Jiménez, atenció, perquè se tirava mal el genoll dret. Bueno, s'alça, afortunadament, veig que camina perfectament, però el primer esglai ha sigut gran, Està ara ressentint-se, està fent moviments en el genoll dret. La primera impressió és que s'havia pogut fer mal. Sembla que no. Jiménez, un jugador importantíssim per a l'equip alacantí.
1: Minut i marcador, Luis.
0: Estem a 3 minuts per a que aplegui el descans. Fertiberia 11, Agustinos 6.
1: I en el pilota valenciana, Matías, la partida està molt igualada,
3: i tant que està igualada, 50 per a cada jugador, igualats Sant Marc amb José Salvador. I això que José Salvador, com dèiem, havia agafat un avantatge de dos xocs, havia tancat el seu dau en el décim xoc després d'una xicoteta ratxeta des del rest. Marc havia tingut oportunitat amb Val, però, com dèiem, obria aquest marge José Salvador a espai perquè esteu escoltant com pega la pilota en el cristal del dau. Nosaltres estem així a la lloixeta i és molt probable que la tiren així. A partir d'ací, doncs Marc no s'ha mirat, ha defensat el seu lau per a poder retallar distància a un xoc i ha bregat per a recuperar des del res el xoc perdut anteriorment. Molt de pilotatge, molt de provar-se, perquè, com dèiem, esta partida estan els dos classificats per a semifinals, però sí que s'estan jugant el primer lloc i el poder esquivar a Xiner, el campió de 2024. I una partida que, de moment, no sabem per on se decantarà. Ara mateix en el dau està Marc, que està amb Bali 15 per a situar el 55 per 50 si convertís este 15 i tornar a recuperar l'avantatge en el marcador, i a continuació seria José Salvador el que passaria així al lau. Així que des d'ací, des del trinquer de Ribarrocha, estarem contant-vos com acaba esta partida, que de veres No sabem per qui podríem travessar avui.
1: Són els quarts de final del grup B, pues heu estat contant la sintonia esportiva del Punt a Punt en Apunt Ràdio amb en Matías Oliver des del Trinquet del Rullo de Ribarrotxa. No sé si arribarà abans al descans el partit del Port de Sagunt o el partit d'Albacete, Gómez.
4: Sí, perquè així resten 3 minuts 9 segons per arribar al temps de descans i la bona notícia és la reacció del Amis Castelló, que li pega la volta en quant al parcial en este segon quart. 9 punts ja per a l'equip de José Luis Pichel, 35 a 31, encara que són tirs lliures per a Albacete Bàsquet. Erra el primer llançament Víctor Aguilar, veurem què passa en el segon tir lliure.
1: Així que tornem al Puerto de Sagunt, Urrutia.
0: Perquè estem ja en l'últim minut d'esta primera meitat, retallant distàncies Agustinos Alacant des d'una magnífica defensa per a l'equip de Javier Ariño. Baló per Agustinos, 11-8 al marcador, la distància queda només en 3, ataquen els alacantins, van a buscar el llançament frontal, però l'acció de talents fa que la pilota siga de nou per a Agustinos, perquè ja Colfran va a buscar un únic atac final, encara que ja assenyalen passiu els àrbitres de l'encontre. Jiménez, el llançament exterior, gol d'Agustinos Alacant. 11-9 en el marcador. Ha tractat de traure ràpidament des del centre del camp, però ha perdut la pilota Fertiberi a Puerto Sagunto. Li resten només 10 segons a l'equip valencià per a tractar d'augmentar la distància en el marcador. 5 segons per al descans. Olivares la deixa per a Novais i la parada del porter d'Agustinos descans. Conclou la primera meitat en el Puerto. 11-9 al marcador. Embogida l'afició d'Agustinos.
1: Toni.
2: Alejandro Carrillo. Bueno, ¿cómo ve la cosa? Entrenador del Agustino.
5: Está complicado. Están defendiendo muy duro y jugando muy serios en ataque. Vamos a ver si encontramos opciones.
2: Bueno, ha aconseguit retallar distàncies, deixa més 4 per a Fertiberi a Puerto Sagunt. El tècnic d'Agustinos, que veu opcions, encara està complicat, però veu opcions. Bueno, Villarreal, el porter de Fertiberi a Villarreal. Com veu la cosa?
6: Bien, bien, vamos bien, estamos tranquilos.
2: Bueno, pues confianza, el porter del Fertiberi a Puerto Sagunt està retirant-se ja. Els dos equips cap al túnel de vestidors. Ahí veig a un jugador d'Agustinos que està parlant amb l'àrbitre. Està comentant alguna cosa. Bueno, pues, així n'hi ha molt que decidir, Luis, en este segon temps. Estem a 11-9, estem a més 2 per a Fertiberi a Puerto Sagunt. Tot per decidir en esta final d'ascens a la Lliga Sobal.
1: Molt igualada la cosa, Luis.
0: Sí, què et sembla, Salva Gómez, poder parlar en un entrenador en el descans?
4: Bueno, per a mi és una enveja, Luis, què vols que et diga? Jo no ho he viscut, crec que n'hi ha una generació sencera de periodistes i de oients que no saben lo que
0: s'ha perdut això,
4: Sí, que no saben lo que
2: s'ha. Gómez, jo he arribat a entrevistar... Jo he arribat a entrevistar al Xufa, a Ferran Giner, en la banqueta, quan jugaven al Llevant enmig d'un partit.
4: És un altre món, per a mi.
1: Tu és que eres un poc també fuera de la ley, Toni?
0: Sí.
2: Bueno, això és a banda.
0: Estava en el límit, també.
2: Me'n vaig... Bueno, ja, que el collo sol dir, Luis Urrutia, que me detinguen i que em posen en la càrcel. Me'n vaig cap a la zona VIP a agarrar protagonistes.
7: I tenim final.
0: Tenim descans. Així, en segon, Clara, 11-9. Fertiberi guanya per 2 Agustinos.
7: I teniu una festa increïble, en el
1: pabelló. Va agarrar protagonistes, diu, saps? Va agarrar una altra cosa, Toni, bandido, en fi.
7: Final al Arousa Futbol Cel, l'Acadèmia del València ha caigut davant el Porto, que ha sigut molt superior per 3-0, i tot i la derrota, pues, gran experiència també per als xiquets entre 10 i 12 anys i minuts de nivell per als seus valencianistes que els hem pogut veure al xulit final, no? Pues, com ploraven, com es tiren a terra després de tot l'esforç del torneig.
1: Bé, pues, hem arribat al descans al handbol i arribarem de seguida, Gómez, a descans al bàsquet en Albacete.
4: Sí, perquè resta un minut 52 segons per arribar al temps de descans i és un 38-33 de moment favorable a l'Albacete bàsquet després d'estos tirs lliures que ha anotat Francisco Amiel i que iguala el segon quart en 11-11 l'equip de David Varela. El Albacete Bàsquet que està per davant. Així que anem a veure perquè, bueno, pues és un partit que semblava que estava arribant, no? I que estava com a favorit, no? Les travesses també, amics del bàsquet Castelló, però de moment és un 39-33 perquè anota també el segon tir lliure Víctor Aguilar. El valor espera amics del bàsquet Castelló. jugant per fora. Ahí està l'acció de Joan Ferner.

0: Joan Ferner, que vol trobar l'espai, que vol llançar de 3. El triple no entra, el rebot espera d'ells.
1: Un... Sé que no és possible, Álvaro Molina, però m'ha donat la impressió de que el descans en Benidorm ha sigut molt llarg, eh?
2: Ha sigut llarguíssim i ara, just ara, ha començat ja la segona part i el tècnic del Tavernes de la Valldigna, que ho ha vist clar, que ha de fer algo i fa triple canvi. En el descans han entrat Seral, Corbalán i Sabater, primers minuts, i bé, ho has dit, el temps de descans ha sigut llarguíssim, però a part, ha començat ja un poc tard del partit, ha començat sobre sí, les 12 correcte, i 7 minuts, sí, sí, sí. I després és que l'afegit han sigut 5 minuts, que s'ha allargat fins 6-7 minuts. És a dir, ha sigut llarguíssim, ha començat just ara a la 1 i quart, primers minuts d'esta segona part, amb eixe Benidorm, 2, Tavernes 0.
1: Torne mal Bacete com
0: insiste jo de Roger Fàbrega. Fica els xicotets José Luis Pichel i troba ahí la cistella Roger Fàbrega després de 3 rebots ofensius per part de Amics Castelló i ara ho tenen que parar. Temps mort de Buen Arena Salvacete Bàsquet. Ho para David Varela perquè 39-35 es torna a costar el marcador Amics del Bàsquet Castelló.
1: Que està molt equilibrat també. Hi ha hagut un moment on semblava que Albacete trencava el partit, sí. Gomis, però s'ha tornat igual la cosa.
0: Sí, sí, ha tornat a aparèixer jugadors importants, com és el cas d'Eric Stutz, també ha aparegut César Russell, Roger Fàbrega també. Bueno, la qualitat, no? Els jugadors importants d'aquest Amics Castelló. Cal recordar que, per exemple, en el cas d'Eric Stutz, bueno, pues ve en una ratxa increïble en aquestes eliminatòries.
1: Pues anem a segon, Galindo.
3: Bueno, pues estem amb Pedro Fuertes, que és el president de la Federació Valenciana d'Handbol. Bueno, Pedro, quin espectacle, quin partidàs, quina final estem vivint, eh?
4: Esto es el balonmano valenciano. Ya estáis viendo. O sea, esto es un espectáculo único. La gente, la tensión, el partido, lo que se juega. Disfrutando, estamos disfrutando muchísimo del balonmano y espero que vosotros también.
3: No, ja t'he dit jo que sí, i el públic també, i els nostres oients, ja no t'he dit res més. Atem una coseta, bueno, un èxit, la veritat, l'organització d'esta fase final així en el pavelló municipal de Port de Sagunt.
4: Sí, sí, un éxito total. Un éxito, además, económico y social y sobre todo deportivo, porque encima los dos equipos valencianos, la comunidad valenciana, pues en todo su auge, con la posibilidad de llegar a tener 3 equipos y el que pierda hoy juega el play-off puede estar en Asobal, algo que nunca hemos visto.
3: Per part de la Federació Valenciana, quin plus pot afegir a tot això?
4: Yo creo que esto es una promoción del balonmano tremenda. Simplemente toda la gente que ha venido aquí, las personalidades, todo, estamos disfrutando muchísimo y puede ser, pues eso, que el balonmano valenciano pegue un paso adelante todavía más.
3: Pedro Fuertes, moltes gràcies. Les paraules del president de la Federació Valenciana d'Handbol, que els jugadors estan començant a eixir a pista, Luis.
1: Bueno, de seguida tornem allà a Port de Sagunt per aquesta segona i definitiva primera part, però s'acostem al final del partit en bàsquet, Gomis.
0: Sí, s'acostem ja perquè resten 32 segons per arribar al temps de descans després d'este temps mort, no? Que ha tingut que parar l'encontre de David Varela i la cistella d'Albacete Bàsquet, 41-35, torna a parar el temps, però en este cas José Luis Pichel demana temps mort l'equip d'Amics Castelló.
1: Que és un habitual veure com separa el partit i separa la primera part sí. Gomis, separa moltíssim.
0: Sobretot en este...
1: destacat abans, però és que separa moltíssim.
0: I en este moment, no? En este moment de partit en el que bueno, pues, s'ha costat molt al marcador, en este cas Amics Castelló, 41-35, que és un més 6 per a Albacete Bàsquet, resten 30 segons, pues, cal estructurar aquestes últimes dos possessions, una per a cada un dels dos equips, si tot va com té que anar de manera habitual, però cal fer aquesta estratègia, aquesta pissarra per a aquest tram final, aquests últims 30 segons abans d'arribar al temps de descans.
5: I una de les grans notícies del cap de setmana esportiu és la que vaig a contar-te, Salva, perquè el club waterpolo Elche ja és equip de primera divisió després d'un playoff absolutament espectacular.
3: Protagonista el segon.
5: Tira-li, Toni.
3: No, res, mira, pues que abans estàvem entrevistant al tinent d'alcalde de la ciutat d'Alacant, a Manolo Villar. Bueno, pues ara tenim a l'alcalde del Port de Sagunt, a Darío Moreno. Bueno, que tu ja has viscut algun ascens de Fertiberio Port de Sagunt. Bueno, avui la final és un espectacle, una barbaritat.
6: Sí, la veritat és que sí, n'hi ha molt de nivell, damunt de molt de sabor valencià i amb molta germanor també, no? Jo crec que se pot viure així al poliesportiu Port de Sagunt. Com n'hi ha una energia especial que fa que avui siga una festa de l'esport al màxim nivell.
3: Deixa d'estar d'energia, alcalde, l'Ajuntament, s'obriu la bolxaca, què li podem aportar de plus de més quan el Fertiberia estiga en Lliga Sobal? Ai, què li pot fer l'Ajuntament?
6: Home, hem d'espentar.

0: Però no és una qüestió només de l'Ajuntament, la Diputació de València, ai, i així, nosaltres també tenim així un bon exemple en Agustinos, la Diputació d'Alacant aposta decididament per l'handbol, necessitem també que la Diputació de València estigui amb nosaltres, i l'Ajuntament de Sagunt, com no pot ser d'una altra forma, recolzarà el Fertiberia en aquest ascens que esperem que aconseguim avui.
1: Que l'handbol són paraules majors així a Sagunt. Alcalde, moltes gràcies. Les paraules de Darío Moreno, l'alcalde de Sagunt, així, al punt, punt, punt, ràdio.
2: Bé, de seguida començarà la segona part, però va acabar el partit del Parc de Albacete Gómez
3: en bàsquet. Sí, últims dos segons, l'atac espera que Amics Castelló se va menjar la possessió, el llançament sobre la botxina, no entra el triple, quina llàstima. El triple que buscava Joan Faner.
2: S'ha il·luminat ja el tauler, eh?
3: Jo crec que haguera valgut, però arribem al temps de descans. 41-35, és un més 6 per Albacete Bàsquet. Tindrà que lluitar en esta segona part a més Castelló.
4: I comentàvem també que el Club Waterpolo Elche és equip de primera divisió després d'un play-off absolutament espectacular. Els il·licitants han firmat una eliminatòria per al record i han certificat ixa sense amb autoritat superant al Concepción Ciudad Lineal amb un marcador global contundent de 40-18. I, de fet, el partit de tornada ha sigut pràcticament una exhibició amb victòria per 27-6. Així que el club culmina un projecte que porta anys creixent i des del punt a punt, pues, enhorabona al Waterpolo Elche per este ascens històric a primera divisió, i on el Waterpolo valencià pues, continua fent història, i ens alegrem moltíssim des d'ací.
2: Efectivament, enhorabona. Crec que hi ha falta perillosa a favor del Tavernes a Benidorm, o no sé si s'ha llançat perquè porta retard. Álvaro.
5: Ja s'ha llançat Nico Schaffer, ha pegat en la tanca, serà treta de cantonada, alguna ja arribada perillosa del Tavernes, amb un remat de cap de Seral, que serà anat per molt poquet, i ara tenim aquesta treta de cantonada des de la part dreta. A veure si el conjunt del Tavernes pot retallar distàncies i posar un poc complicada l'eliminatòria per al Benidorm. A veure si trauen, hi ha dos jugadors. És altra vegada Nico, tornarà a traure, rebuig altra volta en un jugador del Benidorm. Serà ara treta de banda per al conjunt visitant. El Guillermo Amor, continuem en el minut 7 de la segona part ja. Benidorm 2, Tavernes 0.
4: I a banda de la partida que s'està disputant a Ribarrotxa entre Marc i José Salvador, el campionat individual d'Escale Corda també va tindre el protagonisme. El grup A va quedar resolt a Pedreguer. Salva Palau va guanyar amb molta autoritat a Francesc per 60-25, mentre que Giner va tancar una fase perfecta superant Alejandro per 60-25. Amb aquests resultats, Giner acaba primer de grup amb 3 victòries en 3 partides i Salva Palau passa com a segon. Alejandro i Francesc queden eliminats. Així que la jornada d'Escala i Corda encara no acaba així, perquè està esperada a Benissa. Puigol segon i Julio Palau tanquen la seva participació en el grup B. Ja no tenen opcions de classificació, però és una partida de prestigi entre dos noms importants del campionat. I en raspall femení, masculí, ahir també hi hagué resultat important en el grup B. Ivan va guanyar Sebe per 25-5 a la Llosa de Ranes i es queda molt ben situat per a buscar aquestes semifinals. El Dontinyent ja havia començat amb victòria davant Marraí per 25-10, mentre que Sebe venia de superar l'Orxa per 25-5. I ja este diumenge a Xeraco, al grup B, continua amb el Marraí contra l'Orxa. Els dos arriben després de perdre en la primera jornada, així que és una partida molt important per a mantindre opcions en el grup. I ja de cara a la setmana que ve, en este repàs que estem fent de pilota, el calendari ve carregat. Hi haurà raspall masculí el dimecres 27 a Guadassuar, on jugarà Antonet Quart contra Bercher, el dijous 28 a Castelló de Rugat Murcianet davant Bossio, i el divendres 29 al Xenovès i van contra l'Orja.
2: La 1 i 23 tenim descans en bàsquet i tenim ja segona part en marxa en Amol Urrutia.
6: Amb l'11 nou al marcador, pilota en atac per Agustino Salacán, que pot deixar la distància en un no-res. Allà va buscar l'atac, no li queden més passades perquè hi ha amenaça de passiu. La falta comença per la defensa de Fertiberia. Puerto Segundo fa que de nou tinga baló en atac amb només una passada. Agustino Salacán, Bodí, va tindre que llançar, va buscar el contacte David Jiménez i de nou hi ha gol franc favorable a Agustino Salacán. Tenen tres opcions de passades. Això és el que li resta. Allà va el llançament que atrapa el porter de Fertiberia, Puerto Segundo. Quin atac més important acaba de tindre Agustino Salacán. Recordem que el marcador estava 10-5 amb Fertiberia doblant Agustinos i que han tingut este atac per a col·locar-se a un. Però no ho ha permès la defensa de Fertiberia, Puerto Segundo, que torna a tindre el baló. Buscant l'atac, Mateus de Nova.

0: Mueven la pilota en la primera línea del Fertiberia por de Sagún. S'acosta desde el pivot Pozer. Otra volta el ataque para Derovay, se entrega para Zungri. Zungri que busca el contacto, pilota cap al extremo, el lanzamiento y la parada. La parada magnífica del porter d'Agustinos, de Tomás Mendieta. Contraatac per a l'equip alacantí, que torna a tindre valor per a col·locar-se un, però hi ha un home tombat en terra.
1: Es tracta de Juan de Dios Linares. Li estaven dient els mateixos compas que s'alçara. Ara està dient-li de tot a la banqueta. A veure, a Serradilla, que li està dient que t'has tirat, t'has tirat. Bueno, així n'hi ha paraules de carinyo, no. El següent. Atenció ara, Luis.
0: 3 minuts i mig han transcorregut de la primera, de la segona meitat, sense gols. Ataca Agustinos Alacant, però la defensa contundent ara per part de Jacob Pelko, de l'extrem eslové, torna a tindre el baló. Agustinos Alacant, que busca des de la part central l'atac, però torna a buscar el contacte de la defensa de Fertiberia. Des de la defensa plegarà l'equip que puja a Sobal. Ataca Agustinos Alacant, pilot interior, però ha tocat en el peu del jugador de Fertiberia, amb la qual cosa continuen tancades a pany i clau les porteries. 4 minuts sense gols. Demana passiu la graderia del pavelló del Port de Sagún. Altra volta col flanc favorable. Agustinos Alacant, que té el baló en zona d'atac, i el joc que torna a estar interromput. Torna a eixir el xic de la Mopa, té que eixugar-se el parquet del pavelló. 4 minuts de la segona meitat, 11-9, el mateix marcador amb el que arribarem al descans.
1: El xiquet de la Mopa, Luis, que ha tingut un puro, ha rebut un puro per part de Sergio Mayo, perquè ha hagut un moment en què en la cadira no hi havia ningú, no sé on se n'havia anat, i estava dient Sergio Mayo, bueno, així què passa, que no hi ha ningú, no hi ha ningú. I bueno, ara mateix li estava pegant un rap a polvo per no eixir quan tenia que haver eixit, que mare meua.
0: Ataca Agustinos Alacant, buscant deixar la distància en un des de l'extrem, el llançament i el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol d'Agustinos. Mínima la distància en el marcador, 4 i mig de la segona meitat. Més emoció impossible en este partit final per l'ascens a Sobal. Fertiberia, Port de Sagún, 11, Agustinos Alacant, 10.
2: S'escolta l'afició visitant, Toni?
1: S'escolta, bueno, pues qui més s'escolta és la local, eh? L'afició visitant està molt expectant, però de moment no està pegant de cap crit quan Luis tenim gol.
0: El gol del Puerto Sagunto per a augmentar la distància. Ha anotat Mateus de Novais, el jugador brasiler, jugador a terra. El partit que queda interromput perquè hi ha Colfran. 5 minuts de la segona meitat. Així en segon, 12-10 al marcador. La sense Sobal està molt emocionant.
2: Hi ha molta igualtat en el partit d'handbol, també molta igualtat en el partit de bàsquet, i no podia ser d'altra manera. La partida de pilota, Matías Oliver, continua també molt igualada, i portem 1 hora i 53 minuts de partida, Matías?
3: Sí, Salva. No, molt igualada, tant igualada que hem arribat a 55 iguals, i hem tingut dos vegades xoc a dos, és a dir, 30 iguals, ha tingut oportunitat per a tancar la partida, marca amb un bal. Ara té el segon, ara mateix estan jugant este 15, que pot ser decisiu si el de Montserrat conclou amb eixa anotació. Pilota a l'escala, José Salvador, que la tira a dalt, no, se queda curta, la tira de nou Marc Tornant, en una partida on hem tingut un poquet de polèmica, que haguera estat molt bé. Atenció, perquè ara mateix José Salvador li pega a la llotxeta, torna a situar el marcador a dos, la gent s'alça, estan ovacionant l'espectacle que mos està donant dos jugadors, no volen que s'acabi la partida. Tenim a José Salvador agenollat en la zona del red, a Marc el tenim sentat ara mateix parlant amb Muedra, amb el seu feridor, pensant en la tàctica que ha de fer per a poder tancar aquest 15 decisiu. I com dèiem, abans de tot això hem tingut una xicoteta polèmica on una persona del trinquet, pensem que ha sigut Muedra, així a falta en el xoc al dau de José Salvador. Això ha provocat que... No, perdó, xoc al dau de Marc. Era un bal roig i ha sigut un 15 final i això ha provocat que José Salvador se cabreixara molt. També Marc estava cabreixat per la incertesa, però que en aquest cas, com ha guanyat, no ha ficat pressió, i finalment els homes bons han decidit que el xoc continuarà avant. Un xicotet incident.

0: dins d'aquesta partida gran que estem vivint, com dèiem, 55 iguals, José Salvador. I Marc, ara mateix, a dos, els dos estan a 2-15 de guanyar una partida que es situaria com a líders del grup B en esta fase de quarts de final del campionat individual d'escala i corba.
1: Però que estic veient en televisió, en la tele d'Apunte, i Matías, fa molta calor també al Trinquet, eh?
0: Disculpa, Salva, és que no tinc molta cobertura així en el Trinquet i no puc escoltar molt bé el que dius.
1: Te deia que ha de fer molta calor en el Trinquet per les imatges que estic veient en Apunt.
0: Sí, sí, no, fa molta calor, és un Trinquet on pega el sol. Però, de fet, ha hagut un moment on Marc ha sol·licitat que taparen el sostre, és com un mini Bernabéu, podem dir, per a que la gent ho entenga, perquè entrava el sol.
2: Gol del Benidorm! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Benidorm! Ja quasi per sentenciar l'eliminatòria. Boníssima arribada del número 23, Alejo. Jugada perfecta. El davanter Cobo, l'espenta al fons de la xarxa, Alejo con Diem, posa el tercer per al Benidorm. Minut ja 16 de la segona part, Benidorm 3, Tavernes 0.
1: Molt complicat ja per al Tavernes alçar esta eliminatòria, marca el tercer el Benidorm, que ja portava un avantatge de 0-1 des del partit d'anada. Tenim en marxa l'handbol al port de Sagunt i de seguida començarà la segona part en el parque d'Albacete, així que mentre comença la segona part en bàsquet, se n'anem a l'handbol, Luis.
2: Perquè Dani Martínez, el porter de Fertiberia, Port de Sagunt, comença a agafar el protagonisme en l'encontre. Dos parades, l'última extraordinària en un llançament des de l'extrem d'Agustinos Alacant. El marcador 13-10. Torna a agafar avantatge Fertiberia, que està en atac. El llançament de Pozer, però hi ha hagut falta en la defensa d'Agustinos Alacant. Demana la banqueta de Fertiberia, que hi havia defensa interior i que per tant hauria de ser llançament des de 7 metres, però finalment els àrbitres diuen que hi ha colfranc i llançament ara que se'n va fora per part de Fertiberia. Així que recupera possessió de valor Agustinos Alacant. 13-10 al marcador. Allà va Agustinos, el llançament i el golaç. El gol de David Quiles per a deixar la distància en dos. 13-11 al marcador. Estem a 20 minuts per a que concloga este partit decisiu per l'ascens a la Lliga Sobal. La pilota de Pelco des de l'extrem. Entrega per a Fernández. Ataca Fertiberia Port de Sagunt, que guanya per 2. A 20 minuts per a que concloga el partit. Pozer, Fernández. Allà va de nou l'atac per a Fertiberia. El contacte en la zona frontal, la pèrdua de pilota per part de l'equip saguntí, el contraatac per Agustinos Alacant, amb tota la velocitat del llançament i el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol d'Agustinos Alacant. I a més hi ha exclusió per a Novaes. Es queda amb un jugador menys, 2 minuts, Fertiberia Port de Sagunt. Com està la graderia a la cantina, Toni Galindo?
3: Mare de Déu, ara sí, ara està bullint la graderia, l'afició a la cantina, que està animant els seus jugadors també. L'Agustino de la canta, ara estan allà, diguem de tot, estan als altres braços, rema, rema, rema. Això és un canvi de dinàmica. Fins ara Fertiberia, Port de Sagunt, estava dominant més clarament. Ara ha canviat un poc la cosa, està remuntant Agustino.
2: Estem en el minut 40, a 20 per a que concloga l'encontre. Super emocionant. Fertiberia, Port de Sagunt, 13. Agustinos Alacant, menys un, 12.
1: És la 1 i 33 minuts. Esteu escoltant-lo en la sintonia esportiva del Punt a Punt en Apunt Ràdio.
4: Gràcies per escoltar-nos. Som Apunt.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
6: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't de les nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
11: De tu a tu. Cuando se apague el sol, no te apures, toma mi mano y ven.
12: Esport per a tots a punt a punt.
11: L'abismo de Finisterre. Ja me da igual si la tierra es plana.
1: La 1:35, hem vist ahí una col·lisió cap contra cap, crec, o cap contra nas, de 12 jugadors a port de Saúl Luis.
2: I que ha conclòs amb l'expulsió de Ponce de León. Després d'eixe contacte, efectivament, en la zona del pivot, ataca el Puerto, el travesser. El llançament al travesser, recupera la pilota. Agustino Salacán, que va buscar l'atac. Allà va buscar el llançament i la parada! Escandalosa la parada, Dani Martínez. Tenia pilota per empatar Agustino Salacán, Toni Galindo, quina parada!
3: I això que Dani Martínez ahir va ser candidat per Sergio Mayo, per seu tècnic, perquè no li eixia res i va veure que no era el seu dia i va dir fora. Villarreal juga a la semifinal. Villarreal va clavar a l'equip en esta final i Dani Martínez està sent protagonista. De tindre un mal dia a ser protagonista en la finalíssima.
2: Estos equips estan en inferioritat numèrica. Cada equip té un exclòs. Ataca Fertiberia, Puerto Segundo, que guanya per un 13-12. Ferrades, el llançament i el gol. Amb molta habilitat, Suau col·locant la pilota en l'altre pal mentre tracta de marcar des del mig del cap Juande, però apareix la mà del porter del Fertiberia, que eixia des de la banqueta a tota velocitat per a impedir que el baló traspasse la ratlla de gol, però ho ha fet llançant-se al pis i quan la pilota estava a centímetres de la línia de gol. 14-12 al marcador. Ataca Fertiberia por de Sagún. Com estan les aficions així en el municipal Sagundí. Ataca Fertiberia, ho fa des de la part central. Pilota oberta des de l'extrem, busquen el fly i la parada! Qui apareix ara és Mendieta. El fly cap a la part central. I quan Teixidor tenia la pilota per a anotar a porta buida, d'on ha aparegut Mendieta, Galindo?
3: Pues ha aparegut com un sospir. Quin recital del porter, Luis. Quin recital, tant el porter de Fertiberia por de segon com el d'Agustino Salacán. Un espectacle davant dels tres pals.
1: Estan lluïns, dos porters. Tornem de seguida al port de Saúl. Eixa emocionantíssima final, però ha començat la segona part en bàsquet i al parc de Albacete, Gómez.
13: Arranca el tercer quart, arranca la segona meitat en un triple. Ara per amics Castelló, el llançament de tres per a retallar distàncies, 42-38. En este primer minut ja de tercer quart. 42-38, 8 minuts i mig per acabar el tercer quart. Ataca Albacete, ho fa Francisco Amiel. Es troba en dificultats per a la safata i el tornarà del contracol per a Amis Castelló. Rase, la deixa baix, ahí està. L'acció per fora, el llançament de 3 de 9, no entra. El rebot espera d'ells. El rebot espera d'ells després de l'acció malbaratada per Kobe Newton. I ara es novament valor per Albacete. Jugant per fora, ahí està Amiel, perseguir mitja distància, llançament dins, 44-38. Bona selecció de tira i de Albacete Bàsquet, el llançament d'un dels seus millors jugadors. I novament ataca Castelló, de 3, no entra, rase del triple, se queda el rebot Mukundi, però en falta, falta personal, que patixa i Mukundi. Lila Chiulen, jo pense que Amiel, però també estava Víctor Aguilar. I per lo tant, serà valor per a Amics Castelló des de la línia de fons. A 7:50 per acabar el tercer quart. 44 Albacete, 38 Castelló.
1: No sé si el joc està de test en segons o s'ha manprès, sí, Lluís.
2: No, no, està en marxa el partit. Pilota en atac per Agustino Salacanta amb 14-12 al marcador. Guanyant per dos gols l'equip de Sergio Mayo, el Fertiberia Puerto Segundo, que vol tornar a

0: Sobal, mentre Agustín es vol la gesta, Mainoa ha estat la màxima categoria de l'handbol espanyol i vol acompanyar Orneo Eón com a única ciutat en tota Espanya amb dos equips a Alacant. En la Lliga Sobal, quan busca l'atac i el gol! Marca Agustinos Alacant, el gol de Quiles, la distància queda de nou en el mínim. 14-13 al marcador, Fertiberia més un, però les mirades se'n van galindo cap a la graderia,
1: No, no, és tremendo, tremendo. Estava ara mateix al costat de l'afició d'Agustinos, com estaven cridant, com estaven animant, com estaven exigint-li al seu equip, que ho donen absolutament tot, i no hi ha res que dir de la manera roig i blanca. No paren en tot el partit.
0: Ataca Fertiberia, Puerto Segundo, més un que té en el marcador. Des de la part central busquen a plegar la pilota cap a l'extrem on l'esperava Pelco, però ha col·locat el peu en la zona defensiva reinante, amb la qual cosa hi haurà col franc favorable a Fertiberia por de segon. Pozer, al seu costat Fernández, també Pelco. Fernández que busca Teixidor, la penetració, amaga amb la falta en atac. De nou Fernández, advertix en passiu i el llançament que torna a parar el porter d'Agustinos, encara que continuarà Fertiberia por de segon amb el baló. Estem en l'Equador de la segona meitat. En 15 minuts conclourà el partit. 14-13, Fertiberia guanya per un. Agustinos Alacant, un dels dos pujarà a Sobal.
2: Serem al bàsquet de seguida, però busquem també minut i marcador en futbol, Álvaro Molina.
3: Arribem ja al minut 26 d'esta segona part i superioritat total del Benidorm. Hi ha poqueta convicció per part del Tavernes en cada atac, que ja ho veu pràcticament impossible. Hauria de fer 4 gols perquè el partit arribarà a la pròrroga. Molt còmode el conjunt de casa, que està guanyant 3-0. Benidorm davant del Tavernes.
2: Gràcies, Álvaro. Se torna a anar en el marcador i a brecha del Fundación Albacete.
4: Però el triple ara de Amis Castelló per a retallar distàncies. 46-41, torna el més 5 al marcador.
2: He dicho Fundación Albacete y es el del fútbol femení. Sí, sí, sí. Es bueno, Arenas Albacete, sí.
4: Es Fundación es Agustinos Alacant també, en el Amol. I ara el llançament i el triple novament per a el bueno Arenas Albacete Bàsquet. Per a tornar a ampliar, ahí estava el llançament de 3. Un gran triple de Alan García, l'aler espanyol d'este equip d'Albacete. 49-41, 5 minuts, 45 segons, escapa, troba el corredor i anota fàcil Víctor Aguilar. És un més 10 ja, per a Albacete en aquestes dues accions, en el triple i en esta safata d'Aguilar.
2: Ja crec que ja t'és marrosos.
4: I ho té que parar, sí, ho té que parar José Luis Pichel, perquè se'n va de 10 al marcador, 51-41, guanya Albacete Bàsquet.
2: Temps mort en bàsquet i acaba de concloure Matías Oliver la partida de pilota des del Trinquet del Rullo de Ribarrotxa.
5: Efectivament, final increïble, Salva. 60-55, finalment ha sigut el guanyador Marc, que estava en la zona del Dau, que ha tingut 6 oportunitats amb Val per a tancar la victòria abans. Ha tingut que ser a la sisena, però és que José Salvador ha bregat d'una manera increïble, provant la llotxeta, fent-li marca al de, fent-li mal al de Montserrat, però no ha pogut ser, en este cas, per al de quart de les Valls. Victòria que deixa a Marc com a invicte en este campionat individual d'escala i corda. José Salvador patís la seva primera derrota. Marc serà el primer del grup B. S'enfrontarà a les semifinals amb Salva Palau, mentre que José Salvador s'enfrontarà a les semifinals amb Xiner. Encara no sabem en quin joc serà la partida. Sí que, en quina partida serà en cada lloc, millor dit. Sí que sabem les seus, serà el divendres a Vila-real i el diumenge a Vilamarxant. Demà es farà sorteig tant de feridors com de les seus, i així conclou esta jornada d'escala i corda. Este matí, esta vesprada, tindrem ja la partida que tancarà el grup, en este cas de Puigol segon contra Julio Palau al Trinquet Benissa a les 6:30. En este cas ja no significa res més en xoc que l'honor dels dos pilotaris. I no sé si tens ahí aclarant tu, si me pot confirmar que ha pogut contar la resta d'informació de pilota.
2: Sí, l'ha donat abans.
6: Sí, hem fet ahí el resumen de la pilota.
2: Sí.
5: Tota una experta, Clara. Doncs això ha sigut tot. Des d'ací, des de Ribarrotxa del Túria, com deien, victòria de Marc 60 per 55 davant José Salvador, i ara esperar les semifinals d'aquest campionat individual d'escala i corda.
2: De seguida escoltarem també protagonistes de la mà de Matías Oliver des del Trinquet El Rullo de Ribarrotxa, la 1:44, emocionantíssim el partit de handbol abans

0: unión aconseguida por Alberto González. Es coloquen el Alacantins a un. A més, aprofiten la inferioritat numèrica del Port perquè ha patit la segona exclusió Julen Urruzola, amb la qual cosa tindran minut i 40 segons de superioritat numèrica. El marcador 15-14. Guanyant per un Fertiberia Port de Sagunt. Falten 12 minuts i mig per a que el partit concloga. Més igualtat, més equilibri. Toni Galindo, impossible.
1: És espectacular, és una muntanya russa d'emocions. És que un gol alça la banqueta que aconsegueix transformar i enfonsa l'altre, i a la viceversa. És una autèntica, com dia, muntanya russa d'emocions. Anem a veure perquè tenim atac, Lluís, del Fertiberia Port de Sagunt.
0: Estundriqui circula, té que tornar l'extrem per a que el porter del Fertiberia torne a la seva posició. Amenacen en passiu per a Fertiberia Port de Sagunt. Els homes del pivot en terra. Hi haurà col franc favorable a Fertiberia Port de Sagunt després de la caiguda de Pozer al terreny de joc davant de la defensa de Ponce de León. És el duel més explosiu de llarg que hi ha en el partit. Torna a eixir el xic de la Mopa perquè havien jugadors en terra. Així que es tindrà que parar el partit. 13 minuts per a la fi. Encara 59 segons d'inferioritat per a Fertiberia Port de Sagunt. 15-14 al marcador. L'equip saguntí que entrena Sergio Mayo vol aconseguir dos gols d'avantatge. Zungri, el llançament, al pal! Al pal el llançament de Zungri. La pilota espera l'equip saguntí. Ha perdut la sabatilla un jugador del Agustinos Alacant.
1: Sí, sí, ha sigut Soso. Majo Soso, i s'està riquet.
0: Ataca per empatar el partit Agustinos Alacant. A 11 i mig per a la fi. No ho ha fet des del 0-0. Baló en atac. Tenen, a més, superioritat numèrica. És Bodí qui entrega per a Jiménez. A 10 metres, la interrupció per part de la defensa del Port. Encara continuarà Agustinos Alacant amb la pilota. 11 segons per a la fi, temps mort en la canxa, superemocionant l'encontre. Anem a sentir, en este cas, l'entrenador del Port de Sagunt, Sergio Mayo, micròfon de Toni Galindo.
2: Es esta defensa, vale, es esta defensa, vale. En ataque, calma, tenemos que generar un poquito más trabajo de trayectorias otra vez, de 6-com, abrir la banda, voltas y demás. Está muy bien, estamos en el momento que queremos, tío, cogemos ahí y seguimos, ¿vale? Igual juega alguna acción de bloqueo ciego, de abrir y no poner bloqueo sin balón, ¿vale? Sí,
3: vamos, sí, vamos, sí. ¿Qué es mejor?
1: Bueno, pues las palabras del Port de Sagunt en este tres mon.
0: Estamos donde queríamos.
4: Sí. Estamos donde queríamos, tío. La diste el mister. Sí.
0: A falta de 11 minuts per a la fi, per davant en el marcador. Encara que la pilota va ser per Agustinos Alacant. Després les indicacions per al proper atac amb els bloquejos secs per a que la pilota puga plegar fins als extrems. Baló per Agustinos Alacant, que vol empatar el partit. Bodí, baló per a la parada! Però d'on ha eixit este tío? Dani Martínez, el porter de Fertiberia Port de Sagunt. Monumental la seva actuació. La guerra de les galàxies, que tampoc es pot perdre. Esta batalla entre Fertiberia Port de Sagunt i Agustinos Alacant. 11 per a la fi, 15-14 al marcador. Pilota en atac per a l'equip de Sergio Mayo, per a Fertiberia Port de Sagunt, que ja ha recuperat el seu exclòs. Busca el llançament frontal i el gol! Gol de Javi Olivares, més dos per a Fertiberia Port de Sagunt. Així que s'endinsem en els últims 10 minuts d'este partit. Un dels dos buscarà l'ascens a Sobal. Recupera la pilota Fertiberia. 16-14 al marcador.
4: Tornem al bàsquet, Gomis, on la cosa no està tan emocionant, eh?
5: 13 minuts, 40 segons per acabar el tercer quart i, evidentment, no té res a veure en la emoció dels gols que ens arriben des de Sagunt, però és un 53-46, de moment, més per a Albacete Bàsquet i el...

0: És Castelló, que està, bueno, pues retallant distàncies, eh? És de veres que ha reaccionat un poquet, és un 12-11 de parcial en este tercer quart, i lo important és, si perds, que no siga per molt, eh? Per a el partit de tornada, poder tindre encara més opcions de, bueno, pues d'ascendre, no? D'arribar a la primera FEB. El llançament a la de 3 no entra per part d'amics del Castelló. El baló torna a ser per Albacete Bàsquet, 53-46 el marcador, 3 minuts 10 segons ataca en este moment l'equip local, la defensa amics del Castelló, ahí està el llançament de 3 i el triple de Juan Yerrezuelo per a ampliar distàncies, per a tornar al més 10, 56-46 el marcador.
1: I en futbol esta vesprada arriba la tornada definitiva dels play-offs d'ascens a segona federació després dels partits d'anada on la Nucía va colpejar fort amb el 3-1 davant l'Atlètic Saguntí i el Llevant B, que també va superar per 3-1 al Villarreal C. Avui es decideixen els finalistes, en xoc un lloc a la segona ref i una categoria nacional, i a un pas molt important per als clubs valencians. A les 6 l'Atlètic Saguntí davant la Nucía i a les 6 i mitja el Llevant B davant el Villarreal C. Dos partides amb molt en xoc i que anem a seguir en directe així al punt a punt.
2: Comunica el Club Deportiu Eldense al respecte que rebrà el trofeu de campió del grup 2 de Primera Federació en la prèvia del partit d'esta vesprada entre el Múrcia i el Eldense. La copa la entregarà al conjunt de Claudio Barragán, el president de la Federació Valenciana de Futbol, Salva Gomar, la 1:51. Li peguem una ullada ràpida al futbol i a aquesta fase d'ascens cap a tercera ref que està disputant-se en Benidorm, al Molina.
3: I el partit que està pràcticament ja vist per a sentència, són ja 9 minuts els que queden per arribar al minut 90, atacant el Benidorm, i suposa, i entenc, que l'afegit no serà com el de la primera part, suposa que seran 2-3 minuts, però no serà molt més, perquè recordem així, 3-0 en el partit ja d'anada, el Benidorm, que ja va guanyar per 0-1, és a dir, que el Benidorm pràcticament ja és equip de final de play-off, a falta de 8 minuts per arribar al 90.
2: Sí, anem cap al final del partit al port de Sagunt Urrutia.
4: Pilota en atac per a Fertiberia, Port de Sagunt, que guanya per 2-16-14. Té la pilota, falten 8 minuts perquè conclogui el partit. Zungri per a l'atac, pilota cap a l'extrem, el llançament al pal! A la soca del pal dret, el llançament de Carlos Martín de Bolaños. Així que continua Agustinos a la canta amb la pilota, guanyà, falta en defensa de Fertiberia, Port de Sagunt. Però quina manera de defendre per part dels dos equips, quines porteries ens estem trobant. Quants gols va fer Toni Galindo, Agustinos Alacant ahir en la semifinal?
5: Pues a veure, estic parlant de memòria, 40.
4: 40?
5: No, si no, sí, sí. A veure, que ho tinc així.
4: Avui, avui estan... No, no, més o menys, home. Avui estan 14,
5: 40.
4: 40 gols va fer ahir. Espera que ens donen l'idea de com està afectant el partit el treball defensiu dels dos equips. Ataca Agustinos Alacant.
5: El que acaba de fer Martín de Bolaños és que ha acompanyat pràcticament més de mig camp, pegat al cos i corregant cap arrere. Ha sigut brutal la defensa de Martín de Bolaños.
4: Allà va el llançament de Jiménez, hi ha blocatge defensiu, amb la qual cosa tindrem llançament des del cantó favorable a Agustinos Alacant. Falten 7 minuts. Està guanyant per 2, Fertiberia Port de Sagunt. Tracta de fer l'eslàlom des de la part frontal. Tira talents per a Agustinos Alacant. Força el Colflank. De nou Dida, que entrega per aquí les la torre a Dida, que a punt de perdre la pilota. Colflank ja espenta per darrere, que vol treure ràpidament Agustinos Alacant perquè se li va el partit. Sis i mig per a que concloga l'encontre. El públic que ja no s'aguanta segur, tots drets. Per a vol este tram final d'encontre, hi ha molt en joc, un equip estarà no s'ho val, el llançament i el gol d'Agustinos Alacant. El gol aconseguit per 10 David Quiles, 16-15 al marcador, falten 6 minuts i mig, qui dona més?
2: No.
4: Pilota en atac per a Fertiberia Port de Sagunt. Ha ralentit una miqueta la seva acció d'atac. No hi ha exclosos tots els seus homes. És Pozer qui entrega per a Moraes. Moraes per a Zungri, des de 7 metres busca el llançament. Va buscar la penetració i els 7 metres. Hi haurà llançament de 7 metres. Tir de penal per a Fertiberia per l'acció defensiva de Ponce de León. Sobre la penetració a tota velocitat.

0: Javi Olivares. Se note que Isir, el chic de la mopa, les protesta Stoney de la banqueta a la cantina.
1: Sí, sí, bueno, y Ponce de León, Ponce de León, cadascuna que ha fet, ha dit que ell no feia res. Uai, i jo t'he dit que estic davant que sí que ha fet, eh? S'ha vist claríssimament, però bueno.
2: Però és el líder ahí, no? Quan defensa, sí, quan defensa Agustinos és el líder, eh?
0: El llançament superimportant per a Paco Ruiz. Francisco José Ruiz Cabrera. El llançament de Ruiz i el gol! Per a Fer Tiberia, por de segon! Tenim que anotar una amonestació, una targeta groga per a la banqueta del Port de Sagunt. L'ha vista Manu Etayo, el segon entrenador de Fertiberia Port de Sagunt, qui va començar esta temporada com a primer entrenador del Morvedre femení i que després del canvi a la banqueta en el Nadal se'n vingué fins a l'equip masculí. Últims 5 minuts, 17-15 al marcador. Uf, quina entrada. Hi haurà exclusió de segur.
1: Sí, sí.
0: Per a Zungri.
2: Més físic aquesta segona part. És més física, no, Luis?
0: No, és total, eh?
2: Molt física, eh?
0: Se ho estan jugant tot en defensa. Tot, és com jugar a roges o negres, pues así es jugar-se-ho tot a la defensa.
1: Però quina defensa, equips, Luis, eh?
0: Dos equips estan treballant una barbaritat en accions defensives. Hi haurà Col Frank, però ve una exclusió, eh? Per a Fertiberia Port de Sagunt. Falten 5 minuts per a la fi. I jugarà del 5, almenys 2, en inferioritat numèrica. Mentre encara Olivares amb Zungri. Finalment, l'exclusió no ha estat per a Zungri, eh? Jo crec que és per a Pozer.
1: A veure, que està passant algo en el baló.
0: Sí, no, és que li posen tanta resina al baló que qualsevol cosa que passi a prop del baló es queda pegada, eh?
1: Això té punt d'hora fer, Luis.
0: Sí, tenen que canviar el baló per a continuar amb el partit. 5 minuts i 9 segons per a la fi. Reprèn l'encontre. Pilot en atac per Agustinos Alacant, que per dos, necessita marcar. L'equip de Javier Ariño. La pilota espera David Jiménez. Va a buscar la distribució i el gol! Marca Aquiles per Agustinos Alacant. Deixa la distància en un. 17-16. Més emoció impossible en este partit per l'ascens a la Lliga Sobal. 4 minuts i mig per a que conclogui el partit. Atac per a Fertiberia Port de Sagunt, que està més un en el marcador. Jugant la Olivares. La demana Zungri. L'italià que torna a jugar cap a Olivares. Apareix Pozer. El brasiler per a que la jugui Arnau. Arnau Fernández per a Zungri. L'esquerra que busca l'acció. Recordem, inferioritat numèrica per al Puerto. Va a buscar l'acció individual per al pivote i la falta en atac. Falta en atac del Port de Sagunt. Torna a tindre pilota per a empatar el partit Agustinos Alacant. Falten 4 minuts. Inferioritat encara de 45 segons per a Fertiberia. Agustinos té pilota per a empatar el partit després d'anar a remolc absolutament tot l'encontre. Talents. El baló per a que el jugue Quiles. Quiles per a Talents. Atacant des de la part central. No poden trobar els extrems. El llançament de Quiles i la parada. I la mà esquerra de Dani Martínez per a la parada del porter del Fertiberia Port de Sagunt. Va ser anomenat MVP de la final, eh,
2: segur,
0: Toni?
2: Sí.
1: Ara va dir-te, els dubtes el protagonista, eh?
2: Era un porter o l'altre.
0: Últims 3 minuts de partit.
2: Aguanta un moment, Luis, perquè s'acosta en el marcador en bàsquet l'amics de Castelló Gomis.
3: Sí, arranca ja l'últim quart i és un 60-57. Acaba d'anotar un triple fonamental. César Russell veniendo un altre triple fonamental de Kobe Newton. I és un 63-57 ara en el llançament de 3 també de Albacete, en el llançament de Víctor Muñoz de 3, però s'acosta, està viu el amics del bàsquet Castelló, 63-57 al marca.

0: Resten 8 minuts, 22 segons per a la fi de l'encontre.
1: Partit ja en l'últim quart i partit en els últims minuts al port de Sagunt Urrutia.
2: Només 2 minuts i mig per a que conclogui el partit. Ha errat el seu atac Fertiberi a port de Sagunt per la parada de Tomàs Mendieta. I, per tant, el valor serà per Agustino Salacan. Falten 2 minuts i mig. Fertiberi guanya per 1, de 7 a 16. I la pilota és per a l'equip visitant. Per a l'equip del Cole. Per Agustino Salacan, que vol pujar a Sobal. El balón que el Tebodi. Quiles. Ataca Agustinos des de la part central. El bloqueig defensiu magnífic. Ara en la defensa per part de Mateus de Novais. Recupera la pilota Agustino Salacan. 2 minuts finals. Més un per a Fertiberi a port de Sagunt. Ataca Quiles i la parada! Altra volta bola Dani Martínez per a fer la parada per al port. Increïble el partit que està fent el porter del Fertiberi a port de Sagunt.
3: Brutal.
2: 10-16 al marcador.
3: Brutal.
2: 1 minut i 50 segons per a la fi. El baló per a Fertiberi a port de Sagunt. L'emoció de l'embol en el punt a punt per a tota la comunitat valenciana. Dos equips de la nostra terra buscant per pujar a Sobal. La té Fertiberi, així marca, quasi ho té. Allà va Zungri. El baló de Zungri per Olivares. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Olivares per al Puerto. Olivares per al més dos. El atac ara per part d'Agustino Salacan, 7 metres. Hi ha penal a favor d'Agustino Salacan. Falten 1 minut
1: i 15
2: segons perquè conclogui el partit. 18-16. Guanya per 2 Fertiberi a port de Sagunt. El micròfon de Toni Galindo en el Rogle Alacantí.
1: A veure què diu el Toni.
3: Parla Alejandro Carrillo.
4: Vamos a mantener la defensa compacta, ¿vale? Solo si el marcador va avanzando y nos aprieta, hay que jugarse algún impar, ¿vale? Si nos jugamos un impar, enseñar el pase largo y lo cortamos al extremo, ¿vale? Ya está, confianza, seguimos trabajando, seguimos remando, ¡vamos!
5: ¡Vamos!
6: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
5: ¡Vamos! ¡Vamos!
6: ¡Vamos! ¡Vamos!
3: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ara va una, perquè recordem que estem en 18-16, va per davant del marcador, Fertiberi a Port Sagunt, 58-46 a la cronòmetre.
2: Pues anem a veure què fa amb el llançament des de 7 metres, Agustino Salacan, que pot deixar la distància en només un. Falta 1 minut i 16 segons per a que conclogui el partit.
1: Molt ràpidament, Luis, el València acaba de emetre un comunicat, un part mèdic, que després de les proves realitzades a Diego López, el futbolista pateix una lesió del lligament encreuat anterior del seu genoll dret. És a dir, que se va trencar ahir del lligament encreuat anterior del genoll dret. Així que, pues, lesió greu per a Diego López en el València.
2: Adeu a la temporada.
7: Final al Guillermo Amor.
1: Ara anem ahir.
2: El valor per a... Ha anotat el penal Agustinos. Últim minut. 18-17 al marcador. Estem davant de l'atac definitiu si marca Fertiberia. La pilota espera el Puerto. Va a buscar l'atac, la defensa 6-0. Encara que la col·loca a talents com avançat. Es mou en la circulació Paco Ruiz. Quan para el partit de nou Sergio Mallo. A falta de 45 segons. Temps mort. En el pabellón municipal de Sagunt va a parlar Sergio Mallo davant el micròfon de Toni Galindo.
3: Estem a acostar-se a Irlanden.
8: 41 más. Sí, 6-0, 41 más.
9: Pasivo, pasivo,
10: vamos, pasivo ya. Hace que golpe,
8: pero 41. Bien,
10: pérdida,
8: sin pérdida.
10: 41, 6-0. Y uno contra uno
8: de mata aquí. Si hay golpe franco, jugamos 7 mates y al bloqueo exterior, ¿vale?
10: Vale, pasivo,
11: si queréis, 41, Juan de la línea la ayuda. Si tú te metes en cabeza y si no, tapote.
3: A la vista de la cosa.
1: Testimoni, Toni.
3: Bueno, això, a mi, això és una fiera.

0: 7 talents.
1: Que no entra.
0: Bueno, a veure que... Así te dice el segundo entrenador. Así te dice Manu de Tallo. ¡Manu! ¡Claro! ¡Llega su gol!
2: Increíble. Increíble. Un año, digamos, atípico y acabando con...
0: Yo te veía el sonrible en la banqueta. Lo tenías claro, ¿eh?
2: Que hable el míster. Que hable el míster mejor.
0: Vamos a hablar. Así voy a tener que hablar todos, Manu. Mira Pozer, habla chiqueta, está pegado un bot. ¡Pozer! Ella también jugará en Asobal.
2: Ah, que ella también jugará en Asobal, digo.
3: Sí, sí, volvemos a Asobal.
0: ¡Qué final, eh!
3: Sí, sí, sufrimos mucho ahí, pero bien.
0: Tú un partidazo.
3: Sí, sí, sí. Demos todo ahí.
0: ¿Y esta afición qué le decimos?
3: Sí, sí, no, no. Son los mejores.
0: Bueno, Pozer, que no le dicen prácticamente ni las parables. Mira, aquí te yo no sé ni a quién entrevistar. Pérez, a Pérez que está así abrazarse. Pérez, abrazarse a Pelco. Pelco y Pérez. Pelco.
4: Puerto se vuelve, ¿dónde se va? ¡El Asobal!
0: Bueno, le paramos. Pérez, mira, no me fanicas. Bueno, pues ahora, no vais. Bueno, a la Liga Asobal.
4: ¿Eh?
0: Asobal, equipo Asobal, menudo partido,
4: sí, sí, sí.
0: Os habéis marcado.
4: La verdad es que aún no me lo creo, la verdad, pero muy contentos con el trabajo que hemos hecho con el año y ahora resulta. O sea, ya hemos dejado todo en la pista, ahora resulta.
0: Oye, ¿y el vestuario ahora qué? ¿Fiesta total o qué?
4: Sí, sí, sí, sí, ahora hay que animarse y resulta todo lo que sea, porque el trabajo está hecho.
0: Bueno, los parables de Novais, ahí ya tenemos el coste técnico. Bueno, pues así estamos. Ahora aquí me estoy pero así. Es que ya no sé ni a quién entrevistar y aquí no. Ahora es que bueno, igual entreviste a un aficionado, ¿sabes?
5: Sí, sí, sí. Bueno, ves las lágrimas de Pepa con esa, la cap de premsa de Fertiberia por de segon tant anys. Ves les llàgrimes del president. Ara pujaré a parlar amb ell tranquil·lament. No, no, ara diré jo, parlaré d'ell. I estic veient l'alegria absoluta, de tota esta localitat del Camp de Morvedre que aconsegueix l'ascens cap a la Lliga Asobal. Agustinos encara pot fer-ho, perquè Agustinos Alacant encara li resta una eliminatòria contra el 14è d'Asobal per a tractar quan concloga la jornada que li resta a la màxima categoria de l'handbol, però la notícia és esta. Fertiberia Port de Sagún ja està en la Lliga Asobal. Veurem si també li pot acompanyar en este ascens també, perquè encara té una bala en la recàmera. Exacte. El conjunt d'Agustinos Alacant.
6: Sí, pues
5: una final espectacular.
7: I anem a llançar el repte a Toni, que se faci un selfie de mascota, lo primer.
6: És un guerrer.
7: I després que entra al vestuari.
6: Porta un casc que té guerrer.
5: Al vestuari va segur,
6: No, no, segur que...
0: Tu veus a la mascota i dius, este ha passat una mala etapa, perquè és tremendo. A veure, mira, va, què voleu, mascota? Voleu mascota?
6: Espera.
0: Mascota, com te diuen?
8: A mi me dicen Juan. Juanma.
0: Juan, la mascota de Fertiberia, ¿la mascota qué es?
8: Sí, la mascota es el signo de los guerreros.
7: ¿Y cómo se llama de nombre?
8: En honor a
0: los... ¿Tiene algún nombre, la mascota, algún nombre, guerrerín o cosa?
8: No te cam nom. Podem parlar en valencià, que puc parlar en valencià, si no vull. Això està en directe?
0: Sí, està en directe.
8: Som de Asobal! El port de Sagún és de Asobal. El port Fertiberia avui ha fet una cosa que estaven esperant fa molt de temps. I s'ha complit el son avui, aquesta matí.
0: Bueno, mascota Juan, que el catxo ha tercegut uns altres. Anem a veure, este li dones corda i no lo salto, macho. Bueno, pues así tinc a veure que tinc per ací. Així estan els jugadors que estan, mira, partint de Bolaños, que està ací amb la marea roja, que, bueno, és el jugador número 8, sens cap dubte, de l'equip, perquè està tot el partit animant als jugadors. Anem a veure, així està, bueno, s'ha fet un corredor entre la graderia i la pista, i estan passant tots els jugadors en tirereta.
6: Deixa un moment, Toni, a la torre mai al port de segon, però queden dos minuts per arribar a la fi del partit en bàsquet, i està la cosa també apretada, Gomis.
1: Sí, molt apretada, perquè encara resten, com dius, un parell de minuts per a la fi de l'encontre, i és un 68-60 al marcador, 1 minut 58 segons, valor per al Castelló, i és el que estem contant, 8 punts de diferència. Lo important seria, si perds, que no siga per molt. Ahí està l'acció, la penetració, Xenix de dins, i el rebot és per Albacete. 68-60, resta 1 minut 40. I el valor per Albacete, per fora, defensant en tot. Ahí està l'acció i les mans de Pedro García per a tractar d'evitar la penetració, que sí, per fora és Juan Yerrezuelo el que troba Víctor Aguilar, defensant en tot, el llançament no fa la finta de nou per a dins, per a Yerrezuelo, i n'hi ha falta personal, falta de amics del bàsquet Castelló. I per lo tant, des de té el xoc en este 68-60, a 1 minut 25 per arribar a la fi del partit, serà valor per Albacete.
6: Ara tornem al parque d'Albacete, ja temps mort en canxa, així que se n'anem cap a la festa de Fertiberia al port de Sagunt, Galindo.
5: Estan preparats en la part central del pavelló, una taula amb els dos trofeus per a el primer i el segon, i també les medalles per a tots els jugadors, mentre la festa és espectacular, les dones dels jugadors, també algunes filles que estan en la canxa, els seguidors més fidels de Fertiberia Port de Sagunt, que també no s'aguanten i que baixen, quan jo crec que en un instant va a començar ja amb l'acte protocolari d'entrega de medalles cap a els dos equips. Honor per a Agustino Saracan, que, com comentem, encara tindrà una oportunitat per a pujar a la Lliga Sobal, i també per al flamant nou equip de la màxima categoria de l'handbol espanyol, Fertiberia Port de Sagunt, que acompanyarà Orneo Eón Alacant. Així que en un instant va a començar este protocol d'entregues. Després tindrem temps de parlar amb el president de Fertiberia Port de Sagunt. No es lleva el somriure de la boca Carlos Argente. I també tinc moltes ganes de parlar amb Manu Etayo, el que era entrenador de Morvedre, actual segon entrenador de Port de Sagunt, però serà després, perquè ara, Toni Galindo, és moment de el lliurament de les medalles per als subcampions. Honor, Toni, per a Agustino Saracan.
0: Allà estem en la taula i veig a Pedro Fuertes, president de la Federació Valenciana d'Handbol, veig també a Darío Moreno, alcalde de Sagunt, veig a Luis Cervera, que és el director general de... A Manuel Villar, que és el vicealcalde concejal i tenent d'alcalde de l'Ajuntament d'Alacant. Bueno, doncs estan ahí posant-li ordre, estan arreplegant les medalles.
6: Deixa'm, Toni, perquè està a punt de concloure també el partit de bàsquet. Hi ha un triple que pot ser important per a l'equip valencià, Salva.
1: Triple fonamental de Roger Fàbrega. 68-63, 50 segons per a la fi del partit. És un més 5 per a Albacete, el llançament de 3. No entra el triple, el rebot espera Castelló. Vinga, aquest atac és important. Ahí està Fàbrega. Avançant metres, ahí està Fàbrega, a punt de perdre la pilota. Té que trobar a Russell. Russell de 3, fa la finta, no gira. Ahí està Russell, la penetració, troba el corredor i la falta. Troba la falta. És falta a favor d'amics del Castelló. L'acció personal ahí. Com avançava metres César Russell, l'anglès, per a que siga a valor per a amics del bàsquet Castelló. 68-63, a 37,3 segons per acabar el partit. Tirs lliures per a Russell. 68-63.
6: S'anota, se posaria 68-65, que falta bé 37 segons.
1: Animen els 150 aficionats de Castelló que han viatjat cap a Albacete. Tapa este pabelló del parque. El primer de Russell dins. 68-64. Li resta un altre tir. I encara tindria una altra possessió per atacar. Caldrà defensar quan acabi aquest tir lliure. César Russell, vinga, el segon llançament. Ahí està, mà dreta. No entra, el rebot espera d'ells. No entra i el rebot espera d'ells. 30 segons. 68-64. ataca Albacete, defensa Russell de prop ahí, pero no deixar avançar. Rota en ataca y Albacete busca la penetración y la safata de Albacete para transformar el 70-64. Y la última será para el Amics del Castelló. Amics del bàsquet Castelló tindrà l'última acció, temps mort en la pista. El demana Pichel, el tècnic de Amics Castelló, per a tractar d'assajar aquesta jugada, de dibuixar-la en la pissarra. Va ser l'última
6: i viatjar al partit de tornada amb una renda mínima.
1: Sí, correcte. De moment és un més 6 per a Albacete.
6: Marcador que valdria en el partit de tornada, no ho oblidem.
1: Aniria en aquest avantatge.
6: Aquesta diferència, vaja.
1: I estem en el temps mort, així que bueno, resten segons d'este partit per a que Castelló retalli al màxim les distàncies, les diferències en Albacete Bàsquet.
6: Ha conclòs el temps d'entrega de medalles als jugadors de l'Agustinos Galindo al port de Sagunt.
0: Bueno, és que Jiménez, el jugador d'Agustinos, va faltar ahir, la seva abuela està tot el món abraçant-se, ovació de tot el pavelló a Jiménez, un dels jugadors destacats d'Agustinos, que té llàgrimes als ulls. Jiménez, emoció, emoció sentimental por tu aspecto personal y emoción por una final que no se ha podido ganar. Bueno, ha sido impresionante la ovación que te acaba de rendir el todo el pabellón.
9: Sí, bueno, le hemos dado todo hasta el final. Hemos intentado luchar y sacar puntos fuertes de nuestro equipo. Es verdad que el partido de ayer para nosotros fue muy duro, mucho desgaste y bueno, dar la enhorabuena a Puerto Sagunto por el ascenso y bueno, nos quedan dos finales más que intentaremos sacar adelante.
0: Bueno, que menos que estar esperando que acabe de parlar amb nosaltres per a que es clave en la foto de família. Bueno, un tot un detall que s'han esperat.
6: Pues ara bueno, pues la foto. Ara vos demana que tingueu un detall perquè amb Gomis, perquè va narrar la última jugada del partit de bàsquet al pavelló Parque de Albacete, que pot ser definitiva, eh?
1: 20 segons.
6: No hi ha més.
1: Està en marxa. 16, 15, ataca Joan Fàbrega. Ahí està l'acció. Novament per a Roger. El baló que arriba a les mans d'Ignacio Rosa. Novament per a Roger Fàbrega. Vinga, 4 segons, se la va jugar. Se la va jugar Fàbrega. Estepa, aquest llançament de 3. No, se la dona. El llançament de 3 des de sa casa. No entra el tir de Rosa. No entra el tir de Rosa, 70-64, se acaba el partit, la victòria és de moment per Albacete Bàsquet, 70-64, són 6 punts de diferència que tindrà que remuntar el Amics del Bàsquet Castelló en el partit de tornada.
6: Tornem a l'entrega de medalles perquè ara els que passen són els de Fertiberia, Luis i Toni.
5: Toni, tira-li.
0: Pues res, ara s'està rebent ja la medalla corresponent. Fertiberia Port de Sagunt, el campió, i té així el trofeu gran, que és com el que és la L corresponent a un dels marcs de la porteria en una xarxa ahí característica i una pilota de metal allà atornillada. La veritat és que està xulo el trofeu. El que ha rebut Agustinos d'Alacant és igual, però d'un color bronze. Este és color platejat. Jo pensava que seria d'or, no, Lluís? Jo què sé. El campió d'or, però bueno. Ah, està repartint-se la medalla.
5: Divisió d'honor plata, es diu esta categoria.
0: Bueno, ja, però jo què sé. Tinc un detall, home, que la plata també, Lluís... No. No, claro, canvia-li el nom i ja està. Així tinc un artista que ve a saludar a la ràdio de Punt Amunt, totes aquestes persones tan especials i tan... Bueno, que sempre m'agrada saludar i prestar atenció. Ahí tenim a tots els membres del cos tècnic. Bueno, pues así pasa tot el món. Cos metge, tots tenen dret i tots tenen el seu reconeixement. Tots han aportat el seu granet d'arena. Ahí veig a també el departament de premsa, que no para de treballar. Són els últims, a Carlos Argente, que és un home feliç. És un home molt feliç. Ahí està, em fa un guiño a l'ull. Bueno, quina felicitat del president, que veu el seu equip de nou ahí, en la màxima categoria de l'embol nacional, eh? Això sí que és d'or, com és? Això sí que és d'or. Bueno, ara va la foto de família. Ahí va, ahí va.
6: Bon el trofeu, Toni.
5: El capità de Fertiberia, Puerto Sagunto, reba el trofeu que li acredita com a campió d'esta divisió d'honor plata i l'ascens cap a la Lliga Sobal.
0: Ahí está, Olva, acompanyada de... El alcalde de Sagunt, Andaría Moreno, también el presidente de la Valenciana, Pedro Fuertes, També el... Mira, mira, ara, ara, ara, tots. El gest de tirar cap amunt del trofeu. Un, dos, tres. Ahí va el confeti que vola. Color roig. Les camisetes commemoratives. I este és l'ambient. Assista Fertilèria, Port de Sagunt.

0: Claro, che, che, che. I no, que se, no, i no, menos mal que no canten reggaeton, Urrutia. Mira, que tot això arribarà.
1: Tot arribarà, sí.
2: Ara, quan entres al vestuari, segur que van a posar la morotxa i tota la playlist del reggaeton.
0: La morotxa barranca.
3: La morotxa sona ja, sí, sí.
1: Tot això ja sona des d'ací. Bueno, pues ell està acomiadant-se. Deixa'm un instant. Que s'acomiaden les autoritats.
3: Però, si us sembla, tornem de seguida per escoltar més protagonistes. Mentre tant, aprofitem Gomis per a resumir el final del partit i el que suposa este marcador de 70-64 per al partit de Torrada, que es disputarà a Castelló la pròxima setmana.
4: Sí, bueno, pues, un partit que arriba a la seva fi. El partit de Torrada està marcat el 31 de maig a les 12 del matí en el ciutat de Castelló. I, bueno, pues és una derrota que fa mal, no? En este cas, perquè arribes com a un dels equips que donava la sensació de que anava a trobar més premi, però l'Albacete ha jugat un partit increïble. Cal recordar que Amics del Bàsquet Castelló és el campió en quant a classificació de la jornada regular, però després els playoffs són així, no? I en este cas, bueno, pues a veure què és el que passa en el partit de tornada. En este cas... Jo crec que a més del Castelló pues, tindrà que plantejar un partit algo més ofensiu que en el dia d'avui.
1: Deixa'm, Salva.
4: Sí,
1: Salva.
4: Sí.
1: Deixa'm només un instant. Carlos, amic, president.
5: Estoy afónico, perdido, perdón. No puedo hablar. Bueno. Gracias a toda la comunidad valenciana que nos apoya.
1: ¿Qué sientes?
5: Tanto, es un resultado del Fornas, de los del 75 aniversario, que nos han protegido desde arriba para conseguirlo otra vez.
1: Qué emocionante, ¿eh? Ha sido fantástico la emoción de todo el mundo aquí en San Juan.
5: La verdad es que sí, pabellón hasta la bandera. Considero que un éxito de organización y un éxito deportivo. ¿Qué más puede pedir un presidente? Dinero para el año que viene.
1: Vamos a pedirlo. Un abrazo, presidente. Gracias. Enhorabuena. Carlos Argente, el hombre que aduta... Quina veu, eh?
3: No podia parlar, evidentment, la perduda tota, l'home.
1: No, entre l'emoció i la afonia...
3: Sí.
1: Bueno, realment espectacular. Bueno, volíem tindre també el testimoni de la veu del president del Fertiberia Puerto Sagunto després de l'ascens a la Lliga Sobal.
3: Està parlant, Gomis, i parlant-nos del que ha suposat esta derrota de l'amics de Castelló,
4: sí,
3: en aquesta partida anada per a pujar de categoria.
4: Bueno, són 6 punts de diferència, 70-64, és com si el partit de tornada comença 6-0.
3: Més 6 a favor
4: per Albacete. Jo penso que no és impossible, evidentment. No és com l'altre partit de la final, en què bueno, pues, l'equip andalús, el Caja 87, guanyà 91-72. És una diferència molt més gran. Este partit ha estat molt igualat, així que estarem pendents d'aquest partit de tornada per a que, tant de bo, pues, l'amics del bàsquet Castelló pugui estar l'any que ve en primera FEB.
3: Salva Gomis, gràcies.
4: Fins després, un abraç.
3: Adéu, Salva Gomis, són les 2:28, anem a fer un alto en el camí, una pausa ràpida i tornem de seguida per a continuar en la festa que ara hi ha al pavelló del Port de Sagunt després de l'ascens Lliga Asobal del Fertiberia Port de Sagunt.
6: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
7: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
8: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
9: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
8: No pintem les coses de color de rosa.
9: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
8: I parlem l'idioma de l'esport.
10: Los 11 que salgan a morder como perros.
11: Tornarem al 4-4-2
12: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, per un apretó en tacos.
13: Palmando.
14: Tu li has donat les claus.
15: Por algún lado saldrá la rata.
8: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado.

0: dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Baixa, 102.2.
2: De tu a tu.
3: Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso.
4: L'esport per a tots a Punt

0: Les 2:30 entre el final del bàsquet i fonamentalment per la festa de Fertiberia Port de Sagunt. Hem pogut resumir el partit d'ascens des de la Lliga Comunitat a Tercera Federació, des del Guillermo Amor i sa victòria de Benidorm contra Tavernes de Valldigna. Així que Álvaro Molina, resum del partit amb un domini aplastant del Benidorm sobre el Tavernes.
1: Ha sigut un domini total del Benidorm, com bé dius. Ja en els primers minuts ha fet eixe gol, s'avançava com amb un remat de cap espectacular. Després hem tingut eixe golàs que convida tot el món que puga veure eixe segon gol d'Álvaro, del jugador del Benidorm, des de mig del camp. I jo crec que ja en eixe 2-0 que hem arribat al descans, el Tavernes veia que era molt complicat, ha fet un triple canvi l'entrenador del Tavernes. No ha sorgit efecte i ja quan arribàvem ja als últims minuts, eixe també bon gol d'Alejo arribant des de segona línia. 3-0, allí en el partit d'anada va ser 0-1, este Benidorm que té pinta de poder arribar, jo crec, a tercera ref, encara li queda aquest últim passet, aquesta final també a doble partit, i com bé diem, un partit complet, totalment controlat per al conjunt del Benidorm, que avui ha guanyat 3-0 i que està en la final, dice Playo.
0: Ah, és el que vull que me contes, però... que encara li resta, bueno, pues una eliminatòria que seria ja la definitiva i la que has de superar-la li donaria l'ascens a tercera federació al Benidorm.
1: Aixina és, el partit que serà de tornada esta vesprada entre el Ribarroja i el Torrevieja. Tot el món així ja estava dient que el clar favorit és el Benidorm, per plantilla, jo crec,
0: sí,
1: que també...
0: per projecte...
1: Per instal·lació, sí. Perquè ho estava comentant ara amb Álvaro, el golejador del Benidorm, i és que vinguin així els rivals, en gespa natural, un camp tan gran, a ells li es ve molt bé, i jo crec que és el clar favorit a estar en tercera ref, el Ribarroja o Torrevieja, que com bé diem, jugaran esta vesprada a les 6, però que este Benidorm sí que té ixe puntet més i tot el món li dona com a clar equip ja per a jugar en tercera ref la temporada que ve.
0: Álvaro Molina, gràcies.
1: Una abraçada, companys.
0: Ara de seguida escoltarem protagonistes des del partit que li ha donat accés a aquesta fase definitiva que pot conduir-lo cap a l'ascens a tercera federació al Benidorm davant l'equip de Tavernes de Valldigna.
2: I anem a fer un apunt de motor amb protagonisme valencià al Gran Premi del Canadà de Fórmula 1, on la F1 Academy, doblet espectacular de Campos Racing en la primera carrera amb Alisa Palmowski liderant i Megan Bruce completant una actuació brillant per a l'equip d'Alcira, i en la segona prova, menys sort per a l'escuderia valenciana, amb la catalana Natàlia Granada, única espanyola de la graella, acabant quarta com a millor resultat. I atenció, perquè a les 3:30 arriba la tercera i última carrera del cap de setmana. I també en Fórmula 2, Campos Racing continua fent soroll. El mexicà Noel León va conquistar la cursa sprint, mentre que el català Mari Boya va acabar en 15a posició, i la carrera principal serà esta vesprada a partir de les 6:05. Així que motor internacional a Màxim.
0: 2:33, demana pas des del pavelló del Port de Sagunt. Toni Galindo, Toni.
3: Tinc protagonistes i per partida doble. Bueno, un que ha disputat així la final, que és Paco Ruiz, especialista des dels 7 metres i especialista també en ascensos, no, Paco?
4: Sí, bueno, la verdad es que un partido mágico, ¿no? Aquí, con un club histórico, encima 75 aniversario de volver el equipo a la máxima categoría. Y bueno, eso, segundo ascenso consecutivo. También aquí está Toni, que ha sido el partícipe, el que,
3: spoiler,
4: me,
3: trajo aquí,
4: el que me trajo aquí y me ha dado la oportunidad de poder vivir esto. Y a lo mejor también de poder disfrutar de una final que, desgraciadamente, el año pasado no la pude disfrutar.
3: Te digo spoiler porque, Paco, bueno, estem así, Antoni, vaya, el ex-tècnic de Fertiberia Port Sagunt, que, bueno, va rebre una oferta d'equip de Lliga Sobal i, bueno, ha estat així que no s'ha volgut perdre la final. Bueno, Toni, s'ha completat el camí que tu iniciares.
5: Bueno, jo crec que això és independent, no? Avui jo crec que els xavals han fet uns 5 mesos espectaculars. Era molt complicat, després d'una sortida com la meua, poder revertir la dinàmica, i crec que els xavals han mostrat durant aquests 5 mesos una maduresa increïble. Hi ha hagut moments difícils, evidentment, a final de la Lliga, però jo crec que s'ha fet una fase de les últimes que han vist els últims anys espectacular, fantàstica, i només em queda felicitar no només als jugadors, sinó a Sergio, que va agafar una renda difícil, no? I ho ha sabut treure endavant, i també a la directiva i al president Carlos, clar que sí.
3: Sergio ha fet un grandíssim paper, no?, com a primer.
5: Bueno, en 29 anys que té, fer el que ha fet és increïble, no? Li espera un gran futur, és un xaval magnífic, un xaval que escolta, i evidentment s'ha estat ajudat de la part forta del vestuari, que crec que va donar un pas endavant, i bueno, enhorabona, crec que merescut, el Port de Sobal. 2023 vam estar aquí junts, si m'ho recordem, i ara el Port... Sí. puja per a no baixar segur.
3: I ara, rival en Lliga de Sobal?
5: Home, clar, l'any que ve...
3: Ara què?
5: Bueno, nosaltres mos queda un partit i l'any que ve pues, hi haurà trobada, no? Puerto Sagunto, Ángel Jiménez, Puente Genil.
3: Bueno, pues a veure, ahí s'acaben les amistats, ahí cadascú els seus interessos.
5: Bueno, a la pista no hi ha amics, però després som tots amics i, bueno, jo sí. Sempre vindré aquí, és com vindre a casa i tinc aquí la família, clar
3: bueno,
5: que sí.
3: Bueno, pues les paraules de Toni Maya, exentrenador de Fertiberia, Puerto Sagunto, qui que va començar este camí, i Paco Ruiz, el jugador de Fertiberia, que ha aconseguit la Lliga, l'ascens a la Lliga de Sobal i expert, especialista en llançaments des de 7 metres.
0: Que estàs veient hores d'ara en el pavelló. Encara resta gent, on estan els jugadors, els aficionats... Què veus per ahir, Toni?
3: Pues encara estan els jugadors, ara fent-se fotografies amb l'afició.
0: La pista encara? Sobre...
3: Sí, sí, que estan els jugadors
6: quasi per la pista. Deixa'm un segon, perquè sí. Estic així en Manu Etayo. Jo no sé si s'acordarà, però Manu Etayo ja me va atender... En octubre del año pasado estábamos en Elda, sí. Partido femenino, sí. No había cobertura, tuvimos que salirnos del pabellón, sí, me acompañaste sí. A la calle para que sí. Pudiéramos hablar y fíjate, nos encontramos 7 meses después con todo esto. ¿Quién te lo iba a decir? Sí.
7: Algo, una salida quizás traumática, ¿no? Después de llevar tanto tiempo en Morvedre, nunca me había pasado salir en... A mitad de temporada estaba un poquito desubicado, pero no me dio mucho tiempo a pensar. Enseguida Tony marchó a Puente Genil y me llamaron para ayudar a Sergio y luego llevar el equipo de primera también. Y la verdad que ha sido increíble, ¿no? Como el desenlace de todo esto, cómo hemos sacado aquí con nuestra audición y conseguir un ascenso con Puerto Sagunto, pues yo creo que es algo muy grande y hay que celebrarlo como se merece. Y ahora seguir disfrutándolo y descansar, que creo que los jugadores se lo merecen también, y saborearlo.
6: ¿Hay alguna forma de explicar lo duro que es salir de una segunda categoría para llegar a la primera?
7: Sí, bueno, llevo estado bastante fases de ascenso femenino y es muy complicado subir, se juega es todo, quizás se puede hablar de justicia y justicia, ¿no? Después de una liga regular, quedar segundos, como en este caso, te la juegas a 2 partidos a cara de perro, como suele decir, con que los detalles cuentan muchísimo, y hemos sabido competir, hemos sabido gestionar esa presión quizás de favoritos, entre comillas, de jugar en casa, y la dificultad es grande, y ahora, pues el mantenerse, imagínate, ¿no? Bueno, ahora, como he dicho, a seguir... disfrutándolo y luego ya habrá tiempo de planificar, preparar y disfrutar también de la Liga Sobal.
6: Ayer Agustín nos metió 40 goles, hoy lo habéis dejado en 17.
7: Sí, ayer fue muy extraño, yo no recuerdo en una fase de ascenso que este resultado están tan abultados. Jugó un gran partido y yo creo que nosotros hemos salido con las ideas muy claras en el trabajo defensivo, sabemos que esa era la clave, encajar pocos goles y al final felicitarlos. O sea, el esfuerzo de los jugadores que estaban reventados ha sido muy grande. Ha aparecido Dani también, entonces disfrutarlo y, como te he dicho, ahora mismo aún asimilando.
6: Me ha encantado verte, saludar a tu familia, que estaba
7: sí,
6: aquí.
7: Encima ha venido por sorpresa mi hermana hoy a última hora. Se han hecho unos muchos kilómetros en coche y la verdad que me ha emocionado hoy nada más despertar y al final esto ha acabado muy bien.
6: Enhorabuena, Manu.
7: Muchísimas gracias.
6: Enhorabuena, gracias. A Manu Etayo, el segundo entrenador de Fertiberia por de Sagunt, que después de la marcha tan traumática que ya que del primer entrenador de Fertiberia tiene que vindre desde Morvedre, desde el equipo femení, para recolzar a todo el equipo técnico y que... Fertiberia Port de Sagunt puga aconseguir l'ascens cap a la Lliga Sobal. Així que la festa que ja va minvant, però Toni Galindo que continua amb el seu micròfon.
3: Bueno, jo vull agafar a un home que és... Bueno, l'hem agafat abans, que és Sergio Mayo. És l'entrenador, però t'ha agafat en plena mascleta. Jo no sé què s'ha sentit, si has dit... Jo he sentit... Oh! Ara m'he relaxat, més tranquil, bufa, tranquil. Bueno, ja sou equip de Lliga Sobal. Què?
8: La verdad que creo que aún tengo que sentarme y asimilarlo. Pero la verdad que este fin de semana ha sido increíble. Hemos sabido sufrir como equipo, la afición ha sabido responder, pero bueno, podía haber salido cara o cruz, a esto tiene el deporte y no se ha salido cara. Y la verdad que estoy encantado y poder demostrar que este equipo y este pueblo esta Asobal una vez más, pues bueno, máxima satisfacción.
3: Estaba Toni Maya por ahí, bueno, ha dicho, bueno, habla muy mal de ti, ¿eh? Entiéndeme la ironía. Sergio Mayo, el año que viene continúa aquí, ¿no?
8: Sí, sí, vamos a seguir con el proyecto, con la misma ilusión, a ser valientes. Agradecérselo a Toni porque fue el primero que creyó en mí al venir aquí, esto también es suyo. Es como un hermano para mí, bueno, aquí lo está celebrando con nosotros, con todo merecimiento, porque también es parte de esto.
3: Sergio, entrenador, disfruta, relájate, asimílalo, tío. Bueno, pégate una abrazada el técnico de Fertiberia por segundo, que ya lo sabeu, continuar así, acabant del projecte.
0: Bé, pues resten 20 minuts per arribar a les 3 de la vesprada i és el moment de tancar aquesta connexió des del port de Sagunt. Si te queda alguna cosa per afegir, per dir, per comentar, Luis Urrutia?
6: Pues que me alegre moltíssim per els espartans, per la gent del port, que conec des de fa tants anys i que tant que treballen per el món de l'albol i que li desitge el millor, eh? I que el nostre micròfon estarà també en eixa eliminatòria d'ascens a la Lliga Sobal que jugarà Agustino Salacant. Avui hem vist una matinal històrica, així en Sagunt, en el Fertiberia, allà en la Lliga Sobal, al que, clar que sí, acompanyarem també la propera temporada.
0: Gràcies, Luis Urrutia, i Toni, adeu. I Toni Galindo, crec que com que ja no te queda ningú per entrevistar, pues te deixem anar a dinar, Toni.
3: Pues me parece que... perquè... Sí, sí, recordé que avui esta vesprada està l'Atlètic Saguntino, la Nucía, eh? Partidàs, buscant aquesta classificació per a aquesta ascensa a segona federació.
2: Vinga, Toni, però ella té el truco perquè este matí ben pronta ja m'havia enviat que s'havia agarrat una bona dosis de jengibre per a fer-la
3: molt bé. Escolta, li he dit a Luis Urrutia, avui has de tastar el jengibre. No vaig a dir-te la barbaritat que m'ha soltat. I, bueno, com és el xèrif, m'ha tocat callar-me. Però, mira, la meva missió avui era que Luis Urrutia tastara el jengibre. I, bueno, vaig a dir-te que m'ha enviat a fer punyetes.
0: Normal. I jo haguera fet el mateix. Toni, a dinar, gràcies.
3: Vinga, companys, adeu.
0: Adeu, Toni Galindo, Luis Urrutia, que ens han portat des del pavelló del port de Sagunt, l'ascens Lliga Sobal de Fertiberia, port de Sagunt, les 2:43. Esta vesprada afegirem a partir de les 5:30, aproximadament un nou contingut, al punt a punt de la jornada d'avui, és Lliga Hypermotion, la Lliga Hipertensión, la segona divisió i el partit que juga a Osca el Castelló. Ens el contarà José Luis Igual. Hola, Igual, què tal? Bona vesprada.
9: Hola, bona vesprada, què tal?
0: Bé, pues Castelló, que encara està en zona de playoff d'ascens, però no pot tornar a fallar davant un equip que, si erra, se'n va el clot del descens, Igual.
9: Sí, és una final per a tots dos, el Castelló, perquè depèn de si mateixa per a, bueno, continuar defensant aquesta plaça de playoff d'ascens a falta de només dues jornades, i per la seva banda la Societat Deportiva Huesca, que té que guanyar sí o sí si vol encara tindre opcions de salvació.
0: Amb quines novetats, Igual, viatja Pablo Hernández, quin és el possible 11?
9: La única novetat és l'absència per lesió del francès Jeremy Melot, que per tant deixa de nou una bacana ahí en la línia de 4 de defensiva per a Pablo Hernández. Veurem si aposta com ha fet en les últimes situacions semblants per Guerre Navarrena com a lateral dret, donant entrada a Ronaldo Pompeu en el centre del camp. N'hi ha altres alternatives, podria jugar Fadel, que també està dins de la convocatòria, el jugador del B, o el mateix Pablo Santiago. De la resta, pues en principi la idea seria donar continuïtat en Camara com a punta, en Jacobsen per l'esquerra, Calatrava en la mitja punta, i en la dreta segurament Cipenga, no? Que pot ser un dels últims partits per a d'ell abans d'incorporar-se a la selecció de la República Democràtica del Congo de cara a la Copa del Món.
0: I en jornada unificada, pendents, jornada de transistor també, en la zona de banquetes, pendents de molts partits esta vesprada, Igual.
9: Home, hi ha una carambola que pot ser positiva per al Castelló, però aquesta carambola passa per la victòria a Huesca. Si el Castelló guanya el Coraz davant del Huesca d'Oltra

0: ¿no? Como has dicho.
1: Sí, obviamente presión existe. Está claro que cuando uno juega por objetivos, ¿no? Y se está jugando tanto como estamos jugando, obviamente, pues esa presión está ahí. Luego hay jugadores que la lleva mejor, que convive mejor con ella, a otros les cuesta más. Al final no depende ya de cada jugador, sino depende de cada persona, de cómo es, ¿no? Su forma de ser, su forma de afrontar las cosas. Pero viéndolos entrenar y jugar, obviamente en algún momento ha podido afectar, pero los veo con muchas ganas, ¿no? De estos dos partidos que quedan de la liga regular, dar el máximo, ganarlos y meterlos en playoff. Y obviamente, pues luego es lo que hablábamos antes, ¿no? Podemos imaginar un partido de una manera, de lo que puede pasar, pero cuando hay tanto en juego en este tipo de partidos a esta altura de temporada, luego el terreno de juego durante 90 minutos pueden pasar muchas cosas, puede afectar, como dice, la presión, para bien, para mal. Hay cosas que no se pueden controlar, pero lo que sí los veo es preparados y ellos lo saben de la oportunidad que tenemos. Yo se lo he dicho, ¿no? En el mundo del fútbol, yo he jugado 18 años como profesional y las oportunidades que hay de jugar playoff o subir o ganar un título, en el 95% de los jugadores son muy pocas, y hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo y hay que intentar cogerlas, ¿no? Así que es lo que...
2: Paraules en roda de prensa de Pablo Hernández, vos en portal la previa y también me escoltando un fragment de esa roda de prensa previa al partido del técnico del Castelló. El duelo a les 6 y mecha, vos se lo oferirem desde les 5 y mecha aproximadamente en esta sintonía, en el tram de vesprada nit del Punta a Punta Punte Radio. De acabar, arribarem fins les 3 de la vesprada, escoltant protagonistes de tot el que vos hem oferit este matí en esta sintonía, y por ejemplo desde la pilota valenciana, desde el trinquete del Rullo de Ribarrocha, Matías Oliver, está José Salvador, semifinalista del individual de escala y corda.
3: En punta a punta parlem amb José Salvador. Avui derrotat, però José, jo crec que per als aficionats ha sigut una autèntica victòria tot el que has donat avui.
4: Crec que per l'aficionat, com bé dius, partida molt bona, no? De les que fan afició. Bueno, és una derrota que ha estat ahí, no? A punt de ser una victòria. Marc també fa una brillant partida i també mereix guanyar. I en 55 igual, si hi ha 2, 4 o 5 voltes, té que guanyar un, no? Cau la moneda per a ell. Just guanyador. Haguera pogut caure al meu costat. Però per sensacions, la línia a seguir, no? Des del primer moment, seguir a Xina, i crec que este és el camí a seguir. Ja el lament per a semifinals, recuperar el millor possible després de la palissa d'avui, però ja te dic, crec que la classificació per a semifinals venia ja feta, i avui, pese a donar-ho tot, se podien permetre ixa derrota.
3: Afortunadament, punt a punt, ha pogut seguir prous partides d'este individual, pot veure el teu nivell i té moltes ganes de veure't contra Xiner. Tu què opines d'aquesta semifinal?
4: Partida molt igualada, no? Xiner està en un bon moment de forma.
3: Però tu també, José.
4: Sí, jo també ho ficaré complicat i ja t'assegure que si un dels dos vol estar a la final, ningú ho ficarà fàcil, i el que millor estiga i ese dia serà el que s'enduga el gat a l'aigua. Jo vaig a donar-ho tot, vaig a lluitar cada 15 i que siga el que tinga que ser, però més probabilitats d'estar ahí quan lluite cada 15.
3: Són ja moltes semifinals les que has tocat. És l'hora de pegar un pas endavant, José?
4: Sí, per això se sacrifiquem, no? I a veure si d'una vegada ja toca, no? I aquest premi de poder estar en una gran final. Però ja t'he dit, ara recuperar el millor possible, descansar de la millor manera i enfocar les semis amb la mateixa il·lusió que el primer dia que vaig començar l'individual.
3: Doncs a veure com va aquesta semifinal. Y enhorabuena, José, de veres.
4: Muchas gracias.
2: José Salvador, Matías Oliver, semifinalista del individual de escala y corda, como a segundo del grupo B. Ahora escoltaremos al campeón de este matí, pero abans tenim pendent també escoltar desde la plantilla del Benidorm a un dels seus futbolistes. Amb Álvaro Jimeno está Álvaro, també, que ha guanyat el Benidorm este matí al Tavernes de Valldigna, classifica per a la final d'ascens des de la Lliga Comunitat cap a Tercera Federació. L'escoltem.
0: Estem en directe en el punta a punta amb Álvaro, que avui ha fet un autèntic golàs, jugador del Benidorm. Álvaro, primer, enhorabona, i després, com ha sorgit fer aquest gol?
5: Moltíssimes gràcies. La veritat que, bueno, ha sigut una jugada que he rebut en banda i alçat el cap, ha vist a Cobo que em tirava un desmarque i quan ha vist el porter, diu, bueno, vaig a pegar i ha entrat.
0: Quina valoració fas del partit? Un autèntic partidàs, 3-0, allí ja 0-1, este Benidorm, bon l'ascens.
5: Sí, no, anaven a la idea de guanyar allí, sabien que allí era difícil, però bueno, l'estadi, nosaltres som molt forts, durant tot l'any hem encaixat 3-4 gols i sabien que si traiem un bon resultat allí, doncs allí, així ells, crec que amb un camp tan gran i el césped natural sofririen molt i bueno, això ha sigut bé, així tot com volíem.
0: I una última pregunta, un missatge per a l'afició que no deixa d'animar, fa calor, però així no deixa d'animar i que volen ells ascens a Tercera Ref.
5: No, l'únic que podem fer és donar-li les gràcies perquè han estat tot l'any ahí i en dies grans com el d'avui sabien que no anaven a fallar i confiem en ells, ells confien en nosaltres i anem a per l'objectiu.
0: Enhorabona, Álvaro, les paraules d'Álvaro, el jugador del Benidorm, que avui ha aconseguit aquesta final, aconseguís el billet a la final de playoff a Tercera Ref.
2: Victòria del Benidorm este matí davant del Tavernes de Valldigna. Gràcies, Álvaro Molina. Tornem amb Matías Oliver i a la pilota valenciana. Crec que Matías està en Marc Jiménez. Matías.
3: I en punta a punt tenim el guanyador de la partida d'avui, vigent campió de l'individual, Marc Jiménez. És que no tinc paraules per a descriure la partida, també te dic.
4: Bueno, moltes gràcies, primer de tot. I crec que jo tampoc tinc paraules. Crec que José i jo s'hem deixat tot el que ens quedava avui. Hem vingut, no ens jugàvem entre cometes res, sí que ens jugàvem un poc la classificació de primer i segon, però bueno, crec que avui hem donat la talla, hem donat la cara els dos i crec que les energies que ens quedaven esta setmana per donar, crec que se les hem deixat totes així, crec que el públic ho haurà gaudit i prou.
3: Estàveu ja classificats per a semifinals, era un poc, pues, doncs, tal volta elegir, no sé si volíeu elegir o simplement guanyar, però bueno, lo que vull que me contes és com afrontaves esta partida i quines sensacions volies extraure?
4: Pues la afrontava un poquet rara, de volguem dir, se m'havia llevat un poc la motivació en el sentit de ja estàs classificat, el que comentes, sí que jugar contra un jugador o un altre. Venia un poc ja de lo que te comenté l'altre dia, me faltava un poc de rodatge, crec que aquestes dos partides m'han anat bé, però també físicament m'han esgotat, que és el que comente, que falta un poc de ritme. I bueno, avui venia també un poc a agafar sensacions, a veure com me trobava del colze, també perquè l'altre dia vaig tindre un percans, una trompada contra un espectador en Guadassuar i res, això és el que volia veure, sí que m'ha molestat un poquet al principi el colze, després ja no, espero que no siga això ja res més i puguem preparar la següent partida ja el millor possible i en el crono ja raere de que van passant ja les hores.
3: I vas a tindre a Salva Palau, que ja tots el conegam, esquerra, potència i també li pega molt bé la dreta, o sigui que va estar complicada, la semifinal.
4: Sí, crec que és un jugador que els últims anys sempre, pues, bueno, per una cosa o per altra, sempre m'ha tocat jugar les fases prèvies o alguna semifinal, com fa dos anys, contra d'ell. És un jugador sempre complicat de jugar, però bueno, ja sabem la manera que té de jugar. El que comentes que té una pilota sempre violenta, té una dreta també molt bona i defensiva, i és que el que comentava també al principi del campionat, crec que així no anava ningú un jugador que anarà a donar ninguna sorpresa en el cas de passar a la final o guanyar i estan, crec que estan donant tots un molt bon nivell de joc.
3: Pues Marc, estàs a un passet només de poder defensar el títol, així que estarem ahí i enhorabona per l'espectacle d'avui.
4: Moltes gràcies.
2: Nosaltres serenem, tanquem amb pilota valenciana este primer tram, el matinal del punt a punt. Arriben els companys dels serveis informatius d'esta casa i el punt a punt continua després, de seguida. Gràcies, adéu, bona vesprada.
6: L'esport per a tots a punt a punt.
7: Són les 3. Hola, com estan? El sumari judicial de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de Plusultra es coneixerà molt prompte i el terratrèmol polític no cessa. Els informes de la UDEF assenyalen que l'expresident hauria liderat una xarxa organitzada per obtindre fons gràcies als seus contactes. Un exercici d'influències del qual l'empresa de les filles hauria sigut la principal beneficiària. Així obrim este informatiu de

0: 24 de maig, que té altres temes destacats en sumari. I estem molt pendents del possible acord entre els Estats Units i l'Iran que posaria fi a la guerra al Pròxim Orient. Si es confirma l'acord de pau, es recuperarà el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. Una bona notícia per a l'economia mundial, que s'ha vist greument afectada després de vora 90 dies de bloqueig. I el personal docent, que afronta la tercera setmana consecutiva de vaga indefinida amb un nou calendari de mobilitzacions. Demà dilluns hi haurà concentracions davant la Conselleria d'Educació a València, Alacant, Elx i Castelló de la Plana. L'activista valenciana Emilia Nacher, segrestada per Israel quan es dirigia a Gaza en la flotilla Gobla al Saman, ha tornat a casa. Escoltem l'horror patit.
1: Había una habitación oscura donde les torturaban y por las noches era escalofriante oírles llorar.
0: A la canta hasta ya les fogueres amb l'exposició del ninot Cristina Badal.
2: Es va inaugurar divendres i tots aquells que vulguin ja poden passar per la llotja del País d'Alacant per veure els 92 ninots adults i els 92 ninots infantils i emetre el seu vot per primera vegada de manera digital.
0: I en els esports, cinta especial ahir per a l'Elx i el Llevant. Raül Pina, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Imma. Tant l'Elx com el Llevant són de primera. Es va complir el guió, l'Elx va empatar a una Girona i aconseguia la salvació. El Llevant, tot i la derrota, 2-1 al camp del Betis, també va certificar la permanència i quant al València va superar 3-1 el Barça, però amb la victòria el Getafe no li va donar per a estar en conferència. Des del 2020 porta l'IM a un projecte de mínims i deixant el València fora d'Europa. A més, Diego López es va lesionar trencament de l'encreuat anterior entre 6 i 9 mesos de baixa. I esta nit, el Villarreal a la Ceràmica s'enfronta a l'Atleti de Madrid en joc el tercer lloc en la taula. En segona, el Castelló juga a Osca. Penúltima jornada des de les 6:30, jornada unificada. Recordem, cal no errar per a jugar el play-off d'ascens a primera.
0: Penúltima jornada que seguirem al llarg del dia i després t'esperem de nou.
3: Segur, en el punt a punt.
0: Pel que fa a l'horatge, última setmana de maig amb sol i calor que s'intensificarà a partir de dimecres. Lluís Obiols, bona vesprada.
4: Bona vesprada. Acabarem el cap de setmana amb sol, també alguns núvols que estan creixent a l'interior de Castelló sense més conseqüències i amb temperatures elevades. Ja s'ha arribat als 31 graus, per exemple, a Vilafamés, a Requena, concretament a Cases del Río, a Gavarda, a Sumacàrcer o a Orihuela. Més frenades a la línia litoral, a més temperatures de 24 a 26 graus. Esta pròxima nit i matinada ja serà bascosa al litoral, encara relativament fresca a l'interior, i demà i després de mar, les temperatures no tenen tendència a canviar. Continuarem amb eixes màximes de 30 a 33 graus a l'interior. Però atenció, perquè a partir de dimecres, dijous i divendres s'intensifica la calor. De fet, ja podríem parlar de màximes superiors als 35 graus. Tot amb sol. Demà, última hora del dia, poden aparèixer alguns núvols a l'àrea del Golf de València, però en general estem davant d'una setmana molt càlida, amb eixe ascens tèrmic a partir de dimecres. I això sí, dijous podríem tindre alguns núvols més, fruit de la calor, en zones de muntanya.
0: I un apunt abans de començar. La policia busca un conductor fugit a Sagunt després que va atropellar un home de 35 anys que va resultar mort. Busquen tant el vehicle com el conductor. Ara sí, els parla Imma de la Concepció amb Manolo Palomar en el control de so. Comencem quan són les 3:04 de la vesprada.
5: Som la veu de tots. Som A Punt.
6: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.

0: Les notícies del cap de setmana. Edició migdia.
1: Pendents que en les pròximes hores podria anunciar-se l'acord entre els Estats Units i l'Iran per a parar la guerra al Pròxim Orient, Donald Trump dona per fet i a falta de la lletra menuda se sap que hi haurà un alto el foc de 60 dies en tots els fronts, inclòs el Líban, i també que reobrirà l'estret d'Hormuz, informa Remy Blasco.
2: Després de 85 dies de guerra, Teheran hi ha cautela sobre l'acord de l'Iran amb els Estats Units, que segons totes les fonts és imminent. Hi hauria una pròrroga de 60 dies per l'actual alto el foc en vigor des del 8 d'abril. Es reobriria l'estret d'Hormuz. Els Estats Units desbloquejarien els ports iranians i Teheran podria reprendre la venda de petroli.
3: It's the possibility that over the next few hours the world will get some good news, at least with regards to the straits.
2: En un parell d'hores podem tindre bones notícies, almenys sobre l'obertura de l'estret d'Hormuz, diu el secretari d'Estat Marco Rubio des de Nova Delhi. Assegura que han complit els objectius.
3: Those objectives were achieved. Those were the targets of our operation.
2: I alhora reconeix que, com volia l'Iran, el programa nuclear i l'entrega de l'urani enriquit poden quedar a fora del memoràndum i negociar-se més avant. Anticipant-se a les crítiques, diu que Trump és el president que més ha fet perquè l'Iran no siga una potència nuclear.
3: Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that.
2: El règim dels ayatolars reconeix que queden per resoldre un parell de temes i que no es pot descartar la represa de la guerra. L'Esborrany exigeix un alto el foc al Líban, un punt que Israel sempre ha rebutjat. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, reuneix avui el gabinet de seguretat. Fins ara ni tan sols ha respectat la treva parcial en vigor des del 16 d'abril.
1: Gràcies, Romeu. Un conflicte que ha tingut un impacte directe en el preu i subministrament dels combustibles. En el cas del querosè, el que utilitzen els avions, i Europa ha arribat a una situació límit. Xavi Carrao.
4: La crisi del querosè no ha esguitat fins ara els aeroports valencians. De fet, el de València manté per a l'estiu més de 100 rutes. Tono Franco és director de la Fundació Visit València.
5: Estamos conectados con 110 ciudades de 32 países diferentes. De cara a este verano esperamos buenos resultados.
4: I així ens ho han confirmat també diverses aerolínies. Andrés Enrado és portaveu de Wizz Air.
6: Estamos decididos a operar nuestro calendario completo de verano.
4: La valenciana és ara mateix una destinació refugi, com confirma Mabel Pisa, que és professora d'economia de SIC.
7: Aquests turistes estrangers que han anat més a la part mediterrània oriental, pues ara, com allò no estan segur o es costa o no poden aplegar, s'estan redirigint cap al nostre país.
4: Segura per al turisme i amb el subministrament de querosè garantit a totes les companyies. Això sí, amb vols més cars i, per tant...
7: Si tenen un pressupost per fer per les vacances i ja part d'aquest pressupost se ho han gastat en els vols, pues, òbviament queda menys diners per a poder gastar-se les quantes són així.
4: Perquè sí, el preu del querosè ha encarit els paquets turístics. El límit legal, una volta contractat, és d'un 8%, com ens en recorda Julián Tío, que és director d'Abacu.
8: Que seria esa cantidad en la que el consumidor podría decir, bueno, pues como excede de ese 8%, resuelvo el viaje, no quiero seguir adelante con ese viaje.
4: Esta és la radiografia a dia d'avui, però amb una situació internacional tan convulsa, tot pot canviar d'avui a demà.
1: A casa nostra, el personal docent afronta la tercera setmana consecutiva de vaga indefinida amb un nou calendari de mobilitzacions en la moure endavant.
9: Sí, els sindicats i assemblees de professorat mantenen les protestes després que ahir una manifestació traguera al carrer 30.000 persones, segons dades de la delegació del govern espanyol. Enceten una nova setmana de mobilitzacions i demà dilluns està previst que així a la conselleria, com se'ls ha sol·licitat, presenten un nou document amb les seues reivindicacions, baixada de ràtios, millora de les infraestructures, menys càrrega burocràtica i també pujada de salaris. S'esperen tornar a sentar-se a negociar amb la conselleria, encara que no saben quan ni en quines condicions. Mentre no arriba a aquest acord, han programat diferents actes descentralitzats en comarques dimarts i dijous, dimecres una gran manifestació unitària i divendres noves assemblees.
1: Gràcies, Anna. I en clau política, a les pròximes hores són transcendentals a la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero perquè es van desvelant els informes de la UDEF. És una crònica de Marc Gomar.
10: La filtració de part dels informes de la UDEF protagonitza l'actualitat del dia al voltant del cas Zapatero. Segons la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal que ha dut les investigacions, l'expresident del govern espanyol es trobaria en la cúspide de la xarxa dirigint les seues accions. un exercici d'influències a favor de tercers que, com a clients de l'organització, pagarien pels seus servicis. En aquest aspecte, els principals beneficiaris serien el mateix Zapatero i les filles a través de la societat What the Fab. En una altra part dels informes filtrats, la UDEF hauria interceptat converses en què els implicats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra intentaren tallar la investigació judicial assenyalant que la fiscal era amiga. Les converses intervingudes també assenyalen que els directius de l'aerolínia rescatada apuntaven Ábalos i Zapatero com la clau per a influir en el govern espanyol.
1: Moltes gràcies, Marc. I els tres activistes valencians que formaven part de la flotilla Matxudo Humanitària a Gaza, assaltada per Israel dilluns, ja han tornat a casa. A l'arribada de l'aeroport hem pogut escoltar el relat de l'infermera valenciana Lourdes Espinosa. Endavant.
11: Efectivament, Emilia Nacher arribava ahir a l'aeroport de Madrid amb altres espanyols on els esperava una comitiva de benvinguda i ha explicat l'horror patit durant tres dies de captiveri.
12: He estado llorando desde el primer día, incesantemente mañana, tarde y noche, no solo por las palizas dadas a nosotras, sino por oír el dolor de los compañeros. Había una habitación oscura donde les torturaban y por las noches era escalofriante oírles llorar.
11: Dilluns, l'exèrcit israelià es va capturar en aigües internacionals i es va tancar en un vaixell.
12: Yo entré en esa sala, que era como un barco lleno de contenedores. Todas mis compañeras y compañeros estaban con sangre, con fracturados.
11: Maltractament físic i també maltractament psicològic.
12: Con apuntándote, disparándote, a mí me cayó una granada. Era simplemente detonadora de sonido, pero mi pierna, yo pensaba que se me volaba, ¿no?
11: La Global Summit prepara accions legals per agressions i vulneració del dret internacional contra els 400 activistes, entre els quals hi ha 44 espanyols.
1: Gràcies, Lourdes. I més coses, milers de persones han manifestat pel centre de Madrid este matí per exigir la regulació dels preus de la vivenda i en contra dels rendistes i els especuladors. Esta protesta es traslladarà el pròxim 6 de juny a València i Alacant. Alicia del Río és la portaveu del sindicat de llogateres.
13: La desobediencia es el único camino para cambiar las cosas y la desobediencia es la herramienta legítima cuando no podemos pagar estos precios, cuando vivimos con miedo a que nos echen, mientras una minoría se enriquece.
1: El primer cap de semana de Zas al barri de Russafa passa quasi desapercebut per a la majoria d'implicats. Parlem de les zones acústicament saturades. Tot després que la declaració de zona ja ha creat una gran controvèrsia, informa Fran Martínez.
14: 11 de la nit del primer cap de setmana, després de la declaració de zona acústicament saturada a Russafa. Opinions diverses entre veïnat i restauradors.
15: Encara que tanquen una mica més tard, la gent continua per els carrers i el barullo continua ahí.
16: No son los restaurantes que estamos aquí, no somos los bares, son ya otras cosas, las discotecas.
14: Discoteques que sí estan realment afectades per la SAS. Tancaran màxim a les 4 i mitja de la nit. El portaveu per una hostaleria responsable de Russafa, Vicente Pizcueta, denuncia que això provoca una eixida no escalonada.
17: A les 4 i media és impossible cerrar una discoteca que no provoqui un ruido que hasta ahora no se está produciendo en este barrio, en esta calle.
14: El portaveu de la plataforma per Russafa, Fernando Trenor Colomer, coincidís amb el veïnat en que l'horari de tancament no és el principal problema.
18: Gente deambulando a altas horas de la noche, discotecas, despedidas de solteros, gritos, suciedad, orina, vómitos, borrachera y botellón.
19: Yo les voltes que he hagut de ir a cridar al balcó per a dir que es callen. Totes les vegades han sigut turistes.
20: Para dormir es un poco complicado, ¿no? Que hay mucha fiesta aquí.
14: Per al veïna, la SAS es queda curta. Per als hostalers, motor econòmic del barri, és excessiva i no té en compte mesures antisoroll ja aplicades als locals. I tots dos coincideixen en la falta de control als carrers de l'ordenança de soroll.
1: Gràcies, Fran. I anem a Castelló de la Plana, on abaixa la persiana un nou comerç, una de les últimes firmes d'Inditex que funcionava al centre de la ciutat. El centre, per tant, continua canviant el model de negoci en un context de declivi del xicotet comerç. Escoltem el veïnat.
21: Si tú llegas a una ciudad y te encuentras con un centro deteriorado, te llevas una mala imagen de esa ciudad. Con lo cual hay que cuidarlo, hay que mimarlo y hay que hacer todo lo posible para mantener los locales comerciales abiertos.
22: Y el rovellet de l'ou, que para nosotros era Zara, es que hemos estado fent bastante mal.
23: No podemos ir a la salera o podemos ir al campo porque te tienen que llevar o coger un bus.
24: Lo malo es que te tanquen un y no abrin dos.
0: pero dure muy poco.
21: Hay que ir con cuidado con esto de no convertir solo el centro de Castellón en una zona de restauración.
1: I continuem en clau municipal perquè Jaime Ruiz ha rebut la vara de comandament de la Pobla de Vallbona i s'ha convertit així en l'alcalde més jove d'Espanya al capdavant d'un municipi de més de 15.000 habitants. El nou alcalde assumís el càrrec en virtut del pacte de legislatura amb el Partit Popular i després d'una trajectòria política que va començar molt prontament amb només de 9 anys, l'escoltem.
2: Que la gent te veja accessible, pròxim, i per tant, pues, això és una de les virtuts que sempre m'ha agradat destacar perquè també reflectís el que el poble vol, no? Que veja l'Ajuntament com una institució al costat d'ells i no front a d'ells.
1: Canviant d'assumpte, l'Associació Valenciana d'Agricultors, AVA Assaig, estudia un sistema amb malles per a combatre la pinyolada dels cítrics, un problema històric que afecta la rendibilitat de les explotacions agrícoles. Rosa Mateu.
3: Este estudi se centra en parcel·les de varietats més tardanes i especialment sensibles a la pinyolada. S'han instal·lat unes malles que cobreixen els tarongers. Estan dissenyades per a impedir l'accés de les abelles a les flors i evitar la polinització, que és la principal causa de la pinyolada. Ana García és la directora de la finca Sinyent.
5: Lo que tenemos que evitar es la polinización. Tenemos que evitar que se acerquen las abejas y hagan la polinización de la flor. La única forma que tenemos de evitar que la abeja se acerque es colocar este tipo de mallas que tiene un tramado especial para que la abeja no se pueda acercar.
3: Però al mateix temps, este sistema permet l'aplicació de tractaments fitosanitaris.
5: También estamos colocando papel hidrosensible para ver que realmente los fitosanitarios, a pesar de la malla, están entrando y están mojando bien, porque aunque tengamos las mallas colocadas, nosotros necesitamos seguir haciendo tratamientos de fitosanitarios y nutricionales.
3: La col·locació de les malles s'ha fet a través d'un sistema mecanitzat i també de manera manual en aquelles zones on no es pot accedir amb la maquinària. Els resultats estaran en el mes de gener o febrer quan es recolecten aquestes varietats.
1: I més de l'agricultura, perquè la sembra de l'arròs és enguany la més cara de la història. AVA Assaig xifra el sobrecost dels arrossers de l'Albufera en 3 milions d'euros, problema que se suma a la caiguda de la producció en algunes varietats. Lourdes Espinosa.
11: Sí, estos días se ha completat la sembra de l'arròs. Javier Matoses, vicepresident de la Junta Local d'AVA Sueca, explica quines són els problemes de sobrecost enguany.
24: Enguany s'ha duplicat el gasoil, que nosaltres gastem pues, uns 300-400 litres per dia per cada tractor. I el guano s'ha duplicat també per tot el tema de la guerra.
11: AVA Assaig xifra sobrecost dels arrossers de l'Albufera en 3 milions d'euros, problema que se suma a la caiguda de producció en varietats tradicionals com bomba o albufera per la falta de solucions fitosanitàries per a fer front a la pericolària.
24: No tenim productes perquè estan prohibits per poder tractar la pericolària i a més, el preu, els últims 3 anys ha caigut un 30% del preu de l'arròs.
11: Demanen igualtat de tracte per a tots els països perquè hi ha fitosanitaris permesos a França o Portugal que estan prohibits a Espanya.
24: Determinades polítiques mediambientals que no tenen cap sentit i que fan una desavantatge competitiva que ofegues i arròs, pues, que s'eliminen.
11: El 70% de l'Albufera són arrossals i adverteixen del problema que seria deixar-los morir.
1: I avui és el Dia Europeu dels Parcs Naturals i hem visitat el Parc de la Marchal de Pego-Oliva, un exemple de convivència entre l'activitat humana i la preservació de la biodiversitat. El nostre company, José Manuel Martínez, ha estat amb Edu García i Sílvia Raya, tècnics d'educació ambiental.
25: Els usos compartits són un tret dels parcs naturals valencians. Un bon exemple d'ells és a la Marchal de Pego-Oliva, un espai natural on molta gent aprofita per a refrescar-se.
26: Que és un dels ullals que tenim ací al parc natural, que bueno, pues l'aigua es troba pràcticament a la mateixa temperatura durant tot l'any. Gràcies a la quantitat d'aigua i a la qualitat que té, pues això ve associada en una gran biodiversitat tant de fauna com de flora.
27: Volem connectar els diferents factors que formen el parc natural, parlarem de territori, parlarem d'agricultura, parlarem, òbviament, de natura, parlarem de projectes que tenim ací des del parc.
1: I precisament amb motiu d'este Dia Europeu dels Parcs Naturals, les administracions demanen respecte i prudència a la població que els visita. Este cap de setmana, al Parc del Desert de les Palmes, s'ha fet la solta d'una tortuga mediterrània, Teresa Violeta.
0: La recuperació de la tortuga mediterrània és una de les prioritats dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana. Si al Parc Natural del Desert de les Palmes s'ha assistit a la solta d'un d'estos exemplars que està 2 anys recuperant-se d'una llarga malaltia al Saler, al Centre de Recuperació de Fauna del Saler. El conseller de Medi Ambient, Vicent Martínez Mus, ha assistit a esta solta de tortuga i també ha instat la població a respectar el temps que gaudir d'estos espais naturals.
4: Que vinguin, que vagin a tots els espais naturals, que es visiten, però que ho facin de forma programada, organitzada, i quan ho facin en tot el respecte a les normes que s'estableixen.
1: I també ens agrada disfrutar de la platja i per a fer-ho amb total seguretat, la policia de València, de la Malva Rosa, i les postes de Creu Roja disposen ja de polseres identificatives perquè els més menuts no es perden a les platges. Un servei nou i gratuït, molt aplaudit per pares i mares. Mateo Chiles, portaveu de la policia local de València.
6: Como es algo bastante normal que se extravíen niños en la playa, hemos hecho unas pulseras que son resistentes al agua y cualquier persona que quiera puede venir al retén de la policía local, apuntamos en la pulsera el nombre del padre y el número de teléfono, se la ponemos al niño, nosotros guardamos registro. Es una forma muy fácil de encontrar al niño en caso de que se pierda.
1: Anem amb la sanitat perquè augmenta les infeccions de transmissió sexual en persones majors de 60 anys. Els últims 10 anys s'han triplicat i hi ha múltiples factors que ho expliquen, entre ells una major activitat sexual i alhora una baixa percepció del risc. En molts casos apunten les expertes per falta d'informació i de campanyes de prevenció adreçades a aquestes edats. Anna Moure.
7: Ho confirma la cap de la unitat especialitzada en infeccions de transmissió sexual a València, Consuelo Ramírez. Els contagis s'han multiplicat per 3 en edats avançades.
8: Estamos notando un aumento progresivo en ITS, infecciones de transmissió sexual, en persones mayores de 55-60 anys.
7: Persones que en molts casos, per falta d'informació, no són conscients del risc de mantindre relacions sexuals sense protecció.
8: No utilizan el preservativo, por ejemplo, porque en esta franja de está ligado a los embarazos no deseados. Las que más detectamos, clamidia, gonococia y sífilis. Pero no debemos olvidar el virus del papiloma, el herpes.
7: Natalia de Ancos es sexóloga.
9: Han estat en parella durant molt de temps i a lo millor no han tingut mai una experiència d'infecció de transmissió sexual.
7: Una major esperança de vida i alguns canvis socials han portat a la població a tindre una vida sexual més activa.
9: Ara arribem a 60, 65, 70 anys amb molta salut, que això produeix també que en molts casos pues, hi hagi també més interaccions sexuals.
7: Però això no vol dir que els tabús s'hagin superat.
8: Cuando tú vas a la consulta, que el médico te pregunte sobre tu sexualitat, però que tú también le puedas contar.
9: No cal demonitzar la sexualitat, sinó que s'ha de saber quins riscos comporta també i poder protegir-se.
7: Segons les expertes, calen campanyes de prevenció de malalties de transmissió sexual específicament adreçades a aquestes edats.
1: I ara escolten.
10: Jo em sent a nivell cognitiu molt millor, tinc més il·lusió, socialitzes també.
12: Continuar activant el cervell, vamos, estar contínuament aprenent, no?
1: Són només 2 exemples que confirmen els beneficis que té aprendre un idioma a partir dels 60 anys. Segons veus expertes, l'aprenentatge d'altres llengües fa que el cervell es mantinga més actiu i es retarda fins en 5 anys l'aparició de malalties com podien ser la demència o l'Alzheimer. Patricia Ramírez té els detalls.
28: I un del que diu el refranyer, el saber sí ocupa lloc, almenys al cervell, i a més és beneficiós per a mantenir l'activitat cognitiva en plena forma a pesar dels anys. Ho confirma Enrique Noé, director d'investigació de l'Institut de Neurorehabilitació Vitas.
29: Nos permite envejecer de forma más sana y el aprendizaje es una manera muy sana de conservar nuestro cerebro.
28: I en este procés d'aprenentatge, parlar altres idiomes quan passem dels 50 és un dels tractaments preventius que ajuden a protegir el deteriorament cognitiu. Un dels programes que obri a les persones majors esta oportunitat unitat està a la nau gran de la Universitat de València. Miguel Martínez López és director del programa d'anglès.
30: Realmente los hablantes bilingües tienen una capacidad de aumentar la reserva cognitiva respecto a los monolingües.
28: Mari Carmen i Maite, alumnes septuagenàries del programa, són conscients dels beneficis.
10: Jo em sent a nivell cognitiu molt millor.
12: Dona molta motivació, és divertit, tens més vocabulari, que mentalment estàs més activa.
28: I tot i les dificultats...
12: El listening, pues no... Es dificilísimo.
28: Els professionals ho deixen clar.
29: Podemos aprender un idioma a cualquier edad.
1: Els Estats Units ataca a prop de la Casa Blanca. Ara ho escoltaran els tirs que senten els periodistes abans d'interrompre la connexió que estaven fent.
13: It's to remain far apart.
14: No. It's weakening.
1: Un home és el que ha obert foc de manera indiscriminada contra un control d'accés al recinte presidencial. Hi ha una persona ferida en estat crític. L'agressor, de 21 anys, ha sigut abatut i ha mort fa unes hores a l'hospital. I canviem de tema perquè el Congo eleva a 204 les morts per l'epidèmia

0: d'Ebola. Ahir, tres voluntaris que treballaven per a la Creu Roja van morir per casos sospitosos del virus. 10 països africans estan en alt risc. Alguns, com Ruanda, han tancat les fronteres mentre es mobilitzen recursos per a posar fi a aquesta emergència sanitària. Les ONG alerten de la necessitat d'una resposta mèdica a gran escala. És una crònica de Carme Pastor.
1: Sense vacuna ni tractament, la millor medicina per a frenar la variant d'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo és la detecció precoç. I perquè aquest treball sigui efectiu, cal reforçar els centres sanitaris del país col·lapsats per l'allau de malalts i casos sospitosos. Es ho explica Mercè Rocaspana, coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres.
2: Fer tot un centre d'aïllament i tractament que tingui unes mesures específiques amb uns circuits pels pacients i pel personal.
1: Una altra necessitat és conscienciar dels riscos de contagi, ja que la malaltia es transmet per contacte directe amb fluids corporals i això obliga a evitar tota classe de celebracions o reunions multitudinàries com els funerals.
2: El virus es va multiplicant dins del cos i quan la persona mor és quan hi ha més quantitat de virus. Això és un cadàver, és molt contagiós.
1: Els esforços per controlar el brot s'han vist obstaculitzats pel conflicte armat entre l'exèrcit i una milícia que controla part del país.
2: Hi ha més d'un milió de persones desplaçades en aquest moment en aquesta zona del Congo i que les estructures sanitàries ja es trobaven debilitades i les persones ja tenien un accés a la salut, en alguns casos, molt deficient.
1: L'Organització Mundial de la Salut ha destinat 3,9 milions de dòlars per a fer front a l'epidèmia i evitar que creue fronteres.
0: Obrim la finestra dels esports i ampliem la informació. Bona vesprada de nou, Raül.
3: Hola, Imma, molt bona vesprada de nou. La de nit era una jornada de passió en primera, jornada de transistors, jornada de futbol, quan acaba un campionat, sobretot per als nostres, no? Perquè l'Elche va empatar a una Girona i això el deixava en la màxima categoria. Álvaro va ser l'autor del gol i gran protagonista. La seua Diana passarà la història. El davanter estava molt content.
4: Me han dado la oportunidad de desarrollarme como persona y como jugador y esto es lo mínimo que puedo hacer por el club. Es el año donde más feliz he sido. Creo que, bueno, gracias a todos los compañeros, a todas las personas que han ayudado a mí y a todos a llegar hasta aquí. Y nada, el Elche está donde se merece estar.
3: Álvaro Rodríguez, el Torito, content i emocionat també. El conjunt franjavert va ser rebut a les 3 i mitja de la matinada a l'estadi Martínez Valero. L'afició estava en èxtasi. Els 43 punts signifiquen la millor puntuació de l'Elx en la seva història en primera. El Llevant també es va salvar, tot i caure amb el Betis 2-1 a la Cartuja. El que ha fet l'equip granota és una autèntica gesta. Molts els donaven per descendit, però l'encert en l'elecció de Luis Castro per a la banqueta va provocar la reacció de l'equip. L'entrenador portuguès estava satisfet.
5: Tenía que haber muchos resultados contra para que descendésemos. Entonces, el más importante es el objetivo final. La maratona está hecha y yo pienso que el sentimiento más grande que tengo en este momento es mucho orgullo de todos los granotas que están dentro del club y afuera también.
3: Quant al València, Aymar el València, que va superar 3-1 del Barça, però amb la victòria del Getafe no li va donar per estar en conferència. Així valora la qüestió Carlos Corberán.
6: Y desafortunadamente no hemos podido conseguir el objetivo que teníamos hoy, que era hacer todo lo que dependía de nosotros y el equipo lo ha hecho, pero sabíamos que desafortunadamente no dependía conseguir la conferència hoy del València, sino de otros resultados y por eso nos quedamos dolidos.
3: I digue, mare, perquè des del 2020 porta l'IM amb un projecte de mínims i deixant el València fora d'Europa i castigant a tota l'afició valencianista. A més, Diego López es va lesionar, trencament de l'encreuada anterior, entre 6 i 9 mesos de baixa. I esta nit a les 9, el Villarreal a la Ceràmica s'enfronta a l'Atlètic de Madrid. En joc, el tercer lloc en la taula classificatòria. Serà l'últim partit i l'adeu de Marcelino a la banqueta dels groguets. I en segon, el Castelló juga a Osca. Penúltima jornada des de les 6 i mitja. Jornada unificada. Cal no errar per a jugar el play-off d'ascens a primera divisió. Els aragonesos també es juguen molt. És l'equip entrenat pel Valencià Oltra i són un rival complicat. Es juguen la salvació. En primera federació, ahir el Villarreal B, David Albalda, va concloure la competició regular empatant a 1 amb l'Atlètic Sanluqueño. Ara li espera el play-off d'ascens. A segona s'enfrontaran les semifinals a partir d'anada i tornada a la Zamora 2 Carcano. I acabem amb vol. El Fertiberia Port de Sagunt ja és equip de Sobal. Ha guanyat este matí Agustinos d'Alacant per 18-10. 18 a 17, perdó. El Fertiberia torna de nou a la màxima categoria de l'handbol espanyol i els alacantins encara tenen una última oportunitat. Hauran de jugar davant del l'avantpenúltim de la Lliga Asobal quan concloga aquesta competició, la de la màxima categoria de l'handbol espanyol.
0: Raül Pina, moltíssimes gràcies.
3: A tu, Imma.
0: De la cultura al Festival de Canes, los Javis aconseguien a nit emular el seu admirat Pedro Almodóvar en rebre el premi a la millor direcció. De les tres pel·lícules espanyoles que participaven, s'emporta el reconeixement del jurat de Canes La Bola Negra. Escoltem Javier Calvo.
7: La bola negra es algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio que tenemos y que se hereda. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que el arte, el cine, ayude a eso.
0: I obre l'exposició del Ninot de les Fogueres d'Alacant. Enguany es poden veure exposats 92 ninots. I per primera vegada es vota el ninot indultat sense papereta, només amb un codi QR. El ves experts les fogueres ho tenen clar, escolten.
8: Entonces yo valoro más el conjunto que no la variedad esas hasta largas que hacen.
9: Bastante crítica muy constructiva, por supuesto, sobre el tema de, pues, de todo el esfuerzo que hacen los gremios de artistas.
10: Té tots els motius d'Alacant, el Benacantí, la Palmera, l'Esplanada, la Mar.
11: Y esta parte me ha encantado de momento.
8: Son artistas lo que hacen esto, de verdad.
0: Ja saben, tenen de temps fins el 14 de juny per a votar i amb això acabem este temps de notícies. Ara, temps d'esports, els companys de Punt a Punt.

Salutacions, què tal? Novament, molt bona vesprada. A les 3 de la vesprada i 33 minuts reprenem el pols de l'actualitat informativa a nivell esportiu en la sintonia del punt a punt després d'un matí que ha estat molt intens i que hem acabat fa uns minuts amb els companys dels serveis informatius per a contar tot el que està passant en la comunitat valenciana, en Espanya i en el món. Un matí que ha tingut de tot, que estava per així Salva Folgado al capdavant repassant tot el que ha ocorregut en el punt a punt des de les 12. Comencem, com sempre, de la mà de Prince Royce.

0: Comencem en el repàs, per exemple, de que este matí el Fertiberia por de segon el conjunt dels espartans torna a la Lliga Sobal, un partit que hem viscut en la sintonia del punt a punt. Fertiberia por de segon 18, Agustinos Alacant 17. En un final absolutament frenètic, en un pavelló por de segon ple de gom a gom, en les dues aficions recolzant, empentant, i que finalment s'ha decidit pràcticament a 10 segons del final, en una parada en l'última acció. Així hem viscut tot en la veu de Luis Urrutia i de Toni Galindo.
1: Falten 10 segons per buscar Jiménez, però la para! I la para! Dani Martínez, segon de Sasoval! Final del partit! Fertiberia por de segon aconseguís l'ascens a la Lliga Sobal! Marcador final! Segon 18! Agustinos Alacant de 7! Els espartans tornen a la Lliga Sobal!
2: Toni Galindo.
3: Alegria immensa, brutal! Sergio Mayo està desencadenat! Mister, a Sobal!
4: Puerto Segundo en la Sobal! Veníamos para subirlo y eso hemos hecho!
3: Vinga, les paraules de Sergio Mayo! Urrusola! Urrusola que li salen les llàgrimes al suix. Partidazo, final brutal. I sos equipo de Liga Sobal.
5: Increíble, un partido muy igualado, sobre todo la segunda parte. No se han rendido Agustinos y nos ha puesto muy, muy difícil, la verdad.
3: ¿Tú crees? Bueno, ¿qué me cuentas? ¡Qué alegría, qué partidazo!
6: No sé, no tengo parada para picar esta sensación. La verdad que es hermoso.
3: ¡A celebrar!
6: Lo hemos peleado y lo hemos conseguido.
0: Bueno, pues ha estat una bogeria absoluta, l'ambient que hem viscut en el pavelló Port de Sagunt en la transmissió d'este matí i que efectivament ens dona als amants de l'esport de l'handbol la temporada que ve una notícia espectacular, perquè no només estarà el EON Orneo Alacant, el conjunt alacantí, en la màxima categoria de l'handbol nacional, sinó que també el Fertiberia Port de Sagunt torna per la porta gran, torna a banda jugant en casa al playoff, guanyant ahir, guanyant avui i fent del pavelló una absoluta festa este matí. Enhorabona a la ciutat de Sagunt, enhorabona al Fertiberia i també, com no, enhorabona a l'Agustinos Alacant per una temporada espectacular i que no ha terminat encara, perquè està la via del playdown encara per disputar. Això ha estat protagonista en el punt a punt d'este matí, però no ha estat l'únic partit que vos hem contat. Per exemple, també hem estat en eixe Guillermo Amor de Benidorm per a contar-vos el Benidorm 3 Tavernes 0 en el partit de tornada d'esta eliminatòria de playoff a Tercera Federació. El Benidorm, que ja és finalista, esta vesprada coneixerà el seu rival, que serà o bé Ribarroja o bé Torrevieja, però el triomf del conjunt benidormí ha estat incontestable en els gols de Cobo, de Álvaro, des del mig del camp, en un gol espectacular que, si no ho he vist, vos recomane que entreu en les xarxes socials del punt a punt per a repassar-lo, el gol de Álvaro, el 2-0 per a el Benidorm, i el tercer i definitiu ha estat obra de Alejo. Victòria merescuda per a el Benidorm, que continua endavant en eixe playoff, jugarà la final a doble partit. La Unió Esportiva Tavernes, que ahir, per exemple, va tindre un dels seus, a Carlos Espín, abastant la permanència en primera divisió, pues bé, el seu equip, l'equip del seu poble, que no ha aconseguit passar a la gran final del playoff, acaba la seva temporada, jugarà l'any que ve en Lliga Comunitat. Deixant a banda el futbol, este matí també hem tancat parlant de bàsquet. Primera Federació en eixa eliminatòria de playoff d'ascens a primera FEB, i el bàsquet Albacete, que li ha guanyat a l'Amics Castelló per 70-64. No ha estat bé el conjunt castellonenc, que és de veres que ha estat un dels dominants durant tota la temporada en el tercer escaló del bàsquet nacional i que en este playoff per a pujar a primera FEB pues no ha estat massa bé en el seu partit. 70-64, 6 punts de diferència que el conjunt castellonenc haurà de remuntar en el partit de tornada, que en principi, si no hi ha canvis, es disputarà el 31 de maig a les 12 del migdia en el pavelló Ciutat de Castelló. I tanquem el repàs del matí parlant de pilota valenciana, perquè este matí hem tingut una altra de les eliminatòries per a tancar la fase de grups en el grup P de l'individual d'escala i corda masculí. Marc li ha guanyat 60-55 a José Salvador en un partit que ha estat espectacular, una partida que heu pogut viure en la tele d'Apunt i que ha estat llarguíssima, més de 2 hores de partida, molt intensa, i Marc en esta victòria que acaba com a primer del grup B. Marc s'enfrontarà en semifinals a Salva Palau, mentre que José Salvador ho farà davant Marc Giner. Les partides van a ser les semifinals esta setmana que entra, al Trinquet de Villarreal el divendres 29 i al Trinquet de Villamarchant el diumenge dia 31. Estarem molt pendents perquè ja sabeu, la pilota valenciana sempre té el seu espai, la seva finestra, així en el punt a punt.

després de repassar tot el que ha tingut lloc este matí, hem de repassar tot el que està per vindre esta vesprada, que n'hi ha moltes coses. Igual la gent pensava que en un dissabte com el d'ahir, en el qual contarem l'última jornada unificada o quasi unificada de Primera Federació, l'última jornada unificada o quasi unificada de Primera Divisió de la Lliga, pues ja estava tot fet, però no, amics i amigues, avui n'hi ha esport en directe i tenim un fum de cites importants així en el punt a punt. Encetarem en el repàs que anem a fer d'ací uns minutets de tot el que va passar ahir a la nit, eh? El València, que finalment va guanyar al Barça, però no se va classificar per a Europa, i patint moltíssim, però els Club de Futbol i Llevant continuen una temporada més en Primera Divisió. De seguida fem el repàs, de seguida escoltem els protagonistes. També parlarem amb Juan Luis Mora per a fer un anàlisi més en profunditat d'una figura com és la de Juan Luis Mora, que ha estat futbolista, que ha estat responsable esportiu, que ha estat en el món de les agències, que coneix perfectament totes les aristes, totes les vessants dels tres equips que van ser protagonistes ahir en el punt a punt. Després, a les 4:30, estarà per ací Carlos Urrutia per a la seva secció, un clàssic, el que ningú ens conta del futbol, amb els millors analistes per a fer també un recull, no?, de com acaba la temporada i del que està per vindre per als equips de la comunitat este estiu, sobretot a nivell de mercat. Començarem a canfar motors a partir de les 5:30 aproximadament i ja a partir de les 6 comença la traca. Futbol, Primera Federació, grup segon, jornada 38, tanquem temporada i ho fem en un regust, meravellós, superdolç, super feliç, perquè el Múrcia rep a l'Eldense, un partit sense més transcendència, un partit que se disputa en l'estadi Enrique Roca, en l'antiga Nova Condomina, i que ens va contar Gonzalo Blanes. No n'hi ha res en joc. Múrcia i Eldense, Eldense ja és equip de segona divisió, el Múrcia va abastar la seva permanència fa un parell de setmanes. Això sí, l'única diferència, l'únic matís, és que avui és l'últim partit de Pedro León, que es retira del futbol, i que, si no m'enganye, té 39 tacos, està a punt de fer els 40 i deixa el futbol en actiu el de Mula, el jugador murcià, després de tota una vida jugant al futbol. A les 6 també, tornada del play-off d'ascens a segona federació. Atlético Llevant, Villarreal C, serà en la ciutat esportiva de Buñol, ens portarà tots els detalls Carlos Gallardo. També en eixe play-off d'ascens a segona federació estarem en l'altre partit, com no, en el Nou Camp de Morvedre. Atlético Saguntino en la Nucía, el partit és a les 6, ens contarà tots els detalls Toni Galindo, que de fet no li agarra massa lluny del pavelló Port de Sagunt, que estava este matí en la ciutat de Sagunt, pues en el cas de el Nou Camp de Morvedre està a molt pocs quilòmetres. A les 6 també, futbol, tornada del play-off d'ascens a tercera federació, Ribarroja, Torrevieja. Ja sabeu que el Benidorm està esperant en la gran final, en el partit d'anada i tornada. Ribarroja i Torrevieja, que van empatar 0-0 en el partit d'anada, es mesuren esta vesprada. Contarà tot des del Roberto Gil en Ribarroja, Javier Vicente Lozano, a les 6. 6:30, pues arribem als canons, eh? Arribem a lo gros. Segona divisió, jornada 41, jornada unificada, Huesca-Castelló, amb José Luis Gual i Emili Isierte, tot el que passa en l'estadi El Alcoraz, en esta penúltima jornada de la categoria d'argent, ojo, cuidado, José Luis Oltra, Huesca, Pablo Hernández, Castelló. José Luis Oltra, ex del Castelló i que té una història i una vinculació molt especial en la ciutat castellonenca, pues, va ser avui el principal obstacle per a que el Castelló tracte d'abastar una plaça en els play-offs de cara a la postemporada. Després, a les 8 de la vesprada, anem a contar, tot i que València Bàsquet no ha pogut arribar, la gran final de la Final Four de la Eurolliga, Olympiacos Real Madrid, el partit és a les 8, és en l'OAC Arena, el contarà Luis Urrutia, i tancarem a les 9 de la nit en un partit, anava a dir sense història, però sí que n'hi ha història perquè està la tercera posició de la Lliga en joc, Villarreal, Atlético de Madrid, de la mà de Salva Gómez en la narració i Patricia Campos en els comentaris en l'estadi La Ceràmica. Per cert, este matí ja el Villarreal començava a mostrar el que pot ser eixa rajola homenatge en l'estadi La Ceràmica que li va a homenatjar a Marcelino García Toral, que avui tanca la seva segona etapa al capdavant del Villarreal. El partit és en La Ceràmica, és a les 9 de la nit i el contarem en el punt a punt. I a partir de les 11 aproximadament, punt a punt dels últims 90 minuts, de la mà de Manolo Montalt i Salva Folgado per a tancar el cap de setmana i per a repassar tot el que ha ocorregut. A les 3:44 hem de fer un repàs de tot el que ha tingut lloc en l'última jornada en Primera Divisió.

Anem amb el repàs que teníem pendent de primera divisió de la jornada 38. Acaba la temporada per al 90% dels equips. Resta només eixe Villarreal Atleti d'esta nit, però primer anem a recordar per a la gent que ha viscut baix d'una pedra en les darreres 48 hores tot el que va tindre lloc ahir a la nit, que va ser un dia intens esportivament, intens radiofònicament, intens per a molta gent a molts nivells i sobretot malaurat per a uns, cas del Mallorca, del Girona i evidentment de l'Oviedo, i evidentment molt feliç per a altres. Les imatges, per exemple, del Getafe de José Bordalás, que ha bastat eixa sèptima posició i jugarà eixa prèvia de Conference la temporada que ve. Marcadors d'ahir, a la vez, un Rayo Vallecano 2, la remuntada del Rayo en la recta final del partit. Celta 1, Sevilla 0, que li va donar al Celta abastar la plaça d'Europa League via Lliga. Espanyol 1, Real Societat 1, Getafe 1, Osasuna 0.

0: un Barça que va vindre a Mestalla pràcticament de vacances, en una intensitat molt per baix del que estem acostumats al Barça, i el València que va aprofitar en la segona part, després d'aquest gol de Lewandowski, va aprofitar per a remuntar. La classificació, a falta d'un partit, n'hi ha que concretar això, perquè falta el duel en la ceràmica d'avui, la Lliga l'ha guanyada el Barça, que acaba en 94 punts, el Madrid segon, que acaba en 86, Villarreal i Atleti de Madrid estan els dos en 69, se juguen esta nit ser tercer o quarts. Si el Villarreal guanya o empata, serà tercer. Si l'Atleti de Madrid guanya, serà tercer. Cinquena posició per al Betis, 60 punts. Els cinc equips, Barça, Madrid, Villarreal, Atleti i Betis, jugaran Champions la temporada que ve. Celta, 54 punts, jugarà Europa League la temporada que ve. Getafe, 51 punts, sèptima posició, jugarà eixa prèvia de Conference la temporada que ve. Per què? Perquè la Real Societat jugarà l'any que ve Europa League via Copa del Rei, i el Rayo Vallecano, que ha finalitzat en la vuitena posició via Lliga, sí que té una opció de jugar Europa la temporada que ve, i és que si esta setmana que ve, en la gran final que juga davant el Crystal Palace, en la Conference League, el Rayo Vallecano guanya, guanyaria via Conference una plaça per a l'Europa League la temporada que ve. És a dir, si esta setmana guanya el Rayo Vallecano la final de la Conference, l'any que ve n'hi haurà 9 equips espanyols en Europa. El 45% de la Lliga. I en aquest 45%, jugant competició europea, no està el València, que finalment ha acabat en la novena posició, zona Meriton, però bueno, millor de mitja taula cap a dalt que cap a baix, en 49 punts. Baixant, trobem a l'Elx, 15a posició, 43, salvat. Llevant Unió Esportiva, 17a posició, 42 punts, salvat. Osasuna, en 17a posició, 42 punts, i que tot i perdre les últimes 5 jornades s'ha salvat, això sí, de pur miracle, en l'última jornada, i cauen a la categoria d'argent Mallorca en 42, Girona en 41 i Oviedo en 29. Eixe és el repàs de la classificació, i així queda la temporada en primera divisió. Anem a fer el recull dels protagonistes i anem a anar comentant els fragments d'àudio d'ahir i les sensacions de cada partit de la mà d'un dels nostres comentaristes així al punt a punt, com és l'exporter del Llevant Unió Esportiva, de l'Oviedo, del València Club de Futbol, exsecretari tècnic en el Llevant, bueno, i com he dit abans, un autèntic especialista com és Juan Luis Mora. Hola, Juan, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, què tal? Buenas tardes.
0: Bueno, pues abans d'escoltar a entrenadors i demés i els postpartits, quin és el teu titular de la nit d'ahir en clau valenciana, en clau València, Llevant, Elx i en segona instància ahir, pues, la resta d'equips que, per exemple, han caigut o el Getafe que s'ha classificat. Per a ti, quin és el gran titular d'esta última jornada?
1: A ver, yo creo que sobre todo jornada muy emocionante. Jornada emocionantísima porque, bueno, había tramos en los que había unos equipos, tramos en los que había otros. Pero, bueno, no cabe duda que al final los que parecían que no iban a caer han caído, y los que parecía que iban a caer al final se han salvado. Yo creo que tanto Elche como Levante han hecho un tramo final de liga espectacular, y no así como Girona y Mallorca que bueno, han caído a la segunda división.
0: Crec que anem a tractar d'anar cronològicament, bueno, o de baix a dalt, val? Anem a començar per el drama del descens, que jo crec que és el més... Sempre he pensat, Juanlu, que el més dur per a qualsevol equip és un descens de categoria, perquè quan tu lluites per un èxit, lluites per un ascens, o lluites per competició europea, o lluites per acabar la temporada en una alta posició, està lluitant per coses boniques. Però és molt dur lluitar per, bàsicament, la teua supervivència, no? En molts casos ho hem vist en la història del futbol, i este cap de setmana la Xina, la notícia malaurada, va caure en Montilivi i en Mallorca, tot i guanyar, que és una sensació, Juanlu, que m'imagino que ha de ser molt fotuda, per al Mallorca, guanyar 3-0 i no tindre opcions, perquè ja se va complicar ella soles, i també el Girona, que no va ser capaç de guanyar, va quedar-se només a un gol de la seva permanència.
1: Sí, bueno, no cabe duda que el partido pasado en el Ciudad de Valencia, cualquiera de los dos equipos que ganaba tenía un 95% de posibilidad de salvación, y el que perdía el 95% de posibilidades de descenso. Y bueno, una vez terminado ese partido, vale, todo el mundo era consciente que virtualmente el Levante estaba salvado y el Mallorca prácticamente, salvo carambola, estaba descendido. Todo eso se une a que, bueno, por desgracia ha habido un equipo que de primeras ha estado prácticamente descendido, como es el Oviedo, y luego vamos a

0: con el Mundial, que voy a cubrir o vivir, en este caso con Teledeporte, desde plató, va a ser diferente también, o en el caso de Irene, pues eso, en Torre España, por las tardes, viviendo y contando, pues, lo que van a ser 39 días, ¿no?, de Mundial, a ver cómo se nos hace de largo. Igual tenemos que repetir el programa en 2 meses, porque igual llegamos con el gancho no ahora, sino de aquí a mes y medio, que sí que estamos echando el higadillo, ¿no? Pero sí, yo me reservo a las vacaciones para después del Mundial, entre el Mundial y la próxima Liga, y bueno, pues al final este intervalo para preparar el Mundial, porque realmente va a ser muy exigente. Y yo creo que hay que hacer también mucho trabajo previo para llegar también nosotras lo más preparadas posibles. Así que, bueno, de disfrutar de algún rato suelto, pero darle mucho al boli y al papel. Sí, sí.
1: ¿Qué te paráis, Paula? Les exiliáis de Madrid, que te dime, a Irene y a Cristina.
2: Sí, pero bueno, Cristina está así, que también te molde merís, que están en Torrent, en tots els puestos. Que a mí también me agrada molt que sempre parlem, no, que són molts periodistes els que estan a nivell nacional treballant, i és un gust. I jo encara me queda a València femení, però és de veres que aquest estiu vaig a descansar pel que necessite, perquè porto 2 estius en separar, entre els Jocs Olímpics que vaig estar a París i l'altre, i el passat estiu que vaig estar a l'Eurocopa de Suïssa. Necessite un estiu tranquil, veure el Mundial com una aficionada i a descansar, que ho necessite.
1: Molt bé. Irene, que estan a punt de replegar-te. Moltíssimes gràcies. Tu i jo se coneguem des de fa ja molts anys, molts cafès en Salva Gómez, tu i jo, i
2: sí,
1: ha seguit en molt de plaer i molt d'orgull tota la teua aventura i progrés professional. Un beset, Irene, gràcies.
2: Gràcies, Carlos. Gràcies.
1: Cristina, companyera, tu...
0: Un plaer.
1: Ja portes molts anys en la trinxera,
0: ja,
1: i a més eres del clan Celigrat, i això no és poca cosa, eh? Moltíssimes gràcies per participar, Cris. Un beset. Gràcies.
0: Nada, muchas gracias, Carlos. Un beso grande. Otro para las chicas.
1: I a tu, Paula, que tu i jo s'han conegut enguany. I la veritat, gràcies per ajudar-me a pegar-li una volteta de com enfocar estos... És que ningú els conta del futbol, per a que així un poquet la gent sàpia que en la indústria, en la part del periodisme, les coses són diferents a com succeeixen davant dels ulls, Paula, dels aficionats.
2: Gràcies, Carlos. Hem conegut aquest any, però pareix que és de tota la vida, eh? O sigui que pareix que coneguem de tota la vida. Encantadíssima, moltes gràcies a tu.
1: I vos tinc promès a tu i al teu nòvio fer-vos el batès de golf, eh, Paula? Que jo les paraules les complís.
2: Sí, sí, però vaig comentar, sí, sí, anirem.
3: Això és de veres?
1: Home, no.
3: Li vaig enviar a Robert un missatge per a dir que aquest dia se posa malalt o alguna cosa, perquè...
1: Aniré jo amb la meva dona, peixina... Ser dos pa dos, no, però... Que li piguen les
3: perill, Paula, perill. Molt de perill en este tema.
1: Ai, poli.
2: Ahí aniré.
1: Paula, bonica, gràcies.
2: Gràcies.
1: Adeu. Les 5:30, poli.
3: Bueno, pues se n'anem a quedar, que ja tenim alineacions de partits de les 6, 6:30, i també última reflexió per a tancar este el que ningú vos conta del futbol, que avui ha tingut ixe caràcter tan femení. Efectivament, n'hi haurà treballs millors que el nostre, n'hi haurà treballs pitjors que els nostres, però pocs treballs n'hi ha més divertits que el nostre.
1: I més originals.
3: I més originals, sobretot això. Un abraç, Carlos.
1: Au.
3: Les 5:30 i canvi, perquè anem ja en alineacions, per exemple, de segona divisió.

0: 5 de la vesprada, 31 minuts, en directe en la sintonia del Punta a Punta, així des de les 12 del migdia fins a les 12 i mitja de la nit. Avui ja sabeu que tenim jornada unificada en la categoria d'argent, unificada d'aquella manera, perquè hi ha un parell de partits que estan en la recta final, ja en la segona part, i estan passant cosetes, eh? Mentre estava parlant en la secció El que ningú os conta del futbol, Carlos Urrutia amb les companyes, amb Irene Pallardó, amb Cristina Bea i amb Paula Lerín, hi ha hagut gols. Continua perdent l'Andorra 0-1 davant el Ceuta, però en el Carlos Belmonte ha marcat el Albacete per partida doble i està guanyant 2-1 a la Real Societat B. Albacete 2, Real Societat B 1. Estem ara mateix en el 10 de la represa, en el minut 12 de la segona part, en el camp del Andorra. I ja sabeu que a partir de les 6 i mitja de la vesprada, jornada unificada en segona divisió. Se van a jugar la resta de partits, els 9 compromisos restants. Repassem que se va a jugar un Cádiz-Leganés, també el Cultural y Deportivo de Leones ante el Burgos, Eibar Córdoba, Las Palmas Zaragoza, Málaga Racing de Santander, Mirandés Granada, Sporting Almería y Real Valladolid Deportivo de la Coruña. Y també a partir de les 6 i mitja des de l'estadi l'Alcoraz, Huesca, Club Esportiu Castelló, un partit que anem a contar en la sintonia del Punt a Punt, com sempre amb els comentaris d'Emili Sierte i la narració de José Luis Gualquellate, alineacions. Hola José Luis, què tal? Bona vesprada.
1: Què tal? Salutacions, molt bona vesprada, Paco. També salutacions per a tota la família del Punt a Punt de Napunt Ràdio. Jornada decisiva, trascendental en la Lliga Hypermotion, és la penúltima, cada volta queda menys. I ara cada pas enrere, evidentment que costa i que passa factura. Juga la Sociedad Deportiva Huesca, el conjunt de José Luis Oltra, el nostre benvolgut Oltra, al que avui volen que perga el partit, encara sí, que lamentablement això puga repercutir en el descens del conjunt aragonès, davant d'un Castelló que també està necessitat, que té que guanyar si vol dependir de si mateixa en l'última jornada en aquest partit que jugarà a Castalia, rebent la visita de la Sociedad Deportiva Eibar. Els números estic en el cap, quan vulguis, Paco, jo te'n recordaré, però
0: humana.
1: Pot anar-mos, això és futbol, pot sí, anar-mos molt mal, pot anar-mos regular o pot anar-mos molt bé. Perquè si el Castelló guanya, palma el Burgos i l'Eibar a casa davant del Córdoba no passa bé l'empat,
0: vale,
1: se n'anirem d'ací en el Castelló ja, en el tiquet del play-off i pensant
0: en la butxaca.
1: Efectivament, contra qui tenim que jugar. Que sí, que és una carambola, que és complicat, però pot passar, com també pot passar, evidentment, que no depenguem de nosaltres mateixos en l'última jornada. Per això volem que guanyi el Castelló. Bueno, anem ja a les alineacions, si te pareix. Per part del Huesca també està confirmada. Juga Dani Martín en porteria. Col·loca José Luis Oltra quatre homes en defensa, que seran Mier i Carrillo com a laterals. En l'eix de la tanca seran Piña i Pulido, que s'acomiada, per cert, de la Sociedad Deportiva Huesca. Va tindre un acte entre setmana molt emotiu en el seu comiat. Doble micentre per Álvarez i per a Silva. Portillo serà la mitja punta. Les bandes per a l'una a la dreta, per a Jordi Martín l'esquerra. Dalt, com a referent, se va situar Sergi Enric. En el Castelló hi ha novetats, eh? I novetats importants en defensa, perquè recordem que està lesionat Jeremy Meló. El seu lloc és per a un migcampista. I tampoc està en el 11 Lucas Alcázar, que crec, intuïs, que també té problemes físics, encara que no va dir res en la prèvia del partit, Pablo Hernández. Per tant, juga Roman Matis en porteria, el belga. Quatre homes darrere, Pablo Santiago lateral dret, Agus Sierra lateral esquerra, com a centrals Alberto i Fabri Virignani. Per davant, al mig centre, la parella habitual, Diego Barri i Gere Navarrena. En Brian Zipenga per la dreta, Adam Jacobs en el danès per l'esquerra, la mitja punta per a Alex Calatrava i dalt juga Usman Camará. I és l'11 de Pablo Hernández, equip ofensiu, equip en canvis obligats per a jove els problemes físics en defensa, però equip que, evidentment, està perfectament capacitat per a guanyar avui.
0: Sí, de cara a la segona part també té guardes, pues, futbolistes que poden ajudar, mig del camp, també en aquesta zona de tres quarts, Mavil, Ronaldo Pompeu, Tincho, i també per a donar un poc més de múscul d'Oué, de cara al segon acte. Però bueno, l'11 del Castelló, en Pablo Hernández, que juga en principi en dos jugadors ofensius, que són Camara i Jacobsen. Anem a veure si li funciona davant un Huesca que té moltíssim en joc en la jornada d'avui, està jugant bàsicament la permanència en la categoria. Ara de seguida estarà per a Simil i Sierte per a fer aquest primer anàlisi del partit. Compte enrere, són 55 minuts per encetar el Huesca-Castelló. Però també ja sabeu que en la sintonia del Punt a Punt avui tenim protagonisme per a la Primera Federació, perquè juga el campió, juga el Deportivo Eldense de Claudio Barragán, del xamán de Manises, que ja ha pujat a l'equip a segona divisió. La setmana ha estat de festa total en la ciutat d'Elda i avui toca un desplaçament relativament còmode a la nova condomina, que es diu des de fa uns anyets Estadi Enrique Roca, per a jugar davant el Reial Murcia de Curro Torres. I a banda, avui a l'Eldense li van a donar la Copa de Campió d'eixe grup segon de la Primera Federació. Murcia-Eldense, jornada 38, l'última de la Primera Federació. Des de les 6 de la vesprada, anem a contar tot el que passe en el Enrique Roca de la mà de Gonzalo Blanes, ja amb els 11 confirmats. Hola, Gonzalo, bona vesprada.
2: Paco, salutacions, punt a punt, bona vesprada. No és un partit, és una festa. Com bé has comentat, per a l'Eldense és l'adeu de la primera federació, és el campió i tindrà la seua copa. I per al Reial Múrcia és l'adeu de Pedro León, que sense cap dubte va ser el protagonista tant en la prèvia com en el moment que li demana a Curro Torres el canvi. És un partit de festes i és un partit de rotacions. Sobretot a l'Eldense, on Claudio Barragán premia els que habitualment no han jugat, començant per la Porta, on jugarà València, que va destacar per la seva actuació a la Copa del Rei. En defensa tenim a Dúmic, que avui portarà el braçalet de capità i que habitualment no ha tingut opcions de jugar, acompanyat, això sí, per Arnau Gaisas, Floris Esman, David Ruiz i Òscar Vega. Avui la sensació és que és en defensa de 5, en dos laterals, en perfil ofensiu. Aposta per la referència de Manu Molina, acompanyat per Rubén Quintanilla i Núñez, i en la davantera, Borja i Hugo Alba. Primera titularitat per a Hugo Alba, que va arribar en el mercat d'hiver. Així que a la banqueta quedaran Nacho Quintana, Àlex Serra, Bustillo, Fidel, Hamza, Clemente i fins i tot Dioni, que es queda fora de la convocatòria perquè tenia problemes físics. Per a l'Eldense, una festa i el adeu a la primera federació. I el Reial Múrcia de Curro Torres en Diego Piñeiro en la porta, Cristo, Palmer, Vicente Jorquera, Marín, Óscar Gil, Sergio Mollita, Pedro Bonito, Flacus i el més important, Pedro León, en el 14 a l'esquena, que va ser la referència titular en el conjunt de Curro Torres. Xiula David Cambrero, el partit comença d'ací a 23 minuts a Múrcia, a l'Enrique Roca.
0: Presentat el partit de l'Enrique Roca de la nova condomina. Per cert, n'hi ha hagut més gols en segona divisió. Acaba de marcar Lluís López per a l'Albacete, que ja li està clavant un 3-1 a la Real Societat B en un partit sense cap tipus de transcendència. Ja sabeu que també en segona divisió continua l'Andorra 0, Ceuta 1. L'Andorra en un home menys des de la primera part. Hem presentat el partit de segona, també el de primera federació. Un Castelló que busca el playoff per a pujar a la Lliga. Un Eldense que ja és equip de Lliga Hypermotion en la temporada 26-27. Però també avui és un dia de playoffs en el punt a punt. Avui, 24 de març de 2026, este de diumenge, és un dia per a conèixer quins són els equips que passen a les següents rondes en les promocions d'ascens de final de temporada. Per exemple, clavats estem tota la temporada comptant el que ha passat en aquest grup sex de la tercera federació, ja estem en els play-offs d'ascens i avui se van a disputar els dos partits de tornada d'estes semifinals. En la anada, Villarreal C1, llevant B3, l'avantatge per al conjunt granota. Avui el partit de tornada se disputa a partir de les 6 en la ciutat esportiva de Buñol. Llevant Atlètic davant el Villarreal C, ens conta tot el que va passar Carlos Gallardo. Hola, Carlos, bona vesprada.
3: Molt bona vesprada de la ciutat esportiva de la felicitat del Llevant Unió Esportiva, perquè així tots estan comentant de la cafeteria com van viure ahir aquesta permanència del Llevant. Molts comentaven que van estar a Sevilla, així que molta felicitat avui en una ciutat esportiva on l'Atleti Llevant vol passar a la segona de les tres eliminatòries que té que passar per a aconseguir l'ascens, i el Villarreal C també, que tindria que remuntar, com bé has dit, el partit, el resultat favorable 1-3 per a l'Atleti Llevant en el partit d'anada en la ciutat esportiva Grogueta. El conjunt de Álvaro el Moral, el Atleti Llevant, que va eixir amb Asier Herrera en porteria, en zona defensiva en Hussein, Martín Krugui, Pérez, lateral Salva Brull i Aitor, en el mig del camp Calatrava, Pablo Rosón, Dani Cervera i Mario Cesset, Alt, Moreno i Brandon. Per part del Villarreal C, del tècnic de Almasora, David Cifuentes, Yago en porteria, en zona defensiva Pedro Luque, Palomares, Keita i Mauro Roca, en el mig del camp Adrián Ruiz, Fofana, Traoré i Nico Sánchez, Dalt, Mario Cervera i Baratucci. El árbitre Ignacio Sánchez Calvet, Farragut Calvet, assistit per Nicolás Adell i Sergiu Oyonut Nita, és el trio arbitral que xiularà este encontre a partir de les 6 per a conèixer un dels que jugarà la final valenciana del playoff, la semifinal, la segona ronda de 3, per aconseguir aquest ascens de tercera a segona federació.
0: Sentat el partit en la ciutat esportiva de Buñol, i en l'altra semifinal, en el partit d'anada, va guanyar la Nucía de manera relativament sorprenent, o pot ser no tant, una victòria per 3-1 davant l'Atlético Saguntino, i avui se juga el partit de tornada. Atlético Saguntino, la Nucía, l'home que ha passat tot el cap de setmana en Sagunt i que avui s'ha apropat al Nou Camp de Morvedre. El duel que comença a les 6, Atlético Saguntino, la Nucía, amb Toni Galindo. Hola, Toni, què tal? Bona vesprada!
4: Hola, Polito, Paco, què tal? Salutacions des de territori romà. Efectivament, vaig acabar empadronant-me així en segon perquè vaig aquí en cap de setmana. Bueno, objectiu de l'Atlètic Saguntí, empatar l'eliminatòria perquè això, com que ha estat millor classificat en lliga regular, li donaria l'accés a la següent fase d'ascens a esta segona federació, així que s'ha preparat, com se diria en castellà, una encerrona per al rival, dient que a les 5 i mitja de la vesprada es tancarien les portes, volien el camp ple, les portes estan obertes quan són ja les 5, 6 menys 20 passades ja, el públic està a rebentar, està omplint este nou camp de Morvedre, això sí, ha pegat una xiulada molt tímida a la Nucía quan hagi d'escalfar, la gent està sent molt respectuosa amb el rival, el Llorenç està pegant de valent, mare de Déu, quina calor està fent així a Sagunt, però bé, ja tenim les alineacions confirmades per part de l'Atlético Saguntino, entrenat per Guillem Beltrán amb un 5-3-2, això fa...

0: preveure una jugada o que jugue al contracolp, a veure què passa. Huesca en porteria, defensa de dreta a esquerra per a Albert, Climent, Marcos Cano, Quique Torrent, Marí, mig del camp per a Gastón, Aitor, Magariño i per davant Adama i Palomero. Per la Nucía de Vicente Mir, especialista en ascensos. 4-4-2 amb Fluixà en porteria, d'esquerra a dreta defensa per a Daniel, Atienza, Morgado, Zarzoso, mig del camp per a Juan Cargorcha, Joaquín Víctor i parella atacant per a Matsuki i Castillo. Això és tot de moment, fins les 6 de la vesprada, així en el Nou Camp de Montvedre, en este Atlético Saguntino, la Nucía.
1: I per a tancar les primeres comunicacions tenim un absolut partidàs també en Lliga Comunitat, en els play-offs d'ascens a tercera federació, en les semifinals. Ja sabeu que en la gran final, que se disputa a partir de la setmana que ve, espera el Benidorm, que ha guanyat este matí en contundència a la Unió Esportiva Tavernes per 3-0 al Guillermo Amor, però l'altre finalista va eixir des de Ribarrocha, Torrevieja, que se disputa a partir de les 6 de la vesprada, que en l'anada va acabar en 0-0 i que ens va contar ja en alineacions i en ambientats en el Roberto Gil, Javier Vicente Lozano. Hola, Javier, bona vesprada.
2: Molt bona vesprada, benvinguts a Municipal Roberto Gile, on el Ribarrocha, del Túria i Torrevella presenten la seva candidatura per a passar a la gran final dels play-offs d'ascens a tercera divisió. Els dos conjunts saben el que és estar en la categoria nacional i volen retornar a ella. Recordem que el partit d'anada va acabar en empat a 0 i en cas de seguir amb un resultat d'empat, jugaria en pròrroga i posteriorment dels penals. Gran ambient de futbol en el dia d'avui, així en el camp de Túria, on l'equip roixet s'ha vestit de gala per a rebre les aficionats, i que són bastants, que arriben des de Torrevella. El que espera en la final, com tu dies abans, Paco, és el Benidorm, que va eliminar este matí al Tavernes. I ja tenim alineacions per part del conjunt visitant de Piquero. Jugarà en Pizzana, baix espals, en la defensa de 4, en Manresa, Àlex, Conesa i el Capi Morales, en el mig del camp, Pucho, Abadía, Gálvez i Breno, Hidal, Maltías e Ismael. Per part de Ribarrocha, el conjunt local, el conjunt que dirigeix, en este cas, el conjunt roixet, estarà format per Àlex baix espals, la defensa per a Nathan, Patrick Bou i Pablo Alcaide, la defensa en el middle camp, Carlos Ferrer, Patrick i Martín, Hidal, la tripleta de Nacho, Sergi Asensi i San Feliu. I tenim al presi, a José Luis, el presi del Ribarrocha, que imagina que estarà molt content en el dia d'avui perquè s'està omplint de la graderia d'ací de Ribarrocha.
3: La veritat és que sí, molt content, perquè l'afició està responent molt bé i, vamos, s'està creant un ambient d'una vesprada de futbol total.
2: I, José Luis, la veritat és que m'imagino que l'objectiu és passar a la següent eliminatòria, no?, i retornar a la tercera divisió.
3: Correcte. Portem ja moltes promocions ahí, peleant-les, i la il·lusió és eixa. Passar de ronda i a lo que és la tercera divisió.
2: El acabem de parlar, presi, gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: José Luis Mateu, el presi del Ribarrocha, Sergi Canut, que ja està en els seus en la banqueta, el míster del Ribarrocha, també en Piquero, el míster del Torrevella. Acabem d'entendre'm a tots, així en el micros de punt a punt, recordem, a partir de la 6, Ribarrocha, Torrevella.
1: Pues ja estan presentats els 5 partits que anem a oferir esta vesprada en el punt a punt, i ja sabeu que a banda tenim, evidentment, la final de l'Eurolliga, també el partit del Villarreal, que va jugar en casa amb l'Atleti de Madrid a partir de les 9 de la nit. Tenim una vesprada intensa, sí, en la ràdio de l'esport en València, en la ràdio de A Punt, i ja sabeu que, com no, vosaltres sou una part fonamental. @puntapunt en Twitter, TikTok, Instagram, i també la possibilitat d'enviar-nos els WhatsApps habituals, al número que tenim sempre habilitat per als vostres comentaris, que, recorde, és el 611-3873-17. 611-3873-17. Xicotet Paroi a la tornada, estem en Emili Sierte, fem la prèvia del Castelló, la prèvia de l'Eldense, la resta de prèvies, i a partir de les 6 comença lo bo, comença el futbol, així en la sintonia del punt a punt.
4: Continuem complint amb el nostre compromís, la informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
5: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresoglobal.com.
6: Comienza el proceso de

Missió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes

0: Punt a punt.
1: 13 minuts per arribar a les 6 de la vesprada, preparats per a viure el partit del Club Esportiu Castelló, que se la juga en esta jornada unificada, tota excepte dos partits, que per cert acaben de veure més gols. Per exemple, ha marcat el Ceuta en la seva visita a l'Andorra, Andorra 0, Ceuta 2, mentre estàvem en la Publi, ara mateix guanyant el conjunt ceutí davant d'una Andorra que està en un home menys. I el que deia, el Castelló que se la juga avui, després repassarem novament el que ha dit abans José Luis Gual de les combinacions, però ja està per ací Emili, cierto? Hola Emili, què tal? Bona vesprada.
2: Bona vesprada, Paco.
1: M'imagino que preparat per a, pues, avui, duel d'alta tensió, i és de veres que una llàstima jugar-te tantíssim davant el Huesca d'un José Luis Oltra que, evidentment, tenim així molta estima.
2: Sí, quan arribes a les finals de temporada hi ha molts adjectius de posar els partits que se juguen per dalt i per baix. Dramàtics, importantíssims, intensos... Bueno, jo crec que té un poc de tot esta jornada per a molts equips, i està clar que el partit d'avui el Huesca se juga un altre, diria, la millor, molt més, perquè al final jugar pel descens, jo, per a mi és més important que un ascens, però els dos equips se juguen molt, i el Castelló se juga molt perquè al final porta diverses jornades sense puntuar, sense guanyar, i al final li complica i està obligat a guanyar tant un equip com l'altre.
1: Estava mirant per ací, avui en funció dels resultats, segurament equips com el Saragossa o la Cultu se poden anar al clot. Inclús tots se poden anar al clot. Els quatre que estan ara mateix en jocs de descens, per això t'he dit que bueno, pot acabar sent un drama la jornada, sent una festa per a altres, com per exemple el Cádiz, que porta patint moltíssim, el Leganés, que també està ahí a punt de... Bueno, ja està salvat pràcticament, però bueno, fer-lo oficial. I sobretot en la lluita de Herdalt, eh? Jo, les darreres jornades, el tema de l'Eibar i el Burgos, metem Moscatel, són dos equips que han aparegut ahí en la recta final per a fer un push i tractar de clavar-se en aquesta última posició. Però és el que ha dit igual abans, és que les combinacions te poden anar bé, però lo primer és guanyar tu.
2: I no fiar-te, perquè al final moltes vegades dius, bueno, no passa res que si empatem... O no
1: setmana
2: passa
1: que ve,
2: que
1: setmana que ve,
2: ja no queden més casa, setmanes. I va i se posa per davant. Quan tu no depens de tu, és molt fotut. Està clar que si depens de tu, ells van veure partits de primera i depenies de tu i no guanyes el partit. Però és molt difícil que si no depens de tu en una última jornada traure les coses. Jo crec que avui el Castelló té que guanyar i a veure quin resultat se doni, i a la millor la setmana que ve te val l'empat. Mm-hmm. No que sigui al revés, no? No que sigui al revés, que digues, no, empatem avui i la setmana que ve guanyant...
1: En casa, en la meua gent...
2: Tal, les pressions pugen, ve l'Eibar, a veure si l'Eibar se juga o no se juga tant, i jo no me fie, veníem parlant en José Luis, no me fie del Burgos, el Burgos està tot l'any guanyant sempre 0-1 a 0, 0-1 a 0 en el descompte, i entonces jo crec que avui és un partit importantíssim, que l'equip torna a estar en la línia de fora de casa, de dominador. Crec que el partit va ser aixina, va ser dominador, va estar tot el rato en el camp del Huesca, i aprofitar el que fa dues o tres setmanes estem dient, aprofitar les ocasions. No pot ser, la setmana passada van ser menys ocasions, però vam tindre per fer el 2-0, i esta setmana jo crec que és fundamental també no desperdiciar les ocasions que tingues per a matar el partit.
1: Tindre un poquet més d'efectivitat, igual. Hem parlat abans de l'alineació, que després recordarem a 10 minuts d'encetar el partit a les 6:20 aproximadament, però és de veres que el sabor de boca de fa 7 dies és... Hem arribat a un punt de la temporada en el qual les que tingues has de facturar-les, perquè ja perdonar ja no t'ho pots permetre, ja no és la jornada ni 30, ni la 20, ni la 15, no, ja estem al final.
3: Sí, altres voltes durant la temporada, saps que discrepa de Emilio quan dia, no, ui, té que guanyar el Castelló i aquestes coses, jo crec que no tenia aquesta pressió el Castelló de tindre que guanyar tots els partits fora de casa, ui, sí, perquè ara estàs en el ball i si vols continuar ballant ara no, ja... no te queda altra que guanyar. Jo el que espero i desitge, sobretot, evidentment els partits, sempre dic, es guanyen i es perden els futbolistes, però que se prenguen les decisions de manera correcta i buscant única i exclusivament el resultat. Després, si vols, recordarem l'11. Estic mirant en xarxes socials, sé, Paco, que hi ha molta gent, molts aficionats del Castelló, lògicament, que creuen que en este 11 que t'ha apuntat a Des, jo pense que va jugar en línia de 4 darrere, però hi ha molts aficionats que pensen que va eixir en línia de 3, Pablo Hernández.
1: 3 centrals.
3: Avui d'eixida. En qualsevol cas, la tessitura és ixa. El Huesca... Si està on està, mira, a mi me sap molt de mal, perquè jo recordo el dia al Racing, que estava començant la temporada, José Luis Oltra estava sentat en esta cadira.
1: Sí, és de veres, és de veres.
3: Emilio ha coincidit molt ell també en ell de manera professional, però bueno, jo aprecio molt a José Luis Oltra con tota la casa, això és evident, però el Huesca està ahí.

0: I perquè el veus i dius, mare de Déu, senyor. Ell no pot dir-ho perquè, evidentment, està...
1: És l'entrenador i va arribar ja en la casa en flames, no?
0: Està conduint i té que conduir fins que això acabi, no? Fins que acabi la cursa. Però tu veus el Huesca i veus la necessitat que té hores del Castelló si vol jugar de veres el play-off, i este partit el tens que guanyar sí o sí.
1: Sí o sí.
0: Altra cosa, que no siga guanyar este partit, a lo millor començarà a dir que igual acabes sense ballar.
1: Sí, no, i en una temporada, en la qual, efectivament, la il·lusió te l'has merescuda tu. A principi de temporada arribes a la jornada 41 amb l'equip clavat en aquesta sisena posició i jo t'he dit que el 90% de l'afició firmava. Però sí, firmava, però increïblement, eh?
2: I és una llàstima, i tot el món posaríem notable sobre la temporada, claro, que s'escapare ara després de lo que s'ha fet en la segona volta i lo que s'ha disfrutat de la segona volta. Jo crec que se va aconseguir, crec que se va aconseguir. I bueno, per tornar un poquet a lo que dius tu, a mi no me dona, no veig que pugui ser defensa de tres, perquè els carrils Pablo, Santiago i Jacobsen, si juguen a la banda, no me pareix que puguen
0: no seria,
2: ser carrils.
0: Entenc.
2: Ja, però aquí poses a Sienra de carrils.
0: No, que jo quan he cantat el no, li he donat com
1: a... Has cantat línia de 4.
2: Sí, per això dic jo que m'estranya. I per això dic jo que jo crec que se va aconseguir. Crec que el Huesca posarà el partit difícil, perquè a més el Huesca crec que farà el mateix de la setmana passada, posarà un partit molt seriós i buscar la seva oportunitat, tant a la contra com a valor parat, que són forts, i el Castelló, la clau estarà en eixe domini i eixes ocasions que tingui, aprofitar-les, com aquestes dues últimes setmanes, només.
1: És la frase de la temporada per a mi, o la paraula de la temporada, contundència, que diu el Xolo Simeone, pues és un dia per a que el Castelló porti eixa contundència per Montera i siga un equip efectiu en la seva visita a l'Alcoraz, que va estar bramant, perquè avui és un dia clau per a el Huesca i per a la seva afició. 6 minuts per encetar el partit també en segona federació, estan a punt de votar els protagonistes. Aprofite Gonzalo Blanes també per a recordar, és el dia de la despedida, de l'adeu de Pedro León, i estan ara mateix els jugadors del conjunt murcià fent-li ahí el corredor a la eixida dels protagonistes i també d'un eldense que va a rebre la Copa de Campions d'este grup segon de la Primera Federació.
3: Eixa és la primera imatge, el corredor dels jugadors del Reial Múrcia, el públic que ha vingut d'Elda també per a festejar, tranquil·líssims, perquè evidentment és un dia de festa, i ahí està eixint el club eldense, campió de Primera Federació, i que l'any que ve, en tot el mèrit del món, jugarà en el futbol professional.
1: S'han tenyit el moño tots, pràcticament sí, tots.
3: En el look de l'ascens.
1: El look de l'ascens.
3: I ja t'he dit, estan eixint tots, no sols els titulars, els suplents.
1: També Claudio s'ha tenyit el moño, també.
3: Sí, Claudio l'ha tingut més fàcil. Ahí estan tots els protagonistes, absolutament tots, fins i tot Dioni, que està fora de la convocatòria també. La imatge, la foto dels campions, la copa que li van a donar i que ja té la mà Fidel Chávez, el capità de l'Eldense, i en la prèvia del partit, el moment en el que... Ui, que se li cau.
1: Alça
3: la copa Clemente. Ahí està el Eldense festejant en el Enrique Roca, que són campions d'esta competició tan complicada com és la Primera Federació. La ovació del públic local també, de la gent que ha viatjat d'Elda, i ara, com bé has comentat, també hi haurà un moment d'emoció local, perquè avui és l'adeu d'un jugador mític del Reial Múrcia com és Pedro León. Així que primer protagonisme per a l'Eldense en la Copa que té Clemente com a campions, i després per a Pedro León abans de jugar-se este partit que tanca la temporada en Primera Federació entre el Reial Múrcia i el nostre Eldense.
1: Qual?
0: Volia comentar, està pendent ahí Gonzalo Blanes. En ese estadi va pujar el Castelló a segona divisió, en el Enrique Roca.
1: És de veres.
0: Una vesprada memorable, perquè Pedro León, que diu que es retira, va tindre a última hora un penal que va parar Gonzalo Cretaz. Bueno, imagina com estava jo en aquella cabina, saps? te pots imaginar? Bueno, hi havia, jo crec que 3.000 aficionats del Castelló, una barbaritat de públic. El Castelló va mantindre el resultat i al dia següent se va confirmar l'ascens del... Crec que era el Córdoba, no? L'ascens del Castelló. Però vaja.
1: Que va ser en 2022, això?
0: Sí,
1: fa 4 anys,
0: no? Esta és la segona temporada del Castelló en segona divisió. Fa 3.
1: 2024, correcte.
0: Sí, sí. I ahir en ese estadi, en l'Enrique Roca, que fa una galvana de por, segurament avui, farà 30 i tants graus, ahir va pujar el Castelló de veres, encara que ho van celebrar a posteriori.
1: Bueno, jo tinc records de, ja en la nova condomina, abans del canvi a Enrique Roca, de fer partits ahir del València, del Levante en primera divisió. Estava molt xulo, però clar, la imatge ara de la graderia res a veure en aquella època. Fa 20 anys, l'afició que mobilitzava el Múrcia era un espectacle també.
2: Tot el món pensava que esta última jornada, este últim partit, podia ser decisiu
1: sí,
2: per a,
1: sí, sí,
2: per
1: sí.
2: a les

0: Sense,
1: sí, sí, és una curiositat també de, sí, sí, bueno, de com si li va posar torta la temporada a Gonzalo al Múrcia. Finalment Curro Torres, que ha pogut salvar la situació, i ahí està, jo crec que més tranquil. I de cara a la temporada que ve, el Múrcia, que té afició, que té projecte, jo crec que l'any que ve ho tornarà a intentar, esta vegada en principi en Curro Torres com a entrenador.
2: Sí, segur que sí. Pedro León, que es queda, ¿eh? Es queda a partir de ara a treballar en el club. Hi ha que dir que...
1: El que no ha dit és de què. Anterior... Treballar de què? No ha especificat. Ja, pues, però s'ha parlat d'executiu, no, en... de president. Correcte. Míralo, ahí està.
2: Correcte. Parlen de... Bueno, de, correcte. De, si no de president, com si fora president, no? Ja, ja veurem, no? Perquè, evidentment, hi ha un propietari i també tenen que parlar. I ahí està, és Pedro León. No hi ha molt de públic en la zona de sol, però sí, en la tribuna... La gent està, com ha explicat perfectament José Luis Gual, evitant el sol perquè estem per damunt dels 30 graus, i és l'homenatge que tenim en la prèvia d'un partit que és un partit festiu. La setmana passada, efectivament, este partit es podia parlar d'una final per el Múrcia per la permanència i el Eldense per el títol, però tot es va solucionar fa exactament 7 dies. Per això, avui, moltíssima tranquil·litat en les grades. El Múrcia, que es queda en primera federació i que vol l'any que ve ser un equip clau en la lluita per l'ascens, i òbviament el Eldense, que jugarà en segona federació, en una categoria en la que torna, només un any ha estat en primera federació, i ja està de nou l'equip de Claudio Barragán en el futbol professional.
1: Pues anem a aprofitar que n'hi ha minut de silenci en la nueva condomino, més ben dit, a l'Enrique Roca. A mi me costa encara, i mira que han passat ja un parell d'anys. Però bueno, vaig a aprofitar per a preguntar on estan els protagonistes a punt d'arribar a les 6 de la vesprada, per exemple, en eixe playoff d'ascens a segona federació en la ciutat esportiva de Buñol, Carlos Gallardo.
3: Pues els jugadors a punt d'eixir. Mira, mateix eixen hacia el costat del, on es trobem la taula del punt, a punt a punt ràdio. Els jugadors del Villarreal, Sella, Atlet i Llevant en una temperatura de 26 graus i moltíssima expectació. S'està jugant el partit en este camp anexe que està al costat del pàrquing en l'entrada de la ciutat esportiva de Buñol. I ja eixen els jugadors amb banderins, amb els colors del Llevant en la minigraderia que hi ha en este camp. I per cert, per la veu del Real Murcia, sona molt el nom de Sergi Guilló, com a possible entrenador pròxim. Diuen que està entre la continuïtat de Curro Torres i l'entrenador il·licità, ex de l'Orihuela, Sergi Guilló, com el pròxim entrenador del Real Murcia per a la pròxima temporada.
1: Pues anem a veure, però...
0: No... El Curro, jo crec que tenia un any més i salvava l'equip.
1: Sí, n'hi ha que veure, n'hi ha que veure, perquè me pareix a mi que també, que tenia un més un ahir, però bueno, al cap i a la fi el Murcia, d'una situació crítica que és la que ha tret endavant, pues arribarà a l'estiu i ja en fred se poden prendre decisions. A punt de començar el partit en la ciutat esportiva de Buñol, també busquem eixe Atlético Saguntino, la Nucía, Toni Galindo, on estan els protagonistes?
4: Pues en el Rock Z, a la punta ja de posar en marxa la pilota serà l'Atlètic Saguntí qui posa l'esfèrica en funcionament. Atem, jo he parlat en els mandos de la Guàrdia Civil on de començar el partit, m'han dit que no hi havia un dispositiu especial, però sí, hi ha 8 armaris empotrats que la veritat causen un respecte tremendo, amb xalecos, cascos i... proteccions especials per veure què passa, perquè recordem que en el primer partit va haver rock and roll. Sí. Així que estem ja a punt d'arrencar el partit, estem ja esperant que l'àrbitre xiule, així que tot apunta sí en el no Camp de Morvedre perquè rode la pilota.
1: Per a mi la notícia és que Toni Galindo ha parlat en la Guàrdia Civil i no se l'han emportat. A punt d'arribar a les 6 de la vesprada i faltava per conèixer on estan els protagonistes, el Roberto Gil, en eixe Ribarrocha, Torrevieja, Javier...
5: Están en el rectangle de choque a punto de comenzar el partido con Diem. Así la tornada de la semifinal. Pero has comenzado con el Diem. A punto de comenzar el partido. La primera pilota será para el Ribarrocha. Davante del Torrevella de momento con Diem. A punto de xiular el árbitro. Y primera pilota será con Diem para el conjunt de Sergi Carot. Para el Ribarrocha.
1: Pues en marcha el partido en Ribarrocha. En marcha el partido en la ciudad esportiva del Llevant. También en el camp del Atlético Saguntino. Y también en primera federación. En la última jornada. En Totya. En Bastad. Gonzalo Blanes. En el Enrique Roca.
2: La primera possessió per al Real Murcia, en marxa el partit, recupera l'Eldense, atenció perquè està dins de l'àrea, Hugo Alba cau, però l'àrbitre diu que no ha passat absolutament res, per cert, que el partit ha començat puntual i crec que té mèrit l'àrbitre, perquè hi havia que donar la copa, hi havia que fer l'homenatge, però ahí l'àrbitre ha estat dirigent i el partit ha començat en hora. La primera opció ha sigut per a Hugo Alba, un jugador que va arribar al mercat d'hivern, que recordem que va ser campió en el juvenil del Barça d'Europa i que ara està així a Elda cedit i que ja veurem si continuarà o no. El any que ve, el director esportiu i la secretaria tècnica ja han parlat de que la base del futbol de l'any que ve de l'Eldense va ser el plantel actual, és a dir, el que ha lograt l'ascens. Evidentment, hi haurà reforços per a millorar, perquè és una lliga prou competitiva, però molts dels jugadors que han lograt l'èxit van a continuar lligats al conjunt d'Elda. De fet, hi ha 14 jugadors que tenen ja automàticament la renovació del seu contracte en segona divisió. Ja roda la pilota, així a Múrcia, en més de 30 graus, minut i mig de joc en primera federació, empat a 0 entre el Múrcia, que salva, i el Eldense, que és Paco, el campió d'este grup de primera federació.
1: Buscant també pujar a segona federació en este cas, tornem a la ciutat esportiva de Buñol. Carlos Gallardo, qui ha començat dominant en este llevant de Villarreal, Sem?
3: Pues acaba de arrancar el partido, fa 10 segundos. Aixina que té el primer valor ara el Atleti llevante en el lateral, en banda dreta, i destacar això, la gran presència d'aficionats en una vesprada de moltíssim calor. Així la ciutat esportiva de Buñol, ho intenta l'Atleti llevant, lluitant, però el valor la té per banda esquerra Aitor, intenta connectar amb Mario Sesean, el jugador de quart de Poblet, una de les sensacions dels millors jugadors d'esta temporada, la tercera, que ho intenta per banda esquerra avançar posicions, però defensa del Villarreal, ja toca en Dani Cervera, el jugador català, també un dels millors jugadors en ese millor 11 que van traure en el futbol més nostre, votat per els propis jugadors. Valor per a Aitor, esta retrasa per a Hussein, i estem en el primer minut de xoc de partit així en Buñol, en l'encontre amb el resultat inicial de Atlètic llevant 0, Villarreal C0.
1: Anem a anar recordant evidentment també el que va passar en els partits d'anada, i qui estaria classificat ara mateix després d'este 0-0, estaria l'Atlètic llevant, que se clavaria en la gran final d'ascens autonòmic, autonòmic important, per el 3-1 del partit d'anada, i també de moment en el camp de Morvedre no n'hi ha novetat. Eixe 0-0 donaria classificació per a la final a la Nucía, que va guanyar 3-1 en el partit de anada. Gallardo, no me'n vaig a cap puesto perquè volia també afegir per als oients el sistema de classificació. Per exemple, avui en cas d'empat, què passaria en esta categoria d'ascens a segona federació?
3: En este playoff d'ascens de tercera a segona federació compta el millor classificat, és a dir, si hi ha empat global eliminatòria, si es juga una pròrroga de 30 minuts, i si no es resol l'empat, passaria l'equip millor classificat. Per exemple, així en este Atlètic Llevant Villarreal S, passaria l'Atlètic Llevant, que va ser el millor classificat, o en el partit del Saguntino a la Nucía, en cas d'empat després de pròrroga, passaria l'Atlètic Saguntino. Atenció, que el primer xut el té Aitor per l'Atlètic Llevant, en un valor que se li ha quedat quasi en el punt de penal, i quina gran aturada del porter Iago per part del Villarreal S. La primera gran ocasió en l'encontre ha sigut per al conjunt granota en ese xut d'Aitor, i quina gran mà ha ficat Iago per evitar el 1-0 en el marcador.
1: Pues això en esta categoria, i per al·lusions, Toni Galindo en el nou camp de Morvedre, en el cas de l'Atlético Saguntino, li podria valdre un 2-0, perquè l'Atlético Saguntino va acabar en la segona posició de la temporada regular quan...
2: Ojo! Del Murcia, marca el primer gol el conjunt local, marca Pedro Benito en un remat de cap, estava massa soles dins de l'àrea, la centrada és bona, però quina facilitat ha tingut ahí Pedro León. Es nota que és un partit sense la tensió competitiva, primera centrada a l'àrea, primer remat, no ha pogut fer res el porter, que avui és titular, Pablo València, marca Pedro León per avançar l'equip de Murcia.
5: Del Riba Rocha, minut 4 de banda esquerra del conjunt Rochet, la sentada, i un jugador sense voler de la defensa del Torrevella acaba de tinta Pizzana. Marca el Torrevella, marca Riba Rocha, marca en prova meta el Torrevella, Riba Rocha 1, Torrevella 0.
1: Una jugada per banda esquerra i la centrada a l'àrea, efectivament festejava el jugador del Riba Rocha, però ha estat un defensa del Torrevella el que s'ha clavat el gol en pròpia porteria, Héctor Pizana, el porter del Torrevella, que no ha pogut fer absolutament res. Colpeja primer el Riba Rocha, recordem, Javier, que ho deia abans, en esta categoria sí que n'hi haurien penals, i en la nada va ser un 0-0 en Torrevella.
5: Correcte, qualsevol empat aniríem a la pròrroga, i si no se meneja el marcador, doncs aniríem als penals. Recordem que l'últim ascens a tercera divisió el va lograr el Riba Rocha, així en este feudo, crec que va ser davant el Novelda, ja fa anys, en Pepe Reig com a president de l'entitat rojilla, i a més en un penal que va llançar Pepe Aguado, un central del Riba Rocha, i que va significar l'ascens del conjunt del Camp de Túria.
1: Bueno, pues avança el Riba Rocha, ja n'hi ha gols també, equips rojets, ha marcat el Riba Rocha, ha marcat també el Múrcia en el partit de primera federació, en l'Enrique Roca. Recorde que ha fet el tercer l'Albacete, Albacete 3, Real Societat B 1, i també que està a punt d'acabar l'Andorra 0, Ceuta 2. I faltava preguntar, jo crec que és una vesprada també per estar pendents, José Luis Gual, en el cas del Castelló, dels rivals, En quin altre partit diries que un aficionat del Castelló ha de tindre parat un percentatge de la seva atenció? Més enllà de que el Castelló ha de fer la seva tasca, però estava mirant en la lluita per l'ascens, ara mateix el més important és les trepitjades de Burgos i d'Eibar, no? Són els dos equips als que ha de continuar.
6: Objectiu número 1, que palme el Burgos a tota costa, jugar el Reino de León davant de la Cultu.
1: Se salvaria provisionalment, bueno, tindria opcions encara en l'última jornada de salvar-se.
6: I recordem que va guanyar contra tot pronòstic, podien dir, 2-1 la passada jornada.
5: Sí. La Ciutat Esportiva de Buñol marca Mario Cervera en la primera ocasió de Sroguet a buscar la porteria per el centre. Ha xutat ras i ha fet un gran gol Mario Cervera, el dorsal número 17 del Villarreal C, per a donar-li molta emoció i creure en la remuntada grogueta. Estem en els primers minuts d'encontre, estem exactament en el minut 5 de partit. La Ciutat Esportiva de Buñol marca en el Villarreal C, Mario Cervera, Atlètic llevant 0, Villarreal C 1.
1: Pues poca broma, perquè se posa ara mateix a un gol d'empatar l'eliminatori i forçar la pròrroga. Això sí, l'Atlètic llevant com va acabar per damunt en la classificació de la temporada, en cas d'empat al final dels 90 més 30 seria l'equip classificat. Però bueno, reacciona, m'imagine, d'esta forma Carlos Gallardo, el Villarreal sé que lo que volia era fer un gol ràpid i ja ho ha aconseguit.
5: Sí, sí, i li ha tornat el que va passar en la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza, que ahir a la primera va ser l'Atlètic llevant qui va golpejar i va fer el gol. En esta ocasió, a la primera que ha tingut el Villarreal Seno, ha perdonat en ese gol de Mario Cervera, que s'ha anat molt bé buscant ahí l'espai pel centre.
7: Gol de Torrevella, empata en el minut 7. El conjunt de Diego Piquero. La rematada d'un jugador de Torrevella. No bloca bé Àlex i en el rebuig ha sigut un jugador, ara confirmarem qui ha rematat en cama esquerra i ha acabat ficant el segon gol del partit, l'empat a 1 per part del conjunt visitant. Marca Matías, marca el davanter centre del Torrevella, arriba Rocha, un Torrevella 1 en el minut 8 i 2 gols.
1: Pues Matías que fa l'empat i ara mateix empata 1 en el partit, també empata 1 en l'eliminatòria, l'eliminatòria que se n'aniria a la pròrroga i també a potencials penals. Ja sabeu que espera el Benidorm en el tram final, en l'última eliminatòria per a pujar a la tercera federació. Parlava José Luis Gual d'eixe partit del Burgos, que com bé has comentat abans, la cultura l'altre dia ja li va xafar la guitarra a l'Eibar, precisament l'Eibar davant el Córdoba, això sí, Joan Ipurua, que és un avantatge important.
6: Sí. Sí, sí, sí. Els plans del Burgos passen per guanyar ells dos partits i que guanyi avui l'Eibar per a tindre possibilitats de cara a l'última jornada en Castalia. Els plans del Castelló, evidentment, guanyar el Castelló en l'Alcora davant del Huesca i a partir d'ahí, si perd el Burgos, l'última jornada estaríem només pendents de l'Eibar. Si a banda ve la derrota del Burgos no guanya l'Eibar, pues inclús en esta jornada, com te dia des, se podia inclús classificar de manera matemàtica per al play-off. No crec que siga tan fàcil, eh? El Castelló no, li sol costar tot molt. Per tant, jo me conforme en guanyar el partit i jugar-se l'última jornada.
1: És que te dic més, encara, el Córdoba, si guanya el seu partit i se la pega al Burgos i se la pega al Castelló, arribaria a l'última jornada en alguna opció també, que me pareix una cosa tramboliquíssima, però se pot donar. Vull dir, la matemàtica està ahí. Hauria de fer també les travesses dels triples empats i demés, perquè el Córdoba ara mateix té 60, tindria 63, i perden la resta, n'hi hauria dos equips en 66, que són Castelló i Burgos, i clar, juguen entre ells en l'última jornada. Si guanyara o empatara l'Eibar, sí que tindria alguna opció.
0: Per recordar el Córdoba portava 6 partits seguits guanyant i la setmana passava a perdre en casa.
1: Sí, no,
0: si no,
1: no
0: estaria en el lío més encara.
1: És molt curiós, sí. Molt curiós. Tornem al camp del Múrcia. La pregunta, Blanes, és si el Dense reacciona o no després d'encaixar.
2: Ara està tocant, està buscant la porta defensada avui per Diego Piñeiro, però la realitat és que el partit no té esa intensitat d'un partit en el que està en joc punts decisius, però si és de veres que l'Eldense està pressionant, que Claudio Barragán ja l'he vist dos vegades que s'ha alçat a dir-li al seu equip que tenen que passar-li un poc més d'intensitat, i el Reial Murcia que busca un joc més directe, buscant per exemple ara a Pedro Benito, la passada segur de l'altre Pedro, de Pedro León, Pedro Benito que ha sigut l'autor del gol per part del Murcia, que ha arribat en el minut 4 en una jugada en la que no ha estat bé la defensa de l'Eldense, que avui té molts canvis en David Ruiz, en Dumic i també en la presència d'Òscar Vega, però la realitat és que el domini i el control en este moment és del Murcia, però l'Eldense ni molt menys està renunciant a la contra i a buscar, sobretot per l'afició que ha vingut, l'opció de marcar un gol. Atenció, perquè ataca el Murcia, la pilota a l'àrea i Xevaló, que no va rematar ningú, que li queda de nou a Pedro, la centrada al punt de penal i de nou rebutja, en este cas Dumic, però no està expeditiu avui el Eldense i la pilota de nou le cau al conjunt de Curro Torres, que ara està millor i que està buscant el 2-0 quan estem ja en el minut 11 de la primera part. De moment guanyant el conjunt local, val el gol.

0: de Pedro Benito.
1: Faig una correcció en segona divisió. El Córdoba no pot arribar, bàsicament, perquè l'última jornada tenim eixe Castelló a Eibar, i inclús empatant el Castelló ja tindria 67, i si guanyara l'Eibar en este cas, i el Castelló no sumarà, se posaria en 67, en cas de, bueno, tractar d'arribar. És a dir, avui el Córdoba no se juga res. Problema de cara als interessos del Castelló, en cas de que busquem eixa carambola, eixe retruc que ens doni ja el bitllet abans de l'última jornada.
2: Sí, no és
1: molt difícil.
2: No
1: és
2: de la meva devoció i banania, però si guanya en Eibar se li pot convidar a un paio,
1: tranquil·lament, sí, ahí en
2: Castelló. El faria Emilio.
1: Emilio, que té faig bona mà, per a la cuina, clar que sí. Bueno, pues esperem que el Córdoba faça la seva feina. Ja sabeu que tenim gols pràcticament en tots els camps, però falta Toni Galindo este matí. T'has fartat a cantar-los en el pavelló Port de Sagunt, però avui en el nou camp de Morvedre, de moment, continua tot igual en l'inici de partit.
3: Bueno, Poli, jo crec que no tardarem molt en cantar un gol, perquè atenció, ara que tenim una oportunitat per a la Lucía, havia tallat molt ben defensa l'Atlètic Secutí. Ui! Atenció, quina falta, atenció, que ja pot ser la primera targeta groga, efectivament groga, per a Daniel de la Lucía. Mare de Déu, quina entrada per darrere li ha pegat. Crec que ha segut el verd de l'Atlètic Secutí. Això li ha fet molt de mal al jugador de l'equip del Camp de Morvedre. Com t'estava dient, a l'Atlètic Secutí li fan falta gols. L'Atlètic Secutí està apretant, ha tingut una molt bona al minut 2 de partit, una rematada d'Aitor i una parada espectacular de Fluixà. De moment no hi ha gols, així, al nou Camp de Morvedre, però l'Atlètic Secutí l'està buscant, també la Lucía, però amb més insistència l'equip que entrena Guillem Beltrán. Així que així al nou Camp de Morvedre no hi ha gols, estem en el 13 de la primera part, Atlètic Secutí 0, la Lucía 0.
1: Anem a aprofitar este 0-0 per a fer una mini ronda abans de recordar les alineacions del partit del Castelló, que comença d'ací a 15 minuts. En primer lloc, evidentment, Gonzalo Blano en Múrcia.
0: Estem en el minut 13 de joc de la primera part. L'Enrique Roca guanya l'equip local amb el gol de Pedro Benito. Reial Múrcia 1, Eldense 0.
1: Gonzalo Blanes, que estic fatal. De moment 1-0 està guanyant el conjunt Múrcia. També volien conèixer el minut i el resultat. Carlos Gallardo en la Ciutat Esportiva de Buñol.
4: Gran connexió entre Fofana i un dels seus companys Baratucci, que a punt d'estar de marcar el segon gol per al Villarreal C. Estem en el minut 12 de partit, continua el 0-1, Atleti llevant 0, Villarreal C1.
1: I faltava per buscar també el partit amb més gols de moment en esta vesprada en el Roberto Gil, Javier Vicente Lozano.
5: Estem en el minut 13, camí del 14, de moment 1-1, Ribarroche que ha marcat en el minut 4, mitjançant una desafortunada acció de la defensa del Torrevella, i ha empatat en el minut 8, Matías, Ribarroche 1, Torrevella 1, en el minut 13 de la primera meitat.
1: Mira, i imperdonable també, no he preguntat, però ho vaig a fer de manera telegràfica també, ambients en els camps, en Ribarroche, Javier, el Roberto Gil està ple o no?
5: Yo te diría que sí. Aproximadamente unas 100 personas de Torrevella. La gradería está plena, ple de gom a gom, con diem. Encara està entrant gent, com diguem, xiquets i demés, en les portes de Ribarroche. I ja dic que n'hi ha molta gent de peu, així que se pot dir que està ple el municipal de Ribarroche, el Roberto Gil.
1: En Lliga Comunitat, recordeu, l'antiga preferent en este playoff d'ascens a tercera federació. En el camp de l'Atlético Saguntino, en el nou camp de Morvedre, Toni Galindo, públic i temperatura...
3: Ple a reventar. Així estarem entre les 2.000 i les 3.000 persones. Ai, mare, que tinc així un guarda civil al costat. Ja crec que t'has sentit a tu, Paco.
1: Jo crec que està posat el pinganillo, eh? Sí.
3: Sí, jo que sí. Mira, atenció que tenim l'oportunitat per al segon tir. La rematada de Mari Sangaré. Per damunt del travesser. Com te dia, Paco Polit, jo no he vist més gent en ma vida. Així al nou camp de Morvedre. Calor. Repartir la que vulguis, això és una barbaritat. Llorenç està pegant de valent, jo porto una suada espectacular, així com tota la gent que està així a l'ombra, no, al sol. A l'ombra està molt a gust i molt fresquets, però molta calor, molta gent, molt bon ambient així al nou Camp de Morvedre. De moment no hi ha gols, anem a veure què passa.
1: Toni Galindo està aixina per a que si tracten d'atrapar-los es pare, per a poder escapar-se de les autoritats. També buscàvem el públic i temperatura, Carlos Gallardo en Buñol.
4: Confirme el que diu Toni Galindo, fa moltíssima calor, així el mòbil em diu que fa 27 graus, però la sensació és que fa més, també estem que estem al sol, i molt bona expectació, eh? La minigrada que hi ha en este camp que està al costat del pàrquing està absolutament plena, i al voltant del camp també moltíssima gent, deixant que unes 300 persones segur que estem així, disfrutant, gaudint d'este partit de filials de moment, que continua amb este 0-1 favorable al Villarreal C, però pot arribar el gol, per part de qualsevol dels dos equips, ho intenta Mario Cese, per part del Atleti, llevant desplanta l'àrea rival, el baló que finalment fica esa barrera al Villarreal per a que no avance. Estem en el minut 14, quasi 15 d'encontre amb este 0-1 favorable al Villarreal C.
1: I per últim, Gonzalo Blanes, la temperatura ja ho saben que són uns 29 graus ara mateix a Múrcia, que està pegant un Lorenzo interessant, però de públic, sobretot en la zona de tribuna, bona entrada igualment, és la entrada mitjana, no?, per a la temporada.

0: del Murcia.
1: Sí, el problema, bueno, el problema és que en el tir de càmera no es veu bé perquè en sol pràcticament hi ha molt poca gent.
0: Que la gent
1: sí
0: que està allà fora en la grada central són uns valents, eh?
1: Sí, sí, correcte. El que ha posat l'horari també és un crac, eh? Ja que és l'últim partit que donava el mateix, que no coincidís amb ningú a les 8:30. Però, coses de la federació i de les teles. Dit això, molt de mèrit la gent d'Elda, eh? Perquè hi ha un sector en uns 200 aficionats, no es jugava res el conjunt de Claudio, però volen continuar la festa i estan així també alentant al conjunt de Claudio Barragán.
0: Pues els públics i temperatures repassades dels partits que tenim en marxa en el punt a punt. En 12 minuts comença el partit del Castelló. Repassem les alineacions.
2: Tot preparat per a que d'ací només uns minuts te contem des de les 6:30 en l'Alcoraz i ese partit important en la Hypermotion, penúltima jornada. Huesca, que lluita per la salvació. El Castelló per assegurar-se el play-off d'ascens cap a la primera divisió. José Luis Oltra en el conjunt aragonès aposta per estos 11. Dani Martín en porteria. 4 homes en defensa. Javi Mier i Carrillo com a laterals. A l'eix de la defensa, Íñigo Piña i Jorge Pulido. Per davant van a jugar en el doble migcentre Jesús Álvarez i Òscar Sielva. Portillo en la mitja punta. Luna per la dreta. Jordi Martín per l'esquerra. El referent en atac serà Sergi Enric. Per part del Castelló, juga Roman Matis un dia més sota els pals de la porta albinegra, que tindrà en principi 4 homes en defensa. Pablo Santiago, lateral dret. Agus Sierra, l'argentí, lateral esquerrà. Com a centrals, Alberto Jiménez i Fabri Brignani. Per davant d'ells, en sala de màquines, un dia més, Diego Barri i Gerena Barrena. En Brian Cipenga i Jacobsen pels costats. Àlex Calatrava en la mitja punta. Dalt per als gols, Usman Camara.
0: Bueno, pues todo preparado para el partido del Castelló. Volia preguntar a Emili Siert en esta vesprada de... Bueno, tenim per ací imatges també del camp del Ribarrocha, en marxa el partit de l'Eldense, els partits de play-off d'ascens. Este futbol és el que mola, sobretot quan arriba este mes, eh? Quan arriba el mes de maig, que tota la temporada, tot el que has fet,
3: sí,
0: si te la pegues, el fem. Ara, si la temporada està d'ací a ací, però estàs el dia que toca, pues l'alegria al final de temporada és espectacular.
3: És molt bonic perquè tot hemos hecho en coses i inclús hi ha partits que estan en la Lliga Comunitat pendents, sí, de si n'hi ha pujades o baixades, sí, sí, d'ascensos. Sí, sí, sí.
0: Els arrossegaments,
3: exacte,
0: correcte.
3: Exacte, pel que pugui passar i des de luego ojalá tingueren tota la gent que va als camps de preferent i de comunitat i de tercera, ganaren tot l'any, no? És bonic.
0: Mira, al respecte d'això, informació important, Carlos Gallardo Buñol, perquè ja sabem quins dos equips van a ser els rivals dels guanyadors del grup valencià en eixa fase d'ascens de tercera a segona federació.
4: Correcte, el Tribal Valderas, que és d'un barri d'Alcorcón.
0: Alcorcón.
4: I el Las Rozas. El Tribal Valderas ha guanyat al filial del Leganés. Bé, bueno, ha empatat en el partit de tornada, però li val per a passar-li eliminatòria. I Las Rozas, que ha sigut davant del Torrejón. Aixina que o bé el Tribal Valderas d'Alcorcón o bé Las Rozas serà un dels dos, l'equip que supere la seva eliminatòria a la tercera de Madrid, que siga l'últim rival del conjunt valencià que busqui ese play-off d'ascens i s'ascensa a segona federació, que recordem és jugarà aquesta última eliminatòria, crec que són el 17, no, el 15-14 i el 20-21. El 20-21 segur és l'últim cap de setmana, ahir es decidirà si hi ha ascens i també hi s'efecte arrossegament possible, la salvació o no de la Xeneta i la salvació o no, per exemple, l'Alqueria, és en la comunitat.
0: Efectivament, per això era important i, bueno, Emili, sobretot la mala sort, perquè al cap i al fi són boles i un bombo, però li ha tocat a la Comunitat Valenciana, al grup de la Comunitat Valenciana, al grup madrileny, que estigui de mala sort també, perquè normalment el nivell és superior a altres grups.
3: Sí, és dels més difícils que n'hi ha i és mala sort perquè al final són equipos al final que tenen... Madrid té molta gent, té molts equipos, té molt
0: nivell. I ha passat a Castellorense la temporada passada, sí, en el, sí, Talavera, sí, sí, per exemple, també.
3: Hi ha molta gent que te diuen el sorteo, no passar, toque qui mi toque.
0: No.
3: Sí, quan més fàcil sigui, millor.
0: Efectivament. Carlos,
4: la sort que han tingut en este sorteig és que la tornada en aquesta última eliminatòria davant d'un conjunt de Madrid serà a casa, que serà la tornada a casa, així que tindrem aquest aspecte positiu, no?, per a aquesta última eliminatòria definitiva per al conjunt valencià que la jugue.
0: Aprofite per a preguntar-te també si el gol del Villarreal C ha provocat reacció en l'Atleti i Llevant ja quan estem camí del 20 de la primera.
4: És que el partit està molt obert, des d'inici.
0: Segon.
5: Minuti, la rada defensiva.
0: La defensa.
5: I crec que ha sigut un altre viatge Matías el que ha fet el segon en el minut 20, que ha aprofitat esa errada, ja ha batut per baix Àlex Ibáñez, segon del Torrevella, Riba Rocha 1, Torrevella 2.
0: La passada en llarg, i crec que la defensa, Javi, està molt planeta, perquè hi ha dos defenses, se passa pel mig Matías i aprofita també la errada del defensa del central, que no pot rebutjar bé.
5: Sí, han estat molt lentos, a més de molt fluixos, no? No ha sigut contundents ni Josebe ni Asensi, i han aprofitat, ja dic, que Matías puga agafar la pilota i batre per baix, com diem, Àlex Ibáñez. Segon de Torrevella, Riba Rocha, un Torrevella 2.
0: Pues Matías, que està sent protagonista en este 1-2 favorable al Torrevieja, que s'ha fet els 3 gols. S'ha fet 2 en porteria rival i 1 en porteria pròpia. Tenim 3 gols ja en només 22 minuts de partit. Preguntava Carlos Gallardo també pel minut de resultat i si reacciona l'Atleti Llevant o no.
4: Estem en el minut 20, continua este 0-1 favorable al Villarreal C, i és que el partit continua molt obert, eh? Els dos equips buscant la porteria contrària, aixina que ha tingut alguna aproximació també perillosa a l'Atleti Llevant, però també el Villarreal C per a fer el 0-2, aixina que partit obert quan estem pràcticament en l'equador de la primera part, en este minut 20 i 46 segons, 0-1 favorable al Villarreal C, encara que este resultat li valdria encara a la filial granota per a passar a la següent ronda.
0: A Múrcia, Gonzalo Blanes continua el domini del conjunt de Curro Torres, això sí, l'Eldense, pues defenent-se i dient, l'1-0, així com ja està la feina feta, no passa res.
1: Sí, ha hagut una opció molt clara per al Múrcia ara en un remat de nou de Pedro León i una molt bona intervenció del porter Pablo València. I abans Hugo Alba ha retallat al porter local i pràcticament a soles ha errat el empat a un. Per tant, el partit està obert, el partit és entretengut, però és evident que defensivament no hi ha avui la pressió d'altres moments. Així que el 1-0 es manté. I estem en l'Enrique Roca, en este Murcia-Aldense, en el minut 23 de la primera part.
0: Voten els protagonistes en l'estadi El Alcoraz, Huesca-Castelló, igual, i ahí tenim a l'afició del Huesca, evidentment, que s'està jugant moltíssim el partit d'avui.
2: I que per aquest motiu només ha oferit 189 entrades als aficionats del Castelló, que estan col·locats ahí en un raconet d'aquest estadi El Alcoraz, on hi ha 28 graus de temperatura, és a dir, també apreta de valent la calor. I bueno, hi haurà que fer front a tot això, i s'envien en teoria hostil, en suport dels homes de José Luis Oltra, que juguen la vida per la salvació en la categoria davant un Castelló que també necessita, com diem, guanyar per a dependir de si mateixa de cara a l'última jornada. Jugadors ja damunt del terreny de xoc. Veurem si acaba jugant el Castelló en 4 darrere o en 3, però en principi jo crec que serà en defensa de 4.
0: Ahí va a veure la tele si posa també. El
3: Huesca també posa defensa de 4, però serà de 3.
0: Sí, segurament.
3: De 3 o de 5, com ho hem dit, no?
0: De l'àrbit avui no han comentat res.
2: Bueno, que és murcià, jo crec que en això està tot dit, perquè en castellà no agraden gens. No me mires en aquesta cara. En castellà, els murcians no han agradat mai.
3: Jo això sempre ho dic. Ho vaig dir jo el primer.
2: Sí, tu el primer?
3: Està Lluís aquí, que tampoc està especialista en el àrbit.
2: L'home no té cap culpa, evidentment, però va néixer a Murcia, Rafael Sánchez.
0: Però bueno, pues Rafael Sánchez, esperem que no la lie avui, perquè, com deia abans, hi ha molt en joc en este partit per als dos equips. A veure què fa la tele, col·loca línia de 4 darrere, eh? I a Brignani en l'esquerra. Pues res.
3: No s'enteren.
2: Brignani no jugarà en l'esquerra, això, vamos, espere i desitge que no.
0: Esperem que no, perquè si hi ha perillós en el centre de defensa, i lateral esquerra pot ser un... Pues un ahí, efectivament. Tot preparat en l'estadi de l'Alcoraz, els dos equips que jo crec que han sigut en molt de molt avançats respecte a l'horari, i va passar com la de sempre, no? Que teníem a tota la resta d'equips ja també preparats. Per cert, ha acabat el partit, Albacete 3, Real Societat B 1 i l'Andorra 0, Ceuta 2. Partit sense cap tipus de transcendència en la categoria d'Argent. Faltava per repassar Toni Galindo en ese playoff d'ascens a segona federació, el partit en el nou Camp de Morvedre.
6: Bueno, ha tingut una ocasió ara fa uns instants Adama per a l'Atlético Saguntino, ha anat fora la creuada, atenció ara perquè està l'anunciat d'Islana, la cabotada de Matsuka i del el futbol de Matsuki que ha rematat, ha acabat en les mans de Huesca. Atenció perquè tenim un contra des per a l'equip de Camp de Morvedre. T'havia dit que l'entrada de Daniel, el lateral esquerre de l'Anuncia, era molt forta sobre Albert, però finalment se l'ha carregat, ha tingut que ser substituït. Albert l'ha tingut que agafar, sostindre-lo, perquè li estava dient de tot a Daniel, volem dir, bueno, que s'ha acabat en mi, que m'has finiquitat el privilegi de poder jugar este partit. Bueno, se l'han endut, ha tingut que ser substituït, Omar ha entrat en el seu lloc, quan ara tenim a l'Atlético Saguntino que està jugant, ahí la pilota que el tira cap arrere, atenció ara que té que eixir el porter Huesca de la seua porteria, la pilota que se'n va cap amunt, se'n va cap a la banda dreta, serà fora, banda a favor d'aquí, a favor de la Nucía. Estem en el 25 a mi del 26 de la primera part, la Nucía 0, Atlético Saguntino 0.
0: En Huesca, igual, a 3 minuts de començar el partit, homenatge al capità, Pulido.
2: I m'encanta perquè així final fan plorar i estarà mollet en el arranc de partit. Jorge Pulido, que diu adeu, últim partit d'ell ahir en el Alcoraz, i bueno, ja te comentava des, no?, que li van fer una roda de premsa esta setmana de comiat, i ara també el club li entrega, crec que era una reproducció de l'estadi, i també hi ha, bueno, com un quadre al central i capità del conjunt aragonès.
3: Que l'any que ve seré jugador de l'Almeria.
0: 35 anys, eh?
3: Dos anys.
0: Pulido,
2: i si
0: que...
2: pugen a primera també?

0: Potser. Ja va tenir una polèmica al mes de Nadal, que se'n volia anar i al final no el van deixar.
1: Que la teva va estar enmig d'una pica baralla i en ple partit que va acabar com el ball de Torrent.
0: Li agrada el lío, sí.
1: Sí, sí, sí. Per cert, quina ocasió acaba de tindre el Murcia, Gonzalo?
2: Sí, en una rebutjada jo crec que massa curt del porter, menys mal que el llançament ha anat tan planet. Atenció que ara és Hugo Alba el que volia tornar-li l'opció al Murcia, i ha dit que pràcticament sense porter han rematat però sense força, i un defensor ha salvat el possible 2-0, i ara en la contra Hugo Alba, que ha llançat ras, però ha estat bé el porter Diego Piñeiro. És de veres que el partit almenys és entretengut, té opcions. Continua en el minut 27, el 1-0 per al Murcia.
1: Esforce, pràcticament en 30 graus en la nova condomina. Ara ha dit Enrique Roca, té poques ganes de córrer en aquest partit. Tot preparat, estàvem mirant també l'afició del Huesca, poquet a poquet, sí, també omplint-se el camp. Emili, volies afegir també?
0: No, que estos últims partits els àrbits te fan deixir 7 o 8 minuts antes, sí, i per això, sí, estan, bueno, esperant.
1: Estan esperant per a començar tots, sí, al, sí, mateix temps, a les 6 i mitja de la vesprada. Recordem tot el que va passar en segona divisió, a banda del partit del Castelló, el Cádiz Leganés, Cultural i Deportiva Leonesa Burgos, partit per a estar atents, Eibar Córdoba, partit per a estar atents, Las Palmas Zaragoza, també a veure si cau o no el Zaragoza a primera ref, Málaga Racing, Mirandés Granada, Sporting Almería i Valladolid Deportivo de la Coruña, el Depor que també busca en la zona de dalt, en una victòria, el Depor també podria pujar de manera matemàtica. Tot preparat, igual, queden segons, 40 segons per arribar a les 6 i mitja.
3: Sí, van a esperar a que sigui l'hora per a començar els partits de manera unificada. Després també, una volta acabe el temps de descans, se passarà el mateix. És a dir, que hi ha partits que acaben abans els primers 45 minuts i n'hi ha que esperar.
1: En el moment en què acaba l'últim, clar, se compten 15 minuts. Igual alguns equips descansen 25.
3: Correcte, correcte.
1: És una cosa molt rara, però bueno.
3: Pues bueno, ahí en este cas fa tanta calor, no?, que també fer-los esperar allà futbolistes, no sé si s'hauran pogut hidratar per última volta, pegar dos tragues d'aigua, abans de que arranque el partit. Està tot preparat per a que rode la pilota en el Alcoraz. Ahí està José Luis Oltra en la banqueta local, vestit de traje, seriós, conscient de que el seu equip ja se juga moltíssim. És un knockout claríssim. La obligació de guanyar avui davant del Castelló. El mateix li passa a Pablo Hernández en la banqueta albinegra. I, bueno, esperant en este cas Usman Camará que l'àrbitre doni el vistiplau per a que comence el partit. Quina tensió, quina tensió en estos partits. Pablo Hernández, mira, va de curt. El tècnic albinegre també està serio. Este se'n riu també poquet, no és de normal,
1: Poca broma, sí, poca broma.
3: I ahí està l'àrbitre esperant pel pinganillo. Què pensen en aquest moment els futbolistes, Emilio? Tu quan estàs ahí baix?
0: Que comence ja, quan portes, sí, 7 minuts ahí esperant, el que vols és començar. No pots ser 10 minuts esperant en el camp perquè te poses nerviós.
3: Tu com a porter no li dius al defensa,
0: no
3: la
0: lies, nerviós. No
3: li dius a Rinyani, Ui, pega-li, trompa, acaba,
0: sí,
3: avui, no...
0: Sí, sí. Però tot el món se posa nerviós perquè se tarda molt en començar i se perd ahí un poc de calentura, no?
3: Bueno, pues està preparat l'àrbitre. Mira, comença el partit. Roda ja la pilota, menejada i sida al Castelló. I que juga cap arrere, baló per Alberto Jiménez. Toca Alberto Jiménez per a Diego Barri. Primera posició dels albinegres. Per cert, no està ni molt menys ple l'Alcoraz, No sé si la gent està entrant a ultimíssima hora perquè fa moltíssima calor. Però allà el que volien és que crec que té una capacitat al voltant de 14.000 espectadors per a que estiguera ple i per a que donaren suport al conjunt aragonès que dirigís José Luis Oltra. Va a través des de la banda al Castelló. Va ser Agus Sierra el que la va col·locar des d'ixe costat. Ara ens confirmarà de seguida el nostre comentarista Emilio Isierte si evidentment està jugant el Castelló en 4 darrere o hi ha algun altre tipus de sistema de dibuix per part de Pablo Hernández, perquè també té l'obligació de guanyar. De moment juga l'argentí, o fa darrere Brignani, ahí en semierrada es complica la vida, posa la cama esquerra per a quedar-se la pilota que tenia Serris. Vol eixir en progressió per la banda esquerra el Castelló, recupera el baló el Huesca, que colpeja amunt, venia en la lluita i Sergi Henry, però ha arribat molt abans Roman Matis, que vestís de groc, treig en l'esquena, ja diem que no és supersticiós. Primer minut de partit en l'Alcoraz, Teo compta el punt a punt, Huesca 0, Castelló 0.
1: Ja ho has dit, anem a aprofitar, ronda de 6 i mitja. Ja ha començat el partit en l'Alcoraz, busquem també com va la cosa en Murcia, Gonzalo.
2: Perdona, Òscar Gil, el segon per a l'equip local, minut 30 de la primera part, Murcia 1, Eldense 0.
1: Baixem de primera federació, aixem play-off per a pujar a segona federació, Carlos Gallardo Muñol.
4: Pausa per hidratació en la ciutat esportiva de Buñol en el minut 29 d'encontre. Amb el resultat, Atlético llevan 0, Villarreal C, 1.
1: Busquem l'altre partit de les semifinals. Eixe Atlético Saguntino en la Nucía, Toni Galindo.
5: També en pausa d'hidratació, estem en el 30 de la primera part, així que no hi ha gols així al nou camp de Morvedre. Atlético Saguntino 0, la Nucía 0.
1: I tanquem en Lliga Comunitat en eixe play-off d'ascens a tercera federació. Partit de tornada de les semifinals, Javier Vicente Lozano en Ribarroja.
6: Estem en el minut 31 de moment, guanya el Torrevieja Ribarroja, un Torrevieja 2.
1: Tanquem la ronda i se quedem, bueno, recordant que la resta de partits de segona divisió han començat sense gols en tots els...

0: els camps. Tornem a Huesca, igual.
1: I en Huesca volia maniobrar ahir, tocant-se la pilota amb el talonet per a deixar enrere a Brignan i Sergi Enrique, demanava falta. El baló ha acabat en poder de Roman Matis. Estic fixant-me perquè ells de 3, com és habitual el Castelló, però, per exemple, Grenabarrena està jugant per dins, de migcampista, junt Diego Barri, i me crida molt l'atenció, Emilio, que Jacobsen està com a segon davanter, eh?
2: Sí, però l'eixida és de 3, però després en bloc baix que ha hagut una jugada proper de l'àrea, Pablo Santiago s'ha posat com a lateral dret. Jo crec que faran dos carrils molt llargs i l'eixida de 3, però no és un 5 clàssic, no? Jo crec que al final és per atraure el baló en ofensiu i Pablo Santiago i Cipenga són les dos ales per fora, no?
1: Perdona, però ataca dins de l'àrea ja Camara que busca la centrada, li ha pegat molt fort a ese baló, que pràcticament busca l'altra banda. Ahí apareix Sierra, que s'embolica. Finalment pot treure el baló. Baló per a Cipenga. Cipenga, que està orientat cap a porteria pròpia. Gira molt ràpid el del Congo. Toca la curta. Baló que ve per a Jacobsen, el danès, que està envoltat ahí. Defensa forta per part de Mier. El baló continua sent de Salvinegres i finalment Guere descarrega darrere la pilota que ve per a Brignani. Tot el Castelló plantat en camp contrari, eh? I el Huesca, clarament, com s'esperava,
2: sí,
1: que defensa, no sé si dir bloc baix, però molt a prop de la seva àrea.
2: Sí, no és un camp xugoter, però dona la sensació quan estàs en el camp contrari que sigui un bloc baix, no? Però cuidado en les contres, no? Perquè al final Castelló...
3: del Murcia, que marca el segon, el 2-0, es Jorquera, el autor del gol, que va a jugar al Eldense y demana disculpes en una acció en la que ha entrat per el centre de la defensa i pràcticament no ha tingut més que batre al porter. Es veia vindre, estava pressionant el Murcia. Marca Jorquera al minut 33 de joc d'esta primera part. Murcia 2, Eldense 0.
0: En una setmana com esta de celebració, de rua, de visita a l'Ajuntament, de dinarot, de soparot, de visita al perruquer, pues jo crec que se podia entendre també que ara mateix l'Eldense està pràcticament de vacances. El 2-0 per al Real Murcia de Curro Torres davant l'Eldense, que és campió d'eixe grup segon de la primera federació, que jugarà l'any que ve en segona divisió. 33 camí al 34 de la primera. Tornem a l'Alcoraz.
1: En l'Alcoraz són 4 minuts de partit, camí del 5, 0-0 en el marcador. Marcador inicial i jugant per la banda dreta, cama canviada, en este cas Daniel Luna, volia anar-se'n, recuperava Brignani, però diu l'àrbitre que això és falta, serà per tant pilota per als aragonesos. La falta de l'italià que... Bueno, tenim gol.
0: Sí, tenim gol i este és horrible. Gol de Javi Martón per a l'Eibar, que s'avança en el marcador. Marca l'Eibar, minut 4 de partit. Eibar 1, Córdoba 0. Ara mateix, en este gol, l'Eibar que se col·locaria en els mateixos punts que el Castelló. En 67, el Castelló està empatant, tindria 67. L'Eibar que se col·locaria també en 67. I el Burgos, que t'han passat, també en 67. És a dir, triple empat en aquesta lluita per la sisena posició de la categoria. Tornem a l'Alcoraz.
1: En el Alcoraz tenia falta lateral el Huesca, ha tret molt ràpid però sense ninguna precisió, baló que s'ha perdut per la línia de fons, per tant ja juga el Castelló, colpeja cap amunt Matis, el baló que el buscava Calatrava però ha arribat Pulido per a rebutjar de cap, toca també Guere en la zona de migcampistes, el baló que el punxa ahí en qualitat, en este cas Pablo Santiago tocant per a Cala, Cala cama canviada, se lleva de damunt la marca de Carrillo. Juga de nou prolongant per ixe costat, per ixe corredor dret, per a Pablo Santiago, calça el cap, mira, ha provocat el córner Pablo Santiago. Ha tancat i s'enviament era Jordi Martín i serà treta des del cantó per al Castelló. A veure si funciona avui l'estratègia ofensiva, Emilio.
2: Sí, és, tant un equip com l'altre és de lo millor que tenen, no? En l'estratègia José Luis ho treballa molt, el Castelló està traient-li molt de profit i ha que estar molt atento en defensa dels dos equips.
1: La va col·locar a l'Escalatrava en la cama esquerra, per tant li va col·locar la rosca de fora cap a dins. Hi ha molta gent des de l'àrea en Armenuda, hi ha que mirar a Brignani, va lo que ja vola. Buscava el cor de l'àrea, rebutja la defensa del Huesca. Ve la pilota per a un dels homes que tanca, que és Pablo Santiago. Entrega de cara per a Matis, 6 de la primera, 0-0.
0: Hi ha més gols en segona divisió. Marca la Rubia per al Màlaga, que està tomant ara mateix el líder ja campió i que ja és equip de primera divisió. El Racing, Màlaga 1, Racing 0. Ha marcat la Rubia en el minut 5 de la primera. I per cert, problemes perquè n'hi ha penal favorable al Burgos. Anem a veure com acaba això, però en 7 minuts l'Eibar que ja ha marcat i el Burgos que té possibilitat de fer-lo. Està la cosa ara mateix, s'està complicant per al Castelló.
1: I el Burgos que és especialista en defensar marcadors curts. Les barraques
0: Rami,
1: que munta Rami.
0: Luis Ramis i les barraques.
1: Sí, senyor.
0: De l'Albufera.
1: Baló per a Calatrava. Ataca el Castelló que vol posar-se per davant en el marcador. Calatrava en el slalom, cau a terra. No hi ha falta, diu l'àrbitre. La pilota continua sent de Salvinegres. La repa i molt apegat a la banda. Pablo Santiago, que toca en curté per a Guere, construís el Castelló, Barri per a Cala, li pot pegar Cala, el baló Mollet en la zona central de la porteria, ahí està ben col·locat Dani Martín, que se fa en la pilota.
2: Hi ha que buscar, el porter és molt jove, després de l'expulsió que va passar el dia al Saragossa, gol.
0: Marca el Cádiz, minut 7 de la primera part, gol del conjunt gaditá. El autor ha de seguida el comente, però bueno, s'avança en el marcador. Cádiz 1, Leganés 0. Estem en el set de la primera i el Cádiz que deixaria pràcticament ja tancada la seva permanència en este gol. I finalment el penal l'ha clavat el Burgos. Gol del Burgos, minut 8 de la primera. Cultural i Deportiva Leganés 0, Burgos 1. La Cultu que se n'aniria al Clot. I el Burgos que ha marcat David González se posaria en 69 punts igual. Ara mateix el Castelló està fora de playoff.
1: Sí, sí. Però està jugant-se la jornada. Portem només 7 minuts, ja que tindre calma i tranquil·litat. La tenen que tindre els jugadors, fora mentalment, però sí. Han començat el rival se colpejant fort, el Burgos per davant en ese penalti, i també l'Eibar davant del Córdoba, que, com diem, no, ja no es juga absolutament res. El partit que va reprendre's en un baló a terra, va aconseguir l'àrbitre, ja juga per tant el Castelló. De nou en Pablo Santiago, en esta banda dreta. Està tenint molta més presència per este costat que per l'altre, el Castelló, almenys en este arran de partit, perquè són 8 de la primera part, 0-0. Huesca 0, Castelló 0. La pilota per a Brignani. Brignani que juga en curter per Alberto Jiménez. Està molt darrere el Huesca, eh? I ara recupera la pilota mitjançant Jordi Martín. Bolisil, el conjunt aragonès. Ahí anticipa fenomenal de nou Alberto. La pilota per a Guere, alça el cap, la col·loca en la frontal. Valor per a Càmara. Càmara que volia regatejar. Sí, li arriba Isir, Emilio. Sí, li arriba Isir.
2: Maravillós. Era el retall típic d'ell, eh? El típic d'ell, però Íñigo Piña està molt, molt atent, eh? Però ha estat a punt d'Isili. Un robo tras pèrdua d'Alberto molt bo, i ha pillat el Huesca un poquet descol·locat, i una llàstima perquè Càmara ha estat molt a prop d'Isili i Serregat.
0: Molt bé el defensa ahí, eh? Normalment sí, sí. Sempre els davanters guanyen, però ahí aguanta molt bé la posició, i Càmara que tenia el regat i acabar, finalitzar l'acció.
1: 11 gols porta Càmara, i una miqueta d'encert podia estar en les xifres tranquil·lament de Xupe, per exemple, que ne porta 22. Juga el Huesca, volia pentinar Sergi Enric, ha tocat ahí en semierrada Alberto Jiménez, ve la pilota per a Pablo Santiago, la llunya con pot Brignani, ve a fer la bona Diego Barri, encara que li l'entrega al contrari. La col·loca a l'espai Carrillo, la pilota d'Alberto Jiménez que espera d'Isperi, ve el Huesca, vol filtrar el balón, no hi ha fora de joc, Portillo, gol, gol, fora de joc, fora de joc, fora de joc, no val, no val. Hi ha braç alçat per part de l'àrbitre de Rafael Sánchez. La jugada ha acabat, per tant, va ser revisada pel VAR, però entenc que hi havia bandereta alçada, ho ha fet bé el Huesca.
0: I un Portillo, però un poquet, fa el gest en la mà, eh? Anem a veure.
1: Però té que tindre en compte aquestes coses el Castelló, eh? La errada en el rebuig per part d'Alberto Jiménez està fora joc, clar.
0: No és per un poquet, és per dos cossos.
1: És molt clar.
2: Bueno, és la dificultat de perdre balons ahir, arribes molt propet a l'àrea en seguida en este camp, i després que no tens que tindre ni errades, perquè al final...
0: Però és que has deixat també, i aquestes coses Alberto enguany ha fet un parell ja,
2: sí,
0: segones accions en aquesta línia, sí, de tres quarts,
2: sí, sí.
0: Però on ven alunat, eh? A Portillo, al Huesca continua tot exactament igual.
1: I Piña, fent honor al seu cognom,
0: pegar-li una pinya
1: a Càmara, sí, l'ha deixat, però baldat, eh? Pobre xic, està ahí a terra, perquè és que s'ha quedat plantat i ha impactat, crec que en la zona de la cara, eh? Li ha fet mal la Càmara.
0: Estic molt preocupat perquè portem dos minuts en segona divisió i no n'hi ha gols. Ah, pues mira, ja està, arreglat. Acaba de marcar el Deportivo de la Coruña. Valladolid 0, Deportivo de la Coruña 1. Clar, si no demà vas. De seguida vos comenté el golejador, però el Deport, que en este marcador, estava mirant a veure si ja és matemàtic, però me pareix que sí, eh? El Deport, que seria equip de primera divisió. El desplaçament del Deport, per cert, a Valladolid, espectacular, però espectacular. En els marcadors que estan donant-se, el Deport seria ja equip de primera divisió. Xupe, per cert, que l'has esmenat abans, ha renovat esta setmana fins al 2029.
1: Però sense canviar-li la clàusula, eh?
0: Efectivament.
1: És un moviment, jo crec, que per a que estigui tranquil,
0: correcte,
1: en la lluita per al playoff.
0: Sí, sí.
1: I me pareix un bon moviment. Mira, ve Cipenga, que no ha renovat, que acaba contracte, que se'n va al Mundial a jugar en la República Democràtica del Congo, i que tenen també un bon problema ahí, eh? En
0: sí.
1: El tema de l'Ebola i tal, han tingut que canviar la concentració, se'n van a Bèlgica, bueno, veurem com acaba això, eh?
0: Gol del Deport de Ensongo Bill, que també està en esta recta final fent gols, eh? I ajuda moltíssim al seu equip. Tornem a l'Alcoraz, bueno, hi ha gent que està torrant absolutament a la Calima.
2: Tardava tant a entrar a la tribuna d'un front,
0: perquè
2: la solana que pega. Home,
0: és que ahí te pot pegar un parraque bo, eh?
1: Mira, ara no han eixit a saltar-li a la pressió a Sergi Enric, ha pogut pivotar de cara, i això n'hi ha que lligar-ho ben de curt, perquè Sergi Enric és un futbolista que està, jo diria, en tot el respecte, en la part final de la seva carrera, i no és el gran perill que puga tindre el Huesca, però aquesta jugada que ha acabat en gol invalidat, Emilio, n'hi ha que llegir de ben a prop, perquè ahir no sé què ha passat, però no és normal que t'entri un tio com Portillo amb tanta facilitat, eh?
2: Bueno, entre de segona línia. A segona línia tenen que ajudar els dos mitjentros, que són els que tenen que seguir la gent, perquè és difícil les tres centrals que acompanyen perquè estan fent la línia.
0: Este gol és important, marca l'Sporting. En el 12 de la primera s'avança davant l'Almeria, Sporting 1, Almeria 0, el gol de Otero, l'home este que ens va fer tabaco en el Molinón. John Otero, bueno, John Juan Otero,
1: Colombia,
0: efectivament, 1-0 està guanyant l'Sporting de Gijón, i a l'Almeria això li afecta en que ara mateix se quedaria en 71 falcat ahí, però bueno, de moment continuaran en jocs de playoff. Tornem a l'Alcoraz.
1: En l'Alcoraz són 12 minuts de la primera part, després d'un inici en el que el Castelló ha dominat, el Huesca ha pegat un pas endavant, eh?
2: Bueno, crec que el ritme li està agradant al Huesca, el ritme que porta, no és molt alt, i el Castelló té que buscar un altre ritme. No crec que el ritme li vagi bé. Es falta, es parar, eixir alguna contra, el Castelló té que posar el ritme més alt i intentar eixir a la contra, intentar robar, cuidado.
1: Ve la falta, la pilota parada, la col·loquen en el segon pal, però allà venia un central que ha col·locat el baló per a Sergi Enric, toca el punta, ui, s'esbara Matis, Caraixina s'ha alçat ràpid i ha replegat la pilota per a quedar-se-la.
0: Bueno, no ho he comentat abans, el gol del Cádiz lo que fa és que els quatre baix, sí, baixen tots de gol.
1: Sí, correcte,
0: sí. I seria un quàdruple descens en la mateixa jornada. Poques vegades s'ha vist això, eh? En el temps modern que portem en lliga Hypermotion. Porta la pilota al Castelló.
1: La juga Diego Barri. Diego Barri tocant ahí per a que siga Brignani. Està obert, ara vol atacar el carril interior a Gusienra. Ahí la té l'argentí, que no ha vist bé. I s'entrega per part de l'italià, valor que recupera el Huesca. És necessari que el centre del camp, com diu Emilio Ixert, el nostre comentarista, comence a tindre una miqueta de protagonisme, més enllà de que Calatrava és un jugador que també connecta molt bé en els de dalt, però pràcticament no he vist a Cipenga fer mal per la seva banda, i Jacobsen, com
2: no
1: sempre...
2: No tens el valor.
0: Ni tocar-la, tampoc.
2: Tens molt poquet el valor, no hi ha, de moment, possessió llarga, hi ha poqueta possessió, el Huesca està molt ben tancat ahir, i el Castelló, també és veritat que els últims partits li està costant jugar contra equipos en bloc baix, no? I el que li està passant en aquests primers 15 minuts o 13 minuts.
1: Trau des de la banda Sierra, la pentina ahir, era Càmara, la pilota mira per a Cipenga, a veure Cipenga. Cipenga, a veure què trau d'ahir, la col·loca a la cama dreta, la idea era bona, però la passada no ha arribat Calatrava, ha rebutjat la pilota Carrillo i el baló llarguet que acabarà en mans de Roman Matis. Bueno, entenc que en la banqueta del Castelló tenen que saber perfectament, no?, el que està passant, que està guanyant el Burgos.
0: Evidentment.
1: Però tindran mana també que no diguen res, no?, perquè això, aquestes coses, no?, te posen més nerviós.
0: És que molt pronte.
2: Hi ha entrenadors que diuen pronte. Que ràdios no, que ningú digui res. La veritat és que el partit acaba de començar.
0: Ahir estava més tallat duro en el mòbil, eh?
2: Sí, en la segona part. Que... Pues que encara que digues tu que no, pues té algú que li ho diu, o té la ràdio, o té el telèfon.
1: Mira Cala, mira Cala. Cala en l'àrea, valor per a Cipenga. Cipenga, línia de fons, la centrada de Cipenga. Tocat en un home del Huesca i serà córner. La tinguda, eh?
0: Sí. Aguantem la teta de canto abans de la miniroda. A veure.
1: Pues anem camí del quart d'hora. El segon córner per al Castelló, en este cas, van a traure'l a la dreta de la porta que defensa.
2: I sa velocitat
1: Dani Martín.
2: I sa velocitat de valor, a que li interessa a l'equip. Manejar-lo ràpid, un toc, dos tocs. I aquesta mobilitat de jugadors, eh?
1: Se incorpora en el central, se incorpora Alberto Jiménez, se incorpora Brignani, la va a colocar ahí, crec que és Pablo Santiago, no, Cipenga, balón al cor de l'àrea, rebutjat Piña, el balón que ve solté de nou per a Pablo Santiago, nova opció de centrada, la col·loca l'ex del Baracaldo, balón molt passat, ha protegit bé el jugador del Huesca, balón que no és, i que torna a guanyar ahí Cipenga de cara per a Barri que juga per baix, el balón per a Cala que li volia pegar, retalla el primer, li han furtat la pilota del català. Aranya que tindre counter perquè vol eixir a la contra al Huesca. El baló que acaba recuperant l'Obrignani. Pilota de nou per als albinegres. Barri que veu el futbol de cara. No s'atrevís a fer la passada per a Camarà. Per tant, juga en la passada de seguretat per a Pablo Santiago. Pablo Santiago en Guerena Barrena. Controla el Castelló jugant permanentment en el camp del Huesca. Però el partit està equilibrat. Quart d'hora de la primera part en el Alcoraz. En directe el punt a punt. Huesca 0, Castelló 0.
0: Anem a aprofitar i 46 en un de retard. Mini ronda. I aprofita per a demanar també a José Luis Gual que recorde minut i resultat en el Alcoraz.
1: Pues 7 minuts de partit. De moment el Castelló que no aconseguís el gol. Sí, els seus rivals. Huesca 0, Castelló 0.
0: Mentre que en Múrcia, Gonzalo Blanes, l'àrbitre que té pressa avui per acabar ràpid.
3: En bon criteri, eh? Sense cap afegit, minut 45, descansa l'Enrique Roca, jugadors camí de vestidor, recordem, guanya el Múrcia 2-0 en gols de Pedro Benito i Yorquera al campió, a l'Eldense.
0: Apurant els últims instants de la primera part en eixe pleo d'ascens a segona federació, Carlos Gallardo en Muñol.
4: Ocasions per als dos equips per a marcar més gols. Estem en el minut 44 en contra. Atlètic Llevant 0, Villarreal C 1.
0: En este marcador, l'Atlètic Llevant va guanyar 3-1 el partit de anada. L'Atlètic Llevant seria classificat per a la següent ronda. També continuem en aquest playoff d'ascens a segona federació. Toni Galindo en el Nou Camp de Morvedre.
5: Amb córner a favor de l'Atlético Saguntino. L'Atlético Saguntino que busca el gol, però el gol no arriba abans del descans. Marcador bo per a la Nucía, roïn per a l'Atlético Saguntino. Estem ja en temps de prolongació. Atlético Saguntino 0, la Nucía 0.
0: En este marcador, el conjunt de la Nucía se classificaria per a la final i jugaria davant el Llevant perquè va guanyar 3-1 en el partit d'anada la setmana passada. I tanquem la ronda demanant Javier Vicente Lozano si resta molt o poc en l'afegit d'esta primera part en el Roberto Gil.
4: Res, estem en el minut 46, m'imagino que se n'anirem al 47, de moment de Riba Rocha, un Torrevieja, dos esgos.

0: Eibar 2, Córdoba 0, igual.
1: I ha fet una jugada, Camarà, que si l'acaba i l'acaba bé, era d'autèntic crack, eh? Ha guanyat Isema, amb davant de central Íñigo Piña, s'ha col·locat dins de l'àrea, estava escorat, s'ha llevat de damunt. El primer des defenses, el canvi de pilota de peu, i després, quan volia armar la cama dreta, ahí ja ha perdut el valor, i per cert, li l'estava demanant Pablo Santiago en la corona de l'àrea, s'ha disculpat Camarà, no sé si ha pecat d'egoisme o què, hi ha un davanter, no? A veure què li dius.
2: No, home, estava fent molt bé, el que passa que després té dos defenses davant, no era fàcil fer el passe. Si és de l'últim regat i pot xutar, està molt proper del porter i del passe. Les dues coses podia fer.
0: Per cert, aprofite per a dir que ha acabat fa uns minuts també la final de la Copa del Rei de futsal. Ha guanyat el Jaén Paraíso Interior per 5 gols a 3 davant el Gimbi Cartagena. Des d'ací, evidentment, l'enhorabona al conjunt andalús. Tornem a l'Alcoraz.
1: I en l'Alcoraz, crec que finalment no l'ha amonestat, però ha pogut perdonar-li la targeta groga, en este cas l'àrbitre, a Òscar Silva. Perdó, a Brignani per entrada, a Òscar Silva, eh? Bueno, ben repetida la jugada, com Íñigo Piña finalment li lleva la pilota a Camarà, i nova pilota parada per als aragonesos, que estan vivint molt de so. Encara que estiga la pilota plantada a 3 metres per davant de la divisòria, ja en camp albinegre, la van a penjar directament a l'olla, com sol dir-se. Van a ser de 9 minuts de la primera part, 0-0 en el marcador, i per tant a defensar el Castelló este baló parat. La penja de nou el Huesca, ha rebutjat ese baló en la frontal, era Sienra, torna la pilota per a l'argentí que bota, la torna a impulsar cap amunt, la buscava Calatrava, toca ahí Pulido. El baló que torna a ser per als homes de José Luis Oltra, que la col·loquen buscant la banda esquerra. Per allà corre, en este cas, Jordi Martín. Baló que rebutja cap amunt Pablo Santiago. Quan xafa l'àrea, dona sensacions, però no està controlant el partit, que entenc que té que ser el primer pas per a guanyar avui, Emilio, el Castelló.
2: El baló, hi ha que comprar el baló. Al final el baló el té més el Huesca que el Castelló, en quant a criteri. La idea és bona, apretar, pressió tras pèrdua, però més, a mi crec que li falta més velocitat de baló i més tindre el baló, no? Para poder fer... les dues accions més perilloses han sigut dues accions individuals, no? Per joc hasta ara no pot ser superior al Huesca, no? El Huesca està ben tapat, està ben tancat i està tenint el baló i està intentant eixir a la contra perquè té espais, a més, en eixa defensa de 3 a l'esquena dels centrals hi ha molt d'espai.
1: I un dia més, portem 20 minuts de partit, eh? Tant de bo me dice mal, sense notícies de Jakobsen. Jo no l'he vist. Està, eh? Està.
2: Ara ha tocat el baló.
1: Baló per a Sierra. Sierra la col·loca a l'espai. Per allà ve Diego Barri. Posició d'extrema esquerra. La passada era bona, eh? Per a Camarà, que venia buscant la esquena d'Íñigo Piña, però se mostra molt sòlida, eh? La defensa alto-aragonesa, que diuen per allà dalt.
0: Fora de joc.
1: Del Huesca, sí, no valia. I Diego Barri, que s'havia incorporat bé. Després d'aquesta passada enllà per part d'Agustín Sienra, doncs tinc els meus dubtes, eh?
2: No,
1: perquè estava
2: pulido,
1: més arrere Pulido,
2: sí. Pulido ahí.
1: El que passa que en aquestes accions el que mana és el línia, alça la bandera i, per tant, a instàncies d'ell, l'àrbitre li ha donat la pilota al Huesca, que ja juga, partit equilibrat, 0-0 en el marcador, camí del 21 de la primera, en directe, tot compte, al punt a punt, en A Punt Ràdio, necessita guanyar el Castelló per a continuar dependent de si mateixa, perquè està guanyant el Burgos. És cert que ha marcat de penal, però està guanyant en Lleó.
3: Descansa segon.
0: Pues mira, vaig a aprofitar un segonet. Acaba la primera part en segons sense gols. Toni.
3: Bueno, y hay una ocasión extraordinaria per a Adama, que no ha materialitzat. La primera part acaba amb l'Atlético Saguntino volcat literalment sobre la porteria de la Nucía. No han hagut gols en esta primera part. La Nucía 0. Atlético Saguntino 0. La Nucía 0. Amb este marcador passaria de ronda l'equip alacantí.
1: A punt de marcar el Castelló.
4: Roberto Gil.
1: A punt de marcar el Castelló. Calatrava, la passada de Camarà, que havia buscat en primera instància resoldre la jugada de transició per cap part del Castelló, que ve Cipenga, se n'anà per velocitat i col·loca el baló en avantatge a Camarà, que fa un mal control. Després, Isa Perfigues, el porter Dani Martín, i l'entrega de cara a Calatrava, que ha volgut pegar-li en la zona interior del peu esquerre i li ho ha posat massa fàcil al porter.
0: Man Camarà, eixe control te pot costar car, eh? És que no pot ser.
2: És mals controls i que llàstima, perquè
0: no pot ser.
2: És claríssima l'ocasió.
0: Córner.
1: Ve el córner, molt tancat al segon pal. Gol. No. Ha pegat en el lateral de la porteria.
2: La mama diu que no.
1: Ha pegat en el lateral de la porteria. Càmera.
4: Descansa Buñol.
1: Càmera. A veure l'àrbitre, que té que posar pau. Any hagut falta en atac, diu. Falta en atac, a veure què ha passat ahir.
2: No reclama molt,
0: té
2: camarada.
0: Té que ha rematat la mà, eh?
2: Sí, no reclama molt.
0: Jo crec que no reclama per a que no, bueno, li mostren groga.
2: Pues a veure. Si no li treu la groga...
0: Pues...
2: No ve res d'ahir. A veure.
1: El està agarrant el futbolista del Huesca, clarament, en el, no, sí, la zona del braç, no? Però espera, que la trava! I de nou Dani Martín, la segona intentona per part de Cipenga. S'està mascant el gol, eh?
0: Buah.
1: Ara sí. Ara sí, arriba ja tres voltes el Castelló. No ha valgut el gol de Camarà. Després m'imagino que es donaran un plan.

0: Puyol més clar d'en quina part del cos ha rematat, sí. Camara, però el baló havia entrat dins la gàbia.
1: Gol de l'Sporting, ràpidament el segon. Acaba de marcar normalment Jon Otero, el segon, en la seva conta particular. Caste, Sporting de Gijón 2, Almería 0, córner.
0: De nou el córner, el quart per al Castelló. La col·locamos a la Muncipenga, on va Cipenga, per l'amor de Déu. Va intentar Alberto Jiménez que no isca la pilota, no ho aconseguís. Serà treta de banda per al Huesca, s'ha passat de frenada. Brian Cipenga, el futbolista del Congo, ja que volis acció repetida.
1: Me presenta dubtes el gol anul·lat al Castelló, eh? Però molts dubtes.
0: Sí. El jugador del Huesca, sense cap dubte, va agarrant a Camara, eh?
1: Sí, bueno, i ahí l'àrbit no ha fet...
2: No protesta molt Camara, des de luego ha tingut que veure molt clar, perquè ho pita ràpidament, sí, que... l'àrbit.
1: Sí, sí. Tenien final Javier Vicente Lozano en Ribarroja.
3: Estem en test de descans, de moment Ribarroja, un Torrevieja 2, per a mi el millor del partit, això te vaig a fer el resum ràpid, Àlex Ibáñez, el guardameta del Ribarroja.
1: Bueno, pues el Ribarroja que ara mateix està mantenint la eliminatòria viva, 1-2 està guanyant el Torrevieja en aquest doble de Matías. Faltava Carlos Gallardo, que no t'escolta, però això preguntava abans si acaba o no, acaba la primera part en Buñol.
4: Sí, sí, descansen en el Buñol, en 0-1 en el marcador, en un partit molt obert, ha pogut marcar els dos perquè ha tingut ocasió Dani Cervera, Mario Sese per part de l'Atleti Llevant, també Fofana en un remat de cap. Fofana ha reclamat un penal en el temps afegit que reclamava el Villarreal, a mi no m'ha aparegut, però ahir reclamaven insistència als jugadors de Groguet, i aixina que 0-1 en el marcador, que deixa l'eliminatòria oberta perquè està un gol només el filial Groguet d'igualar l'eliminatòria, així que en este resultat anem al temps de descans, en mig gol de Mario Cervera en el minut 5, en este Atleti Llevant van 0, Villarreal C1.
1: Als descansos dels partits de Lliga Comunitat i de Tercera Federació, dels play-offs per a pujar de categoria, estarien classificats per a la següent ronda l'Atleti Llevant, que se mesuraria a la Nucía, i el Torrevieja, que jugaria davant el Benidorm en les finals, tant de l'ascens a Tercera Federació com a Segona Federació. En el cas de Segona Federació també n'hi ha de jugar una eliminatòria extra davant un rival de la Comunitat de Madrid. Està estirant-se un poquet més, tornem a l'Alcoraz, José Luis Gual, el Huesca.
0: Que li ha donat un esglai, però importantíssim, al Castelló. S'ha plantat tot sol Sielva davant de Matis i afortunadament no ha encertat a clavar la pilota dins de la porteria albinegra, però ha sigut una ocasió claríssima per al Huesca, aprofitant la gran quantitat de metres que deixen a la seva esquena els defenses centrals del Castelló.
2: I no, jo crec que no tens necessitat de jugar-te a vida o mort des de principi de partit en un central o dos centrals, en un defensa o dos defensa. Cuidado que hi ha córner, però està perdonant en dues ocasions claríssimes el Huesca.
0: El córner per al Huesca, que la busca també a valor parat, 25 de partit, 0-0 el partit, que està superanimat. Pot arribar el gol en qualsevol de les porteries. La jugada d'estratègia està tot sol. Sielva li pega. Sielva amunt. Més mal. Estava tot sol, eh? Es han pillat llegint el diari una altra volta perquè ha aparegut tot sol Sielva.
1: Molt mal. La defensa, Emili, molt mal.
2: Però és una jugada d'estratègia, bueno, que jo la conec.
0: No, Pablo Santiago està llegint el diari.
2: L'han fet molt ben tirar i bueno, és d'estudiar, des de logo. Però
0: està molt ben fet, Emilio, però te jugues un playoff. Tu no pots estar a 3 metres d'un tio que està en la corona de l'àrea en un corner. Per l'amor de Déu, home, que està a segona divisió.
2: Això és l'estratègia, sorprendre el rival, no?
1: Ahir en el Cabanyal se deia que t'havien agarrat que...
0: Per favor.
1: Efectivament.
2: Sí, sí.
0: En el que estàs jugant. Això al Burgos no li passa, ja t'ho dic jo. No. I si te passa, la setmana que ve no jugues. Això ho tinc claríssim.
2: Bueno, l'estratègia és sorprendre el rival.
0: Sí. Va treure a Gus Sienra. Bueno, pues estem drets, ells també, eh? Perquè el partit ara clarament és un intercanvi de cos. Sí, toca Cipenga, sí. Cipenga per a Camara. Camara punteja, baló cap arrere, venia ahí Guerin a Barrena, que està tenint molta feina i que tindrà que pegar un passet enrere, eh? Perquè de moment els centrals no estan contenint. Sobretot és Sienra... Sergi Enrique és el que se queda per a fer la prolongació, Sergi... i sempre la segona línia.
2: Sí, per gent de segona línia. Sergi ja no té la velocitat que tenia, però és un lluitador, és un peleador, i està deixant els balons a gent de cara, no? A gent de cara a Òscar Silva, Portillo antes, i ahir té que acompanyar els mitjcentros. És difícil els centrals perquè el Castelló juga 1 contra 1
1: gol
2: en defensa.
1: Important en segona divisió, marca el Mirandés. En Miranda de l'Ebro marca un ax del Cura. Mirandés 1, Granada 0. Este gol ara mateix al Mirandés el col·locaria en 40 punts, avançaria el Huesca i se quedaria a l'espera de que el Cádiz se la pegue o que el Leganés perga el seu partit. Recordem que de moment el conjunt del Leganés està caient precisament davant el Cádiz. De moment, Mirandés 1, Granada 0, que jo crec que és un resultat prou crianer també. Tornem a l'Alcoraz.
0: En l'Alcoraz, camí de la mitja hora, 27 minuts de partit, 0-0 en el marcador, ha tingut ocasions claríssimes. De fet, no sé quants minuts han passat ja, però no tenim ningun tipus d'imatge, eh? Dels ninotets, estos famosos,
1: no.
0: De en quina part del cos ha rematat Camara. y se baló que venía del costadret y que ha acabat en gol en ese córner que havia executat el conjunt de Pablo Hernández, que continua empatant a 0 davant del Huesca, que està donant una bona imatge, molt per damunt del que vas veure l'altre dia, per exemple, en Leganés, és cert que juguen a casa, i que és la final definitiva per a ells per a continuar vius de cara a la última jornada. Suposo que saben el que està passant en Cádiz i en estos camps, i no es queda altra.
1: Hi haurà un moment en què tindran... Posat a punt media punters en el mòbil, ahí, per escoltar-lo.
2: Estan escoltant-lo, sí, sí.
0: Sobretot algú li diu, a veure si se xiva Emilio i Xerte de les jugades d'estratègia en el punt a punt. De moment, Emilio està guardant el secret, eh? Però està sent mal al vinegre, que ho sàpies.
2: No, no.
0: Baló per al Castelló, la perd Gerena Barrena. No és de ningú. Apareix per ahí, en molta decisió, Pablo Santiago. Pablo Santiago obrint per a Calatrava. Calatrava que ha tingut un parell de situacions de rematada. Busca la trena, el desequilibrien. Acaba rebutjant Silva, baló que ve per a Sergi Enric, la volia pentinar, ve una miqueta de fortuna, però se la queda Dani Luna. Dani Luna, que volia progressar, ha vingut molta gent en el retorn del Castelló.
2: He vist una jugada clara de Sergi Enric i els dos de banda començar a córrer per anar a l'espai. Ho estan fent molt bé, com poden eixir, des de logo, i ja estava tocant de cara a no sé si era Luna, estava així per aquell costat, o a Portillo, que sóc que eixin de cara. Hi ha que estar molt atento la defensa i el mig del camp del Castelló per poder parar això.
0: Ara autopassada per esta banda esquerra, crec que era Jordi Martín, finalment no li és Pablo Santiago, que ha corregit, té dificultats però té que tocar darrere per a que el baló continuï sent al vinegre. Alberto per a Diego Barri, que es planta a zona de mitges puntes, toca a la dreta, l'obertura molt forçat ahí de nou per a que siga Cipenga tocant per a Cala darrere, ahí està el català asomant-se a la frontal de l'àrea, ja tancant tot l'equip, el Huesca per darrere de la línia de la pilota. I el baló que el meneja al conjunt de Pablo Hernández, asomant-se a la mitja hora de partit. De nou tocant ahí, Gerena Barrena, en Diego Barri. I ara què? Ara qui connecta? Ara qui fa aquesta passada definitiva per als puntes que té el Castelló? Jo continuo sense veure Jacobs, en Emilio sí que el veu, jo continuo sense veure.
2: Estic aguantant per no dir res, no vull dir res, però està ahí, jo el veig.
0: Sí, està, veig, no? El Castelló juga en 11, no?
2: Però no...
1: El seu cos està...
2: Participa molt poquet i espera algun centre, algo a l'àrea, perquè està més com a segon punt avui, no? Que...
0: És molt difícil d'explicar.
2: Però molt poqueta cosa.
0: Brignani. Anem cap a la mitja hora, eh? Mitja hora de xoc en l'Alcoraz. Moment de pegar una volteta per ahí.
1: Jo crec que sí. Anem a repassar tot el que n'hi ha en segona divisió en la ronda. Tira-li. Comencem el repàs, evidentment, en tot el que està passant en l'Alcoraz. Qual?
0: Pues en l'Alcoraz es juga la jornada número 41 de la Hypermotion, la penúltima mitja hora de partit. Temps per a la hidratació. De moment, sense gols. Huesca 0, Castelló 0.
1: En segona divisió en marxa, Cádiz 1, Leganés 0. Cultural i Deportiva Leonesa 0, Burgos 1, Eibar 2, Córdoba 0. Las Palmas 0, Zaragoza 0. Málaga 1, Racing 0. Mirandés 1, Granada 0. Sporting 2, Almería 0. I Valladolid 0, Deportivo de la Coruña 1. Ara mateix, a les 7 de la vesprada, el Racing, que ja és equip de primera divisió, el Deportivo, que pujaria avui a primera divisió, i en llocs de playoff estarien Málaga, Almeria, Las Palmas i Burgos. En estos marcadors, el Castelló, com no passa de l'empat, estaria en 67 punts en la sèptima posició. I ara mateix, en la combinació de marcadors que està donant-se, caurien al Pou el Zaragoza, la Cultural i Deportiva Leonesa i el Huesca al 100%, i el Mirandés pues, estaria pendent d'una carambola miraculosa de cara a l'última jornada, perquè està en 40 punts, té el Leganés 43 i el Cádiz 43 en els marcadors. A les 7 de la vesprada ja sabeu que tot això pot canviar. Tanquem la ronda en segona divisió, tanquem el cooling break i estem a l'espera, per exemple, dels inicis de les segones parts. I volia preguntar-te també, Gonzalo Blanes en Múrcia, de la primera part rescatem poc o res. Bueno, el perruquer de l'Eldense, que segur que ha fet caixa esta setmana, però una primera part en la qual el Múrcia ha estat molt superior.
5: Sí, mira, ara Ibarrondo que entra, altre que s'ha tintat el pèl. Així que, efectivament, no, poc, és un partit pràcticament festiu. Per part del Múrcia també entra Álvaro Bustos. Jo crec que ja és un partit per a premiar a jugadors que no han tingut minuts. El Múrcia ha sigut superior. Sobretot ha estat molt bé en el encert. Ara, te dic una cosa. Així estan desesperats perquè marqui un gol Pedro León. Tots els balons són per a Pedro León. Sí. Però de moment la que ha tingut se l'ha sacat Pablo València. Dóna la sensació que el gran atractiu de la segona part que està a punt d'encetar-se és que Pedro León s'acomiade marcant un gol en l'últim partit de la temporada.
1: Pues anem a veure si marca o no marca, anem a veure si el Dense reacciona o no reacciona. De moment 2-0, al descans a punt de començar la segona part. També busquem els inicis de les segones parts i si hi ha algun tipus de modificació, per exemple, Carlos Gallardo en Buñol.
4: Pues de moment els jugadors continuen en la zona de vestidors, així que no es veu si es van a produir canvis i la gent anant a prendre un refresquet a la cafeteria perquè fa moltíssima calor i els jugadors en la zona de vestidors.
1: Ara mateix el Villarreal sé que guanya el partit 0-1, però l'Atleti llevant seria finalista en el playoff d'ascens. Molt ràpid, Toni Galindo, de cara a la segona part, se vislumbra algun tipus de modificació en este 0-0?

0: No, la imatge és que s'hi fa tanta calor que grans 10 minuts estan aprofitant dels aspersors per remullar-se i refrescar-se. I si de refiló arriba a la graderia, avui no s'aparta ningú, eh? Així fa moltíssima calor. Ara sembla que comencen a eixir els jugadors. De moment no puc veure si hi ha algun canvi.
1: Entre Atlético Saguntino i la Nucía, 0-0. En la nada, la Nucía va guanyar 3-1. La Nucía seria finalista en el playoff d'ascens a segona federació. I per últim, en Riba Rocha, a punt de començar la segona part també, te pregunte si hi ha algun tipus de modificació de cara al segon acte, Javier.
2: Mira, ara mateix ahí són els jugadors del Riba Rocha. De moment pareix que no n'hi ha canvis en un ni en altre equip perquè no estaven calfant. Lo que sí que te puc dir és que estava molt a prop de nosaltres Careto, el que és director esportiu de l'UTL, i el pròxim dimarts se faran oficial qui va ser l'entrenador del conjunt UTLA, que ja no està Javi Pons, com ja varen dir en este cas Cayo Gallardo, que és el nou entrenador de l'Alcira.
1: De l'Alcira, sí, correcte.
2: Alcira que res, sí.
1: Contarem l'altre dia també la informació. El Torrevieja està guanyant 1-2 al Riba Roja i el Torrevieja, que seria finalista, jugaria davant el Benidorm.
2: Correcte.
1: Tornem a l'Alcoraz, ja se meneja la pilota.
3: En l'Alcoraz està treballant ahí, molt a prop de la banda Camarà. Jo crec que això era falta, la donava finalment l'àrbitre i serà valor, per tant, no, entreta de banda per al Castelló. La posen ràpidament en marxa. Valor en la banda esquerra per a Calatrava, que la trava molt a prop del banderí de córner. A veure si troba algun soci per ahí, té ben a prop. Ahí el té a Càmara, Barri, toca el Castelló, que se planta, bueno, certa comoditat en els tres quarts, però tampoc està patint, no n'hi ha ni molt menys angoixa per als aragonesos.
1: I un equip que va a pujar a la primera divisió en tots els honors és el Deportivo de la Coruña, segon gol del Depor, marca novament en Songoville, Valladolid 0, Deportivo de la Coruña 2.
3: Un equip al que el Castelló li ha guanyat els dos partits, eh? Però el Castelló s'ha avisat la possibilitat d'ascendir davant dels de baix, i avui li està passant igual, li està costant moltíssim davant del Huesca. Que recupera la pilota, la baló per a Sergi Enric. Ahí está en la mitja punta Portillo. Portillo que tira el pontet. Continúa en la pilota Portillo. Está jugando el equipo de Oltra. La coloque en busca en la esquena de Sierra. Baló.
1: Ay, Matis.
3: Estaba ahí entre Sierra y Matis. Ahí se te rebuchar el belga. Y el baló llarg que finalmente espera a Camara. No sé qué demanaban los jugadores del Huesca, pero la té el Castelló.
1: Pero no era.
3: Baló per a Calatrava en el carril del Huit. Obre la dreta. Baló per a Pablo Santiago. Alza el cap. El futbolista. De banda dreta del Castelló, tocant per a Guere. A partir d'ahir es guanya problemes. Barri, quan te trobes a tot el Huesca plantat esperant-te. De fet, ara torna a anticipar fenomenal Javi Mier.
1: Ha d'aparèixer Calatrava. Si no, per s'ha fet mal, eh?
4: Sí, ho està intentant tot el rato Calatrava, és el que està intentant-lo, no? Les dues o tres ocasions que han llegut ha sigut quan l'equip ha corregut. Quan el Huesca estava així un poquet.
1: Sí.
4: En transició. Per això dic que l'està costant molt en l'estàtic. Bueno,
3: No cal ser Arteta per a saber que si el Huesca te va a defensar en la seva àrea no te fa falta Jacobs ni Sisuero.
4: Esta manera, Sisuero. Sí, esta manera de jugar te pot vindre bé, però crec que el jugar una defensa de 3, perquè al final és una defensa de 3 sense laterals que te puguen doblar per fora per fer 2 contra 1, al final és una acumulació de gent estant tot el món parat i no fer superioritats. I depèn de Cala, de la imaginació de Cala i de que pugui haver una jugada genial de Camarà, perquè hasta ara és l'únic que podem fer, no? No així res més.
3: Juga el Huesca, ara plantat en camp del Castelló. Estem entrant en els últims 10 minuts de la primera part, 0-0 en el marcador. Atenció, el Huesca dins de l'àrea, filtra en el baló per ahí, baló dins de l'àrea, la descàrrega, el primer pal, aparegut per ahí Sergi Enric, treballa Alberto Jiménez, baló que encara està viu, el lluitava Silva, i finalment rebutja la defensa del Castelló, baló que vindrà per aquí, mira, tinc fortuna.
4: Ara sí.
3: La pilota per a Camarà, la col·loca per a Cipenga. Cipenga sí. Arrencant de camp propi. Té espai per davant el de la República Democràtica del Congo, el mundialista. Se va a clavar dins de l'àrea. Amaga, se va per fora.
1: Corna.
3: Massa individualista ahí. Cipenga, que tenia opcions perquè venien acompanyant-lo tan Calatrava, més escorat a la dreta. Con Camarà per la zona central de l'àrea, provocat el córner.
4: Estava corner. Aguantant, buscant ajudes. En la mirada estava buscant ajudes. Camarà estava molt lluny i per l'altre costat devia un altre jugador, però estava buscant ajuda i li ha fet el 2 contra 1 i ja no ha pogut fer res.
3: No corren per al Castelló, sí. 36 per a 30, sabe la primera part. A veure si arriba baló parat. No ha fet molts, eh? Crec que el propi Oltra el recordava en la prèvia del partit. 13 gols ha marcat el Castelló.
1: En el fragment que hem escoltat abans, sí.
3: Sí, ha estudiat perfectament al Castelló, sense cap dubte, eh?
1: Si ja se'l sabia, imagina.
0: Arranca el partit de segon.
1: Primer el córner.
3: Al córner, marca la jugada Pablo Santiago, se acaba amunt les dos braços. La pilota que la col·loca en l'àrea, el primer pal ha penjat ahí. Alberto tocant, pentinant la pilota de mano en mano, diu res l'àrbitre. Baló que recupera Sielva, volís ir en transició el Huesca. Sielva que s'ha llevat de damunt, l'home que venia a pressionar. La col·loquen a l'espai, per ahí corria Portillo, però ha reaccionat bé en defensa el Castelló. Tapa bé i s'intent de contracol per part del Huesca, que està aconseguint el que busca Oltra. És a dir, recupera el baló en l'àrea, però pot eixir, eh?
4: Sí, a veure, és que luego... La possibilitat més fàcil d'eixir a la contra, dos mitjans estan aguantant el baló i estan corrent sempre a l'espai algun jugador. I dona possibilitat a aquest

0: tirar el equip a traure'l i a poder pillar el Castelló en la contra. Ho estan fent bé.
1: Ara està Jakobsen de centre davanter, però m'està agradant molt Càmara, eh? Molta mobilitat i està participant molt i tenim molta presència. A veure si té el premi del gol. Les entrades de Cipenga, balo al segon pal. Ahí rebutja la defensa del Huesca, molt fort en àrea pròpia. Agafa i se baló, dorsal número 20, Portillo. Portillo a l'espai. Ui, que ve un home tot sol, atenció. El baló és per a Jordi Martín. La rematada, porteria fora. Se n'ha anat per molt poquet, eh?
2: Que mal ho ha fet. Que mal ho ha fet.
3: Però està fent un partit sense Sergi Enric, sense Ferres.
2: Sí, sí, d'esquenes, eh?
1: Jesús Álvarez.
4: Espera la segona.
2: Descarregant les accions. Quina ocasió acaba de tindre la mateix el Huesca.
5: En el Roberto Gil.
2: Tenim penal al camp de l'Atlético Saguntino.
4: I a favor de l'equip local, a favor de l'Atlético Saguntino, la jugada de Magariño que entra fins la cuina. Ahí el toca la defensa de la Lucía. Cau a terra i s'assenyala penal. No ho ha dubtat l'àrbitre del partit, Ivan Sánchez Agramunt. Així que tenim penal a favor de l'Atlético Saguntino. Anem a veure qui s'encarrega de llançar-lo. Sembla que serà Aitor. Aitor serà l'encarregat de llançar el penal. Bueno, pues ja el tenim ahí. El baló que està en el punt de penal, davant la porteria, està Fluixà. Ahí tenim Aitor i Fluixà cara a cara. L'àrbitre ara que té la seva feina, que és que ningú entre dins l'àrea abans d'hora. Està avisant, està advertint. Aitor que torna a col·locar el baló. No, pues ha hagut ahí una enganyifa perquè és Magariño. Aitor s'ha retirat, semblava que era ell, és Magariño. Ahí tenim Magariño. Agafa carrereta, xuta, gol! Gol! Magariño! Gol de Magariño, gol de l'Atlético Saguntino! Arriba el primer penal del camp de Morvedere. Atlético Saguntino 1, la Nucía 0. Estem en el 2, camí del 3 de la segona part.
2: 1:48, se posa 0 l'Atlético Saguntino, però recordem, la Nucía va guanyar 3-1 en la anada. Encara té eixe avantatge d'un gol el conjunt alacantí. N'hi ha córner en el Alcoraz. Gual, què està passant?
1: Que tindrà que esperar perquè l'àrbitre va a recordar el reglament a uns i altres, als defensors del Huesca, als atacants del Castelló, perquè no hi haguen ahí agarrons, perquè hi ha moltíssima gent en àrea menuda. Lògicament, els jugadors de Pablo Hernández volen tapar-li la visibilitat i també fer algun que altre bloqueig al porter Dani Martín. La pilota la va servir a la dreta de la porteria del conjunt que dirigís José Luis Oltra, amb Brian Cipenga, que ha tingut ahí una bona ocasió en transició. Ja ve el baló al segon pal, molt passat. No hi ha manera, eh?
2: Que horror.
1: No hi ha manera.
3: Si avui estàs destacant Cipenga i és un camp que és més curt de lo normal. Si tu li pegues molt fort com li està pegant, van tots els corners passats.
1: Esteve al Mundial, eh? Esteve al Mundial.
3: Bueno, hi ha que dir algú, tio, no fa falta que tires tan fort i tan tocats al segon pal.
2: Malbaratant pilotes parades, que no és precisament la millor manera de rascar alguna cosa positiva.
1: És tan senzill com dir-li, mira, tu veus a Brignani, intenta posar-la prop de Brignani.
2: Pues anem a veure, perquè estem pendents també de més partits de segona divisió i també dels inicis de les segones fases. Per exemple, Carlos Gallardo m'ha dit que ha començat el partit en Buñol, en o sense canvis?
5: Sense canvis, s'han retrasat un poc per aixir la segona part, sense canvis per part del Villarreal, Seguiralet i Llevant. Recordem el resultat, 0-1 amb el gol en el minut 5 de Mario Cervera per al conjunt groguet, però este resultat li continua valent a Llevant i Llevant per a passar l'eliminatòria.
2: I te pregunte també, Javier Vicente Lozano, l'inici en esta Lliga Comunitat en el playoff d'ascens a tercera, qui ha començat millor en el Ribarroja, un Torrevieja 2?
6: Pues te diría que sense ocasión clares, ahora el dispar, pues el Torrevieja, el dispar desde fuera del área, ahora del... de Ismael, que se han anat fora. Sense canvis en Ribarroja, un per part del Torrevieja. Se n'ha anat dreto, s'ha quedat en el vestidor i ja ha entrat Caleb. Aixina que portem 3 minuts, camí del 4 de la segona meitat. Ribarroja 1, Torrevieja 2.
2: Anem ja resolguent els dubtes que tenim en la categoria marca Las Palmas. Davant el Zaragoza, si el Zaragoza era QR, pues si se n'amava el Clot, ara el Superclot. El gol és de GC en el 42 de la primera, Las Palmas 1, Zaragoza 0. I tenim més gols en segona divisió perquè acaba d'empatar el Granada. En el 42 també, Mirandés 1, Granada 1. El gol del Granada, vos comenten de seguida, ho ha fet Arnaiz en la recta final de la primera part. Tornem a Huesca.
1: En Huesca està el partit parat perquè s'ha fet mal Dani Luna. A més, se ho ha fet ell a soles, eh? Brignani no ha contactat en ell.
2: Mala pinta.
1: Sí, sembla que ha caigut malament. De fet, vol reaccionar ràpidament. Crec que hi ha dos o tres jugadors escalfant-se en la banda. Veurem si pot continuar o què. De moment està en 10 el Huesca i el partit que reprèn a falta de 3 per arribar al 45 de la primera part. Teu contem en el punt a punt en Apunt Ràdio. 0-0 està empatant el Castelló de moment. Té una jornada en la que de moment no hi ha novetats, no? Ni en el Lleó, ni tampoc en Eibar.
2: No, han anul·lat primer un gol del Burgos, que després era penal, i després el VAR ha anul·lat per fora de xoc. El Burgos, que haguera fet el segon,

0: Tot continua igual, Cultural i Deportiva Valencia 0, Burgos 1.
1: Per a llevar-nos minuts de vida, almenys, en el dia d'avui, en esta situació, a hores d'ara, fora dels jocs de play-off, quan arranca Cipenga, canvia el ritme, Cipenga, molt individualista ara, intentant algo que pràcticament és impossible, des d'ixe costat de pegar-li a porteria quan tenia molts companys en l'àrea esperant una centrada, una passada, algo diferent.
2: Podia ser, no podia ser un partit d'altra vegada per a Suero?
1: Però si jo t'ho vaig dir fa rato, que sobra no. Jacobsen i falta Suero.
2: Després de saber que el Huesca va jugar en un bloc baix, que va tindre dificultat, bueno, falta imaginació, falta mobilitat, falta passe, falta... I sobra, crec que hi ha un dels jugadors i pot jugar un altre dels que tenim al banquillo molts partits.
0: Segon, jugada controvertida en el camp del Murcia, Gonzalo Blanes, però pareix que el porter toca la pilota, no?
3: Está entre que toca y que no toca. Hugo Alba demana penal, el porter diu que ha tocat baló. Imagine que anem al vídeo suport, la jugada és molt bona. Hugo Alba es
0: toca
3: queda, sí, toca pelota. Claríssim. Si toca la pilota el porter, crec que no és penal, tot i que revise. Va l'àrbitre a veure la imatge, però ha tocat baló. El més raonable és que no es xiule el possible penal que li havien fet a Hugo Alba.
0: Ha millorat o no el Lens en la segona part?
3: Ha entrat Nacho Quintana, Ibarrondo i un xaval de la Pedrera, Hugo González, i està més ofensiu, però també és de veure que el Murcia té més espais per a la contra, però sí, està buscant en el Dense com a mínim retallar diferències al marcador.
0: Tornem a l'Alcoraz.
1: En l'Alcoraz, internada de nou de Cipenga, que finalment perd el baló que recupera el Huesca. La volia col·locar en ixe costat dret, ha rebutjat Guerena-Barrena, toca en última instància Daniel Luna, el baló que se perd per fora del rectangle de joc, per tant entenc que serà, bueno, o enxula falta o... Perquè hem vist el gest de Guerena-Barrena, com que no estava gens content en el que havia decidit l'àrbitre. En qualsevol cas, falten apenes segons per arribar al 45. No, en efecte, trau des de la banda el Castelló. Ha blocat bé ahir Íñigo Piña, Camarà, per a que no poguera lluitar la pilota. Rebutja la defensa del Huesca, Brignani, que deixa girar-se ahir a Sergi Enric. Maniobra de molt de perill, menys mal que estava Alberto Jiménez per a corregir-lo. De nou jugant l'italià, filtrant la pilota. Valor que ve per a Jacobs en la talonada del danès, que queda sense destinatari perquè rebutja de nou la defensa aragonesa. Bota en el mig del camp Jesús Álvarez per a guanyar de nou el baló. Pot ser una de les últimes, veurem quan afegeix l'àrbitre, tenint en compte que hi ha hagut pausa per a la hidratació. Quan ara volia fer-se l'autopassada Guerena-Barrena, se queda sense camp, baló per al Huesca, 0-0. Què hi ha que fer per a fer un gol, Emilio? Aquesta és la pregunta.
2: Millorar moltes coses.
0: Tirar seria un bon inici, no? Tirar alguna
1: vegada. Xuta prou,
2: Ja dic que el porter del Huesca més un porter jove i que està jugant per l'expulsió de Dani i provar-lo sobretot. Han tingut dos o tres ocasions, però el Huesca ha tingut tres igual de clares o més.
0: Més gols en segona divisió, marca novament el Mirandés, que se posa per davant. Gol de Javier Hernández en el 45, Mirandés 2, Granada 1. En este marcador continua el Mirandés esperant pues, una relliscada del Cádiz, que és ara mateix el que envia tot el món al clot, ara mateix.
1: I ara recuperant de nou la pilota al Huesca, per cert tenim ja afegit 4 minuts, ha donat l'àrbitre a esta primera part dels que s'ha consumit pràcticament ja el primer d'aquests 4 minuts. Baló que té en aquesta banda dreta Javi Mier, que està sent avui el marcador de Cipenga. Toquen per dins la pilota, que ve per a Jesús Alberta, ha girat molt ràpid, a punt de perdre la pilota. El baló continuava sent ahí de Luna que lluita en Sienra, estira a terra ahí l'argentí, amb molta contundència. El baló que s'ha perdut fora, però diu l'àrbitre que és baló per al Castelló, que vol treure ràpid, no vol perdre ni un sol segon. Recta final d'esta primera part que te contem en el punt a punt. El baló que el tornava a recuperar el Huesca, hi ha falta, comença a Càmara, es queixa ahí el futbolista Íñigo Piña, l'àrbitre, però és baló per al Castelló.
0: Està molt tens el partit, Emili, ara mateix molt
2: sí,
0: tens.
2: Sí, però en aquesta intensitat que li està posant el Huesca està sent superior. Jo crec que té que pujar la intensitat a la segona part l'equip i cuidao.
1: Mira Cipenga, línia de fons, buscava almenys provocar el córner, però el baló el torna a rebutjar Luna. Ve per a Guerena-Barrena, que toca darrere, la passada de seguretat per a Sienra. Sienra insisteix en aquesta banda esquerra. El baló que ve per a Jacobsen, ahí està el danès. Vinga, deixa-mos mal. Adam Jacobsen. Adam que s'orienta per a col·locar en la frontal, pega-li Barri. Barri que preferís... No s'atrevís mai a pegar-li a porteria a Diego Barri, és el mantí, Juga, mentretant, Alberto Jiménez per a Pablo Santiago. I se baló que buscava el primer pal, estava ben col·locat Dani Martín. Baló per al porter del Huesca, 47 de la primera en el Alcoraz. 0-0 en el marcador. M'imagina el patiment dels albinegres, vistos els marcadors.
0: Si el teu davanter ha d'anar al primer pal i si no, no és el teu davanter. Efectivament. Les 7 i 10 minuts estem en afegit. Anem a repassar ràpidament ronda en els 5 pantis que n'hi ha en marxa en el punt a punt. I comencem amb el partit de segona divisió en Huesca, Gual.
1: En el estadi Alcoraz, 47 i mig de la primera part, sense gols, lamentablement.

0: Huesca 0, Castelló 0.
1: Primera federació, Enrique Roca Blanes.
2: Estem en el 15 de la segona part, és a dir, en el 60. De moment guanya el Múrcia a l'Eldense per 2-0.
1: Playoff d'ascens, segona federació, Carlos Gallardo a Bunyol.
3: Primera substitució en el Villarreal, 6-7-6-2. Jo pis al terreny de xoc. Estem en el minut 52 d'encontre. Atlètic Llevant 0, Villarreal C1.
1: Avantatge per Atlètic Llevant, 3-1 en l'anada. Jugaria a la final l'Atlètic Llevant. I en l'altre partit, en l'altra eliminatòria, en eixe Nou Camp de Morvedret, Toni Galindo.
4: 11 de la segona part, Atlético Saguntino 1, La Nucía 0, 3-2 en el global de l'eliminatòria a favor de l'equip alacantí.
1: Seria el conjunt de La Nucía el que jugaria a la final davant l'Atleti Llevant. I tanquem en Lliga Comunitat en eixe playoff d'ascens a Tercera Federació. Espera en la gran final a anada i tornada el Benidorm. Qui està ara mateix dominant eixe partit en el Roberto Gil?
0: Intentava plegar ara el Ribarrotxa en terreny contrari. Estem en el minut 10. Doble canvi entre Tàngel i Joshua per part de Ribarrotxa. 2-1-2. Guanya el Torrevieja en Ribarroja.
1: Guanya el Torrevieja. Tenim gol. Múrcia.
2: Marca el Múrcia el 3-0. Marca el tercer gol el conjunt local. Ha segut Álvaro Bustos, que havia entrat en la segona part de nou en una errada defensiva, en una acció a baló parat. No ha estat contundent, no ha estat encertat el conjunt d'Elda, que evidentment està més de vacances que en el partit. Marca Bustos per a posar en el marcador el Múrcia 3, el Dense 0.
1: La tocata és d'aquella manera, però bueno.
0: Descans en Huesca.
1: Tenim el descans en Huesca, igual.
0: S'acaba la primera part en l'empat sense gols que estem contant en el punt a punt. Huesca 0, Castelló 0. Resultat molt dolent per a uns i per a altres, perquè tal i com va la jornada, el Castelló estaria fora del playoff i probablement el Huesca també fora de la categoria. Moltes coses a millorar, afortunadament encara 45 minuts per davant.
1: Emili, cert, hem de fer la pròxima als companys d'informatius, però de la primera part destaquem alguna cosa. És que me dona la sensació de que el Castelló és la meitat del Castelló. Està molt lluny de la seva millor versió.
5: Prou igualat, però dins d'això, en 0-0 ha tingut les tres primeres ocasions claríssimes i el que diem acertar a alguna de les que tingueres per estar més tranquil. Ha igualat el partit el Huesca, ha posat més intensitat i ha tingut també tres ocasions claríssimes per a poder fer-lo a 0 i crec que l'equip tindrà que buscar a tres fórmules perquè la segona part continuarà sent així nerviosa, però n'hi ha que acertar en les que tingues. I des de luego, el jugar en tres centrals, estem depenent molt de lo que faci Cipenga, Cala ho està intentant, però al mig del camp del Huesca en aquesta agressivitat està sent un poc superior.
1: Bueno, el que li faltava ja al Castelló és que marca el Burgos el segon. En la fechit ha marcat David González en el 48. Arriba el partit al descans en el Reino de León. Cultural y Deportiva de Leonesa 0, Burgos 2. És a dir, ara mateix la notícia és que en este segon de gol del Burgos, que llança encara més al conjunt de Ramis, la Cultu seria equip de primera ref i el Burgos li llevaria la plaça al Castelló i estaria en 69 punts i el Castelló estaria fora de llocs de playoff. Igual, de la primera part saquem alguna cosa o millor millorar en la segona i prou?
0: Pues que està massa còmode el Huesca. Segurament és el partit que ha dibuixat José Luis Oltra. Tindre el 0-0, tindre alguna opció per a posar-se per davant i a partir d'ahí aguantar com siga el marcador. El Castelló no està còmode. És una llàstima perdre els dos laterals justament en un partit com este, que jugues fora de casa i en el que te fan falta tant Lucas Alcázar com Jeremy Melot, però jo continuo insistint en que aquesta posició de Jacobsen no l'entén absolutament ningú, segurament l'entendrà Pablo Hernández, però Camará està tenint molta presència, Cipenga, bueno, no està tenint tampoc massa eficàcia, però està tenint també molta participació i crec que l'equip necessita un altre peu, un altre ment que veig al futbol i que llitja la manera de poder connectar i posar en situació els jugadors més avançats del Castelló. Jo ho he dit fa molts minuts ja. És un partit per a Suero. Suero té que entrar i aquesta decisió n'hi ha que prendre ja.
5: I ara sí que s'enteraran els jugadors dels resultats.
1: Sí, segur el descans.
5: Jo dic que van a pujar segurament el nivell, perquè ara sí que sabran, ara sí sabran dels
1: resultats. Esperem que també tinguem posada la ràdio a punt media puntes a través d'internet. I si no, recorde, els marcadors al descans. En segona divisió, a banda d'este Huesca 0, Castelló 0, Cádiz 1, Leganés 0, Cultural y Deportiva Leonesa 0, Burgos 2, Eibar 2, Córdoba 0, Las Palmas 1, Zaragoza 0, Málaga 1, Racing 0, Mirandés 2, Granada 1, Sporting 2, Almería 0 i Valladolid 0, Deportivo de la Coruña 2. I a banda, estem en directe en la sintonia del punt a punt. Està caigant l'Eldense 3-0 en el Enrique Roca davant el Real Murcia. De moment guanya el Villarreal 6-0 davant l'Atlètic Llevant. Està guanyant també el conjunt de l'Atlético Saguntino 1-0 davant la Nucía en el playoff d'ascens a segona federació. I per últim, Ribarrotxa 1, Torrevieja 2. És l'esport en directe en la sintonia del punt a punt, però a les 7 de la vesprada de 23.

0: 3 minuts hem de fer un xicotet incís per a conèixer tot el que està passant en esta jornada de diumenge en la Comunitat Valenciana, en Espanya i en el món. Sempre de la mà dels nostres companys dels serveis informatius, avui encapçalats per Imma de la Concepción. Hola, Imma, què tal? Bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Paco, i hem de començar per la policia local de Sagunt, que investiga les circumstàncies d'un accident amb el resultat d'una víctima mortal. Busca la persona que conduïa el cotxe que ha atropellat un home de 31 anys i que posteriorment ha fugit el conductor. A la capital del Camp de Morvedre està seguint les investigacions Sònia Silvestre, avant companya.
2: Bona vesprada, sí, Inma. El que sembla ser, tot i que la investigació està oberta, és que sí que es confirma que els agents de la policia han localitzat el cotxe hores després de l'accident, que s'hauria produït al voltant de les 3 de la matinada, i han identificat també la persona titular. El que faltaria per confirmar és si conduïa el cotxe en aquest moment aquesta persona o una altra, que en tot cas es podria enfrontar als delictes d'homicidi imprudent, un altre contra la seguretat en el trànsit i un altre per faltar al deure de socórrer la víctima. Ha donat la casualitat que quan estàvem allí en les immediacions d'esta rotonda on se suposa que s'ha produït l'accident, ha acudit un cotxe, ha parat al nostre costat amb familiars de la víctima. Ens ha contat la seva germana, que han vingut des de Barcelona, on viuen. El seu germà feia només una setmana que havia vingut ací per motius de faena i que, de moment, en la policia, on continuaven els pares d'este jove de 35 anys, la policia no els dona més detalls. Els diu que possiblement serà dimarts on puguen veure el cos una vegada realitzada l'autòpsia.
1: Moltíssimes gràcies, Sònia, pel teu seguiment i este testimoni tan colpidor. I continuem a casa nostra amb els equips dels sindicats STEP, Comissions Obreres i UGT de l'Ensenyament, que han treballat avui per tindre a punt el document de proposta d'acord per a presentar a la Conselleria d'Educació. I han anunciat concentracions a partir de demà dilluns, un calendari que ens detalla Anna Moure.
3: Sí, els sindicats i assemblees de professorat mantenen les protestes després que ahir una manifestació traguera al carrer 30.000 persones, segons dades de la delegació del govern espanyol. Enceten una nova setmana de mobilitzacions i demà dilluns està previst que així a la Conselleria, com se'ls ha sol·licitat, presenten un nou document amb les seues reivindicacions: baixada de ràtios, millora de les infraestructures, menys càrrega burocràtica i també pujada de salaris. Esperen tornar a sentar-se a negociar amb la Conselleria, encara que no saben quan ni en quines condicions. Mentre no arriba a aquest acord, han programat diferents actes descentralitzats en comarques dimarts i dijous, dimecres una gran manifestació unitària i divendres noves assemblees.
1: Moltíssimes gràcies, Anna. I el terratrèmol de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de Plus Ultra sacsa l'actualitat política. El sumari es coneixerà molt pront i els informes de l'UDEF filtrats assenyalen que l'expresident hauria liderat una xarxa organitzada per a obtindre fons gràcies als seus contactes. Un exercici d'influències del qual l'empresa de les filles hauria sigut la principal beneficiària. El Partit Popular qualifica de l'escàndol polític més gran d'Espanya per ser el primer expresident investigat i el PSOE tanca files amb Zapatero, demana proves i que la justícia actue. Escoltem les reaccions d'avui de Miguel Tellado, del Partit Popular, d'Enrique Santiago, per sumar, i del socialista Patxi López.
4: ¿En qué miembro del gobierno se apoyó para que el Consejo de Ministros tomase decisiones y que esas decisiones le reportasen esas comisiones ilegales?
5: No se puede permitir que se cobre por gestiones políticas. Bien claro que no vamos a permitir que haya una desestabilización por parte del gobierno de los Estados Unidos.
6: Se tiene que demostrar la culpabilidad, no la inocencia, y por eso los socialistas, igual que el primer día, seguimos defendiendo al presidente Zapatero, que fue un presidente que transformó España.
1: I en l'oratge sembla que ens encaminem cap a una setmana amb temperatures de ple estiu. Lluís Obiols, bona vesprada.
7: Bona vesprada. Serà a partir de dimecres quan notarem un ascens de la temperatura. Atenció a les màximes entre dijous i divendres, de 30 a 35 graus a tot el territori, superant estos 35 graus a les comarques centrals i a l'interior sud. Ja de cara al pròxim cap de setmana començaria a baixar la temperatura pel nord, però es mantindria molt elevada a la resta. Per tant, a partir de dimecres, ascens tèrmic molt important. De moment, tant demà com després demà, no tindrem canvis pel que fa a les temperatures. Parlarem de valors de 26 a 30 graus a la major part del territori, tot i que en comarques com la Ribera

0: Era alta, també la Canal de Navarrés o la Costera, superarem estos 30 graus. De fet, avui hem arribat als 32 graus a Anna, 32 a Gavarda, 32 a la Pobla Llarga, 30 a Castelló de la Plana, 28 a València o 28 a Alacant. Dies de sol, sí que demà a última hora del dia pot aparèixer algun núvol baix a la costa, també la matinada de dilluns a dimarts, però en general, situació molt estable, amb vent molt fluix i amb calor pràcticament de juliol a partir de dimecres.
1: I això és tot per la nostra part. De moment, Paco Polit, moltes gràcies. Endavant, companys de Punt a Punt.
2: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
4: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
6: De tu a tu.
7: Sent per cent esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
8: 7:30 de la vesprada en directe, sintonia Punt a Punt. Ja sabeu que d'ací a mitja hora comença la final de l'Eurolliga, que anem a contar en la sintonia de la ràdio esportiva valenciana, així en el Punt a Punt, en Apunt Ràdio, entre Olympiacos i Real Madrid, també que a les 9 de la nit, ara de seguida farem aquesta primera comunicació en l'estadi La Ceràmica per al Villarreal Atlético de Madrid, però abans estem en el descans del partit sense gols entre el Huesca i el Castelló, i també hem tingut un moment important, Gonzalo Blanes, en la nova condomina, en el Enrique Roca de Múrcia, perquè Pedro León se n'ha anat del camp.
9: I en una imatge prou curiosa, els dos equips, els suplents dels dos equips, els àrbits, li han fet el corredor, s'ha anat en una ovació tancada, un jugador mític del Múrcia ja ha besat l'escut després damunt de l'Enrique Roca. Ha sigut sense cap dubte el moment emotiu i l'ovació molt més gran que en els gols es retira. Pedro León ha entrat al camp real. Recordem que el Múrcia està guanyant per 3-0 en el partit on l'Eldense se acomiada de la primera federació.
8: Això t'anava a dir, que de la vessant esportiva igual que va abans el quart del Múrcia que un de l'Eldense.
9: Sí, sí, ara sí. De veres que la segona part ja es nota.
8: Solters
9: la festa.
8: Solters contra casats.
9: Sí, correcte. Fa molta calor, els jugadors de l'Eldense recordem que dimarts estaven al consistori, que van tindre un sopar dimecres. Bé, avui és un partit festiu, però és de veres que s'està fent llarg per a l'Eldense, perquè estem al 73, guanya el Múrcia 3-0 i efectivament està més a prop el possible 4 del equip local que retalla diferències el conjunt de Claudio Barragán.
8: Pues el peix venut ara mateix en el Enrique Roca, de moment 3-0 favorable al Real Múrcia de Curro Torres davant l'Eldense de Claudio Barragán, que l'any que ve jugarà en segona divisió. Mentre que sí que n'hi ha 3 partits en marxa ara mateix en tot en joc, per exemple, Carlos Gallardo en la Ciutat Esportiva de Buñol continua guanyant el Villarreal C, però l'Atleti Llevant estaria classificat.
10: El partit continua absolutament obert, eh? Els dos equips han tingut ocasions per a fer gol, però de moment continua aquest 0-1. El que hi ha hagut en els últims minuts ha sigut substitucions. Primera substitució per part del Atlètic Llevant, s'ha marxat del terreny de joc Moreno i ha entrat en el seu lloc el juvenil Luismi. Per part del Villarreal C, ha sigut un dels millors jugadors del partit, el de Picanya, Mario Cervera, ha sigut en el seu lloc Kevin, el davanter. Així que de moment estem en el minut 66, partit molt obert, també este 0-1 en el marcador, que li fa que guanyi el Villarreal C 0-1, però qui passaria, com bé dies, és l'Atlètic Llevant a la següent ronda eliminatòria. Minut 66, Atlètic Llevant 0, Villarreal C 1.
8: I el comentari és que, tot i fer el segon gol el Villarreal C, encara tindria aquest avantatge extra l'Atlètic Llevant. El Villarreal C hauria de guanyar el partit per més de dos gols d'avantatge, perquè en cas d'empat, ja sabeu, n'hi ha una pròrroga i una vegada acaben els 120 minuts reglamentaris, 90 més 30, compta la classificació en temporada regular. I ahir l'Atleti Llevant va acabar segon en la classificació i per això l'Atleti Llevant passaria a la gran final. En l'altre partit, Toni Galindo en el Nou Camp de Morvedre continua ara mateix guanyant el club de casa i estem en la mateixa

0: situació, tot i que l'Atlètic segon tiro sí que va acabar per dalt de la Nucía en la classificació.
1: Bueno, va acabar segon la Nucía Kid. Bueno, l'Atlético Saguntino que està volcant literalment sobre la porteria de la Nucía. Bueno, i una curiositat, perquè ha entrat al terreny de xoc Toni Huerta. No sé què ha passat amb la seva camiseta quan anava a entrar. Toni Huerta està jugant. Atenció, ara que té que ser l'Atlético Saguntino. No, sí que no ha pogut arribar el davanter de l'equip del Camp de Morvedre que ha entrat en substitució d'Adama, que se n'ha anat lesionat. I contestava dient, Toni Huerta ha ingressat en el terreny de xoc i no sé què ha passat amb la seva camiseta. Se l'ha tinguda que llevar, així que està jugant amb el pantaló, el dorsal número 10, i la camiseta és el dorsal número 15 d'Albert, que s'ha retirat en la primera part lesionat. Així que, mira, ara tenim un jugador de la Nucía que està estès a terra en l'àrea, sembla que ha tingut alguna rampa. Estem en el 26, camí del 27 d'esta segona part. Atlético Saguntino 1, la Nucía 0, 3-2 en el global de l'eliminatòria a favor de l'equip d'Alacantí.
0: En este cas sí que canviaré la cosa, perquè si fa el segon l'Atlético Saguntino Saguntino, un 2-0 bastaria per a forçar la pròrroga, i si en la pròrroga no n'hi ha més gols, si l'Atlético Saguntino va acabar per damunt de la Nucía en temporada regular, seria l'equip que se classificaria per a la gran final. I també faltava per conèixer com va la segona part en eixer Roberto Gil de Riba Roja, de moment en un partit superigualat.
2: I en ocasions per al conjunt local, i és que en el minut de set ha sigut Sant Feliu que ha estavellat el baló en la madera, en la fusta, i ha pogut ser el 2-2. De moment 1-2 guanya el Torrevieja, entra Jorge Carrión, entra Vargas. L'ocasió ara del Ribarrocha, la pilotada molt llarga, serà treta de porteria. De moment en el Roberto Gil, en el minut 26 ja de la segona meitat, Ribarrocha 1, Torrevieja 2. Ara mateix són els alacantins el que passarien a la final.
0: El Torrevieja que tindria el derbi davant el Benidorm, perquè el Benidorm este matí ha guanyat 3-0 en el Guillermo Amor, contundent davant el Tavernes. Ja està classificat per a eixa ronda final del play-off d'ascens a tercera federació, i en este cas sí que n'hi haurien penals, En el partit d'avui, si acaba empatant el Ribarrocha i arriba el partit al temps reglamentari i després la pròrroga, sí que n'hauria tanda de penals per a decidir el equip que se classifica. Tot això és l'esport que tenim en marxa. Ara de seguida fem la primera comunicació en el bàsquet, però també volíem, José Luis Gual, preguntar si de cara al segon acte ja estan votant els protagonistes a l'Ara Alcoraz, se vislumbra, si pareix, s'asoma per ahí alguna modificació, o en el Huesca o en el Castelló.
3: Crec que no, crec que van a continuar els mateixos que han encetat el partit. En el Castelló segur que no, me dona la sensació que tampoc en el Huesca, ja estan els jugadors damunt del terreny de xoc. Com que estem en jornada unificada, ho hem explicat abans del partit, caldrà esperar al partit que s'ha prolongat més temps en esta primera part per a que comenci el duel.
0: Emili, tu tocaries alguna cosa?
4: Jo sí, llevaré posar a Suero, llevaré a Jacobsen. Tinc clar, ja acaba en la primera part. Després, al principi, tu pots tindre una idea, però després de la primera mitja hora ja ha dit que jo faria aquest canvi, clarament.
0: El de Suero?
4: Sí.
0: Tu tocaries alguna cosa, igual?
3: Sí, clarament Suero per Jacobsen, i ser d'entrada, i després segurament pots prescindir d'algun dels defenses que tens i jugar-te-la en el top per el top, perquè ja té igual, tens que guanyar el partit sí o sí, si no estàs fora del playoff.
0: Estava pensat
4: que... Tens la possibilitat de llevar un central i posar laterals llargs per fer dos contra un, i se la faria després.
3: Tens a
4: Lucas,
3: Tincho.
4: A Lucas per a fer.
3: Tincho.
4: A Tincho i a Lucas, que estan en la banqueta. En la part dreta és més difícil, però n'hi ha que donar-li per fora, pas que està Cipenga, també hi ha possibilitat de fer dos contra un per arribar per fora, no?
0: Anem a veure a quin horari han donat per a començar la segona part, perquè té tota la pinta de que...
4: Estava marcant un minut o dos, no sé si està dient l'àrbitre encara.
0: Pues 7 i 38...
3: Comença.
0: Ah, pues ya está, y 36, perfecto.
3: Comença la segona part en el Alcoraz, ha tocat i sida ja el conjunt aragonès, valor que ve per al seu porter de la Dani Martín, que impulsa la pilota en llarg per a que rebutge de cap Cipenga, valor que ve al Rogle central. Ahí ha sida a tocar la pinya, volia fer la prolongació, crec que era Sergi Enric, demana en falta, ha hagut un col duríssim, entre Sergi Enric i el jugador del Castelló, que podria ser Alberto. No, Alberto no és.
4: És Guere, me pareix.
3: I, en definitiva, partit parat, 30 segons de joc de la segona part, a missa marcador, que és idèntic a l'inicial, està enfadat Guere, pel col que s'han portat. Huesca 0, Castelló 0. I ahí tenim a Pablo Hernández dialogant en Ripo, en Sergi Ripollès, el segon entrenador. Però, de moment, no ha tocat res. Jo esperava algo més.
4: Sí. A vegades esperen un poquet, 5-10 minuts, no tardarà molt en canviar, i els entrenadors a vegades es costa a la mitja part, però si ho tens clar i veus la qüestió que bueno, a la mitja part ja pots canviar, i avui és un partit a la millor per no esperar aquests 10 minuts de la segona part o 15 minuts de la segona part.
3: Tu dius que en el descans ja sabem tots els resultats. Si està guanyant 0-2 el Burgos i està guanyant l'Eibar, no sé què tens que esperar.
4: Sí, però bueno, tu estàs jugant un 4-4-2.
0: No té massa sentit.
4: Realment no... A millor si tu fas aquest canvi de llevar un delanter per posar un mig a punta, te diran que estàs... Però jo crec que és evident que a l'equip li falta idees i Suero és un home màxim golejador de la temporada passada que arriba i que té gol.
3: Després tens la carta d'Álvaro García.
4: Un canvi defensiu, si no.
3: Tens la carta d'Álvaro García quan falten 15 minuts i està tot igual, pues penjar balons a l'olla perquè medís 2 metres, però... Jo crec que al descans no haguera passat res per tocar alguna coseta. Espero que no estiguin igual, perquè és que la primera part és de veres que el Castelló ha tingut arribada, però les dues ocasions més clares han sigut dos jugadors del Huesca tots sols davant de Matis.
0: Efectivament. La curiositat de la vesprada és que portem 9 partits en marxa i l'únic en el qual no n'hi ha gols és este.
4: Sí.
0: I en altres, en el minut 15, estaven 2-0. Estan passant moltes coses. Esta vesprada en segona divisió, mentre continua en terra el jugador del Castelló, ja veurem si pot continuar o no. Recorde que ja estan en marxa segones parts. En el minut 2 de la represa del Cádiz, 1, Leganés 0, de la Cultural y Deportiva Leonesa 0, Burgos 2, Eibar 2, Córdoba 0, Las Palmas 1, Zaragoza 0, Málaga 1, Racing 0, Mirandés 2, Granada 1, Sporting 2, Almería 0 y Valladolid 0, Deportivo de la Coruña 2, en el doblete en Songo Bill. A les 7:39, el Racing ja és campió, pujaria directament a primera divisió, el Deportivo pujaria avui a primera divisió, en playoff estan Málaga 72, Las Palmas 72, Almería 71 i Burgos 69, el Castelló perdria eixa sexta posició, cauria a la sèptima en 67, i per baix descendit estaria el Zaragoza, la Cultural y Deportiva Leonesa i el Huesca. El Mirandés se queda en 40 i estaria dependent d'una carambola extrema de cara a l'última jornada. El Cádiz i el Leganés ara mateix en estos marcadors en 43, virtualment salvats. Què passa en el jugador del Castelló?
3: Pues que té que canviar-se camiseta i pantalons, striptease ahí inclòs per part del pequeño Gattuso, Gere Navarrena i el Navanda. Que estava sagnant i li han obligat a canviar-se l'equipació i li han col·locat el cap en Isabena, estil la mítica sèrie Mas, te'n recordes?
0: Sí, de Mas, sí senyor.
3: Pues així anava el pobre Guere. Esperem que dure, perquè és valent el xaval, però això no és més que una molèstia més per al jugador.
4: Lo difícil que era antigament canviar-te de camiseta, perquè no n'hi havia més que una.
0: No n'hi havia més que una.
4: Hi havia que jugar a Xina.
0: No, n'hi ha moltes imatges de, bueno, tu en el Castelló, en el seu moment.
4: Sí, sí, sí. Recordo molt una de Xofi en el Castelló, més antic encara, que sempre portava la camiseta plena de sang.
0: I altra molt mítica de Boro, del València, també, que té una ahí d'una topetada, crec que va ser un partit davant el Barça, que va acabar en la camiseta, que pareixia, pues això, és una barbaritat, no?, el que tenia ahí. A veurem.
3: Ahí ve Calatrava, li pega Calatrava, baló fluixet a les mans de Dani Martín, i això d'endur-se el baló quan fas 3 gols també, ni de broma, eh?
0: Abans ni de conya, avui, bueno. I les pilotes d'ara valen 150 pavos, o 120 pavos, són pilotes molt, molt cares també.
3: Hi ha una altra cosa que hi ha que dir anant al partit, que a mi me dona la sensació que el porter del Huesca no és res de l'altre món i, per desgràcia, no l'estem provant.
0: No l'has provat.
3: No l'estem posant a prova. He vist ahí 2 o 3 intervencions d'ell que no dona massa seguretat, no sé, Emilio, que
4: és molt jove, ja he dit, és un porter molt jove, bueno, que ha jugat molt pocs partits i que ha estat irregular.
3: Mira Camara, mira Camara, que arranca pel carril del Wick, Camara en posició correcta, Camara que s'orienta, Camara que li vol pegar, Camara que la dissa ahí, Pere Jacobsen retalla el danès, la treta baix d'espals, Pulido ha tret el baló baix d'espals, ho havia fet tot bé Jacobsen, per a definir en la cama dreta. La passada era boníssima, de Camarà, que no ha sigut gens egoista en aquesta oportunitat. Continua atacant el Castelló, que ha tingut el 0-1. Ara va veure si se fan en l'ànim els homes de Pablo Hernández, en directe al punt a punt. Els minuts passen molt a pressa, 5 de la segona, baló per a Guere. Guere en la frontal. Guere combina amb Jacobsen, entrena, teua, meua. El baló que ve rebutjat per a Barri. Barri se planta la corona, entrega a la dreta, la pilota per a Pablo Santiago, li volia pegar. Ha donat la pilota en un dels homes que tancava i per part del Huesca, que aguanta 0-0.
4: I la segona intenció de tirar a porteria, imagino que serà una de les coses que els han dit, que des de fora de l'àrea, des de lluny, se pot xutar.
0: Què veu a fer ahí Jacobsen,
4: Sí,
0: I és gol. És
4: us
0: gol.
4: Callava la boca,
0: Julio Pulido, que l'ha tret de baix dels pals, per ser el porter del Huesca, que és Daniel Martín, se dit pel llevant. Jo estava mirant i 20 anys este tio, efectivament, se dit pel llevant fins a final de la temporada, forma part de la cantera granota, generació 2005.
3: Molt jove, sí. Pues ho havia fet tot bé, però mira, Pulido ha tret la pilota sota els pals de la porteria i a mi m'encantaria que es deixara mal, A mi el que voldria és que...
0: N'hi ha que rajar més, Emili.
3: Ja que hem pagat 2 quilos perquè ne faci 30 gols i que el venguen per 4 o per 5 o per 10.
0: N'hi ha que rajar molt més, és l'objectiu per a que funcioni el contragafe. Gol en segona divisió, marca l'Almeria. Ara de seguida vos comenta el golejador, però retalla diferències. Sporting 2, Almeria 1. En un partit en el qual s'està jugant l'Almeria, ara mateix caigent en este marcador, se pot complicar el tema del playoff. Ara de seguida comenta el golejador, Sporting 2, Almeria 1. Qual?
3: Y en el Alcoraz intentaba filar fútbol ahí el equipo de Oltra. Perdió la pelota, recupera Alberto Jiménez, pero al Castillo tocan per a Kere Navarrena. Jugan ara en el costat esquerrà, filtra el balón.

0: orienta per a Cipenga, Cipenga la descarrega en la frontal, ahí venía apretant, lluitant Jakobsen, però torna a ser el baló per als homes de José Luis Oltra. Baló que vol traure des del costat de Javi Mier. El marcador de Brian Cipenga, veig ja moviment en la banda. Alguns jugadors de la banqueta han començat a fer l'activació. Això vol dir que Pablo ja estava rondant algun canvi.
1: I anulen el gol en el Molinón. Continua el 2-0, favorable a l'Sporting davant l'Almeria.
0: Pues estava mirant jo en xarxes i també estan dient-los de tot, els jugadors de l'Almeria. Ui, per ahí. Eva López a Sielva, el retall. Que ve Alberto. Baló a córner. Estan reclamant, lògicament, en l'Alcoraz, que això pot ser penal. N'hi ha de tot ahí.
1: Alberto, que s'ha tirat el davanter.
0: Una pica baralla, però s'havia plantat Sielva tot sol de nou davant de Matis. Tercera volta que com està jugant en la defensa tan avançada, se te planten damunt del porter.
2: Ja està, continua jugant. És que...
0: I no hi ha targeta, Sí. Li diuen de tot a l'àrbitre i no hi ha targeta. Bueno, pues córner en contra del Castelló. Jo crec que
2: fins i tot... del central, no sé si és Brignani o Sienra, que és el que fa la despejada que va darrere o vol passar-li de Matis i se queda molt curta.
0: Estan revisant o què?
1: Sempre revisen, però Alberto està reclamant que l'acció és neta absolutament.
0: Bueno, Sienra, Sienra.
1: Alberto, mira que bé, recupera.
0: Sí.
1: Molt bé, no n'hi ha res.
0: No hi ha res,
1: és super neta l'acció.
2: Té la sort de que fa el
1: dubte el reguet que va fora. N'hi ha contacte en el porter, que és l'únic dubte que n'hi ha ahí, Per a mi, però és córner.
0: Ahí va la centrada, va lo que buscava el primer pal, rebutja Cipenga, torna a col·locar-la dins de l'àrea. En este cas era el futbolista
1: Jordi Martín.
0: Pot tirar la contra el Castellana, Mavore, que ve molta gent. Arranca 3-2, té que ser esta. Pablo Santiago per a Cala en la frontal, Cala per acabar. Cala molt forçal, i ha entret el baló. I serà groga. No puc veure qui és el jugador del Huesca que ha fet la falta, però no li quedava d'altra. Estan protestant els jugadors, n'hi ha que veure en la feta.
2: Jordi Martín,
1: la groga, i és la tercera groga en la mateixa acció, perquè han tractat de pegar-li una patada per darrere. No sé què ha estat el jugador que ha tret la contra, però...
0: Calatrava.
2: Sabia que el Castelló ha pogut eixir a la contra, està a punt de matar el partit, de matar i fer el gol, però li falta això, matar el partit. Perquè és una contra 3-1, 3-2 al final.
0: Bueno, l'agarren una o dues voltes, sí. Finalment es tira a terra l'altre jugador que venia acompanyant.
3: Gol! Gol de Dani Cantero, gol per al Villarreal. Marca el conjunt groguet en el minut 80, marca el segon gol que igualaria la eliminatoria i la portaria a la pròrroga. Marca Dani Cantero per banda dreta, ha entrat per a xutar ras després de mereixer. Ha tingut diverses ocasions el Villarreal per a fer el segon en els últims minuts i tant de tocar a la porta optes el premi del segon gol. Marca el Villarreal C, Atlético llevan 0, Villarreal C 2.
1: Eliminatoria empatada, se forzaría la prórroga. Si en la prórroga no n'hi ha més gols, evidentment l'Atlético llevan tenia eixe avantatge de cara a la classificació, de cara a la final. 0-2 favorable al Villarreal C i tenim falta molt perillosa en el Alcoraz.
0: Falta perillosíssima, favorable per al Castelló. Esta té que ser la bona. La planta Pablo Santiago. El baló està molt centrat, pràcticament fa una línia recta cap al punt de penal. Per davant, just de la corona de l'àrea, i ha rebut la falta Àlex Calatrava, que també està a prop del baló. Veurem qui li pega dels dos, perquè està tan centrat que podria ser un dretà o un esquerra, qualsevol dels dos. 10 minuts de la segona part, moment important del partit. En directe, el punt a puntera, punt ràdio. Recordem, Huesca 0, Castelló 0. Necessita guanyar el Castelló. Estan guanyant els seus rivals. A hores d'ara està fora de llocs de play-off.
2: Que vagi a porteria.
0: Col·loca 4 Betanca. I tant, i que vaig a dins. 4 Betanca, col·loca el Huesca. Tensió màxima per al porter. Va a pegarle, ve Pablo Santiago, ve Calatrava, ve Pablo. A la tanca, rebucha la pelota a la línea de 4 que había colocado el Huesca. El balón torna a ser para Calatrava la centraba al área. Venía el primer pal, Jakobsen, era reclama absolutamente todo. Rebucha la defensa del Huesca, que aguanta el 0-0. Qué lástima, buena manera.
1: La pregunta de la vesprada, Emili Sierte, ¿tú sabes si el porter del Huesca es vos, Roy?
2: No. Bueno, Rubín no será, pero...
1: Ha de ser bo, evidentment, pero es una pregunta metafòrica, pero sí. Canvis, hi ha canvis.
0: Se va Sergi Enric.
2: Dos delanters.
0: Entra Inol.
2: I Jordi. Me pareixo que era Jordi. Que és del València.
0: Va Jesús Álvarez també, que ha tingut un mamà. Ha sigut un dels que ha tingut el mamà davant de Matis.
1: Sergi Enric.
0: Jordi Escobar, sí.
1: 36 palos,
0: Jordi Escobar, que és el que va col·locar-se de davanter, no?
2: Lleva un mig centro.
0: I Enol darrere, no?
2: Sí. Enol, que és també delanter centre o segon punta.
4: Final del partit a Múrcia.
2: Continuarà igual, més o menys, o fa el 4-4-2.

0: però l'Eldense és aquí de Primera Federació. El més important és que ha rebut la Copa de Campió i que l'any que ve estarà en segona. Espere que no hi hagi derbi davant el Castelló. Serà bona senyal, però l'Eldense l'any que ve estarà al futbol professional.
1: Salvem algú del partit o res?
0: Sí, Manu Molina, perquè este és un crac. Té 34 anys, ha jugat tot i avui ha completat els 90 minuts. A mi, en el meu equip, sempre vull que un futbolista com a Manu Molina, que ha sigut clau en l'ascens del conjunt d'Elda.
1: Àrbit, bé, regular, malo, desastrós.
0: Espectacular, no ha donat ni un segon ni en la primera ni en la segona part, així que sense cap problema,
1: un fenomen, clar que sí. Un abraç, Gonzalo.
0: Un abraç.
1: Tanquem la temporada de l'Eldense, l'any que ve farem partits així en el punt a punt de l'Eldense en segona divisió. Bueno, continua l'assetjament ara mateix del Castelló. Ui.
2: Estava en posició fora de joc, no haguera valgut Adam Jacobsen, que jo crec que li queda un ratet molt curtet, damunt del terreny de joc. Entenc que ell té que ser un dels jugadors substituïts per part de Pablo Hernández quan estem en el 13 de la segona part. Que ràpid passen els minuts quan no hi ha manera, eh? Estava clarament en fora de joc, com dic, sí. S'ha aprofitat el rebuig i ara sí que està tenint situacions dins de l'àrea. És que n'hi ha que prendre la decisió correcta, Emilio, això és molt complicat.
3: Sí, i ser molt ràpid, perquè té molta gent defendent dins de l'àrea i Camarat podria ser més ràpid.
1: Ara sí que n'hi ha gol en segona divisió, marca ara sí l'Almeria, i este sí que és legal, marca Miguel de la Fuente. Sporting 2, Almeria 1. No canvia absolutament res l'Almeria, que per a rascar i continuar en jocs de privilegi hauria d'almenys rascar un puntet en el seu partit. Tira'l igual.
2: Pues en el Alcoraz toca en defensa el Huesca. Tocant a la banda dreta, per ahí havia buscat Javi Mier al futbolista, crec que era Inol, el que s'ha incorporat ara en el transcurs de partit. No, era Sielva, que està fent un bon encontre, eh? Molta arribada, tapant molt de camp este futbolista ja veterà, Òscar Sielva, i que afortunadament no ha estat resolutiu en l'acció que s'ha plantat tot sol davant de Roman Matís. 14 minuts de la segona part, en directe el punt a punt d'Apunt Ràdio, 0-0, te conta de moment este empat sense gols del Castelló, que necessita guanyar com també ho necessita el Huesca. Pot acabar la jornada molt malament per a tots dos, però són les coses, les qüestions del calendari. La centrava a l'àrea de Sielva, busca el segon pal, botava un home, ve la pilota solta per ell, balo per a Pulido, Pulido que la centra. Añagur rematada dins de l'àrea de Jordi Escobar, que afortunadament no era Pulido, no ha atinat a col·locar-la entre pals.
3: El que remata és Pulido, perquè sempre busquen a Pulido, sempre, en l'estratègia, i qualsevol valor dins de l'àrea sempre busquen i sempre les toca o té possibilitat de rematar.
1: És com Grignani, té un imà, sí. És espectacular.
3: És un home molt perillós en l'àrea.
1: Més gols en segona divisió, marca el tercer el Mirandés, per a un aix del Curam, el seu doblet, marca el Mirandés, Mirandés 3, Granada 1. Està pegant el Granada, en la seva visita al Mirandés, que està tractant d'ahir d'aferrar-se amb tot el que té a la categoria, tot i que el té molt, molt complicat. El Mirandés, que se quedaria en 40 punts, si tot continua igual entre Cádiz i Leganés, estaria virtualment en segona, anem en primera ref, a veure què passa. Tornem, novament, a el Alcoraz.
2: I n'hi ha que dir una cosa, assistència, 7.200 espectadors, crec que la capacitat està al voltant dels 14 i segurament hagueren anat molts aficionats del Castelló.
1: Sí.
2: Són les coses del futbol.
1: No volen diners. Esta gent no vol diners.
2: Sembla que no, que en tenen prou. Mira, ve Jacobsen. Jacobsen en la frontal. Jacobsen per a Cipeng. A Cipeng a porteria. I sa rematada és, jo diria que de Benjamí o infantil de primer,
3: Lo que diuen normalment és que ha calentat. El porter ja ha calentat.
1: Sí, ha calentat un poquet, no?
3: És molt fàcil.
2: Gol!
4: Centre des de banda dreta, que l'ha rematat després una treta de Canto Calatrava. Primera ha parat en una gran intervenció el porter Iago per part del Villarreal. Se quina mà dret, però el rebuig ahí Calatrava l'ha ficat dins de la gàbia. Marca l'1-2 l'Atlètic, llevant un gol molt important perquè li donaria el pas a la segona ronda eliminatòria. Marca Calatrava, l'Atlètic llevant un Villarreal C2 en el minut 87.
1: Anava a preguntar-te això, en quin minut estem? Estem a 3 de l'afegit. L'Atleti llevan que colpeja novament 1-2, però este marcador li donaria la classificació per a la gran final del playoff en segona federació. Tornem a... ¡Ojo! 3-2.
2: Recupera Jacobsen, 2-2, 2-2. Jacobsen la visa per a Camarà, queda curta, de nou torna per a Cipenga, más ayer que se va lo que se va a escorar. Quina manera de perdre l'avantatge. Continua Cipenga tirant de bicicleta. Cipenga en l'àrea. Volia col·locar-la ahí, la mitja centrada. Camarà que se desespera. Però és que també vaya passada que li has donat al teu company. Continua atacant el Castelló. És Sierra. Sierra per a Barri. N'hi ha que fer un golet. Són 16 de la segona part. Continua el 0-0. Ja parat el partit perquè hi ha un jugador del Castelló estès a terra prèviament. No sé si ho heu vist, però hem jugat en foc en una acció, sí, de Portillo, que li ha tirat el pontet Alberto Jiménez dins de l'àrea del Castelló.
1: Anotem la groga per aquí.
3: El Jordi Martín.
2: Del Huesca, sí.
3: Otra vegada una contra, 3 para 2 y el...

0: passe de Camarás és molt ruïn per a... És que és claríssima la contra.
1: És molt, molt roïn, molt roïn. Bueno, pues anem a aprofitar que n'hi ha un jugador en terra. Queden 6 minuts per a començar també la gran final de la Euroliga 2025-2026. Un partit que se va disputar, com deia, a partir de les 8 de la vesprada en el OACA, que va ser l'escenari del partit el passat divendres d'eixe duel entre València Basket i el Real Madrid. Olímpico Real Madrid des d'eixe Telecom Center, des de l'OACA Indoor Hall. Un partit que anem a contar amb Luis Urrutia. Hola, Luis, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, Paco, ahí volguerem estar en l'OACA i que València Basket poder estar en la final de la Euroliga, pero no, el Real Madrid.
3: Bon. Mira, acabará. Gol. Usman Camara al fin marca el gol del Castelló. 17 per a 18 de la segona part. Ho celebren es vora 200 aficionats que han visitat l'Alcorà per a donar suport als homes de Pablo Hernández. Ara sí, Camarà, ells soles, aprofitant l'errada d'un defensa del Huesca per a plantar-se pràcticament a porta buida i per a fer el primer, per a recuperar llocs de playoff el conjunt albinegre. 18 minuts de la segona part a l'Alcoraz. Ha arribat per fi el gol. Camarà arriba a la dotzena. Huesca 0, Castelló 1.
1: La passada és una passada. Mai millor
0: dit. Espectacular, d'Alberto, sí.
1: El defensa està molt mal, és Pulido, precisament, l'homenatjat. Que bé, la definició de Camarà, se'n va del porter.
0: Se li va un poquet el valor, tarda molt el porter en eixir, perquè el valor se li va prou, però tarda molt el porter d'eixir i al final ho fa molt bé driblant-lo i fent el gol. La veritat és que ja mereixia l'equip en les ocasions que estava tenint i faltava acertar i és importantíssim posar-se per davant i que l'equip se cregui que pot guanyar.
1: Bueno, pues el gol del Castelló, quan estàvem enmig de la presentació, precisament està ahí, la presentació en l'OACA Arena, Luis Urrutia, dèiem d'esta gran final entre Olympiacos i Real Madrid.
2: Que va començar en 4 minuts i on vulguérem estar al costat de València Bàsquet, però va caure llastillosament divendres en les semifinals. S'enfronten dos equips que quedaren primer i tercer en la lliga regular d'esta competició i que van obtindre dos victòries molt clares en les semifinals. Tot el favoritisme per a l'equip local, per Olympiacos, que a més vol alçar la Copa de Campió d'Europa en la canxa de Palatinaikos, la qual cosa li dona molt més mèrit i ganes per a els seus seguidors, que són majoria abrumadora en la graderia, al voltant de 500 seguidors del Real Madrid. 18.000 són els que hi ha d'Olympiacos. En el Real Madrid recordem les baixes de Garuba, qui es va trencar l'Aquiles en el partit davant de València, de Tavares i de Lena. Així que tot preparat, es presenta el Real Madrid. En un instant ho faran davant d'Olympiacos. En un no res, lluita pel ser el millor equip d'Europa esta temporada entre els grecs i els madrilenys.
1: El bàsquet també tindrà protagonisme en el punt a punt a partir de les 8 de la vesprada. Ara mateix, pràcticament el focus posat en eix estadi l'Alcoraz. Ara mateix, en aquest marcador, el Huesca se'n va al clot i el Castelló manté novament posició de play-off wall.
3: Però els partits n'hi ha que tancar-los, eh? Els partits n'hi ha que tancar-los. Acaba de tindre un 2-2 de nou el Castelló. Camarà per a Jacobsen, que l'ha resolt xutant mollet. Jo quasi que estaria per dir-li, si està escoltant el punt a punt, que se posi la camiseta a Pablo i que isque i li doni la pilota a Camarà, que segur que Pablo la tira dins. Però com se pot fallar tot això, Emilio?
0: Sí, però a més és que ara el Huesca anirà cap avant. Anem a tindre moltes contres, anem a tindre possibilitat de fer el segon, però darrere hi ha que estar serio i darrere hi ha que defendre bé. Per això dic que a vegades els partits últimament que han perdut o que no s'ha guanyat és per no defendre el més seriós possible i fer el segon gol. Claro. Fer el segon, la clau està en fer el segon gol.
3: Mira, ara de nou ha trobat un home ahí en la frontal. Crec que era Enol. Rebutja Alberto Jiménez, que no oblidem. Ha evitat segurament el 1-0 en esa internada dins de l'àrea de Dani Luna.
1: La realitat és que
0: del gol.
1: A 3 minuts de les 7...

0: marxa! Joshua!
1: Buah, quina cabotada!
0: En el 49 de la segona meitat! La centrada des del vèrtice de l'àrea i la rematada de cara de Joshua, que va tapitzana per dalt de Cal Condiem. Empat al Riba-Roja. Riba-Roja 2, Torrevieja 2. 49, ja 50 de la segona meitat. D'ací no es mou ningú, perquè si continua així, se n'anirem a la pròrroga.
1: A la pròrroga i als penals, perquè en aquesta categoria sí que fan falta penals per a buscar el finalista del play-off d'ascens a Tercera Federació. Aprofite per a fer una mini ronda en dos d'abans, perquè volia també conèixer, per exemple, Toni Galindo, minut de resultat en el Nou Camp de Morvedre.
2: Estem ja passant 6 minuts llargs d'esta segona part, per tant, estem ja més que en temps afegit, així que continua la victòria per un gol a zona de l'Atlético Saguntino, que busca el segon, però no arriba. Atlético Saguntino 1, La Nucía 0.
1: I faltava Carlos Gallardo, com va la cosa en Buñol després del gol del Llevant.
3: Estem en el 93 i mig, atenció a lo que pensava el Villarreal, estem en el 93 i mig, s'han afegit 7 de temps afegit, continua este Atleti llevant 1, Villarreal C2, però en el global de l'eliminatòria 4-3 per al Conxo Granota.
1: O sigui, ara mateix tot està en l'aram i tanquem la ronda tornant a l'Alcoraz. Quina contra acaba de tindre novament el Castelló, Gual.
4: Que tampoc ha tingut en este cas la possibilitat d'acabar esa transició, la pilota de Cipenga que buscava Camará, però ho ha llegit molt bé el defensa, per cert ha fet doble canvi ofensiu José Luis Oltra. De seguida el comentem, però tenim córner per al Castelló, 23 de la segona. Àrbitre, l'hora, per favor, xiule vostè la fi, que el 0-1 ens val. Va traure des del cantó a la dreta de la porta de Dani Martín, el Castelló. Ja hi és Pentes entre
1: li
4: Camarà.
1: Li ha furtat a l'àrbitre el xiulit Juanjo Romero, eh?
4: Segurament.
1: Se l'ha amagat ahí en el pantaló.
4: Quin patiment, el final de temporada, la emoció. En el punt a punt, en a punt ràdio, està guanyant el Castelló, 0-1 al Corà. De moment, recuperant posició de play-off. N'hi ha que tancar el partit. Crec que la va col·locar de nou. És Pablo Santiago, molt passada al segon bala. Sí, i no hi ha absolutament
2: tio.
4: Ningú.
2: Mira el segon!
1: Per l'amor de Déu. Acaba el partit en segon?
2: Acaba el partit en segon amb la victòria de l'Atlético Saguntino, insuficient per un gol a 0, 3-2 en el global de la eliminatòria. Per tant, la Nucía passa a la següent ronda.
1: Pues ara de seguida estem novament en tu, Toni, però tenim una contra molt clara per al Castelló.
4: Que ha estat a punt d'empatar el Huesca, eh? Jordi Escobar se ho ha fet ell tot sol, l'acompanyava Liberto Beltrán en la banda esquerra, jugador natural de Castelló. I afortunadament, no sé si li ha pegat a Matis o ha pegat en el pal.
5: Sí, la para Matis. És una contra després d'un corner que t'estan pillant en una contra en Jordi Escobar, que és el jugador de més qualitat. Té altres coses que no estan tan bones, però el més qualitat del Huesca.
1: I ojo, que això pot canviar les coses, eh? Marca el segon el Cádiz. Cádiz 2, Leganés 0. I este gol pràcticament ja que liquida l'assumpte. De seguida vos comenta el golejador. Però el Cádiz en este segon gol, que ja als 4 de Valls es deixa pràcticament sentenciat. Acabem l'acció igual.
4: Pues el balón está en el centro del campo, la tiene Usman Camará, ahora vol, bueno, pues baixar una miqueta las pulsaciones al partido, tendré más valor el Castelló, pero no acaba de conseguirlo, porque la presión es importante per part dels homes del Huesca, torna a tindre la Calatrava que enganxa, s'equivoca en la pilota que volia combinar ahí en Jakobsen, balón que recupera el Huesca, de nou arrencant Jordi Escobar, tirant l'autopassada, estirava a terra Alberto Jiménez, l'àrbitre diu que això no és res. Sembla que volia enganyar, no?, a l'àrbitre murcià, però el baló continua sempre al Huesca. Emilio, m'estàs posant nerviós, per l'amor de Déu. Baló per a Liberto Beltrán. Dissen contant-ho tot bé. Liberto Beltrán, que tirava l'autopassada, es tira a terra. No l'he vist mai tan nerviós, eh?
1: Es
4: imaginemos
1: que...
4: en el playoff, eh?
5: Que veig coses que
4: hi ha que comprar pastilles per a Emilio i Sierte.
5: No, però que veig coses que en el camp... Vas guanyant 1-0, els dos migcentros tenen que estar posats en el puesto, el lateral dret, que no tenim lateral dret.
1: Totalment d'acord.
5: Posar un lateral dret i ser serios, i un equip ordenat.
1: Marca el Racing per empatar el partit de la Rosaleda. Màlaga, un Racing, un ha marcat Andrés Martín. Això li fa una faena al Màlaga, se quedaria en 72 punts, i el Racing, que seria, bueno, ja és superlíder i encara podria ser campió. Recordem que està guanyant també el Deportivo de la Coruña. N'hi ha canvis, un paronet ara mateix en el estadi de l'Alcoraz, i aprofite per a fer el resum. Per exemple, Galindo, els millors del partit, telegràficament, en el Atlético Saguntino, un, La Nucía 0.
2: En el Saguntino, Magariño, espectacular. I en la Nucía m'ha agradat molt el mig del camp, Gorxa.
1: L'àrbit, de regular, malo, desastrós.
2: Bé. Ha tingut molta feina, però ho ha resolt bé.
1: Te deixo per ahí, Espigolan, protagonistes. T'escoltarem ara després al descans del següent partit. Un abraç, Toni.
2: Molt bé, abraçada.
1: Fenomenal el treball del nostre company Toni Galindo. Atlético Saguntino 1, Lanusia 0. Passa, això sí, Lanusia, que va guanyar 3-1 en l'anada i s'enfrontarà al guanyador de l'altra eliminatòria. Pregunte per l'altra banda, en Ribarrocha. Ha acabat el temps reglamentari o no, Javi?
0: Sí, acaba el temps reglamentari. De moment 2-2, se n'anem a la pròrroga. Per cert, que està acabat el partit en una acció, en una falta sobre Àlex Ibáñez, el guardameta del Ribarrocha, que està sent atès per part de la gent del conjunt roig. Aixina que veurem si fa un canvi o no, perquè n'hi ha una altra finestra, ara sobre una altra finestra de canvis. Sí. Aixina que veurem si fa un canvi o no, en este cas, Sergi Carot.
1: 2-2 entre Ribarrocha i Torrevieja per a buscar eixa
3: final a Buñol.
1: Plaça per a la final d'ascens a tercera federació. Acaba el partit de la Ciutat Esportiva de Buñol, se classifica el Llevant. Carlos.
3: Ahí sí, eso, celebren els jugadors de l'Atleti llevant un partit en emoció fins al final per este 1-2 en els gols de Mario Cervera i Dani Cantero per al Villarreal C amb el gol de Calatrava en el minut 80 per al Atleti llevant, li dona el passe al conjunt granata que jugarà davant la Nucía eixa segona ronda eliminatòria. Al ser millor classificat l'Atleti van jugarà la tornada a casa, és a dir, el pròxim cap de setmana la Nucía, Atleti llevant després en Muñol, eixa Atleti llevant la Nucía.
1: Telegràficament, millors del partit
3: per part de l'Atleti llevant Salva Brull, per part del Villarreal Senc entre Mario Cervera i Seidou Llopis.
1: L'àrbit, bé, regular, malo, desastrós.
3: Bé.
1: Perfecte, te deixes Pigolan protagonistes, parlem després. Un abraç, Carlos.
3: Un abraç.
1: Tornem a l'Alcoraz, Gual.
4: Pues en el Alcoraz buscava la centrada des del costat dret a l'escantero, el baló que trau ahí Matis, allunya, quiere Navarrena, fer triple camp i recordem Pablo Hernández, n'hi ha que resituar-ho, però ara hi ha falta de, crec que de Calatrava, a Jorge Pulido. Han entrat Marco Dué en lloc d'Adam Jacobsen, ha entrat Álvaro García en lloc d'Usman Camará i Ronaldo Pompeu per Barri. M'ha aparegut veure un gest de Ronaldo dient tres, però no sí. Sé si és que juguen entre
5: centrals. M'agrada lo de dels tres canvis, m'agraden dos, un no tant. M'agrada lo de Jere, perquè Jere l'ha posat de lateral dret, a Pablo Santiago el posa dins en Dué i Ronaldo per igualar els tres de dins. Lo que no m'agrada és lo de Camará, perquè l'equip en la contra en Álvaro no té tanta velocitat. Té més xoc aeri, però no té la velocitat de Camará per aixir a la contra.
1: S'aferra un impossible, no va a passar perquè està guanyant el Cádiz. Ojo, primer ataca el Castelló.
4: Cipenga contra tres, molt escorat el del Congo. Tira la mago Cipenga, sí. Se'n va del primer Cipenga, la col·loca en l'àrea. Venia per acabar, la parada finalment de Dani Martín, la rematada crec que està per part de Pablo Santiago,
1: Bueno, ha marcat el Zaragoza, marca Marcos Cuenca per empatar el partit davant de Las Palmas 1, Zaragoza 1. El Zaragoza igualment estaria descendit.
4: I el partit n'hi ha que tancar-lo. Està tenint opcions de tots els colors. De nou el Castelló, que el tema dels expected goals és increïble. Estàs sempre, contínuament, molt per davall de tot el que generes. I això està clar que o el rifle no és bo o el que apunta...
5: Hi ha que fer el segon i matar. Els canvis del Huesca, coneixent amb el José Luis, ha posat tot l'ofensiu que té, claro, per fora, per dins, per tot el puesto, i anirà a l'atac, se quedarà defendent en un, en dos, pràcticament, i n'hi ha que matar i fer el segon. Pues estar molt serios i fer el segon.
6: Els gols per al Castelló és 1.84.
1: Sí, dos gols per avui. Sí. Però bueno, estan ara mateix el temps parats en el camp de l'Alcoraz. Estem pendents de fer la primera comunicació en la Ceràmica. Ja tenim els 11 gols finals, però abans ha començat Luis Urrutia la gran final de la Final Four en avantatge per al Madrid.
7: El Real Madrid, que ha anotat les dos primeres cistelles per a Gesonja i per a Lyles. Estem en el minut 2, 5 inicial, per part de l'equip grec. World Cup, Bezenkov, Papanikolaou, Dorsey i Milutinovic. Per part del Real Madrid, Lyles, Okeke, Abalde, Campazzo i Gesonja. Minut 2 de la primera meitat en l'OACA. Olympiacos 0, Real Madrid 4.
1: Reconfirme que tenim a Salva Gomis disponible perquè hem de fer aquesta primera comunicació perquè ja estan les alineacions confirmades del Villarreal Atleti de Madrid i de seguida, com deia, anem a fer aquest primer pas per a conèixer en qui va eixir Marcelino García Toral en esta última jornada en el seu partit d'acomiadament. Tenim cooling break ara mateix en l'Alcoraz. Aprofite, jornada 38, primera divisió, Villarreal Atleti de Madrid. Comenta el partit Patricia Campos, 11 confirmats, narració per a Salva Gomis en la Ceràmica. Hola, Salva, bona vesprada.
8: Què tal, Paco? Com estàs? Bona vesprada. Pues des de la cabina microfònica de Apunt Ràdio per a viure esta última jornada de la Lliga, on el Villarreal repa l'Atleti de Madrid, el Cholo Simeone, un Villarreal en el que avui se'n van tres peces fonamentals, com han estat Marcelino García Toral, també Dani Parejo i Alfonso Pedraza. Són els tres que avui s'acomiaden del club. N'hi haurà també homenatge al acabar el partit, però anem als 11. Marcelino Keixen, Arnau Tenas, baix els pals, en Santiago Mourinho, Pau Navarro, Rafa Marín i Alfonso Pedraza en línia de 4, doble pivot per a Pap Gay i Dani Parejo, les bandes per Alberto Moleiro i Nicolà Pepe, en punta Ayoce i George Mikautadze. En les banquetes, Tainon Buchanan, Pau Cabanes, Sergi Cardona, Logan Costa, la Sandiata, Alex Freeman, Alfon González, Willy Canguala, Luis Junior com a porter suplent, Carlos Macià, Tani Oluwaseyi i Renato Veiga. Per part de l'Atleti de Madrid, el Cholo Simeone, en Musso, baix els pals, línia de 4, en Janko per el costat esquerre, en Marcos Llorente en el costat dret, Lenglet i Marc Púbil com a parella de centrals, mig del camp, doble pivot en Coque i en Obed Vargas, les bandes són per Àlex Baena i Giuliano Simeone, Baena que torna a la Ceràmica, i en la punta d'atac, dos davanters...

0: de Mola Lukman i l'últim partit de les dans d'Antoine Griezmann en les banquetes de l'Atleti de Madrid, en Rayan Belaid, en Boñar, en Cubo, en Julio Díaz, en Salvi Esquivel, en Luque Morcillo, Jano Black com a porter suplent, en Alexa Puric, en Roger i en Alexander Sorlot són els protagonistes d'esta última jornada de la Lliga en la Ceràmica, on està tot preparat i on hi haurà un ambient espectacular perquè s'han repartit milers de banderetes en les que fica la força de l'afició en color groc.
1: En 52 minuts comença aquest partit en la Ceràmica de la mà de Salva Gómez i de Patricia Campos. Després tornarem per a fer la prèvia en condicions. El que deia, continuem en el cooling break ara mateix en l'Alcoraz. Com ha començat la pròrroga en Ribarrocha, en el Roberto Gil? Javier Vicente Lozano.
2: L'òpera Ribarrocha està començant un poquet fort.
1: Ahí estem, tira.
2: Ha acabat, ha ficat un gol important.
1: Tira, tira.
2: Sí, que ha ficat un gol importante el conjunt Rocheta, i Sina que està apretant ara el conjunt local, que busca un gol per a la victòria i el pas a la final de l'ascens per a la tercera divisió.
1: Bueno, pues 2-2, temps de pròrroga entre Ribarrocha i Torrevieja. Si arriben al temps reglamentari de la pròrroga sense més gols, hi hauria tanda de penals per a veure qui és el rival del Benidorm en la gran final per a pujar a la tercera federació. Tornem a l'Alcoraz. El cooling break han estat 4 minuts. 4 minuts veient aigua. Bueno, i lo que no és aigua.
3: Alguna tangana ha vist targeta
1: baralla,
3: sí, sí. Sergi Ripollès, i estava queixant-se molt, que també ha estat amonestat per cert Sergi Enric, ha estat ja relevat el punta del Huesca per una colzada. Nosaltres no podem veure què ha passat exactament. I s'ha reprès el partit en un canvi per part del Huesca. Ha entrat ara mateix Dani Ojeda en lloc d'Iñigo Piña, el central. Entenc que és un altre canvi ofensiu per part de José Luis Oltra. Atacant per la banda esquerra el Huesca, que se queda sense temps, està a poquet encaminant-se cap als últims 10 minuts de partit. De moment guanya el Castelló, que és el que tenia que fer, encara que per la mínima no ha aconseguit tancar l'encontre, i això que ha tingut ocasions molt clares després del 0-1, quan ara colpeja cap amunt Jorge Pulido, la pilota que la busca Jordi Escobar, tocava ahí en la pentinada, va lo que trau el Castelló, va lo que té Due jugant cap arrere, Due per a Matis, el belga que no vol contemplacions, li pega de primeres, va lo que no acaba d'agafar massa distància, però ara sí ve Mirignani per a tocar en Calatrava, per la pilota Calatrava. Calatrava ahí mateixa venia a recuperar, però el baló torna a ser per a Deix. Atacant Cantero per la banda dreta, volia anar-se'n en este cas de Sierra. Recupera l'argentí, n'hi ha que aguantar, eh? N'hi ha que aguantar.
1: Que bona activació, Emili, de Calatrava, que efectivament ha fet ahí un taquet, un luxe, però treballa ràpid per a recuperar la pilota.
4: Sí, sí, sí. És innecessari, jo crec que ixe taconà te pot eixir bé, és bonico, però després ha reaccionat molt bé tras la pèrdua, però aquestes coses no hi ha que fer-les ara en la necessitat que tens de mantindre el baló, no?
3: Ara buscaven de nou l'esquena i d'Agus Sienra, l'envia de fora l'argentí, està tractant de percutir per esta banda dreta el conjunt de José Luis Oltra, que en este moment evidentment està en primera federació. Baló de nou per a Deix, baló que toque ahí Javi Mier, el 3 per a 2 per fora, treballa també en defensa Cipenga, continua la conducció per part del futbolista del Huesca, acaba traient el baló el Castelló, ara està molt arrere, l'equip de Pablo. Baló per a Pulido, s'anima, la col·loca a la banda dreta, pega-te en Cantero, ve encara aixina com a passada per a Mier que retalla, el baló de nou que van a penjar dins de l'àrea, la col·loca Portillo al primer pal, venia tot sol, el futbolista del Huesca, està entregant molt de camp.
4: Queden molts minuts, no hi ha que tirar-se cap darrere i posar-se dins de l'àrea, hi ha que eixir cap avant, estar en la línia més adelantada, i jo crec que ens equivocaríem si estarem els 10 minuts, sí, o 15 minuts que falten defenent, n'hi ha que assustar, n'hi ha que atacar i n'hi ha que buscar el segon.
1: Has tingut 20 minuts per a fer el segon, sí, de contres, sí, 2-1, 3-2, i t'està passant la de l'altre dia, exactament igual,
3: El que, bueno, passa que hi ha un canvi que és difícil d'explicar, és a dir, si vas a tindre molt d'espai que te va obligar el rival perquè no li queda altra de tirar un passet enrere, ha col·locat a un tio de 2 metres quan realment a l'espai es estava esmatant-los. Té raó, Emilio, en, sí, el tema de Camara. Sí, sí. Tenies que haver-lo mantès.
4: Per a mi estava sent el millor home del partit, Camara, dintre que s'equivocava en algun passe, però estava creant molt de perill. Ara tens a Cipenga, la possibilitat d'eixir en Cipenga, però el normal és que Álvaro faci el gol, per parlar, no?
3: Bueno, que el faci tu.
1: Però has de rajar més. Te veig poca convicció, sí, sí, avui, sí, sí, sí, en els rajes.
4: Xina, Jacobsen quasi marca, doncs ara Álvaro farà gol. Sí, sí.
3: A mi me val que faci el gol el que siga. Té igual, encara que siga en pròpia porteria. Baló per a Calatrava. Calatrava en l'àrea, Calatrava que retalla. S'ha emborratxat de baló, Calatrava recupera de nou el Huesca, que vol eixir a la contra per ell. Ve a tancar ahí Marco Due, que està fresc. Dubta el futbolista del Huesca, finalment contacta ahí per dins en Enol. Enol que se lleva de damunt la pressió inicial de Ronaldo Pombeu, el brasiler, que ha entrat en el centre del camp en lloc de Barry. El partit continua madurant, estem en el 36 ja de la segona part. En este moment, recordem, el Castelló segueix en equip de playoff i això que ha estat molts minuts durant la vesprada fora del playoff, tenint en compte que el Burgos pràcticament ha començat guanyant el seu partit a Lleó. No hi ha novetats allí, 0-2 no, entenc, 0-2. No hi ha ninguna emoció. I el té lligat, i ben lligat, i se triomf. El conjunt de Ramis també guanya l'Eibar, i això, evidentment, li favoreix al Burgos, perquè l'Eibar se jugarà coses en l'última jornada.
1: En l'última jornada. Marca l'Sporting el tercer, això sí, i per fi un gol que no marca Jon Otero. Este ho ha fet Pablo Vázquez per al tercer, Sporting 3, Almeria 1. Bueno, quina relliscada l'Almeria en este tram final, i és un dels poques gols que tenim en esta recta final. Portem una estoneta de sequera, en tota la jornada, en els nous partits no passa absolutament res, però de moment ara mateix lo més important és que en esta victòria el Castelló mantindria els 69 punts i mantindria aquesta posició per davant del Burgos per l'Averàs de cara a l'última jornada.
3: Ara la transició que la conduís Dué que ha vist que tenia davant Álvaro i que no era una opció molt veloç. Toca a la dreta per a Calatrava, ja torna molta gent del Huesca. Calatrava que retalla, Calatrava que li pega. Li ha pegat fenomenal, però el balón ha trobat porteria. Correcte. Està Calatrava en ganes de fer gol, porta 13 gols. Està ja un golet Camarà en el de Hue. I n'hi ha córner per al Castelló.
1: Va dir en la prèvia José Luis Oltra que Calatrava era top 3 de la categoria. Futbolistes de, pues això, box to box, jugadors de mig del camp, d'arribar. Anem a veure. Ahí està, el canvi que demanava...
3: Sí, però no per Calatrava.
1: No, efectivament. Este no era...
3: Entra Suero.
1: La meitat del canvi està bé. Era el jugador que demanaven, però no el substituït.
3: Podem extraure com a conclusió que Suero no és molt del gust de Pablo Hernández, no?
1: Igual no. Té pinta que no.
3: Bueno, pues se'n va a Calatrava. Ha fet un bon partit. No ha estat...
4: I és la primera que
3: molt
4: la
3: encertat, no?
4: Ell està acostumbrat a que el marquen molt damunt i no el deixen. Els equipos saben de la potència que té ofensiva i al final està sempre molt marcat i molt...
1: I sí, este córner.
3: Va al córner, la pengen al segon pal, molt tocada la pilota, ahí hem vist les dificultats que té el porter, que tampoc té molta alçada, però no hi havia ningú en el segon pal.
1: És el quin córner que va al mateix joc. Segon pal, més allà.
4: Quan estàs en la banqueta, Lluís, que estàs mirant-me, que te posa de molt mala llet quan tu estàs entrenant l'estratègia i te desespera, que dius tu, bueno, posem la millor llançador, posem a tot el món col·locat, a on té que anar el valor, tal, i sempre va mal tirat, i sempre va mal tirat. Com és possible?
5: Es bloquejos, es col·loquen, i després el que tira li pega una pepina que l'envia fora del camp.
4: És un camp estret, com diem, i és curt, i tots els balons al segon palo, passat sense, a més, opció a poder rematar.
3: Bé Liberto, volia filtrar la pilota des de l'àrea, recupera de nou Dué, s'adorma Ronaldo, cau a terra.
4: Liberto, falta... Son pare voldrà que guanyem, son pare. Perquè...
3: Segur. Bueno, sí, voldrà que guanyi el fill, però si no pot ser, pues que siga contra el Castelló, està clar.
4: És com Romero, volen, però ja que baixa el Huesca... No,
1: pues, que hi ets, que hi ets, ese comentari, que... Sí. No va sentir, perfecte.
5: Perquè en este 0-1 el Huesca baixa.
1: Sí, se va al club.
4: Perquè guanya el Cádiz, guanyant el Cádiz baixen tots. Sí.
3: Però no baixa per culpa del Castelló. Al final, que ens ho pregunten a nosaltres, quan baixes després de 42 partits, és perquè ha fet les coses molt malament, més malament que 18 equips. Que 18 equips que t'has per davant. I mira que el Cádiz te ho ha ficat en safata, Perquè el Cádiz ha començat a puntuar, mira, Castalia va començar a puntuar, però ha fet una segona volta horrible. Ara hi ha falta favorable al Huesca, a falta de 5 minuts per a
1: la fi. Estava mirant els duels directes d'esta temporada entre Mirandés i Leganés, perquè crec que ahí està el fet de que avui el Mirandés siga ja directament equip. Ah, que es juga l'última jornada. Ah, pues per això. El Leganés-Mirandés la setmana que ve. És que el Mirandés igual té opcions de salvació i tot. És que és pa flipar. Si acaba la jornada com està ara mateix, en 40 punts.
3: I és un cas molt semblant al del Girona, La temporada passada va estar a un pas de primera divisió.
1: Anem a recordar que ara mateix en tot el que n'hi ha, el Mirandés té 40 punts, el Leganés està caigant davant el Cádiz, rival directe, i setmana que ve Leganés-Mirandés. Si guanya el Mirandés se salva, el Leganés cau.
3: Això sí que és un drama. Això sí que és un drama. Pues estem en el 41 ja de la segona part. Costa molt, que passen els minuts en esta segona part des que ha fet el gol. Gran gol, de Usman Camara. Aprofitant l'errada de la defensa, però després retallant, limpiant clarament el porter. I a porta buida marcant el gol que fa la dotzena en la present campanya. Baló per al Huesca, que trata de, com sol dir, cremar els últims cartutxos. El balón en la banda dreta, molt forçat ahí per a Javi Mier. Javi Mier evita que se perga la centrada que busca àrea. Més mal que ha tret de Brignani. Venia molt de perill ese
4: i molta gent en àrea del
1: sí, Huesca. Sí, ja estan carregant en tot, sí, per cert. Sí, sí. Expulsió en el Valladolid, sense Viero Rocha i al carrer, se queden un menys, Valladolid 0, Deportivo 2, el Depor que ja festeja pràcticament el seu ascens.
3: I ara la contra, portada per part d'Álvaro García, acompanyava Suero, però Álvaro prefereix jugar darrere, el baló que ve per a Pablo Santiago, incansable. Pablo Santiago, bon partit del futbolista que tornava a l'11 inicial, tenint en compte l'absència de Jeremy Melo, el francès, en esa banda dreta defensiva. Toca el Castelló, n'ha que tindre el baló, clar que sí, n'ha que fer córrer els jugadors del Huesca, que vagin passant els minuts i que perguen definitivament qualsevol possibilitat, no, de buscar l'àrea que defensa Matis, que també n'ha que dir-ho, participa poquet, però ha tingut ahir un parell d'accions que han sigut claus.
1: Les dos que ha aparegut, ho ha aparegut bé, ha fet molt bé.
3: Ha millorat molt, eh? S'està fent un porter més sobri, perquè al principi de temporada, de quan en quan, li sí. Aquesta versió guitarrera.
1: Guitarrera, sí. Guitarrera xirigotera.
3: Trau la pilota i el Huesca ho intentava. Ha tocat de cap Guerena Barrena, baló per a Suero. Suero Ronaldo. Suero ahí pegadita a la línia de cal en la banda dreta. Se la queda Suero, que clar que sí. Toca darrere per a Matis per a estirar el camp, per a fer córrer els homes de José Luis Oltra. Últims dos minuts de partit. En directe el punt a punt en Apunt Ràdio. Recordem que està guanyant en gol de Camaral Castelló. Huesca 0, Castelló 1. El Huesca que perdrà la categoria. El Castelló que es mantindrà de cara a l'última jornada. Ja pots anar comprant alguna cosa pels nervis, en l'últim partit a Castellà, Emilio. Ja t'ho dic com a deures durant tota la setmana. Sí, sí, pues...
1: Que l'herbolari del cantó que n'hi ha allà en Castalia li vas a fer gasto esta setmana, sí. Despeses.
3: Li portarem mate, no, una botella d'ixes de
1: Valeriana,
3: de
1: Valeriana. Sí, sí.
3: És que va ser un partit dramàtic,
4: Claro.
3: En el Burgos se juguen a casa davant de l'Andorra i el Castelló Eibar, els dos lluitant per el mateix, Però bueno, ho contarem, però sent diumenge de nou jornada unificada des de les 6 i mitja al partit de l'Skyfy Castalia. A l'Alcoral li queda poquet, algo més d'un minut. Quan ha fet girar?
4: 4 o 5, segur.
6: No, més.
1: Més.
6: Sí.
1: Entre el paró del cooling break són 4 minuts com a poc.
6: La groga a Pablo...
1: Jo crec que 7 o 8.
3: Pues ara defensa Brignani, Suero. A Suero les pentegen. És futbol, diu l'àrbitre. Encara així, continua Suero rebutjant la pilota, que no se perd per fora. Venia a lluitar-la ahí Álvaro, però ha tret el baló cap amunt. Jorge Pulido la rebenta a Ronaldo Pompeu. Baló que se'n va per la línia de banda. Traurà des dels tres quarts. Mira, va entrar Billman, Estem ja inclús en premis, Per a Billman, que està inèdit. Jo crec que és el seu debut en el primer equip del Castelló. Futbolista polonès.
4: Lleva el 18, a Valibore.
3: Sí, a Pablo Santiago.
4: Així és un home molt que ha jugat tot l'any en el filial. Ha anat moltes vegades convocat.
3: Tot l'any és una manera de dir-ho, Emilio.
4: Sí, però ha jugat. I tot l'any ha anat moltes vegades convocat en el primer equip. És polonès, no?
3: Sí.
4: I és un jugador molt ràpid, Jo crec que pot posar-lo per davant. Ha jugat en el filial com a lateral dret i com a central. I m'imagina que el posarà per davant de Jere. L'equip està ara ben ordenat. Jo no el posaria per darrere, el posaria per davant de Jere.
3: Pues ara el que ha rebutjat ha sigut de nou Israel Suero. El baló que ve per al porter del Huesca. Se va complir el temps, Se va complir el temps. Veurem quan afegixen. No ho han donat?
1: No. M'he fet curt.
3: 9 minuts d'afegit. I ara està Alberto Jiménez a terra, bueno, per a perdre una miqueta de temps i per a desesperar el jugador del Huesca.
1: Billman concretament ha jugat 711 minuts en guany en el filial, 12 partits, I de titular...
3: I algú de la mater media que quan ha jugat han perdut. O sea que Emilio l'ha posat molt bé, però...
4: No, jo l'ha posat que Emilio, jugador en el filial,
1: igual és el
4: però
1: seu
4: ha anat
1: agent.
4: Molt en el primer equip convocat. Però no,
1: de veres.
5: Deixeu tranquil·la la colla de Juanfran.
4: Quan el van fitxar, el van fitxar com un lateral de dret de projecció, sí. Ofensiu, i no ha jugat, ha debutat avui.
1: La cara que fa José Luis Oltra és de...
4: Resignació.
1: Sí. Pues queden 8.
3: Colpeixen ja Roman Matís. Ja en la prolongació, 9 minuts. S'ha complit el primer d'aixòs 9 minuts. El baló que se'n va fora serà baló per a el Huesca. I veig els aficionats ahí que estan en l'Alcorà. M'imagino que escoltant que les notícies que venen no són bones.
1: Que no canvia res, No n'hi ha gols, però de fa 15 minuts.
4: Sí. Ja demana, el Huesca vol demanar que posen, no sé si ho ha llegit, Saragossa i Huesca en diferents grups, per no coincidir l'any que ve en el mateix grup.
3: Però per demanar, això que és, a la carta.
4: Imagina que la federació tu demanes la possibilitat d'estar en un grup o en l'altre. Sí, pot ser. Els equips que ho demanen.
1: L'avant el vici de demanar, la virtut de no donar.
3: Ha recuperat el baló el Huesca en zona defensiva, volia progressar ahí a l'Escandero, ha vingut a tallar Ronaldo Pompeu, que li diu a Cipenga que apreta, i Cipenga diu, a mi no me queda gasolina, estic en reserva. i faig el que puc. Tensió en Pablo Hernández, eh? Avui sí que estic veient lo nerviós al tècnic del Castelló, que sap que és un dia important, que n'hi havia que guanyar i el seu equip ho està fent. És de veres que podia estar una miqueta més desahogat en el marcador, una miqueta més d'encert, però és un poc la creu d'este Castelló, no? Que genera molt, però que li costa molt facturar.
1: I un segon, perquè estem en l'última acció, Luis Urrutia, del primer quart, que el Real Madrid se va emportar amb molt avantatge.
5: Ha dominat amb molta claredat l'equip del Real Madrid des del parcial inicial. 3-15, amb Lyles matxacant des de l'exterior. L'atac del Real Madrid, Andrés Feliz, que juga de 3. El baló que no entra des final del primer quart. El Real Madrid se'n va amb 7 punts d'avantatge. Deneu 26.
1: Deneu 26 en Grècia. Ui, a la càrrega del Castelló, vinga!
3: Vol Isir Dué que la col·loca a l'espai. Per allà corria Keren a Barrena, però ha interceptat de nou la defensa del Huesca. Baló en zona de migcampistes, busquen a Cantero. Cantero la vol col·locar dins de l'àrea, pegat ahí en Sienra, que envia el baló fora, serà de nou treta lateral per al Huesca. Anem a veure si la col·loquen dins de l'àrea o juguen en curtet. Decidissen jugar en curt, baló per a Cantero, el centre, centrada de Cantero, baló dins de l'àrea, que queda sol. Més mal que ha aparegut per ahí Suero.
2: Descansen Ribarrocha.
1: Descansen Ribarrocha, tot continua igual 2-2. Estem en la recta final del partit i, per cert, ho he comentat abans, continua tot igual, eh? En la victòria del Cádiz 3-0 és ja impossible per al Huesca alçar-se d'este colp. A veure...
3: La centrada dins de l'àrea per ell, ha arribat més mal de nou Sienra, rebutjant el baló. L'acció era la centrada de Liberto des del costat esquerre, no s'entrega ni molt més la Sociedad Deportiva Huesca, perquè són 48 de la primera, nova centrada dins de l'àrea, baló molt passat, sense ninguna opció. Per això me que buscava el baló en el segon pal.
4: Pulido,
1: se
4: Pulido.
1: Un home de que li han, de que li han pegat.
4: Sí, Pulido ja no se meneixa d'ahí. Tots els partits quan va perdent Pulido ja se queda davant del centre i és perillós, és molt perillós. I Cantero, que està jugant en banda dreta, que és del, ex del Llevant, és un home rapidet i que s'entra prou bé, pues, contínuament buscaran a Pulido.
1: Hi ha jugadors en terra, estan revisant ara una possible acció. Aprofite per a demanar també Javier Vicente Lozano en Ribarrocha com està la primera part de la pròrroga.
2: Molt igualat, però tal vegada acaba terminant millor el Torrevieja. De moment 2-2 i resten 15 minuts. I si tot continua i Sina, se n'anirem als penals.
1: Pues Ribarrocha 2, Torrevieja 2, només 15 minuts per davant. Si acaba el partit sense més gols, n'hi haurà penals per a veure qui se classifica per a la final del playoff i juga davant el Benidorm. Una imatge ara també bonica, no?, de la graderia. Una aficionada del Huesca fent-li una foto a la seva filla que estava plorant perquè el Huesca està només 4 minuts igual de ser equip de primera federació.
3: Sí, sí, sí. Quan els xiquets que ho viuen tot amb molta, molta intensitat, no? Tots els sentiments són molt forts i, bueno, esperem, no?, que continuen sent del seu equip, no?, tot i estar en primera federació, que tenen que comptar a l'afició del Castelló el que és estar en aquestes categories. I això és esport, això és futbol. El Castelló que té que mirar pels seus interessos i estan, evidentment, en el somni, no?, de l'ascens cap a la primera divisió, quan ara jugada de nou en llarg, que Matís ha volgut pentinar, en este cas... Crec que és Keren Navarrena, que s'ha llevat ahir la...
4: O Wilman, és el
3: Wilman
4: que
3: és.
4: Està per davant, sí. De carimata de cap.
3: Aló, que juga en llarg el porter. Toca ahí...
1: Bueno, un segon. Acaba el partit del Deportivo de la Coruña. 0-2 ha guanyat el Depor davant el Valladolid. El Depor és nou equip de primera divisió. Moltíssims anys després. És així, evidentment, enhorabona. Ojo!
3: A punt està d'arribar a Ise Baló. Dissa passada tensa per part de Wilman. Álvaro García en el primer pal. Replega la pilota en l'altre costat. Cipenga. Cipenga que baixa les pulsacions. Toca la pilota per a Dué. Este li va pegar. Este li va pegar. Dué. Dué dins de l'àrea. Ha acabat atropellant a un defensa del Huesca. L'àrbitre diu que això no és falta. Toca Dué. Baló per a Suero. Ara sí. Ara sí que ha xulat la falta.
1: Acaba el partit del Burgos. Cultural i Deportiva de l'Onesa 0, Burgos 2. La Cultu és equip de primera federació, descens per al conjunt de Lleó, mentre que el Burgos, en esta victòria, se col·loca, continua igualat a punts amb el Castelló provisional. El Burgos, sèptima posició, Castelló 69 també en la sexta posició, però el Castelló encara no ha guanyat.
3: Recordem que el Castelló va empatar a 0 al Plantillo i després va guanyar a Castellà no fa molt, per tant el gol a Veràs particular.
1: Favorable.
3: El té guanyat el Castelló.
1: I acaba el partit de l'Eibar també, 2-0 al Córdoba. L'Eibar que també serà candidat a aquesta sexta plaça de playoff. L'Eibar que té 67 a 2 del Castelló, s'enfronta en l'última jornada en Castalia.
3: Que va ser jornada de molts nervis, sense dubte serà la rematada molt fluixa per part de, crec que era Enol, a les mans de Roman Matis. Ha blocat el porter belga, ben situat, bon partit de Roman Matis, després d'una altra errada defensiva perquè no, han permès a Jordi Escau.
4: La falta de mig centros que ajuden a aquests balons.
1: Acaba el partit el Mirandés. Mirandés 3, Granada 1. El Mirandés en 40 punts encara tindria opcions de permanència a l'última jornada. S'enfronta al rival directíssim, que és el Leganés, que va a perdre davant el Cádiz. Està perquè en 3-0.
3: I en el Alcoraz resten 2.5 per arribar a la fi del partit. El Huesca que tracta d'intentar-ho, però ja a la desesperada, no? Sense massa idees. Rebutja el Castelló, regala la pilota... ha perdut el control del partit, clarament. Després
4: Suero està buscant
3: canvis,
4: amics per jugar el valor i no que li passa el valor a Dué, Dué, pues,
1: Ja és un partit estarifat, absolutament.
3: Sí. Bé, Dué, Dué per Álvaro, anem a veure Álvaro, Álvaro a la dreta, valor per a Bilman, ha arribat molt abans ahir.
1: Cap decisió, cap ni una bé.

0: En línia de tres quarts se t'apaga la llum.
1: Tot ho fa bo, Suero l'està fent bo.
2: Com és arribar, Rocha?
1: Al final, quan combinen algun companyero, hi ha que reconèixer que són els últims minuts i que n'hi ha molta pressió per part de l'Huesca, però que així n'ha falta un poc de qualitat en algun dels jugadors per a poder continuar la jugada que va avant.
3: I que content està Usman Kamara, que ha fet un gran gol, ha fet un bon partit i avui tindrà post d'Instagram guanyat a pols, eh? I jo ho celebre, sense dubtes. Baló per a Suero, Suero dins de l'àrea, Suero molt escorat ahí en la línia de fons, té que treure el baló, fa molt bé darrere per a Ronaldo, Ronaldo per a Dué. Dué que se preparava per a rematar però no tenia espai físic. Toquen arrere, la pilota ve per a Sierra, Sierra bascula, canvia l'orientació, baló en banda esquerra. Per a Cipenga, Cipenga que treu rivals, busca la trena en Dué. Dué per a Cipenga, venga Cipenga, Cipenga, baló dins de l'àrea. Ah, apareix ahí, corner. Era Bilman, no? Bilman que ha rematat en l'esquerra però és córner. I ara sí que el drama està instal·lat en la banqueta del Huesca, eh? Perquè és l'últim minut, córner per al Castelló. I això és dur, eh?
0: Buah!
1: És el pitjor que hi ha, baixar de categories. No puges, no guanyes un campionat, tot és dolent, però baixar de categoria, jo crec, per al deportista professional, per tot el món és el pitjor.
0: La teta de cantó, va perdre temps el Castelló, acaba el partit en el Molinón, Sporting 3, Almeria 1, acaba el partit en les Palmes 1, Zaragoza 1, el Zaragoza a primera federació. Ha arribat el moment, el Zaragoza cau a la tercera categoria del futbol nacional. Què ha passat ahir?
3: Falta. Pues que hi ha hagut falta com és a Suero i pràcticament això ja està finiquitat perquè venen a protestar-li alguns jugadors del Huesca, i està Sielva, en Ronaldo, s'estan dient de tot. I bueno, la tangana, però això afavorís evidentment el que està guanyant el partit. N'hi ha treta lateral per al Castelló, però el partit s'esgota. Apenes 20 segons per arribar al 99 d'encontre.
0: Acaba el partit en la Rosaleda, Màlaga 1, Racing 1. El Racing ja és equip de primera, el Màlaga, que crec que ja consolida el playoff 72. Ja és equip de playoff, evidentment, de forma matemàtica. Passa el que passa en l'última jornada. Ja sabeu que l'avantatge en el playoff és molt important, eh? Molt important el lloc de la classificació de cara al final. I estem ja en el 99. Temps complit, igual.
3: Sí, i aguanta per estirar el cronòmetre.
1: Final.
3: S'ha acabat. Final. Final del partit en l'Alcoraz. No ha deixat pràcticament ni un segon extra. L'àrbitre o celebra la banqueta del Castelló. Triomf importantíssim. 0-1. L'abraç de Pablo Hernández que consola evidentment a José Luis Oltra després de la derrota que fa que es consume el descens de la Sociedad Deportiva Huesca. El MVP, evidentment, Usman Kamara. Més 3 per al Castelló, que tirant d'argot ciclista, encara que siga fent la goma, aguanta el maillot del playoff almenys una setmana més.
0: Sí, la realitat és que el Castelló de Pablo Hernández s'ha guanyat tindre l'última bala en la seva pistola en l'última jornada, que és una situació que el 99% d'aficionats del Castelló al principi de temporada firmaven. Emili.
1: Sí.
0: I avui no ha estat un partit brillant.
1: No ha sigut brillant. Ha pogut passar qualsevol cosa, perquè les que té el Huesca, les 3, 4 o 5 ocasions que té el Huesca són claríssimes. Has pogut marcar antes, has pogut sentenciar fer en el segon, però el partit no ha sigut bo. Però el que toca en estos partits és guanyar i fer el que toca, sumar de 3, si és el que volíem, no? Jo crec que al final la setmana que ve serà un partit de molta tensió, de molts nervis, de important, però jo preferit jugar-me-ho en casa, jugar-me en la meva afició, jugar-me escacaos, com diem, en casa, i serà un partit pues, de molta tensió, però n'hi ha que guanyar.
0: Els números del partit, els expected goals, ¿vale? 0,66 per al Huesca, 2,12 per al Castelló. Has fet un gol. Possessió, 61% per al Castelló, 39 per al Huesca. Rematades, 16 per al Castelló, 9 entre pals. 7 per al Huesca, 2 entre pals. Corners, 9 per al Castelló, 2 només per al Huesca. Grogues, 3 per al Huesca, cap per al Castelló. I estava mirant per així el tema de les faltes, però crec que les ha guanyades també el conjunt local. Ah, pues no, el Castelló ha rascat més, 12-11. Però mira, ahí està, en el XG i en les expected goals i en les rematades i ocasions, 7 tirs, 9 entre pals, un gol. És un gran resum, eh? De vegades la estadística sí que, al contrari del que deia Paco Gémez, no és com els tangues. De vegades l'estadística mostra lo important també.
3: És una constant del Castelló tota la temporada. El Castelló, si haguera tot el que ha produït ho haguera facturat una miqueta més, no sé si haguera pujat directament a primera divisió, però haguera estat molt més a prop del que està.
1: Jornades i fases de l'any que sí que ha fet 2-3 gols contínuament, eh?
0: Sí, sí.
1: Fa 3-4 partits, la mitja eren 2-3 gols. Sí. S'ha baixat molt, claro.
0: Bueno, del partit, destaquem els millors o el que més vos ha agradat, igual?
3: Usman Kamara, millor per a mi del Castelló, i bueno, jo crec que l'àrbitre, dins de tot, no he vist la jugada aixa en la que s'ha anul·lat el gol a Kamara, no l'ha pogut veure
0: ni tu ni ningú.
3: Nitidesa per a saber si...
2: Ah, en alguna repetició sí que donava la sensació de que l'havia tocat en la part alta del braç.
0: En el muscle, en el braç, sí.
2: Que no l'encerta en el cap i que la toca en la part alta del braç.
1: Jo me quedo en cap.

0: Mara i les dues jugades d'Alberto en defensa i el passe de gol. Per a mi molt important.
1: Avui el capità, molt bé. L'àrbit ja m'has dit que... Vale. La setmana que ve, recordeu, la finalíssima...
2: Porta gran o enfermeria, la setmana que ve.
1: La finalíssima de tots les finals. El Castelló en casa, 6:30, diumenge, davant l'Eibar. No ho he comentat, però sí, repassem abans d'acomiadar-vos els resultats. Cádiz 3, Leganés 0, Cultural y Deportiva Leonesa 0, Burgos 2, Eibar 2, Córdoba 0, Huesca 0, Castellón 1, Las Palmas 1, Zaragoza 1, Málaga 1, Racing 1, Mirandés 3, Granada 1, Sporting 3, Almería 1 y Valladolid 0, Deportivo de la Coruña 2. El Racing ya es equipo de primera, 79, Deportivo de la Coruña, hoy es equipo de primera división, 77, y después de todo el que ha pasado, al cap y a la fi, a ver si actualiza la clasificación que estaba pero así pendent de posarse al día. Però se queden Almeria en 71, Màlaga en 70, Las Palmas en 70 i Castelló en 69. Ara mateix, aquests quatre són els que estan en llocs de playoff. Ara bé, el Burgos té 69 i l'última jornada, com deies, segurament s'ha de comptar també en aquesta victòria. L'Eibar té 67, encara en opcions de playoff també. És a dir, que ara mateix l'únic que pot donar-se pot ser l'Almeria, no? Però això 71 punts, però està molt, molt ajustat. Está muy ajustado. Yo es una cosa que no... Feia temps que no recordaba también una jornada como esta, ¿no? En la recta final. De cara a la semana que ve, para tancar igual, el que deia, tota Castalia ha d'apretar, tota Castalia ha d'estar, tota Castalia ha de bramar, perquè s'està jugant un playoff i una postemporada a 90 minuts.
2: No tinc dubte, si fora per Castalia pel públic, el partit està guanyat. Castalia apretarà, Castalia estarà, l'equip és el que té que tirar del carro, n'hi ha que guanyar aquest partit. Estic totalment d'acord amb Emili. Jugues una final, la jugues en ta casa, la jugues davant d'un rival directe, depens de tu mateixa. Si guanyes el diumenge, jugaràs el playoff, que és un premi extraordinari, una gran temporada. I després, has comprat bitllets per a la rifa, veurem si toca. Si toca bé, si no, pues a continuar l'any que ve.
1: Emili, lo mateix. El partit de tots els temps, la setmana que ve, esperem que siga el primer de 4 més que estarien en la postemporada.
0: Sí. Espero que l'equip estigui el més tranquil possible. Serà un partit de molts nervis i molta pressió per part dels dos equips, però, com dic, jo prefereixo jugar-me a la casa. Jugar-te-la fora de casa, sigui el que sigui, un descens, un ascens, un tal, és molt fotut, i lo normal, en l'apoyo de la gent, que tingues moltes més possibilitats de guanyar.
1: Pues la setmana que ve, diumenge, estarem ahí, al costat del Club Esportiu Castelló, per a fer força, per a recolzar Castelló-Eibar, el partit de partits esta temporada, en l'última jornada de temporada regular després de la victòria d'avui del Castelló, 0-1 davant el Huesca. Un abraç molt gran a José Luis Oltra, al seu staff, perquè ha caigut el conjunt aragonès a la primera federació. Un abraç, Wal.
2: Igualment, i pampa morellut.
1: Pampa morellut. Un abraç, Emili.
0: Un abraç, Paco.
1: Un abraç als nostres comentaristes i anem a tancar i fer un xicotet paró, però abans hem d'actualitzar, per exemple, en la final de l'Euroliga, Luis Urrutia remunta Olympiacos.
3: Sí, però continua dominant el Madrid el partit. Estem en l'Equador del segon quart, Olympiacos 28, Real Madrid 33.
1: I també a punt d'arribar al final de la pròrroga, volien conèixer el minut i el resultat. Javier Vicente Lozano en Ribarrocha.
4: Estem en el minut 8 de la segona meitat de la pròrroga. De moment, Ribarrocha 2, Torrevieja 2, i una ocasió que ha tingut el Torrevieja, però que no ha pogut materialitzar. De moment, se n'anirien els penals.
1: I, a banda de tot això, hem de fer la següent comunicació. En l'estadi i la ceràmica són les 8 de la vesprada, 37 minuts. En 23 minuts comença el Villarreal Atleti de Madrid. Així en el punt a punt, de tu a tu.
5: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
6: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
9: De tu!

0: Punt a punt.
1: Vuit de l'esplai, 38 minuts. Tenim polèmica ara mateix en Riba-Roja, Javier.
2: N'hi ha un jugador, Pues sí, n'hi havia un jugador de la Torre Vieja en terra. No han llançat la pilota a fora. Riba-Roja ha continuat. I ara n'hi ha una picabaralla ahí. Moltes jugadors. Benchema ahí al porter. A Pitxana, que diu que no. En terra, ja dic, està per una banda el dorsal número 2, Morales, del Torrevieja, per una altra, el dorsal número 16, Joshua, del Riba-Roja, i la veritat és que tots queixant-se de l'àrbitre perquè no ha xiulat pràcticament res entre les assistències. La veritat és que des de la segona meitat n'hi ha hagut una trifulca ahí entre els dos banquetes perquè estaven perdent temps el Torrevieja, i la veritat és que l'ambient ara mateix està un poquet enrarellit en aquest sentit, en aquest aspecte. Targeta roja a un membre de la banqueta del Torrevieja, que no és l'entrenador, no és Piquero, no és Diego Piquero, no sé qui és.
3: Bueno, estava mirant, Javier, 115, queden 5 i més que va afegir perquè tens porta parat des de fa 3-4 minuts. De seguida tornem, però abans hem de tornar a fer comunicacions. Primer, Luis Urruti en la final de la Euroliga retalla diferències. Olympiacos se posa 2.
4: A només 2, a falta de 3 minuts i mig per a que conclogui la primera meitat. Olympiacos 34, Real Madrid amb un llull espectacular 36.
3: Està retallant sobretot carregant el joc interior el conjunt grec a un Real Madrid que està molt mimbat. Alex Len, que no està. Tampoc Ousmane Garouba lesionat l'altre dia i, evidentment, tampoc Edi Tavares. El que deia, 20 minuts per al partit en la Ceràmica. Ja hem conegut abans les alineacions de la mà de Salva Gomis. Salva, les recordarem d'ací a uns minutets també. I tens amb tu a Patricia Campos, si no m'enganye. Hola, Patricia, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada, Paco.
3: Bueno, pues anava a dir que avui en joc n'hi ha una tercera posició, que no és poca cosa, però és de veres sí, que ja els dos equips tenen tot el seu fet. I és dia d'acomiadaments, d'acomiadar a Parejo, d'acomiadar a Marcelino, d'acomiadar a Griezmann. És un dia molt emotiu. Sí, senyor.
5: Sí, además de bueno, una liga que finalice la temporada, comentaba abans en Salva, ¿no? Que moltes estrelles ya no estarán, también per part del Barça, Lewandowski, ¿no? O sea, que equips que per, bueno, jugadors sobretot a nivell internacional que han transcendit en esta lliga i en les altres, i bueno, els anys passen per a tot, les temporades també, però és un partit bonic per, bueno, per lo que és la tercera plaça, per al Villarreal, ja t'assegura de la seva plaça a Champions, i per les despedides, però despedides a lo gran, com és el fet que Marcelino se'n vaixa i se'n vaixa d'una bona manera, que se'n vaixa a Parejo d'una bona manera i que se'n vaixa a Pedraza després de 15 anys en el club.
3: Del partit d'avui, per cert, què està passant, Luis, ara mateix? Picabaralla?
4: No.
3: Sí.
4: Ja tens mort, ho demana el Real Madrid, ho demana Escariolo, perquè és el primer avantatge en tot el partit per a Olympiacos, 38-36 en el marcador. Ja està dominant l'equip de Barjogas.
3: Un segon, perquè baixa la policia a zona de banquetes en Riba-Roja, està liant la recta final, Javier.
2: Sí, però bueno, ha pujat un aficionat, no sé si és un aficionat o un membre del club de Riba-Roja, ha passat per darrere de la banqueta del Torrevieja i s'ha pujat ràpidament. De moment no passa res, han expulsat a una persona, ja dic, del cos tècnic del Riba-Roja, l'han dit que no podia estar en el túnel de vestidors, l'ha mandat cap amunt i no sé, sí que ha hagut ahí també una trifulca entre l'àrbitre i l'afició del Torrevieja. Madre perquè meva, li estava dient algo, però bueno, al final els nervis a flor de pèl, se podia dir així en Riba-Roja.
3: Sí.
2: És que clar, n'hi ha molta gent que no té fitxa, jo crec que està en la zona de banquetes.
3: Efectivament.
2: I ara
3: i poca policia, i ara Javier, poca policia, poques autoritats per correcte, a el que n'hi ha en joc ara mateix. Continua el 2-2 i el partit que se'n va anar més enllà del 120. Un segon perquè està Fernando Roig, el president del Villarreal Club de Futbol, en la tele ara mateix, amb els companys de Movistar. A veure què comenta.
6: Hemos conseguido y vamos a tratar de que el año que viene se repita.
7: En el año en el que se despide Marcelino, segunda etapa, ¿cuál es el legado del técnico asturiano en este club?
6: Yo creo que nos ha posicionado las dos veces que ha llegado, nos ha escogido con dificultad, una en segunda división, que yo me acuerdo siempre el primer partido que estuvo, fuimos a jugar con el Castilla y perdimos, una barbaridad, muchos goles. Y el primer partido después de haberlo. Y luego esta segunda etapa nos ha hecho dos años, dos etapas diferentes, muy bien, hemos conseguido muchos de buenos objetivos.
7: Al que venga, el entrenador que venga, le van a exigir lo mismo, es decir, clasificarse en Champions o pelear por estar en Champions y competir mejor en Champions, que es verdad que este es un poco el debe del equipo esta temporada.
6: Nosotros lo primero que hacemos es

0: estar el año que viene en, otra vez en primera división.
1: Los 43 puntos, bueno, ¿no? Los 42.
0: Yo, nosotros brindamos con los 42 y no. Al año que viene brindaremos con los 44. Si los conseguimos los 44, lo primero, y luego no renunciar absolutamente nada de, la, de lo que venga y aspirar a lo que estamos, jugar en Europa, y si podemos jugar en la primera división de la, de la, de la Europa, mejor, pero eso es lo que tenemos que aspirar.
1: Ya termino, porque al entrenador lo tienen ya firmado, entiendo que no me va a decir el nombre si es así, y si no, ¿cuándo lo van a hacer público? ¿Cuándo lo van a hacer oficial?
0: Cada cosa tiene su paso, ¿no? Hay que terminar la liga, tiene que terminar. Yo, a principio, sobre el 3-4 de junio, lo haremos oficial.
1: Muchas gracias, pues estaremos pendientes.
0: Muy bien, gracias.
2: Bueno, per a fechir, pues això, el següent entrenador, Íñigo Pérez, quan el van a fer oficial, després de la final de la Conference League. Jo crec que tampoc té massa misteri. Dos coses molt ràpides. Fournier està fent tabac ara mateix al Real Madrid. Se posa més 5 Olympiacos.
3: Està rebentant l'equip d'Escariolo, que no té respostes més que els tirs de 3 de Lyles, que torna a encertar des del cantó. Jo crec que és el quart o el cinquè triple ja per a Lyles. Estem en l'últim minut d'esta primera meitat, 21 punts per a Lyles, 44 Olympiacos, 42 per al Madrid.
2: Pues jo crec que ara seguida tornarem per al final del segon quart. També volia Javier Vicente Lozano, finalment la policia que ha aconseguit aplacar al personal. No sé si han donat més afegit més enllà del 15 de la represa.
4: Jo crec que seríem sobre el 18, estem ara mateix en el
2: minut 200. Anem al minut 200, jo crec.
4: Sí, correcte. D'ací no es mou ningú, perquè ja ha dit 2-2 i se n'anem a esperar. Estem en el minut quasi 17 de la segona meitat de la pròrroga.
2: Les línies obertes ara mateix en Ribarrocha, línies obertes en aquesta final de la Euroliga, i també Patricia Campos, Salva Gomis. Hem comentat abans en segona divisió que la cosa està, bueno, la cosa està molt picant de cara a l'última jornada. Per cert, aprofite per donar novament la nostra, pues això, el nostre abraç, no?, als aficionats dels equips que han baixat avui, al Real Zaragoza, a la Cultural i Deportiva Aragonesa, i també al Huesca de José Luis Oltra. El Mirandés, que se la jugarà en l'última jornada davant el Leganés. Mirandés-Leganés, si guanya el Mirandés, se salva. Si empata o guanya el Leganés, se salva. I el Cádiz ja, evidentment, en tot el que ha passat, pues, té el haveràs guanyat davant el Mirandés, i per això el Cádiz ja és equip de segona divisió, se manté una temporada més en la categoria. Però bueno, del partit avui, has escoltat al president, Patricia, ha dit que se celebraran els 44 punts, primer perquè la permanència en guany ha estat en 42-43, però jo vaig afegir, per a sacar 44 punts en el Villarreal, pues igual Marcelino sí que te valía. No sé.
5: Bueno, pero tú sabes que eso es una forma de decir que es un club humilde, que es un club de poble, pero que se aspire.
6: Deberían de dejar ya de celebrar a Sob.
2: No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
6: Yo sí.
2: Porque
6: yo
2: es,
6: sí,
2: una Paco, tradici- porque, es una tradición.
6: Es que es 44 el fan en una primera vuelta.
2: Sí, pero, oye, pero Salva, es que, ya, es que esta tradición.
6: No, pero a Sos con lo del Cholo digan que se le quite el poble. No, ya está.
2: Pero,
6: ya
2: pero
6: está,
2: que
6: no,
2: Salva, sí, el componente.
5: Pero en este
2: no
5: caso es un poble.
2: No es una celebración propiamente dita. Es una celebración per homenatjar la figura de José Manuel Llaneza, que va ser el primer en establir esta tradició.
6: Paco, però el primer que ha dit és que lo importante es jugar en primera l'any que ve, vull dir, el Villarreal ja no està en aquesta realitat.
5: Bueno, yo vos entengas dos, o sea, pero yo pensé que es una forma de ser agraïts,
2: es
5: motivació,
2: está
5: muy bien la vida.
2: Es una motivació.
5: Dir, bueno,
2: si tu celebres 44 punts en gener, és una motivació, perquè ja saps lo que has de pelear la resta de la temporada. Però més enllà del record de José Manuel Llaneza, jo crec que el Villarreal està molt bé que no perga pues aquesta identitat d'un equip que lluitava per estar entre els més grans. Per a mi ja està entre els més grans.
5: Jo, Paco, t'ho dic que jo veig com una forma de agrair a la vida on estàs i el que s'aconseguís, una població
2: de valorar les coses.
5: Sí, de valorar les coses. Jo per això ho veig bé, jo també soc de poble, mentalitat de poble, i soc agraïda a les coses que tinc i les valore, perquè a voltes, Salva, donem per anteses coses que tenim que són molt xules, no? Mira, estarà si estàs per a vosaltres, mira que xulo estar en la ceràmica, sí, esperant la tua companyia, o sigui, és no d'agrair,
6: que,
5: saps?
6: Sí, i passa el mateix en València Bàsquet, no n'hi ha que acostumar-se a l'èxit, no? En este cas, però, home, jo crec que la realitat del Villarreal des de ja fa uns anys, no?
5: Però tu saps que el futbol és molt complicat, eh? Dona
6: sí,
5: compte
6: però jo,
5: la trajectòria.
6: Però este projecte està més consolidat que el Girona, per exemple, que va jugar la Champions i s'ha anat a segona divisió. Bueno, pense jo, és la meva manera de pensar, que em sembla bé, i sobretot per l'assumpte que comentava Paco, que és una tradició i un homenatge també a José Manuel Llaneza, però la realitat d'este Villarreal ja no és la de l'equip que pujava de segona divisió quan va estar Marcelino en la primera etapa.
5: Però ja tu m'ho veus que el futbol és tan complicat que mai saps el que va passar, ve un altre entrenador, se'n van alguns xous, que cert que Parejo a lo millor no ha participat molt esta temporada, però a lo millor era un líder dins i fora del vestuari, no saps el que va passar, tal volta els equipos se

reforce molt bé la temporada que ve i patisques un poquet més, no? I això de tindre ja dos Champions, classificacions en Champions consecutives és molt important i és molt difícil de fer perquè n'hi ha equips que saps superbons en la Lliga Espanyola i és una

0: per davall en el marcador. Pausa en el Oaxaca. Olympiacos 46, Real Madrid 44.
1: I en Ribarroja, en eixe playoff de Lliga Comunitat per a pujar a tercera, Javier Vicente Lozano, acaba en els 120 minuts, tindrem tanda de penals.
2: Correcte, s'acaba el partit en Ribarroja 2, Torrevieja 2, per tant, n'hi haurà penals. Ara mateix els jugadors estan en un rogle, els dos equips, i d'un moment a un altre serà el tour d'escapis per a escollir si es comencen o bé... Sí. Agafen porteria.
1: Pues tornem de seguida a Ribarroja per a viure la tanda de penals. Anem a avançar. Són 49, 11 per al partit de la Ceràmica. Anem amb les alineacions.
3: El Villarreal, que avui en Arnau Tenas baix els pals, en línia de 4, en Santiago Mourinho i Alfonso Pedrazas laterals. La defensa en la zona central per a Pau Navarro i Rafa Marín, el doble pivot per a Pap Gay i Dani Parejo, les bandes per Alberto Moleiro i Nicolà Pepe en atac. Doblet de davanters a Jose Pérez i George Micautatze. Per part de l'Atleti de Madrid, des del Xolo Simeone, quixen en Juan Musso, baix espals, línia de 4, en David Janko i Marcos Llorentes laterals, en Lenglet i Marc Pubí com a parella de centrals, mig del camp per a Coque Llobet Vargas, les bandes per a Àlex Baena, ex-Villarreal i Giuliano Simeone, en atac a Ademola Lukman i Antoine Griezmann.
1: Pues tot preparat en l'estadi La Ceràmica. Després recordem l'àrbit i després te pregunte per el tema de la rajola, d'homenatge a Marcelino García, sí. Toral, que ha estat incorporat a aquest passeig de la fama groguet dins de l'estadi de La Ceràmica. I de fet, ho podeu comentar encara, perquè estan en Ribarroja, sí, sortejant encara els camps. Compte, Salva.
4: Bueno, és que pues ha estat aquest homenatge en el que ha destapat aquesta rajola per la seva brillant trajectòria en la banqueta del Villarreal. Són... És l'entrenador en més partits en la història del Villarreal, 298, i el rècord de victòries, 145 victòries en el Villarreal. És història d'aquest equip i Marcelino avui s'acomiadarà de la seva afició així en Villarreal.
5: No, i sobretot destacar la tornada del Villarreal a la màxima categoria del futbol espanyol 2013, o les 5 classificacions europees entre UEFA Champions League i Europa League, 2 semifinals, una d'Europa League i una altra, la de Copa del Rei de 2015. Per tant, són molt bones sensacions les que deixa Marcelino. Molta gent no estarà, se seguirà preguntant-se per què se'n va, però sí que és cert que en el plantilló que tens faria falta algo més, no, de cara a la Copa del Rei de la temporada, esta temporada, o la Champions, sobretot la cantera tan important que tens i de xos amb tantíssima qualitat, d'utilitzar-la un poquet més.
4: És un dels punts que sempre se li ha ficat, no? La creueta en esta temporada, en la Champions, evidentment.
5: És que tens molt bona gent a la cantera, Salva, jo que veig el B i el C. És que són jugadors molt aprofitables, que si es ficares en gent amb tanta experiència segurament que milloraria, no? Acompanyar-se d'ells.
4: Parlaves, Paco, dels àrbits. Estan ja retirant-se els jugadors dels dos equips. Ara de seguida eixiran al terreny de xoc i ja també està la gent preparant aquestes banderetes que ha repartit el club per tota la graderia per a fer una rebuda espectacular a l'equip per aquesta festa que també n'hi ha programada, perquè el que n'hi ha en xoc és la tercera o la quarta plaça. És el que es juga en Villarreal i Atleti de Madrid, que ja tenen assegurada la seva presència en la pròxima temporada en la Champions League. Però ens faltava per comentar els àrbits. Avui arbitra com a àrbit principal Miguel Sesma. En el VAR estarà Rubén Ábalos. I com a quart àrbit, per a acabar la conya mig política, estarà Bárcenas Torres.
1: Arrea, el que faltava. Tot preparat en el Estadi La Ceràmica, tot preparat Javier Vicente Lozano per a una tanda de penals frenètica que s'espera en l'Estadi Roberto Gil.
2: Sí, ara la imatge és dels xiquets, i no tan xiquets, correguent a la banda de la dreta. Si estàs en tribuna, és la banda de la dreta on està la porteria, on es van a fer els penals. Hem vist, a més, una imatge molt bonica, molt tendra, i és que Sergi Carot, el míster del Ribarroja, que en avancament, si puc, te contaré una cosa que no sap, que jo crec que és l'únic que no sap el nostre company, ostres,
1: ara
2: el nom. Carlos Gallardo, correcte, que és l'única cosa que no s'ha callat el Gallardo.
1: M'extranyaria, perquè el tio està enterat.
2: No, ja t'he dit que sí. Bueno, a lo millor sí que ho sap. I ha cridat al seu fill per a donar-li un beset i probablement

0: Estarà en la tanda de penals. No, no, mira, li han dit que no pot estar ahí el xiquet i se té que anar un altre viatge a la graderia. I per part del Torrevieja, tots els jugadors en el cercle central, i veurem qui és el primer en llançar, que jo crec que va ser el Riba Rocha el primer que va llançar el penals. Així que d'un moment a un altre començarà la tanda de penals, que inicia, pues no, va ser el Torrevieja. Va ser el Torrevieja.
1: Jo tinc imatge així, Javier, però arriba com 20 segons darrere de tu, eh?
0: Bueno, pues anem a contar-ho. El Torrevieja, Sergi Carot, per cert, està, m'he tingut que vindre pràcticament a la bocanada del túnel de vestidor perquè m'havia quedat sense llum en el Quantum i l'únic punt de llum que n'hi havia era així, que he trobat uno i m'he ficat ahí i estic veient, i Sergi Carot està totalment a banda. L'última jugada se n'ha anat al vestidor perquè no volia veure-la. En fi, pues va llançar en cama esquerra el jugador del Torrevieja. Agafarà carrereta, baixa els pals, està Ale, llança, gol del Torrevieja. 0-1, es comença guanyant el Torrevieja en la tanda de penals.
1: Bueno, pues el Torrevieja que havia colpejat primer en el partit, en eixe, bueno, en autogol, recordem, el Riba Rocha s'havia posat per davant, autogol del Torrevieja, després doblet de Matías, 1-2 ha posat i finalment Joshua ha empatat el 94, pràcticament en el final, abans del temps reglamentari. Se apropa per a llançar, qui per part del Riba Rocha?
0: Patrick, el jugador del Riba Rocha, en cama dreta, i és que els números, no per res, però és que els números del Riba Rocha es veuen molt bé, els del sí. Torrevieja no tant.
1: Pizana baix els pals. Sí.
0: Correcte, que t'ha donat records, per cert, allí va, gol de Patrick, empata un la tanda de penals.
1: Sí, jo el conec des de que tenia 17 anys, a sí. Héctor Pizana, i que ja, pues això, que té 30, ja és un senyor, ja és una persona més maura, i ahí està en el Torrevieja lluitant per a pujar a tercera federació. 1-1, no, continua.
0: Lo primer que m'ha dit és donar records en el moment que anava a eixir al Calfar. Sí, sí. Va preguntar-te enseguida per tu. Pues allí va un altre jugador del Torrevieja en cama dreta, baix espals, Àlex Ibáñez. L'àrbitre diu que avant. Ara sí, xiula, agafa carrereta, cama dreta, llança i gol. Enganya Àlex Ibáñez, gol del Torrevieja. 2-1 o 1-2 en la tanda de penals. De moment no falla ningú.
1: Matís important, ja sabeu que com ja portem molts tirs pegats, tinc amics en el Riba Roja també, en la direcció esportiva. Sí, sí, sí, sí. Així no n'hi ha preferències. Així, el que m'agrada és que sempre li vaig a bé a la gent coneguda, a la gent que treballa molt bé en el futbol base. Ara torn precisament per al conjunt roget.
0: Correte, el torn és per al dorsal de 18, per a Vargas, que va llançar en cama dreta. Baix espals de nou Pizana, que estava intentant ficar nerviós, com diem, el jugador de Riba Rocha. En cama dreta, hi està Vargas, llança i gol. Gol de Vargas, 2-2.
1: Ja veurem si arribem a l'inici del partit en la ceràmica. Salva Gómez, Patricia Campos, preparats per a l'inici del partit, però ara mateix tenim a dos poblacions, a Torrevieja, en Alacant i a Riba Rocha, volcades en esta tanda de penals. Tot el món escoltant del punt a punt, tot el món escoltant d'esta Lliga Comunitat en el playoff d'ascens a tercera. Torn per al Torrevieja, Javier.
0: Correcte, i crec que és Caleb el que va llançar. No, Otman, crec que és Otman, el 2-23. I també pendent el Benidorm, que espera en la final a un o un altre. Allà estava en cama dreta. Ja s'ha jugat el Torrevieja i gol. Gol de Otman. 2-3 per al Torrevieja. No ha fallat ningú de moment en els penals. Ara el torn per al Riba Rocha. 2-3. Que llançarà per empatar esta tanda de penals.
1: Mare meva, tota la temporada Lliga Comunitat, te claves en els play-offs, lluites a doble partit, jugues la pròrroga, tanda de penals per a jugar-te dos partits decisius per a pujar a la categoria nacional ara mateix.
0: Ahí està el jugador de Riba Rocha, en cama dreta, va llançar... Para, Pizana! En la mà dreta, s'estavella en el larguer... Aixina que de moment 2-3 agafa avantatge al Torrevieja.
1: A veure que m'està arribant per missatge. Quina parada! I li peguen el pal, tesor.

0: porta i Héctor Pizana també, però la primera parada és molt bona i erra el seu llançament ara mateix, 3-2 favorable al Torrevieja, que pot posar el quart ara mateix en la tanda, Javier.
1: Correcte, baix el pal, s'està Àlex Ibáñez, tot el Ribarrocha pendent del guardameta. Del Ribarrocha, anem a veure, va a llançar en cama dreta el jugador del Torrevieja, agafa carrereta i el gol del Torrevieja. 2-4, no pot fallar ara el Ribarrocha.
0: Dos boles de final, dos boles de classificació per a la final del play-off d'ascens a Tercera Federació. Anem a veure qui és el bonico que llança este penal en màxima pressió per al Ribarrocha.
1: Pues anem a veure. Que és Joshua, el que va llançar en cama dreta. Baix espals està, com deia Héctor Pizana, que si para serà l'héroe de la tanda de penals. Ahí està el jugador del Ribarrocha, autor de l'empat a dos, en cama dreta. Ara sí, agafa carrereta, llança i el gol de Joshua no ha fallat, 3-4.
0: Pues ara estem en la mateixa abans. Bola de classificació novament per al Torrevieja i en este cas seria clavant-les els 5 llançaments des del punt de penal. Javier.
1: Va Osama, el jugador del Torrevieja. El saluda a Pizana. Va a agafar la pilota.
0: El partit en la ceràmica. Estem de seguida ahí, però primer el penal.
1: Anem a veure si marca, s'acaba això i passa el Torrevieja. N'hi haurà derbi, entonces. En este cas, del grup sur de la Lliga Comunitat. Ahí està. Va agafar carrereta. Osama va ser el pas, Àlex Ibáñez. Osama llança. Para Àlex. 3-4, ventatge per al Torrevieja.
0: Molt ràpid.
1: Ara té que ficar el Ribarrocha.
0: Per empatar l'eliminatòria molt ràpid, comença el partit en la ceràmica. Salva.
2: Arranca el partit, primer minut, ja de xoc, 0-0 el marcador. Avui el Villarreal de Groguet, l'Atleti de Madrid, en una equipació negra i verd fosforet, que és la segona equipació de la pròxima temporada.
0: Estem en l'opció A4 d'àudio de Movistar per escoltar el partit en Apunt Ràdio, però ara mateix estem pendents de ser Ribarrocha, Torrevieja, tanda de penals. Tira-li, Javi.
1: Crec que és Martín el que va llançar. Anem a veure. Baix espai, com diem, Pizana, en cama dreta, el jugador del Ribarrocha que va llançar. Uf, quin penal que té que llançar. Baix espai, Héctor Pizana, de groc. Si marca, forçaria el penal número 6. Si erra, és el Torrevieja que passaria a la final. Cama dreta del jugador de Ribarrocha. Fora!
0: Oh!
1: Guanya el Torrevieja en els penals. N'hi haurà final a l'Encantina. Torrevieja, Benidorm, la setmana que comença. El Ribarrocha se queda en els semifinals. Ribarrocha 2, Torrevieja 2. Passa el conjunt de Diego Piquero en la tanda de penals.
0: Bueno, pues d'infart, esta tanda de penals. Espectacular, de veres espectacular. Passa finalment el Torrevieja i com el Torrevieja va acabar tercer i el Benidorm va acabar segon en el grup sud de la Lliga Comunitat, l'anada serà en Torrevieja, la tornada serà en Benidorm, la gran final per a pujar a la Tercera Federació. Molt ràpid, Javier, dels millors del partit no comentem res perquè pràcticament en contacte del partit, no? Molt igual a tot.
1: Sí, correcte, molt igualat. Diguem que les àrbitres no han estat molt bé. I l'únic apunt de la final, que recordem que en cas d'empat n'hi hauria penals, eh? O sea, no valdria ser segon o tercer en este cas, n'hi hauria també penals.
0: Efectivament, igual que en esta eliminatòria.
1: Es
0: de l'àrbitre regular malo, desastrós.
1: Regular, diria regular perquè no agrada ni a Piquero ni tampoc a Sergi. Ni a Sergi Carota, i sinó que regular un àrbitre que no ha tingut la seua tarda.
0: Pues te deixe que te baixes a la xespa, que ara mateix està la festa ahí del Torrevieja, classificat per a la final del play-off d'ascens a Tercera, i colarem als protagonistes ara en directe. Ara escoltem les seues veus. Un abraç, Javi. Tanquem provisionalment. De seguida estarem en la xespa d'eixe campe del Roberto Gil arriba Rocha. 2-2 en temps reglamentari. Passa per penals el Torrevieja a la final davant el Benidorm. Com han estat els primers minuts en la Ceràmica, Salva?
2: Pues en ocasions per als dos equips, La més clara per al Villarreal, per a Nicolà Pepe, una transició rapidíssima en la que el control era magnífic per part del Georgia Mikautadze i la definició de Nicolà

0: Pepe se n'anava per un metre del pal dret de Juan Musso i en l'Atlètic de Madrid un parell d'arribades també per ell. Ataca el Villarreal. 0-0 el marcador, controla el xoc ara l'Atlètic de Madrid en mig del camp. Ahí està l'Englet combinant amb Marc Pubill. Està xulíssima, Patri, la camiseta de l'Atlètic de Madrid. A mi m'agrada molt, eh?
1: Estàvem parlant, lo que és negre en els números fosforitos, sí. No? I també té com dissenys per la part de darrere, marcant com és la camiseta, o el pantaló està molt xula i molt llamativa.
0: La segona equipació de l'any que ve, de l'Atlètic de Madrid, ja desvelada en el dia d'avui, dia en el que també s'acomiada Antoine Griezmann, un dels jugadors que ha fet història en la Lliga, ha fet història en l'Atlètic de Madrid, en la Real Societat, en el Barça. Bueno, una trajectòria espectacular del francès. També sí. Es retiren un altre històric, com és Dani Parejo. I, retiren no, se'n van. Se'n van Dani Parejo i també Alfonso Pedraza, que se'n va a la Sèrie A.
1: Per això diem que són jugadors superimportants a la Lliga. En el cas de Griezmann, pues, se'n va a l'Orlando City d'Estats Units, que bona falta li farà la seva arribada. Ara mateix a 11 classificat, va empatar davant del Cincinnati i el pròxim partit és davant del San José, però segurament per la temporada que ha fet Griezmann, no, tal volta s'hauria pogut quedar un any més en l'Atlético de Madrid, perquè surt que aportarà moltíssim, perquè bueno, no és que estigui en el Supreme, però sí que és cert que després de tornar del Barça, que pareix que està un poc de capa caiguda, s'ha sabut refer-se i aquest any ha sigut molt important per a Xolo Simeone.
0: Mossega Vara Moleiro ahí, la pressió per a tractar de furtar-li el baló a Marcos Llorente, però es refa l'Atlètic de Madrid de Sobet Vargas, ahí està, brinca per la banda dreta on espera Marcos Llorente, Wissens Ulleres de color, ahí està Àlex Baena jugant i combinant en Juliano Simeone, la pilota arriba de novament a Marcos Llorente, la frontal és Griezmann que s'esbara, no pot llançar i la recupera el Villarreal al mig del camp, encara que la passada és llarga de Pep Gay, per a que esperga per línia de banda, recuperarà l'Atlètic de Madrid.
2: I també ha començat un segonet la segona part en el OAC Arena i ho ha fet més o menys continuant la bona dinàmica d'Olympiacos, Luis.
3: Amb una anotació de Mackisic per a l'equip local, respon també el Real Madrid, 2 minuts i mig d'esta primera meitat en l'Oaca. Olympiacos 49, Real Madrid 46, és l'últim partit d'esta Euroliga.
2: Està superigualat ara mateix el partit en la gran final de la Final Four, en una vesprada en la qual hem contat un fum de coses, per exemple, que ja tenim eixa final del playoff d'ascens a segona federació que van a disputar el Atleti Llevant i la Nucía. Els dos han perdut el seu partit, però els dos tenien eixa renda del partit d'anada i també, com no, en comptat la classificació del Torrevieja després d'empatar a dos i de guanyar la tanda de penals i s'enfrontarà al Benidorm en eixe duel a l'Alacantí en la gran final de la Lliga Comunitat per a buscar eixa tercera plaça de pujar a categoria nacional, a tercera federació.
0: Perquè Villarreal llançament de Pepes, marxa per el pal dret de Juan Musso, però l'últim en tocar els jugadors de l'Atlètic de Madrid serà córner a favor del Villarreal, Paco.
2: Pues, i faltava també el repàs, recordar que el Castelló ha guanyat el seu partit 0-1, el Castelló que està en llocs de playoff i que depèn de si mateix en l'última jornada de segona divisió la setmana que ve, a les 6:30 diumenge en l'estadi Skyfire Castalia, i també contra la derrota de l'Eldense davant el Múrcia 3-0 en un partit sense història, perquè l'Eldense ja és des de la setmana passada equip de segona divisió. Salva!
0: El córner que el ficarà en marxa Dani Parejo, cama dreta, pot ser en curt perquè s'acostava ahí Pedraza, sí, efectivament és en curt, la pilota de Pedraza dins l'àrea, el remat de Ayoce Pérez, serà córner de nou, Patri, per al Villarreal.
1: No, i ho està intentant, i de més és en transició, si gira molt bé l'equip el Villarreal, bona passada de Rafa Marín quan comença la jugada per a Gueye, tenia l'opció de Ayoce i de mica autatge per això se passa de l'amor, però preferís jugar-se-la en esa bona cama esquerra que té i per lo tant ben fet, no estàs dins de l'àrea pràcticament molt justet en la línia de la xicoteta, doncs intentar-ho, no? Una vega volta més.
0: I de la banqueta el fill de Marcelino per a donar indicacions és Dani Parejo el que marca la jugada en el braç esquerre, el baló de Parejo que viatja dins l'àrea, rebutjat per la defensa de l'Atlètic de Madrid, recupera ahí, és Pau Navarro el que vol ficar dins l'àrea, perite que Sir Juan Musso per atrapar ese baló que buscava a George Mica Utache.
2: Sí, un segon perquè demana pas Javier des de la xespa de Ribarroja. Javier. Javier Vicente Lozano que demanava pas fa 2 segons.
4: Pues bueno, a la vespre.
2: Tira. No s'escolta, se talla. Pues bueno, a veure si podem recuperar aquesta comunicació des de la xespa del Roberto Gil de Ribarroja després de la victòria de el Torrevieja en la tanda de penals. Tornem, mira, per una banda a la final de la Final Four perquè havia empatat el Real Madrid, Luis, tironet novament d'Olympiacos.
3: Que torna a notar des de l'arc, des de la zona de 3 punts i torna a col·locar-se per davant. Estem a 6:30 de que concloga este tercer quart. Olympiacos domina per 3, 52-49.
2: Mirant per ací també el duel en les banquetes també, perquè estem parlant de dos clàssics com són Escariolo i també Barsocas.
3: Que... No es pot comparar. Per Escariolo és la primera final de la Eurolliga.
2: I Barsocas té...
3: Barsocas les porta totes.
2: Moltes pegats en Olympiacos, que és un habitual de les Final Four. Sí. Ara sí que sí, Javier, que demana passes de Ribarrocha, Javier. I a la segona tampoc. Pues no n'hi ha manera. No passa res. De seguida estarem quan n'hi hagi bona comunicació. Tornem al futbol.
3: Ara pareix que sí.
2: Ara, Javi, vinga.
3: Ara sí. Tenim a Pizana, el guardameta del Torrevieja, que ha fet una extraordinària parada que ha significat el pas del seu equip a la següent ronda. Pizana, bona vesprada.
4: Buenas tardes. ¿Qué tal?
3: La verdad que, bueno, pues importante, ¿no? El partido de hoy, pasar con la afición.
4: Sí, súper importante. Bueno, ya se ha visto de qué está hecho este equipo. Nos hemos levantado de dos golpes durísimos en un playoff, empezar perdiendo en el minuto uno, minuto dos, y luego de un gol en el 90 y pico, cuando ya parecía que lo teníamos cerrado. Hemos hecho una gran prórroga, hemos tenido dos o tres ocasiones para poder llevárnoslo, pero bueno, al final ha sido los penaltis, pero creo que en cómputo general no lo merecemos.
3: Bueno, la verdad es que la temporada es muy larga, ahora toca lo bonito, ¿no?, que son los playoffs, y más si cuando... ¿no? Ahora el Benidorm, equipo que lo conocéis perfectamente.
4: Sí, lo conocemos perfectamente. Es un súper equipo, súper plantilla. Es un club con mucho poderío para la categoría. Y bueno, sabemos que entrenan 5 días por la mañana. Nosotros llegaremos esta noche a Torrevieja a las 1:30, a las 2, y mañana a las 7 se nos ha despertado para ir a trabajar. Eso va a ser un punto importante en la eliminatoria, pero bueno, habéis visto cuánta gente se ha desplazado de Torrevieja. Luego allí meteremos muchísima gente también, y a ilusión no nos puede nadie.
3: Muchas gracias.
4: Muchas gracias, un saludo.
3: Héctor Pizana, como decíamos, el guardameta del Torrevieja, que ha hecho un grandísimo trabajo en el día de hoy.
2: Te deixem espigolar més protagonistes, de seguida tornem, Javier. Per cert, donem-li enhorabona a Luis a l'Atlético Guardés, que ha guanyat la EACFA European Cup, que va jugar si no m'enganya, l'Atlético amb l'Elx.
3: Sí, va ser el botxí de l'Elx. Sí.
2: Efectivament, pues finalment ha guanyat en la gran final i són campiones del conjunt, és de Coruña o gallec, de
3: sí.
2: Pontevedra, no?
3: Sí.
2: De per allí. Bueno, pues el conjunt gallec, efectivament, campió de la EACFA European Cup, des d'ací, evidentment, l'enhorabona, la competició en la qual va estar involucrada i competint molt bé al nivell l'Atlético Handbol Elx. Estan ara mateix revisant una acció en...
3: Sí, jo crec que ja l'han expulsat, en el partit entre el Real Madrid i l'Olympiacos, perquè l'acció d'Abalde és antiesportiva, tant com la del jugador d'Olympiacos. Així que estan revisant per si han expulsat en el partit. A 6 minuts per a que concloga l'encontre, 54-50, continua guanyant l'Olympiacos.
2: Cobra Kai. Estan pegant-se ahí els jugadors i no ha acabat la cosa malament perquè no ha acabat més malament. Anem a veure la review, però de moment tornem a la Ceràmica Salva en un partit que està molt picantó. Això sí, perquè els dos equips no se juguen absolutament res, que no siga la tercera posició.
0: Sí, però una altra ocasió claríssima per al Villarreal en botes de Micautatze, en una jugada en la que li demanava el públic que tirara primer, segon, tercer control. Sí. Bueno, jo crec que s'agrada massa, no? Sí. Micautatze.
1: I a medida que transcurre la temporada una versió encara millor de Micautatge, i com que bé que s'entén amb Moleiro, que bé que s'entén amb Pepe, o sigui, està molt bé el partit, com tu dius, Paco, i sobretot veiem posicions diferents en el cas de Baena, no? Per la part dreta, deixant a Griezmann la part esquerra, el Dogman totalment soldat, i bueno, la figura de Parejo, no? Que és una espècie de despedida, ni s'entra el camp, sí. I se doble pivota en Pape Gueye, no? I veurem què passarà en altres... qui serà sobretot el xor que vinga, no? Per Parejo, que es parlen, es baratxen diferents jugadors de la Lliga Espanyola, i veurem qui serà el que arribarà.
2: Un segon, perquè també continua demanant pas Javier Vicente Lozano en protagonistes. Anem a veure si la comunicació se manté. Javier!
3: Sí, tenim a Diego Piquero, el míster de Torrevieja, que avui està, me diria, que molt cansat, no, Piquero?
5: Muy buena, sí, la verdad que muy cansado porque para mí como entrenador es la primera prórroga que he tenido. Como jugador he vivido varias, pero creo, no sé si cansa más como jugador o como entrenador.
3: Bueno, la verdad es que era importante pasar a la final y lo habéis hecho, ¿no? Con mucho sufrimiento, pero al final habéis pasado a la final.
5: Sí, creo que el mayor problema ha estado en el partido de ida, porque sí que es verdad que en nuestro campo fuimos muy superiores, generamos muchísimas ocasiones. No pudimos meter el gol que nos hubiera dado un poco de margen para seguir atacando y haber tenido más oportunidad, haber podido marcar más goles, quizá. Y nada, en la vuelta creo que ha sido una parte para cada uno. El primer tiempo creo que hemos dominado nosotros, hemos metido dos goles, ellos nos han metido uno en un accidente, porque es la única ocasión que llegan prácticamente. Y en el segundo tiempo ha cambiado el partido, ellos se han hecho dueños del balón, han atacado, nosotros nos hemos dedicado a defendernos, El físico ha bajado mucho, la gente ya ha tenido que hacer los cambios por necesidad porque me iban levantando la mano cada jugador que no podían más. Y nada, somos un equipo pues humilde que no está acostumbrado a viajar, pues un viaje largo, haces parada, comes aquí, el calor, todo se complica y bueno. La verdad que nada, felicitar a los jugadores, felicitar a la afición, darle las gracias porque la verdad que ha sido increíble.
3: Y esto no para, porque dentro de 7 días, en una semana, jugaréis en casa contra el Benidorm.
5: Sí, este es el primer paso, ¿no? Ahora a jugar contra el Benidorm, que es un equipo que conocemos más, que nos ha ganado 2 veces en la ida y en la vuelta, que yo personalmente tengo una espina clavada con ellos, pero bueno, somos conscientes de que ellos es un club que tiene la obligación de subir sí o sí, nosotros tenemos la aspiración de subir y soñamos con ello y lo vamos a intentar.
3: Enhorabuena, mister.
5: Muchas gracias.
3: Diego Piquer, como decíamos, el míster del Torrevieja.
2: Bueno, pues te dice me espigo l'anta, a veure si podem també tindre algun altre protagonista per a tancar, però ja hem escoltat el porter clau en la tanda de penals de la victòria del Torrevieja i també el seu entrenador. Per cert, no ho he comentat abans, ha acabat avui la Premier, ja sabien cosetes de la zona de dalt, és a dir, els equips que anaven a la Champions, Arsenal, Manchester City, United, Aston Villa i finalment el Liverpool també. El Bournemouth i el Sunderland van a la Europa League i el Brighton a la Conference. Se queda fora d'Europa el Chelsea, que l'any que ve estarà entrenat per Xavi Alonso, i en la zona de baix, de manera pràcticament miraculosa, el Tottenham s'ha salvat en l'última jornada i ha caigut a segona el West Ham de Nuno Espírito Santo i de Paco Gémez. És a dir, la Premier acaba d'una forma pràcticament inesperada en la zona de baix. El Sunderland, que és aquest equip que té un documental des de fa unes temporades, Sunderland Tiradai, que és molt recomanable de com va baixar de categoria, a tercera, després va pujar a la segona. Bueno, ha jugat en Premier enguany i s'ha classificat per a l'Europa League la temporada que ve. Un absolut miracle que hem viscut en la Premier League, guanyada per l'Arsenal de Mikel Arteta. Tornem a la Ceràmica, Salva.
0: Atacar el Team Madrid, la pilota dins l'àrea, és Lukman el que volia fer-li la passada de l'amor, però arriba abans Parejo i el valor serà per a Santiago Mourinho. Aguanta la pilota el Villarreal, ahí está Parejo, combinante en Ayoce. Ayoce que juega de esquenes, que se pega la volta, que vol donarle ahí a Micautase, pero es más allarga y aparece Pubil. Espera que recupera el Atlético de Madrid, aparece Griezmann, ahí la doble tacón, le dice el regate, per la pilota y a la contra del Villarreal. Ahí está Nicolás Pepe, per banda derecha, Nicolás Pepe, davant l'Englet, li retalla, guanya el primer. Invita ahí l'Englet y recupera la posesión en cara Nicolás Pepe, para que redistribuisca el choc cap enrere, per a Pau Navarro y este en Dani Parejo. Continúa atacante el Villarreal, tot l'equip de Marcelino en terreny de xoc de l'Atlètic de Madrid.
2: Està en pendents també a banda de les declaracions de Pablo Hernández després de la victòria del Castelló, que crec que ja arriba a la sala de premsa, a veure si poden recuperar almenys la primera resposta del tècnic del conjunt Orellut.
6: Pues comenzamos la rueda de prensa.
2: 0-1 ha guanyat el Castelló.
6: Este Huesca 0, Club Deportivo Castellón 1. Identificáis con nombre y medio, Víctor.
7: Hola Pablo, Víctor Udimolins para Sino Radio Castellón. Bueno, una primera valoración del partido, una victoria muy trabajada, muy, muy sufrida, pero hoy sí se consiguió mantener la ventaja en el marcador y también portería cero.
8: Sí, sabíamos que iba a ser un partido complicado donde íbamos a tener bastante posesión, íbamos a tener bastante dominio del terreno del juego, ¿no? Que íbamos a jugar bastante tiempo en campo contrario, como así ha sido, pero sabíamos que iba a ser difícil, ¿no? Buscarnos y crearnos ocasiones, porque ellos cerraban con 3 centrales y los 2 carrileros, era difícil encontrar espacios, pero bueno, así lo hemos intentado, hemos tenido algunas ocasiones. Es verdad que en la primera parte ellos han tenido dos transiciones que nos han pillado ahí en unas malas decisiones a la hora de salir a cortar el balón. Se han podido adelantar, nosotros también hemos tenido acciones para meter gol. Y la segunda parte yo creo que hemos dado un pasito más, hemos manejado un poquito mejor las situaciones en ataque. Y bueno, al final una victoria muy importante, hemos conseguido mantener la portería a cero. Ellos pues al final sabemos que se iban a volcar, pero aún así creo que no hemos sufrido demasiado. Y contento, ¿no? Porque esto nos mantiene en puesto de play-off, nos mantiene con las opciones dependiendo de nosotros mismos, que era lo que queríamos, así que contento.
2: Les paraules de Pablo Hernández, després si dona temps al descans recuperarem més comentaris del seu a roda de premsa. Primera parada en Atenes perquè Luis Urrutia, Andrés Feliz, que l'altre dia davant València ja ho va fer molt bé, s'està destapant com un factor decisiu en este tercer quart.
3: Primer Feliz, després Gesonja per a anotacions i enviar al Madrid amb 6 punts d'avantatge. temps mort de Barzokas perquè el Real Madrid guanya 54-60.
2: En la recta final del tercer quart. Tornem a la ceràmica, Salva.
0: El balón per al Atlético de Madrid és Marc Pubill, el que juga en tres centrals. Ahí en Clement Lenglet, pressionat per Ayoce, avança metres, creua la separadora, combina en l'Àlex Baena, que ve a rebre. Este en Coque de primera, s'obrin cap a la banda dreta on espera Marcos Llorente, projectant-se per el carril del 2. Ahí està Juliano Simeone, que

0: La pilota, banda dreta, retalla davant de Moleiro. Juliano que continua, Juliano que combina. La pilota filtrada per a Griezmann. És massa llarga, però era una bona idea, Patri, de Juliano i Griezmann. El valor és per Arnau Tenas.
1: I Llorente que apareixia per la part dreta, no? Desdoblant-se, donant-li opció a Simeone. Llorente que quan té l'Atlètic la pilota és clave per dins, sumar una cama més en el centre del camp. És com que qui vaig a fer de central, xuna l'Englet i Pubil abans un poc en la seva altura, no? Com a carrilet dret, però bueno, es posiciona en bloc mig els dos equips i ve el Villarreal, un parejo que te ganes està motivat, està molt participatiu, inclús el podem veure un poquet més d'energia de lo habitual, no? que és una llàstima que no està la temporada passada, que ve com diem perquè t'aporte esa seguretat, no? De saber el que tens que fer en cada moment, és, bueno, pues 6 temporades en el Villarreal.
0: Jo crec que Parejo sap que avui no juga 90 minuts, eh?
1: Bueno, además la despedida de
0: Puri,
1: evidentment, i va aconseguir l'Europa League en la temporada 2021 davant del Manchester United. Recorda la final de tots els penals que es van xutar, la semifinal de la Champions, classificació de Champions, no? Una altra temporada, un home importantíssim. I jo crec que si Marcelino haguera continuat tal volta i s'haguera quedat per aquesta relació tan especial que tenen, no? També s'està traient el títol d'entrenador, té una edat... No,
0: està en el San José.
2: Sí, correcte. Sí. En un dels equips de futbol 8.
1: I jo l'únic que me quedaria és que sols vaig jugar 4 partits en la selecció i jo pensé que haguera pogut tindre més recorregut ahir. Quizá li va faltar exposició i madurar en su futbol un poquet abans, no? Perquè en el València, quan estava més madur, se'n va anar, bueno, i va arribar al Villarreal d'una forma, bueno, molt bé per al Villarreal, junta a Cafú, no? També i Coquelan, ni se xollo del València, però sí que és cert, no? Que quan està millor el València se'n va anar d'ahir. Però per a mi un jugador molt interessant, a voltes criticat perquè veig que tinguera falta d'ambició per la seva forma de xular al futbol, però és un futbol incomprès, no? Per part dels aficionats, per a mi és un gran jugador.
0: Un Dani Parejo que avui està portant la batuta d'este Villarreal i que les està demanant totes en el mig del camp. Ara el balón per a l'Atlètic de Madrid. Està Marcos Llorente. Marcos Llorente en profunditat buscant a Juliano Simeone, que la controla a l'esquerra, que la para en la dreta. En cara ahí a Rafa Marín. La pelota per a Juliano. Juliano que encara de un, de dos. Ahí està clavant-se dins l'àrea. Té que recuperar Pedraza, però està molt intens. Està molt intens Juliano. Té que anar a terra Pedraza per a salvar la pilota. Encara li cau. Àlex va en la línia de fons. Endarrerint cap a Marcos Llorente. La pelota per a Marc Pubil. Aguanta la posició de l'Atlètic de Madrid. Ahí està en Coque. Presionat per a Llofe, el balón que arriba a les botes de Clement Lenglet, les del Barça i del Sevilla, avançant metres, ahí està Lenglet, trobant d'espai, troba Lukman, tira la taconada, ve l'Atlètic de Madrid, Perello, Bet Vargas, la pilota, l'últim en tocar és Pau Navarro, serà córner per a l'Atlètic de Madrid.
1: I deixa que afegis que una cosa més de Parejo, recorda quan Valverde arriba al València, que sol va estar crec que 6 mesos,
2: sí.
1: Retrase la posició
2: 2013.
1: De Parejo.
2: Està
1: de,
2: sí, Parejo va negar. Javi,
0: sí, sí. Jugar de pivot, sí.
1: Sí, retrasa la posició de mitja punta per a jugar en la base, no? Que és lo que com ha continuat la seva carrera.
0: Sí, correcte.
1: Que va sentir també per al Barça abans de que arribara Rakitic, que també estava al verd en el Barça.
0: Tots els entrenadors que han entrenat a Parejo l'han volgut després, és així, perquè la qualitat és innegable. El córner ara per a l'Atlètic de Madrid, el baló al primer pal, rebutjat per a Llofe. La pilota aquí és rebotada pràcticament al mig del camp on espera Marcos Llorente, que la controla i la deixa enrere per a Musso. Ahí està l'argentí jugant en Obed Vargas. Està guanyant minuts, guanyant importància en les últimes jornades en l'Atlètic de Madrid.
2: Un segonet, mentre estem arribant a l'Equador de la primera part, Villarreal 0, Atlètic de Madrid 0, demana pas Javier Vicente Lozano des del Roberto Gil de Ribarrocha. Javier.
3: Correcte, ja a poc a poc se van anant la gent d'ací de la Xespa, però continua molta gent encara de Torrevieja, entre ells Cayetano Sánchez, el president del Torrevieja. Cayetano, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches.
3: Bueno, la verdad es que importante, ¿no? Un partido de 120 minutos. Hablamos con Diego Piquero, decía que estaba el más cansado de los jugadores.
4: Pues sí, la verdad es que la tensión ha sido muchísima. Hemos jugado los dos equipos muy bien en Torrevieja, fue un partidazo. Hoy ha vuelto a ser un partidazo muy disputado y lo de las eliminatorias te quitan un poco de vida o te dan, no lo sé, ¿no? Ha sido muy entretenida y bueno, para nosotros al final feliz porque hemos vencido, pero bueno, quiero felicitar al equipo contrario, quiero felicitar al Ribarroja porque han hecho un gran partido en la eliminatoria, dos buenos partidos en la eliminatoria y nada, yo creo que mucha deportividad, mucha afición, no lo hemos pasado bien, aunque hemos sufrido mucho ambas aficiones, ambas directivas y los entrenadores seguro.
3: Eso iba a decir. tensos, se podría decir, dentro del partido, sobre todo a última hora, pero al final no ha habido incidentes, ¿no? Que es lo más importante entre los aficionados. Ha habido fair play en ese sentido en las gradas.
4: Fair play total, yo he estado todo, en todo momento con aficionados de uno y otro equipo y había fair play total. Entre los jugadores también, cuando ha acabado, digamos, los 120 minutos, se han abrazado la mayoría de ellos. Es decir, un comportamiento muy, muy deportivo.

0: Diuen que és penal, perquè va llançar Dani Parejo. Cama dreta, braçalet de capitán, el braç esquerre. Dani Parejo, dorsal 10, preparat, baix els pas, Juan Musso, ahí va, minut 28, ja 29 de xoc, 0-0 en la ceràmica, però pot avançar-se el Villarreal des dels 11 metres. Dani Parejo, ahí està el capità. Cama dreta, Parejo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. De Dani Parejo, anota el capità en el dia D, en la hora H. Dani Parejo, per a celebrar en la graderia, per a celebrar en la seva família. Déu mira a la grada perquè està en la seva família, per a celebrar l'últim dia en la camiseta del Villarreal. Marca l'equip groguet, marca Dani Parejo des dels 11 metres.
1: El gol de Dani Parejo, la celebració en la ceràmica. Ara de seguida estem en l'anàlisi d'este penal i del gol del Villarreal. Acaba el tercer quart, Luis Urrutia en Grècia.
2: Tindrà que remuntar l'Olimpiakos si vol guanyar la Copa, la Euroliga en Atenas, perquè el Real Madrid està guanyant per 4, falten 10 minuts. Olimpiakos 61, Real Madrid 65.
1: I anem a tancar la comunicació en eix estadi. Roberto Gil demana pas en últim protagonista Javier Vicente Lozano. Javier.
3: Pues sí, estem en el míster de Ribarrocha, en Sergio Carot. Sergio, bona esperada, bona tarda.
1: A veure si torna la comunicació. El pas no s'escolta, Javier. Pues anem a veure si podem tornar la comunicació amb Javier Vicente Lozano, que està amb Sergio Carot, amb el míster del Ribarrocha. Mentre continuem amb la narració, continuem en la ceràmica en aquest gol del Villarreal. Salva.
0: Sí, en el gol de Parejo, que s'ha basat des dels 11 metres, una definició, Patri, magnífica, eh?
4: Sí, a més, a molta, sempre, i sa seguretat ja són 17 gols en la seva història en el Villarreal i 36 assistències, però és cert que Cavaló para, te dona moltíssimes coses, com la certesa de que és molt difícil que falli, no? I sa confiança, i sa seguretat que té, perquè, bueno, és un jugador que du molt de temps de fer esta feina de ser futbolista i ho fa les mil meravelles.
0: Superada la mitja hora de xoc, ataca el Villarreal pràcticament en estàtica, i estan fent un rondet Parejo i Nicolà Pepe en ese en eixes botes roses. És Mourinho el que ara rep la pilota des de les botes de Parejo, i Mourinho que obre cap a la banda esquerra en espera Rafa Marín, incrustat ahí en eixe cantó esquerre. Novament Mourinho, que es clava com a tercer central.
4: I Mourinho és el que fa la passada a Pepe, i sa boníssima, sí, passada per darrere la defensa, o sigui que tot partís de Mourinho.
0: Espera que recupera la tia de Madrid, ve Coque, avança metres, està Coque obrint cap a la banda dreta, en espera Alex Baena, li dobla Giuliano Simeone, ve la tia de Madrid, per ahí, Baena dins l'àrea, el valor per a Lukman, la deixava de cara per a Griezmann, es queda curt i recupera Pepe. Però la idea era boníssima de Lukman, que ha vist com arribava Antoine Griezmann, se la deixava de cara per a l'esquerra.
4: Totalment, perquè girar-se davant de Pau Navarro era molt complicat, per cert que Pau Navarro al llarg de la temporada sona per a l'Atlético de Madrid la temporada que ve, però sí, era bona opció de tocar-la, però menys mal per al Villarreal, que l'eixi curteta.
0: Està especial, avui Dani Parejo, com li fa aixir al Villarreal, ahí està Pap Gay avançant metres, li furta la pilota. És Abed Vargas, que en això és un especialista, el mexicà, el valor per a Coque, Coque en el balcó a l'àrea, la pilota que la fica per dalt, ahí està la pilota per a Lukman, Lukman dins l'àrea, té que lluitar en Pau Navarro, encara que se la queda, és jugada de Pati de Coletxe, demana en mans, si n'hi ha mans de l'Atleti de Madrid, serà valor per al Villarreal, marcava Griezmann ja quan no valia.
4: Sí.
0: Però quina passada de Coque, com no, fa la cullereta,
4: dir-te,
0: eh?
4: Estem parlant de Parejo, de Griezmann i de Coque, que pareixia que també estava en els últims moments de la seva carrera, i fija la temporada que ha fet espectacular. Sí que és cert que la lesió de Barrios també li ha deixat participar més del que ha sigut normal esta temporada, però continua l'any que ve, però que ve que ho està fent també. Pareix que rejuvenís, que no n'és anys jugar al futbol.
0: De nou Parejo, la pilota per a què? La juguen Pau Navarro. Pau Navarro que oteja l'horitzó i troba ahí la passada en llarg, la pilota que pot trobar Alfonso Pedraza, la lluita en Marcos Llorente, dos gaseles per banda esquerra, ahí està Marcos Llorente lluitant en Pedraza, se la furta Pedraza pel xafarari, Pedraza la deixa passar, Boleiro, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Arriba el segon, la jugada de fe d'Alfonso Pedraza per banda esquerra, per a xafar àrea, per a la centrada, la deixava passar Mica Otatge, el valor queda mort, i entre Canaris, a veure qui la volia, o a Jofe o Moleiro, la replega Jofe per a fer el 2-0 en el 33, Villarreal 2, Atleti de Madrid 0.
5: Ayoce Carpanta, en molta fam el davanter canari. Patricia per a fer este segon gol en qüestió de 4 minuts. Colpeja per segona vegada el Villarreal.
4: Falta de comunicació entre Llorente i Simeone i sos dubtes aprofite Pedraza, que també se va del Villarreal. Té profunditat, té gol, té assistència, té potència física. I mira la fi, que ahí hi ha una posició complicada per als centrals. I entre Ayoce, no? I Moleiro, al final és Ayoce qui fusile totalment a Musso. I 2-0 ja, falta molt poc per a que finalitzi esta segona part. Molt bé per el Villarreal.
0: Era pràcticament jugada de Oliver i Benji, eh? Tiro combinat, anaven els dos. Uno en cama esquerra, que és Ayoce el que remata, i l'altre en cama dreta, que era Moleiro. Pero finalmente es Ayoce, el ex davanter del Real Betis, que marca el segon i que fa embochir la graderia de la Ceràmica. Minut 34, 2-0 al marcador. Guanya el Villarreal, que estaria guanyant-se la tercera plaça.
4: Sí, perquè cal recordar que el Villarreal necessita empatar. Per a, sí. I el Atlético de Madrid necessita guanyar el partit.
0: Correcte. El Villarreal en no perdre li val, sí, per a... Quedar tercer classificat, que és un, són jocs, no està tan dalt, des de la temporada 2007-2008, que va quedar subcampió de Lliga.
1: I és el que anava a dir, que el Villarreal ara mateix en este 2-0 té 3 gols de marge per a estar tranquil en aquesta tercera posició, que ocuparien 72 punts el conjunt de Marcelino García Toral. Un segon perquè, mentre ara de seguida farem l'última comunicació en Ribarroja també, Luis Urrutia estan revisant una acció polèmica quan s'havia posat per davant Olympiacos i novament un triple del Madrid el posa per davant.
2: Una defensa dura per part del Real Madrid, falta personal. Es mira si és o no en acció de tir. La sensació és que sí, que tindrà dos tirs lliures i efectivament els té Olympiacos per a tornar a col·locar-se per davant en el marcador. Falten 7:38 per a que conclogui l'Eurolliga. El Madrid guanya per un 67-68, però hi ha dos tirs lliures per als grecs.
1: Bueno, pareix que ha reaccionat Olympiacos esta recta final de partit. Anem a veure com aguanta el Madrid també, però a mi jo crec que estic flipant és Lyle, Gavi Dec, Andrés Felip novament i evidentment Mario Sonja, que és l'estrella de l'equip. Entre quatre tios estan pràcticament tombant la resistència Olympiacos.
2: Sí, davant de les baixes de, sobretot de Tavares i de Garuba, el Real Madrid que comença a fer un joc coral i que el col·loca per davant en el marcador a falta de 6 minuts per a que conclogui el partit quan era clarament favorit Olympiacos.
1: Bueno, pues partit empatat ara mateix en la gran final, 68 iguals entre Olympiacos i Real Madrid. Tornem de seguida a la Ceràmica, però abans anem a tancar des d'eixe Roberto Gil en la victòria del Torrevieja que passa a la gran final d'eixe playoff de sense tercera. Tanquem en últimes declaracions i el que ha comentat, te ha comentat a tu, Sergio Garot, el tècnic del Ribarroja. Javier.
3: Pues estaba triste el entrenador del Ribarroja, que estaven parlant de lo que havia passat feia any i mig, ara pràcticament un equip que estava en un puesto molt complicat a nivell econòmic el club, i en any i mig ha posat al Ribarroja pues dalt en la Lliga Comunitat i a punt de tornar a una categoria nacional, i jo crec que aquest treball és molt bo el que ha fet, com diem, el Ribarroja. I ara mateix ja se van tancant poquet a poquet els focos, se van anant ja els jugadors de Torrevieja, que han estat pràcticament fins a fa 10 minuts en el vestidor celebrant la victòria i el passe a la final.
1: Bueno, pues estarem molt pendents del Torrevieja i de aquesta gran final i aquest derbi novament a Alacantí davant el Benidorm. Un abraç, Javier.
3: Vinga, bona nit, amics.
1: Este company, Javier Vicente Lozano, des del Roberto Gil. Tornem a la Ceràmica, Salva.
0: Cuidado per a Griezmann, cama dreta, Griezmann, Arnau Tenas para. El rebuig ara de Pap Gay, la ocasió ara de l'Atleti de Madrid, recupera el Villarreal, mig del camp, està Pedraza. La pilota de Pedraza en llarg, buscant tornar al mig del camp, però recupera Janko, apareix ahí el jugador de l'Atleti de Madrid per a la passada cap a Lukman, però està molt més ràpid Nicolás Bebé per a tallar i entregar a Pap Gay per a que el Villarreal torni a controlar el baló en el mig del camp. El canvi d'orientació per a que la controli, l'acomode en el pit. Ahí està Alberto Moreiro, encarant Marcos Llorente, combinant en Mica Autache. Ahí fa la trena, la jugada novament entre Canaris, s'entenen. Ahí està Moleiro en Ayoce, este de nou en Moleiro. Moleiro per a Nicolás Pepe, cama esquerra, el llançament, Musso. La para sí. Musso.
4: Ho estan intentant, sobretot per la part de dreta, el Villarreal i Pepe en cama canviada i Gueye també intentant fer-li mar, perquè bueno, com tu dius, ha sigut Musso, ho hem vist, no? en Champions, no? I en la Lliga, que ha estat un poquet irregular, no? Bueno, en la lesió de obra, però ve el Villarreal, sobretot en el centre del camp, mantenint ese doble pivot en Gueye i Parejo, que està molt acertat, com tu dius, en la pilota, però bueno, no hi ha que descuidar-se, perquè són jugadors de l'Atlético de Madrid de moltíssima qualitat, i si es junten Griezmann, Coque o Baena, no? que no està molt participatiu, ahí li pot fer una al Villarreal, però demostre, no? La posició, que és la tercera de la classificació, perquè està ahí, perquè està sent superior, no? És un partit un poquet intrascendent, però entenc que encara i si Joan Erdo sense molta intensitat està sent molt millor el Villarreal per a mi.
0: Minut 39, continua el 2-0 i el balón per l'Atlético de Madrid. Està Antoine Griezmann, el principito, jugant en Coque Resurrección, el que juga en Àlex Baena, endarrerint el joc cap a Marc Pubill obrint a la dreta per a que repa la pilota, ahí està Marcos Llorente, però projectant-se en banda dreta i apoyant-se en Juliano. Novament el balón per a Marcos Llorente que vol fer la finta en la centrada, però se'n va cap a dins per a que entrega Coque Resurrección, este novament en Marcos Llorente, el que vol és jugar en Àlex Baena, que està pressionat ara per Alfonso Pedraza. La pilota per a Llorente és bona dins l'àrea per a l'Atlético de Madrid. Llorente, la pilota dins, serà treta de cantó, la pot evitar Rafa Marín, sí, la salva Rafa Marín, i el balón espera a Pedraza, que la juga en llarg, peri, que Bellóce a Soles, Bellóce creu a la separadora, perseguir per Pubil, ei, Bellóce, vol xafar àrea, se la deixa a Micautache retalla dins, Quin golaç! Com retalla Jose! Com se la deixa Micautache! Que para el temps! Que retalla dins l'àrea! I que rebenta el baló per a fer el 3-0! La ceràmica és una festa! Marca Micautache en el 40, el 3-0!
5: Espectacular, la contra de Manuel, Patricia, sí, sí, i este equip que està desatada davant l'Atleti, evidentment, que bueno, n'hi ha poc en joc en este partit, però el Villarreal demostrant que igual en aquesta competició europea un poquet més de rendiment podria haver tret,
4: Sí, a més és que dona compte la solidaritat de Ayoze, que haguera pogut colpejar a porteries, la ceixa a Micautache, que sobretot és fer-hi ser retalla a l'Englet i fusili a Musso, però sobretot és que per a mi és un exemple este partit el que és el Villarreal durant tota la temporada. És com se gira un equip, com corre la contra, com aprofita les ocasions que té, i com tu dius, en esta plantilla s'espera un poc més en Copa Rei i en Champions, però esta és una demostració de lo que pot ser este Villarreal, no? Si les coses li quadren, si és més segur en defensa i sobretot si l'any que ve té algun xor en el centre del camp, en la eixida de Parejo, com pues, parla de Luis Milla, no? Per exemple, que controli ese tempo, que se puga girar i que enllace en Pepe, Moleiro o Mica.
0: Bueno, l'Englet encara està pensant en el lío que li acaba de fer Micautache,
4: Sobretot
0: la foto és...
4: Però sobretot el primer lío, perquè la pilota li bote davant en Ayoze, la primera jugada ja ho fa malament. És que l'Englet no està tampoc molt acertat aquesta temporada.
0: Té, la pausa que fa Micautache,
4: quina confiança
0: de primeres, controlen cap a dins en l'interior.
4: Correcte, queda confiança en fer les coses. Sí,
0: acció tècnica increïble.
4: Per això et diria que a medida que transcurs la temporada, Micautache pensa que està fent molt millor les coses encara.
0: Sí, per ell, que va dir Marí, Juliano, Arnau a córner. Arnau Tenas a córner, l'acció i embolicada per a que Juliano Simeone en cama dreta poguera retallar distàncies a favor de l'Atlético de Madrid. Es feia gran, es feia pràcticament porter d'handbol ahí Arnau Tenas per enviar-la a córner.
5: A veure la teta de cantó i de seguida actualitzant tot el que està passant en Atenes. Primer el córner.
0: Minut 42 serà. Córner per a l'Atlético de Madrid. És Antoine Griezmann el que la fica al segon pal. Gol! Arriba el gol. Gol de l'Atleti de Madrid. Retalla distàncies. Aixita Arnau Tenas, que no ha medit bé. Wow. I marca Marc Pubill en el cap. Al segon pal, absolutament a soles. Retalla distàncies l'Atleti de Madrid. Marca Marc Pubill. 3-1 al marcador en el minut 42.
5: A perfigues, Patricia, així del porter del Villarreal.
4: També és un altre tema que es podia parlar d'este Villarreal, no és porter, Júnior no convenç, Tena quan ha estat a voltes tampoc convenç, però bueno, és cert que és un partit, com diem, intrascendent i la diferència del marcador és prou gran, però te dona certa inseguritat, no?, de Issa i Sida i que remate amb tantíssima facilitat Marc Pubill, sobretot la rada del porter, que no sabem exactament què volia fer ahir.
5: Pues que se topeta, crec que és... No sé si és Juan...
1: Dorsal 6,
4: sí,
1: és que no veig.
4: Sí, però tu saps que des de l'àrea en una situació així no vas a tindre molts xuaos davant de tu que te van a fer bloquejos, no, que porter, te van a molestar. I...
1: El porter ha estat fatal.
4: Sí, però bueno, però Paco, fatal. Marc Cubill te mostren ahí a Luis de la Fuente, no? Que un central que està fent una grandíssima temporada, ex del Llevant, lateral dret, central
0: dret.
4: Ui,
0: espera, que furta el Villarreal en l'àrea de l'Atlètic de Madrid, de Simi Cautaz, el que trau petroli, perquè és córner a favor del Villarreal.
1: Se topeta amb Pau Navarro.
0: Sí, sí, en Pau Navarro.
1: I li peguen la mà i el porter se desestabilitza. Però
0: sí, però no pots eixir així.
1: En la guitarra
0: si
1: i la pandereta,
0: tens que rebentar algú. O sea, o la pilota o algú, però no pots quedar de mitges.
5: En la guitarra i la pandereta. Un segon, perquè en Grècia, en Atenes, Luis Urrutia, el partit que està en un fil, han canviat 9 vegades d'equip liderant el marcador.
2: Sí, el partit és superequilibrat. Estem en els últims 5 minuts de partit. Hi ha temps mort en la canxa, demanat per la tele. 70-71 està guanyant per un punt el Madrid Escariolo.
5: Predicció del que va a pasar.
2: Guanya Olympiacos.
5: Guanya Olympiacos. Anem a veure. Córner en la ceràmica.
0: El valor rebutjat per Juan Musso, la pilota per l'Atlètic de Madrid, és Baena el que vol pentinar per a buscar a Lukman, la pilota té que arribar Pepe abans, en l'aire, el valor que no baixa, és un que no caiga. Pràcticament de pati de col·legi, però el que la punxa molt bé, sent molta qualitat, Nicola Pepe, que arranca la moto, ahí està Nicola Pepe per banda dreta, retallada, banda de Ubet Vargas, ahí està Nicola Pepe, la pilota en la frontal per a Bagué, quin golaç, quin golaç, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Bocheria de Bagué! La pilota de Nicola Pepe arrere! Espera que arribe Bob Gay, espera que carregue el canó en la cama esquerra y la clave en l'escaire. Minut 45, torna a marcar el Villarreal. Villarreal 4, Atleti de Madrid 1.
5: Poques satisfaccions en la vida, Patricia, com la forma de pegar-li en peine interior de Bob Gay, cama esquerra. A les teranyines de l'escaire de la porteria de l'Atleti.
4: Però és que quan Paco te la deixen aixina, l'únic que pots fer és marcar
5: gol. Posar el peu i dir, esta va dins.
4: La força perfecta, col·locar el peu a l'interior, ahí, bumba, i col·locar-la per l'esquadra totalment ben límpia. Però que bé, Pepe, de nou, generant avantatges, arrastrar hasta fins tres defensors, deixar la pilota clarament. Fija tu com fica l'interior per a col·locar-la, no l'empeine. L'interior
0: és esquerra,
4: és un golaç. Oh, però bueno, que sabem... Bueno, ya este va en Senegal al Mundial,
0: sí, sí, sí, sí,
4: Pape Cis y Nicola Jackson, es que es un jugador espectacular. ¿Cómo ha puchado el nivel de forma? El Vambor en Sevilla se recordeu. ¿Quién jugador tan diferente ha convertido a este jugador Marcelino?
5: Un segon, perquè s'està liant ara mateix en Grècia.
2: No, hi ha hagut un triple de Sasha Vesenkov que col·loca per davant a Olympiacos 73-71 i ara qui ataca és el Madrid, 4 i mig per a que concloga el partit, més 2 Olympiacos.
5: Tira-li, que estem en... Mira, van a perdre possessió.
2: El llançament que no entra per part de Feliz, el rebot en defensa.
5: I falta.
2: Que l'agafa Alec Peters, falta personal del Real Madrid. I com que ja està en bonus, tindrà tirs lliures el conjunt grec.
5: La onada comença a anar ara desfavorable al Real Madrid. Guanyen per 2 i tirs per al conjunt grec. De moment el partit està en un fil absolutament. Mentre que la festa en la ceràmica és plena, quina golejada, només en 45 minuts tenim afegit, Salva.
0: Sí, tenim ja temps d'afegit. Seran 5 minuts, anirem cap al 50. Ja s'ha complit pràcticament 2. Estem en el 46, que mira el 47, que s'acaba de complir. Treta de cantó per l'Atleti de Madrid, al segon pal. Remata, queda morta dins l'àrea. És Mourinho que vol rebutjar aquest baló. En segona instància també el baló per a Micautatge, el contragol per Villarreal. Ve el Villarreal, el baló per a Mourinho. El baló en llarg per a Micautatge. Ahí va Micautatge, este que arriba Baena, Micautatge, Moleiro, Baena, Juan Musso, rebutja i el baló espera Pap Gay en el mig del camp. Es queda encara, és atac per al Villarreal. Ve en Ayoce per banda dreta. Ayoce que vol centrar el baló al segon pal. Espera Moleiro, rebutja Marcos Llorente. Encara espera Micautatge, Micautatge que controla, es passeja per el balcó de l'àrea. Aguantarà la pilota el Villarreal. És Pau Gay el que vol clavar-la en la cama esquerra i en la banda esquerra per a Moleiro, que es gira, que vol ballar davant de Moleiro, que vol dir-li. Ahí està Moleiro en Baena, dorsal 10 del Atlético de Madrid contra el dorsal del Villarreal, el 20. Ahí està la lluita, aguanta el baló el Villarreal. La pilota per a Griezmann, la per recupera Pau Gay. Està tornant-se boig el partit en este afegit, Patrick.
4: Totalment, però bueno, que coses més xules veiem d'intentar anar-se'n, intentar dir, clar, jo pense que Moleiro s'equivoque perquè tenia ja Baena perfilat malament, era girar cap a la...
0: S'agrada massa.
4: Sí, és massa, no, en este resultat, i bueno, la situació, l'ambient, les despedides, però bueno, està intentant agradar-se i la situació del baló que envia, crec que era Pedraza buscant a Moleiro, que arribava a mi cautatge, que ve Llorente clavant el gos, perquè físicament també és molt potent, però una altra ocasió per al Villarreal, i veurem després les estadístiques, però el Villarreal efectivitat té quasi 100%, eh?
0: Sí, pràcticament, sí. Jo crec que ha tingut 6 ocasions a transformar 4, i de moment és golejada a favor del Villarreal. Olés en la grada de la Ceràmica, minut 48, camí del 49. El balón arriba a las botas de Pedraza. Continúa en el Soles. Presiona el Atleti de Madrid. Está vallante el Villarreal. Está haciendo un rondete. Ahí está Griezmann. Presiona el Lugman también. El balón que arriba a Mourinho. Y continúa la posición para el Villarreal. Trova Moleiro. Perdins. Moleiro, el que vol jugar en el exterior de la cama.

0: Vinga, anem a veure. Demà a migdia coneixerem els 26 de Luis de la Fuente. Tira-li.
1: Sí, per a mi ha fet una bona temporada. De més,
2: per a mi mereix anar, eh?
1: Lateral dret, central dret, té corpulència, té centímetres, sí.
2: És l'última d'esta primera meitat, serà per a l'Atlètic de Madrid. Aquesta Baena dins l'àrea, la pilota per a Antoine Griezmann, és cau, no xiula res, el valor rebutjat, l'últim en tocar és Obed Vargas, serà treta de porteria per al Villarreal, i així morirà la primera part perquè estem ja al minut 50.
1: M'agradaria saber què està pensant Baena, no? Este és l'equip que jo vaig jugar i ho vaig fer també esta temporada en l'Atlético de Madrid. No ha lluit molt, no ha comptat molt, i sí que és cert que quan arriben nous jugadors a Simeone es costa d'adaptar-se.
0: Un any, sempre, no? El primer any és d'adaptació.
1: Que veurem en el Mundial, perquè ni s'ha posicionat diversos jugadors, alguns que venen de lesió, veurem la llista, no? Que n'hi ha sorpreses, no? Sentem per ahir, però una pena, perquè saben que Baena és un grandíssim jugador, ho va demostrar el Villarreal, però sobretot entrant de l'esquerra, no per la dreta com la fica avui Simeone.
2: Miguel Sesma, que ja pot traure ahir, està el valor que va llarg i s'acaba. S'acaba la primera meitat en la Ceràmica, arribem al 50 i mig, 30 segons extra als 5 d'afegit, però diu el col·legiat Miguel Sesma que jugadors a vestidors, temps de descans en la Ceràmica, Villarreal 4, Atleti de Madrid 1.
0: No sé si fer el resum dels números de la primera part, perquè és una absoluta bogeria, però a nivell estadístic, Patricia Campos i Salva Gomis, el Villarreal té un expected goals de 1.92, ha fet 4. I 0.88 de l'Atleti, ha fet 1. Possessió 45 per al Villarreal, 55% per a l'Atleti. Rematades 11 en total del Villarreal, 6 entre pals, 4 gols. 6 en total de l'Atleti de Madrid, 3 entre pals, 1 golet només. Corners 4 per al Villarreal, 5 per a l'Atleti de Madrid. Grogues 1 per a l'Atleti de Madrid. I faltes, que era l'últim detall que volia, 6 per a l'Atleti, 1 només ha fet el Villarreal. De la primera part, Patricia Campos, m'imagine que a gaudir d'este partit des del punt de vista més neutral.
1: No, i a part que si mirem la banqueta que té Simeone, tots són jugadors del B, excepte Ruggeri, que es defensa, lateral esquerre, i Sorlot, o sigui, tot el més són jugadors del B, no? Que no crec que puguem millorar el que està fent ara l'Atlético de Madrid, o sí, no? Perquè són jugadors que no van al Mundial i a lo millor hi ficaria més energia com el dia de Mestalla, no? En ganes de demostrar-hi. Per part del Villarreal tens a Buchanan, tens a Olua Seguí, tens a Paco Abanes, que t'avolta, no? Que veig la lesió tan greu, puga participar uns minutets per a disfrutar d'esta temporada, però jo me quedé sobretot en lo que vos dia abans, no? D'un Villarreal que les transicions és brutal, sí. és que te mates, que si tu deixes girar al Villarreal te fa moltíssim de mal, perquè té jugadors de moltíssima qualitat, jugadors que ara mateix estan participant, com és Gueye, com és Moleiro, Mica, Ayoces, que estan en la banqueta, i tu saps que Ayoces esta temporada no ha sigut la seua, no? Però que són jugadors que si està bé tenen moltíssim, com ha pujat el nivell Pepe, Gueye, en este Villarreal ha portat moltíssim durant tota la temporada, no? O sigui, jo pense que en el nou entrenador ojalà, no? Siga aixina, que és un entrenador més modern, que buscarà altres coses, que comptarà més en la pedrera. M'agradaria veure a Diatá de Junta Gueye, tal volta
2: Carlos
1: Macià, ni se centre el camp, que són jugadors molt joves, però que si es deixes minuts durant tota la temporada amb jugadors en experiència t'agarraran la forma i seran jugadors que trauràs molt de profit en totes les competicions que tindrà el Villar la temporada que ve. Però sobretot me quedaria en les transicions durant tota la temporada que Pep ho ha fet Marcelino, en l'eixida de baló. Saben que Parejo a voltes sí que, bueno, comets algunes errades, no? Que compliquen la vida, però és una característica d'ell i el volem encara aixina. Però sobretot quan tu deixes girar-se a Pape Gueye, la pilota la rep Moleiro, la rep Mica, i s'escot rapidíssimes per la part dreta, per la part esquerra. Pedraza l'any que ve no estarà, però tindràs possiblement a Carlos Romero. Bueno, pues són jugadors que d'igual forma te donen moltíssima profunditat per la part esquerra i fas el clam molt ample i fas espais més grans per a poder clavar aquestes transicions.
0: Un segon, Pau Navarro, en la tele, a veure què diu el de la Vilavella, el xiquet. En la tele...
3: Creo que no está cerrado.
4: Teníais claro, ¿no? Lo de buscar las transiciones, además estáis generando mucho daño, haciendo muchas ocasiones y además con efectividad.
3: Sí, bueno, creo que estamos haciendo mucho daño ahí, pero cuando los hundimos y el bloque bajo y los movemos, también estamos encontrando oportunidades, así que nada, a seguir en la segunda parte.
4: Gracias, Pau. A seguir en la segunda parte.
0: ¿Cómo? Pau Navarro, ahora de seguida tornarem Salva, d'ací uns minuts, però abans hem de fer un xicotet de paró. Ja sabeu, està guanyant el Villarreal 4-1 a l'Atleti de Madrid, una primera part espectacular, i també Luis Urrutia tenien que actualitzar quan queda per al final i qui està guanyant en eixa final de l'Eurolliga.
5: Un minut i 22 segons per a que congroga el partit, el Madrid que per 2, Olympiacos 82, Real Madrid 80.
0: I estan en plena revisió, a veure qui ha tocat l'última pilota. 9:54, tornem de seguida en la recta final del bàsquet i la segona part del futbol.
6: Som la veu de tots. Som A Punt.

0: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball, els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
1: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9.
3: De tu a tu.
4: No de 56 minuts, mare meva, la polèmica que hi ha ara mateix en l'OACA, Luis Urrutia, han xiulat ahí una falta... Que se xula perquè està jugant en Grècia.
5: I per què es falta, home?
4: I per què es falta?
5: Per què es falta? La falta de Campacho sobre World Cup, la falta només l'han vist els àrbitres, es falta.
4: Es que a ellos se l'emporten els dimonis, eh?
5: Així que és com... Són festes, pues lo mismo, que m'han tancat el carrer.
4: No
5: pues
4: passa res.
5: És el mateix, eh? Tirs lliures per a Olympiacos World Cup, el primer dins un minut i 22 segons per al final. Olympiacos guanya per 3. 83-80. Té la segona oportunitat per a llançar des del tir lliure el base nord-americà de l'equip de Barzokas, que anota amb certa fortuna, però anota també el segon tir lliure. 84-80, el Madrid perd per 4, 1 minut i 20 segons per a que concloga el partit, jugant la Campazo. Busca el bloqueig de Gesonja, se la juga de 3, el llançament curtíssim, el rebot per a Bezenkov, ja juga Olympiacos, la pilota per a... que la bote World Cup, va a buscar Milutinovic, la té el francès Fournier, que ha fet un partit extraordinari, l'exjugador de New York Knicks, continua Fournier botant la pilota davant de la defensa desesperada del Madrid. Falta.
4: Falta. I feliç que no s'ho creu.
5: Falta personal d'Andrés. Dixes faltes que en la CB li permeten fer al Madrid, sí. I així no.
4: Feliç no està content, efectivament.
5: Així que tornarà a la línia del tir lliure, ja quasi per a sentenciar el partit Olympiacos. És que, mira, le està...
4: Però claríssima.
5: Sí, la falta claríssima. De Feliz és claríssima, però jo dic que és que no està acostumat el jugador del Madrid a que en la Lliga Espanyola li julen aquestes faltes
4: famós
5: personals.
4: Famós arbitratge Euroliga versus arbitratge ACB.
5: I això que està en canxa el millor àrbitre d'Europa, sí, que sí. És Serret en Radovich.
4: Correcte. Doncs pues anem a aprofitar per anar també avançant algunes de les declaracions que hem tingut en esta vesprada. Ja sabeu que en el punt a punt hem comentat bueno, els partits de l'Atleti llevant davant el Villarreal C i anem a recuperar algunes de les declaracions. Per exemple, també... Eixe Atlético Saguntino l'anuncia, comencem per ahí. Anem amb Guillem Beltrán, amb el tècnic del Saguntino, que ha estat en el micròfon sense fils de Toni Galindo.
6: Estem amb Guillem Beltrán, tècnic de l'Atlético Saguntino. Guillem, bueno, l'equip ha lluitat, ha peleat, però bueno, ha pogut ser victòria 1-0, però l'eliminatòria en el global, pues, bueno, pues deixa fora de l'opció de pujar de categoria.
7: Sí, al final yo creo que a nosotros no se nos puede pedir mucho más. Pero los playoffs tienen estas cosas. La primera parte allí no estuvimos bien. En el cómputo global podemos decir que la segunda parte allí fue buenísima, el partido ya ha sido buenísimo, pero si al final la primera parte pues no estuviste como toca, pues te deja fuera del playoff con el gran esfuerzo que hemos hecho.
6: Pero la afición de Deu, ¿eh?
7: Sí, sí, a ver, aquí Sagunto siempre nos ha apoyado, siempre nos ha dado ese aliento que nos hacía falta y bueno, hoy pues el campo, no sé cuánta gente habría estar aquí, pero increíble, increíble.
6: Guillem, ¿continuemos avante en el proyecto?
7: Bueno, pues tenemos que hablarlo, tenemos que sentarnos, las bases están asentadas, si al final el club puede aspirar a seguir con esto, pues seguiremos con el proyecto para intentarlo otro año.
6: Guillem, moltes gràcies per les teves paraules al Punt a Punt, a Punt Ràdio. Gràcies, Guillem, les paraules del tècnic de l'Atlético Saguntino en esta victòria de l'equip del Camp de Morvedre, però per 1-0 contra la Nucía, però insuficient, eh? Ja sabeu que 3-2 en el global de l'eliminat. La Lucía passa a la següent fase.
4: Les paraules de Guillem Beltrán, hem tingut tirs favorables a Olympiacos i ara la perd el Madrid en atac.
5: Després del llançament de 3 punts de Gesonja, que...

0: No entra, el rebote es en defensa. Pera Olympiacos, continúen les protestes dels jugadors del Real Madrid, però que és claríssim, que és Lyles l'últim en tocar la pilota abans de que isca per línia de fons. Falten 42 segons. Scariolo demana temps mort. 86-80. El Madrid per persis i la pilota serà per a l'equip grec. Està embogint l'Oaca, que veu com Olympiacos pot ser campió d'Europa en la canxa de Panathinaikos.
1: Anem a fer un paral·lelisme molt, molt, molt senzill per a aquell que no està posat en idiosincràsia ateniense, i és que bàsicament això és per a un madridista com anar al Camp Nou i guanyar una final de Copa.
0: Això és.
1: O una final de Champions.
0: Per qual?
1: De Champions.
0: Sí.
1: Pues en el cas
0: jo crec que més exagerat que un seguidor del Betis se'n vaig al camp del Sevilla per a ser allí campió d'Europa.
1: Campió de la Champions. Mira, anem a escoltar l'Escariol, a veure què diu. 86-80, en l'últim minut. Anem a veure, perquè a banda és possessió per a Olympiacos.
0: Sí, sí.
1: Tenen ara mateix la situació molt, molt complicada. Estem en directe, les 10 de la nit i un
0: el
1: minut.
0: Dubte és si el Madrid ara farà falta o defensarà la jugada, no? De segur que primer tractarà de furtar el valor, però clar, perdem per 6, faltant mig minut.
1: Són dos triples.
0: Les opcions de guanyar són realment poques, així que si fas la falta, envies altra volta a la línia del tir lliure als jugadors de Olympiacos, així que anem a veure, perquè falten 42 segons. World Cup trau ràpid i el Real Madrid, que no fa la falta, Bezenkov. El baló espera Olympiacos, sí. I la falta de Gesonja sobre Fournier diu que havien passat els 8 segons abans de que travessara la meitat de la canxa. Així que la decisió de Redovic és assenyalar la falta personal. Seran tirs lliures. Continua el ploró d'Escariolo protestant a l'àrbitre del partit.
1: També te dic una cosa. Este arbitratge Euroliga, del qual ja hem parlat, també té cosetes amb el Madrid, i és que a qualsevol altre entrenador l'haurien fet fora ja. I l'haurien tret una tècnica primer i després al carrer per passar-se literal tot el partit protestant.
0: No, però deixen molt,
1: Sí, no, en esta Final Four han deixat particularment molt.
0: Sí.
1: I no me pareix tan bon malament.
0: Deixen que els entrenadors puguen expressar sobretot les seues frustracions en total normalitat. Pues són dos tirs lliures més per a Evan Fournier. L'aler francès, el primer tir lliure dins, 87-80. El Real Madrid contra les cordes. Falten 36 segons per a que concloga l'encontre. Quin ambient que hi ha en l'Oaca. El segon tir lliure per a el jugador d'Olympiacos, que també transforma, 88-80. 30 segons per a que concloga el partit. Ja llança de 3 i no anota el Real Madrid. I el rebot és en atac per a l'equip blanc. Anota Lyles després de l'errada de Campazzo. Hi ha falta personal que no assenyalen els àrbitres, i ara sí, falta sobre Lyles.
1: Però bueno.
0: Hi haurà tirs lliures per al Real Madrid, 88-82.
1: Però quin escàndol, mare meva. Han pegat 4 pals de manera consecutiva baix l'anella, pràcticament, i ha furtat el Madrid. Pues eixa pressió que ha estat més Aito García Renés Escala té pres que pressió normal. Però mira, l'ha eixit bé la jugada, Retalla 2 punts, té tirs el Madrid, i queden encara més de 20 segons.
0: Des de la banqueta, Milutinovic advertís els seus jugadors que això està fet, que no cal precipitar-se. Però el Real Madrid, i ho coneguem bé, de la semifinal de la Copa, és un equip que ho lluita tot. 22 segons per a que concloca el partit. Tirs lliures per al Real Madrid. El primer, que ja l'ha notat, 88-83. Segona opció de tir lliure per a el líder de la Lliga CB, que va buscar també aconseguir este Euroliga. Es trae Lyles de llarg, el millor jugador del Madrid en el dia d'avui. Lyles, que llança
1: a
0: errar. El rebot és en atac per al Real Madrid. El Facu de 3 no entra al triple, però hi ha falta personal. Tindrà 3 tirs lliures. El Facu Campazzo, li ha eixit bé la jugada al Madrid. Tir lliure llançat a errar. I després el rebot d'atac per al llançament, la falta de World Cup.
1: La falta està hiper mega provocada.
0: Sí. Obri moltíssim la cama dreta per a buscar el contacte el Facu Campazzo.
1: Quina barbaritat.
0: I anem a veure si la protesta de Barzoka es fa que revisen l'acció o no. 18 segons per al final del partit. Encara són 5 punts d'avantatge, però els tirs lliures són per al Real Madrid. El Facu Campazzo, que anota el primer. 88-84, crec que són 3 tirs lliures. Hi havia dubtes si estava aixafant o no. La línia en un instant ho comprovarem. segon tir lliure per al Facu Campazo, també entra, són tres tirs lliures, així que tindrà un més.
1: Buah.
0: Es col·loca a 3 el Madrid, falten 18 segons per a concloure esta Euroliga. Tercera opció de llançament del tir lliure de Campazo, llança també a fallar, altre rebot en atac per al Madrid, la pilota per a Felip de 3, no entra, ha
1: ara
0: tingut
1: sí
0: ahir el partit del Madrid. Però quin espectacle del Real Madrid, que perdia per 8. Dos tirs lliures errats d'en forma i manera voluntària, dos rebots en atac.
1: Però te digo una cosa, la forma de tirar a fallar, això està molt treballat, eh? Molt treballat, perquè les dos han estat exactament al mateix lloc de l'anella i s'han emportat el rebot exactament igual. Però, bueno, aquestes coses s'han d'entrenar.
0: Sí, sí.
1: I això parla molt bé del Real Madrid, evidentment.
0: La falta ara de Lyles, hi haurà tirs lliures per a Olympiacos, per a pràcticament setgejar el partit, però l'ha tinguda el Madrid en el triple de Feliz.
1: Campazzo tirant a fallar, m'ha recordat la mecànica de Nil Saco. Sí. Moltíssim. Anem a veure.
0: Els tirs lliures per Alec Peters. El primer dins. Això pot estar decidit. Guanya per 4 Olympiacos, falten 11 segons, però quin final més espectacular d'Eurolliga. Segon tir lliure per a l'aler nord-americà d'Olympiacos, Alec Peters. El tir lliure que també entra. Temps mort del Real Madrid, falten 11 segons, 90-85. Està guanyant per 5 Olympiacos.
1: Pues anem a quedar-nos, evidentment, en esta recta final. 12 segons per acabar el partit, més 5 per a Olympiacos, però en la ceràmica està a punt de començar la segona part. Salva Gomis, n'hi ha un fum de canvis en les files de l'Atleti de Madrid. Salva Gomis.
2: Sí, sí, ha estat culpa meva, que el tenia motejat. Triple canvi en l'Atleti de Madrid. Se'n van Marc Pubill, David Janko i Giuliano Simeone. I entren al terreny de xoc, el tim per ací, Sorlot, Ruggeri, i en falta un per anotar, que ara te ho dic, perquè és de la Pedrera,
3: Puric.
2: I és Puric, sí. És Alexa Puric.
1: Este Puric és el del filial, que és un tros de jugador,
3: sí,
1: un tros de jugador,
3: sí, sí,
1: perquè és molt gran, bàsicament.
3: Del
1: és
3: enorme, de Ferrol, sí, sí.
2: És enorme. És enorme i arranca la segona meitat en la ceràmica.
1: Bueno, pues comença la segona part. Patricia, què esperes? Esperes alguna reacció de l'Atleti de Madrid? Més gols en esta segona part, este 4-1?
3: Te comentava en el descans, no?, de que lo que té esto de la Pedrera, a excepció de Ruggeri, que ocupis i se lateral esquerre, supose que per donar-li més profunditat, i Logman, que estava fent de davanter centre, mm-hmm, i a mitja punta de Griezmann, passa a l'esquerra i Sorlo serà que ocupe la delantera,
1: sí,
3: no? Buscant centrades i buscant que li arriben pilotes a ell. I Baena continua estar en la part dreta. A mi Baena me passa igual que Claudio Apina, que és per fins que entren per l'esquerra per a golpejar de dreta.
1: Un segon, sí, Patricia, però... un segon, que queden 11 segons només en la final de la Final Four de la Euroliga. Tira-li, Luis.
0: El valor per al Real Madrid, que perd per 5, 90-85. Traurà des del costat Facundo Campazo. La demana i la reboque, que la deixa per al tir de 3 de Campazo. No va, rebote en defensa per a Olympiacos. La pilota per a l'equip grec. Falta personal del Real Madrid. Ja ho celebra Barsocas. Olympiacos guanyarà la Euroliga en Atenas. El Olympiacos, a falta de un segon i nou dècimes, ja ho celebra Fournier en la banqueta.
1: Però a Fournier li han partit la cara.
0: Celebrant-lo amb el propietari de Olympiacos en una gran victòria per a l'equip local. El primer tir lliure que entra per part d'Alec Peters, 91-85. La festa en grec en Loaca. El segon tir lliure que també anota el Real Madrid, que ja pràcticament ni traurà de fons, perquè això s'acaba. El valor per al Madrid, final de l'encontre, 92-85. Olympiacos és campió d'Europa en la cancha de Panathinaikos.
1: Pues el que dèiem abans, l'equivalent a que el Sevilla guanyi en Heliópolis un títol de Champions, o que el Betis guanyi en el Pizjuán un títol de Champions. Enhorabuena, Olympiacos, millor equip en temporada regular, Luis, i millor equip en la Final Four. Ha tombat l'altre dia a Fenerbahçe, li va passar per damunt, i avui ha tombat al Madrid, ben sobretot en aquest últim quart. Últim comentari d'esta edició 25-26 de l'Euroliga, tan xula i tan bonica per a València Bàsquet.
0: La millor Euroliga de la història per a València Bàsquet, i és cert que els grecs han guanyat, sí, però València Bàsquet ha donat

0: tot un recital en esta edició de l'Euroliga.
1: I l'any que ve, València Bàsquet, i esperem...
0: Messi millor.
1: Messi millor, estarà ahí lluitant també els millors. Un abraç, Lluís.
0: Adeu.
1: Tanquem des del OACA, enhorabona, Olympiacos, 92-85, la victòria davant el Real Madrid. I ara sí que sí, centrem en la ceràmica i anem a recuperar també més converses que hem tingut abans en protagonistes. Tira-li, salva l'inici de la segona part.
2: Una superenhorabona per Olympiacos, almenys de la meva part. Jo m'alegre moltíssim, se ho mereix, Olympiacos. El valor per al Villarreal, el mig del camp, Abgay, combinant en Ayoce Pérez, és la pilota ara per a que la furte Obed Vargas, en el mig del camp, combinant en Sorlotex del Villarreal, obrint cap a la banda esquerra, en espera de Mola Lukman, però és més ràpid Santi Mourinho per a recuperar aquest valor i entregar cap a Dani Parejo, que toca d'exterior per a... Rafa Marín, Patri.
3: Sobretot jo pense que està fent-lo molt bé en el centre del camp perquè el Villarreal, no? Que se minxa l'Atlético de Madrid perquè juntant a Moleiro per dins sumes una cama més i estàs creant superioritat davant de Coque, per exemple, i d'Obed Vargas, no? Que no estan, no poden, no? Perquè es junte Pape, es junte Parejo, Moleiro, i en ese 3 contra 2 estan fent-lo molt bé, i és algo que no està ben Simeone a l'hora de tal volta, no? Juntar un lateral que faci fals lateral i clave per disc quan no tingués la pilota per intentar furtar-la, avançar la posició d'un centre obria massa arriscant la rapidesa que tens davant del Villarreal, però sobretot se l'està minxant per el centre del camp el Villarreal.
2: Per cert, un parell de detalls que no hem contat al temps de descans. Avui en la ceràmica 18.682 persones en este camp de la ceràmica i en el descans homenatgeat al cadet A i al Aleví D del Villarreal, que són els equips de la Pedrera que de moment han guanyat el títol de Lliga.
3: I avui finalitzen les festes de Sant Pasqual de la ciutat de Villarreal.
2: Sí. Així que avui és dia gran, hi haurà festa després per a celebrar ixa tercera plaça del Villarreal, atacar el equip de Marcelino. Ja està Alberto Moleiro, frontal de l'àrea, se'n va de un, se'n va de dos, el valor que volia filtrar cap a Pepe, però ixa en Torru Geri, arranca l'italià per a combinar en la de Mora Lukman, un altre que també coneix la lliga italiana, ve de l'Atalanta, ja està el valor per a Obed Vargas, mig del camp, Atleti de Madrid, combinant en Ruggeri, se prepara un altre canvi en Atleti de Madrid, i el valor serà per a la defensa, per a la calma ahí de Clement Lenglet, i es prepara, jo crec que són altres xiquets de la Pedrera, en Atleti de Madrid.
3: Sí, no, perquè són els que quedaven en Sorlot i Ruggeri, no, de la primera plantilla.
2: Correcte, ja estan en el terreny de xoc, així que serà un altre jugador de l'Atlético madrileño el que entrarà al terreny de xoc així en la ceràmica. El balón llarg que buscava la pilota Alex Baena, però talla molt bé Pedraza i torna a ser valor per al Villarreal. Jugant ahí Dani Parejo.
3: Jo crec que és Morcillo des d'ací,
2: Ara ho veurem, ara de seguida. És que estem justament en vertical i li veiem el moño però no el dorsal. El balón es per a Dani Parejo, mig del camp en Papgay, nuevamente en Parejo, el que combina, triangula, es un ball ara del Villarreal a l'Atleti de Madrid, es Moleiro, el canari, el que redistribuix i troba el seu company a Jose Pérez per a que jugui en Nicolà Pepe i este en Papgay, Papgay, la pilota alçada per a Mikautache, Mikautache dins l'àrea, Mikautache, el segon bot és molt ràpid per a que arribi abans Juan Musso.
3: Però que bé, ja és la segona volta que Gueye busque l'esquena de centrals de l'Atlético de Madrid. En la primera part busca tant Pepe, ara anà amb Mica, i que bé jugar en el cap alt per a veure el que està passant, per a veure que la defensa d'ells està adelantada i poder col·locar-hi els valors també aprofitant la inseguretat de Musso, no? Que no li agraeixi de l'àrea per a traure i per a disputar aquests valors.
2: I efectivament, el jugador que va entrar en l'Atlético de Madrid d'ací no res és Javi Morcillo. El balón de Neti de Madrid que viatjava dins l'àrea, rebutja la defensa del Villarreal, el balón que arriba, ahí està, als peus de Nicolà Pepe, trobant a Papgay, el balón que, bueno, ahí era massa de coras, ahí a José Pérez que volia fer ahí un semibarret a la defensa del Neti de Madrid, però no li ix, i el balón llarg a l'Asper per línia de banda serà de nou per a l'Atleti de Madrid.
3: I Morcillo, que igual Paco li sona, no?, que és ex del Sabadell,
4: sí,
3: que ara està en el B.
4: Sí, sí.
3: Jo sé el que intente fer i sap que opcions de Mundial té poques o ninguna, però el jugador que va ser fa dues temporades el van respetar amb les lesions, sí. Però esto no participa molt, però tots saben que té moltíssima qualitat i si estiguera al 100% per a la pròxima temporada seria un fitxajazo, no?, per al Villarreal.
2: Ahí està Griezmann avançant metres, no li ha llegit en la passada Marcos Llorente, el que sí que la volia era Àlex Baena, però no l'havia vist Griezmann, a Baena. Havia vist a Marcos Llorente i el balón se'n va per línia de fons i serà per la tan treta de porteria per al Villarreal.
3: És que mira, per exemple, Rodrigo Mendoza, l'ex de l'Eix, que està en l'Atlético de Madrid, jo el veig en sa posició en esta Baena, però el Baena el veig entrant per l'esquerra, simplement perquè en aquestes diagonals que te fa, tu saps que golpeja molt bé en cama dreta, ho has vist a la selecció, guanya les Olimpiades, per tant, ahí ja l'incomodes tu perquè teus de col·locar el cos de diferent manera per a golpejar a la dreta, no, no te ve tant de cara com si xues entrant des de l'esquerra.
2: Sí, el Villarreal, però per la pilota recupera de molt a l'Ugma en el mig del camp, ahí està Obed Vargas, el mexicà, redistribuint el xoc amb una cama esquerra per a Ruggeri, l'italià que té que frenar i tornar enrere per a Clement Lenglet. Este en Coque, Coque en Lenglet, i este novament en Obed Vargas. Ahí està Vargas, el baló de Vargas, que no sap a qui donar-li-la, demana ajuda, no té a ningú i té que tornar enrere per a Clement Lenglet, que ja juga en llarg per a canviar el sentit del xoc cap a la banda dreta en espera Àlex Baena, que pujava massa a la cama, li van a xiular el xoc, però ells no, li xiulen que el baló ha sigut per banda i serà baló per Alfonso Pedraza.
3: I Pedraza el tirarem de menys, Sancada, velocitat, golpeix de baló, bon xor, però tensa...
2: Xor, que la llàstima és que les lesions no li han...
3: Sí, dos no operacions, sí. Dos operacions que va tindre, però mira ara com està agarrant el punt de forma sí. De nou, a tornar, però bueno, tensa Carlos Romero, que sobretot va fer un bon inici de temporada espanyol, tensa Cardona, o sea, tensa ahí... Txen, que també pot aportar...
2: El baló per al Villarreal, Jose... Arriba la maneta, marca el Villarreal, torna a marcar a Jose, la pilota de Nicolà Pepe, que es quedava morta la passada filtrada dins l'àrea, apareix a Jose Pérez, per en cama dreta, fusellar la porteria de Juan Musso, marca el quinte el Villarreal, minut 54, Villarreal 5, Atleti de Madrid 1.
1: Bueno, pues la festa es completa ya, Patricia, estaba pensando que, por ejemplo, fa un mes, en ese duel mes y pico que va a enfrentar a Villarreal davant el Llevant, que van a ser 5 si no me engañe, claro, no lo matéis davant un equipo que lluita per la permanencia que davant l'Atlético de Madrid.
3: Sí.
2: Bueno, yo es que en los últimos dos partidos que ha narrado el Villarreal ha cantado de gols, ¿eh?
3: No están parlando avance, Alba y yo, pero dona compte con golpeche, y ese golpeche era de cama esquerra, no de cama dreta, le pega en el edge exterior y fa que haga una curva que se clave capadís, porque si tú le pegues en el exterior se puede dar fuera, pero qué ve golpeche para conseguir este king goal del Villarreal y qué ve Bore tornar de nuevo a Jose, ¿no? Que aporte a este Villarreal. Però continuïs moltíssimes bones sensacions, bueno, davant l'Atlético de Madrid escafeinat, que no està siguent intens en els duels, que sap que no se xue res, però bueno, la imatge,
2: això,
3: no? De,
2: gràcies al Xolo no li estarà fent.
3: Clar, ja, bueno, suposo que a Xuaos tampoc, no? Però bueno, sí que sé que no s'ho estan agarrant sense llevar-li mèrit al Villarreal, el que està sent superefectiu, però sí que és cert que esperàvem per un partit més competit per part de l'Atlético de Madrid.
2: I està també preparat per a entrar al terreny de xoc un altre jugador de la pedrera del Atlético de Madrid, com és Javi Boñar.
3: I una altra cosa, tu saps que a l'Atlético de Madrid li agrada pescar en casa el Villarreal, sí, Sorlot, Baena, pues bueno, veurem que no pesque massa per la temporada que ve.
2: El valor és del Villarreal en defensa, xocant en Arnau Tenas, este en Pau Navarro, que porta un envenatge ahí complicat en el genoll esquerre, Pau Navarro. I ara el baló espera el Villarreal, ahí va Micautatxe, avança metres Micautatxe, la falta és clara de l'Englet, no la xiula el col·legiat i el baló espera l'Atlético de Madrid, que ve en transició, perilla l'Atlético de Madrid, ahí està Coque, el baló en llarg, buscant a Demola Lugman, per la banda esquerra, té que vindre a tancar Santi Mourinho, a Demola Lugman, ahí està la taconada per a Ruggeri, línia de fons, la centrada, rebutja Dani Parejo, que està omnipresent, però se la queda en la frontal, encara ataca l'Atlético de Madrid, ahí està Coque per a Baena, que vol trobar la centrada, el remat no arriba Alex Alexander Sorlot i el rebuig espera. Ahí està Pap Gay per a retallar, per a donar-li la pausa. Li fan la falta, no la xiula tampoc el col·legiat. Diu que continua, que li dona avantatge. El baló per a l'Atlético de Madrid. Coque obrin cap a la banda esquerra. Demora Lugman. Lugman se la col·loca a la cama dreta. Ve en tot a tallar i a tapar Pap Gay, però no aconsegueix. És Coque obrin cap a la banda dreta i estea. I espera Marcos Llorentes, ve cap a dins, combina de nou en Coque en la frontal, en el balcó. Coque obrin cap a la banda esquerra, d'un costat a l'altre, va l'Atlético de Madrid, la centrada de Ruggeri, no busca un altre que a Sorlot, però rebutja molt bé la defensa del Villarreal i novament encara el baló espera Obed Vargas, ataca l'Atlético de Madrid pressionant el Villarreal, Obed canviant el sentit del xau per a la banda esquerra, furta molt bé Alfonso Pedraza en el contracolpe del Villarreal, ahí està Alfonso Pedraza, la demana en tot Alberto Moleiro, però no s'ha ferit ningú més i té que pensar-se-ho bé, ahí Alfonso Pedraza que combina ja amb Moleiro, li fan la falta i ara sí, la falta és clara de Puig. Será balón pero al Villarreal.
3: Sí, y cobre y coste de Tico de Madrid golpechar desde fuera del área. Sí, puedo golpechar Lokman, puedo golpechar Coque y no os falte.
2: Correcto.
3: Y ahora, ahora Pochan tendré la entrada
2: hasta
3: de,
2: la cuina.
3: De Ruggeri, ¿no? Entra Ruggeri, pero Frises entra de Sassor, lo que ha hecho tú, Ruggeri, sí que es un hombre que no es Molteni, pero en carrera fa bons centros, pero Targo está intentando utilizar el cholo para que la arribe pilota a Sorlot. Esperen que Moliro os diga bé de cara al Mundial.
2: Sí, encara que jo no sé si és un dels superfixes.
3: És no, de
2: tres,
3: no, no, no.
2: És un candidat.
3: És un candidat.
2: És un candidat i seria una feina, no?
3: El fixes des dos equips d'ací, jo està Llorente.
2: I
3: Pubill, tal volta.
2: Jo te diria Pubill, sí. Jo te diria Pubill. El balón serà per al Villarreal. En eixa falta que ha rebut Moleiro, que ja recupera la verticalitat i que encara que fa gestos de dolor, pareix que pot continuar. Joan del Villarreal des de darrere, ahí estava Rafa Marín. Ui, quin xest tenir de Rafa Marín per anar-se'n de dos. Ahí està Moleiro, la pilota per a Mica Utache. El rebuig i l'arriba Jose Pérez. Jose. Continua Jose. Jose de un, de dos, de tres. Jose, el remat que toca en la defensa de Tiene Madrid i la salva. En última instància Marcos Llorente des de la línia de fons. Ataca encara el Villarreal per banda dreta. Ahí està Nicola Pepe Caracoletxa. Vol clavar-se dins l'àrea. Se té que frenar, té que retallar, té que ballar ahí Nicola Pepe. Per a ficar-li la pausa, per a ficar-li la calma. I el baló serà per a Santi Mourinho. Aguanta el Villarreal, però ha tingut una altra ocasió Pàtria Jose Pérez.
3: Sí, sí, d'una cosa que se n'anava de 1, de 2, pensaven que podia xutar, sí. Però li anaven a eixir cames de contra, això s'ho pensa massa, però que ve a Jose i sobretot la confiança que estem veient que està agarrant en este partit.
2: El baló ara espera el Villarreal, encara en eixa banda dreta on espera Nicolà Pepe. L'últim en tocar és jugador de l'Atleti de Madrid, serà baló per al Villarreal. I està la gent, evidentment, contenta i tranquil·la, les dues coses. Perquè estan guanyant l'Atleti de Madrid, perquè el Villarreal està tancant la seva temporada en una victòria contundent de l'equip del Cholo Simeone i està certificant la seva classificació en la tercera plaça de la Lliga. Algo que no passava des de fa molts anys, des de la 2007-2008, no estava tan dalt el Villarreal. Que ataca, que continua, que vol més, ahí ve Pedraza, vol xafar a Pedraza, serà treta de porteria per a l'Atleti de Madrid. Jo pensava que era córner.
3: Jo també, pareixia que fora Baena que tocarà en última instància, però bueno, està més propeta i Sergio Espinosa.
2: El baló per a l'Atleti de Madrid, deixen tot controlat, ahí està Lukman, la falta és clara de Santi Mourinho, serà baló per a l'Atleti de Madrid quan es prepara doble canvi. Van a entrar Morcillo y Boñar. Se'n va del terreny de xoc, dorsal 22, Ademola Lukman, i dorsal 10, Àlex Baena. I així acomiada la ceràmica Àlex Baena. En més aplaudiments que xulits, A veure com reestructura ara, no?
3: Sí, pues és Boñar, passe lateral dret, Llorente
2: bueno, a la banda.
3: A la banda on estava Baena, i centre el camp serà per a Morcillo.
2: I qui cau a l'esquerra? És el dubte.
3: Obed.
2: Sí, Obed Vargas, no?
3: Sí.
2: Sembla que és el mexicà. Lluita... Di Patridi.
3: No, encara que jo pense que la banda és per a Ruggeri, no? I Obed es clavarà un poc més pa que dins.
2: Sí, però ha caigut molt de banda, Ara el mexicà...
3: Però jo penso que la intenció de treure Ruggeri és això, que torni profunditat i fer-se entrada.
2: Tot el carril per
3: ahí. Sí.
2: I el doble pivot està format per Morcillo i per Coque Resurrección, el capità de l'Atleti de Madrid, l'etern capità de l'Atleti de Madrid, l'equip Matalafer. Ahí està Mourinho, traguent de banda, el baló per a Nicolás Pepe. Mourinho que l'any que ve no serà l'únic Mourinho de la Lliga,
3: Però ara n'hi havia problemes en aquest tema, No estava clar, sí, l'últim que he llegit és que no estava de tot clar.
2: Jo ahir el que vaig llegir és que estava claríssim.
1: Te digo una cosa, el fet de que n'hi hagi eleccions, perquè
2: claro, avui per ahí, ¿no?
1: la Junta Electoral del Madrid ha confirmat que la candidatura d'Enrique Riquelme, el seu aval, és vàlid i per això anem a tindre eleccions en el Real Madrid. Ara bé, van a ser d'ací literalment 4 dies. Poc de temps per a, sobretot, el candidat, per a fer-se un lloc.
3: I Paco, te dic una cosa, que quan tots coneixem el Mourinho que va estar al Real Madrid, és cert que potser està més calmat perquè ha madurat i és més major.
2: Si no està Guardiola enfront...
1: Està més calmat perquè ja no guanya tant, bàsicament.
3: Claro, en un vestuari tan...
2: Home, diners sí que guanya,
1: Bueno, això sí, sempre.
3: De títols no, però no sé. En un vestidor tan dinamitzat, anirà ella a acabar de rematar-lo o a intentar arreglar les coses? Perquè aquest vestuari no sé quin tipus de manejo necessita, si un manejo en intel·ligència o un manejo dur com el que hi practicarà.
2: Estem parlant del Real Madrid, de la culpa es meua. El baló per al Villarreal. Eixint des de darrere, ahí està Dani Parejo, que encara està al terreny de xoc, combinant ara Pap Gay en Arnau Tenas, eixint des de darrere, i això ho celebra la grada de la Ceràmica. El baló per a Parejo novament, ahí està combinant, està fent un rondo el Villarreal,
3: es que
2: està ballant.
3: Sí, arriben tardíssim a les marques el xor del Xolo Simeone, no sé si és falta d'intensitat,
2: sí,
3: no,
2: sí,
3: perquè
2: sí, sí,
3: que no es juguen molt, però és que totalment es desplaça més que fan el xor del Villarreal, buscant la pilota, buscant no estar estàtics, és que desborden totalment al centre del camp de l'Etihad, per això et diria que guanyen les posicions i a partir d'ahí es tiren i són contres constants del Villarreal.
2: Ara ho intentava Jose Pérez en Puric, però... El baló tocava el jove jugador de l'Atlètic de Madrid, de se'n va fora.
3: I sense estar jugant al 100% el Villarreal. O sigui, estar bé que està jugant d'una manera relajada perquè no li fa falta més.
2: Tocava en el servi, la pilota llarga per a que atrape Juan Musso.
1: Sí.
2: I li la entregue ràpidament a Marcos Llorente. Paco, estem en el minut 63 i mig, Villarreal 5. Atleti de Madrid 1.
1: Pilota per al porter de l'Atleti de Madrid. Estàvem recuperant també el postpartit dels partits que vos hem contat en la sintonia del punt a punt. Hem escoltat abans a Guillem Beltrán, el tècnic de l'Atlético Saguntino. Escoltem ara un clàssic del futbol valencià com és Vicente Mir, tècnic de la Nucía, que jugarà la final autonòmica del playoff d'ascens a Segona Federació. Amb Toni Galindo.
5: Esteban Vicente Mier, entrenador tècnic de la Nucía. Bueno, avui s'ha perdut, però el global de l'eliminatòria s'ha guanyat 3-2, el resultat final de l'eliminatòria. Esteu en la següent fase, jugareu contra l'Atleti Llevant. Ahí què fem?
6: Bueno, a ver, primero contentos hoy, vamos a estar hoy felices por el resultado. Creo que hemos ganado un gran equipo como es el Saguntino, creo que ha demostrado ser un equipo muy potente y bueno, y lo hemos tenido muy difícil, esa es la verdad, ¿no? Aparte con el apoyo de la afición, pues creo que ha sido un equipo muy guerrero, ¿no? Al final hemos pasado, la eliminatoria está muy igualada y ahora nos espera el Levante, que yo siempre he dicho que el Levante en la categoría creo que ha sido el equipo más fuerte siempre, creo que el equipo con más calidad para mí, desde mi punto de vista. Y bueno, vamos a pelearlo, vamos a ver si somos capaces de hacer dos partidos buenos.
5: Vicente Mir, segundo apellido, especialista en ascensos. A ver si es verdad, ¿no?
6: Bueno, la verdad que...
1: Un segon, anem a parar la declaració perquè se'n va Dani Parejo en la Ceràmica, sí. En peu.
2: Així és com sona, Dani Parejo que se'n va en el switch, que li brillen. Li abracen tots els jugadors. Es para el partit, Es para el partit. Perquè també se'n va Alfonso Pedraza. Són els dos jugadors que abandonen el terreny de xoc. Y es dos que el año que ve ya no estarán al Villarreal. Y me parece que prácticamente entre lágrimas se va Parejo y se va Alfonso Pedraza. Parejo que porta el brazalete de capitá, que se despedís también del capitán del Atlético de Madrid, como es Coque Resurrección.
3: Y entre es bonica,
2: Sí, y entre aplaudiments de la gradería se va un jugador.
3: Y toda la banqueta alzada aplaudiendo.
2: Que ha fet historia. Y ahí están los aplaudimientos de Marcelino, del seu staff, del jugadors, el brazalet de Parejo, que el deixa, que s'abraça en Cardona y también Diatá, que son los dos que van a entrar al terreno de choc. Y ahí está Parejo y también Alfonso Pedraza. Rebente la calor y el cariño, la afecte de la parroquia Grogueta.
1: Bueno, pues momento emotivo, en la Ceràmica.
3: Sí.
1: Y un Dani Parejo que 6 temporadas después, recordemos, estiu de 2020, cuando Anil Kumar Murthy va a hacerlo fuera como un gos del Valencia.
2: Ay, madre.
1: Cuando estaba en el seu prime y Dani Parejo, inmediatamente el Villarreal, que va a ser rapid, ahí se va a hacer en el seu services. Primera temporada de Parejo y va a guañar la Europa League en el Villarreal. Y de ese momento se ha convertido en capità, en llegenda també del Villarreal i en un dels jugadors més volguts per la seva afició en les darreres temporades. Els canvis, anem a recordar el minut i el marcador. Salva, que estàvem escoltant a Vicente Mir.
2: Els canvis són Diatá per Parejo i Cardona per Alfonso Pedraza. Minut 67 d'encontre, Villarreal 5, Atleti de Madrid 1.
1: Toni Galindo a Vicente Mir.
6: cierto que llevo unos cuantos. Es decir, pero bueno, es complicado. La verdad es que al final de jugar playoffs, ganar tres partidos, se hace difícil, ¿no? Pero bueno, hay que pelearlos a muerte, hay que pelearlos a tope. El equipo ha pasado una eliminatoria muy difícil, como te he dicho, contra un gran equipo. Y ahora pues a pensar ya el martes, a pensar ya y a trabajar ya el partido contra el Levante y a ver si somos capaces de eliminar al Levante también.
7: Bueno, Vicente, molta sort, gràcies per les teves paraules al Punt a Punt de Punt Ràdio i estarem ahí pendents de totes les eliminatòries d'ascens a eixa segona federació. Gràcies, Vicente.
6: Muchas gracias a vosotros.

0: Les paraules de Vicente Mir. Tornem a la ceràmica, on el partit està absolutament liquidat. Està golejant el Villarreal a l'Atleti l'última jornada.
1: Es una maneta del Villarreal al Atleti de Madrid y ataca ahora el equipo de Marcelino. La falta es clara sobre Alberto Moreiro, pero diu Miguel Sesma que iría allí del advantage. El balón en cara espera el Villarreal. Ahí está el Nicolás Pepe. La combinación, el tiki-taka en Ayoce Pérez, pero recupera el balón Patri, el Atleti
2: sí,
1: de Madrid.
2: Sí, lo volía comentar vos, que ya sé que conegue igual día está, pero la gente que no el conega y que hemos estigado ben escoltant el partit, que li preste atenció, perquè és un jugador perfil, espectacular. És que té zancada, és que a mi me recorda a Pape, o sea, que són dos jugadors molt pareguts, tal volta amb menys energia d'anar cap a davant, també és més jove, li falta experiència, però ojalà haguera comptat en veure aquesta temporada a Marcelino, perquè encara, ja arribaria temporada que ve, siguent encara millor jugador.
1: El balón a la Peralti de Madrid, está Ruggeri, combinante en Coque, Coque que la pencha de Israel, el balón para Griezmann, el toca para un Navarro y el balón, diu Griezmann, que ni ha... Falta, que volia demanar penal, però el que es xiula Miguel Sesma és córner. I mira com s'acosta Coque a dir-li si és falta. Si és falta és penalti.
2: Sí, sí, sí. I, bueno, i Rafa Marín, que tampoc està la temporada que ve. És un altre jugador del Villarreal que, bueno, que no comptarà per la temporada que ve.
1: Ahí està Antoine Griezmann tractant de forçar la revisió, eh?
2: Bueno,
1: jo crec
2: sí.
1: Que o és penal o és treta de porteria, però en cap situació és córner. ¿Qué es lo que ha hecho el Atleti del colegio? Corner a favor del Atleti de Madrid. Y ahí están Griezmann, Coque, Lenglet, todos tratando de convencer a Miguel Sesma, nascut a La Rioja, para que siga penal, pero digo que no va a donar el seu braç a...
2: És 5-1, igual que fora penal 5-2, no passaria res. Jo estic en tu, que jo tampoc dic que siga penal, perquè és una situació
1: lo
2: un poc no complicada de vore.
1: Lo que no es corner, això segur. Però bueno, estreta de cantó i ara hi va Coque en cama dreta, el baló que viatja dins l'àrea, rebutjat per la defensa en dos instàncies, el baló per a Mourinho, continua el baló en xoc, està Mourinho, Mourinho per banda dreta, vol trobar allà Mika Utache, li fan la falta, aguanta el Georgia, Mika Utache entre dos, li volia tirar el pontet a Obed Vargas, però no l'eix, si l'eix el pontet jo crec que va per l'aire.
2: Que bo és este jugador, quina calma que té, sí.
1: Se l'ha jugat a que l'alcen, eh? Si li fa el pontet en un 5-1 ahí, l'alcen 3 metres. Ahí va Pepe, que el canvi de ritme és diabòlic. Ahí davant Coque Resurrección, ahí està Yoce, Joan d'Esquenes i redistribuint
2: el
1: xoc.
2: Quan se giren són perillosíssims.
1: Per a la banda esquerra, on ja la té Sergi Cardona, recent ingressat al terreny de xoc, combinant en Pap Gay, el que avança metres, ahí va com un... Cavall ahí en botxet, avançant metres i jugant ja el Villarreal cap a la banda dreta on espera Nicolás Pepe, que ja se perfila en l'exterior de la seva cama esquerra, jugant en Diatá, Diatá en Mika Utache, Diatá de nou, fica la calma per a jugar en Rafa Marín. Avança el Villarreal, el tacó ara de Moleiro, no l'eix, buscava Cardona, estan agradant-se molt els jugadors del Villarreal ja, en esto, encara minut 70, resten 20, queda molt, Patri.
2: Però que bé, i sobretot, bueno, això m'està agradant pensant de cara a la temporada que ve, no?, que tindrà el Villarreal. És cert que possible no arriben nous jugadors, es parlava d'Àlex García, Susi d'Aparejo, de Luis Milla, del Getafe, però a vindre-s'hi 31 anys, que són jugadors...
1: S'ha parlat hasta de Guido Rodríguez, també.
2: De Guido també. Jo crec que estaven ja canviant-se de casa, estava Guido, no?, les mudances...
1: Sí, sí,
2: l'ha
1: tenia
2: content,
1: sí, sí.
2: Que possiblement se'n vagi un centrocampista posicional per a tota la pilota, en experiència, molt de criteri.
1: Però comptàvem en 90 minuts, Patri, que demana molts diners, Guido, i que el Villarreal això li frena molt, perquè demana el contracte que tenia en Anglaterra, que són molts diners, i damunt una prima de fitxatge perquè acaba contracte en el València, per tant és a gent lliure, i sembla que això al Villarreal no li fa gràcia, anem a dir.
2: Sí, a més, sí, en aquesta filosofia que té el Villarreal de traure gent de casa, de si pots vendre-la, però si, per a que siga un club sostenible, gastar-se tant diners en un jugador que no és, bueno, que sí que és cert que té experiència i que fa les coses molt bé, però potser no és tan imprescindible, no?, com en altres posicions que te podien traure més de profit.
1: El balón
2: ahora
1: de Marcos Llorente, que buscaba el segon pal, pero en el pit la baixa Santiago Mourinho para entregarla a Arnau Tenas, el exporter del Barça y del Paris Saint-Germain. Ahí está Arnau en la cama dreta. Quina pasada, yo creo que no volia fer això. Necesito un valor raset, per a l'Englet.
2: Jo crec que Molerio no ha entès que hi volia fer això, S'ha quedat un poc de mig d'esquena...
0: No ha vist la idea, efectivament. Minut i resultat, que anem a continuar recuperant testimonis. Salva.

0: La pilota per a Logan Costa, que ja va tindre minuts després de també una lesió greu en el partit davant el Rayo Vallecano. I tocava en última instància i Obed Vargas, i el balón serà per al Villarreal des de la línia de banda. Estem ja arribant al minut 80, estem al 78 i continua la victòria còmoda, 5-1 del Villarreal.
1: Esta mira lo que quedava de partit, no? En el minut 75 fas canvis, Marcelino en este centre del camp, Xove inèdit, i diu, veurem, no? Que n'hi ha molta diferència en el marcador 5-1, però que bueno, sí. Te crea un poc d'incertidumbre entre Pau Navarro i Diatá, que no són creadors, són més, per dir d'alguna manera, destructors, sobretot Pau Navarro, no? Qui serà el jugador que puga girar el xoc del Villarreal?
0: Però li queda un canvi, al Villarreal encara, ha fet 4, li queda un canvi, i en el cas de l'Atleti de Madrid ja ha fet els 5, canvis el Cholo Simeone, així que li restaria una substitució.
1: Sí, que
0: podria
1: ser Macià, no? Per Pau Navarro, sí. I centre del camp.
0: Un canvi natural seria per a tornar a una estructura lògica del migcampista en el mig del camp i del central en el seu lloc.
1: I de perfil, no?
0: Creador, sí.
1: Sí, que ser-lo Macià més que Pau Navarro, sí. I es quedaria Macià i Diat en el centre del camp.
0: La pilota la per a Coque, el remat de Sorlot, Arnau. Estan buscant molt a Sorlot, i ara el remat era bo.
1: És l'única ferramenta que tenen, el que passa que Sorlot necessita moltes accions per aconseguir un gol. És el que li va passar en Villarreal, el que li està passant esta temporada a l'Atlético Madrid.
0: Ui, que li fa lío, Micautache, que encara té gasolina. Ahí va Micautache, arranca la moto, se'n va de Puritxa, Micautache dins l'àrea. Micautache, la para Musso. Serà córner per al Villarreal, però quin tros de jugadores, Micautache. Mica, Chu.
1: Que bé se'n va, aprofite la joventut de Puris, 22 anys, per a fer-li el lío apurant ahí en esa carrera, tocant-la en la punteta de la cama dreta,
0: Casi en el exterior,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Era el córner a favor del Villarreal ja en el minut 80 de partit. La carrera de Micautache, que serà l'encarrega de traure ese córner. Crec que és el quint córner del Villarreal ja en aquest partit. I ahí va Micautache, alça la mà dreta. El georgià, el valor que busca dins l'àrea, rebutjat per Sorlot. El controla molt bé Coque. Li donava ahí metres Morcillo, que vol anar-se'n de Mourinho. Però Mourinho és molt contundent i li tanca la porta a Morcillo.
1: I era bona la idea de Coque, perquè estava avançat Arnau Tena, serà un 1 contra 1.
0: Si en comptes de ser Morcillo és Julián Álvarez.
1: Sí, un altre, sí.
0: Però
1: un altre que tampoc possiblement estarà la temporada que ve.
0: Clar.
1: L'Atlético de Madrid.
0: Anem a veure què passa, És un estiu també molt interessant per a l'Atlético de Madrid.
1: Parle de Bernardo Silva, de Cucurella, veurem l'Atlético de Madrid.
0: Sí, es té que refer, és de veres. I té un mestre per a refer plantilles com és Mateu Alemany.
2: Mateu Alemany, sí senyor. 10 minuts per arribar al final, continua la victòria del Villarreal 5-1 davant l'Atleti de Madrid, i faltava per recuperar l'últim protagonista. En este cas no és entrenador, però sí representant a l'Atleti Llevant, a Mario Sessé, un dels jugadors més destacats de la temporada i que ha parlat amb el nostre Carlos Gallardo després de la derrota del seu equip 1-2 davant el Villarreal C, però classificació del seu equip per a la final autonòmica del playoff d'ascens a segona federació davant la Nucía. Serà la final a anada i tornada. Sessé.
3: Estem en el punt a punt amb Mario Sessé, amb el jugador de l'Atleti Llevant, després d'este pas a la segona eliminatòria de 3 per a aconseguir l'ascens a segona federació. Enhorabuena, Mario Sessé.
4: Muchas gracias. La verdad que estamos muy, muy contentos. Yo creo que el equipo se lo merece por cómo trabaja día a día, cómo afronta todas las semanas, y con la ilusión y la ambición que salíamos al campo. Yo creo que es un premio y estoy muy contento por todos.
3: S'ha patit, s'ha tingut que patir, és una eliminatòria de play-off, és el normal, però també ha plantat molta bona cara el Villarreal C.
4: Sí, sabíamos que era un equipo que propone mucho, que quiere jugarla, tiene jugadores de bastante calidad, que son muy buenos en las transiciones, y nada, al final el rival también juega, al final se ha llegado aquí a play-off, pues es porque también se lo había ganado, y nada, pues hemos hecho un conjunto de partidos, tanto la ida como la vuelta, compitiendo hasta el final, y hemos creído hasta el final y nos lo hemos llevado, y como te digo, muy contento por todos, porque creo que es un premio y el reflejo a toda esta temporada, y nada, ahora a seguir con ganas.
3: Esta pregunta le vas a hacer a Clatrava después del partido de nada. ¿Qué vos donen en quart de Poblet? Está Héctor Mejía también el Torrent, muy buena temporada, gran temporada ahí esta eliminatoria, tú también te has jugado muy destacados, ¿qué pasa ahí en quart de Poblet?
4: Bueno, pues se ve que allí pues algo habrá, que nada, la verdad que estoy muy contento también con Cala, somos los dos del mismo pueblo, no vemos mucho, tenemos una afinidad bastante buena fuera del campo, que yo creo que se refleja también dentro del campo, y estoy también muy agradecido con él por,

0: porque al final yo volví a casa después de muchos años y me ha ayudado mucho a integrarme en el equipo y estoy muy agradecido con él y creo que se merece todo lo bueno que le pase. Y nada, espero seguir entendiéndome así de bien con él dentro del campo y fuera también.
1: Segona eliminatòria van la Nucía, un equip amb moltíssima experiència, jugadors amb molta experiència en la categoria, també un partit molt competitiu, no? El que us espera la segona fase.
0: Sí, yo creo que llegados a este punto todos los partidos que estamos teniendo ya son de otro nivel, son un nivel de exigencia y de competitividad muy, muy alta y nada, yo creo que el equipo durante toda la temporada ha sabido jugar contra todo tipo de equipos en todo tipo de campos y nada, al final yo creo que nos representa la personalidad y la ambición que tiene el equipo al salir y a seguir así.
1: I l'última, com a un dels referents de l'Atleti, llevant una crida a l'afició perquè ara també, després d'aquest impuls que ha donat espectacular al primer equip, ara vos donis impuls a vosaltres per a aconseguir ese somni de l'ascens.
0: Sí, yo creo que este fin de ha sido un fin de muy bueno y muy deseado por el club, tanto por el primer equipo como nosotros, y nada, ahora que nos intenten ayudar desde fuera lo máximo posible, que al final jugar con uno más hace mucho y nos hace mucha ilusión ver cómo la gente se vuelca con el filial y cómo viene a animarnos.
1: Muchas gracias, Mario Sese, en el punt a punt. Gracias.
0: Gracias a ti.
2: Bueno, pues les paraules de Mario Sese, amb el qual ja tanquem el torn de protagonistes, recta final de l'Estadi de la Ceràmica. He de contar-vos una cosa de futbol internacional, Salva Patricia, que ha passat fa una estona en Portugal, perquè n'hi ha un equip Salva de segona divisió, que és el Torrense, que li ha guanyat a l'Sporting de Lisboa en la final de la Copa de Portugal, en un penal en el minut 112 en la pròrroga. Què significa això? Que un equip de segona en Portugal va a jugar l'Europa League la temporada que ve. Estas cosas evidentemente no pasen más a sovint.
3: Es un yo con cedir futbolistas en la NGB.
2: Bueno, pues el Torrense de la segunda división de Portugal campeó davant l'Sporting de Portugal, l'Sporting de Lisboa, 2-1 en la final, en un penal en el minut 112 en la pròrroga, y el triunf que li dona a este equip, que es molt xicotet, estava mirant
3: David contra Goliat, ¿no?
2: Sí, bàsicament, és l'equip més, un dels més junta el Benfica, més llorejats de la categoria, junta l'Oporto en Portugal. Però sí, estava mirant, el Torrense és de Torres Vedras, en un districte de Lisboa, 100 anys d'història d'este club, i mai havia estat des de 1992 en la màxima categoria. Va baixar en 1992, porta 34 anys fora de la Superliga portuguesa.
4: Pues bueno, pues
2: no, molt de mèrit, eh? S'ha carregat a primera divisió, només havia jugat una final en 70 anys i ha guanyat la final de la Copa en Portugal i jugarà a l'Europa League la temporada que ve.
3: Pues el dat curiós, eh? També en Portugal, que de vegades en el futbol aquestes coses passen. Igual que pasen partits com este, en el que el Villarreal està guanyant-li 5-1 a l'Atlètic de Madrid, la centrada de Griezmann, segon pal buscava Sorlot, rebutjat per la defensa del Villarreal, i encara es va l'òpera a l'Atlètic de Madrid, en minut ja 86 de xoc, ataca encara l'equip del Xolo Simeone, i ve Marcos Llorente per banda dreta, combinant en Antoine, a pura línia de fons, de davant a Sergi Cardona, la pilota de Coque, buscava la centrada i Logan Costa, molt bé, però Morcillo de primer és obre i cap a la banda esquerra on espera Mateo Ruggeri. Ahí está Ruggeri, combinante en Morcillo, nos antena ahí en la pasada de Novet Vargas y la pilota que veo ahí gira el contragolpe el Villarreal, pero talla molt bé Clement Englet y ya jugador a terra en el Villarreal. Y demana canvi, demana canvi Moleiro, porque el que está en terra es Micautache. Pero sí, Micautache no pot més,
4: És que l'esforç que ha fet ha sigut de fer quan l'última jugada aquesta a punt de marcar a la dictadura contra el minut 80 i encara està corrent.
3: Quina energia, quin desgast. A veure qui és el que va entrar, és Macià?
4: Jo crec que sí.
3: Micautache no pot, està sec. Què canten?
2: Moleiro selecció.
3: Sí. I Moleiro alça el braç i diu gràcies a la graderia del Villarreal, mentre encara està estès en terra George Micautache, quan ara s'alça en companyia dels serveis mèdics del Villarreal.
4: Que era el canvi que nosaltres diem, però no per aquest jugador, justo també. Nosaltres estem plantejant el Pau Cabanes, que entrarà ara Carlos Macià, perquè era bueno, pot ficar a tu saps que, bueno, perdona, Pau Navarro volia dir, Pau Cabanes pot jugar en les bandes o pot jugar en punta i tens a Pepe que s'havia ficat per dins com a mitja punta, la mateixa, tens el mateix.
3: Sí, tens el mateix.
4: Sí.
2: Bueno, pues la substitució i els aplaudiments.
3: Sí, és Micautatge que ho ha fet un partidàs, eh? George Micautatge ha fet un partidàs en... va del terreny de xoc en el minut 8.

0: també d'ascens a tercera federació, tancant la temporada en Lliga Comunitat. Un dels equips en Lliga Comunitat en el grup nord és el Silla, que ha terminat la temporada en mitja taula, després d'un canvi en la banqueta, i pel que tenim entès així en el punt a punt, el club que va apostar per la continuïtat, Dani Castellanos, que ha acabat la temporada com a entrenador, té pràcticament ja tancada la seva renovació per a la temporada que ve, així que a 10 minuts d'arribar a les 11, vos contem això per als aficionats, sobretot en clau més local, no?, del Silla, que esteu escoltant del programa, que ja té tancat el seu entrenador per la temporada que ve, que continuarà en principi sent Dani Castellanos. I estem a punt de tancar la temporada oficialment. Vas a contar, Salva Gomis, l'última, sí?, pilota de la temporada 25-26.
1: Anem a baixar la persiana. Estem ja en el 89 de xoc. 5-1. Guanyant el Villarreal a l'Atleti de Madrid.
2: I el públic cantant el himne a capella del Villarreal.
1: En un córner ara a favor de l'Atleti de Madrid, però sí, ja on eixen les banderetes que ha repartit el club per tota la graderia. I l'encarregat de botar la treta de cantó serà Antoine Griezmann en cama esquerra. Ahí va Griezmann, el francès, buscant el punt de penal. Rebutjat per Santi Mourinho, la pilota queda ahí, embolicada dins l'àrea. Té que eixir Mourinho novament, en llarg, per a que si la quede Coque. La pilota per a Griezmann, no n'hi ha fora de xoc, la controla a l'exterior del peu. La bota dins de l'àrea, rebutja Cardona. També Diatal, que vol desfer-se d'aquest baló, però encara és baló patri per a l'Atleti de Madrid. I ahí ve Obed Vargas, la pilota per a que la lluite Logan Costa, que la regala per al córner.
2: Sí.
1: La regala per al córner a favor de l'Atleti de Madrid.
2: I ve la distribució, perquè Carol Macià ocupa la base del centre de camp, xuma, xunta a Pau Navarro, i és Diatal, que es col·loca un poquet més en el triàngul, com una mitja punta darrere del davanter de Pepe.
1: I ahí estarà el córner, que feia la finta de traure-lo en curt Coque, però finalment anirà camí del segon pal, torna a eixir erràtic Arnau Tenedas, però rebutja molt bé Diatal, la carrera ara de Pepe contra Marcos Llorente. Ahí va Pepe, que li pot guanyar a Marcos Llorente, i se la queda en segona instància, i s'acaba. Se acaba el partit en la Ceràmica, se acaba la Lliga, se acaba la temporada 25-26 en el punt a punt, en Apunt Radio. En este partit entre el Villarreal i l'Atleti de Madrid, el Villarreal guanya 5-1 a l'Atleti de Madrid. El Villarreal serà equip Champions i com a tercer classificat. Els gols de Dani Parejo, els gols de Ayuso Pérez, Mika Utache i Pap Gay li donen la victòria a l'equip de Marcelino García Toral. Se'n va Marcelino, se'n va Parejo, se'n va Pedraza, i el que no se'n va és el Villarreal de la Champions. Se acaba la temporada, va a parlar Dani Parejo en el dia del seu comiat, i la victòria que la celebra tota la Ceràmica, 5-1, sona l'himne del Villarreal, guanya el Villarreal a l'Atleti de Madrid.
0: Bueno, pues ràpidament anem a recordar que després de la victòria del Villarreal, la temporada acaba per al conjunt groguet en la tercera posició de la Lliga, 72 punts, i molt merescuda, esta tercera posició que li dona, me ho he dit abans, però efectivament, que són quants quilos? 8 quilos, no? 8 quilos de diferència.
1: Sí,
0: 7 milions de diferència entre la quarta i la tercera posició. Els números del partit, que van a ser molt ràpids, perquè pràcticament no hi ha hagut història. Possessió 52% per a l'Atleti, 48% per al Villarreal. 14 rematades, 8 entre pals, 5 gols del Villarreal. 9 rematades, 4 entre pals, només un gol de l'Atleti de Madrid. Corners 5 per al Villarreal i 9 per a l'Atleti. Grogues, una només per a l'Atleti. I faltes per a tancar, n'hi ha hagut més per part del conjunt visitant. 12 de l'Atleti, 3 per al Villarreal. Patricia, han de tancar, però ahí está Parejo. Anem a veure què diu Dani Parejo en la seva última compareixença postpartit.
3: Sí, viene a emocionarse, ¿no? Entiendo ahora, ¿qué pasa por tu cabeza?
4: Bueno, he pasado 6 años maravillosos de mi vida. Creo que he vivido aquí el ciclo más exitoso del club, siendo partícipe, siendo importante. Quiero agradecer al club, a Fernando, a todo el mundo que he podido convivir con ellos estos 6 años, por facilitarme todo, por hacerme sentir importante. Yo estoy orgulloso, feliz, contento por mi trabajo, porque cada vez que me he puesto esta camiseta lo he dado todo, me he dejado todo por el club. Y bueno, la vida, el fútbol muchas veces es así, hay que aceptarlo. Pero ya te digo que me voy muy contento y satisfecho por el trabajo realizado, y porque me llevo noches y momentos inolvidables.

0: Ahora tenéis la fiesta para celebrar la Champions. Veo una pancarta que ponía orgullo de pueblo, porque habéis llevado a un pueblo, que es lo que es Villarreal, dos años seguidos a la Champions, ¿no? Eso es algo que entiendo que tiene que ser precisamente eso, un orgullo.
1: Sí, el club no lo había hecho nunca en la historia, jugar dos años seguidos Liga de Campeones. Lo hemos conseguido. Al final el club está creciendo, se están haciendo las cosas muy bien. Y cuando se trabaja con cariño, con amor y cuando quieres hacer las cosas bien, al final casi siempre tiene sus frutos. Y bueno, pues hemos hecho historia dos años seguidos. Ahora toca disfrutar, pasarlo bien, vacaciones, descansar y olvidarse un poco del fútbol.
0: Vale, has marcado esos tiempos. ¿Y después qué?
1: Bueno, no lo sé, no lo he pensado. Me gustaría seguir jugando porque me veo bien. Me gustaría seguir jugando, eso sí que es verdad, pero ahora quiero pensar, estar tranquilo, no quiero tomar decisiones precipitadas, quiero pensar con mi familia, con mi mujer, mis hijos, buscar la mejor solución, donde crea que mejor voy a estar, y bueno, ya veremos.
0: Enhorabuena y suerte.
1: Muchas gracias.
2: 37 anys de Dani Parejo, que no té encara decidit el seu següent pas. Anem a veure si té un last dance encara pendent o si acaba, posa punt i final i ja pensa en altres coses. 37 anys, sí, és d'abril del 89.
3: La conversa ahí en Coque, ¿no? L'abraç en Coque Resurrección, també un altre dels veterans que serà també el protagonista per part de la Tia Madrid quan continua la festa.
2: Sí, sí. Paco, en Sant Pasqual, en eixa pancarta, ahí està, la cantonada.
3: En el cartell lluminós que fica Som de Champions otra vez.
4: Otra vez, ¿sabes? Otra vez, sí.
2: Mira, pensar, y ahí está l'abraç de Marcelino García Toral, U Perú, amb els jugadors. Ahí está Moleiro en la bandera, en la banderola de Canàries. I anem a tancar nosaltres també, perquè queden 3 minuts per arribar a les 11 i Patricia Campos volia una última lectura. No hem de fer resum del partit ni de l'àrbitre, bueno, el partit està liquidat pràcticament des del principi, sí. Però una última frase o comentari per a definir la temporada 25-26 del Villarreal.
4: Yo diría casi exitosa, ¿no? Exitosa total en Lliga, pero Champions y Copa del Rey s'ha deixat un poquet en ganes de més i esperem que la temporada que ve nou entrenador, nous fitxatges, noves incorporacions, puguen arribar encara més èxits.
2: Salva Gomis, el últim comentari per a narracions de primera divisió 25-26, que qui te ho anava a dir, i a mi també, el passat mes de l'agost. Però mira, hem arribat al final de trajecte, eh? Arribem a port, tanquem la temporada, ho fem en 4X en primera divisió, esperem que siga un quint perquè primer el Castelló haurà de clavar-se en eixe playoff, esperem també que l'any que ve, com a poc, tindrem 6 equips en futbol professional perquè l'Eldense ja ha pujat. Però en clau Villarreal i el que vulguis, tens un minut per a tu en la ràdio per a tancar.
3: Pues mira, mentre mantegen a Marcelino García Toral, els jugadors del Villarreal, jo crec que el Villarreal ha complit l'objectiu de la temporada en quant a la Lliga. Estarà en la Champions la pròxima temporada, ja ho contarem així en el punt a punt de Napun Ràdio. I respecte a la temporada, pues que per a mi ha estat un plaer i que continuarà seguint un plaer perquè no anem a parar en aquest estiu, però
2: correcte.
3: Sí que és de veres que s'acaba la temporada. I, bueno, pues, qui mos ho anava a dir, de veres? En el meu cas, fa un any no arribarà, pues jo me n'anava a casa i avui estic així, contant partits de l'Eurolliga, contant partits de la Lliga i, bueno, pues la vida té aquestes coses, així que estic molt agraït per l'oportunitat, per la confiança i perquè, bueno, pues crec que estem consolidant un projecte que jo crec que té moltes coses positives i que l'any que ve va continuar donant guerra.
2: De vegades, la vida recompensa als valents. He de tancar en la ceràmica que fem les 11 de la nit. Un abraç, Patricia.
4: Un abraç i enhorabona per tot. Bon treball.
2: Gràcies. I se vegem en el cotif, ja ho saps. D'ací unes setmanes.
4: Això segur.
2: Això segur. Sí. Un abraç, Salva.
3: Un abraç, bona nit, gràcies.
2: Estem a punt de tancar. Gràcies a tota la producció de l'Espai, a Mònica Calatayú, que està tot el dia per ací, també a Juanjo Romero, que està per ací, a Manolo Palomar, al capdavant de la tècnica, a Salva Gomis i a Patricia Campos, tancant esta transmissió. Hem de fer el resum, donant 30 segones, 30 segones, per favor, 30 segones, que avui han passat moltes coses, Manolo, que vols tancar molt ràpid. Avui, este diumenge, hem comptat, per exemple, la derrota de l'Eldense davant el Múrcia, que ha caigut per 3-0 en primera federació. També la victòria del Castelló, que ha guanyat 0-1 i està en playoff en segona divisió. afronta l'última jornada davant l'Eibar en joc de privilegi. Ha de guanyar el seu partit, o almenys no perdre. I anem a veure la resta de combinacions. En el play-off d'ascens a segona federació ha guanyat el Villarreal C 1-2, però l'Atlético Llevant classificat per a la següent ronda. En l'altre partit, l'Atlético Saguntino ha guanyat 1-0 davant la Nucía, però la Nucía classificat per a la ronda final del play-off a segona en l'etapa autonòmica. En Lliga Comunitat, el play-off d'ascens a tercera, han empatat a 2 i en els penals ha passat el Torrevieja, 3-4 ha guanyat el Torrevieja. I per últim, en comptat, la victòria d'Olimpiakos en l'Eurolliga per 92-82 davant el Madrid. Enhorabona a Olimpiakos, nou campió. I el Villarreal, que li ha clavat un 5-1 a l'Atleti de Madrid en l'última jornada de primera divisió, i el Villarreal acaba com a tercer. Tanquem este tram del punt a punt. De seguida estan així Manolo i Salva per als últims 90 minuts. Adeu i que tingueu un gran estiu.
5: Tot l'esport a punt a punt.
6: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7, la vesprada d'A Punt.
8: T'ho contarem tot.
9: Però tot, tot, fil per randa.
8: Te'n vens?
7: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
10: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
6: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
11: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa. 101.2.
12: De tu a tu.
13: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
14: cantarem un montó de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
13: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster en A Punt.
15: L'economia per a totes i tots.
16: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
15: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.

Punta Punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montal i Sal.

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al Punt a Punt en els seus últims 90 minuts. Continua el temps de ràdio per a l'esport de Napunt Ràdio amb Manolo Palomar al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Us saluda, com cada nit, Manolo Montalvo. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Napunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al Punt a Punt en els seus últims 90 minuts, com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, i 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, també 90 en xifres, en número. Sense xifres i números, però també 90 minuts ràdio, per a Instagram, en paraula, en lletra. Si voleu enviar un WhatsApp, ja sabeu que teniu el nostre canal, el 619-4218-01. 619-4218-01. Perdó. Per opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem i què és. Demanem que ja acaba la temporada en primera, que ens digues el que per a tu ha sigut el millor i el pitjor del teu equip. El millor i el pitjor del teu equip. Ahí queda la pregunta en el dia d'avui. Amb la golejada del Villarreal 5-1 davant l'Atlètic Madrid, ara sí, s'acaba la lliga.

0: 25-26.
1: El Villarreal amarra una tercera plaça que probablement mereix i que també probablement degué tancar abans. Però bueno, són les coses del campionat i, a més, un campionat que va perdre a un altre històric, a don Daniel Parejo Muñoz. I dic don Daniel Parejo Muñoz perquè crec que és història del futbol espanyol, este jugador, i que cal parlar-li de vostre tenint en compte el rendiment donat fonamentalment en el València i en el Villarreal. El Llevant va aconseguir tancar la permanència, jo crec que la setmana passada. Lo d'ell va ser una feina d'aliño, encara que en algun moment poguera haver algun dubte, però la millor senyal d'haver arribat a l'última jornada amb els deures quasi fets és que era molt complicada, era molt diabòlica la combinació per a que el Llevant no va estar una permanència merescudíssima. El miracle de Luis Castro mereix una estàtua perquè el Llevant necessita estar en la primera divisió. Quan el portuguès arribà i digué que la situació era reversible, molts el prengueren per boig. Va complir i, a més, va ser fidel a la seva paraula donada de comptar amb els joves. Ahí estan els casos de Tundé, d'Espí o de Pago Cortés. I per a tancar, ahir es va treure una, una reflexió brillant i incontestable. Va dir el que molts entrenadors pensen i pocs s'atreveixen a dir. Jugar la Copa abans d'acabar la Lliga és adulterar la competició. I també va afegir, i també ho subscric al 200%, que no es poden posar partits intersemanals en l'últim mes de competició. En un país normal s'entablaria un debat sa al voltant d'aquestes qüestions. En este, els altaveus de Tebas, en el millor dels casos, silenciaran la reflexió. Dic en el millor dels casos perquè en el pitjor ja sabem com és este país. I se m'ocorre dir a Luis Castro que vaig en compte que així és molt fàcil passar-li factures a alguns. L'Elx es salva empatant el Montilivi. La famosa estadística de que cada volta que n'hi ha una vida o mort en l'última jornada entre dos equips que se juguen a permanència, mai guanyar el de casa, torna a donar-se. El Girona acaba en segona divisió. No sóc jo d'aquells que crega massa en el futbol, en això del karma ni en coses d'aixes, sincerament. Però una afició amb tan poc recorregut en primera divisió li va perdre massa ràpid el respecte a alguns equips amb els quals no es pot ni comparar, per molt que els diners del Citigroup el duguen un any a la Champions. La salvació de l'Elx és merescuda, però crec que també caldrà ajustar algunes coses del projecte Sarabia per a no patir tant l'any vinent. I després està el València. En un any on poden arribar a estar 8 en Europa, el València de Meriton, el de la tornada a l'èlit europea, el del liderazgo dinàmico, el del València que començava un nou i emocionant capítol, sols ha pogut quedar 9è. Després d'estar 37 de 38 jornades lluitant per salvar la categoria. Per què s'ha quedat el València fora d'Europa? Miren, podríem pegar-li moltes voltes, però crec que hi ha una dada incontestable. Perquè dels 18 punts possibles en els dobles enfrontaments contra els tres equips descendits, Girona, Mallorca i Oviedo, el València n'ha tret 6. 3 empats, 2 contra el Mallorca, i un frente a l'Elx en Mestalla, i una victòria 2-1 frente al Girona. El Getafe de Bordalàs, el que sí ha entrat, d'estos 18, n'ha tret 11. No li peguen més voltes. I això és la realitat. El Getafe que ha perdut els dos partits contra el València, 3-0 i 0-1, però a la llarga, en la regularitat, en el competir, el València contra els tres últims trau 6 punts de 18, el Getafe en trau 11 de 18. Per més que intenten pintar, això és la realitat. I cal recordar-la, sobretot, abans de que el club, que mai ha cregut en entrar en Europa, comence a vendre com un èxit el quasi. Amb aquesta nova temporada fora d'Europa, el València de Meriton acumula 2.266, avui ja 67 dies, sense jugar en Europa, des del 10 de març de 2020. L'única ratxa més gran és de 2.373 dies, des de 1983 fins a 1989. Això sí, amb una xicoteta diferència. Ara van 7 o 8 a Europa i en els 80 anaven 4 o 5 com a molt. A la Copa d'Europa, l'actual Champions sols anava el guanyador de la Lliga. Abans que el club posi en marxa altre any la rotonda infinita i que es posi la medalla per haver guanyat un Barça ple de xiquets que jugà sense intensitat, cal avisar que demà entrem en l'època de la venda de motos i jo fa anys que no compro ni mitja. I abans que el president Elíptic, és a dir, el que no està, o el que no apareix, especialista en la casa del Pokémon, continue pujant, o algú pagat per ell ho puja, stories oportunistes en el seu Instagram de l'equip quan guanya, amb una retòrica tan hueca com la seva credibilitat, cal dir que enganyar no enganya ningú. No ha vist un sol partit de l'equip des que és president, que tinga almenys la decència de no dir allò de continuarem treballant junts, perquè ni està junta a este equip ni treballa per a ell. Ventatxisme tan inoportú com falta de credibilitat. Jo me quedo amb la bronca final de Mestalla. Me quedo amb els 3.000 que es creen al carrer a protestar amb la seva dignitat de lluitar per un sentiment que han mercantilitzat i destrossat els d'allà amb la complicitat dels d'ací. Ho vas dir dijous abans de la marxa i ho dic diumenge, després. Això no va de guanyar o perdre. Això va d'estar a les pitjors defensant un sentiment que ni valoren ni cuiden els d'allà ni tampoc alguns dels d'ací. I que no serien capaços de mantindre en peu la dignitat mostrada ahir en la marxa ni encara que tornaren a néixer 1.000 milions de voltes. No està la eixa la miel per a la boca de l'asno. Postdata. Sembla que Gorli va donar, tal com demanàvem la setmana passada, una roda de premsa per a explicar la temporada. Si va ser amb la capacitat autocrítica habitual de Meriton i amb els arguments exposats en les rodes de premsa anteriors, millor que no isca. Demà m'encarregaré de fer algunes preguntes que sí crec que hauria de contestar Gorli de veritat. Això sí, si va tirar mar de tota la playlist de Meriton, que no ens faça perdre el temps. Jo, per a contar counters, preferisc els germans Grimm. Les 11 de la nit i 12 minuts. Grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11:12, però abans de saludar Salva Folgado, me'n va escapar la ceràmica, perquè el Villarreal ha tancat avui la tercera plaça d'una manera brillant, guanyant 5-1 el conjunt del Atlético de Madrid. Ahir ens ha contat el partit, imagina que s'ha divertit molt. Salva Gomis, hola Gomis, què tal?
1: ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Pues así en cara en la festa, que la festa va per allar, que en la ceràmica l'equip ha pegat la volta d'honor celebrant que és novament equip de Champions i ara van els homenatges individuals, han rebut els premis ja Gerard Moreno com a millor jugador, Pau Navarro com a jugador revelació, també el màxim golejador George Mikautadze i premis d'este comiat també ara Alfonso Pedraza, el que ja s'ha ficat un vídeo als videomarcadors de la ceràmica i li han entregat una camiseta commemorativa en els seus 235 partits en l'escut del Villarreal. I ara és el moment, perquè hi són els videomarcadors, Dani Parejo, del comiat del que va ser capità del València. Tu parlaves a l'editorial d'ell de Daniel Parejo Muñoz.
0: Don Daniel Parejo Muñoz, perquè ella que parla de don a una persona que ha desplegat el futbol, que ha desplegat el de Coslada, sobretot en la seva època del València i en la del Villarreal. Deia que la tercera plaça està merescuda.
1: No se'n va Salva. Ningú de la ceràmica, No se'n va ningú, normal, perquè evidentment la festa va per allà, que ha parlat també Fernando Roig, el president del Villarreal, ara els aplaudiments per a Dani Parejo, però com dius, jo crec que la temporada del Villarreal en la Lliga és com a mínim per a mereixer la tercera plaça. I avui ho ha demostrat guanyant-li i pegant-li un ball a l'Atlètic de Madrid del Xolo Simeone.
0: Sí, senyor. Probablement també, tan cert com això, és que probablement la podia haver tancat abans, però bueno, l'ha tancat d'una manera brillant en casa i almenys sí. La parròquia del Villarreal tanca el campionat amb una tercera plaça i amb una vesprada, jo crec que per al record.
1: Sí, sí, sí, és una vesprada, jo crec que és el tancament perfecte, no?, en el guió, maneta a l'Atlètic de Madrid, tranquil·litat, el comiat de també Marcelino, les celebracions prèvies i ara la família de Dani Parejo entregant-li aquesta camiseta també commemorativa, 270 partits amb el Villarreal i amb el trofeu que també ha guanyat en el Villarreal al costat, fent-se la foto

0: de família, Dani Parejo, en la seva dona, els seus fills i la seva família. Així que, bueno, pues la festa en la ceràmica continua, ha sonat l'himne de la Champions, ha sonat la Morocha, ha sonat Mi Gran Noche de Rafael, ha sonat ja pràcticament tota la playlist habitual en les celebracions del Villarreal, i ara els aplaudiments per a Dani Parejo i per a un Fernando Roig que no volia no eixir en la foto i s'acosta cap a Dani Parejo per a fer-se eixa foto també amb el capità del Villarreal, encara porta el braçalet, Dani Parejo, 270 partits amb el Villarreal.
1: Perfecte. Salva, si hi haguera alguna novetat, en qualsevol moment tornarem a la ceràmica, totes les línies permanentment obertes. Gràcies.
0: Un abraç, gràcies, bona nit.
1: 11:16, ara sí, posa-li la musiqueta a Folgado, que si no me posa mal la cara.

0: Hola, Folgado, bona nit.
1: Què tal, com estem?
0: Com estàs tu?
1: Eres molt contradictori.
0: No, sí, home, ara la contradicció és meua. Contradictori.
1: Eres molt contradictori.
0: Eres molt contradictori.
1: Sí,
0: tio. Bueno, escolta, t'ha quedat alguna cosa a l'atenció de l'última jornada de Lliga en Primera?
1: Pues Bordalás Vallant, que me vuelvo loco. Que no sé si ha tornat a operar-se, perquè li veig la cara molt estranya. És com si li hagués estirat la cara.
0: Cada volta està més jove, això, home.
1: Sí, no, però el vaig veure sense viares i li vaig veure algo... alguna cosa rara, però no, Manolo, al final, bueno, pues... va aconseguir la salvació l'Els, que és el que volien. El Levante, evidentment, va certificar la seua. Afortunadament, continuen els 4 equips valencians en primera divisió. El València, estic d'acord en què va fer probablement el millor partit de la temporada, però havíem de veure també les condicions en les que arribava el rival a Mestalla. A la fi no s'hi va donar la carambola per a que entrara en Europa. I a veure si té sort el Castelló, Manolo, del que parlarem després, i classifica.
0: De moment està.
1: O certifica en l'última jornada el seu accés al play-off. Puja, i l'any que ve pues, encara hi ha un equip valencià més en primera divisió, que seria una barbaritat.
0: Que molaria moltíssim, perquè en segona va haver-ne un segur, que serà el d'Ense. El Castelló, ojalà no estiguera en segona divisió. Això significaria que...
1: I el Villarreal ve, Manolo, que també va jugar el play-off d'ascens cap a segona divisió, i si ho aconseguís, pues faríem pràcticament pleno d'equips valencians, eh?
0: Sí, senyor, sí, senyor. 11 i 18. Bueno, les fotos convenen?
1: Fotos d'en avui, moltes coses.
0: Sí,
1: moltes
0: coses.
1: Manifestació en els carrers i victòria estèril contra el Barça a Mestalla, mentre unes 5.000 persones van marxar contra la gestió de Peter Lim en el València. L'equip de Corberan aprofita la ressaca del Barça per a fer probablement el millor partit del curs i guanyar 3-1 el campió de Lliga. La resta de marcadors no acompanyaren i el club es queda sense Europa per setena campanya seguida. Ara, sobre el futur de molts jugadors, entre ells el de Dimitrievski.
2: Estoy tranquilo, hoy ha sido partido, he estado enfocado en partidos, como os he dicho que no leo mucha prensa, entonces como es para bien y para mal también. Entonces no lo sé, esos son mis representantes con el club, y, pero seguro que pronto se sabrá mi futuro.
1: El Levant obra el Miracles de Luis Castro. Van perdre contra el Betis a la Cartuja per 2-1, però aconseguiren igualment certificar la permanència en primera després d'una última jornada carregada de tensió. En l'equip granota renoven automàticament Luis Castro, Dela i Matt Ryan, i estan pendents de si Carlos Espí entra demà en la llista de Luis de la Fuente. El tècnic va aprofitar l'última roda de premsa per a denunciar el final de Lliga.
3: Nosotros tenemos un producto muy fuerte, pero tenemos que cambiar algunas cosas porque la final de la Copa no se puede jugar antes de terminar el campeonato. Hay un equipo que estaba ganando todos los partidos, juega la final, la gana y cambia todo. El final de campeonato no puedes hacer partidos tan cerca. No es al final del campeonato que lo vas a hacer, porque Barcelona gana el campeonato y tiene un partido 3 días después. Es normal que los jugadores de Barça van a beber, van a festejar. Eso es normal.
1: L'Elx conserva la categoria al Montilivi. Els de Sarabia aconseguiren la permanència en primera després d'empatar un gol contra el Girona. En l'última jornada, el conjunt d'Eder Sarabia, que només necessitava un punt per assegurar-se la salvació, va complir l'objectiu en un partit de màxima electricitat que va acabar condemnant el Girona al descens a segona divisió. Escoltem el propietari del club, Cristian Bragarnik, parlar de futur i del que pot ocórrer amb Febas.
4: Somos justos merecedores en el término de la temporada a quedarnos. Nos tocó sufrir de más, pero bueno, estamos acá y estamos contentos y estamos tranquilos. Como dije siempre, yo soy un agradecido a todos los jugadores que estuvieron. Alex se ha portado de maravilla estos 3 años, la pelota está del lado de él quería esperar y bueno...

0: nosotros queremos que siga, como queremos que sigan muchos. Pero como digo, el Elche está por encima de todo y lo importante es que tengamos la afición que tenemos y seguir construyendo juntos. Ojalá sea con todos los que quieran estar y con los que no, buscaremos los que quieran hacerlo.
1: Les senses de civilitat paterna, el Villarreal i el València femení van empatar sense gols dissabte en el partit d'anada de la final d'ascens a la primera divisió femenina disputant en el mini de la ciutat esportiva José Manuel Llarenza. El partit de tornada es disputarà el pròxim dissabte a les 6 a l'estadi Antonio Puchades de Paterna. Un empat en el temps reglamentari portaria el partit a la pròrroga, però si persistira en el temps afegit, l'ascens seria per al València femení per millor classificació en la lliga regular. Tota l'última jornada, el Castelló ha aconseguit una victòria clau en la visita a l'Osca gràcies a un gol d'Ousmán Camara. En la segona part, el conjunt albinegre ha recuperat la plaça de play-off que havia perdut momentàniament pels gols de l'Eibar i el Burgos, i dependrà de si mateix en l'última jornada castellà contra l'Eibar per a disputar la promoció d'ascens a primera divisió. Parla Pablo.
2: Y bueno, al final una victòria muy importante, hemos conseguido mantener la portería a cero, ellos pues al final sabemos que se iban a volcar, pero aún así creo que no hemos sufrido demasiado y contento, ¿no? Porque esto nos mantiene en puesto de playoff, nos mantiene con las opciones dependiendo de nosotros mismos, que era lo que queríamos, así que contento.
1: El Villarreal B jugarà per l'ascens a segona divisió. Els de David Albelda sumen un punt contra el Sanluqueño, acaben quarts en el grup segon de primera federació i jugaran contra el Zamora en la primera eliminatòria de la promoció d'ascens a segona divisió. Setmana de boixos per a València Bàsquet. Després del cau en Eurolliga, el conjunt taronja torna a centrar-se en la lliga domèstica, on li queden 3 jornades de fase regular claus per acabar segon i ser cap de sèrie en els play-offs. Taronja visitaran dimarts Saragossa, divendres rebran en el Roig en el Gran Canària i diumenge s'enfrontaran al Barça. Han de guanyar-ho tot o guanyar 2 si el conjunt blaugrana perd els 2 partits que li resten. Fertiberia Port de Sagunt acompanyarà León Alacant en la Lliga Asobal d'handbol. El Fertiberia ha aconseguit l'ascens en Lliga Asobal després d'imposar-se per un ajustat 18-17 a la Fundació Agustinos d'Alacant en la gran final de la fase d'ascens disputada al pavelló del Port de Sagunt tot este cap de setmana. A més de resultat, el conjunt saguntí certifica el retorn a la màxima categoria de l'handbol espanyol i acompanya l'Orneo Eon Alacant, que ja havia garantit la permanència en la Asobal. Escoltem el seu tècnic.
3: El equipo se ha dejado la piel ante un gran rival, poco más que decir, el pabellón lleno. Pues bueno, este club ya era de Asobal antes de acabar la temporada, pero ahora mismo ya podemos decir que de verdad somos de Asobal.
1: El Diputació de València s'imposa en la Copa d'Europa de Clubs d'Atletisme. Les atletes del Diputació de València han conquistat el tercer títol europeu de clubs de la seva història després de mantenir una competida lluita amb l'Sporting Club de Portugal, encara que finalment el triomf ha sigut per a l'equip valencià amb 222 punts pels 217 de l'equip lusità. En categoria masculina, el Platges de Castelló ha sigut segon per darrere de l'Sporting de Portugal.
4: Les 11 de la nit i 23 minuts. Vos recorda, Raba, 90 minuts. El 90 en xifra, en número per a ISO Twitter. També en xifra o en número per a TikTok, 90 minuts ràdio. I també 90 minuts ràdio per a Instagram, però sense xifres i números. Tot en paraula, en lletra. Si voleu enviar un WhatsApp, ja sabeu, el 6-9-42-18-01. Pregunta, te preguntem, ara que ha acabat la lliga, per el millor i el pitjor del teu equip en la present temporada. A les 11 i 24 de tot això i de moltes coses més, xerrem així en A Punt Ràdio i en el Punt a Punt durant els seus últims 90 minuts.
5: ¿Y dices que siempre sucede?
6: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
7: Solo se me ocurre. ¡Wow!
5: Increíble. Pasa siempre.
6: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
7: ¡Wow!
6: Descúbrelo en tu concesionario.
8: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
9: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
10: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
11: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
12: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
11: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
10: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
12: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't

0: Punt a punt. Els últims 90 minuts.
1: 11:26. Ha acabat la Lliga en primera divisió, la 25-26. I en el dia d'ahir, el València li va guanyar 3-1 al Barça. És, perdó, des que està Carlos Corberán en la banqueta, la primera volta que el València li guanya al Barça. Sobretot, la primera volta que el València no encaixa una golejada vergonyosa. Una vesprada que comença, Salva, a mitja marxa en el carrer. Al final, començaren poques persones, però a la fi, unes 3.000 persones per els carrers de València demanant pues, més dignitat en la gestió del club.
2: Bueno, això va, depèn de quin mitjà de comunicació llisques, és allò de l'organització o la policia, però Manolo, jo he dit 3.000, 5.000, al final, bueno, pues entre 3.000 i 5.000 persones van a marxar contra
1: la gestió
2: de Peter Lim. Tu vas estar en la manifestació i bueno, pues a poc a poc van sumar efectius i la manifestació, bueno, pues va concloure en l'estadi de Mestalla, en les portes de l'estadi abans del partit contra el Barça. Jo, francament, ho parlàvem al llarg de la setmana passada, no sé què més se pot fer, però calia fer o cal fer de vegada en quant, bueno, pues este tipus de protestes per a que la propietat sàpiga, encara que crec que no t'afecte sobre ella, que així, bueno, pues la gent els rebutja. La vesprada va començar la manifestació i després, bueno, pues l'equip va superar el campió de Lliga en Mestalla, ho hem dit abans, Manolo, probablement també el millor partit del curs, però hem de destacar també, bueno, pues ixa ressaca amb la que venia el Barça de dimecres, de dijous i de divendres, on, bueno, varen tancar festa amb el concert de Bad Bunny abans de viatjar pel matí a València.
1: Qualsevol diu que no una festa en un club presidit per Laporta.
2: Bueno, avui he vist vídeos de Laporta que estan en xarxes socials també festejant la Champions de l'equip femení. Bueno, s'apunta un bombardeo ja en Laporta i vídeos, bueno, pues molt graciosos del president celebrant amb l'equip femení del Barça. Jornada de comiats, ara parlem en tertúlia, sí. Si me sembla, Manolo, però nota negativa la lesió de Diego López. Sí. Ahir ja contareu en el 90 minuts, tu i Salva Gomis, que tenia pinta de trencament de lligaments i este matí, després de les proves mèdiques a les que ha sigut sotmès el futbolista, i les proves mèdiques han revelat trencament de lligaments del genoll. Per tant, Manolo, jo crec que este futbolista no tornarà a jugar fins pues, pràcticament la segona volta de la pròxima temporada, que ja veurem, és una llàstima, l'últim partit del curs, i lesió molt greu per a Diego López.
1: Pues, jo la veritat és que en el camp no me vaig adonar de res, però quan vaig veure que entrava a la llitera, que quasi se l'enduen en llitera, quan vaig veure la reacció de que se retirava pràcticament plorant, que és que quasi tota la banqueta a donar-li ànims, que és el mateix Hansi Flick a donar-li ànims, ja vas dir... però bueno, lamentablement li exigim la millor de les recuperacions i pronta a Diego López. Després del partit cal dir que hi hagué dos jugadors que s'acostaren a la curva nord. Un d'ells va ser Ramazzani i l'altre va ser Eray Sommer, vestit de carrer, que volgué també acostar-se. La sensació de Sommer era d'acomiadament. En el València mai se pot dir res, però la sensació és de... duia la mà en el cor i amb l'altra mà saludava i el fons li va cridar Sommer, quédate, però de moment la realitat és que sonava més, o la escenografia parlava més d'un acomiadament que d'altra cosa. Dit això, després d'aquest moment, Salva...
2: Jo no haguera cantat mai Sommer, quédate, però bueno, respecte a la gent que va cantar, o de veres.
1: Respecte absolut.
2: Sí, sí, absolut.
1: Dit això, Salva, després... arribava la roda de premsa de Corberán. Anava a dir-te esperada, però és que jo sabia que no anava a entrar al drap i que no anava a dir res. Tot i així, hem rescatat tres fans més que res per a veure una volta més les piruetes dialèctiques de l'entrenador.

0: entrenador per a no afrontar-te més, que també entenc que alguns no són d'ell. Ara bé, també és l'entrenador que més poder ha tingut des que està Meriton en la banca.
1: Bueno, si te sembla, escoltem este primer fragment, parla de l'objectiu, però avisa que depèn de la inversió del club, objectiu de la pròxima temporada.
2: Todos sabemos la grandeza del Valencia, todos sabemos la grandeza y la exigencia que van unidas, que tiene este club de fútbol, y la aspiración del Valencia siempre tiene que ser la máxima. Luego los mercados, los objetivos que el club marca, las inversiones y la apuesta que el club hace, te determina muchas cosas, pero todos los jugadores y staff siempre que hay en el Valencia tienen que dar el máximo para llevar al Valencia siempre a lo más alto.
1: Estem pendents,
3: ojo,
1: estem pendents de l'anunci del club, ara també, sobre la renovació de Corberan, en quin moment.
0: I a mi què me dona que se van a esperar a la roda de premsa de Roni?
1: Sí, que sí. Ho anunciarà...
0: A lo millor ho va anunciar Roni.
1: Com a gran col d'efecte, vols dir? Bueno, serio...
0: Sí, perquè la gent està il·lusionadíssima.
1: Bueno, Corberan, de moment, Manola, l'escoltem, diu que ell no és qui per a valorar els motius de la seva continuïtat i que s'ha deixat la vida per a fer-ho el millor possible.
2: No és una pregunta que un entrenador puede contestar. Un entrenador lo que hace es... O lo que yo he hecho es dejarme la vida por completo con el Valencia, por este club, porque lo tengo en la sangre, porque es mi familia, porque significa muchísimo en mi vida. Desafortunadamente ha habido tramo donde no he conseguido los resultados que queríamos y te aseguro que a cualquier aficionado del Valencia le duele tanto como a su entrenador. Y las preguntas, hay preguntas que no te las puedo contestar yo.
1: Pues ya preguntes, hay preguntas a las que no te puedo contestar. Yo voy a decir al técnico del Valencia.
0: Joaquín, la finta y el sprint.
1: Sí.
0: Vale. Y la última, en este caso, Salva, es sobre el mérito para la seva renovación.
1: Sí, podemos escoltarlo.
2: No es una pregunta que un entrenador puede contestar. Un entrenador lo que hace es, o lo que yo he hecho es, dejarme la vida por completo con el Valencia.
0: No, este frame ya le he escoltat, ha sigut una errada meva, demane disculpes. Després entrarem en el partit del València i en tot el que deixa.
1: Sabotatge
0: absolut i total. Per cert, després me vas a donar un amic teu.
1: Sí?
0: Sí, ara te contaré.
1: Però després d'on?
0: Quan jo abandonava més allà.
1: Ah, molt bé.
0: Deia abans que el Llevant ahir el que va fer és certificar-lo, perquè és cert que en algun moment algú podia pensar que, però és que la combinació era massa diabòlica.
1: Era diabòlica i a més necessitava de diverses caramboles que han sigut negatives per a condemnar el Llevant. A la fi se va obrar el miracle, el Llevant que era mira cap al futur. En l'equip granota renoven automàticament Luis Castro, Dela i Matt Ryan. Estan pendents demà de la llista de Luis de la Fuente per a veure si entra o no Carlos Espí, però a més... hi ha determinats futbolistes que encara han de resoldre el seu futur en el conjunt de granota. En tot cas, totes les dades ens les dona Dani Hermosillo. Hola, Dani, què tal? Bona nit.
4: ¿Qué tal, Manolo? Buenas noches. Bueno, pues la permanencia definitiva del Levante Unión Esportiva suposa, entre altres coses, la continuïtat de Luis Castro, a més del porter Matt Ryan i del defensa central Dela. Són els tres, cada un en el seu lloc, tres jugadors o tres persones importantíssimes en este Levante Unión Esportiva, en esta permanència. El porter, sense dubte, el central i capità Dela ha sigut un baluard i importantíssim en la part final, i de Luis Castro, què anem a dir. Però el Levante ha de reconstruir una plantilla formada amb molts jugadors cedits, entre altres, per exemple, està Alan Baturro, està Matías Moreno, que tornaria a la Fiorentina, Maturro a la Gènova, Raguber al Lilla, Unai Vencedor, que ha sigut bueno, important amb Calero, però pràcticament intranscendent per a Luis Castro, tornarà a l'Atlètic Club de Bilbao, i Carlos Ada al Betis. A més, n'hi ha tres futbolistes que acaben contracte. Dos segurament no van a seguir, un ja l'ha anunciat, José Luis Morales, altre Diego Pampín, mentre que Pablo Martínez, un altre dels capitans, és la gran incògnita, acaba contracte i de moment no té oferta de renovació. I després està tota la gent que continua, que són la gran majoria de la plantilla, a més de tots els jugadors joves que han nascut, entre cometes, gràcies a Luis Castro. Tres noms se quedaran, diríem, en el possible, en la possible rampa de traspàs. A ningú
3: ningú dubta de que Carlos Espí, amb visos 11 gols en pràcticament mitja temporada, està en l'agenda de molts equips. Anem a veure. Ara mateixa té una clàusula de 25 milions d'euros per quedar-se al Levante en primera divisió, i després estan és de sempre, no? Com Carlos Álvarez o Eta Ellon. Va ser un estiu mogut, com el de pràcticament tots, i ara Héctor Rodas té la responsabilitat, juntament amb Pepe Danvila, amb el màxim accionista del Levant, de formar una plantilla que s'acomode novament a les exigències econòmiques. Recordem, 160 milions d'euros de deute acumulat per al Levant Unió Esportiva, amb un segon any en la primera divisió, que és pur oxigen per a la, bueno, diríem, pràcticament en la UCI Economia del Levant Unió Esportiva. Veurem en les pròximes setmanes la reconstrucció d'aquest equip que ha fet història.
0: Gràcies, Dani Hermosilla. L'Ells sí que va. Tindremos en Bill fins a... Que xiula l'àrbitre final, Salva.
1: Sí, a la fi va superar esa final del Montilivi, va empatar i envia al Girona a segona divisió. L'equip de Cristian Baragàrnic també mira cap a la pròxima temporada, i Raül Pina ens explica com es prepara el futur en l'equip de la Franja Verda.
5: Molt bé, companys, arribats a este punt en què la temporada 2025-2026 ja ha acabat i l'Elx està en primera divisió, és el moment de veure el futur, de planificar, de dissenyar, en definitiva, la plantilla per a la pròxima temporada. En principi hi ha futbolistes que tenen contracte en vigor, com és el cas de Jong, de Marc Aguado, Lucas Cepeda, Dian, Germán Valera, Neto o Tete Morente, entre d'altres, no? També ha sigut renovat recentment Matías Ezequilituro, Mati Ituro, el porter, o Pedro Vigas, un dels capitans que també ha eixamplat el seu contracte amb l'Elx. Amb Hossan Borem és una situació especial per totes les circumstàncies, pel que significa per a l'Elx dins del vestidor. És una qüestió que tractarà a banda, com va comentar en el seu moment Cristian Baragàrnic, i que s'estudiarà el futur i què fer amb Hossan. Petrot pot tindre, per exemple, també oferta de renovació. Andrés Silva acaba contracte, però interessa. Ha fet 2 gols, màxim golejador de l'Elx esta temporada. Altres, com per exemple Fede Redondo, també té contracte, però sense participació podria eixir, com és el cas de Iago de Santiago en forma de cessió. I ja que parlem de cedits, els que estaven cedits per altres equips, per exemple Iñaki Peña, el porter alacantí, Héctor Fort, tornarien al Barça, Adrià Pedrosa tornaria al Sevilla, i jugadors importants, opció de compra per Víctor Xust al Cádiz, 1 quilo, interessa fer-la efectiva per part de l'Elche. També la de Gonzalo Villar, sí o sí va continuar l'Elche i se li abonarà 1 quilo al Dinamo de Zagreb. Opció de compra per Buga Sangaré, és la més alta de totes, no arriba als 4 milions d'euros, però té 18 anys, el futbolista il·licità, i amb una gran projecció, convenç absolutament a Eder Sarabia i a Cristian Baragàrnic, podria fer-se també efectiva negociant amb la Roma. La de Rafa Mir també és un futbolista que interessa, per supost, a l'Elche, que està cedit pel Sevilla, amb opció de compra, molt baixeta l'opció de compra per a fer-la efectiva, però la seva fitxa és alta i també té pendent eixe lluit, que pràcticament serà esta mateixa setmana. I ara, noms propis importants. Aleix Febas. Van a reprendre ja de manera immediata les converses el futbolista, els seus agents i el propi Elche, per a tractar de convèncer el jugador, que recordem que té un oferiment per part de l'Elx per a les 3 pròximes temporades, augmentant de manera important la seua fitxa. I nom propi, que podria eixir, perquè acaba contracte en el 2027, ha fet una temporada espectacular en tots els sentits, com a futbolista a la gespa i també dins del vestidor, sent un dels líders de l'equip. David Affengruber anirà al Mundial, convocat per Àustria, i per tant li resta una temporada de contracte. Hi ha molts clubs importants d'Europa darrere d'un futbolista d'aquest perfil. És jove, té poc més de 24 anys i també encara pot projectar-se més com a futbolista. Eixe també és un element important a tindre en compte de cara al futur de l'Elx.
0: Gràcies, Raül, que es va fer també viure de primera mà eixa esa presencia de l'Elx, esa continuidad de l'Elx en la primera división, el partido de ir contra el Girona. Yo lo deia abans, no somos de lo del karma, no creo que ni esas cosas, pero sí que es el que el Girona la haya perdido más a pronto el respecte a ser equipo en la categoría, y bueno, no va a decir que esas cosas se paguen, pero en este caso el Girona sí les ha pagado, o al menos la part de la afición del Girona, que se mingue más amunt perquè un any se valore en Lliga de Campions. En segona estem pendents del Castelló, Salva.
1: Sí, que avui ha guanyat l'Òscar i depèn

0: en d'ells mateixos, els jugadors albinegres, que han de vèncer en l'última jornada. L'Eibar, els comptes per a jugar per l'ascensa primera són de José Luis Gual. Hola, Gual, què tal? Bona nit.
1: ¿Qué tal? Bona nit. Pues el Castelló defensarà esa posició de playoff en la última jornada del campionat en la Lliga Hypermotion, més tensió impossible. Partit en horari unificat el pròxim diumenge a les 6:30 de la vesprada davant d'un dels rivals directes, com ara la Societat Deportiva Eibar, que ha fet els deures i que ha guanyat el seu partit davant del Córdoba. Per tant, està per darrere, però sap que depèn d'ell mateixa, que necessita una carambola, en este cas que el Burgos en la última jornada no guanyi el seu partit, jugar al plantillo, l'equip de Ramis, davant de l'Andorra, i guanyar al Castelló. D'aquesta forma, el conjunt armer estaria dins del playoff. Què necessita el Castelló? Doncs pues depèn de si mateixa. Guanyar aquest partit perquè té el gol a veratge guanyar respecte del Burgos. Així que va ser una jornada emocionant després d'una penúltima que hem contat en el dia d'avui en el punt a punt, que també ho ha segut, i sobretot molt sofrida per als aficionats albinegres, perquè durant molts minuts el Castelló ha estat vivint fora del playoff després de moltes setmanes. Ha marcat molt pront el Burgos, que ha anat sempre i de manera permanent guanyant el seu partit. Ha marcat també l'Eibar, i al Castelló li ha costat moltíssim superar a un equip que ha perdut la categoria, com ara el Huesca de José Luis Oltra. Un partit en el que és cert que en la primera part ha estat molt equilibrada, ha tingut oportunitats el Castelló per a marcar, però també ha tingut les seues i molt més clares el Huesca. Ha acabat en el 0-0 i ha sigut en la segona part, quan el partit ha començat a trencar-se, quan després de fallar moltíssimes ocasions ha sigut Usman Camara qui ha aprofitat una errada defensiva del Huesca, ha regatejat al porter i ha fet el 0-1. A partir d'ahir, bueno, pues el Castelló ja per davant ha tingut algunes ocasions per a poder tancar el partit, però com sol passar últimament no ho ha aconseguit, i això ha permès que el Huesca continuara insistint, fent canvis ofensius a José Luis Oltra per a tractar de almenys traure un empat o de clavar-se de nou en l'encontre, cosa que afortunadament no ha ocorregut. Ha sigut, ja dic, un partit de molt de sofriment, molt de patiment. El Castelló de nou no ha estat capaç de tancar-lo, li ha costat moltíssim superar al Huesca, però arribats a este punt, pues el que n'ha que demanar és això, no? Almenys traure el resultat que necessites. El Castelló ha guanyat, i a veure què passa la pròxima setmana. N'hi ha que destacar les parades de Matis, que ha estat també determinant en moments puntuals, el bon partit que ha fet el punt Usman Camara, que en el gol d'avui suma ja 12, i també especialment les maniobres defensives d'Alberto Jiménez, que en un parell d'ocasions ha salvat segurament el Castelló d'anar per darrere en el marcador. Treball complit, i ara a tractar de guanyar en l'última jornada per a veure si el Castelló pot no promocionar cap a la primera divisió.
2: Gràcies, José Luis. En primera ref, el Villarreal, Salva, jugarà per ascens a segona divisió.
0: Sí, i a més és de David Albelda, ja coneixen el rival contra el que jugaran en la primera de les dues eliminatòries per l'ascens. En su compte, Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, bona nit.
3: Què tal? Salutacions, bona nit. Acaba la temporada en primera federació i el Villarreal B, que va tancar la lliga regular empatant davant l'Atlètic Sanluqueño, ja coneix el seu primer rival, esperem de dos, camí del futbol professional. El conjunt de David Albelda es creuarà en el Zamora. El primer partit es jugarà a Villarreal el proper diumenge 31 a les 8:30 de la nit. El partit de tornada serà el diumenge 7 ja del mes de juny a les 18:30 a Zamora. Si el conjunt groguet passa la primera ronda, estarà en la final camí del futbol professional. En un futbol professional, on ja està l'Eldense, que avui s'ha acomiadat de la Lliga perdent 3-0 davant el Múrcia, era un partit intrascendent, però això sí, en el Enrique Roca ha rebut la Copa de Campió del grup segon de Primera Federació. El conjunt de Claudio Barragán té 14 jugadors en contracte en vigor i comença ja a treballar de cara a l'any que ve al futbol professional. I també últim partit de Lliga al Rico Pérez, empat a un que li val al Nàstic per a salvar la categoria. L'Hèrcules tanca una temporada per a oblidar, això sí, aposta clara per Beto Compain, i a partir d'ara començaran a treballar per a confeccionar un plantel que esperem doni al conjunt alacantí els armes per a lluitar l'any que ve per a ser un clar candidat a l'ascens al futbol professional.
2: Gràcies, Gonzalo. 11:44, s'acaba la primera part del programa, la informativa, després de pausa entre el terreny, el debat de la tertúlia i de l'anàlisi.
4: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
5: Cajosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su

0: tu salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
2: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
3: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
2: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
1: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
3: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
3: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
7: Punt a punt. Els últims 90 minuts. La tertúlia.
3: Les 11 de la nit i 47 minuts. Comença el temps de debat de tertúlia d'anàlisi així en el 90 minuts, que abans vos recorda ràpidament la pregunta, les maneres de respondre, ja sabeu, X o Twitter arraba 90 minuts per a aquest 90 en xifra. També en xifra el de TikTok, 90 minuts ràdio, i també 90 minuts ràdio per a Instagram, però sense xifres ni números. Tot en paraula. Si voleu enviar un àudio, 6-9-42-18-01 és el nostre WhatsApp. 6-9-42-18-01, però, com dèiem, per opinar qualsevol tema del que s'ha tractat en el programa i se vols tractar, i la pregunta que vos fem, que és el millor i el pitjor de l'equip en la teu, en el teu equip en la temporada, en esta 25-26, perdó, que ja ha llançat el teló, almenys en la primera divisió del futbol espanyol, i de la qual anem a parlar amb els nostres tècnics, que el diumenge sempre ens ajuden a comprendre millor la jornada. Santi Marín, què tal? Bona nit.
8: Bona nit, Manolo.
3: Pepe Pla, bona nit.
9: Què tal? Bona nit.
3: I també, com sempre, mantenim de la primera part del programa a Salva Folgado en la tertúlia. Bueno, de la jornada d'ahir, jo crec que més o menys l'ho esperat, dic... En quant als nostres, sí que és cert que jo crec que el Llevant ho va afilar pràcticament, a deixar-ho quasi tot ja tancar la setmana passada. És veritat que hi havia una possibilitat mínima, però que era molt diabòlica, molt complicada. El València va guanyar l'entrenament el seu partit. L'Elx, curiosa aquesta estadística que jo repassava la setmana passada i que s'ha tornat a donar, que cada volta que dos equips s'enfronten cara a cara per a jugar-se la categoria en l'últim partit, el de casa mai se queda en primera. És una cosa terrible.
9: Sí, es curioso porque casi todo sí, el ambiente, casi todo el ambiente lo tienes a favor, juegas en casa de local.
3: Ya, si tú te diuen, ¿y ese partido que te vas a jugar la vida o no lo puedes jugar?
9: Lo quieres jugar en casa.
3: En casa.
9: Así es.
3: Pues mira, el 6 de que s'han donat, 6 per l'aire. És de casa.
8: Així és. Jo sí que volgueràs començar primer donant la enhorabona a tots els equips valencians, perquè tots han complit els objectius marcats. Cada un amb el seu objectiu particular, però sí que és de veres que el xamant és la categoria. El Llevant, que jo pense que en el mes de gener pocs donàvem un duro per ell, sobretot quan va arribar Luis Castro, que desconeixíem el currículum i el que havia portat aquest entrenador al món del futbol i per lo difícil que ho tenia, amb 10 punts sols trets en Calero.
3: Jo quan va aterrar li va dir no, jo tenia millors ofertes que este perquè jo això no ho veig i he vingut perquè jo això no ho veig, i el Llevant estava pràcticament desociat.
8: I per la característica dels jugadors del Llevant, que molts n'hi ha que reconèixer també, que no són jugadors de la primera categoria, però al final a base de creure i de competir, coses que altres equips no han fet tan bé, entre la categoria. I després del València pues, anirem parlant poc a poc.
3: Pepe, lo de Castro, a banda que ha deixat una de les reflexions de l'any, diguent, senyors, la Copa no se pot jugar a mitat de tal, i a més, tampoc pots posar en l'últim mes de campionat, partits intersemanals, perquè si vens de guanyar, és el més definitiu del campionat. Mm. Si hi ha un equip que agarra avantatge i guanya, com li va passar a la Barça, que el que deia Castro, clar que van a celebrar-ho, és que jo també ho faria, vull dir, objectiu complit, però és que estàs adulterant la competició. És que d'acord que ha demostrat ser un bon entrenador, ha demostrat que no alça la veu, però que diu les coses bendites.
9: Sí, jo me quedo con eso, con todo lo que expresó. Des,

0: que jo no sé vosaltres, però jo en esta lliga del València no ja vaig a dir algun partit que hagi jugat bé o que hem merescut aixina guanyar, tampoc me puc quedar en un partit que hem dit, mira, este partit hem merescut guanyar, però que l'àrbitre ens ha furtat. Jo penso que no. Jo crec que esta lliga l'anem a recordar més que res per la irregularitat, per la no continuïtat d'un València d'un bon xoc durant, no ja durant dos o tres partits, sinó durant un mateix partit. La recordarem per a mi també, per una nefasta gestió de vestidor de l'entrenador. I sobretot per tindre que recurrir una vegada més, perquè estàvem parlant de la primera volta dels punts que tret i la segona volta, però és que una vegada més hem recurrit al mercat este d'hivern, que per a mi han hagut incorporacions que, com és el cas de Guido, de Unai, de Sadik, inclús la de Renzo, que al final l'astre profita fins que s'ha lesionat a 3-4, que t'ha pujat del nivell de la plantilla i t'ha afavorit a competir i a poder salvar un poc la situació. I la on jo vaig a la pregunta és, i per què no fas això en el mes d'agost per a treure una altra cosa? I a la vegada em faig una pregunta ja en visió general, és anant-se'n al mercat d'estiu passat, senyor Raba, senyor Danjuma, senyor Santa Maria, per a què? Senyor Julen, perquè al final tens un porter Dimitrescu, que jo estàvem parlant de la Girona, recordeu la mà que li trau a Stuani en el test de descompte? En eixa parada nosaltres estarem un poc més per baix i en eixa punt, a lo millor el Girona estaria salvat.
1: Sí.
2: Jo crec que és una temporada, Manolo, que jo ja he oblidat. No hi ha res que guardar en la memòria en positiu. Probablement tot el que tinga que guardar en la memòria i me negue és en negatiu. Per tant, és una temporada, Manolo, que ja ha acabat, afortunadament. L'equip s'ha salvat. Jo ho tenia clar des del primer moment que se salva. Per què se salvava? Perquè hi ha equips que eren pitjors. Punt i final. A partir d'ahir no li he eixit la carambola. I jo la mente, perquè hauria preferit que li eixira la carambola i que el València estigués la pròxima temporada en conferència. Ara no tinc ninguna fe en com va a rearmar el futur o com va a armar un projecte competitiu Meriton per a la pròxima temporada. Tinc ganes d'escoltar a Ron Garley, a veure què és el que diu, però entenc que serà el bla bla bla habitual de Meriton i tota la fumaguera habitual. Estic pendent de que s'anuncie la renovació de Carlos Corberán i a veure què és el que ocorre amb determinats futbolistes, si continuen, si no continuen. Anem a un estiu llarg, de dimes i diretes, del fum habitual de Meriton, però bueno, pues anem a veure quan parla Ron Garley i què és el que diu el CEO de futbol. Però oblidar d'esta temporada, Manolo, jo ja l'he oblidat, no hi ha res per a guardar en la memòria que no siga negatiu, per tant, no vaig a guardar res.
1: Ahir, i això no significa res, perquè més clar que ho dic en el seu dia Baraja i no se li va fer ni cas, però ahir, si per primera volta he vist que Corberán la Rabesa diu, bueno, tal, la grandesa... Però clar, depèn de lo que invertisca la propietat, vull dir, a la fi, si el amo no posa cacaus... Mira que es a la madre de Dios.
3: Sí, porque el entrenador al final un poco en ese tipo de situaciones depende muy mucho de la plantilla, de la capacidad, de la tipología de futbolista que incorpores. Y yo creo que cuanto mejor futbolista o más condiciones o más variabilidad te puede dar a nivel futbolístico, pues mucho mejor para poder trabajar. Uh-huh. Porque al final el entrenador no salta al campo, no ejecuta casi todo lo que se trabaja durante la semana y el futbolista sí depende muy mucho de ellos para poder conseguir resultados. Pero está claro que si sigues debilitando la plantilla... pelearemos año tras año por eludir el descender de categoría y llegará un momento que casi siempre hay tres que son peor que tú, pero si sigues devaluando la plantilla y sigues perdiendo capacidad de la plantilla, llegará un momento que uno de esos tres puede ser tú.
1: Entonces,
3: es un problema.
1: És un problema i gros. Si vos sembla, entrem en situacions d'ahir o en noms propis. Jo crec que hi ha un nom propi que no és la primera volta que el traguem així, però que per a mi és un dels noms propis del partit d'ahir, i és el de Jesús Vázquez. Plantejar ja una successió, una transició dolça, que va dir en el seu dia Vicente del Bosque, vol significar, almenys per a mi, això. Vull dir, ni ara resulta que Jesús Vázquez siga el Hans-Peter Briegel de l'Alemanya del 80, ni ara resulta que Gallà és un mort de fam i hi ha que demonitzar-lo. No, ni molt menys. Anem a plantejar el debat des d'uns termes en què tots complim una edat, I que probablement arriba el moment de les coses que a Trump, sobretot en els dos últims anys, li hem vist a Jesús Vázquez, que sembla que ha deixat darrere una època algo més fosca, jo crec que és moment de dir-li ara que te toca donar el pas avant, perquè clar, també el jugador ja que dir-li ara te toca donar el pas avant, i a més jo crec que fins i tot pot ser bo per a Gallà en el fet de dir José Luis, ja no estàs per a 38 partits anuals o per a 50 partits anuals i ja vas a jugar mitat de mitat o vas a jugar dos de cada cinc, vull dir que a lo millor el no estar jugant-ho tot li pot vindre millor a Gallà per a poder prendre una part de la plantilla i de la competició d'una manera que a lo millor se li pugui treure més rendiment.
0: Efectivament, jo penso que a Gallà hi ha altres que tindre per a moments puntuals, és de veure que eixa successió n'hi ha que anar plantejant-la, i el cas està en anar donant-li confiança, si no tens altre, a Jesús Vázquez. El problema que tenim així a Jesús Vázquez és que hem vist jugar a Gallà tan mal que se'm fa la idea de que si este està aixina de mal, imagina com estarà l'altre, o lo roïn que és l'altre. Després que ha jugat en minuts residuals, que no ha tingut eixa continuïtat, eixa confiança, i quan l'ha tret Corberán, l'ha tret per a 10 minuts, 5, poca confiança li ha donat. O partits, com diguem, de Copa del Rei, on el nivell és prou inferior. Jo ja avui vaig comentar la setmana passada que també el factor mental fa que a lo millor Jesús Vázquez isca ja més confiat, o el vore que Gallà està lesionat fa que ell estiga un poc en més confiança i se seguretat que va jugar i puga anar més concentrat, amb millor predisposició per a competir el partit. També de veres que en els partits que han anat jugant ahir el que tenia enfront sí, era un Futbol Club Barcelona, però de veres que la falta de continuïtat i el jugar al nivell que jugava en 90 minuts també li produeix un esforç físic que tampoc està molt acostumat a fer-lo. Per tant, sí que pense que aquesta successió enganyant i ha d'anar fent-la, i no sols això, sinó una secretaria tècnica quan toca també tenen mirat, perquè Paterna sempre ha donat bons laterals esquerres, així tenim un en la taula.
1: Més ni menys.
0: Però ara pareix que no n'hi ha res darrere.
1: O almenys que no hi ha res en el que confia l'entrenador darrere. Pepe.
3: Jo crec que hi ha diverses aristes en este tema. Primero, convencer a José Gallà com tècnico des de dentro del vestuario con una charla muy clara sobre él. Otra cosa es que el futbolista o la mentalidad de José en este caso quiera, o por lo menos se conciencie de que va a pasar a ese rol después de tantos años.
1: Y que lo admita.
3: Que lo admita, que es muy complicado.
1: Que es, por ejemplo, el que yo parlaba ya hace unos meses de Iago Aspas en el Celta. Iago Aspas admite el rol de que ya no puede ser titular en el Depor y que els 20-30 minuts que le han donat cada partit o els pocs partits que ha jugat titular ha donat minuts de qualitat.
3: Así es, y yo creo que Jesús Vázquez, hablamos de lo actitudinal y lo físico, que creo que ahora mismo está en un estado físico súper óptimo para poder competir. Es verdad que tiene que limar muchas cosas aún para ver ese futbolista portentoso en todos los ámbitos, pero creo que ayer hace un partido en una situación complicada, hace un partido súper completo, no solo en fase ofensiva, sino sobre todo con esa solvencia en fase defensiva, de capaz de robar, de dar ese pase, de volver a contragolpear, de ir por fuera. Creo que las 3-4 situaciones que tiene clara la segunda mitad del Valencia es por fuera con él, que llega casi hasta línea de fondo, elige bien, que antes no elegía tan bien, y creo que él se está dando cuenta y está oliendo sangre, como aquel que dices, ve que en el estado físico de José Gallá no es el óptimo, ve que ha tenido muchas dudas a nivel psicológico durante todo el año y Mestalla le ha apretado, y creo que él se ha dado cuenta, como tú bien decías, Manolo, que ha pasado ese tramo pues, bastante oscuro, no solo futbolístico, sino extrafutbolístico, y que está oliendo esa oportunidad de poder tener continuidad en el equipo. A mí me apetece verlos cómo llega cada uno en pretemporada y qué prestaciones va a dar cada uno en ese tipo de situaciones.
1: Com arriben cadascuna a la línia d'eixida. Ara tornem de seguida a parlar del València, però del partit de la Ceràmica on el Villarreal ha passat per damunt a l'Atlético de Madrid per a certificar la tercera plaça. Ens quedava per escoltar a Marcelino García Toral en la seva última roda de premsa com a entrenador del Villarreal, i crec que el podem escoltar.
4: Bueno, pues satisfacción, inmensa satisfacción, agradecimiento a todos. Jugadores por habernos brindado hoy este bonito espectáculo, para rubricar un tercer puesto, que bueno, pues yo creo que el Villarreal quedó una ocasión segundos y está terceros. Para nosotros, para el cuerpo técnico, es la primera vez que quedamos terceros clasificados en la primera división de la Liga Española. Bueno, creo que ha sido un guión perfecto, perfecto. Y bueno, pues mi agradecimiento a todos porque por habernos hecho disfrutar de este bonito partido y de este bonito final.
5: Marcelino, buenas noches. Decías el viernes que era un partido muy difícil, ganar al Atlético, no sé, os daba bien, vaya partido, ¿no? Lo han dado todos los jugadores. Eso que venían de unos partidos un poco desinflados después de la clasificación, ¿qué partidazo el de hoy?
4: Sí, ha sido un partidazo. Pero bueno, en este partido último ya de la competición, todos muy cansados a nivel físico y mental. Yo creo que el que juega en casa tiene bastante ventaja. Y nosotros pues vimos hoy un campo lleno, prácticamente, la afición con nosotros desde el primer minuto hasta el último. Y bueno, creo que se formó un ambiente muy propicio para nosotros. El Atlético de Madrid, pues también ya con todo hecho, era más un poco, bueno, el privilegio, eso podríamos decir, entre comillas, de quedar terceros o cuartos. Ellos están más acostumbrados, quizás le den menos importancia. Nosotros creo que le dimos un poquito más de importancia y al final confirmamos pues algo que pretendíamos, que nos ilusionaba. Y bueno, pues lográndolo en casa y contra el rival directo, pues ha sido fenomenal, ¿no? Fenomenal. Bueno, yo no, por supuesto que para nada tenía convencimiento de jugar un partido como el que hemos jugado hoy. Pero bueno, sabemos que cuando estos futbolistas se juntan y tienen ese día bueno, pues somos muy complicados para todos los rivales. Y luego también está la motivación y las circunstancias, ¿no? Estos partidos de final de temporada son difíciles porque ya logras o ya están logrados objetivos. Y siempre os digo, porque detrás de hoy, pues muchos jugadores que estaban en el campo hoy, pues van a jugar un Mundial. Nosotros, bueno, pues intentamos evitar que esa circunstancia en todo la mayoría de los jugadores posibles, pero bueno, también hemos utilizado varios. Y el Atlético de Madrid, pues bueno, entre las bajas y esto, también ha utilizado. Enhorabuena a todos ellos, los que han participado más, los que han participado menos. Y bueno, creo que esta temporada tiene un mérito extraordinario. Es histórica. Y bueno, pues no puede tener un final para mí más feliz que el de hoy, por supuesto.
1: Les 12 de la nit i 9 minuts. Volia continuar parlant de molts temes al voltant del partit d'ahir. L'estat de gràcia en el que està ara mateix Javi Guerra, que s'acaba la temporada, perquè ell va tornar a ser extraordinari i tal. Crec que ahir, per exemple, són noms que no vull que se me queden en el tintero. El porter una altra volta amb 2-1 te torna a salvar la vida. També crec que ahir, després de les crítiques que ha rebut en guany, escudes, però ha rebut moltes i a voltes massa bèsties, crec que a César Tàrrega fa un bon partit en Mestalla contra el Barça. Però no voldria que se me passara un tuit a veure si vinc, de les 9:38 de la nit en Twitter, bueno, en X, @copete-99, és a dir, el defensa del València, José Manuel Arias Copete, que diu així: el equipo terminó ayer la temporada regalándole una gran victoria a nuestra afición. Y continúa después de un punto y aparte. Se acaba una temporada difícil en el que el grupo sufrió, pero nunca se rindió. En lo personal ha sido... aquí. Aún así no he dejado de crecer... Es el segundo tuit. Aún así no he dejado de crecer ni un solo día. Y afechís: por circunstancias sobre las que ya me tocará hablar más adelante respecto a mi lesión, me toca seguir trabajando. Una de dos: o te que tornan a pasar pel quirófano, o...
2: No, no, no. Jo contarem així en abril, Manolo, que Copete va tindre problemes en el postoperatori. I Copete està calentant per aquests problemes que va tindre en el postoperatori, que no que li han impedit, bueno, pues participar en les acaballes de la temporada. És la informació que tenim.

0: Més i l'altra cosa és que s'ha complicat fins al punt de que el tinguin que tornar a operar, que jo crec que no. Varen ser problemes en el postoperatori, varen tindre que punxar-li... És que ho contarem així en el mes d'abril. Varen punxar-li diverses vegades per a drenar-li la sang, i al final varen tindre que, bueno, pues que tornar a intervenir per a cauteritzar-li, no? Bueno, pues el problema que li provocava que permanentment la lesió, després del postoperatori, pues continuarà sagnant-li. Jo crec que se refereix a això, però en tot cas, ella ha publicat avui el seu compte de Twitter, esta queixa, bueno, pues entenc que després, quan tinga ocasió, parlarà, i si té alguna queixa contra els serveis mèdics del València, pues entenc que la farà pública, clar. O igual tot es queda en un tuit.
1: Però bueno, en qualsevol cas, i en el cas del nostre benvolgut amic i oient, perquè mos escolta moltes voltes, el doctor Pedro López Mateu, otro cliente satisfecho. 12:12, no sé si vos pide la atención.
2: A mí me llama la atención poderosamente porque es un mensaje muy claro de un futbolista.
1: Espera, acabe la temporada.
2: Sí, bueno, yo creo que espera bien a final de temporada, claro, creo que lo hace muy bien.
1: Está bien tirado.
2: Es una acusación importante, pero lo que no puede ahora el futbolista es
1: escurrir el bulto.
2: Claro. Si está poniendo en la cuenta de X el ya me tocará hablar cuando me toque hablar, si luego no, ¿y cómo lo va a hacer? Porque a ver
1: tampoco
2: si
1: hay detalle, se hablará más adelante, Adit. Por circunstancias, ahora que...
0: No, Adit, que parará ella.
2: Sí.
3: Adit, hablaré más adelante.
1: Sí, ya me tocará hablar más adelante.
2: Claro, pero para hablar claramente. Porque no se puede quedar. Si dices eso, no se puede quedar en un tuit. Es imposible. Porque algo tiene que haber pasado. Es cuando él nombra eso que ha puesto en Twitter, que para mí va mucho más allá de lo deportivo. Va por los temas de servicios médicos.
3: A mí lo que me deja entendre el tuit és que ha hagut un problema amb el seu o el diagnòstic o el tractament de la lesió.
0: No, se li va complicar el postoperatori.
1: Seria el primer.
3: Que li ha fet que se retrase més del compte la seva recuperació. No sabem fins quan, que és una altra cosa que al millor sí, diu que parlarà més avant. És que des de jugador
1: no tenim ni terminis de recuperació ni evolució, no tenim res.
3: Que a lo millor quan torna a parlar ja és en pretemporada, quan estiga recuperat i fent vista arrere. Lo que passa que també pense que per a solucionar el problema és quan abans parle millor i ja se tanca temporada i es comencem una temporada nova.
1: Sí, no, obrim una altra finestra.
3: Ara, no anem a començar una temporada en els mateixos serveis metges i ja parlant malament dels tractaments que li han pogut fer.
0: Recordem que Corberan volia canviar coses en el departament mèdic del club, que és algo de lo que hicieron de dubtes també les pròximes setmanes.
1: Sí, anirem veient com funcionen les coses. Quin percentatge de valua li doneu a la victòria d'ahir del València tenint en compte les condicions en les que arribava el rival? Cap percentatge, bono sempre guanyar-li al Barça, encara que siga de circumstàncies, té el seu mèrit. Jo guanyar-li a este Barça no li veig cap mèrit, perquè escolta de tot. Santi.
3: És una victòria important, perquè al fi i al cap tu li guanyes al Futbol Club Barcelona i d'ací un any o dos, quan miren les estadístiques, quants partits li ha guanyat el València al Barça quan tornem a enfrontar-se? Mira, en la temporada 25-26 li guanyarem 3-1. No anà mal, al millor no se'n recordem de que sigui l'últim partit, que el Barcelona venia com venia, però sí que és de veres que el Barcelona ha vingut molt mermat per les circumstàncies, perquè ja ha fet el seu paper, ara els jugadors estan pensant en una altra cosa, estan disfrutant, saben que van a tindre esta pròxima setmana 4 o 5 dies d'acabar de disfrutar, perquè el dissabte que ve ja es comença la concentració del Mundial. Alguns estrangers, potser ja es comencen un poc més pronte. Per tant, el percentatge del València d'ahir és una victòria important, però tampoc... analitzar des d'avui, tampoc és per a donar-li tant de mèrit per la situació que va produir, i també a dir que remonta és una situació que el Barcelona se te fique per davant, 0-1, que fa que al millor aquella se fique per davant, acaben de baixar els braços del tot i tu te'n vas a desesperada i en un partit es torna boig, que és el que li agrada a Corberan, els partits boixos, i a partir d'ahí, mira, va a ser millor.
1: Pepe.
2: Ninguna más allá de una victòria. Lo que conlleva una victoria.
1: Pero tú no.
2: No, porque, bueno, pues esa terminología de victoria muy importante si detrás hubiera conllevado el premio de quizá de meterte en Conference, pero bueno, es el Barcelona, obviamente, en unas condiciones distintas. A mí me gustó más el cómo se produjo

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: En A.Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A.Punt Ràdio.
2: Sé que sóc molt pesada, però vindré cap ací i veure el sol, la llum, la terra que tenim, els tarongers. És que sóc una enamorada de la terra valenciana, eh? Encara que m'alce molt matí, vindré cap ací em dona una pau i una tranquil·litat enormes. Molt bon dia, comença fent banda. Doncs,

Començarem el programa d'avui fent un xicotet homenatge. Ahir el vam fer al mestre Padilla. Avui el gran mestre i compositor, Salvador Xulià, que el passat dimarts, de 9 de maig, va ser el seu aniversari i haguera complit 82 anys. Aleshores començarem, com sempre, escoltant el concert del matí des de la secció Arxiu Sonor i en el concert escoltarem una obra del mestre Salvador Xulià. Tot seguit, seguirem en la secció Músics Valencians pel Món i tornarem a viatjar, però esta vegada cap a Alemanya, i xerrarem amb el saxofonista Carlos Jiménez, que acaba de llançar un nou treball discogràfic anomenat Cantar de l'Alma. Després continuarem la secció Avui en qui parlem i parlarem amb Vicent Xulià, fill del compositor i gran mestre Salvador Xulià, amb motiu de l'aniversari del mestre el passat dimarts de 9 de maig. Ja després de les notícies de les 9, entrarem dins la secció Educació i Salut i entrevistarem a Antonio Domingo, que és percussionista, pedagog, divulgador i luthier educatiu, amb més de 30 anys dedicats a transformar l'educació musical arreu d'Espanya. I acabarem, com no, amb l'agenda musical. Així que comencem el programa d'avui diumenge amb molta energia i més ganes que mai. En el concert d'avui anem a escoltar 5 obres interpretades, dirigides o compostes pels protagonistes del programa d'avui. Començarem fent un xicotet homenatge al compositor i gran mestre Salvador Xulià i anem a escoltar la seva obra Tríptico elegíaco per a un percussionista. El Tríptico elegíaco per a un percussionista és una de les obres més emotives i personals del compositor valencià Salvador Xulià. Escrita l'any 1990, la composició naix com un homenatge al seu fill Salvador, percussionista que va morir tràgicament en un accident de trànsit. Aquesta circumstància marca profundament el caràcter de l'obra, convertint-la en una expressió musical de dolor, la memòria i d'esperança. L'obra està concebuda com un tríptic simfònic dividit en 3 moviments. El primer, enyorança. El segon, on està aquell fill? I el tercer, desesperació i pau. Cadascun representa un estat emocional diferent dins del procés del dol. El primer moviment transmet nostàlgia i evocació del record. El segon és el més dramàtic i intens, reflectint la desesperació davant la pèrdua. Finalment, el tercer moviment evoluciona cap a una atmosfera de serenitat i acceptació. Des del punt de vista musical, la peça destaca per l'ús expressiu de la percussió, que adquireix un paper protagonista dins de l'orquestra. Xulià utilitza una gran varietat de recursos tímbrics i dinàmics per construir un llenguatge contemporani ple de contrastos emocionals. La percussió no apareix únicament com un element virtuós, sinó com una veu dramàtica capaç de transmetre sentiments profuns i intensos. L'obra va ser estrenada per la Jove Orquestra Nacional d'Espanya sota la direcció d'Edmond Colomer. Però nosaltres anem a escoltar la versió interpretada per l'Orquestra de València, dirigida pel seu fill Vicent Xulià. Que va començar ja? Escoltem-ho.

I seguim el concert d'avui, però anem a escoltar les 5 cançons negres de Xavier Montsalvatge, però en versió per a saxo alt i piano. Les 5 cançons negres són una de les obres més conegudes i interpretades del compositor català Xavier Montsalvatge. Escrites l'any 1945 per a veu i piano i posteriorment orquestrades pel mateix compositor. Aquestes cançons constitueixen un cicle vocal inspirat en l'univers antillà i en les melodies i ritmes procedents del Carib. L'obra reflecteix l'interès de Montsalvatge per la música d'arrel afrocaribenya, especialment per l'anomenat habanerisme, corrent musical que incorpora elements rítmics i melòdics vinculats a Cuba i a les Antilles. El compositor va crear este cicle en un moment de renovació del llenguatge musical espanyol després de la Guerra Civil. El cicle està format per 5 cançons independents, però unides per una mateixa atmosfera poètica i sonora. La primera, Cuba dentro de un piano. La segona, Punto de Habanera. La tercera, Chévere. La quarta, Canción de cuna para dormir a un negrito, la més coneguda. I la última, Canto negro. Doncs anem a escoltar aquestes 5 cançons, però en una versió diferent, per a piano i saxo alt. Al saxo alt escoltarem a Carlos Jiménez, acompanyat pel pianista José Alberto del Cerro. Doncs anem a escoltar les 5 cançons negres de Xavier Montsalvatge.

El tríptico elegíaco per a un percussionista és, en definitiva, una obra de gran força humana i artística, on la música es transforma en un mitjà per expressar el dolor i preservar el record a través de

Estes cinc cançons negres que acabem d'escoltar de Xavier Montsalvatge, interpretades pel saxofonista Carlos Jiménez, pertanyen a un nou treball discogràfic anomenat Cantar de l'Alma. I d'eixe mateix CD anem a escoltar la peça que porta el nom del disc, Cantar de l'Alma, del compositor Frederic Mompou. Cantar de l'Alma és una de les obres vocals més delicades i espirituals del compositor català Frederic Mompou. La peça forma part del conjunt de cançons que Mompou va dedicar a la poesia mística de Sant Joan de la Creu, un dels autors que més va influir en la seva sensibilitat artística i espiritual. L'obra està basada en el poema Cantar de l'Alma, que se huelga de conocer a Dios por fe, de Sant Joan de la Creu. En este text, el poeta expressa el desig d'unió espiritual amb Déu a través d'un llenguatge íntim, contemplatiu i profundament simbòlic. Mompou transforma esta poesia en una música d'una gran senzillesa expressiva, allunyada del virtuosisme i centrada en la introspecció i el silenci. Musicalment, este cant de l'alma reflecteix perfectament l'estil característic de Mompou. El compositor utilitza una escriptura molt depurada, amb harmonies subtils, melodies breus i una atmosfera gairebé penjada en el temps. La veu no busca espectacularitat, sinó naturalitat i expressió interior, mentre que l'acompanyament pianístic crea un espai sonor íntim i meditatiu. Una de les característiques més importants de la música de Mompou és l'ús del silenci com a element expressiu. Escoltem ja Cantar de l'Alma, però en versió de saxo alt, interpretada per Carlos Jiménez, i al piano, acompanyat de la mà de José Alberto del Cerro.

0: En aquesta obra que acabem d'escoltar, les pauses i la delicadesa del so tenen tanta importància com les mateixes notes. Això dona lloc a una música de gran profunditat emocional i espiritualitat, que convida a l'escolta atenta i a la contemplació. Acabem d'escoltar Cantar de l'alma del compositor català Frederic Mompou. Seguim el concert, però ara canviem totalment d'estil, gènere i instrumentació. Anem a escoltar una peça vocal, La fuga manxera. Obra per a quatre veus escrita per Ernest Toch, amb el nom original de Fuga geogràfica. Posteriorment, la pedagoga Esperanza Álvarez va canviar la lletra utilitzant seqüències sintàctiques del Quixot. Anem a escoltar la versió que van fer l'alumnat del festival Percufest al 2015, dirigits per Antonio Domingo. Fuga manxega.
1: Cavalcar! Amante perdido de la doza, Lorenzo, ilumina su nombre todo.

Rocío, Don Quijote de la Mancha.

No direu que és original el que acabeu d'escoltar. És una bona obra per muntar en qualsevol cor. Jo l'he muntada diverses vegades, però no en esta lletra, sinó la original de la Fuga geogràfica. I acabem el concert d'avui amb una altra obra dirigida per Antonio Domingo, el Quixote Edition. Quixote Edition és una obra per a percussió corporal, veus i música, composta pel percussionista i pedagog Antonio Domingo amb arranjament musical d'Òscar Ávila. Quixote Edition és un projecte d'inclusió i innovació educativa. Anem a escoltar-la i segur que algú reconeixerà la melodia que ara escoltareu.

0: Se'n recordeu això de Sancho Quijote? Quijote Sancho. Jo crec que la gent més majoreta, com jo, segur que ha reconegut eixa sintonia de la sèrie de dibuixos animats del Quixot de la Manxa que feien a la tele ja fa algun any. I fins ací el concert d'avui. Espero que vos hagi agradat. Ara farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida. Vos esperem.
1: Som la veu de tots. Som APU.

0: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
1: En Apunt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda a Punt Ràdio.
2: Molt bon dia a tots els oients que s'incorporen ara al programa Fem Banda. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Acabem d'escoltar el concert d'avui i hem volgut retre un sentit homenatge al mestre i compositor Salvador Xulià. El passat 19 de maig s'hauria commemorat el seu 82 aniversari, una data especial per recordar la trajectòria i el llegat d'una de les figures destacades de la música valenciana. Durant el concert d'esta matí que acabem d'escoltar, s'ha interpretat l'obra Tríptic elegiac per a un percussionista, una composició dedicada al seu fill Salvador, mort tràgicament en un accident de trànsit. Una peça carregada d'emoció i sensibilitat que ha servit per mantenir viu el record del compositor i la seva obra. Doncs anem a continuar el programa i entrem en matèria ja dins la secció Músics Valencians pel Món. I tornem a viatjar. Ahir a Bèlgica, avui a Alemanya. I xerrarem amb el saxofonista Carlos Jiménez, que acaba de llançar un nou treball discogràfic anomenat Cantar de l'Alma. Després continuarem en la secció Avui en qui parlem,

I parlarem amb el fill, Vicenç Julià, el fill del compositor gran mestre Salvador Julià, amb motiu d'este aniversari del 19 de maig. Ja després de les notícies de les 9, entrarem dins de la secció Educació i Salut i entrevistarem Antonio Domingo, que és percussionista, pedagog, divulgador i lutier educatiu, amb més de 30 anys dedicats a transformar l'educació musical arreu d'Espanya. I acabarem, com no, en l'agenda musical. Així que seguim, així, en Fem Banda, on la música sona a glòria.

0: I escoltant esta sintonia d'Òscar Navarro, Expedition, tornem a viatjar cap a Alemanya i anem a parlar amb Carlos Jiménez Martínez, que és un dels saxofonistes valencians amb major projecció internacional de la seva generació, reconegut pel seu virtuosisme, sensibilitat interpretativa i gran musicalitat. Ha desenvolupat una destacada trajectòria tant com a solista, com a integrant d'orquestres i d'agrupacions de prestigi internacional. Al llarg de la seva carrera, ha estat premiat en importants concursos internacionals celebrats a França, Alemanya, Itàlia, Espanya i a la Xina, consolidant-se com una de les figures emergents més destacades del panorama saxofonístic actual. Va debutar com a solista amb l'Orquestra del Palau de la Música de València amb sols 19 anys, iniciant així una intensa activitat concertística. I em viatja cap allà, cap a Alemanya, per a parlar en ell. Carlos, bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: Encantada de parlar amb tu. Des d'on estàs parlant-nos? En quina ciutat d'Alemanya estàs visquent?
1: Doncs pues avui estic en Berlín, que és actualment on visc.
0: Actualment vius a Berlín. I des de quan estàs ahí? Sí.
1: En Berlín duc ara farà 3 anys que visc a Berlín. Sí, abans vaig viure 7 anys en Amsterdam i sí, ara estic a Berlín.
0: És a dir, estaves a Holanda i ara estàs a Alemanya. I actualment, què estàs fent ahí a Berlín, a Alemanya?
1: Actualment, pues, la meva activitat principal són concerts.
0: Sí.
1: És un poc diferent a lo que una persona vinguent des d'Espanya pot pensar que es pot fer amb la música,
0: sí,
1: amb el instrument, perquè normalment la gent es dedica a donar classe, a fer algun concert, però jo em dedico exclusivament a fer concerts, tant com música cambra,
0: sí,
1: una activitat molt important amb orquestra i fent projectes, bàsicament.
0: Correcte. I tu, d'on eres? És a dir, on començaràs a estudiar música?
1: Pues jo vaig començar en un poble, en Benimodo, que és un poble molt xicot.
0: Sí, però bueno, té músics, ahí acaben de fer ara mateix el concurs de piano, que sempre fan. I així van tindre el mes passat a Marita i tot. És a dir, ahí tingueu grans músics.
1: Sí, són poquets, però tenim un músic.
0: Sí, sí. Sí, que és així, sí, que és així. Mira, Carlos, tens una frase que dius, la meva missió... És important, és a dir, saber uno la missió que té, perquè a partir d'ahí ja pot caminar, no? La meva missió com a saxofonista clàssic és fomentar en els valors de la possibilitat musical. El saxo posseix totes les qualitats per a compartir una fusió entre tradició i frescor. I la meva missió és transmetre això al major nombre de persones possibles dins de l'àmbit de la música clàssica. És a dir, que tu, diguem que l'objectiu o la teva missió és que la gent escolte el saxo dins d'un paper més clàssic que no, com per exemple pot ser un saxofonista de jazz o de música més moderna, no? Perquè el saxo és un instrument, diguem, més contemporani.
1: Correcte.
0: I és...
1: Sí, pues... Dime. Perdó.
0: Sí, dime.

0: És a dir, és el que vols, és a dir, que coneguen el saxo des d'una vessant més clàssica.
1: Sí, a veure, jo vaig, ja quan estava estudiant en Holanda, en Amsterdam, va ser un poc quan em vaig donar compte, perquè el saxofó en Espanya és un instrument molt, molt reconegut, o sigui, en les bandes, és un instrument, però quan ixes d'Espanya i, per exemple, en els concerts que jo feia allà en Holanda, te dones compte que la majoria del públic es sorprenia. Perquè és un instrument pues, que pues, com tu has dit, està molt, molt lligat, és el rei del jazz, és un instrument que per la gent, al millor, més... La gent ja des de la música clàssica, en plan orquestes o inclús directors molt reconeguts, el saxo és com... està un poc aïllat de la música clàssica, com que
0: Correcte.
1: no té, no està reconegut. De fet, és com un instrument secundari i moltes vegades en Espanya ens fan la pregunta de i fas música i què més? Pues així te fan. Així te fan. Toques el saxo i què més?
0: És a dir, que
1: Saps?
0: volen que toques més instruments, no? Toques el saxo
1: Sí, perquè
0: i...
1: sí, per exemple, en Alemanya és molt
0: Sí.
1: comú que els saxofonistes també toquen el clarinet, també toquen la flauta.
0: Ah,
1: A nosaltres tocàvem molt en musicals i en vés de jugar a tres o quatre instruments
0: Uno para
1: músics, pues
0: todo.
1: jugàvem a un grup que tocava tot. I era el saxofonista.
0: Correcte.
1: Aleshores, la meva idea és mostrar i compartir en la gent que li agrada música clàssica esta faceta del saxofó que també pot pertenèixer al ser un integrant més, no és ni millor ni pitjor, un integrant més de la música clàssica.
0: Sí, correcte, és així. És a dir, és veure l'instrument ixe des d'un altre punt de vista que ho estàs fent -ho molt bé perquè acabes de llançar, no sé si l'has llançat o ja l'acabes de llançar, un CD. És el teu primer treball discogràfic?
1: Sí, és el meu primer treball discogràfic i va ser presentat este mateix divendres, al col·legi, està molt fresc.
0: I
1: Sí.
0: aleshores es diu El cantar de l'alma. El títol m'encanta, saps? El cantar de l'alma perquè és una obra de Frederic Mompou. Però, que és esta que escoltem, si vols, i ara te faig la pregunta, esta que escoltem. Escoltem un poquetet. Ara entraràs tu en res.

0: No m'atreveix ni a respirar. Estem escoltant el Cantar de l'Alma de Frederic Mompou. He de dir als oients que en el concert d'esta matí, quan acabi el programa, podeu escoltar esta peça, s'escolta sencera, igual que les cinc cançons de Xavier Montsalvatge. Jo crec que degueu escoltar el concert perquè són una passada. Estem escoltant, Carlos, el Cantar de l'Alma. Frederic Mompou. En este disc tenim a Frederic Mompou, a Rachmaninov, a Montsalvatge, a Wagner i a Obradors. És a dir, n'hi ha, crec que són tres catalans, si no conte jo mal, un rus i un alemany. Estem com el del xiste, saps? Què tenen en comú que has triat estos cinc compositors?
1: No té res, o sea, la seva connexió no té res que veure geogràficament, ni vaig llegir tres catalans propòsit. El comú és que totes les obres que he llegit d'ells són obres escrites per a Déu.
0: Correcte.

0: Correcte, és a dir, això és el que tenen en comú. Totes les obres són transcripcions, diguem, de veu i bueno, també n'hi ha hasta l'òpera, no? Però veu i piano. Per què han tingut que ser peces de veu? Què volies transmetre en aquestes peces? Que el saxo pot transmetre igual que la veu? És a dir, no sé, te dic aquesta pregunta, no? Però què volies transmetre en el saxo, en aquestes que has triat tu?
1: Per a mi, tot té un poc la seva història, i és que jo vaig començar a tocar en Amsterdam en una opereta, en un grup, sí, en un ensemble que es dedicava a fer òperes xicotetes, i és quan vaig començar a estar en contacte amb el tema del repertori de veu.
0: Sí.
1: I clar, el director d'allí, que feia pues, arranjaments, tal, me va proposar pues, això, començar a indagar en el tema del repertori vocal.
0: Sí.
1: I jo vaig començar a descobrir un món de possibilitats i a veure com, principalment, el saxofó alt tenia una qualitat i una calidesa,
0: sí,
1: que funcionava molt bé amb el repertori de veu. I clar, jo... tinguent la missió que hem parlat abans, la, sí, visió de poder transmetre i compartir amb el públic esta faceta més clàssica del saxofó, pues, que més clàssic que la veu, o sea, que l'instrument del cos humà,
0: ja.
1: Aleshores va ser un poc vaig veure tan clarament la connexió que tenia el meu instrument amb el repertori i amb la veu que tenia que fer-ho.
0: Clar que sí, i a més, jo crec que el repertori està molt ben elegit, perquè el que intentes, igual m'equivoqué, fer és transmetre això que vol fer la veu en un instrument com és el saxo, no? I així n'apropes aquest instrument a la gent que va escoltar-te. Mira, per exemple, ara estem escoltant Rachmaninoff.
1: Sí,
0: ens n'anem d'un català a un rus, Rachmaninoff. Qui és el que t'acompanya al piano?
1: Pues Alberto El Ferro Cano, un gran pianista i amic que vam estudiar junts en Amsterdam,
0: sí,
1: i actualment és catedràtic de piano en Andalusia.
0: Ah, i estos arranjaments, es vau fer vosaltres mateix? És a dir, sí, aquesta transcripció de veu a saxo i piano?
1: Sí, això ho he fet jo. Tots els... a veure, normalment el 90% són transcripcions, pues jo toque sol és la part de la veu, però per exemple el Wagner en el preludio sí que vaig tindre que fer un arranjament, perquè això és tradicionalment escrit per a orquestra.
0: Correcte, correcte. Ahir vaig tindre que fer més feina, no? Que és esta que escoltem, Tristan i Isolda. Coneixies l'òpera abans de tocar?
1: Sí, de fet, mitjançant el grup d'òpera que tocava en Amsterdam,
0: sí,
1: ahir va ser el primer contacte que vaig fer amb Tristan i Isolda,
0: sí,
1: que vaig tocar amb el saxofó mezzo-soprano, que és un instrument molt, molt raro, que està en fa, té un timbre molt paregut al corno anglès. I en l'òpera, en l'opereta, també van fer tocar el solo de corn anglès de Tristan i Isolda,
0: ah,
1: i és com vaig començar a introduir-me a l'òpera de Wagner.
0: Vaig a dir-te una confessió. Quan arribi a casa, o després, quan acabem, vaig a buscar en internet saxofó mezzo-soprano. Perquè la veritat, sí, que no l'havia escoltat en la vida. És a dir, m'has ensenyat una cosa, ara després el buscaré. Buscaré com és aquest saxofó. A veure... Quant de temps t'ha costat fer tot este projecte? Anirem escoltant cançonetes en l'entrevista,
1: sí,
0: però quant de temps t'ha costat tot això?
1: Tot va començar quan va vindre el Covid, de fet. Anem a dir que aquest projecte discogràfic no va ser el que jo tenia pensat de vaig a fer un CD.
0: Sí.
1: Durant, pues això, pues, com tots, en Covid tenim tant de temps, pues vaig a començar a indagar més en el repertori vocal, en fer transcripcions, en provar, i

0: i va ser una cosa que es va desenvolupar poc a poc. Aleshores, va començar en el Covid,
1: sí.
0: I poc a poc pues, es va anar transformant, van provar obres en programes que no van funcionar, per exemple, les últimes quatre cançons de Strauss estaven en el programa inicialment. O tota l'obra de Combat del Somni, de Montpou.
1: Sí.
0: I ho provarem en concerts, no funcionava, aleshores no estava pensat com un projecte discogràfic, però al final van trobar tal balanç del programa que van dir, això tenim que gravar-ho. I va, així va ser.
1: Mira, en tot el programa, en tot el CD, en totes les peces que tu has gravat, n'hi ha una cançó que me l'has fet a recordar. Perquè n'hi ha moltes vegades que s'olviden d'algo que a mi has cantat quan eres més jove, i és esta, la canció de cuna per a dormir a un negrito. Ningue, ningue, ningue.
0: De fet, aquesta obra va estar escrita per Montserrat, com va ser la primera del cicle.
1: Sí.
0: I no estava pensat... I no tenia pensat escriure un cicle.
1: Sí.
0: La cançó de cuna i després ja va escriure les altres quatre.
1: És a dir, esta és la primera que va escriure ell, això sí que no ho sabia, eh? De totes les altres, esta va ser la primera. En canvi, en el CD està l'última, de cinc. Però esta va ser la primera. Aleshores, a partir d'ahir, per exemple, perquè Montsalvatge tenia, vamos, té moltes composicions basades en els ritmes cubans, no? I d'Antilla, sí, i tot
0: molt
1: això.
0: Curiós.
1: I esta és, crec que és la primera d'este cicle, la que escoltarem ara.

0: M'encanta, Carlos, vaig a dir-te, és que m'encanta. A veure, Carlos, què és el que més t'ha costat de tot este treball que has fet discogràfic? Què és el que més t'ha costat? Gravar, triar, fer els arranjaments... No sé, què és el que més ha costat?
1: El que més m'ha costat, però en realitat és el que més m'agrada i el que disfrute, és el procés de com tocar música vocal, que té una lletra.
0: Sense
1: una paraula. Aleshores, tot el procés de veure com les cantants s'articulen. Què vol dir el text? Perquè si jo toco una cançó de Rachmaninoff en rus, pues, el text, traduir-lo, saber què vol expressar en aquesta frase, no sols amb la música, però veure com la música està connectada amb el text.
0: Sí.
1: Pues, anem a dir, entendre-ho, saber com fer-ho amb l'instrument, veure com funciona. Això és un procés més costós, però en realitat és el que més disfruta.
0: Entendre-ho i transmetre-ho. I ahí li donem la importància que té la veu a l'hora d'interpretar. Perquè això es donem compte quan siguem més majorets. Però la importància que té a l'hora d'interpretar una peça, si la passes per la veu i tu, com has dit molt bé, has mirat la lletra, el que dia la lletra, tot això ho has treballat. I això té el seu fruit. I jo no vaig a dir la casa perquè té el nom, és, tu parles molt bé l'alemany. I quin és el segell discogràfic que t'ha llançat este treball?
1: El segell és Tavern House and Grimm. És una discogràfica alemana prou prestigiosa i la veritat que vaig estar molt content de veure que quan jo vaig presentar el projecte que tenien interès de gravar amb mi i la veritat que va ser un procés molt molt, molt, molt fàcil, vaig a dir, perquè es va gravar en un monestari i era super aïllat de tot. Aleshores estàvem allí des de 9 del matí fins a les 9 de la nit, 3 dies, sols tocant, escoltant...
0: En un monestir? Has dit en un monestir, no?

0: I és una de les coses que faig molt, una de les meves principals activitats és col·laborar en distintes orquestres com a músic de l'orquestra. És a dir, jo si en Alemanya no tinc una plaça fija
1: Sí.
0: com a saxofonista en l'orquestra de l'òpera, sinó que les orquestres, quan necessiten el saxofó, pues contacten amb mi,
1: Sí.
0: jo vaig i toco amb ells. I demà en Hannover és així context.
1: Vale,
0: Que la veritat és...
1: sí, és que com estem viatjant, pues està ja moltes vegades. En sents, Carlos?
0: Sí, te
1: Ah,
0: sento,
1: perfecte. I el 29, és que no vull que se m'oblide, el 29 també vas a Berlín i toques en un quartet de saxofons. Encara toques en el mateix quartet de saxofons, que es diu Clair
0: sí.
1: Obscur Saxofon Quartet.
0: Sí. Correcte. Va ser una de les sorpreses que em vaig endur quan vaig de mudar a Berlín, i és
1: Sí.
0: que el quartet Claroscur pues és un quartet molt reconegut a Alemanya, toquen més de 20 anys junts, i va passar la casualitat de que el saxofonista soprà,
1: Sí.
0: degut al Covid, pues es va deixar la música.
1: Sí.
0: Aleshores buscaven per un saxofó soprà, i es va conèixer només arribar a Berlín. Començarem a tocar, i la veritat que va funcionar tot molt bé, i és una també de les meves activitats, tocar amb el quartet. I el dia 29, si tenim un programa que toquem, és el Festival de Bach, i
1: Sí,
0: toquem amb un cor.
1: correcte. Ai, toquem en un
0: Toquem amb
1: cor.
0: un cor. Sí, toquem quartet de saxofó i cor, i toquem la Passió de Bach,
1: Sí.
0: i després crec que també toquem el concert italià.
1: Anda.
0: Sí.
1: És a dir, Carlos, tu no pares ahir en Alemanya.
0: Sí,
1: Encara que,
0: intenta.
1: és a dir, estàs de concertista a concertista. És el que estàs fent. I damunt has llançat el CD. I quan vens cap ací? És a dir, quin moment... Perquè jo crec que tens en setembre... Pot ser que m'equivoquessis en setembre, saps? Però en setembre pot ser que tingués un concert en l'Orquestra de València o en qui...
0: Sí, en setembre, ara no sé si és el dia 16,
1: Sí.
0: toque amb l'Orquestra de València, toque el concert de Glazunov,
1: Ah.
0: i la veritat que moltíssimes ganes de tocar en casa.
1: Jo crec que estàs donant una visió diferent de l'instrument del saxo, perquè diguem que és un poc desconegut i ser saxo més clàssic. És més desconegut. Tu també penses el mateix, perquè sempre el coneguem en una altra faceta, no? No tan clàssic.
0: Sí, correcte. És un poc, i sent molt sincer, jo no ho faig perquè sigui algo que se tinga que descobrir, ho faig perquè és el que m'apassiona.
1: Sí.
0: I el que no vull jo és que perquè toque un instrument, o sea, que tu, jo al final penso que l'instrument és una ferramenta.
1: Correcte.
0: I si jo sóc un músic romàntic, perquè jo tinga una ferramenta que no va estar en el romanticisme, no vol dir que jo no pugui fer música
1: Correcte.
0: romàntica.
1: Correcte.
0: Aleshores, no, jo no faig com a que això s'ha de fer, sinó és algo que a mi m'apassiona i vull transmetre-ho, i és una possibilitat que dona la coincidència, pues que no és la més coneguda per al meu instrument, però he de dir que veient la reacció del públic, quan es pot tenir aquesta faceta, pues és una cosa molt agradable i que me dona ànims, pues, per a continuar.
1: I està en totes les plataformes, està també en el YouTube i en Spotify i el
0: Sí,
1: CD. És a dir, que els nostres
0: sí.
1: oients el poden escoltar ja perfectament. A banda de que en el concert jo he ficat les cinc cançons de Mont Salvatge i la de Montpou, però poden escoltar totes. Per exemple, jo encara no t'he posat res d'Obradors. I Obradors, per exemple, anem a escoltar una peça d'ell abans d'anar-se'n, que és esta, La Missola, L'Aureola.
0: Gracias.

0: les plataformes de YouTube, de Spotify, que estem parlant en Carlos Jiménez, que és un saxofonista, que és de Benimodo, i que li va molt bé en Alemanya. I quan vindràs abans de setembre, Carlos?
1: Sí, de fet, en agost tinc un concert en Càceres, en el festival Música Clàssica de Gata, crec,
0: sí, sí, sí,
1: es
0: sí,
1: diu.
0: Sí. Sí, sí.
1: I ahir sí que serà, de fet, el debut del CD en Espanya, perquè tocaré el programa.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Abans d'anar-se, era l'instrument que volies quan vas començar a estudiar música? O volies un altre? I el vas descobrir,
1: no, el saxo? No, era el saxo. Era el saxo.
0: Tu volies.
1: Sí, sí, era el saxo, però per una raó, perquè molta gent té un poc una història de... no sé, pues, més profunda, però a mi m'agradava el saxo perquè era el que més brillava i el que, i el que la forma estava molt xula,
0: sí,
1: i
0: sí,
1: claro,
0: sí,
1: jo
0: sí.
1: No sabia, pues, que no era part del millor de la música clàssica, jo tot això no ho sabia.
0: Ja. Perquè no tens, ton pare no és músic ni res d'això, no toca el saxo,
1: no,
0: ni res.
1: Jo, la meva família no té ninguna res, sí, musical. Però clar, com venim, pues, és un poble, pues, que tots som família i tots, sí, els meus amics, per, sí, per tots els meus amics començaren amb música. No n'hi ha ni club de futbol ni res. Aleshores, la música era on estem tots.
0: Clar.
1: Sí, això era molt bon.
0: Clar que sí. Doncs estem escoltant una altra peça d'Obradors, Chiquitita, la nòvia, i donar-te gràcies per saber de tu, per saber el teu projecte, per saber tot el que fas, que n'hi ha músics valencians que es van molt bé, en este cas tu, a Berlín, a Alemanya, que volem veure per ací, i que estàs convidat abans del concert este que faràs al Palau de vindre ací i conèixer-los personalment. ¿Te parece?
1: Moltíssimes gràcies. Sí, estaré encantat de conèixer-vos en persona.
0: Molt bé, Carlos, una forta abraçada. Moltíssimes gràcies.
1: Igualment, moltes gràcies. Adeu.
0: Adeu.

0: Carlos, la veritat que és una meravella de disc, he de dir-te. Totes les peces estan en saxual, veritat?
1: Sí, correcte.
0: A nostres oients tinc que dir que n'hi ha un disc nou que el poden escoltar en

0: I després de viatjar cap a Berlín, tinguin que tornar a casa, perquè la terreta no la tinguin que anar deixant. I avui, i en esta secció d'avui en qui parlem, anem a parlar amb Vicent Xulià, que és el fill de Salvador Xulià Hernández, que el passat 19 de maig haguera complit 82 anys. En el concert d'esta matí ja li han fet un homenatge escoltant una de les seues obres. Però jo us vaig a dir dos cosetes del gran compositor Salvador Xulià Hernández, que va ser director pedagog valencià, considerat una de les figures més destacades de la música valenciana del segle XX i el que portem de XXI. La seva trajectòria artística es caracteritza per una intensa activitat compositiva i per una profunda vinculació amb el món bandístic i simfònic. Autor d'un extens catàleg d'obres per a banda, orquestra i música de cambra. La seva música destaca per la seva força expressiva, la riquesa tímbrica i una gran sensibilitat melòdica. Esta matí hem escoltat la seva obra Tríptico Elegíaco para un percussionista. I anem a parlar d'ell en el seu fill, Vicent Xulià, que és director, compositor i divulgador valencià també musical. Hereu d'una destacada tradició de música vinculada a la figura de son pare, el compositor Salvador Xulià. La seva trajectòria artística destaca per una intensa activitat en el camp de la direcció, la composició i la investigació musical, així com per la seva tasca de difusió del patrimoni musical valencià. Vicent, tornem a parlar. Bon dia.
1: Bon dia. Com estem?
0: Molt bé, encantada.
1: És un plaer parlar amb tu.
0: Jo també parlaré amb tu. Vicent, este dimarts passat va ser l'aniversari de ton pare. 82?
1: Sí, així.
0: Haguera complit.
1: 82 anys haguera fet, sí.
0: Com es troba a faltar, ho dic per experiència, saps, un pare